0: Canàries es van queixar fa uns mesos de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
1: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: Més notícies, en Alfonso.
2: L'Iran ha amenaçat amb una acció decisiva després dels atacs nord-americans d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països. Poc abans de la mitjanit, el Comandament Central Militar nord-americà ha confirmat el bombardeig com a resposta a l'atac iranià de les últimes hores contra diversos vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Segons l'agència Reuters, els bombardejos nord-americans han tingut com a objectiu sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera de l'Iran, bateries de míssils terra-aire i míssils de creuer i també plataformes de llançament de drons.
0: La cimera de l'OTAN a Turquia arrenca marcada pels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus abans de compartir el sopar inaugural. Els ha criticat per la falta de suport en la guerra contra l'Iran i ha tornat a reclamar Groenlàndia pels Estats Units.
3: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
2: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Puigdemont el dia que es va investir Salvador Illa, l'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf. Apunta que van ometre el deure de perseguir delictes perquè no van detenir l'expresident malgrat les ordres que hi havia contra ell. El sensellarisme continua creixent a Barcelona. Hi ha 2.000 persones dormint al carrer i la majoria, un 70%, no té cap expectativa de trobar una residència. Així ho indica l'última enquesta de la Fundació Arrels.
2: Un terç de les persones que viuen al carrer a la ciutat fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És el cas d'una veïna de 82 anys que fa un mes i 10 dies que dorm en un banc al davant de l'Hospital Clínic. Són declaracions a TV3.
4: Per lo menos 60 anys em dona la sensació que puc vigilar més. Durant la nit, molts símptomes, és horrible. Jo crec que no dormo mitja hora seguida, no ni de dorm. I estic, bueno, agotada, cansada, i les cames, és horrorós. Les tinc, bueno, a punt d'explotar.
2: Una de cada cinc persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, d'uns 40 anys i estranger.
0: Esport, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb empat a 0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal, amb 0-1.
0: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslovè ha cedit el melloc al noruec Thorsten Strain, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
2: El torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinals serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.
5: Fins aquí les notícies.
6: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, És clau fer-ho de forma oberta.
7: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
6: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna. Crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
8: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
9: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
10: La forma de crack aleshores va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
6: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Això és Pista de fusta. Aica, de dilluns a dijous a les 8. Miqui Puig als plats. Migdia, els servidors del streaming i sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura. Ja ho tindríem. Pista de fusta no es mou ni un centímetre de la seva mítica fulla de ruta. Avui, per això, tenim DJ convidat. Seguirem amb els DJs convidats, amb els discs clàssics, amb tot el que vulguem, perquè la pista ho necessita i vosaltres, seguidors, així ho reclameu. Avui, Baxter Dury, el mític músic britànic fill de... presenta al Barone un nou disc i ens farà de DJ convidat. Em demano una mica de warm-up, si més no una. Easy Love Affair Italian Version, la mítica peça de Gas Nevada per obrir una tarda de DJ convidat.

0: Gas Nevada. El seu Easy Love Affair és el primer track de Warm Up per una nova edició del DJ convidat. Ja hi som perquè Baxter Dury és a punt de sortir a la pista.
1: Qui no balla no es viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Mickey Puig.

0: Presentar el DJ convidat d'avui no és gens fàcil. És el fill de Ian Dury. La seva carrera és longeva. Presenta un nou disco que es diu El Barone, i quan el vam invitar a que es posés a darrere els nostres mandos no sabíem què voldria punxar. La sorpresa és majúscula. Aquí el teniu, senyores i senyors, a punt de començar una nova tarda de DJ convidat al senyor Baxter Dury.
1: Hola, sóc en Baxter Dury i aquesta és la meva sessió pel DJ convidat a la pista de fusta. Espero que la gaudiu. La primera cançó de la que parlaré la punxava a l'espectacle en el que he estat fent de DJ recentment. Vaig començar a escoltar discos d'Electro Clash a mitjans dels anys 90. Aquesta és de Miskitin i de Hacker. Es diu Frank Sinatra. Parla d'una vida indulgent als clubs de nit parisencs i és força crua i feréstega i té una mena de fredor amb una decadència que et busca, especialment quan la fas sonar a la nit en un club. I és probablement música que no hauria escoltat fa 10 anys, però que ara m'encanta absolutament.

La següent cançó és una cançó molt òbvia, seguint en una línia similar al que m'agrada ara de sobte a la música de ball. Són cantants com Billie Eilish o Charlie XCX que canten coses una mica tontes, una mica merda semisexualitzada. El que és més al·lucinant d'aquesta cançó és que té unes veus increïbles, unes veus altíssimes, veus com guturals, i sonen fantàstiques, sonen poderoses. I quan la punxes a un club, pots recuperar una sèrie de música molt fosca per punxar-la en plena nit. Tothom la gaudeix, tothom la coneix, i és prou bonica per seguir endavant amb el teu repertori de cançons fosques. Està molt i molt bé. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on?

0: next song I'll put in is called Head by Prince.
1: La següent cançó que posaré es diu Head, de Prince, i és del seu tercer àlbum. És una mica bàsica, molt groovy, i tot això previsiblement groovy, però a la manera dels primers 80s, menys electrònica, més real, ideal per punxar amb un tempo lent en comparació amb els tempos que vol la gent ara per ballar. I té tota l'excel·lència de Prince. Gràcies.
0: Thank you.

0: Avui, al Pista de Fusta, tenim DJ convidat.
1: Quin tros de DJ convidat, quin tros de cançons i quin goig. Baxter Dury, els controls de la nostra maquinària sònica per oferir-nos una col·lecció de cançons única, Prince Head i una pila més.
2: Number 4 in my obscure range of songs is by French artist Sebastien Tellier.
3: Número 4. En el meu espectre de cançons fosques, aquesta és de l'artista francès Sebastien Tellier, que va escriure una cançó anomenada Beure. La meva pronunciació pot ser una mica pobra, eh? La Ritournelle, que a mi em sona com una medicació pel TDAH. És una cançó llarguíssima, molt francesa, ara jazz, ara grup francès, una cançó rara que creua l'espai amb el seu cantar afectat com de cirereta. Música que m'agrada, en realitat. Vam fer servir moltes d'aquestes cançons com a referència quan vaig fer el meu últim disc, que sortirà aviat a Pias Records.

0: this next one in tribute to my ultimate hero, Sly Stone.
1: La següent, un tribut al meu heroi de sempre, Sly Stone, que va traspassar recentment. És una cançó gran, és una irresistible tornada que s'anomena Running Away, que va essencialment sobre marxar i tornar on vas començar, i aquest sentiment com cíclic. Però tot a sobre de música màgica, interpretació màgica i arranjaments també màgics. Una obra mestra absoluta. És la meva cançó preferida de tota la vida, i ara ha de ser també la teva. I si no l'és, no sé què et passa.
0: What's happening?
2: DJ convidat del Pista de Fusta.

0: next song is by Tyler, the Creator, called Gone Gone Stroke. Thank you.
1: La següent cançó és de Tyler, the Creator. S'anomena Gone Gone Stroke. Thank you, de l'àlbum Igor, de ja fa uns quants anys, i és un disc trencador per ell, diria. Portava una trajectòria prou positiva, però va ser fer aquest àlbum i capgirar el joc totalment i presentar candidatura per ser un dels grans artistes del hip-hop contemporani. Aquesta és una cançó tendra on Igor, o qui sigui, canta sobre un sampler d'un disc antic, però no pots dir exactament si canta o si no, i és igual perquè té un efecte meravellós. Té aquesta cosa del hip-hop psicodèlic i tendre, té també inquietants moments on ell canta amb aquesta veu tan profunda, tan barítona que té. Crec que tot plegat fa que la seva música sigui única i brillant, i per això espero que t'agradi.

0: Tyler, The Creator, una de les seleccions del nostre Digi Convidat. Digis Convidats, discos clàssics que no desapareixen de la nostra graella, del nostre menú diari. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. Avui tenim de Digi Convidat a Baxter Jory, un mític músic de l'escena britànica amb una nissalla darrere increïble de músics que presenta el seu disc, el Barone. Amb aquesta excusa, es planten a la nostra cabina i ens regala una selecció de cançons exclusiva.
1: Aquesta és una tria una mica al tuntun. Algú m'ha enviat aquesta proposta fa poc per dir-me que hauria de fer cançons així. És una cosa que jo escoltava quan tenia com 14 anys d'una banda de hip-hop de llavors, una banda de hip-hop que es deia Houdini. Van fer aquesta cançó, Friends, i poc més, amb un look una mica llampant, però que ens va marcar. Cuir, cadenes, vestimenta d'esport. És una cançó senzilla que ve de gust tornar a sentir, un rap sentimental sobre tenir amics i perdre'ls, el valor de l'amistat, vaja, baixos i ritmes ben fets, efectius, admirable. Per això la trio ara.

0: bunch of music in the sort of indie circuit circle.
1: De les bandes de rock actuals i del món de l'indie m'agraden Emil and the Sniffers, i en particular una cançó que han tret fa poc, fa res, que s'anomena You Should Not Be Doing That. L'escoltàvem molt mentre feia el meu últim disc, el Boroni, perquè realment m'encanta com camina i l'ús que fa de sentències rares i com ella d'alguna manera les fa funcionar característicament, amb prou melodia per sortosament encendre la cançó. I crec que és un acte intuïtiu i alhora també intel·ligent. Això és el que m'agrada d'aquesta cançó. Moltes gràcies. Thank you very much.

0: And now continuing on from that, and hopefully in context.
1: I ara, seguint amb el set i tot lligant en context una mica amb l'última cançó, que és d'una època similar. Aquí tenim una cançó d'èxit massiu de la Carly Simon, que s'anomena Why. És com una mena de música disco, música pop de ball. El tempo va creixent i tota ella té un increixendo que et porta fins a explotar al final. És òbvia, sí, però molt ben cantada, amb un gran sentiment a dins, intencionat. Una cançó increïblement ben feta, que segurament ha venut milions i milions, però que en realitat sona encara fantàstica i que fins i tot la pots punxar a la cabina d'un club. No és que jo mai l'hagi punxat en un club, ja ho faré, però crec que és una cançó fantàstica.

0: Baxter Dury té tota la raó del món. Aquest guai de Carly Simon és una peça de ball exquisida, un èxit de ràdios i fins i tot una de les catons cançons fetitxa del mític Larry Levan. Avui som a ICAT, a la ràdio en queda, perquè hi ha DJ convidat.
1: DJ convidat al Pista de Fusta.
2: And now, next, we have DeLorean Dynamite by Terry Turge.
3: I ara, per la propera, tenim DeLorean Dynamite. Sentirem el que vindria a ser una cançó de música per ball molt dels anys 90. Si repeteixo algunes paraules, és per recalcar que és dance music pur i dur. És màgica.

0: Doncs gràcies per atendre'ns i a gaudir de la sessió de DJ convidat amb nosaltres. Adeu.
1: Senyores i senyors, Baxter Dury, tot una masterclass d'ambient, de socarró, tot el que Baxter Dury té a punt per al seu nou disc, El Barone, posat al servei d'una sessió. La primera de la temporada del DJ convidat. Quin goig i quina joia. Que hi sigueu cada tarda.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Recordeu que ara la pista de fusta va de dilluns a dijous. A les 8 del vespre, que sempre som a 3CAT Cultura i que ens pots dur en una aplicació pel mòbil i per la tauleta. 7 Ways to Love. Saint Etienne i David Penn van fer aquesta meravella als 90. Ara que retiren, la regalen els seus seguidors. Soc Miqui Puig als plats i això ha sigut un DJ convidat amb Baxter Dury. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat més de 150 hectàrees, sobretot de massa forestal. Els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Els bombers també confien a poder donar ja per controlats en les pròximes hores els altres incendis actius, el de l'Anoia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han donat per controlat el de les Gavarres, que va començar divendres. El govern de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb els quals s'ha reunit per posar-los al dia dels incendis recents. Abans de la reunió, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja defensava un gir de 180 graus en la gestió forestal.
2: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
1: Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en risc màxim d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa nivell 4, al màxim, en un centenar de municipis més aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Més notícies amb l'Anna Alfonso.
3: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un sostre de despesa rècord de més de 220.000 milions d'euros. El govern espanyol es prepara així per la primera votació al Congrés relacionada amb els pressupostos per al 2027. Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit, com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
4: Que permitirà blindar l'estat del benestar i complir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, es la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
1: Alberto Núñez Feijóo proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu per tal de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit en una trobada amb empresaris bascos.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos.
3: Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus.
1: Una nena de 6 anys ja ha mort ofegada aquest dimarts mentre es banyava a les piscines municipals de Balaguer, a la Noguera. El sistema d'emergències mèdiques va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els socorristes del complex van intentar reanimar la nena, però no van poder salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Ramon Solsona i Mario Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
3: La gran cita del llibre en català es farà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema Molt per veure, molt per llegir. A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català. Ha agraït el premi i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
6: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Esports, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb 0-0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
3: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal, amb 0-1.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jelinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada pel Burnley anglès.
0: Fins aquí les notícies.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
12: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
13: Hi ha una cabra que acaba de parir.
14: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
13: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crim.
15: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i le pegué...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
20: Comencem.

Quina manera més magnífica de començar un programa de ràdio. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Tal dia com avui, un dia 9 de setembre del 1941, va néixer Otis Redding i ho va fer a Geòrgia. Va morir poc després, tenia 26 anys quan va morir en un accident d'aviació el 10 de desembre de 1967. I l'efemèride, la coincidència de que un 9 de setembre de 1941, doncs tal dia com avui, naixés Otis Redding, a mi em donava peu a fer un programa especial dedicat a una de les grans figures, no sé si la millor, però sí una de les més destacades figures del món del soul de tots els temps. I farem un recorregut a través de la seva carrera, escoltant també altres artistes coetanis o altres grans artistes que ens han deixat algunes de les millors perles del soul al llarg de la història. Un Otis Redding molt vinculat a la marca Stax, en aquest segell discogràfic, del qual hi ha un magnífic documental de 3 capítols, en el que evidentment hi apareix Otis Redding, perquè forma part d'aquesta família Stax, i d'un segell discogràfic on de ben petit, de ben jovenet, i va entrar per la porta acompanyat del seu pare i va dir que ell volia ser cantant. I la primera cançó que va sortir d'aquell atreviment va ser aquest Pain in My Heart, primera cançó que va enregistrar Otis Redding en els estudis de Stax Records.

Doncs molt jovenet, gairebé un nen, quan va enregistrar aquesta primera cançó, aquest Pain My Heart, en un estudi de gravació, realment que és història, un estudi de gravació amb moltes peculiaritats, formada per dos tipus, en aquest cas un home i una dona, Jim Stewart i Estelle Axton. Estelle Axton era la que portava la botiga de discos i Jim Stewart era el que portava el que seria l'estudi de gravació. Tot això a Memphis, evidentment. Stewart i Axton va formar el nom de Stax, un estudi de gravació per al que hi passaven abans del mateix Otis Redding. No va ser el primer en arribar-hi, abans hi havien passat molts altres artistes, però Otis Redding va començar, doncs, com comencen tots els que tenen ganes de cantar, fent cors, per exemple, al costat del gran Little Richard.

Doncs aquí teníeu Otis Redding fent cors al costat de Little Richard amb aquest Through Fine Mama. I com us deia, per Stax Records, quan va treure-hi el nas per primera vegada Otis Redding, allà ja hi sonaven alguns artistes que d'altres. La banda fixa, la que estava a l'estudi, de la que sortien tots els músics que després acabarien acompanyant el mateix Otis Redding, es deien Booker T and the MGs.

aquest Green Onions, una peça instrumental de Booker T and the MGs. La veritat és que va ser un dels primers grans hits o grans èxits que va tenir la gent de Stax Records. Des de Memphis, des de l'Amèrica Profunda, quan tota la gran artilleria estava sobretot al nord dels Estats Units. I a partir d'aquí ells van fer la guerra pel seu cantó amb un segell petit, però amb artistes que sempre els hi volien volar, que sempre els hi volien treure i que, doncs, en molts casos van seguir fidels al segell Stax. Abans de Booker T and the MGs, que es convertirien en certa manera com els músics de sessió d'aquest estudi de Stax Records, hi havia altres veus també celestials, a les quals el senyor Otis Redding, diguem que les mirava amb molt de respecte. La gran veu femenina, en aquest cas, era la d'Irma Thomas.

Estem parlant, evidentment, d'enregistraments que estan fets tots als anys 50. Aquest Straight from the Heart d'Irma Thomas, una de les primeres grans figures, filla de Rufus Thomas, que desfilava dia sí dia també per Stax Records. Però avui us he dit que coincidint amb el que era la data de l'aniversari, o en aquest cas del naixement d'Otis Redding, evidentment hem d'escoltar música d'Otis Redding. I ara vaig a fer-vos una selecció de hits, dels grans èxits d'Otis Redding, que evidentment han de començar per el number one, que no és altra cançó que aquesta.

és evident que si hem de començar amb els hits en Dottie Redding, hem de començar amb aquest Sitting on the Dock of the Bay, assegut a, així com a la vora de la bahia, vindria a ser la traducció. Un Otis Redding que, evidentment, doncs, ens ha deixat cançons d'aquelles que formen part una mica de la memòria col·lectiva. Això del soul, de l'ànima, i que ha empaltat de moltes altres coses, perquè, evidentment, el soul veu del jazz, veu del blues, veu del rhythm and blues, veu del rock and roll, i ho porta tot en el seu terreny ben particular, d'aquesta ànima, d'aquestes sensacions diferents i d'aquesta manera de crear també uns ritmes diversos als que havíem escoltat fins al moment. Sitting on the Dock of the Bay, i ara un altre clàssic d'aquells que no requereix de cap tipus de presentació.

Miguel, recorrent els que són els grans clàssics, els hits d'Otis Redding, evidentment aquests dos els havia de posar al capdamunt de la llista. S'ha de dir, evidentment, Otis Redding forma part d'aquest club dels 26, de tots aquests artistes, llarguíssima llista, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin l'he dit, no? Jimi Hendrix, i un llarguíssim, etc., d'artistes que van morir amb 26 anys. Diguem que són coincidències, evidentment, perquè també podríem fer el club dels 27, dels 30, dels 40 i dels 50. Però, en aquest cas, doncs, morta prematura, amb un accident d'aviació, i per tant, doncs, la seva discografia és ben curta. Són un total de 6 àlbums entre el 64 i el 67. O sigui, prolífic ho va ser, molts singles, evidentment, també, i després, a partir del 67, van començar a sortir un munt de recopilatoris. I avui en dia encara ja sabeu que es publiquen discos de Jimi Hendrix o de Frank Zappa o de Nirvana. Però d'aquests discos ja no n'hem de fer massa cas, més enllà de si sou molt fans o si sou realment uns malalts de cada un d'aquests artistes. Hem sentit dues de les grans clàssiques, Sitting on the Dock of the Bay, Miguel, és que si vaig de pressa, a l'anglès fatal. I ara anem amb aquest I've Been Loving You Too Long.

No vull semblar un nostàlgic, absolutament per res, però evidentment hi ha coses que és que un, com a mínim li fan reflexionar. El fet de que hi hagués aquesta capacitat amb una indústria incipient, s'ha de dir, amb uns estudis de gravació, evidentment, amb una tecnologia que no es podia considerar gairebé ni tecnologia, evidentment amb un món digital que encara estava per començar a imaginar, no ni per començar a crear. I que hi haguessin artistes amb aquest talent, artistes sortits normalment de ser autodidactes o de venir de famílies en les que hi havia caigut un piano, una guitarra o qualsevol instrument i que això els feia veure les coses d'una altra manera. I a més en un món en el que, per exemple, Stax Records, governat per dos persones blanques, doncs els negres s'hi acostaven i enregistraven al costat de músics blancs en un moment en el que, evidentment, la separació racial era absolutament brutal als Estats Units. Per tant, algunes coses que han canviat per a bé, d'altres coses que possiblement no han canviat per a tan bé. Hem sentit ja tres clàssics d'Otis Redding, me'n queden encara un parell, però vaja, aquest és que tampoc podia faltar. Stand by me.

Stand By Me, cançó original de Benny King, això sí, no d'Otis Redding. Era molt habitual en aquella època que els artistes agafessin i fessin versions, les enregistressin. Jo crec que no hi havia tants problemes ara com els que hi ha ara a nivell de drets d'autor, i era com molt més senzill el fet de que es poguessin fer versions. Hi ha moltes cançons originals dels Beatles, l'altre dia escoltàvem Led Zeppelin, dels Rolling Stones, que són versions o que estan inspirades, clarament, vaja, no era una època en la que això dels plagis, que està tan a l'ordre del dia avui, doncs es portés així amb tanta alegria. Stand By Me, de Benny King, amb la versió que feia Otis Redding. I parlant de versions, ara sentirem original i una versió que em sembla espectacular. La millor versió que s'ha fet mai d'Otis Redding. És... Anem primer amb l'original. És el tema, és el Hard to Handle.

Black Crowes, que fan un Hard to Handle que sembla com si fos d'ells, però no, és d'Otis Redding, aquí substituint la secció de vents per guitarres elèctriques. A mi aquesta versió em sembla sensacional.

Jo apostaria que és la cançó més popular o la que té més reproduccions. Després ho miraré, com a mínim, a les plataformes dels Black Crowes, aquesta versió del Hard to Handle d'Otis Redding. I segurament que més d'un també deu pensar que aquesta cançó que escoltareu ara és d'Aretha Franklin, però no, la cançó original és d'Otis Redding, tot i que després Aretha Franklin li va donar la volta i se la va fer molt seva, però qui va fer enregistrar i escriure originalment el Respect és el senyor Otis Redding.

extraordinària, evidentment. La versió original, jo em quedo amb la d'Aretha Franklin, sobretot la que va interpretar a la pel·lícula Blues Brothers 2000 de John Landis. Sempre dic el mateix, és un desastre de pel·lícula, però les actuacions musicals són espectaculars. A diferència d'ara, possiblement, abans sí que hi havia més viatges d'anada i tornada. En aquest aspecte hi havia més respecte, ja que parlàvem abans del respect, doncs més respecte entre el que es feia musicalment a Anglaterra i el que es feia musicalment als Estats Units. Als anys 60, per exemple, tota la gent a Laurel Canyon, que seria una mica més, doncs, aquell rock més folk, hi havia molta admiració per el que feien els Beatles, i en el món del soul, doncs també, com podeu comprovar, agradava el que feien els Rolling Stones. O l'altre dia parlàvem de Led Zeppelin, per exemple, que al principi de la seva carrera, doncs, quan no eren res a Anglaterra, es van menjar tot el mercat nord-americà i van arribar a casa seva amb l'èxit vingut de fora. Una mica com el que li va passar a Mònica Naranjo. És que vaig veure una entrevista l'altre dia amb el Marc Giró i explicava això, que primer va triomfar a Mèxic i després aquí. En fi, coses d'aquestes que passen. I us havia preparat una sèrie de hits així de soul per l'última part del programa. M'he embolicat molt parlant i no sé si podrem escoltar-ne ni la meitat. Va, us en tiro tres seguits. Ja us dic ara que són Let's Stay Together d'Al Green, What's Going On de Marvin Gaye i el 5 d'Aretha Franklin.

amb el Michael Los Temptations, i de fet amb aquest altre Hold On, I'm Coming, de Sam and Dave, acabarem avui aquest Delicatessen, dedicat a la figura d'Otis Redding i dedicat una mica també a la nostàlgia, que carai. I tornem dilluns amb moltes més coses. Us deixo amb Sam and Dave.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els operaris ja han acabat d'omplir en formigó l'esvorany que ha aparegut aquest dimarts al barri de Putxet de Barcelona, provocat, segons tots els indicis, per les obres de la línia 9 del metro. Aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació per comprovar si el formigó ha forjat a condicions i ha assegurat el terreny. De moment, els veïns dels 90 habitatges desallotjats passen la nit fora de casa. La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: El Departament de Territori admet que tenien constància de les denúncies dels veïns per l'aparició d'esquerdes des de feia setmanes. Repàs altres informacions en Alfonso.
3: L'Iran ha amenaçat amb una acció decisiva després dels atacs nord-americans d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països. Poc abans de la mitjanit, el Comandament Central Militar nord-americà ha confirmat el bombardeig com a resposta a l'atac iranià de les últimes hores contra diversos vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
1: La cimera de l'OTAN a Turquia arrenca marcada pel retret del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per la falta de suport en la guerra contra l'Iran, els ha demanat més despesa militar i ha tornat a reclamar Groenlàndia.
4: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
3: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. David Borrell és cap dels bombers.
5: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables pels seus termes municipals, l'anomenat Plater. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen també que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens. En surt a Nova York, diversos carrers del centre de Manhattan han hagut de ser desallotjats d'urgència pel risc de col·lapse estructural d'un gratacels que estava sent reformat.
3: L'edifici afectat està situat al Midtown, prop de l'estació Gran Central i la seu de l'ONU. L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha explicat que s'hi han trobat els bombers.
6: Els primers bombers que han arribat han trobat problemes estructurals al pis 21. Dues columnes estructurals s'han deformat, a més de moltes esquerdes i terres enfonsats. L'edifici és inestable. Des que han arribat, han vist més moviments en una de les columnes compromeses. És una situació molt greu.
3: L'edifici és una antiga torre d'oficines de 37 pisos que s'estava reformant per convertir-la en apartaments de luxe. Es tracta de la conversió d'oficines en habitatges més gran de la història de Nova York, que un cop acabada havia de posar al mercat 1.600 apartaments.
1: Esports, Suïssa és l'últim país que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb 0-0 a la pròrroga i s'ha decidit des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
3: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
1: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorstein Tron, que era el millor de la general d'entre els fugats. La victòria a la meta de Foix ha estat per Mats Pedersen.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
8: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
0: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
8: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
0: Els dilluns, a les 12 de la nit, a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Onze encaputxats van entrar al Banc Central de Barcelona agafant 300 hostatges i van exigir l'alliberament del tinent coronel colpista Antonio Tejero. Això passava el 23 de maig del 1981, tres mesos exactes després del cop d'estat al Congrés de Madrid. A Barcelona, els atracadors o colpistes, que ningú sap ben bé què són, han ferit un hostatge a la cama per fer veure que deixen marxar un grup d'hostatges. Entre ells, hi va un assaltant camuflat que porta un maletí que és clau en aquesta història. Mentrestant, la tensió creix. Ja han passat moltes hores des de l'inici de l'assalt. Els màxims responsables policials, entre els quals hi ha diversos generals, no saben què fer perquè totes les estratègies que fan servir no funcionen. I, finalment, hi envien a negociar personalment el governador civil de Barcelona i el director general de la policia.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els protocols policials i de qualsevol mena s'acostumen a crear a partir de les errades comeses en actuacions anteriors. En el cas de l'assalt al Banc Central, es van assajar moltes coses, més aviat fruit de la improvisació i d'una manera de fer policial una mica testosterònica. Ja sentireu que en aquesta història hi haurà un moment que sembla que quede tot clar, oficialment. Ja veurem si podem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Sí, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: A mig matí del diumenge 24 de maig de 1981, quan ja fa 26 hores que va començar l'assalt al Banc Central de Barcelona, el centre de la ciutat està en silenci. Sembla que s'hagi congelat el temps. El gabinet de crisi que treballa per resoldre aquella situació ha decidit enviar dos peixos grossos a negociar amb els segrestadors. El governador de Barcelona i el director general de la policia caminen cap al banc amb uns quants nusos a l'estómac. No saben pas si en tornaran a sortir. Els especialistes policials, entre ells Enrique Esteban, el cap de la segona unitat dels GEOs, que aquella nit s'havia endinsat pel clavegram fins als soterranis del banc, és un dels primers a advertir del perill que suposava allò.
3: Para mí fue uno de los momentos, pues, quizá más importante, quizá con más peligro desde mi punto de vista, porque si verdaderamente los atracadores se hubieran dado cuenta de lo que tenían allí, los hubieran convertido a los dos en rehenes. Y entonces tendríamos los 200 y pico civiles y personal del banco, más el director de la policía y el delegado del gobierno.
2: Tots dos, delegat i director, s'acosten al banc. El Rubio dona instruccions al senyor Rotllan, el caixer principal, que a hores d'ara ja s'ha convertit en l'heroi de l'assalt perquè, tot i portar 36 hores segrestat i haver-se convertit en el blanc de tots els fusells policials cada cop que el Rubio el treia al carrer, no havia defallit en cap moment. Ara li tornava a tocar ser protagonista, oi, Lídia Orriols?
4: El cervell de la banda s'havia d'assegurar que cap dels dos anaven armats. No volia córrer riscos, tampoc entenia com el govern podia cometre l'error d'enviar dos màxims representants al banc. Potser volien aprofitar el moment de la trobada i la revisió del director i el governador perquè algun franc tirador el matés. Si moria el cervell, la resta s'entregaria.
2: Així que el Rubio fa sortir el senyor Rotllan. Li explica com ha d'escorcollar els dos homes per assegurar-se que no van armats. Les càmeres de televisió capten el moment. Tot just al davant del banc, un Rotllan seriós, però serè, revisa de dalt a baix el director i el governador, que es deixen fer. Un cop finalitzada la tasca i comprovat que no van armats, tots tres entren al banc. Durant uns minuts, que es fan eterns, la tensió es fa gairebé irrespirable al gabinet de crisi. El general Pajuelo està convençut que Gil Sánchez Valiente, el que ell considera que és el número uno, és capaç de fer una barbaritat si es veu acorralat. Els minuts passen i no se sent ni un soroll a dins del banc. Són 1:15 del migdia. Han passat més de 27 hores des que aquest malson ha començat. Passen 10 minuts que es fan eterns i, de sobte, veuen que les portes del banc es tornen a obrir. El director de la policia i el governador civil surten tal com han entrat. Han parlat amb el Rubio, però no han aconseguit res, ni tan sols esbrinar si són o no són guàrdies civils.
4: A les 13:45, la policia torna a veure moviments a la porta del banc. No hi ha pactada cap entrega d'hostatges, per tant, no tenen ni idea de per què s'obre la porta principal. Potser el Rubio s'ho ha pensat millor i ha decidit entregar-se, però aquestes no eren les intencions del nostre personatge, que ja hem dit que té tendència a crear situacions pel·liculeres. Un cop més agafa el pobre senyor Rotllan i el fa servir d'escut humà. Aquest cop no es conforma a passejar-se per davant del banc. Decideix desafiar la policia i aprofitar per donar un tomb fins al quiosc que hi havia tot just al començament de la Rambla.
5: Decidí salir con el señor Rotllan hasta mediado de la Rambla. Me giré aquí, estuve observando un rato y viendo que no había ningún miembro de la fuerza pública, nos dirigimos al kiosco y nos paremos a observar las revistas que aquí se encontraban. Cuando salgo hasta el medio de la Rambla, bueno, ya al salir de la puerta, mirando hacia mi izquierda, veo que la Rambla está cortada a la altura de la calle Santana y veo de que hay cientos de personas detrás de las vallas, acordonadas por la policía, ¿no? Y cuando llego a esta altura, pues no paraban de gritarme, fascista, asesino, hijo de puta, en fin, toda una manifestación de gente. Yo me miraba, me sonreía debajo de mi capucha, como diciendo, si vosotros supiésis.
2: Ni ells sabien, ni nosaltres sabem encara, qui és en realitat el Rubio, però ja falta poc per descobrir-ho. El que és evident és que té la sang molt freda, o no té por, o és un inconscient, o totes dues coses. Però aquest posat del Rubio, aquesta fatxenderia, no és més que un farol. A aquestes alçades ja sap que no té cap sortida. Ja fa hores que han deixat de picar perquè saben que no hi ha manera d'accedir al clavegram, i encara que ho aconseguissin, no hi hauria una tapa de claveguera a tot Barcelona que no estigués vigilada per un policia. A més, a part dels hostatges, el més important, el maletí, ja havia sortit feia hores del banc i, per tant, ja no comptaven amb el suposat suport dels serveis secrets. Estaven sols i sense escapatòria, i com dirien en una pel·lícula d'atracaments, només els quedava entregar-se o morir com rates. El Rubio, després de més de 33 hores dins el banc, ja havia empatitzat amb alguns dels hostatges, sobretot amb el senyor Rotllan, que havia demostrat tenir-los ben posats.
4: El pas de les hores desgasta completament els segrestadors i la policia ho sap. No poden veure què passa a l'interior del banc, però està clar que estan perdent el control dels hostatges, perquè alguns d'ells han arribat fins a les terrasses del Banc Central i pretenen fugir saltant pels teulats. Altres fan senyals als franctiradors intentant explicar amb gestos, per no ser descoberts, quants segrestadors hi ha a les teulades. Una d'aquestes persones, que ja és al teulat del central, és José Gracia, aquell operari que havia aconseguit amagar-se als lavabos, però que finalment, i després de més de 20 hores de segrest, havia decidit sortir. Doncs bé, José Gracia és al terrat. S'ha perdut la major part del segrest. No va poder veure com el Rubio disparava a la cama de Ricardo. Però aquest cop serà testimoni del moment, probablement més dur de tot l'assalt. You want it
1: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: A les 19:45 del vespre, en veure la situació, els geos decideixen intervenir-hi i assaltar el banc. L'ordre és saltar pels teulats i des d'allà accedir al banc. Un dels franctiradors observa que a la terrassa del central hi ha un home encaputxat. No s'ho pensa dues vegades i dispara. L'operació de rescat al Banc Central acaba de començar. El tret del policia se sent nítid en el silenci de la plaça. José Gracia, que ja hem comentat que era la teulada, no només sent el tret. També veu on impacta. La imatge la té gravada a foc al cervell.
3: L'atracador que me tenía, pues estábamos pues, a un metro hablando, o quizás menos. Él estaba en la puerta de la cúpula del reloj, la pistola la tenía mirando abajo. Me dieron la cara en la frente, me pasaron por aquí, las oí. No oí una, sino... la hostia. Y ahí el ahí se armó la de San Quintín. ¡Pum! La frente. Yo para mí que fue la frente, porque en ese momento es todo, todo ese cuerpo es un blanco. ¡Pum! En la frente y cayó. Exactamente como digamos un pasamontañas, no sé si le dio la boca, la cara, la frente, la cabeza, sí. Pues cuando yo lo levanté, le salía sangre por todos lados. Levántala para ver, para que lo viera ese supuesto hermano.
2: El senyor Gracia parla d'un germà que l'atracador mort té dins de la banda. I el germà és testimoni de com cau al terra. José Gracia és la persona que malauradament està més a prop del ferit i l'ha d'aixecar amenaçat a punta de pistola pel germà perquè el pugui reconèixer, ja que hi havia diversos atracadors encaputxats. El Rubio sent el tret des del pati central y no li cal veure-ho per saber què ha passat.
0: Yo siento el tiro al francotirador y yo mismo digo, hay un muerto. Sabíamos que un muerto seguro había, pero no sabíamos quién era. Y cuando subimos empezamos a llamar los números, no tenían que responder, no nos respondieron ninguno de los dos. Y entonces era que decía, era mi cuñado que decía, mi hermano está muerto.
2: Els segrestadors perden els nervis. Ara sí que tenen clar que la policia no tindrà miraments. Tiraran

0: A més, la mala sort ha volgut que el mort tingui un germà dins que ho ha vist tot i un dolor tan profund no contribueix gaire a tenir la sang freda. Aquest serà un moment decisiu perquè tant el cervell de la banda com la policia estan a punt de perdre el control de la situació.
1: Mi hermano que ha muerto, que ha matado, tal y cual, yo tengo que tranquilizar, yo, ¿no? Esta gente no tiene culpa. Ahí arriba han tenido que cometer un error. Para que eso haya sucedido han tenido que cometer un error porque estamos negociando a entregarnos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, porque sí, maten a uno? Decía, algo se ha tenido que pasar en el terreno, pero no sabíamos el qué.
0: Per què la policia havia decidit tirar a matar? Ni tan sols ferir el segrestador. Per què es va disparar sabent que les teulades eren plenes d'hostatges? El general Aramburu és contundent responent a aquestes qüestions.
2: Apretando un poco las clavijas se termina. Aquí la clavija consistió en la vida de un hombre. Apretó esa clavija y se terminó.
0: Els geos aprofiten molt bé aquest cop d'efecte. Els atracadors estan retirant el mort de la teulada, el seu germà intenta reanimar-lo, però totes les teulades estan plenes de policies i el grup especial d'intervenció assalta per fi la terrassa del banc. José Gracia, que tot just està al costat del mort, encara avui en dia explica amb una cara d'absoluta incredulitat el que va viure.
3: Saltaron geos, pues como los que tiran a piedra un avispero. Salían por ellos, no por donde salían. Pues en ese momento no, nadie te pone una escalera y te da la mano para que subas. Te empujan y saltas. O sea, yo creo que haces cosas que en un estado normal no las haces. Y luego, pues, se me montó uno encima, disparando hacia la puerta del banco, del terrao. I els casquillos me caien por encima.
0: Arriba un moment que José es deixa caure a terra, gairebé en estat de xoc, convençut que és mort, que alguna d'aquelles bales l'ha encertat. Trossos de paret salten pels aires en cada impacte i cauen sobre ell. Però José resulta il·lès. Ara s'adona que no hauria d'haver sortit mai d'aquell lavabo. Els hostatges no tenen un bon record de l'assalt dels geos. Tots ells asseguren que van tenir més por de morir en mans de la policia que dels mateixos atracadors. L'Àngel, el tècnic de manteniment que havia evitat que cremessin els bitllets al mig del pati central, encara es disgusta quan ho recorda.
4: Se portaron peor los geos que en el momento en la actuación. Ya sabemos que los secuestradores lo que hicieron, eso no tiene nombre. Entraban en los lavabos, disparaban y después abrían la puerta.
0: José Gracia, que encara no es creia el que estava vivint, veu com tots els policies comencen a accedir al banc per la porta del terrat.
3: Cuando entraron los geos, es como si hubieran entrado a Tila. Fueron destruyendo el banco.

0: Després d'una entrada tan salvatge com aquesta, el Rubio sap que no té sortida. Si no s'entrega, no només moriran els seus companys. Està convençut que els agents no tindran miraments si els atracadors disparen.
1: Fue cuando decidí dar la orden de salida, porque aún nos quedaban 200 y pico rehenes con nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es una masacre. Para llegar a nosotros van a tener que matar a mucha gente.
0: És llavors quan decideix que s'ha d'entregar, però tampoc sap com fer-ho. La policia baixa en tromba per les escales principals i no pregunta res. El seu objectiu és disparar contra els encaputxats. En aquella entrada hi ha Enric Esteban, el geo que aquella nit ja havia entrat pel clavegram del banc.
2: En el banco había muchísimas dependencias que no habíamos conocido. Hubo que limpiarlas, y digo que limpiarlas, cuando digo limpiarlas me estoy diciendo, digo, que entrar en ellas y adoptar todas las precauciones, porque no se sabía si podía haber quedado alguien allí, incluso si podía haber rehenes con alguno.
0: Mentrestant, alguns dels hostatges ja s'estan escapant pels terrats, però al pati central encara en queden molts. Senten uns sorolls terribles i comencen a cridar per les finestres. Els policies que hi ha a l'exterior intenten tranquil·litzar-los. Un agent els pregunta si queda algú perquè a fora no tenen ni idea del que passa a dins del banc. El descontrol de l'operació és total. Al gabinet de crisi no saben què hi passa allà dins. S'han sentit trets, però els experts diuen que cap procedia dels CETMES, els fusells de l'exèrcit. Per la seva banda, Antonio Tejero, que seguia les notícies des de la presó, assegurava que ni ell ni cap dels que havien participat en l'organització del cop d'estat al Congrés dels Diputats tenien res a veure amb l'assalt al Banc Central. El general Pajuelo comença a dubtar que el cervell sigui el capità Gil Valiente, fugat amb un maletí del 23F. Després de gairebé 36 hores de segrest, encara no han pogut aclarir qui són els autors ni els verdaders motius d'aquella operació.
3: A l'interior del banc, el Rubio i els seus homes saben que estan completament perduts i creuen que així que la policia els identifiqui, els mataran allà dins sense contemplacions, tal com ja havien demostrat a la teulada. El Rubio torna a improvisar i ara el que se li acut és que sortiran barrejats amb els hostatges. Ell era l'únic a qui havien vist a la porta del banc. Sabien que portava jersei blau i pantalons foscos i, evidentment, caputxa. Així que, entremig de tot l'aldarull, va començar a intercanviar-se la roba amb els hostatges.
1: Los propios rehenes empiezan a darnos ropa. A mí me dieron un jersei rojo y los pantalones, pero no me iba.
0: La versió que donen els hostatges que ho van viure és bastant diferent de la que manté el Rubio. No només els obliguen a canviar-se la roba, sinó que els atracadors van actuar amb molta malícia.
4: Se quitaron la capucha y nos pusieron pues a los que estábamos ahí pendientes y demás y apuntados con la pistola en la cabeza. Entonces, pues, ese momento y demás, de que cuando sentíamos contra los demás, a mí me la pusieron en concreto, yo cogí, me la quité, la tiré.
0: Atenció al que ve ara. Això sí que no ho supera ni la Casa de Papel. El caos és total. Els hostatges s'amunteguen a la porta principal intentant sortir, però la porta està tancada amb clau. La clau la té el Rubio, que és l'únic que l'obria i la tancava per sortir amb el senyor Rotllán. Però recordem que el Rubio s'havia canviat la roba i amb els nervis i les presses s'oblida d'agafar la clau de la butxaca. Així que un cop arriben a la porta per sortir amb la resta de segrestats, s'adona que no té la clau. A fora tampoc s'han plantejat la possibilitat de demanar totes les claus al director del banc i es limiten a preguntar als de dins per què no obren. La resposta és clara: no hi ha llave. Escoltem els àudios reals d'aquell moment. No hi ha llave. Finalment, a les 20:45, els més de 200 hostatges que encara hi ha al banc estan amuntegats darrere la porta i un d'ells trenca el vidre d'una de les portes laterals i força la sortida. L'arxiu audiovisual d'aquell moment és històric, d'aquells que no et canses de veure. Us recomano un sense ficció que es va titular Cop al Banc Central, fet per la Neu Sala amb la productora Minoria Absoluta, que trobareu al 3 a la carta. Desenes d'homes, perquè curiosament només hi havia homes, surten atropelladament per la porta que finalment han aconseguit obrir. No saben cap on anar. Uns corren cap a la dreta i altres cap a l'esquerra. Tot està ple de policies. Des de les escales que hi ha al començament de la Rambla, les escales que baixen al metro de Plaça Catalunya, els agents, apostats amb les armes a punt, criden als hostatges que es llencin a terra. El geo Enrique Esteban recorda aquell moment.
2: Se ven en las imágenes, por eso digo que quizá las imágenes son muy ilustrativas. Se ve como los miembros del grupo especial de operaciones le decían a la gente tranquila o calma, porque lo que nosotros queríamos es que estuvieran en el suelo, que era el sitio donde menos riesgo corrían.
0: La gent s'arrossega per terra fins a arribar al que cadascú considera un lloc segur. Uns s'amunteguen amagats darrere el quiosc de les Rambles. Altres arriben fins a una de les cabines de l'11 que hi havia just a dalt de tot de la Rambla. La policia els crida des de les escales de l'entrada del metro de Plaça Catalunya. La gent hi arriba arrossegant-se per terra i allà la policia els llança literalment escales avall.
4: Puedo que había unos policías por fuera de la puerta de cada vez más. Yo tírate al suelo, cuando te digamos al corriendo, ponte detrás del kiosco, y detrás del kiosco, oye, vete para allá.
0: La tensió és tan gran que la gent, tot i que porta 36 hores de segrest, treu les forces d'un pot i intenta seguir les instruccions policials dintre de tot aquell caos.
5: Enfrente de les escaleres del metro, donde canaletas, se encontraban con tres o cuatro metralletas apuntándole y diciéndole con voz de sargento militar que al suelo. Y claro, caían redondos. Se dejaban caer y depositaban a la taja.
0: El llavors capità Gómez Alarcón contempla l'escena des d'una de les posicions de l'exterior del banc.
6: Con pánico corriendo, y recordáis también que hubo algún caso de histeria de algún rehén allí ya en la calle. Y en el momento era de una tensión, pues yo creo que límite.
0: I realment ho era. Però l'opinió que d'aquell moment té el general Aramburu és, si més no, curiosa.
7: Pero era vergonzoso ver cómo huía la gente, cómo escasa dignidad.
8: Crims, amb Carles Porta.
0: Recordem que enmig de tot això hi ha els segrestadors que s'han intercanviat la roba amb els hostatges i que surten corrents com si fossin un més dels retinguts. La policia sap que aquesta és l'única via de sortida que els queda. Però en aquestes 36 hores encara no han aconseguit identificar-los i no tenen ni idea de quina cara fan. Això explica els pocs miraments que tenen amb les persones que intenten escapar com poden d'aquell malson que fa tantes hores que dura.
2: Era ir recogiendo a la gente y sobre todo desvendar quién era secuestrador y quién era secuestrado.
0: El Rubio, que ja s'havia canviat el jersei blau pel vermell, és un dels primers que surten entre els hostatges.
9: Entonces una gente se dispersó hacia la derecha y otra hacia la izquierda. A mi salida, todos íbamos cubriéndonos las cabezas para que no identificasen si podíamos escaparnos.
0: S'ha canviat la roba i no porta caputxa, però sí la pistola. ¿Recordeu que va tenir problemes amb la mida dels pantalons?
1: Yo llevaba la pistola y, bueno, yo para mí ya era mejor acabar, ¿no? Con todo. Y por eso llevaba la pistola encima, después se rompió el botón del pantalón y del cinto se cayó el arma. Yo trato de girarme para cogerla, uno de los compañeros que viene detrás mío le da una patada, me la aparta de la mano prácticamente porque ya vio que me estaba apuntando a policías o geos que había detrás de los árboles, que tal vez mejor eso me salvó también, ¿no?
0: Segurament, si el Rubio hagués agafat la pistola, l'haurien cosit a trets i no hauria pogut explicar la seva versió d'aquell assalt.
3: El moment en què el Rubio perd la pistola queda enregistrat per les càmeres de televisió espanyola, que no perden detall d'aquell caòtic alliberament. Es veu com un dels que surten per la porta, amb un jersei fosc, s'ajup, sembla que per agafar alguna cosa, però continua corrent. Tot és tan ràpid que per percebre aquest detall s'han de visionar les imatges de càmera lenta, gairebé imatge a imatge.
0: El Rubio és viu i fora del banc. Intenta córrer rambla avall cap a on s'aplega la gent curiosa. Ell continua corrent, no vol llançar-se al terra ni refugiar-se darrere de cap quiosc. Vol aprofitar el caos per fugir en algun carreró.
9: Y yo vi que por ahí no tenía escape, entonces lo intenté de nuevo hacia abajo. No pude acercarme hacia la gente, que era lo que quería, porque había un cordón policial. En ese momento había 1.500 policías custodiando los alrededores del banco.
0: Tots els carrers estan tallats i no deixen sortir del cordó policial a ningú que hagi sortit de l'interior del banc. No es pot escapar. La policia va fent pujar tots els alliberats en furgonetes i autobusos i els porta a la comissaria de Via Laietana. Policialment, l'operació està sent un èxit perquè no ha quedat ferit ni un hostatge. Saben que hi ha un segrestador mort i estan segurs que la resta s'han barrejat entre els alliberats i, per tant, en algun dels autobusos o furgonetes que van cap a comissaria, el Rubio el reconeixen immediatament.
1: Están los geos conmigo, me voy a encontrar la tanqueta y llega un inspector del grupo de la Político Social y me reconoce. Y les dice, pero si este es anarquista. Y me dicen a mí, dice, menuda 36 horas nos lleva la...
0: La policia i sobretot el grup de lo político-social de l'època coneixia perfectament l'home que els havia tingut contra les cordes durant 36 hores. I no, no era el capità Gil Sánchez Valiente, ni cap guàrdia civil ni cap militar. El cervell de la banda només tenia 25 anys, però ja era un vell conegut de la policia. És José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio.
3: L'havien detingut diverses vegades per la seva vinculació a grups anarquistes, però darrerament s'havia especialitzat en l'atracament de bancs i pels informes que constaven d'ell s'havia convertit en un mercenari, un professional que actuava per encàrrec. Al començament de la seva carrera com a mercenari va ser fidel a les seves idees i només acceptava encàrrecs dels comunistes i els grups d'extrema esquerra, però va arribar un moment que també es va posar a treballar per a l'ultradreta perquè pagaven millor.
0: Els agents de la Político-Social no es poden creure que darrere d'aquella operació que ha tingut paralitzat tot el país, una acció que ha aconseguit enganyar tothom, hi hagi només el Rubio, un jovenet de 25 anys.
1: Pector Resto acompanya a l'Ogeo, entra en un ascensor que salimos directamente pues, a una sala de junta, ¿no? Una mesa en forma de U, y ahí pues está el director general, bueno, yo los que conocía, varios generales, en fin, que habían varios generales, habían todos los mandos que había mandado. Y los policías le dicen, los secretos le dicen, bueno, pues si es anarquista, ¿no? Y ellos pues se echan mano a la cabeza, cachan la cabeza y... Se queda unos segundos que no sabe qué hacer.
0: Tot el gabinet de crisis queda perplex davant d'aquesta informació, sobretot el general Pajuelo, que va ser el que va aixecar la llebre assegurant que eren comandaments militars els que havien organitzat l'assalt. El general Aramburu Topete assentia amb el cap satisfet perquè ell, director de la Guàrdia Civil en aquells moments, sabia que havia depurat responsabilitats a les casernes i que en aquella operació del Banc Central no podia haver-hi cap dels seus comandaments.
7: Habían detenido a todos. Le dice el capitán de información, ve al Rubio y dice, pero Rubio, tú también estás metido en esto. Y dice, pues ya no, usted es mi capitán. Algo hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer, ¿no? Es la vez que conocí al Rubio y la primera y última vez que lo he visto, ¿no?
0: A dins, els autobusos identifiquen 8 assaltants més.
3: Tots ells són delinqüents habituals, atracadors de sucursals o joieries a punta de pistola, però poca cosa més. Cap d'ells té vinculacions polítiques. L'únic amb un passat compromès és el Rubio, un conegut anarquista. Els hostatges que són interrogats asseguren que els que van assaltar el banc eren 11 i que entre ells es cridaven per números. I tots estaven segurs que n'hi havia 11. Un estava mort a la teulada. 9 detinguts, entre ells el número 1, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio. I els mateixos atracadors confessen que el que faltava era l'assaltant que havia aconseguit fugir amb el maletí.
8: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Tot i que l'operació policial ha estat un èxit perquè s'ha aconseguit alliberar tots els hostatges sense que hi hagi cap ferit, en el fons saben quin ridícul s'ha fet permetent que 11 aficionats mobilitzessin fins i tot el president del govern. El general Aramburu Topete serà l'encarregat de dirigir-se a la premsa per llegir el comunicat pactat dins el gabinet de crisi. Hi ha una cosa molt important per al general, que no quedi cap ombra de dubte sobre el cos de la Guàrdia Civil.
10: Que la Guàrdia Civil, en contra de lo mucho que se había hablado estos dos últimos días de que algunos de sus elementos estaban implicados en este golpe, en absoluto ha tenido ninguna participación.
0: I el comunicat acaba definint el grup que havia mantingut durant 36 hores amb l'ai al cor l'estat espanyol com una banda de chorizos, macarras i anarquistes. La policia interroga José Juan Martínez Gómez, el Rubio, a les dependències de la comissaria de Via Laietana. Tenen moltes preguntes.
3: Si el que pretenien era un atracament convencional, per què havien assaltat el Banc Central? Per què no qualsevol altra entitat bancària que fos realment accessible per a ells? El número 1 era el Rubio, o hi havia algú més darrere d'aquella operació tan atrevida? Què pretenien realment amb l'assalt a una oficina bancària tan gran i al cor de Barcelona?
0: La cúpula de la brigada político-social li pren declaració. Els funcionaris transcriuen textualment a màquina les paraules del Rubio, que sembla que no té cap problema a explicar qui hi ha darrere del cop. Però al sumari passa una cosa molt curiosa. La declaració del Rubio queda tallada.
11: José Juan Martínez Gómez manifiesta que el 26 de mayo contacta con un tal Antonio Luis, de tendencia ultraderechista, en Perpiñán, y le propone el asalto al Central como golpe de fuerza en solidaridad con...
0: No ho deixem en alt per fer més intrigant la història, no? Aquell en solidaridad con queda al final d'un foli. Hi ha tres punts suspensius que semblen indicar que la frase continuï al foli següent. Però, coses de la vida, els folis següents han desaparegut. No són ni al sumari ni a l'atestat policial. És a dir, el que va dir després no consta per escrit. El declarant diu que va dir això.
1: Hablo de Manglano, hablo de... el otro acompañante que yo le llamo Luis, ¿me entiendes? Y bueno, y le explico y yo he sido financiado, yo he sido pagado para hacer este trabajo. El interés es recuperar un maletín y a mí me se daba la información de poder hacer el atraco si recuperaba el maletín, si estaba dispuesto a recuperar el maletín. Y entonces ahí pararon. Ahí pararon de preguntar, ahí pararon de todo.
0: Segons el Rubio, ell ho va explicar absolutament tot en aquella primera declaració, concretant la implicació dels serveis secrets espanyols. Però els folis on se suposa que allò consta avui han desaparegut.
3: Recordem que porta 48 hores sense dormir. L'adrenalina l'ha mantingut amb els ulls ben oberts durant tot aquest temps. Ara no hi ha adrenalina, però sí molta ràbia. Està molt dolgut perquè se sent enganyat. Ell havia complert amb la seva part del tracte, treure el maletí del banc. Però el client li havia facilitat uns plànols erronis amb la intenció que mai poguessin sortir de l'edifici. Un dels seus homes havia mort d'un tret al cap a la teulada. Segons ell, el tal Luis, mà dreta d'Emilio Manglano, director del CSIC, dels serveis secrets espanyols de l'època, no li va voler detallar què hi havia a l'interior d'aquell maletí que era tan important.
0: Però el Rubio ho sabia. Havia obert el famós maletí abans de la sortida dels primers hostatges. El que va llegir el va espantar i així ho va explicar als agents de la político-social. Ara sí, ara toca respondre l'última pregunta i segurament la més important. Què hi havia a l'interior del famós maletí?
1: Yo lo abro por la curiosidad de qué es lo que había dentro del maletí. Examinamos, empezamos a mirar papeles y me dice, joder, José, esto es fuerte. Esto es más de lo que yo esperaba. Digo, bueno, pues yo también. En el maletí hay una serie de documentos escritos a mano y... esto de las participaciones de las capitanías que iban a participar en el golpe del 23F,

0: Rubio també té la resposta a aquesta pregunta. Segons ell, en la primera sortida d'ostatges, on va sortir el maletí, la policia no va identificar ningú.
1: No se identificaron a ninguno. Jamás se identificó a un rey.
0: Enric Esteban, el geo que va estar durant tota l'operació de rescat del Banc Central, dubte molt que no s'identifiquessin, però tampoc no pot assegurar que en aquells moments d'incertesa algú ho hagués fet.
2: No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero si llevaba algún maletín, yo le puedo decir que estaría controlado. Yo le puedo decir, para un poco quitar cualquier duda, que los rehenes, cuando salían del banco, no se iban a su casa.
0: Si la història del maletí és o no veritat, només el Rubio ho sap. Si els serveis secrets o l'extrema dreta van ser els autors d'aquest encàrrec, només ho saben ells i el Rubio. Voler fer creure que només una banda de xoriços, macarres i anarquistes havia estat capaç d'organitzar un sarau d'aquesta magnitud era realment difícil. Tant que la versió del govern no convenç els polítics. I el cas de la sala al Banc Central arriba al Congrés dels Diputats. Eren altres temps, ja m'enteneu. L'oposició en bloc té preguntes que volen que el president respongui. Només dos dies després de la detenció del Rubio, el president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, el mateix que la nit de la crisi havia demanat que es truqués al tinent coronel Tejero a la presó, compareix davant dels diputats. Calvo Sotelo està molt confós i no pot dissimular la consternació perquè ni ell mateix s'acaba de creure allò de chorizos, macarras i anarquistes.
3: He de reconocer que hay una pregunta fundamental que a todos nos apremia y al gobierno también. Pregunta a la que yo en este momento no puedo dar una respuesta solvente. Y la pregunta es esta. ¿Quién está detrás de estos hechos? Pues bien, el número uno, José Juan Martínez Gómez, según declara, se entrevista en Perpiñán el día 15 o 16 de marzo pasado y luego el 22 de marzo con un individuo que se identifica como Antonio Luis, que se presenta como hombre de ideología ultraderechista y dice estar informado de las actividades delictivas que ya en esa fecha tenía en su haber Juan Martínez Gómez.
4: El president del govern, citant la declaració que tot just havia fet dos dies abans el Rubio, acusa de manera indirecta l'ultradreta, però en cap moment cita Emilio Manglano o la suposada implicació dels serveis secrets. El que no sabem és si ell tenia o no les dues pàgines que falten al sumari de la declaració del Rubio. Tampoc sabem si, amb el pas dels anys, José Juan Martínez Gómez ha volgut convertir aquells dos dies èpics en la seva història criminal que van acabar amb un fracàs estrepitós en una pel·lícula digna d'un guió de Hollywood o potser haurien de dir en una sèrie de Netflix. El que és cert és que l'oposició no es creu el tema de l'atracament ni tan sols l'única implicació de l'ultradreta i així consta en el discurs que un Felipe González de l'oposició feia a la cambra.
5: Un sentimiento de confusión, de incredulidad. No era posible que gente calificada de macarra, de chorizo y con no sé qué de connotaciones anarquistas que era la referencia de una ficha policial hubieran tenido en jaque a un Estado como el Estado español durante más de 30 horas en un acoso perfectamente organizado, perfectamente instrumentado. Eso no se lo cree nadie. Evidentemente el gobierno es el primero que no se lo cree.
4: I un jove Miquel Roca Junyent, que el 1981 era el portaveu del Congrés per Minoria Catalana, també insinua els interessos polítics que hi ha darrere de la sala al Banc Central.
6: Que a los elementos conocidos del terrorismo que venía operando en España se suman ahora y desde hace unos meses fuertes intervenciones de otro signo que están intentando desestabilizar la democracia. Que esto es lo que en definitiva detrás de toda esta operación está. Una operació de descrèdit del sistema democràtic.
0: Però el moment més tens de la sessió el protagonitza Blas Piñar, líder del llavors partit d'ultradreta Fuerza Nueva. He dit Blas Piñar, no Abascal. Aquell vell polític està molt emprenyat perquè durant els dos dies que va durar l'assalt, molts diaris l'assenyalaven a ell i al seu partit com els conspiradors de l'acció duta a terme per el Rubio.
6: Yo soy el primero que está deseando un esclarecimiento de los hechos. Pero esclarecer no es el lobar, no es el suciar, no es manchar a priori. A mí no me duelen prendas,

0: se puede estar manteniendo en la opinión constantemente es la posibilidad de que nosotros, y yo al menos, estoy implicado en cualquier movimiento de carácter terrorista, porque rechazo el terrorismo, por los fines y por los medios.
1: L'ambient al país i entre la classe política està molt calent. Fa només 3 mesos que han sortit de l'intent del cop d'estat i ara tot just surten d'un assalt d'infart. La democràcia no està consolidada, encara és molt feble. Al govern no li interessa que hi hagi cap ombra de dubte sobre la implicació dels militars o els serveis secrets. I el 31 de maig, tot just una setmana després de la seva primera declaració, tornen a interrogar el número 1. Aquest segon interrogatori sí que consta sencer al sumari. I aquí, la versió del Rubio no té res a veure amb Manglanos, serveis secrets o extrema dreta. Tot és molt més senzill. Citem textualment.
2: Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel de Carabanchel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes, que decidió Barcelona porque era la ciudad que conocía y el banco lo eligió por características y situación.
1: El Rubio, anys després, diu això.
3: Me la invento. Me la invento porque es la versión que ellos quieren escuchar y la prueba es de que hay algunas contradicciones que ni siquiera se preocupan de arreglarlas. No quiere decir que estuviesen todos implicados, pero había sectores que estaban implicados y hay sectores que pesarían mucho para continuar con eso para adelante. O el escándalo era de mayúsculo.
1: El Rubio i la resta d'atracadors són condemnats a penes de presó d'entre 30 i 40 anys pels delictes de robatori violent i intimidació amb els agreujants de reincidència i disfressa, tinència il·lícita d'armes i detenció il·legal. La sentència considera que no hi va haver cap implicació política. Diversa gent, sobretot els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van participar en aquella operació, mantenen a dia d'avui que tot va ser obra del Rubio i que allà no hi va participar cap membre de l'extrema dreta i molt menys dels serveis secrets. Amb aquest menyspreu, parlava d'ells el general Aramburu Topete en la seva darrera entrevista sobre el cop al Banc Central.
4: Salto de chorizos. Exclusivamente chorizo. Y en cuanto hubo el primer tiro y hubo la... cundió el pánico y las ratas huyeron.
1: Per què deia això de les rates el general Aramburu Topete? El Rubio va tenir moltíssimes dificultats per formar la banda que es va decidir a atacar el Banc Central. Les reunions preparatòries es feien als bars, sopars on no faltava el vi i que acabaven sovint amb la majoria dels participants beguts. Pocs dies abans del cop, alguns dels que semblaven més convençuts van decidir no participar-hi. Així que José Juan Martínez Gómez, com es diu en l'argot criminal, tiró palante con un par i va completar l'equip d'11 amb el seu cunyac i un germà del cunyat, el pobre que va acabar mort a la teulada del Banc Central. Fins i tot que el dia que van triar per entrar al banc fos just el 23 de maig, 3 mesos exactes després del cop al Congrés, va ser pura casualitat. De fet, el cop estava planejat per uns dies abans. Ho tenien tot preparat, però a les 9 del matí, just quan anaven a entrar a punta de pistola per l'entrada principal del banc, un d'ells es va cagar. I no estem parlant metafòricament. Li va agafar tal atac de pànic que s'ho va fer tot a sobre. Evidentment, no quedava gaire seriós entrar al banc amb un dels seus homes literalment cagat. Així que el Rubio va decidir avortar l'operació i anar-hi un altre dia. La data del 23 de maig només va ser casualitat. Miguel Alarcón, aquell capità de la Guàrdia Civil que va haver de llegir el comunicat des de la tanqueta i que va sortir disparat després del tret del Rubio, està convençut, després del pas dels anys, que el Rubio podia haver aprofitat la confusió generada en aquells moments per fer gran la seva llegenda.
5: Este hombre quiso montar realmente un atraco de película. Y yo creo que en el fondo él le gusta haber pasado a la historia como el atracador del Banco Central, ¿eh? Porque aquello fue un delito de los que pasan a la historia.
1: Hi ha conclusions de tota mena. Escoltem la de José Gracia. El recordeu? Aquell hostatge que es va passar 12 hores tancat al vàter i que quan es va decidir a sortir va haver de presenciar com mataven davant seu un dels atracadors.
6: Yo creo que fue más bien político. Atraco, no, porque el vaciar los sacos romper los paquetes, hacer aquella montaña de dinero, para luego recogerla, para llevársela, si ya la tenían envuelta. Si es que era absurdo.
1: S'hi poden donar moltes voltes. La versió oficial diu que va ser un intent d'atracament. I així està sentenciat per la justícia espanyola. I en aquestes latituds, les versions oficials i les sentències... Però estem parlant dels anys 80. Les coses han millorat molt, oi? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

0: smiling.
1: Crims.
0: Now I'm so sad and blue.
1: Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltran i Mercè Folch. Guió, Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

girl. I can't think of smiling. Now, I'm sad and

I can think, all smiling. Now, I'm sad and blue.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i esperen estabilitzar-lo avui, després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un incendi que ja ha cremat més de 150 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats. La resta d'incendis del país evoluciona favorablement. A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc, que ja ha cremat 113 hectàrees, i pel que fa a l'incendi de la Noia, els bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. També el que va començar divendres a les Gavarres ja es va donar ahir per controlat. Repàs ara d'altres notícies en Alfonso.
2: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. De les 85 persones dels pisos desallotjats, només dues han passat la nit en equipaments municipals. La resta han buscat solucions alternatives en hotels o en familiars i amics.
1: Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava a les piscines municipals de Balaguer, a la Noguera. El sistema d'emergències mèdiques va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els socorristes del complex esportiu van intentar reanimar la nena, però no van poder salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des del començament de la campanya de bany el 15 de juny.
2: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països, el Comandament Central Militar nord-americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran com a resposta als atacs de Teheran contra 3 vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
1: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha tornat a ser aquesta nit l'objectiu d'un atac rus. Diversos míssils han impactat contra magatzems i edificis residencials. L'alcalde de la ciutat ha informat d'almenys 2 persones ferides. Rússia ha endurit els últims dies els seus atacs amb míssils i drons contra Ucraïna i especialment contra Kiev, que les últimes setmanes han fet desenes de morts. Plataforma per la Llengua considera un fracàs l'intent d'augmentar la presència del català a les plataformes de streaming.
2: L'entitat denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022 només ha permès passar de l'1 al 3% del catàleg de les grans plataformes. Ho explica Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
2: Segons Plataforma per la Llengua, d'entre les plataformes de streaming internacional només superen el 3% de productes audiovisuals en català Amazon Prime Video, que arriba al 9%.
1: Esports, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb empat a 0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres, que han donat la victòria al combinat helvètic.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
1: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha acabat cedint el mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats. La victòria a la meta de Foix ha estat per Mats Pedersen.
2: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.
1: I el quadre femení, la nord-americana Coco Gauff, ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la semifinal. La txeca ha derrotat també la nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
9: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Avui ens visita la Marina.
1: La Marina Rossell?
0: No, home, no.
1: Em fas molt feliç, eh?
0: No, la Marina Casanellas, una ensinistradora de gossos.
1: Una què dius?
0: Ensinistradora de gossos, m'he posat nerviós.
1: Ah, i vindrà amb un gos?
0: Sí, un gos que va ensinistrar per trobar marihuana.
1: I què més farem?
0: També coneixerem l'Àlex Vila, el reporter de confiança de la Renaixença. Ens portarà a voltar per Catalunya.
1: Oh, d'aquest nano se'n parlarà, eh?
0: Sí. I també farem allò de passejar el gos,
1: sí.
0: Que a mi ja saps que allò no m'agrada gens.
1: No, t'agrada allò.
0: I dedicarem el capítol al paper del vàter.
1: Paper de vàter?
0: Al paper del vàter.
1: Parlarem de paper de vàter?
0: Del paper de vàter que ens farà falta quan entri el gos aquest de la marihuana i se'ns cagui per aquí al mig.
1: Vull dir, però paper de vàter...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: És el vàter!

0: La Renaixença. L'invent comercial del paper de vàter es produeix el 1857 als Estats Units.
1: Collons d'americans.
2: Sí, què fèiem aquí? El 1857 a Catalunya què fèiem?
0: Doncs mira, estàvem en plena renaixença. El 1859 es van reinstaurar els Jocs Florals. Vull dir que mentre aquí ens preocupàvem per la nostra llengua i la nostra cultura, a Estats Units ja hi havia un tio fent-se milionari venent rotllos de paper per aixugar-se el cul.
1: Veus?
0: Fixa't, eh?
1: Veus? Més pràctics.
0: Passen a un altre tema. Un tal Joseph, es deia Joseph Gayety, de Massachusetts. Però l'invent del paper de vàter és molt més antic. Els pioners reals, els primers de fer servir paper per aixugar-se el cul, després de cagar, van ser els xinesos.
1: Collons de xinos.
2: Però, a veure, un moment. Els xinesos no són els que renten el cul amb un rajolinet d'aigua?
0: No, aquests són els japonesos.
2: Jo els veig tots iguals.
0: No, aviam, no. No, costi, no podem faltar al respecte. Els asiàtics, al segon capítol ja. Vull dir, una cosa són xinesos i l'altra són japonesos.
2: Molt bé, però els que els renten el cul amb aigua, qui són?
0: Aquests els japonesos.
1: Collons de japonesos.
2: I els que se l'aixuguen amb un paper són els xinesos?
0: Sí, però estem reduint dues cultures mil·lenàries a una cosa molt concreta, trobo.
1: Però
0: no?
1: Va bé per diferenciar-los, Peyu.
0: Sí.
1: Això no ho sabia tu. O sigui, els xinesos són els del paper i els japonesos els del rajolinet d'aigua.
0: Aviam.
1: Ara ja em queda clar.
0: Els francesos també s'han rentat el cul històricament amb aigua. Són els creadors del bidet.
1: Collons de francesos.
2: Els dels francesos, eh? El bidet dels francesos.
0: Els francesos, sí, noi, sí.
2: Ah,
0: sí.
2: Pensava que també ho havien inventat els americans, això.
0: Doncs no, no, senyor. Els americans no descobreixen el bidet fins als anys 40, a la Segona Guerra Mundial. A França, l'ús del bidet ja estava totalment estès, i quan arriben els soldats americans, el descobreixen precisament a les cases de barrets franceses.
2: Ah, una cosa, Peyu,
0: què?
2: Jo no vull dir res, eh? Però vull dir, tu ets el director i endavant parlo del que podem. Dos capítols, i amb tots dos hem parlat de cases de barrets, eh?
3: És ben veritat.
0: Sí que és veritat.
2: Vull dir,
0: sí que és veritat.
2: Vosaltres sabreu el contingut que...
0: Ja no en parlarem mai més. Dos capítols de cases de barrets i ja mai més. Ja no tornarà a sortir.
2: Val.
0: Els soldats americans, es veu que no havien vist mai aquell artilugi.
2: Les cases de barrets?
0: No, els bidets.
2: Els bidets.
0: No havien vist mai els bidets.
2: No, esclar.
0: I quan el veuen per primera vegada a un bordell, es pensen que és una mena de banyera petita per banyar-hi els nadons.
1: Per favor.
0: Que també el soldat americà, o sigui, jo que vegis un bidet per primera vegada a la història a casa d'algú i diguis que és, hòstia, poder és una banyera petita per nens petits.
1: Això s'entén.
0: Però en un bordell?
1: No.
2: Ja.
0: S'ha
3: de ser cul.
0: En quina situació et passa pel cap que allò pot ser una banyera per nadons, diguéssim?
1: No.
0: És estrany.
2: No, sí, sí.
1: El teu cap no va bé.
0: No, el teu cap fa coses que no.
1: Exacte.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A mi el que em crida més l'atenció del paper de vàter és perquè en situacions d'emergència la gent es torna boja i van massa als supermercats a comprar paper de vàter.
1: Sí, noi, això ens va sorprendre tots el 2020 amb la pandèmia. No ho vaig entendre jo. Jo abans que paper de vàter, jo compraria menjar, no? Fuet, llavors...
2: No, perquè pensa que si ve la fi del món i s'acaba el menjar... Tu quan deixes de menjar, encara passes uns dies cagant.
3: Això és veritat.
1: Sí que és veritat. Això té raó.
2: Vull dir, hi ha una...
1: Sí que, o sigui, llavors té lògica que en situacions d'emergència la gent acapari paper de vàter.
2: Clar, té molta lògica això.
1: Sí. No sé si té lògica, no...
2: Sí.
1: No sé.
0: No, quan... jo no li trobo, eh?
1: No, jo tampoc. Jo li estic seguint la veta perquè si no, mira, però...
2: Quan no quedi res al món, sí, el paper de vàter es pagarà més car que l'or i els diamants.
1: Bueno, això sí, podria ser, Mercè. A comprar paper de vàter com a...
0: De fet, durant la pandèmia del 2020, els experts i molts economistes van explicar que mentre els pobres ens barallàvem als supermercats per aconseguir rotllos de paper de vàter, els rics compraven or i diamants com a valor de refugi.
1: Mira, mira, els rics amb el cul brut però la caixa forta plena.
0: Exacte. Si mai ve una altra pandèmia o torna a marxar la llum a tot el país o alguna cosa d'aquestes, si podeu, en comptes de comprar paper de vàter, compreu or i diamants. No sigueu burros.
2: Ara m'ho he apuntat.
3: Jo també.
0: Si en teniu, perquè si no en teniu...
3: M'aixugaré el cul amb diamants.
0: Exacte.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui sàvia per conèixer, i a tu, Peyu, t'agradarà. Una dona que balla entre Catalunya i els Estats Units que no només és tècnica de veterinària, sinó que s'ha dedicat a ensinistrar els gossos més intel·ligents del món. Per exemple, té un chihuahua que sap trobar marihuana.
1: Home, avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marina Casanelles.

0: Per favor, què és aquesta monada?
1: Aquest és el ratatí.
0: Perdoneu, perdoneu, per la gent que ho escolta per la ràdio, no els tracto així els convidats, eh? ha portat una gosseta. Costa't una mica el micròfon, Marina.
1: Feio, ja sabia que no m'ho deies a mi.
0: No.
1: Es diu ratatuli.
0: Sí.
1: Però també es diu rateta.
0: Rateta.
1: O rata.
0: És un chihuahua, això, eh?
1: És una mescla de chihuahua. Va. El vaig trobar als carrers, a les Illes Verges.
0: Sí?
1: Americanes. I era petit, 3 setmanes, gordolleig, i vam decidir posar-li el nom de Ratatuli.
0: Mira.
1: I és, sí, és...
0: Però perquè per ser una mena de chihuahua és més maco que el... Que el
2: sí,
0: que
1: és
0: el que
1: és molt guapo.
0: No?
1: Per mi és un Crucian... King, perdona, un King Crucian Chihuahua.
0: King Crucian Chihuahua.
1: I aquí el teniu.
0: Explica'm, Marina, després entrarem una mica en la teva trajectòria i a què et dediques, però com s'ensinistra un gos perquè trobi marihuana?
1: A veure, ha de tenir una motivació.
0: Sí.
1: I per ell la motivació és el menjar. Faria qualsevol cosa per un tros de formatge.
3: Mira, com enfeixades.
4: Jo sóc més de fumar-me-la, la marihuana.
0: Però perquè puguis menjar formatge després,
3: sí,
0: és,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí,
0: per
3: sí,
0: això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, per això.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, quan el gos ja té una motivació, aleshores ell aprèn que trobant la marihuana li donarem un premi.
0: Sí.
1: O sigui que és un joc per ells. Primer han d'associar la marihuana amb el caramel o la marihuana amb un joguet. Però en el seu cas... era formatge.
0: I marihuana, eh? Tu et va venir per ensenyar-li a detectar marihuana. No seria més pràctic que salvés vides, per exemple?
1: No. Per exemple, jo quan vivia als Estats Units, a Washington State...
0: Jo que bé que ho diu, eh?
3: Sí, no.
5: Una altra cosa, nosaltres fem el panoli.
3: Torno a dir.
1: Washington State, Seattle.
0: La Marina, per posar en context, tu ets catalana...
1: Jo vaig néixer a Barcelona...
0: Sí.
1: I vaig viure aquí a Barcelona... Bueno, a Barcelona 25 anys... i després els altres 25, sí. Els he passat als Estats Units.
0: Ah, català parlem més bé nosaltres.
4: Sí, no, parla molt bé anglès, però el català és una merda.
1: És veritat.
3: Ja t'agradaria parlar tu anglès així, sí?
0: Sí.
1: Bueno, el que em preguntaves, per què marihuana? Perquè jo tenia ja un gos de patró, que es diu, que és un gos policia, que ja trobava drogues.
0: Hòstia.
1: Llavors, als Estats, on estava jo, a Seattle, Washington State, la marihuana és legal. Llavors, el pastor alemán, l'Aki, ell ja trobava drogues, però clar, no podia trobar marihuana. Llavors, a mi m'interessava tenir un gos que trogués marihuana, perquè no anàvem a les escoles.
0: Val.
1: I clar, les escoles també està prohibit. Sí. I aleshores anava a fer demostracions i portava aquest com per buscar les marihuana que els estudiants portaven a les escoles.
0: Vaja, vaja.
5: Ben amics, eh? Ben amics a les escoles.
1: Exacte.
0: Molt bé. Mm-hmm. Ja els nens... Ja ve la del chihuahua.
5: Ja ve la del gos. Llença-ho tot pel vàter.
0: Escolta, i com vas decidir que et dedicaries a aquest ofici tan curiós, diguéssim?
1: Ara, jo des de molt petita ja volia estar amb animals.
0: Mm-hmm.
1: I ja distrava el meu gos a fer obstacles i fer coses. Aleshores, no vaig poder entrar a veterinària perquè, primer, que la nota que demanàvem...
0: Molt alta.
1: Molt, molt.
4: Sí. Ah, sí?
1: I sí, exageradament. Però, bueno, aleshores la meva mare va fer una recerca i va trobar que als Estats Units hi ha una carrera, una licenciatura de tècnic veterinària.
0: Sí.
1: I aleshores ella teníem la sort que uns amics meus, amics d'ella, vivien als Estats Units i m'hi van convidar. Llavors la meva mare em va agafar, em va posar l'avió i apa, apa, nena, vés.
0: Llavors te'n vas anar als Estats Units a estudiar tècnica de veterinària.
1: Exacte.
0: I et quedes allà o tornes a Catalunya?
1: No, vaig estar allà durant uns anys, vaig fer la carrera i aleshores, després de fer la carrera, et deixen un any de treball,
0: sí,
1: m'hi vaig quedar un any més, llavors vaig tornar a Barcelona.
0: A Barcelona, perquè la Marina, si us sorprèn que tingui un gos que detecta marihuana, atenció al titular... La Marina ha estat veterinària del floquet de neu.
1: Sí.
5: Oh!
0: Això és molt gros, això.
5: Això és molt gros.
1: Vaig tenir la sort que el Jesús Fernández era el veterinari i del zoo de Barcelona aleshores i sabia, coneixia de gent com jo que fèiem tècnica de veterinària.
0: Sí.
1: Va trucar a la Universitat de Barcelona i jo els havia enviat el meu currículum. I gràcies a això el Jesús Fernández em va trobar.
0: Escolta, és molta responsabilitat, però, eh?
1: Molt.
0: Tenir la salut del floquet de neu a les teves mans.
3: Sí, sí, sí,
0: és gairebé com ser el metge personal de Jordi Pujol.
4: Ah, mira.
1: Sí, no, ja ho pots dir, ja.
0: Ah.
1: El primer cop que el van anestesiar van anar metges. Un sí. Equip de metges i tots allà, perquè, clar, com tu dius, responsabilitat. Però el Jesús Fernández va trobar que ell i jo fèiem un bon equip i aleshores jo, quan li vam treure unes taques que tenia pel cos, va decidir que jo portaria l'anestèsia.
0: tenia taques al floquet de neu.
1: Sí, perquè...
0: Clar, llavors no val, perquè no. Ha de ser blanc.
1: Més que taques, era càncer de pell.
0: Ah, ostres, això no s'ha dit, del floquet.
2: No, és una notícia.
1: Home, no és d'estranyar, no?
0: No, clar, era el vi.
5: Era el vi.
1: Exacte.
0: No? Llavors sempre pateixen de...
1: Exacte.
0: I del Zoo de Barcelona, llavors te'n tornes a Estats Units una altra vegada.
1: Exacte. Jo ja estava casada amb un americà i dos fills.
0: Carai.
1: I tornem a Florida.
2: Bona gent.
1: Sí, els meus fills o el meu...
2: No, home, els fills, per descomptat. No dic a Florida, si hi ha bona gent.
1: A Florida s'hi viu bé.
2: S'hi viu bé.
1: Sí, és més hispànic, ja. És més amigable. Sí.
0: Com ens ho hem d'imaginar, un símil a Catalunya? Que és com Castellfollit de la Roca, per exemple?
1: No. Més que res, Castelldefels.
0: Com Castelldefels.
2: Com Castelldefels. Sí.
0: I diu que s'hi viu bé, eh?
2: Bueno... Bueno. Has quedat bé, ara.
4: I també parlen castellà?
1: Molt.
2: Sí, veus?
1: Sobretot a Miami, la zona del sud de Florida es parla molt. Es parla castellà.
5: Clar, clar. Com a Castelldefels.
1: Exacte, veus?
0: Amb el gos aquest que dius que detectava drogues, a part del ratatolí, que detecta marihuana, t'he d'imaginar com a les pel·lícules a l'aeroport, amb el gos, revisant maletes...
1: També he entrenat gossos per trobar explosius més que drogues.
0: Sí.
1: Aleshores anava a cargo. Anar-les a la cargo és on hi ha tot l'equipatge.
0: Val.
1: L'equipatge, o els paquets, o els avions que porten carga.
0: I què has trobat així, destacable? O què va trobar el teu gos?
1: Per sort, un cop vam trobar un tipus de medicació que s'assembla a l'olor a un explosiu.
0: Carai.
1: Llavors, la sort és que, evidentment, vam obrir tots els paquets, però l'interessant és veure que la potència de l'olfacte del gos.
0: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: És un ofici que entenc que també t'ha obert moltes portes, en el sentit que deus haver estat a llocs on l'altra gent normal no pot estar.
1: Exacte. Bueno, a part d'estar als aeroports, a totes les zones dels aeroports, he estat a la Super Bowl, no sé si ho coneixeu.
2: Sí, i tant.
4: O sigui,
2: i tant.
4: Jo vaig estar a punt d'anar-hi a jugar.
1: Mira, llàstima. T'hi haguessi trobat. Doncs pues he estat a la Super Bowl treballant tres cops. Sí, sí. Aleshores, són 10 dies intensos, perquè anem als hotels, anem a tot arreu,
0: sí.
1: I aleshores coneixem també els jugadors, i sí, sí.
0: Que sembla... És un ofici molt curiós, i és molt maco, ens fa molta gràcia un gos que troba marihuana, però estem parlant d'explosius,
2: sí.
0: De possibles atemptats terroristes.
1: Exacte.
0: Vull dir que tu estàs allà amb el gos, però tens una responsabilitat a sobre teu molt bèstia.
1: Molt, molt. Com t'ho has dit, jo vaig començar a entrenar gossos a buscar marihuana o narcòtics, o xinxes, perquè penses, mira...
2: Xinxa?
1: Si... Ahir arribarem.
2: Vale.
1: Sí. Que si pareu bé el meu gos o jo no ho trobem, no passa res.
0: Mm.
1: Ja està. Mira, un senyor més content amb la seva droga.
2: Sí.
0: Val.
1: Però, clar, una bomba...
2: Amb un avió
1: clar. O amb un estadi...
0: Sí que passa, llavors.
2: Llavors passa.
1: Aleshores, és una feina molt estressant.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, per exemple, quan estàvem a Los Angeles... També anàvem a partits.
0: O sigui, estat a punt de dir Los Angeles en anglès i t'has frenat, eh?
1: Sí.
0: Digue-ho en anglès, digue-ho en anglès.
1: L.A.
0: L.A. Yeah.
2: Los Angeles i l'L.A.?
0: L.A.
1: L.A., sí.
2: És molt diferent, una cosa de l'altra.
0: Sí, no? Sí,
4: jo hauria dit D'Àngel.
1: D'Àngel, no. L.A. I anàvem a... Jo, la companyia que jo treballava, em portaven a diferents estats i en diferents estàdiums. I el que menys m'agradava treballar era el de Los Angeles, L.A.
0: Per què?
1: Perquè hi ha molt criminal. I, i més que bombes, hi ha moltes armes.
0: Hòstia.
1: Aleshores, jo quan anàvem al gos, nosaltres estem pendents del gos. Jo sol miro el gos, perquè he de veure com actua per saber si ha trobat alguna cosa o no.
0: Uh-huh.
1: I llavors, sempre tenim un policia darrere. Perquè si ell veu que el meu gos jo l'indico, el policia automàticament ja pot actuar.
0: Val.
1: I a veure, un cop que estava amb el gos, igual, i llavors de sobte, el gos està entrenat a seguir la persona.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, no és allò que em digui, aquella, no. M'estira, van amb uns arnesos, sí. M'estira i segueix a la persona.
0: A la persona que porta la droga, l'arma o el
1: exacte.
0: Que sigui.
1: Mm-hmm.
2: És molt perillós, això.
1: Exacte. Llavors, jo, per sort, a Los Angeles tenia el policia darrere, i en el moment que tira i veus que el gos ho ha trobat, el cor...
2: Esclar.
1: Bueno, és que dius, o pot portar una arma, o
0: clar,
1: pot portar una bomba, tu no ho saps encara.
0: Clar.
1: Llavors, en aquell moment, el noi ho va veure, va tirar l'arma a les escombraries, llavors, clar, el gos automàticament va parar a les escombraries, i va indicar-ho, i el policia va continuar buscant el...
0: Déu-n'hi-do. I sí. No seria més fàcil entrenar gossos perquè es facin allò, seu, dona la pota i tot això? No t'ho has plantejat?
1: No, no. I ho faig. I m'agrada, doncs que m'avorreix.
0: Ja, necessites més adrenalina.
1: A part d'adrenalina, m'agrada entrenar gossos que facin una feina.
0: Clar.
1: Que siguin de profit, com de policia, però també m'agrada fer de rescat. També m'agrada adiestrar gossos per assistència.
0: Assistència, què vols dir?
1: Assistència mèdica.
0: Ah, sí?
1: Per exemple, gent amb diabetis, gent que té problemes de... atacs d'epilèctics.
0: Sí, sí. Però gent amb diabetis, per exemple, com el pot ajudar un gos?
2: El gos el punxa amb insulina.
1: Exacte.
0: Mira, amb el mainat li hagués anat bé.
1: No? Ho sap, eh?
2: No, ah, sí?
1: Hosti, tu podries ajudar-me?
4: Sí, home. Jo sí. Però fent de gos, eh?
1: No, és a través de la detecció. O sigui, la insulina, la sucre,
0: sí.
1: Baixa o puja, la saliva canvia. És un canvi químic.
0: Val.
1: Aleshores, per exemple, l'últim client que vaig tenir, li vaig demanar una mostra de saliva quan estava al moment més alt que ella volia que el gos l'avisés,
0: sí.
1: I en el moment més baix, llavors, ella em va donar mostres de saliva amb un tros de... una gasa.
0: Sí.
1: Un tros,
0: sí, sí. Una tela. Cotó, una tela, sí, sí.
1: Aleshores, ells em donen les dues mostres. Aleshores, adiestro el gos... detectar aquella olor i fer una senyal.
0: Val.
1: Aleshores...
0: O sigui, quan tu notes que et puja... Bueno, o quan t'està pujant el sucre, el gos et fa una senyal.
1: Exacte. Aleshores t'avisa abans que arribis.
0: Hòstia.
1: Perquè, o sigui, jo ensenyo el gos abans que arribi al nivell alt.
0: I no et passa d'anar pel carrer... Vull dir que tu, al teu nivell d'ensinistrament de gossos, i veure gent amb aquells gossos estirant com bojos que se'ls hi va al coll... i pensar... Mare de Déu, senyor, sí. Quins idiotes.
1: Molt, molt.
0: Sí?
1: És molt sovint. I ara ja passo. Digues el seu problema, ja t'ho jubilaran.
4: Ah, bueno, és un problema que no pots fer teu.
1: No, però si el meu fill està amb mi, els hi va repetint targetes.
5: I quan es triga a ensinistrar un gos d'aquests d'assistència? Perquè no deu ser fàcil.
1: A més, és un procés, no és sol la detecció. Perquè el gos no sol ha de poder detectar quan tens el sucre alt o baix. També ha de ser un gos... que es porti bé el públic,
0: clar, clar.
1: Que sigui adiestrat a anar tot arreu, clar. I, a més, aprofites i també el pots adiestrar a portar medicació, a anar a buscar ajuda... O sigui que hi ha moltes altres coses que el pots adiestrar al...
2: I no totes les races deuen valer.
1: No, però hi ha moltes que sí.
2: Val.
1: El que deia abans, si el gos està motivat a fer una cosa, que pot ser un joc o pot ser menjar... ja el pots adiestrar. Jo, quan algú demana que necessita un gos de...
0: ensinistrar?
1: Ensinistrar un gos mèdic, jo pregunto, teniu gos? I em diuen, sí, deixa'm avaluar-lo.
0: Provem-lo.
1: I a vegades puc fer servir el gos de la família, val, que és molt millor,
0: clar.
1: Perquè hi ha una connexió.
2: Ah, clar, els coneixen.
1: Exacte.
5: Però i això vegades... ho fas amb fills?
1: Home, jo crec que els meus els tinc educadets, eh?
5: Doncs si em dones el telèfon, te'n portaré un.
0: Jo no vull dir res, però fa estona que observo en Ratatouille i està mirant fixament en Xuriguer. O
2: sigui, la meva pregunta era, han estat treballant aquest cos?
5: Com a Xuriguer. Ja, ja, ho ha vist.
2: Ara no sé si dic marihuana o si dic el sucral.
5: Va cap al Peyu.
0: Va cap aquí, eh? Se'n va, eh? Se'n va.
1: Adéu, Ratatouille.
0: Se'n va a buscar la marihuana a la rere botiga.
1: No, mira, vaig
0: perquè el fa servir en Ratatouille encara per detectar marihuana, no?
1: Ara ja no. Però ara però l'entreno a casa perquè li agrada molt.
0: Li agrada la marihuana?
2: No! No. El menjar!
1: El menjar, exacte.
4: Va, jo pregunto, si fas gossos policia, gossos metge, ara que falten paletes i lampistes... No?
0: No. No, ja t'ho contesto jo. No, no. Marina Casanelles, com vas de català? Anem a posar a prova el teu català, que és una cosa que fem aquí a la Renaixença, i com que has estat 25 anys als Estats Units, a veure si el mantens fresquet.
1: Molt bé, endavant.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc una paraula del diccionari i tu me n'has de dir una altra. Ai, perdó. Perdó, és que estic amb el gos aquí, que amb els ulls posats al gos. Jo tinc una paraula, et dic...
4: El joc era molt ben parit.
2: Oh, i podia durar rato.
4: Nadie en paraula.
0: Anem a prendre pel sac, escolta. Jo dic una paraula,
1: sí.
0: Tres definicions, i tu m'has de dir la correcta.
1: D'acord.
0: La paraula és salabardar. Primera. A, salabardar, borratxo, cafre, que no és de fiar.
2: No t'ajuntis amb aquell collons de celebrar que no fareu res de bo.
0: Bé, celebrar, variant de la conjugació del verb celebrar que utilitzen en algunes zones de Ponent.
4: Dissabte vam celebrar els 50 anys de casats dels meus pares.
0: O C, celebardar, arbust de la família de les ericàcies de fulles persistents.
5: No hi ha manera que floreixi el celebardar, per mi que és ben mort.
0: A, B o C, Marina?
1: He de dir, a mi m'agrada la A.
0: La A t'agrada?
1: Sí.
0: El borratxo cafre que no és de fiar?
1: Exacte.
0: Doncs era la C.
1: Oh!
0: És un arbust, el celebardar és un arbust, es veu.
1: Bueno, hem après alguna
0: cosa. Sí, i espera't, que encara no som enlloc.
7: President.
0: No sé si has estat molt connectada amb l'actualitat de Catalunya, des dels Estats Units. Ens agradaria, si ens pots repassar, els presidents de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha 133.
2: Quina cara que fa, pobre.
0: Sí, no cal que comencis pel primer. Començarem pel 133è i anem tirant enrere. 133 és l'actual. Que és?
1: L'Illa?
0: L'Illa,
2: molt,
0: sí senyora.
2: Oh, molt bé.
0: 132è. No? No, eh?
1: Mas? No.
0: Mas, eh? Ha anat a Mas directament. 132è Pere Aragonès. Se li perdona perquè estava a Estats Units.
4: Home, i tant.
1: I és petit.
0: És petit el Pere Aragonès. És... Sí, pues bé,
2: no sé si hauríem d'aplaudir això.
0: No. Marina Casanellas, moltes gràcies per compartir aquest ofici tan bonic que tens d'ensinistradora de gossos, per portar-nos aquí el detector de marihuana en potes. I res, molta sort amb el teu retorn a Catalunya, que ara voltaràs per aquí, eh?
1: Moltes gràcies. Sí, sí. Ara hem comprat una casa, una masia al Figaró.
0: Molt bé.
2: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Marina Casanellas, fort aplaudiment per ella.
1: Gràcies.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Dels pocs bars de Catalunya on només s'hi sent parlar català.
2: Tu, avui no parlàvem del paper de vàter.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del paper de vàter.
0: Aviam, un moment, nois, ara hi anem. Àlex, benvingut.
8: Què tal?
0: Què tal, com estàs?
8: Pues bé, m'he creuat amb la veterinària del Fluvent de Neu, que duia en braços a un chihuahua amb corbatí. És el millor dia de la meva vida. Podríem acabar aquí la temporada, jo et diria. No ho farem pas millor.
0: No t'ho esperaves aquest matí, quan t'has despertat.
8: No.
0: L'Àlex voltarà per Catalunya per descobrir-nos coses sobre els objectes dels que parlem. Avui parlem del paper de vàter. No sé on has anat.
8: Sorpresa, a una fàbrica de paper de vàter.
0: Ah, sí?
8: Bueno, de paper.
0: N'hi ha a Catalunya?
8: Sí. He anat concretament a LC Paper, que està situada a Besalú. Sí, Besalú és molt maco. Sí. El polígon industrial on estava la fàbrica. Però, bueno,
4: i tant.
8: Un polígon industrial. No, però bueno.
0: Em pensava que eren les naus industrials de pedra, també, a Besalú.
8: No. Però bueno, ja em va rebre el Joan Vila, que tot i tenir 70 anys i estar jubilat, pues em va haver d'aguantar un divendres per la tarda, ja em sap greu. LC Paper té més de 140 anys d'història. I, bueno, en alguns moments per mi ha sigut com tornar d'excursió, o sigui, estar d'excursió amb l'institut, la veritat.
0: Sí.
8: I res, l'objectiu és que la gent entengui una mica com es fa el paper higiènic. Tipus tisso, com li diem als professionals.
0: Tipus tisso?
8: Sí, és com se li diu al paper higiènic. Bueno,
0: Ara ho diré. S'ha acabat el paper tipus tisso.
4: Sí. Doncs això que t'ha molts dits, noi.
2: Quin fàstic.
4: Tant t'ho amb el tisso.
8: I això, comencem l'excursió al pati on tenien apilades totes les bales de paper.
0: Val.
9: Hi ha bales de pasta d'eucaliptus i bales de pasta de pi. N'hi ha que són blanquejades, blanques, i n'hi ha que són sense blanquejar, crua.
8: Això és important per la gent de Barcelona, sobretot, que es creu que el paper de vàter ja surt directament allà a l'estanteria del supermercat, i no és així.
9: Ah. És com les gallines, que tampoc neixen allà penjades a carnisseries.
8: Sí. Ja ho veieu.
0: Bueno. La carnisseria una mica del segle XVIII, sí. Amb les gallines penjades.
8: Sí. Bueno, el Joan. Ha jubilat el Joan. Però bueno, ni el Joan ni jo volem que es quedi ningú enrere en aquesta aventura, però hem tingut algunes complicacions. A mi em costa entendre els primers conceptes tècnics dels que hem parlat el Joan, ja ho veureu, escolteu.
9: Aquí tenim, doncs, diferents tipus de pasta, dos tipus de pasta. L'eucaliptus, que té una fibra curta, i el pi, que té una fibra més llarga.
0: Mira.
9: Tenim un túrmix molt gran, de 16 metres cúbics. Túrmix molt gros.
8: El túrmix què és per la gent que...
9: Un barrejador domèstic, per dir alguna cosa. Diríem un túrmix, sí, home, la gent...
8: Però gegant, no?
9: Gegant, 12 metres, 16 metres cúbics.
8: El tonto sóc jo, no la gent.
9: No, no, sí, sí.
0: Ha dit que sí, eh?
8: Jo estava concentrat en entendre allò de les bales de paper i tal, i Turmix... Bueno.
0: M'ha semblat entendre que es fa paper de vàter amb eucalipto.
8: Sí.
0: Però no fa olor d'eucalipto, llavors.
8: No, no, no. I això... No.
0: No, bueno. Vale, no, ja està, és una pregunta.
8: Sí, i una altra cosa que em va explicar el Joan és que el pi català no serveix per fer la pasta de paper perquè no és prou resistent.
0: Oh.
8: És català. No, no.
0: És que ni pel paper de vàter.
2: No, no. I mira que tenim diferents de pins, eh?
0: Sí, no,
2: no hi ha
8: cap. Em va dir que cap servia. Això, aleshores, triturem les bales de paper de pasta, les processem per obtenir la pasta de paper processada.
0: Aneu seguint el procés?
4: Sí, jo ho faré a casa.
0: Eh? No cal que ho facis.
8: No cal que ho faci. Estem a la pasta de paper processada, com el Santo Cerdán. Aleshores, es filtra i neteja la pasta, es deixa escórrer i es premsa i s'enrotlla en unes bobines gegants.
0: Val.
8: Sabeu com es diuen aquestes bobines?
0: No. Bobines gegants.
8: No us ho no. Ens ho explica el Joan, escolteu.
9: Se'n diu bobines mare i les altres se'n diuen bobines filles.
8: Això és fàcil, això sí que ho entès, Joan.
9: Hauràs canviat una bobina, que fa 3 metres de diàmetre i pesarà 5 tones.
8: Estic davant d'una bobina de paper de 5 tones.
9: Ara veurem quants metres fa.
8: És el millor dia de la meva vida, Joan. No és un chihuahua detector de marihuana, però no està gens malament.
0: No, no, clar. Sí. T'ha canviat la vida, aquest programa.
8: Sí, no, ja, és el que et dic, no podem anar... O sigui, no sé què serà el següent, ja. I, bueno, això, mai m'hagués imaginat, la veritat, estar un divendres amb el Joan Vila de LC Paper veient com un dels seus operaris feia un canvi d'eix de bobina, que això s'ha entès o no...
0: Bueno, més o menys, entenc sí. Que passen un paper...
8: Sí, és una bobina gegant i aleshores pues, es fan bobines més petites.
0: Es fan els fills.
8: Exacte.
0: Filles. La bobina mare
8: sí,
0: fa unes...
8: Això és fàcil.
0: Unes filles.
8: Sí, filles. Sí, sí.
0: Són una femení, les...
2: M'ha semblat entendre que deia filles.
0: Vale, sí,
2: les
0: sí,
2: mares
0: sí.
2: I les filles.
0: Bueno, perquè són bobines.
2: Sí, clar, exacte. Clar.
8: Aleshores, voleu escoltar el canvi
2: sí,
8: de bobina?
2: Sí.
8: Esteu de sort?
0: Ara sentirem com es canvia una bobina.
8: Sí, com d'eix.
9: Vale. Passa un eix nou, ara expulsa, bufa, li posa una mica de cola i ja està.
8: I ja està, eh? Tremola el terra i tot.
9: L'ha trencat.
2: Què?
8: La va trencar.
0: El qui?
8: Es va trencar la bobina. Estaven fent el canvi i
0: oi,
8: es va trencar.
0: Oi, què dius ara?
8: Sí, va ser jo com, sabeu, les esferes aquestes de Nadal que treuen com, o sigui, com, bueno, un merder.
0: Un merder?
8: Sí, i jo, bueno, em vaig preocupar i li vaig preguntar al Joan, pues, que si era normal.
0: Però va ser culpa teva? Estaves no molestant?
8: Sé, jo
0: perquè no vagis a molestar els llocs, Àlex?
8: No, és la meva intenció.
0: Vale.
8: Li vaig preguntar al Joan que si això era habitual o no. Ell em va dir que sí, que és habitual i que per això les fan tan grans i tan llargues.
0: Va.
8: I em va compartir aquesta reflexió sobre els treballadors. Escolteu.
9: És un dels problemes que tenim, que és que hi ha molta rotació de personal i al final gent que tingui molta experiència doncs en queda poca. I això és un drama a totes les empreses i tots els sectors, turístics, industrials. Els joves teniu molta rotació, voleu espigolar molt, voleu provar-ho tot, al final doncs, no gent lloc. Amb experiència no en tenim.
8: També és veritat que la meva presència intimida bastant, Joan.
0: He de dir que la gent del públic estava d'acord amb la reflexió d'en Joan, perquè anàvem fent que sí amb el cap tots.
8: Sí.
0: És que els joves voleu espigolar massa.
8: Espigolar, sí, mira. Bueno, jo busco estabilitat en l'espigolació també, eh? No em vull escalfar tampoc el primer dia, però vull dir, saps què vull dir?
0: Ja.
8: Sí, espigoles és perquè busques, vull dir...
0: Igual si et un sou de 10.000 euros mensuals ja no espigoles més.
8: Ja se m'acaba l'espigolació, exacte.
0: Àlex, moltes gràcies per acostar-nos al món del paper de vàter. Bueno, a Besalú, ja sabeu, els autocars de l'Inserso, a part del pont de Besalú, exacte. Podeu anar a veure la fàbrica de paper de vàter. Gràcies. Fort aplaudiment per l'Àlex.
2: Bravo, Àlex.

0: Què estem escoltant, Arnau?
1: Una obra mestra, una oda al paper de vàter de la Trinca. El grup català va fer una oda a l'objecte que ens iguala a tots, que esvaeix les classes socials i ens posa al mateix lloc. I tot plegat amb la música de la cinquena sinfonia de Beethoven.
0: Bona cançó. Saps que no la coneixia, aquesta, jo?
2: No,
0: tu.
2: Sí.
0: Mira que he sentit coses de la Trinca i aquesta m'havia passat
3: petit,
0: per alt.
3: De petit a casa meva posava molt vinil i aquesta jo era de les que m'emocionava.
0: Hòstia!
3: Home.
2: Ploraves.
3: Paper, paper. Des de llavors que segueixo tota la música clàssica.
0: La Trinca. I tornem amb una història per passejar el gos.

paper brullat de cel·lulosa i setina, tan destrossat i despreciat, vilipendiat i deshonrat. Paper negat, paper estimat de l'excusant, la humanitat ha maltractat i ara podem reivindicar. Tan estripat, empastipat i rebregat i rebutjat.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: En Rumbo és un gos mascle, barreja de border collie i pastor belga, que viu a Barcelona amb la seva responsable, la Mela.
1: La Mela?
0: Mireu el Rumbo. A veure, posem aquest... una foto.
1: El Rumbo... Oh! És un gos ben negre, és molt negre.
0: És molt belga, és molt pastor belga.
2: Sí.
0: D'entrada, és un mal carat, però quan agafa confiança, li agrada estar a prop teu. També li encanta olorar tots els racons. Llàstima que el pobret té moltes al·lèrgies als àcars, a la humitat, als fongs i fins i tot a l'herba.
3: A l'herba?
0: A l'herba.
3: A l'herba?
0: No val res. Hòstia,
3: has de ser molt al·lèrgic per tenir l'al·lèrgia a l'herba, eh?
1: Hòstia.
3: A l'herba?
0: La Mela...
1: N'hi ha algun que li convindria ser al·lèrgic a l'herba.
0: Exacte. La Mela sempre té preparat un antihistamínic perquè en Rumbo, a vegades...
2: A veure, la Mela...
0: La Mela, no.
1: És que a mi també em passa
0: ja,
1: això.
0: Ja, ja, a mi també em passa.
2: La Mela és la persona.
0: És la propietària, la persona humana.
2: I en Rumbo és el gos.
0: És el gos, no és l'aspiradora.
2: Ja està.
1: Mela deu venir de...
2: De Camela.
1: No ho sé.
0: Mamela.
1: No ho sé.
0: És igual, és igual.
1: De Maria Mercè.
0: La Mela sempre té preparat l'antihistamínic perquè en Rumbo, a vegades, es fot estornudar com un boig al mig de Barcelona.
1: També em passa, a mi també em passa, això.
4: Després de la pèrdua de Cuba i les Filipines, a l'imperi espanyol, ferit de mort, li queda una última colònia on aferrar-se, el Marroc. L'estiu de 1909, el govern de Madrid ordena la mobilització de reservistes catalans per anar a lluitar a Melilla. Les classes populars de Barcelona han decidit plantar-se i han convocat una vaga general.
1: Avui passegem el gos per la setmana tràgica. Comencem el passeig per una Barcelona deserta. Fins i tot en Rumbo ha quedat parat amb la quietud que hi ha. Ell està acostumat a una Barcelona amb trànsit i plena de gent. Ara, en canvi, els cafès estan tancats i les places estan buides. No hi ha ni una ànima.
5: Cony, hòstia, sembla impossible, això.
1: S'estava molt més bé per la setmana tràgica.
0: Ara, encara. Ara no sé com ser.
5: Hem s'organitzem-ne una.
1: Al cap d'uns quants minuts caminant Rambla amunt, topem amb la primera barricada. Són membres dels sindicats obrers, republicans i anarquistes, que han organitzat una vaga general per protestar contra el fet que més soldats catalans vagin a la guerra.
5: Això sí que eren gent...
1: A mi també... A veure, jo ara ja sóc de manifestar-me poc perquè vam sortir escaldats, però si ara has d'anar a la guerra a Melilla, també em manifestaria.
5: Sí. Jo perquè sóc curt de vista no hi aniria, però tu...
1: Mobilitzar els reservistes significa enviar homes casats i amb fills que tenen la vida feta i que no tenen gens de ganes d'anar a Melilla a jugar-se al coll. Quin és el dilema? Que la gent rica poden pagar una quota per evitar anar a la guerra. Va. Tots els senyorets de Barcelona s'escapen d'incorporar-se a files pagant 6.000 rals.
2: 6.000 rals és gaire, això?
1: 6.000 rals és, has de comptar com... com avui en dia...
5: Una merda.
1: Una cosa com ara...
5: Una bona merda.
1: És que no en tinc ni idea. No ho sé.
2: Bueno, però... Si els podien pagar o no els podien pagar.
1: Els obrers, ja t'asseguro jo, que no podien pagar aquest animal.
5: 6.000,
1: eh? Res.
2: Ja m'ho pensava.
1: Era una bestiesa, es veu que era una bestiesa.
6: A l'Àfrica prendre mal, que hi vagin els de dalt. A l'Àfrica prendre mal,
7: que hi vagin els de dalt. A l'Àfrica prendre mal, que hi vagin els de dalt.
1: A les barricades, company.
5: Sí, company.
1: Els pobres a la guerra. Els rics fent el cafè.
0: Què diu?
1: Els pobres a la guerra.
5: Què collons dius?
1: Els rics fent el cafè.
5: Però això no lliga. No
0: lliga.
5: És que no lliga, això.
1: Ha de rimar.
5: Home, la guerra i el cafè.
1: És igual, tant és company. La qüestió és estar units.
5: Home, company, hòstia, no fotis company.

0: Ningú, senyora Cony de Croassa. Nosaltres no pensem anar a la guerra, eh?
1: A l'Àfrica prendre mal, que hi vagin els de dalt.
2: A veure, però algú hi ha d'anar a la guerra? Si no defensem Melilla, perdrem les poques colònies que ens queden.
0: I per què no hi va vostè, senyora, a la guerra?
2: Jo?
0: Millor encara, per què no hi va el dròpol del seu fill?
3: Ara, ara, el seu fill, el seu fill no ha d'anar a la guerra perquè és un senyoret fastigós que ha pagat els 6.000 rals.
2: Ara, no, tranquil, adeu. No cal ser maleducat, que jo no les faig, les lleis. A sobre que he vingut a portar-vos xocolatines des de la part alta de Barcelona.
4: O s'acaba el gac o li cardaré una hòstia. Li cardaré una hòstia a la Mercè i no té cap culpa, pobret.
5: A mi m'està convencent, eh?
4: Sí?
5: Home, jo una mica de xocolata sí que n'agafaria, eh?
2: Agafen, maco, agafen tota la que vulguis. També us he portat uns rosaris, perquè us donin protecció per lluitar contra els moros.
0: A veure, em sent o no em sent, senyora? Aquí ningú n'hi ha a la guerra. I tu, Dròpol, deixa de menjar xocolata, hòstia. T'ha més encantat, tu, la xocolata.
5: És que és bona, eh?
0: És bona.
5: Vols llepar amb el dit?
0: Va, acaba. Surt d'aquí, fastigós.
5: Podria agafar una cigarreta, també?
2: Ui, tant, i el paquet sencer.
5: Ah, mica bé.
2: Valents, que sou uns valents. Va, i ara feu bondat i fins al port, eh? Que el vaixell us està esperant. Vinga!
4: La vaga ha començat amb relativa calma. L'incident més greu ha sigut el descarrilament d'un ferrocarril que els revoltats utilitzen de barricada. Però a mesura que passen les hores, la cosa es complica. El passeig amb en Rumbo s'està fent cada cop més difícil. La presència dels policies tampoc ajuda a calmar la situació.
6: Aquí la policia. Per favor, desallotgin els carrers. Col·laborin, si us plau. Peyu,
4: què?
6: Ho he de fer en català o en castellà?
4: Mira, bona pregunta. Doncs depèn, perquè hi havia de tot. La policia urbana segurament parlava català, però més endavant va aparèixer la Guàrdia Civil, que anaven més ben armats i més a la idea, i aquests sí que ja parlaven castellà.
7: Bueno,
4: sí.
6: Com, és que jo fa anys que no el parlo i no sé si em sortirà gaire.
4: Sí, sí. Bravo, sí. Bravo. Si no el tens escrit aquí d'aquella manera, que és llegir-ho.
6: Ah, sí. Fonèticament.
4: Sí.
6: Aquí la Guàrdia Civil. Desalojen las calles. Venga, coño.
5: Fixeu-vos. Aquest ja no ha dit per favor, eh?
4: No.
5: Us hi heu fixat o no?
4: No, no, aquest ha anat a la idea.
5: Coño, ha dit.
4: La presència policial encén els ànims. El que ha començat com una vaga per protestar contra la guerra es transforma en una protesta anticlerical.
5: Bueno.
4: Ara l'església està al punt de mira dels manifestants. Centenars de revoltats es dirigeixen a les esglésies. Ai. Nosaltres els seguim amb en Rumbo, el nostre gosset, a una distància prudencial. Un cop allà, els més exaltats rebenten la sagristia, roben objectes de valor, destrossen les figures religioses i treuen els bancs de l'església al carrer per fer-ne barricades. Els mossens, que no ho veuen clar, intenten fugir cames, ajudeu-me. D'altres intenten dialogar. De moment, encara que no s'han hagut de... De moment, encara no s'han hagut de lamentar morts.
8: Hola, fills meus. Heu vingut a confessar-vos?
9: No, mossèn, no. Hem vingut ara a assaltar l'església.
3: Apartis, apartis, si no vol prendre mal.
8: Però què dieu, germans, que us heu volgut l'enteniment?
9: Calli, calli, mossèn, estem farts dels vostres sermons.
3: I que l'església sempre estigui a favor dels rics.
8: No, resignació, fills meus, resignació.
3: Saps què podríem fer?
8: Què, fills meus?
3: Cremar l'església, mare de Déu.
8: Mare de Déu dels set dolors.
9: Home, tampoc en fem un gramassa.
3: Cremem-la.
8: Fills meus.
9: L'església cremada.
4: Les accions dels revoltats cada cop són més extremes. Els mossens són perseguits i les monges són ridiculitzades en públic.
10: Bona tarda, fillets. En què us podem ajudar?
9: Vostè calli, eh, bruixa?
10: Oh, bruixa, però què diu aquest desvergonyit?
8: Per favor, home, mare superiora, vagi a demanar ajuda.
10: Ajuda!
8: Ah, se'ns morirà.
10: Ajuda!
8: Està molt cardada, la mare superiora.
4: Sí que està fotuda, aquesta.
8: Està molt cardada.
4: L'hem d'anar canviant, la mare superiora.
11: És que quedava el mossèn i la mare superiora, eh? Quedava ningú més allà de dins.
4: Atenció amb la dada. En una sola nit, 40 edificis religiosos cremen per tota la ciutat. Que això ha de ser ben parit de veure,
11: eh? Una mica les falles de València.
4: Sí. Cada cop hi ha més persones en peu de guerra. Durant els moments més intensos de la revolta, hi ha 15.000 manifestants ocupant els carrers. El Raval, Gràcia, Sant Andreu del Palomar, el Poblenou. Hi ha incendis per tot arreu. Aprofitant la llum de les flames, els revoltats es foten a ballar sardanes davant de les esglésies incendiades. La imatge és ben curiosa.
11: Sí, home. Maco, això, eh? Home. Pell de gallina, eh?
6: Maco.
11: Pell de gallina, això ho miraria de fer búcies.
4: Demana-li al capellà.
11: Demana-li al capellà. Mossèn, estem perdent la sardana,
4: sí.
11: Fotem foc a l'església i ja veurà com tothom ballarà.
4: Aquest diumenge, ballada nocturna, arbúcies.
11: Visca la flama.
4: En el punt més boig de la nit es desenterren els cadàvers momificats de les monges dels convents.
5: Ja són gares, també.
4: Sí, S'estan passant un pèl, ara.
5: El punt més boig de la nit m'agrada molt, eh? El punt més boig de la nit.
4: Pels carrers organitzats...

0: Nits a una rua macabra amb els cossos cadavèrics de les monges.
1: Això no ho farem, Arbúcia.
0: No, això no ho farem. Mireu de no. Balleu la sardana i tothom a dormir. Les fan servir de marionetes, els esquelets, eh? Els revoltats ballen amb elles, els posen cigarretes a la boca i els donen un glob de vi. Ja fa estona que la situació s'està descontrolant un palet massa.
2: Sí.
0: Mori el mal govern!
3: Mireu, mireu, companya la monja!
0: Dóna-li un glob, que la veig una mica morta!
3: Hòstia, li vés-te per les costelles!
4: Verge santa, germans, deixeu-vos en pau els difunts salvatges!
0: Els més aixelebrats han entrat fins a les catacumbes per robar les calaveres. Les fan servir de pilota per jugar un partidet de futbol.
3: Aquí, centre, centre, que remato de cap!
5: Cremareu tots a l'infern, cafres, malànimes!
0: Déu-n'hi-do, eh? No jugueu a futbol amb un crani.
6: No, home.
0: Que crani contra crani fa molt mal, eh?
7: Hòstia, mal.
0: Si remateu de cap.
7: Ja, home, sí, és molt fort, això.
0: També han robat el vi de la sagristia i s'estan emborratxant de mala manera el crit de visca la revolució i el bon vi dels capellans.
8: Tampoc no arriba, eh?
0: No. Però tampoc pots esperar
8: poesia
0: d'una gent que està fent un partit de futbol amb una calavera.
8: Sí, sí. Ara demanava versos aquí, jo, saps? Sí.
0: En els moments més eufòrics es parla d'enderrocar l'Església i la monarquia, però només són fanfarronades causades per l'excitació. La realitat és que en cap moment s'intenta saltar ni l'Ajuntament ni el Palau Reial.
3: Què? És que... No em surt la paraula. És que la República...
0: Vas borratxo. Ho veus que vas borratxo?
3: I més que la revolució.
7: Malparits.
3: Borrússio.
7: Malparits.
3: Més que la borrússio. Més que la borrússio. Més que la borrússio.
7: Han robat el vi de missa.
3: El vi de missa. Més que la borrússio. Més que la missa.
7: És de puta per això d'aquí.
0: Mentrestant, l'exèrcit ha sortit dels quarters del Bruc i del castell de Montjuïc. Es mobilitza l'artilleria lleugera i hi ha les primeres càrregues a cavall contra els manifestants. Uns manifestants que la gran majoria van desarmats. L'exèrcit obre foc real contra les barricades. Algunes dones i nens són cosits a trets pels militars.
9: Atención, soldados. Hemos salido del castillo de Montjuïc
7: para... Montjuïc, Montjuïc, mi capitán. Montjuïc, se llama Montjuïc.
9: Eso sí. Hemos salido de Montjuïc con un solo objetivo.
7: Perdone, mi capitán, pero es que no lo dice bien, hostia. El castillo se llama Montjuïc.
9: Vale. Bueno, ¿cómo se llame?
7: Bueno, a ver, capitán, que lleva 5 años que lo destinaron aquí, ¿eh? O sea, mi catalán ya podía decirlo bien, hostia.
9: Bueno. Hoy hemos salido del... Hemos salido del castillo, punto. Con un solo objetivo, acabar con las revueltas de la ciudad.
0: Ara sí que val més agafar en rumbo el nostre gos i apartar-nos. Les esglésies que encara queden dretes s'han convertit en fortificacions pels revoltats. Els militars les assalten com si estiguéssim a la guerra. L'exèrcit ordena obrir foc de manera indiscriminada i els canons ho rebenten tot, sense distinció entre revoltats o veïns. Davant d'aquella animalada, alguns dels soldats de l'exèrcit es neguen a disparar. Hi ha casos documentats de militars que són del barri que estan a punt d'atacar. La gent de l'altra banda de la barricada són els seus propis veïns.
3: Però, Pere, què collons fots, Pere? No disparis, boig!
7: Capitán!
9: I ara què coño passa?
7: Doncs, capitán, que jo aquell d'allà ho conec, hòstia, és el meu veí. Pot i ara que hi hagi d'esperar.
0: L'exèrcit recupera els barris lentament, un per un, amb foc real. Es fan 2.000 detencions i s'han de lamentar almenys 104 morts, la gran majoria revoltats. Finalment, l'exèrcit ocupa tota la ciutat i s'estableix un toc de queda. Els carrers han quedat impregnats d'un aire pestilent, una barreja de carn cremada i pólvora. És una pudor que durarà ben bé una setmana. També li podíem haver dit la setmana pudenta.
7: Sí.
0: La setmana tràgica.
7: Se m'ha hagut passejar per les Rambles.
0: El nostre amic Rumbo s'ha pogut escapar de les canonades, però aquest aire irrespirable li ha provocat una al·lèrgia de 1.000 dimonis.
6: Ai, ai.
0: Recordeu que tenia al·lèrgia a l'herba, pobret.
8: És veritat. Doncs
0: pues imagina't, a la pólvora. Recordeu, era ben al·lèrgic. Després de la setmana tràgica, costarà molt tornar a la normalitat. Els habitants de Barcelona han quedat molt tocats. Des de Madrid es justifiquen dient que Barcelona és una ciutat ingobernable i con demasiado rebelde.
7: Imagina't.
8: Com ara.
7: Imagina't.
0: Com ara.
7: Com hem canviat. Com hem canviat.
0: Un altre aspecte curiós és que molts revoltats que durant la nit es van dedicar a saquejar esglésies, el diumenge següent van anar a missa com sempre.
7: Yep.
0: Com si no hagués passat res. Els catalans som així, també.
8: Ah, per nos perdonar. Vinga, Montserrat. Va, passa, anem cap a missa.
6: Amor, però què vols, tornar a cremar-la?
8: No, dona.
6: Encara no n'has tingut prou, és no, que no en tenim mai prou, eh?
8: Ai, calla, dona, no, beneita. Allò ha sigut aigua passada, ja està. Avui em ve de gust escoltar la missa.
6: Ai, sí, ni també.
0: Al cap de pocs dies arriben les condemnes de mort. 5 condemnes en total. Entre ells, en Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog i anarquista, que va ser condemnat sense proves clares.
6: I què se n'ha fet del gos?
0: En Rumbo!
6: En Rumbo. L'han condemnat a mort, també, no?
0: En Rumbo...
6: S'ha mort d'un atac d'al·lèrgia.
0: De la pólvora.
6: La pólvora. Ha esnifat pólvora.
0: En Rumbo... El gosset negre?
8: Sí.
0: El teniu, la imatge?
8: Sí,
0: la
8: sí, sí, sí, sí, maco. Sí, sí.
0: Aquell gos negre com el carbó.
8: Ai.
0: Mig de la pólvora, de la setmana tràgica.
1: Explotat.
0: En Rumbo... És viu!

0: En Rumbo ha sobreviscut a la passejada per la Setmana Tràgica. Conèixer els carrers de Barcelona li ha servit per fugir en els moments més crítics. Això sí, li hem hagut de subministrar un antihistamínic per l'al·lèrgia. Amb tots aquells incendis i tot aquell fum, el pobre no parava d'estornudar. No ha sigut el seu millor passeig?
1: No.
0: Però, com a mínim, n'ha sortit viu. Ara. Bravo, Rumbo.
2: Visca, Rumbo.
0: I fins aquí la Renaixença. I tornarem, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

vestit, anem de pastura. Amb la Matilda sortim a caminar.

i la llarga conversa pren forma de ruta. Té els seus revolts, les seves àrees de descans, els seus culs de sac, les seves grutes obscures.

Són pelegrins a peus, filòsofs en trànsit. Són dos actors creuant el decorat. El teu carrer és de patró.

0: començar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propers propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres al polígon els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
21: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
5: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
22: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
5: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
22: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
5: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
23: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
24: I have done nothing wrong.
25: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
23: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
25: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
24: Tell them where.
23: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Albert Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
3: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
6: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
7: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
7: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, I encara amb 0-1, Asico mateix el Bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
4: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
7: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jirinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
9: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
7: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
10: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
7: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara Bloc Poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
11: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
7: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau.
1: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats a les properes properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de l'Anoia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de la Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Nesur Tasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta.

0: procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
1: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
2: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
1: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
2: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
1: A Alemanya, si no recordo malament.
2: Alemanya, si no recuerdo mal.
1: Però que molt ràpidament... Però molt ràpidament canvien el criteri.
2: Però molt ràpidament se canvia el criteri.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
5: Sovint ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
6: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
3: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
7: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques

0: públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos-cents 60 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
2: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
3: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
4: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
5: Aquest Pla Ter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
2: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
6: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar d'esta pel·lícula.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentino Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: El torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a la semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En aquest dimecres, avui ens llevem amb calor, molta calor. 21 graus ara mateix a Muntanyola, 22 a Riudecanyes, 24 al Guaire, però les temperatures s'enfilaran i s'enfilaran i s'enfilaran, perquè la notícia segueix sent la calor i els incendis. Ara bé, dit això, la sort, la bona notícia és que la majoria de focs evolucionen de manera favorable. Només en queda un per estabilitzar, que és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que ahir al vespre ja es van poder desconfinar 5 de les 7 urbanitzacions afectades. Això sí, avui tenim 200 municipis de 24 comarques del país en risc extrem d'incendis, és el doble del que teníem ahir, i en gran part això és per la calor de la qual ja ens avisava ahir el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tenim aquest mapa de calor a Catalunya que, com a molt suau, és taronja, perquè tot el país està vermell gairebé.
1: Correcte. Avui, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya dona aquesta tarda vermells a bona part del litoral nord-est de Catalunya i també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. I avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus, de fet, en la majoria d'aquestes zones que ara deia.
0: I després tenim la marinada, no, Tomàs? Perquè ens deien els bombers que en aquest incendi de Sentmenat, ara en parlarem, però un dels riscos pot ser la marinada avui.
1: Correcte. Ara està bufant a la zona, per exemple, de Castellà del Vallès, està a prop de Sentmenat, està bufant vent del sud de 8 km per hora. La humitat és relativament alta, 39%, no és gaire alta, però almenys és més alta que dies enrere. I sí, la marinada tornarà a bufar al llarg del dia d'avui. És una marinada que és de component sud en aquesta zona i, per tant, portarà l'incendi en la direcció nord.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: De les 100.000 persones que inicialment van quedar confinades en aquest incendi, l'incendi de Sentmenat, la recomanació és no sortir de casa, però aquesta recomanació ja afecta només 300 persones de les 7.000 inicialment. En concret, les que viuen a les urbanitzacions de Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Insistim que aquest incendi encara no està estabilitzat. Avui parlarem amb els bombers i anirem en directe per veure com està la situació, però la situació ara mateix, toquem fusta, toca i d'alguna manera és notablement millor de la que era ahir a aquesta hora. És un foc que ha cremat més de 150 hectàrees i els bombers, com dèiem, confien poder-lo donar per estabilitzat aquest migdia, si bé ahir a la tarda encara vam tenir algun moment d'ensurt.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Què és el que deia el cap dels bombers de David Borrell? Deia moments complicats. Per avui encara hi haurà algun moment estrès, però la situació és notablement millor. Aquest és l'incendi que ara centra més esforços després que ahir la tarda s'hagués de fer front a l'hora a mitja dotzena de focs de certa consideració. Mitja dotzena. És precisament per això, per la simultaneïtat, sumat a la situació del risc que vivim i viurem en els pròxims dies, és el que més neguiteja. Tot això, els focs, centraran bona part de la sessió de control avui al Parlament. Això i l'esvoranc del Putxet.
3: Que esta mañana cuando he ido a abrir he visto como una luz al final en la puerta y digo, uy, ¿qué está pasando? Si no me he dejado la luz encendida. Digo, no, algo así muy curioso. Y camino y veo que se había tragado los lavabos todo para abajo.
0: Això és el que explicava l'administrador de la pizzeria Verona sobre aquest forat, un forat de 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, que ha fet desallotjar 300 veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona. Fins ben entrada la nit s'ha estat omplint el buit d'aquest forat en formigó. Aquest matí els tècnics s'ho tornaran a mirar i estudiaran quan podran tornar a casa aquestes 300 persones que han hagut de passar la nit fora dels seus domicilis. Sobre les causes, tot apunta, i es dona per fet, que té a veure amb les obres de la línia 9 del metro. El que no queda clar encara és per què, perquè la tuneladora d'aquesta zona ja fa uns quants dies que va passar per aquesta zona. Tampoc no queda clar si pot tornar a passar. Sí que el govern s'ha afanyat a insistir, a assegurar, a afirmar, a destacar que no és com el Carmel.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: És el que deia la consellera Sílvia Paner, que recordem el cas del Carmel, ja fa més de 20 anys. És veritat que allò va ser un esvoranc monumentalment molt més gran. A més, va haver-hi un cert caos en els desallotjaments. Es va dir als veïns que tornessin, després se'ls va tornar a desallotjar, però el govern insisteix que no és un cas que se li sembli. Ara bé, el neguit entre els veïns és més que evident. De fet, uns quants van avisar que ja fa dies que havien vist esquerdes a casa seva. Per exemple, avui a l'Àgora parlarem amb una monja de les religioses mercedàries que van avisar fa uns quants dies d'això, d'esquerdes.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: És el que ens explicava una d'aquestes monges. Avui hi parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui tenim el dia clau de la cimera de l'OTAN a Turquia. S'ha de tornar a parlar dels diners que els socis destinen a la defensa, però la cimera arriba marcada per nous bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Com a resposta a uns suposats atacs de Teheran a tres vaixells a l'estret d'Hormuz, Washington hauria contraatacat bombardejant una vuitantena d'objectius al sud del país. L'Iran ja parla de violació de l'acord de pau que es va firmar ara fa 20 dies i que recordem que encara no s'ha concretat. I amb esports, ja tenim definits els quarts de final del Mundial. Argentina jugarà contra Suïssa, que ha superat aquesta nit Colòmbia als penals, després de la remuntada agònica dels argentins contra Egipte.
6: Le quedó la pelota a Leo, linda, linda, linda, colgadita, y está Lautaro. Se pasaron todos, dale que va. ¡Dale, que vale, Leo!
0: Aquest és el gol de l'empat d'Argentina, que perdia per 2-0 quan faltaven 11 minuts i va acabar guanyant per 3-2. Els quarts de final comencen demà. França-Marroc, divendres. Espanya-Bèlgica, dissabte. Anglaterra-Noruega, diumenge. Argentina-Suïssa. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Eva Pomares, Pere Rossinyol, Aitor Arriaga i Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Bon dia.
0: Risc màxim.
9: Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
10: El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve, ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
12: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
0: Sentmenat.
9: Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un foc que ja ha cremat 159 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Més detalls, Maria Costa.
13: Ja s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Gurri, Can Vinyals, del Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, s'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Després d'una tarda ahir molt complicada, els bombers van aconseguir atacar els dos flancs perquè no descontrolessin el perímetre. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
13: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona evolució.
10: A Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat 113 hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, els bombers esperen donar-lo per controlar totalment ja aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys.
0: La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
14: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
15: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
14: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
16: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
14: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: Recuperació.
12: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre es va donar ja per controlar.
8: Montserrat.
0: Laia Claret.
8: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el CEO Soler, president del col·lectiu.
17: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
8: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Catalunya Nord?
9: Aquest incendi evoluciona favorablement, tot i que els bombers encara no el donen per estabilitzat.
0: Més detalls també, Joaquim Albalate.
18: El perímetre no creix des de dilluns a la nit i ara les tasques se centren a apagar els punts calents a les zones de difícil accés per evitar una revifalla. Encara hi ha uns 12.000 desallotjats. Ahir van poder tornar a casa els veïns de dos pobles petits i avui, si tot va bé, ho podran fer els de 9 municipis més. Però els de les poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins demà. Tot i això, alguns veïns s'han saltat els controls policials i ja han tornat a casa seva. Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sessió de control.
10: Govern i oposició tornen a enfrontar-se avui al Parlament en plena onada d'incendis i l'endemà d'haver-se reunit per abordar l'estat dels focs. L'executiu va traslladar als partits la necessitat d'un cop de timó en la gestió forestal, mentre que diversos partits de l'oposició van demanar la compareixença de la consellera Paneque.
0: Àlex Giral Robert.
19: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial el treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
20: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
21: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
19: Paneque no va tancar la porta a comparèixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
22: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
19: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Figura clau.
12: En aquest context d'onada d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc.
0: Rafael de Ribot.
23: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, assegura que la lluita contra els incendis ha de començar a l'hivern.
24: S'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre.
23: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives.
25: Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
23: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Falta un minut, una mica més, per arribar a un quart de vuit. És un altre dels temes del dia, l'esvoranc.
9: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar el formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro.
10: De fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
12: I Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
26: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: Anirem en directe avui al barri del Putxet de Barcelona per veure l'última hora d'aquesta situació. També de les últimes hores, malauradament, hem de parlar d'un nou ofegament.
9: A Balaguer, una nena va morir ahir ofegada a les piscines municipals. Tot i que inicialment se la va intentar reanimar, no se li va poder salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
0: Lleida, Júlia Albacar.
1: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, és una de les notícies de la nit. I tornen.
10: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli d'aquest país, contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran. I ho ha fet, diu, com a resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, fa poca estona, els iranians també han informat que han atacat bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.
0: Dia clau.
12: De la cimera de l'OTAN, que arrenca enmig de les crítiques del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus, amb qui aquest matí torna a veure's les cares. Ahir, Trump va tornar a reclamar que Groenlàndia passi a mans nord-americanes.
0: Enviat especial encara, Bruno Forte.
2: En una cimera pensada per destensar les relacions transatlàntiques, Trump va tocar amb Groenlàndia un dels temes que més han dividit en els últims mesos els Estats Units i Europa.
3: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
2: Aquesta amenaça de retirar soldats arriba just quan Washington estudia endur-se vaixells o avions de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a invertir més en defensa. De moment, per calmar Trump, els aliats han promès 40.000 milions d'euros com a mínim en noves compres d'armament. I amb aquest clima enterbolit, avui els líders de l'OTAN hauran de consensuar en acabar la cimera un full de conclusions polítiques. Des d'encara, Bruno Forte, Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Passen dos minuts ara mateix d'un quart de vuit, la grossa de Cap d'Any.
9: Les vendes han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros en vendes. Des d'aleshores han anat a la baixa.
10: Són dades que avui us avança el Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: Sílvia Solanes.
4: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just postprocés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
0: Gràcies, Sílvia Solanes. Menys diners.
12: El PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha plantejat com un remei contra l'absentisme laboral durant una trobada amb empresaris del País Basc.
6: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
9: De fet, Feijóo proposa una cosa que ja està passant, perquè en termes generals un treballador de baixa ja no cobra el 100% del sou.
0: Le Pen, candidata.
12: Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia li ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense el braçalet electrònic.
0: París, Isabel Galí.
7: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
11: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
27: Coherent, sòlid.
7: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:20 explicarem que arrenca.
9: Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts d'altres.
12: El terrassenc Galgo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 PM en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sen Serna.
0: Això d'una banda, de l'altra, a la platja.
9: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC.
12: Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts Clàssica a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana.
0: 7:21 PM, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do quina remuntada de l'Argentina de Messi. 0-2 per dia, 12 minuts del final, i va acabar guanyant Egipte 3-2.
8: Amb un Messi que va liderar aquesta remuntada amb un gran gol que dona als argentins el pas als quarts de final.
13: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
8: Lionel Scaloni, seleccionador argentino.
14: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: Argentina se les haurà amb Suïssa en aquests quarts de final. Els suïssos han guanyat Colòmbia aquesta nit als penals.
8: Després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
15: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
8: Ja han quedat definits tots els quarts de final del Mundial, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, Noruega-Anglaterra, França-Marroc i Espanya-Bèlgica. Avui, jornada de descans al Mundial. L'espanyol que aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Barley, avui es fa la presentació oficial. També ha estat presentat l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
18: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
18: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
32: el 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I els sols, el 2 i el 3.
31: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Vinga, 6 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Més històries del Mundial, ara que ha quedat eliminada Colòmbia. Recordem un error al terreny de joc que va acabar, ni més ni menys, que amb un assassinat en el país sud-americà. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia. Si gols en contra, es diu la sèrie que s'ha fet d'un dels esdeveniments més tràgics a la història dels Mundials de futbol. Tot arrenca el 22 de juny del 1994, Mundial dels Estats Units, a Los Angeles.
2: Metió el centro, atención, que gol, gol, gol, gol, gol, Estados Unidos, Escobar en contra.
1: Un gol en pròpia porteria del defensa Andrés Escobar precipita l'eliminació a les primeres de canvi d'una Colòmbia que arribava a la cita amb moltíssimes expectatives. Ell mateix intentava passar pàgina uns dies després, en la que seria la seva última entrevista.
3: No estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque esperamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene tenemos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver.
1: El mateix Escobar també va publicar un article a la premsa titulat La vida no acaba aquí. Fatídic desenllaç, perquè 4 dies després moria a trets al pàrquing d'una discoteca a Medellín.
4: Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país.
1: Andrés Escobar havia anat a la discoteca El Indio amb la parella i amb uns amics. Alguns testimonis també van explicar després com diversa gent, abans del tràgic desenllaç, se li havien acostat enrient-se'n d'ell o cridant-li autogol, Andrés, autogol.
0: I aquest assassinat, Pol, aviat es va relacionar amb el narcotràfic.
1: Primer van sortir totes especulacions, que si era cosa d'una màfia d'apostes que havia perdut molts diners amb el resultat de Colòmbia, que si eren criminals molt fans de la selecció, però en poques hores, com dius, es va detenir Humberto Muñoz, que era el xofer, l'escorta, de dos germans, el David i el Santiago Gallón, que eren coneguts narcos.
5: Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa negocios de caballos, y mire cómo es la vida.
1: Com pràcticament tota Colòmbia en aquella època, el narcotràfic havia entrat al futbol, on havia trobat una pista perfecta per tenir influència i per blanquejar diners. Per cert, que Santiago Gallón, condemnat per ser un dels autors intel·lectuals d'aquest assassinat, va morir a Mèxic fa pocs mesos, a principis d'aquest any, també assassinat.
0: 3 minuts i 2:15, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui un nou canal.
6: Ahir, la sèptima, que serà un nou canal de televisió, va anunciar la seva data d'inici. Serà el 5 de novembre i es podrà veure a través de lo que entenem que és la tele generalista. Serà molt d'esquerres, segons els seus responsables, i arriba de la mà de José Miguel Contreras, que de posar en marxa teles sap prou. Va ser el responsable d'arrencar la sexta. No sé si necessitem una cadena més, però el que sé és que benvinguda siga una nova aposta televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Efectos Secundarios.
7: Segueix dos antics companys d'institut que descobreixen un fong amb propietats extraordinàries, capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, fins i tot les més greus. El que hauria de ser una troballa que hauria de revolucionar la medicina es converteix ràpidament en un problema a gran escala. Els joves s'enfronten a conspiracions governamentals i de les companyies farmacèutiques que veuen amenaçats els seus interessos econòmics. Animació adulta molt colorista i amb poques línies rectes que es mou entre la comèdia negra i el thriller. La trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
8: Jo pregunto una cosa, la Maya Montero, en què s'ha quedat això?
9: Maya Montero torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh, tot i que la seva reincorporació ha provocat que surti del grup Pablo Vanegas, que n'és un dels fundadors i també era guitarrista, fins ara.
10: Pues a tomar por saco, amargao.
9: Maya Montero, què tal? Bon dia.
11: No me seguís amargao.
9: Com estàs? Joder,
10: no hace falta gritar a estas horas, tío.
9: Perdona, perdona.
10: Bueno,
9: no, estem cridant, estem parlant normal, és el to d'aquesta hora,
10: Maya. Es que me estáis agobiando todos ya con lo del grupo, o sea, hasta el coño estoy ya.
9: Maya, però és normal que estiguem...
10: Es que ni el café me puedo tomar tranquila.
11: No et volem molestar, només felicitar-te per, i saber com estàs.
10: Bueno, mira, si pares de la puerta, a lo mejor te respondo, ¿sabes?
11: Si estem tots asseguts, si estem quiets...
9: No s'està movent ningú, amai, tranquil·la. Ja és el tercer cafè que et fots des que estàs parlant amb nosaltres.
10: Pues sí, i què passa? Tens algun problema?
9: No. Escolta'm, la sortida d'aquest home, del Pablo Vanegas, el guitarrista del grup, suposa un contratemps...
10: Bueno, jo què sé, o sea, el guitarrista, ¿qué me estás contando? O sea, cada uno que se ocupe de sus mierdas, el guitarrista, dice.
11: Pues ho quedes sense guitarrista, ara.
10: Bueno, pues vamos a coger al aire para que toque...
9: No siguis bruixa. Ai, Maia, no sigui un motllet,
10: això. Hombre,
11: us heu plantejat quan fareu el primer concert?
10: Ai, que ànsies que sois, de verdad. Jo què sé.
11: Va, doncs ja,
10: jo què sé.
11: Ja ho seguirem. Afina,
10: pues
11: per
10: ja, ser. Ja,
9: Maia,
10: pues no
9: estàs gaire activada. Eh?
11: Hauries de glopejar una mica d'ou per aclarar la veu una mica.
10: Què dices?
0: Són alguns dels protagonistes de l'any que anirem repassant en les pròximes setmanes. Deixeu-nos dir ben ràpidament que avui, a partir de les 10, ens fa molta il·lusió perquè al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Àngels Gunyalons, que acaba d'estrenar al teatre dins el grec El retrat de Dorian Gray. Ja hem arribat a 7:45.

0: Més de 200 municipis de 24 comarques avui estan en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir, és a dir, el doble. Tenim el doble de municipis ara mateix en risc d'incendi en comparació a la jornada d'ahir. És per això mateix que davant d'aquestes altes temperatures, Protecció Civil demana molta precaució, no només pels incendis, sinó també recorda que s'ha de tenir cura de persones grans i dels menors. Pel que fa als incendis, en tot cas, els bombers esperen estabilitzar avui el de Sentmenat, al Vallès Occidental, després de treballar-hi tota la nit i tota la matinada. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: De fet, la resta dels incendis del país evolucionen de manera molt favorable fins al punt que el de les Gavarres, el del cap de setmana a l'Empordà, ara sí, ja es pot donar per controlat. Mentrestant, els tècnics han de revisar aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puigat de Barcelona, després que, aproximadament aquesta mitjanit, els operaris hagin acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de la línia 9 del metro. La consellera Panek assegura que això no té absolutament res a veure amb el Carmel de fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: I a banda d'això, dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut a la meitat gairebé en 7 anys. El punt àlgid de vendes va ser el 2018, però des de llavors han caigut en picat. En canvi, el sorteig de Nadal, de la Loteria Espanyola, no ha parat de créixer. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Argentina, que es classifica pels quarts de final del Mundial, 3-2 davant Egipte. Els argentins perdien 2-0 a 11 minuts pel final del partit. Messi va tornar a marcar. El seu rival ara serà Suïssa, que va eliminar Colòmbia als penals després de l'empat a 0.
0: I pel que fa al temps, important, això que dèiem de la calor. Tomàs Molina, què ens expliques?
4: Aquest dimecres 8 de juliol tornarà a ser un dia molt calorós. De fet, avui el serà el dia més calor d'aquesta setmana, amb temperatures que estaran per sobre dels 40 graus des del Pallars Jussà fins pràcticament al Montsià, amb temperatures també per sobre dels 40 graus en comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, també tota la zona del Vallès. Per tant, doncs, molta precaució per aquesta situació de temperatures altes. Un dia avui assolellat, però també amb ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Fins i tot podria arribar algun ruixat aquesta tarda a les comarques del Pla de Lleida, cap a la zona del Segrià, localment amb tempesta. La temperatura a partir de demà baixarà una miqueta, tot i que no ens n'hem de refiar, perquè la setmana vinent, entre dimecres i dijous, tornaran a ser força altes.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Matí de dimecres, força tranquil, hi ha petites alteracions. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a Barcelona Sants poc abans de les 8, té 10 minuts de retard. Després, el tren amb destinació Lleida-Pirineus de les 7:47, amb sortida des de Tarragona, acumula una demora de 15 minuts a Barcelona, cap problema destacat a metro i autobusos.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona. Direcció a la capital catalana destaca C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i l'A2 del Papiol a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, també ronda de dalt de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Palmares, d'aquí una horeta. I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa. I comencem per les opinions més destacades des de la redacció del matí. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, Marine Le Pen, l'Argentina de Messi, tots aquests apareixen a totes les portades.
7: La Vanguardia titula que l'esvoranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona, titulars gairebé pastats a l'Ara i al Periódico.
8: Fotografia inclosa també de tècnics de la Generalitat i dels bombers comprovant els edificis afectats.
7: I fotografia d'una pizzeria que va veure com el terra s'empassava sencer al seu lavabo.
8: Tot això en un nou dia d'incendis als diaris. El Punt Avui titula Màxima tensió, 65 incendis en un sol dia.
7: El Periódico publica un editorial que titula Reforçar la prevenció.
8: Subratlla que només una aposta per les tasques preventives i la gestió del territori reduirà l'impacte dels focs.
7: L'anunci de Marine Le Pen de ser candidat a les presidencials franceses també treu el cap en tots els diaris.
8: L'Ara puntualitza que ho farà tot i potser dur llavors el braçalet electrònic.
7: Un braçalet que ha de portar per la condemna de corrupció que té i insisteix al País, que ho acompanya d'una fotografia on se la veu custodiada per tres policies.
8: La Vanguardia li dedica l'editorial que titula Le Pen condemnada, però candidata, parla de complexa filigrana jurídica.
7: I puntualitza que la líder francesa es desdiu del que havia promès.
8: Caldrà veure, puntualitza l'editorial, fins quan haurà de dur el braçalet que l'acaba portant perquè se li podia reduir a la meitat del temps.
7: I per acabar, l'Argentina, que s'ha classificat remuntant un partit contra Egipte.
8: Remuntada èpica, titula l'Ara, i el periódico parla d'una altra epopeia, remuntada agònica, sentencia La Vanguardia.
0: I sapiguem què hi ha llegit avui a la premsa al Pons Pons.
9: La corrupció no comença quan algun polític roba, sinó quan sembla normal. Les lleis són necessàries, però no suficients si no sabem distingir entre allò que és legal i el que és honest. Les lleis poden castigar la corrupció, però només una pedagogia dels valors i les virtuts pot prevenir-la si la consciència és més forta que la conveniència i els polítics assumeixen que el més ètic és fer el correcte quan ningú no ens veu ni ho sap. Un govern és el reflex de la seva societat i el discurs més convincent és el de l'exemplaritat.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el lluç, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklink.
14: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
15: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
18: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
17: Ah, doncs així muntar Wigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a wigo.com. Wigo, des de llest.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés. Per què la qualitat del semen dels asturians duplica la dels madrilenys? Caram.
20: Doncs una investigació vincula la qualitat a la pol·lució o tòxics. Ho llegim al País, en concret l'estudi és del grup internacional IRT, especialistes en reproducció assistida. La qualitat del semen dels asturians supera no només la dels homes madrilenys, sinó també la dels habitants de ciutats del sud i sud-est de la península.
0: Déu-n'hi-do. Un restaurant cobra 50 cèntims per un tàper.
20: Ha passat a Carcaixent, a València, quan un comensal va decidir que es volia emportar a casa el menjar que no s'havia acabat. La sorpresa la va veure al compte quan es va trobar el cost del tàper que havia demanat. Ho llegim a Les Províncies, que explica que la llei sobre el malbaratament alimentari estableix que els restaurants han de facilitar al consumidor que pugui endur-se els aliments que no ha consumit sense cap cost. En canvi, la normativa normativa contempla que un restaurant pot ser multat fins a 2.000 euros si no ofereix l'opció d'endur-se el menjar sobrant o si cobra un suplement per fer-ho.
0: Augmenten les captures de serps a les Balears.
20: Segons el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes, en el que portem d'anys se n'han capturat 56. Cada vegada hi ha més serps a les Balears. Les serps no tenen depredadors i ara és l'època d'aparellament. El problema és que aquests rèptils s'alimenten de sargantanes, que són essencials per l'equilibri natural de les illes. Els experts temen que això acabi provocant l'extinció de les sargantanes. Ho llegim al Diario d'Eivissa.
0: Dues setmanes d'espera per instal·lar aires condicionats.
20: Les altes temperatures i la falta de mà d'obra fan que la demanda d'aires condicionats tradicionals i portàtils s'hagi disparat. El Punt Diari explica que hi ha molts models sense estoc ni a botigues ni magatzems, tot i fer una previsió superior respecte de l'any passat. El sector diu que es viu una certa psicosi que estressa venedors i instal·ladors. La venda d'aires condicionats ha crescut un 56% en els últims 4 anys.
0: I seguim el repàs a la premsa, ara els destacats en internacional i economia, amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
1: Els principals diaris francesos obren portada amb la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que hi va anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials, malgrat que la justícia l'ha condemnada per malversació de fons públics. Le Monde diu que Le Pen és el mite del fènix de l'extrema dreta. Le Figaro destaca que serà candidata dins d'una incertesa jurídica sense precedents, i Libération és més contundent i titula Marine Le Pen condemnada culpable però presidenciable. I avui destaca molt l'únic missatge que surt en pantalla a la televisió pública d'Hongria, que és el mateix que apareix al web dels mitjans públics del país. Diu textualment: els mitjans públics no poden mentir, demanem disculpes per haver fet precisament això durant molts anys. El missatge afegeix que la ràdio i la televisió suspenen emissions temporalment per transformar-se en mitjans independents i fiables, diu. Tot plegat és fruit de la promesa electoral que va fer l'actual primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, que va dir que revisaria els continguts de la ràdio i la televisió públiques després d'acusar-los de ser l'altaveu de l'exprimer ministre d'ultradreta, Víctor Orbán, i del seu partit Fidesz.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días assegura que la guerra de l'Iran reactiva la batalla de les benzineres low cost. Plen Energy, Valen Oil i Petroprix han decidit reactivar els seus plans d'expansió a l'estat, cosa que no entrava en els seus plans a començaments d'any. El creixement de les vendes de cotxes elèctrics i la baixada en el consum domèstic de combustibles els havia portat a gairebé desestimar la seva expansió. L'increment de preus amb la guerra els ha fet canviar de parer. Per la seva banda, On Economia diu que Parlem planteja ampliar capital per reduir deute i superar les tensions financeres. La firma, liderada per Ernest Pérez Mas, ha convocat una junta general extraordinària el 7 d'agost amb la finalitat d'aprovar un conjunt de mesures destinades a reforçar l'estructura financera de la companyia. Es contempla una ampliació de capital de 17,5 milions d'euros que permetrà convertir en capital una part rellevant del deute financer de la societat. I finalment, l'economista explica que el Senat endureix la llei dels mutualistes per impedir als jubilats que puguin millorar la seva pensió. El PP aprofitarà la seva majoria absoluta al Senat per introduir modificacions al text. El projecte, però, haurà de tornar al Congrés per la votació definitiva, on un cop més es posarà a prova la majoria del govern de Pedro Sánchez.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Què és la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Doncs és la fe de l'Argentina, la que li dona la classificació pels quarts de final del Mundial. No!

L'esport diu que Messi lidera una èpica remuntada, un altre miracle de l'Argentina, amb un Messi decisiu, amb una assistència i un gol, un Messi que va acabar mantejat pels seus companys. Javier Giraldo apunta que Argentina té dos arguments per ser campió, Messi i el caràcter de l'equip. L'esportiu diu que les llàgrimes de Messi són les llàgrimes de tots, un Messi que alimenta el somni de la campiona del món. Per La Vanguardia, Messi fa possible l'impossible, en 14 minuts de bogeria. Els seus companys diuen que no arribi mai l'últim partit d'en Leo. Joan Josep Pallàs parla del peu de Déu. Mundo Deportivo compara Messi amb un faraó. Santi Nolla ironitza en Milei, el president argentí. Prega perquè no truqui a Donald Trump. I el periòdico diu que Messi plora després

0: La baronessa ja tenia un fill, però sempre havia tingut el desig de tenir una nena. Les dues filles van néixer l'any 2006 per gestació subrogada, quan la baronessa tenia més de 60 anys. Les bessones han portat una vida prou discreta. Ara, amb 20 anys, Carmen i Sabina emprenen camins diferents, però força definits. Carmen estudia dret i segueix els passos empresarials de la seva mare. En canvi, a la Sabina l'exposició pública no li agrada tant i estudia art. Tot indica que han celebrat la festa d'aniversari a la mansió familiar de Sant Feliu de Guíxols, ja que Tita Cervera es recupera d'una malaltia pulmonar que la va portar a l'hospital el mes passat. Segons la revista Forbes, la fortuna de Tita Cervera s'estima en 1.300 milions d'euros.
1: Mira, Yesar, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
2: Doncs avui és l'aniversari de la Morticia Adams. La gran Angelica Houston, que va interpretar la Morticia en la versió del 1991, celebra 75 anys. Una altra icona del cinema de Hollywood, també va néixer el 8 de juliol, és Kevin Bacon, en fa 68. I de mita en mita, Beck, figura clau del rock alternatiu, està de celebració, bufarà 56 espelmes. Per últim, una altra que farà festa avui és Maya Hawke. El nom potser d'entrada no et sona, però és una de les protagonistes més entranyables de Stranger Things, la Robin. Els seus pares són Uma Thurman i Ethan Hawke, no sé si els haurà convidat al seu 28è aniversari.
1: I el santoral.
2: Si coneixeu algú que es digui Adrià, Edgar, Eugènia o Priscila, feliciteu-los. I et porto un nom més, que sé que ahir Adilberga et va agradar i et vull tornar a sorprendre.
1: Sí.
2: Avui també és Sant Procopi.
1: Procopi, gràcies, Mireia.
2: Adéu.
1: I moment, com cada dia, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Bon dia, sóc el Xavier Baronat, de la llibreria Vapor Vell, de Premià de Mar, i la meva recomanació estiuenca és Revolució, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, i bueno, tracta la història de tres germans durant la Revolució dels Clavells, tres germans molt diferents entre si, i que ho viuen de diferent manera, aquesta revolució que, a més, nosaltres crec que tenim molt idealitzada i que va tenir bastantes més arestes de les que pensem. I, en tot cas, una novel·la que recomanaria qualsevol persona interessada en Portugal i si viatja de vacances, doncs l'ajudarà a conèixer millor la realitat d'aquell país.
1: 3:15 d'avui, aquests són els sons del dia.
4: Els sons del matí.
5: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè poden estar exposats als efectes d'un incendi.
6: S'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones.
7: Estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat.
8: El Xavi és un veí afectat.
9: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador.
10: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
11: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble.
12: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació.
13: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia. Paraules del dia amb el Marc Jurado. La primera paraula del dimecres és secundari.
14: Que ve en segon lloc, tot i que sovint es fa servir per dir que és menys important que altres, que és d'inferior categoria, vagi segon, tercer, quart o cinquè, són secundaris els focus que encara mantenen actiu el foc de setmanat. No va ser secundari, sinó primordial, que els confinats poguessin ja sortir de casa.
1: Absentisme.
14: Costum de viure el propietari fora de la localitat on està situat, però també ens quedem amb la tercera excepció del DIEC, absència del lloc de treball. Ara el PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. De fet, això ja passa perquè no es cobra el 100% del sou. Lluny d'estar absent, caldria tenir-ho present.
1: Cartell.
14: Full manuscrit o imprès, també, però ens han dit figurat els noms que conformen aquest document. Avui arrenca el Cruïlla, expliquem que té un cartell, que hi passaran noms com ara Greta, Calgó Lento, Pixis o Rigoberta Bandini.
1: Ara les tres les xifres del matí amb el Francesc Soler. 120.
15: Són els milions d'euros que l'estat espanyol rebrà de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. L'Eurocambra hi va donar ahir llum verda després que ja hagués avançat 30 milions d'euros d'aquests diners. Aquesta ajuda es destinarà a finançar mesures de resposta d'emergència, entre les quals hi ha la restauració d'infraestructures i serveis públics essencials.
1: 14%.
15: És el percentatge que baixarà la població en edat d'estudiar els pròxims 15 anys. La baixada de la natalitat i l'envelliment de la població provocarà aquesta situació. Aquesta caiguda no es produirà per igual a totes les comunitats autònomes. La caiguda més accentuada es preveu que es produeixi en l'ensenyament secundari.
1: 91.
15: És el nombre de places de jutge que es crearan a Catalunya, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. L'executiu en va

0: Aprovar un total de 500 per tot l'Estat. També es va donar llum verd a la creació de 35 noves places de fiscals per Catalunya. Aquestes noves places haurien d'ajudar a descongestionar la justícia. Els nous jutges i fiscals estaran operatius d'aquí a 14 mesos.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, si veu un pati interior, sembla que algun bar o restaurant ho fa servir de magatzem, perquè a un lateral hi ha apilades caixes de begudes. A la part del mig hi ha un forat enorme que s'ha literalment empassat al terra de rajoles. No es veu al fons, només la terra d'un dels laterals de l'esvoranc.
2: De fet, en el lloc d'aquest forat hi hauria d'haver el lavabo de la pizzeria Barona al carrer Teodora a la Madrid, al barri del Puiget a Barcelona. Va ser el propietari d'aquest local qui va alertar ahir al matí d'aquest ensorrament provocat per les obres del metro i que ha obligat a desallotjar 93 famílies de diverses finques. Avui sabran si podran tornar aviat a casa.
1: Segona imatge del dia. Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan donant-se la mà mentre el president turc, amb ulleres de sol, li diu alguna cosa a cau d'orell al president dels Estats Units.
2: Erdogan, que fa d'anfitrió a la reunió de l'OTAN, que se celebra encara aquests dies, s'hi parlarà de despesa en defensa, també d'Ucraïna. De fet, a la cita també hi ha el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Erdogan, en el passat, i amb escàs èxit, va intentar fer de mediador entre Kiev i el Kremlin.
1: Tercera imatge, Leo Messi, mantejat pels jugadors de la selecció argentina. El millor jugador del món, ben bé un parell o tres de metres de terra, somriu clarament feliç.
2: Feliç, alleujat, se'l va veure fins i tot també amb alguna llàgrima als ulls després d'una nova gesta de la selecció argentina. La campiona del món va remuntar 2 gols contra Egipte en només 14 minuts per classificar-se pels quarts de final del Mundial. Messi, que a la primera part havia fallat un penal, segueix fent història. Va donar el primer, va fer el segon, el gol de l'empat, màxim golejador d'aquest Mundial amb 8 gols, en total en porta 21 a les cites mundialistes.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El ceviche és escollit el plat preferit dels madrilenys per davant del cocido i per davant de la tripa. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. El ceviche és un plat de peix marinat amb cítrics molt popular al Perú i en altres països llatinoamericans. Doncs bé, segons una enquesta que publica el diari El País, els madrilenys han escollit el ceviche com el seu plat preferit. A més, també l'han triat com el plat actual més representatiu de la ciutat madrilenya, al davant d'opcions clàssiques de la cuina de la capital espanyola, com ara el cocido o la tripa, els populars callos. L'enquesta la publica el diari El País dins de la seva secció de gastronomia. Inclou una mostra representativa de més de 5.000 persones. També diu la notícia que el ceviche és també el plat més estimat actualment pels madrilenys a l'hora de sortir a sopar.
1: I això és real o és fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
7: El sector logístic continua creixent i Catalunya es consolida com un punt clau d'aquesta transformació. Segons el clúster logístic de Catalunya, la regió ha absorbit un 38% més d'espai logístic els primers mesos de l'any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional. És una formació orientada a preparar professionals amb visió global en l'àmbit del comerç, el transport i les operacions logístiques.
6: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
4: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el ceviche és escollit el plat preferit pels madrilenys pel davant del cocido i de la tripa és una notícia falsa. El diari El País no ha publicat mai cap enquesta com aquesta. La notícia falsa que circula utilitza l'aparença del diari El País, però res és veritat. Ni l'enquesta s'ha fet mai ni tampoc s'ha publicat. La notícia falsa que circula inclou pistes sobre la seva falsedat. Si ens hi fixem bé, podem veure que la secció de cuina del País no es diu gastronomia, sinó gastro, i el tipus de lletra del titular s'assembla a la utilitzada pel diari El País, però no és la mateixa.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendis, un centenar més que ahir.
8: Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura especialment de les persones grans i dels menors, els més vulnerables a la calor.
1: Els bombers esperen estabilitzar avui l'incendi de Setmanal del Vallès Occidental després de treballar-hi tota la matinada.
9: David Borrell és el cap dels bombers.
10: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per ara estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
9: La resta d'incendis del país evolucionen favorablement. Ahir els bombers van poder controlar el foc de les Gavarres després que hagi calcinat 2.000 hectàrees.
1: I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir al barri del Puigxat de Barcelona.
8: Després que cap a la mitjanit els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera.
11: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià.
9: Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz.
1: Dades que us avança el matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut gairebé a la meitat en els últims 7 anys.
8: El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum. En canvi, el sorteig de Nadal de Loteria Espanyola no ha parat de créixer.
1: I hem de lamentar que una nena de 6 anys només va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer.
9: Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
12: Avui dia de màxim de calor. Avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que, diem, avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. Per tant, una situació de temperatures altes i aquesta tarda de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
1: I pel que fa al trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
13: Doncs a aquesta hora destaquen retencions direcció cap a Barcelona, la C58 de Terrassa a Sabadell a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la B23 de Molins de Sant Feliu del Llobregat i a Esplugues i també a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: I ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Alba.
14: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio dels Catarros, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat. I a més, li vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu!

0: Molt bon dia, molt bon dimecres. Calor, moltíssima calor. Avui arribem a un dels pics d'aquestes altes temperatures, però no serà ni de lluny l'últim. Però comencem per les bones notícies que ens convenen a tots plegats. El panorama dels incendis pinta notablement millor que ara fa 24 hores. El foc de les Gavarres ja està controlat? Ara sí, aquest és el del cap de setmana, el de l'Empordà. El foc de l'Anoia segueix estabilitzat, ho vam explicar ahir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, i també estan estabilitzats els últims incendis que vam tenir ahir a Torrefeta i Forrajacs, a la Segarra i a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Quina és la signatura pendent? Setmanal, al Vallès Occidental. Aquest incendi encara no està estabilitzat i, de fet, els bombers ahir a última hora encara deien que avui és probable que puguin viure situacions difícils. Primer, perquè bufarà la marinada, i segon, per això que dèiem, tindrem avui un dels pics de calor de l'estiu. S'arribarà als 40 graus en molts punts del país i encara en tenim per dies, eh? Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia. La veritat és que sí, aquesta setmana, però també la setmana vinent. Ara, també tenim una bona notícia, i és que també en els mapes aquests a molt llarg termini surt que la temperatura es normalitza per l'època de l'any a partir de diumenge, dia 19. Ja sé que és lluny, però a partir de diumenge la temperatura anaria a baixar. Però sí que és veritat que aquesta setmana i la setmana vinent, més que no pas aquesta, especialment al voltant de dimecres, doncs les temperatures seran molt altes.
0: Diumenge 19, eh? És quan començarà a afluixar una cosa?
1: Quan es normalitzarà pel mes de juliol, que tindríem temperatures normals. Per dir-ho d'alguna manera, el que seria normal seria que ara tinguéssim temperatures al voltant dels 18 graus a 1.500 metres, i avui la temperatura a 1.500 metres està a 23,35, és a dir, estem 7 graus per sobre del que hauria de ser normal. I dimecres de la setmana vinent, si els mapes no s'equivoquen, estarem 8 graus i mig per sobre de la temperatura normal.
0: Això pel que fa a la calor, Tomàs, però la marinada, perquè també dèiem, ara parlarem de l'incendi de Setmanat, dèiem sí, que avui els neguitejava una mica aquesta marinada.
1: Hem de dir que també amb això podríem tenir bones notícies, tot i que el vent es comporta diferent en una zona d'incendi, en una zona de foc, però en principi els mapes no donen una situació de marinada gaire intensa. Serà una marinada feble, de component sud, que no hauria de passar dels 8, 10, 12 nusos, 20 km per hora, no hauria de passar dels 20 km per hora, però en zones de foc es pot incrementar una miqueta, però en principi jo diria que podrà ajudar els bombers a que no hi hagi situacions de vent massa importants.
0: Creuem els dits, ara hi parlarem. Gràcies, Tomàs Molina, fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 3 minuts. Vinga, va, repassem el mapa dels incendis que dèiem. L'incendi que tenim ara mateix en una situació més delicada continua sent aquest que dèiem de Setmanat, el Vallès Occidental. D'entrada, és important destacar que no està estabilitzat. Ahir van tenir revifades, de fet, els bombers. La bona notícia també en això és que els bombers deien haver controlat el flanc dret de l'incendi, i amb això, per exemple, han evitat que aquest incendi, que aquest foc, que les flames, anessin cap a Sant Feliu de Codines. Anem en directe a aquest incendi de Setmanat amb la Marta Vallès. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit, Marta?
2: Doncs la nit sembla que ha anat una mica més tranquil·la que no pas el dia, com deies, perquè aquí va ser una jornada complicada. Ara s'està fent en aquests moments una reunió de comandaments, també hi ha alcaldes de la zona, per decidir l'estratègia d'avui amb l'objectiu que continua sent encara estabilitzar un foc que es manté actiu. Aquí a l'aparcament de l'Institut de Sant Manat, on hi ha establert el centre de comandament, els bombers que entren a treballar a partir d'aquesta hora per combatre aquest foc esmorzen, intercanvien impressions a l'espera de rebre les ordres per fer el relleu als efectius que han treballat durant tota aquesta nit. Ahir va ser una jornada complicada, hi va haver diferents revifades a banda i banda, al flanc dret i també al flanc esquerre. La bona notícia és que es va aixecar el confinament a la major part de les zones afectades i només a hores d'ara es manté a l'urbanització del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor. Fins ara s'han cremat prop de 160 hectàrees. D'aquí uns minuts està previst que el cap d'intervenció d'aquest incendi dels bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ens doni nous detalls de quina és la situació ara mateix.
0: És important destacar això que deies, Marta. Una bona part del confinament es va aixecar a última hora, eh? És a dir, gent que ja pot sortir de casa, diguem-ne.
2: Exacte, sí, es mantenen aquests dos nuclis i en funció de com evolucioni avui la feina i si hi ha marinada o no i els beneficia a l'hora de combatre el foc, doncs es pugui aixecar el confinament que es manté en aquesta urbanització i el nucli també de Sant Sebastià.
0: Des de Setmanat, Marta Vallès, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
2: Perfecte, fins ara, bon dia.
0: Fins ara, bon dia, la Marta Vallès. Saludem ara l'inspector dels bombers de la Generalitat, José Luis López. Inspector López, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Aquest incendi de Sentmenat es podria estabilitzar avui?
3: Bueno, com comentàveu, ara el cap d'intervenció farà una compareixença per explicar la situació. Hem de ser prudents, hem de veure com va el dia. Com comentàveu, ara la situació que ens preocupa és quan desperti el dia i sobretot quan entri la marinada. I el que preocupa sobretot és que és un incendi que va propagar per focus secundaris. Focus secundaris són paveses senceses que s'envien per davant de la columna i que cauen fora de perímetre, que algunes remanen com adormides, per entendre, que no desperten el mateix dia, però que poden despertar més endavant. Llavors hem de veure, perquè ahir va ser un dia molt dur, va haver moltes d'aquests focus secundaris que van revifar, que és el que va preocupar sobretot en el Flandre, i hem d'esperar a veure les impressions dels nous comandaments quan entrin, com veuen l'evolució a partir del dia. La part bona és que esperem que avui, ja han passat 24 hores, pues estigui una mica millor, però hem de ser prudents i també saber que encara hi ha molta feina en aquest incendi.
0: Sobretot perquè avui tenim altes temperatures, i a marinada. Ara ens deien la previsió del temps, que la marinada avui pot afluixar una miqueta i que fins i tot doncs, les previsions en aquest sentit també milloren. O sigui que també s'haurà d'estar pendent del temps a veure si ajuda una mica.
3: Seria una bona notícia. Tot el que sigui està claríssim. La marinada, quan entra, que comença d'est, però va girant cap al sud i acaba al sud-oest, és el que justament pot obrir al costat que ens preocupa de l'incendi, perquè és quan justament empeny l'incendi cap a fora del perímetre. Així que si es compleixen aquesta petita bona notícia de que almenys la marinada no sigui reforçada, no arribi a valors de 50 km per hora, ja serà una bona notícia, perquè com comentàveu, la resta de situació meteorològica és complicada. Molta calor, molt baixa humitat relativa i sobretot molts dies acumulats que portem amb aquest estrès per la vegetació.
0: Tenim aquesta situació, la bona notícia, ara ens ho deia la companya Marta Vallès des d'allà, que ahir es va desconfinar una part dels veïns que estaven confinats. Encara no ho estan els del Farell. El Farell, si no m'equivoco, és aquesta urbanització que està molt disseminada en el bosc, que en un inici es va dir fins i tot que per les característiques d'aquesta urbanització no es podia garantir la protecció de les cases i que es prioritzava, evidentment, la protecció de les persones. Això ha anat a millor, també?
3: A veure, ha anat a millor, però per això es manté, perquè aquesta urbanització està justament en l'eix de projecció de l'incendi. I quan es diu que no és defensable és que són estructures que estan enmig de la vegetació. Llavors és molt complicat poder defensar si l'incendi hagués superat aquest eix de contenció que hem aconseguit establir. En aquest sentit, era el que preocupava sobretot el primer dia, quan era i passos també se busca sobretot garantir, suposat, treballem per garantir la seguretat de tot, de les persones, del medi ambient, de les edificacions, dels béns, però està claríssim també que en algun moment s'ha de prioritzar i hi ha estructures que són difícilment defensables amb un front de foc que avança per vegetació i impacta contra unes estructures que no tenen franja de protecció, no tenen un carrer, qualsevol estructura que pugui ajudar.
0: Dels altres incendis, el de la Noia continua estabilitzat?
3: Sí, continua estabilitzat i aquí sí que som optimistes i sí que treballem per donar-lo per controlat. No li puc dir si en breu o no, però sí que estem treballant perquè una mica també l'objectiu, per nosaltres la situació és bona avui, però sobretot el que ens preocupa és que serà un altre dia de molta feina i esperem, però ojalà m'equivoqui, que no tinguem altres, tinguem ignicions, esperem que siguin les menys possibles i sobretot esperem que qualsevol altre incendi que surti tingui capacitat per controlar-lo i contenir-lo abans de que es faci un gran incendi forestal. Però el que preocupa ara, sobretot, és tornem a tenir altres incendis que obligui al no poder dedicar-li tants recursos a l'incendi de Sentmenat, per exemple.
0: I les altres bones notícies és que el de les Gavarres ja està controlat i aquests incendis que vam tenir ahir, Torrefeta i Florejacs i Savallà del Comtat, aquests estabilitzats. És a dir, que aquí, aquesta és la part positiva de tot plegat, no?
3: Sí, si no estic equivocat, algun d'aquests inclús l'hem donat ja per controlat. Ara es donarà la informació oficial, vull dir que la situació és molt bona, però, per exemple, el d'ahir de Lleida de Florejacs, el de Segarra, suposo que vam veure les imatges de l'inici, la columna, avui, la capacitat que tenen els incendis d'avançar, i també era un incendi que es preocupava moltíssim, perquè si arriba, es va poder contenir en una àrea d'unes 130 hectàrees, però si arriba a saltar, podia agafar una direcció molt important cap a Solsonès, i bueno, és el que comentava abans, que a més de mantenir un ull per suposat posar en Sentmenat, sobretot el que hem de fer és intentar mantenir la capacitat per evitar que altres incendis ens facin gran. O sigui, aquest equilibri en el que hem de moure'ns durant tots aquests dies, entre continuar treballant els incendis per donar-los controlats i per restablir la normalitat, per entendre's en aquelles zones, i a la vegada no descuidar que qualsevol altre incendi té capacitat per controlar-lo ràpidament.
0: El José Luis López és inspector dels Bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vostès. Gràcies.
0: Per tant, tenim el de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. És un foc que continua actiu. Tots els altres o estan controlats o estabilitzats, però ara és important el que ens deia l'inspector dels bombers, eh? Apareixeran incendis nous, pràcticament segur. Hi haurà ignicions noves, ens deia ell, perquè les condicions meteorològiques continuen sent molt delicades. El que passa és que en aquests incendis, que d'alguna manera ja es comença a girar full, ja es mira cap endavant. És el cas, per exemple, de l'incendi de la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
5: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
4: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
6: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
4: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: I l'incendi de les Gavarres finalment es pot donar per controlat, eh? Aquest és un dels primers grans incendis que ens han aguitejat en el que portem de mes de juliol, i és allà on els propietaris forestals també miren cap a endavant, diguem-ne, i proposen encapçalar un projecte per restaurar aquestes hectàrees afectades, que recordem, són tranquil·lament 2.000, Laia Claret.
7: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta Melcio Soler, president del col·lectiu.
8: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
7: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta, que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia. Amb tots aquests incendis s'han superat ja els 150 focs forestals en l'últim mes. 150 incendis entre l'1 de juny i el 5 de juliol. Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Aquesta xifra s'apropa als 186 incendis de l'any passat, en aquest cas una mica més de temps perquè arribava fins al 7 de juliol.
9: Són dades d'agents rurals i d'agricultura consultades per l'Agència Catalana de Notícies. En total, més de 3.000 hectàrees s'han vist afectades en l'últim mes. És el quart any més negre des del 2010. Per sort, s'està lluny, això sí, dels registres de l'any passat, amb més de 8.000 hectàrees, sobretot pel foc que hi va haver a la Segarra. Avui el periòdico destaca en portada que Catalunya estudia doblar les franges antiincendis que hi ha a les urbanitzacions. Ara són de 25 metres.
0: Ja estava cantat que això tindria pota política. Ja hi ha partits que demanen la compareixença de la consellera Paneque, que demanen responsabilitats al govern. De fet, això ho veurem segur avui al Parlament, on hi ha ple i sessió de control. Àlex Giral Robert.
10: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial al treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
11: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
12: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
10: Paneque no va tancar la porta a compareixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
13: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
10: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No només el Parlament de Catalunya sortirà aquesta qüestió. Avui mateix el Parlament Europeu debat la preparació de la Unió, la preparació del continent, davant les onades de calor i davant dels incendis, perquè evidentment en tenim repartits per tot el continent. De fet, a la Catalunya del Nord continua l'incendi. No està estabilitzat tampoc aquest incendi, tot i que aquí també hi ha bones notícies, perquè l'últim que sabem, Joaquim Albalate, és que evoluciona bé.
14: Els bombers veuen ja avui la llum al final del túnel i asseguren que el massís dels Aspres ja està fora de perill. Encara, però, queden alguns punts calents en zones de difícil accés i també preocupen la calor i el vent. Sobre el terreny hi treballen encara uns 800 efectius dels bombers i aquest matí ja poden tornar a casa els veïns de 10 municipis més, que se sumen als dels dos pobles que van poder poder-ho fer ahir. A més, al migdia s'anunciaran més poblacions. També es reobre a les 9 del matí la carretera departamental 66, que travessa tota la Catalunya del Nord i que estava totalment tallada des de dissabte. Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. Recordem que més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És el doble que ahir. És el doble de municipis que estan en risc màxim d'incendi. Tot això arran d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor, que ha fet que hi hagi un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç de Munt-i-l'Obac, i que el govern també hagi aprovat noves restriccions.
15: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús de del material pirotècnic en aquests municipis.
0: És el que deia el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado. Tot això fa que es prenguin diverses mesures, també en l'àmbit laboral, per exemple, els treballadors de la neteja, que han d'estar moltes hores a sota el sol. És el cas de les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca.
16: La Vall de l'Ebre és un dels punts on fa més calor del país. A municipis com Flix, a la Ribera d'Ebre, les piscines municipals, per exemple, són gratuïtes i, a més, hi ha refugis climàtics oberts durant aquestes onades de calor. A més, també es canvia l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberón és l'alcalde.
17: Sí, ara mateix estem, doncs, aquests dies començant a 6:45 la jornada laboral per evitar, doncs, que a les hores de més insolació hi ha cap tipus d'activitat. Per tant, s'acaba abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines.
16: Algunes companyies i consistoris també han repartit polseres intel·ligents pels treballadors que estan al carrer perquè els avisin en cas de cops de calor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La calor i el risc d'incendis, que és un dels temes del dia amb el qual comencem aquest dimecres al matí de Catalunya Ràdio.

0: Però malauradament també tenim una altra notícia d'aquestes últimes hores que es fa referència a la mort d'una nena ahir a Balaguer, ofegada a les piscines municipals. Se la va intentar reanimar, però els equips no se'n van sortir. Júlia Albacar.
1: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Ja ho dèiem, que aquesta notícia la coneixíem ahir a última hora i també és un dels grans temes més comentats en aquestes últimes 24 hores. Aquest esborrany, a Barcelona. Els tècnics avui han de revisar aquest mateix matí aquest forat que es va obrir al barri del Putxet de la capital catalana per avaluar si els veïns desallotjats poden tornar a casa. Són centenars de persones que han hagut de dormir fora de casa aquesta nit passada. Aquesta mitjanit els operaris, en teoria, han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons diuen des de les mateixes administracions, per les obres de la línia 9 del metro. Anem cap al Putxet en directe per veure les novetats. Anna Escura, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs sí, els tècnics han començat a arribar minuts abans de les 8 del matí per avaluar l'estat d'aquest esborany. Estan aquí la pizzeria Verona, al carrer Teodora a la Madrid, és allà on es va ensorrar, recordem, el lavabo. Recordem, 93 persones han hagut de dormir fora de casa avui. La majoria, per sort, han pogut fer-ho a casa de familiars, tot i que alguns, un parell, han hagut de dormir al centre d'emergències socials de l'Ajuntament. Nosaltres hem parlat amb el Francesc. Recordareu que ahir el Catalunya Vespre avançava que les monges del convent de les Mercedàries fa un mes que van alertar que havien aparegut esquerdes. Doncs bé, en Francesc viu davant del convent i ens explicava això.
3: Jo vi justament davant del convent de les monges i ahir teníem a casa, tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornadora, les esquerdes estaven fent més grans. I nosaltres estem tranquils. Un cop ja ha passat la tornadora, que per casa i el convent ja ha passat, per Sant Jordi de Casoles ja ha creuat, i està aquesta alçada d'aquí, doncs nosaltres estem tranquils, la veritat.
2: Un camió dels bombers ha passat tota la nit aquí al costat d'on es va produir l'esborany. A les 12 del migdia avui està prevista aquí mateix una nova atenció als mitjans de comunicació per actualitzar la informació que tenim sobre l'estat d'aquest esborany.
0: Gràcies, Anna. Tornem d'aquí una estona al Putxet. Fins ara.
2: Fins ara.
0: 93 pisos són els que s'han hagut de desallotjar aquesta nit, o el que els ha dit els seus veïns, que han de dormir fora de casa. Ho deia l'Anna, eh? Segons ha sabut aquesta casa, segons ha sabut Catalunya Ràdio, hi ha veïns de la zona que ja havien alertat setmanes enrere que els hi havien aparegut esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora de les obres del Metropol.
4: És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries, que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. La Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
4: Territori estava al cas d'aquestes denúncies dels veïns. De fet, assegura que s'havien estudiat.
6: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
4: Així ho deia la responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco.
0: Carrasco també deia que hi ha una certesa, que és que aquest forat, de fer-se més gran, no es farà.
7: Aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat, d'acord? S'ha produït aquesta cavitat i ja no evoluciona més. Té la dimensió que té i es manté estable en aquestes dimensions.
0: Apuntem-ho, això, eh? Aquest forat, en principi, no s'ha de fer més gran, segons diuen des de les administracions, segons diuen des del Departament de Territori. És un dels missatges que està donant a les últimes hores el govern. L'altre missatge que s'està escarrassant a donar des de l'executiu és que això no té absolutament res a veure amb el Carmel, que és, evidentment, un dels referents que hi va sortir a molta gent quan va aparèixer aquesta notícia, ja fa més de 20 anys. D'entrada, és veritat que aquella esborany era monumentalment més gran, eh? Però el que diuen des del govern és que les mesures que es van prendre arran d'aquella crisi, de la crisi del Carmel, aquelles mesures, precisament, són les que garanteixen que això sigui diferent, que això no torni a passar.
4: Diu el govern que amb la tècnica actual, a mesura que es va perforant el túnel, a mesura que va passant la tuneladora, se'n van revestint les parets, es van reforçant. Així s'assegura que no hi hagi moviment de terres.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
4: Així ho explicava la consellera Sílvia Paniquet. De fet, la tuneladora ja havia passat pel punt on s'ha produït l'esvoranc i el túnel ja estava completat.
0: Són les 8 i 22 minuts. Avui tornarem al Putxet, analitzarem aquesta situació, parlarem amb veïns, parlarem amb experts per veure com està aquesta situació. El que passa és que això també ha coincidit amb un altre cas que evidentment no té res a veure, però que té alguns punts en comú, que és a Nova York. A Nova York, diversos carrers del centre de Manhattan han hagut de ser desallotjats aquesta matinada d'urgència pel risc de col·lapse estructural d'un gratacels on s'estan fent obres, que està sent renovat.
4: L'edifici afectat està situat prop de l'estació Grand Central i la seu de l'ONU.
9: Els primers bombers que han arribat han trobat problemes estructurals al pis 21. Dues columnes estructurals s'han deformat, a més de moltes esquerdes i terres enfonsats. L'edifici és inestable. Des que han arribat, han vist més moviments en una de les columnes compromeses. És una situació molt greu.
4: Així en parlava l'alcalde de Nova York. L'edifici és una antiga torre d'oficines de 37 pisos que s'estava reformant per convertir-la en apartaments de luxe.
0: Doncs déu-n'hi-do, si veieu les imatges, veureu com es dobleguen les vigues. Fa por com es dobleguen les vigues d'aquest edifici. En fi, aquests són alguns dels principals temes amb els quals comença el dimecres. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 24 minuts. Repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícia que us avança aquest programa. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, amb 30 milions d'euros, però des de llavors, a la baixa.
4: Són dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que ho contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: És una informació de la Sílvia Solanes.
13: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
0: És la informació de la Sílvia Solanes dels 8 i 25 minuts. Altres notícies de les últimes hores passen perquè els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar-se atacs aquesta matinada.
4: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat amb míssils i amb drons diverses bases militars nord-americanes a Bahrein i a Kuwait. Això després que els Estats Units hagin bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran en resposta a l'hora dels atacs contra petroliers que havia fet Teheran a l'estret d'Hormuz. Aquests atacs creuats es produeixen dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, recordem, enmig d'un fràgil acord d'alto al foc.
0: Això coincideix amb l'OTAN, que celebra avui la jornada principal de la cimera de Turquia. Fa només uns minuts, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha justificat aquests atacs dels Estats Units contra l'Iran. Enviat especial en aquesta cimera encara, Bruno Forte Amires, què tal? Bon dia. Bruno, bon dia.
14: Hola, bon dia, Freddy.
0: Com ho ha justificat Rutte, aquests atacs d'aquesta matinada?
14: Hola, bon dia.
0: Sembla que tenim algun retard una mica. Mirarem d'afinar aquesta connexió. De moment el que explicarem, i que també té a veure, evidentment, amb l'actualitat internacional, és que aquesta nit Marine Le Pen ha confirmat que es presentarà a les eleccions presidencials franceses, encara que l'hagin condemnada a portar un braçalet electrònic arran d'aquell cas de malversació de fons públics europeus. París, Isabel Galí.
15: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
12: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
16: Coherent, sòlid.
15: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'extrema dreta, Nigel Farage, al Regne Unit, diu que deixa el seu escó de diputat, tot i que forçarà unes eleccions a la seva circumscripció per tornar-se a presentar, després de confirmar-se que ha rebut regals en criptomonedes. Londres, Quim Olivares.
17: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada, i la líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics en referència al fet que Farage renunciï a l'escó que va guanyar el 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport popular. Sentim Farage.
18: I have done nothing wrong.
19: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
17: El líder de l'extrema dreta està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre diverses donacions milionàries. Farage reconeix que va acceptar regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals, i ha demanat que siguin els votants de la seva circumscripció els que el jutgin. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tornem ara mateix a Turquia, tornem encara on avui aquesta jornada principal de la cimera de l'OTAN, on el secretari general de l'Aliança ha parlat dels atacs entre els Estats Units i l'Iran d'aquesta nit. Tornem, dèiem, encara. Bruno, endavant.
20: Hola, bon dia, Freddy. Sí, Marc Rutte ha dit que després dels suposats bombardejos de l'Iran contra vaixells que passaven per l'estret d'Hormuz, els atacs nord-americans són legítims.
21: It was absolutely necessary.
22: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
20: Aquesta represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar avui el dia clau de la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica, i que arriba marcat per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Avui Rutte ha minimitzat aquests retrets i ha recordat a Trump que les tropes nord-americanes han pogut sortir des de bases europees durant el conflicte amb l'Iran.
0: Gràcies, Bruno. Fins ara.
20: Adéu, fins ara.
0: Amb aquesta cimera de la OTAN avui a Turquia, de la qual n'estarem molt pendents, avui, ja que parlem de declaracions polítiques, tenim un autèntic embolic amb el Partit Popular i les baixes, perquè ara resulta que diu que les vol canviar. Els de Feijóo volen que els treballadors cobrin menys quan estiguin de baixa. El líder popular ho ha plantejat com una solució contra l'absentisme laboral en una trobada amb empresaris bascos, i a partir d'aquí, doncs, déu-n'hi-do l'embolic. En fi, Madrid, Tani Tapia, explica'ns, bon dia.
23: Què tal, bon dia? Sí, unes declaracions que porten cua, ho deies, criticant l'absentisme laboral, qualificant-lo directament de càncer. Feijóo ha posat al mateix sac les baixes justificades, aquelles que no ho estan, i ha insinuat que si governa, impulsarà reformes perquè un treballador de baixa cobri menys que treballant.
24: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos.
23: La llei ja preveu reduir el salari en aquests casos, però molts convenis completen fins al 100% del sou. Unes declaracions a les que ha sortit el PAS Pedro Sánchez, també els sindicats, el president espanyol a xarxes, ha replicat Feijóo i li ha dit que els drets no es retallen, sinó que es defensen, i ha afegit que el seu govern es posa al costat dels que matinen, treballen i mereixen protecció quan la salut es falla.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
23: Fins ara.
0: Dos quarts de nou. De seguida repassem algun titular més que ens deixa l'actualitat, però abans actualitzem com tenim la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
25: Bon dia,
0: veiem petites incidències. Ara et sentim. Endavant.
25: Veiem petites incidències a la mitjana i llarga distància. El tren Lleida-Pirineus amb destinació a l'estació de Sants, que havia d'arribar a les 8:37, acumula una demora de 30 minuts. També l'AVE, que ha sortit de Madrid-Puerta de Atocha i que estava previst que arribés a Sants a les 10, va 10 minuts tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb força normalitat. Tot i això, veiem que el vol compartit d'Iberia-Vueling cap a Madrid, que estava programat per marxar a les 8:50, porta 30 minuts de demora.
0: Això pel que fa al transport públic i a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Punts vermells?
26: Doncs mira, la situació més complicada, com és habitual, eh? Aquesta hora la tenim a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: I punts taronja.
26: Punts taronja en tenim a vies habituals, també a força densitat en trams de la P7, a Mollet en sentit nord, també la C58 a Sabadell i Montcada en direcció Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, també cap a la capital catalana, i a l'A2 de Pallejà a Cornellà, sentit Barcelona.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
26: Fins ara.
1: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina i aquesta calorada, Tomàs, que encara en tenim per dies.
2: Encara en tenim per dies, sí. De moment, avui, doncs, tornem a parlar d'aquestes temperatures que s'enfilaran per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, però també en moltes àrees del litoral de les comarques gironines arribaran fins al Gironès i fins i tot àrees del Vallès. Per tant, doncs, atenció, avui les temperatures que estaran per sobre dels 40 graus amb un dia de sol i una tarda amb tronades que afectaran sobretot el Pirineu, però que poden arribar també fins i tot en àrees del Segrià.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou. Encara alguna cosa més que volem explicar del dia d'avui? Per exemple, avui es reactiva la segona pota del cas Koldo.
3: El jutge Ismael Moreno ha citat avui a declarar un subtinent de la Guàrdia Civil que va dir al judici contra l'exministre Avalos que Víctor Aldama tenia un accés prioritari al Ministeri de Transports, i també declararà el propietari de l'empresa Soluciones de Gestión, sobre la qual sembla que pivotava la trama de les mascaretes. La següent tongada de declaracions serà el dia 20 i, entre altres, està citat l'exparella d'Avalos, Jessica Rodríguez.
0: Parlant de tribunals, es reobre el cas dels Mossos que van ajudar a fugir el president Puigdemont el dia que va quedar investit el president Illa.
3: Els deixen, de fet, a un pas de judici. El jutge ha acceptat els recursos de la Fiscalia, de Vox i d'Azteoir i tomba l'arxivament de la causa que havia dictat la jutgessa d'instrucció. Segons l'Audiència de Barcelona, hi ha indicis que els tres agents, que aquell dia feien festa, el van ajudar a marxar. Els jutges parlen d'un vídeo on se'ls veu a tots tres i sostenen que no era casual la seva presència, i afegeixen que, tot i estar de festa, el seu deure era detenir-lo perquè hi havia una ordre de detenció. Junts ha carregat contra aquesta decisió judicial.
0: Dels tribunals també, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'exculpa del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya durant la pandèmia.
5: En la seva declaració davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
0: Un parell de coses més. Han detingut dos homes a Barcelona per robar una escultura de Chillida i una altra obra en dues galeries d'art diferents.
5: Les dues peces sostretes estan valorades en 230.000 euros i, com explica La Vanguardia, van ser robades dilluns i dimarts a la Galeria Villa de l'Arte, al Passeig de Gràcia i a la Mayoral de Consell de Cent. A més de detenir els lladres, la Guàrdia Urbana va aconseguir recuperar les dues peces.
0: I el petit Nicolás no entrarà a la presó. Això tot i que l'han condemnat a més de 2 anys, en concret a 25 mesos i 15 dies.
5: El jutge de l'Audiència Provincial de Madrid li ha concedit la suspensió de la pena de presó, tot i que ho condiciona el fet que no torni a delinquir en els pròxims 4 anys i li fa pagar una multa de 1.800 euros. És la condemna al pequeño Nicolás per haver accedit a les bases de dades policials.
0: I de seguida parlarem dels esports i del Mundial, però té una altra derivada aquesta història, que és que milers de palestins van desfermar l'eufòria des de Ramala per celebrar els 2 gols d'Egipte contra l'Argentina en el partit de 8-10. Ramala, Jordi Brascó.
6: Es pot jugar al Mundial sense haver-s'hi classificat. A Palestina senten que, quan juga un país àrab, ells també estan representats al camp. Ho explica el Rami.
7: En primer lloc, perquè som àrabs, així que donem suport a Egipte. També per la situació política, perquè sabem que Egipte fa costat a Palestina. I tots som musulmans, així que també donem suport a Egipte, al Marroc.
6: La decepció egípcia ha ressonat a Ramala, on milers de presents s'han quedat amb la boca oberta. Per sort, encara els queda el Marroc. Des de Ramala, Jordi Viresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. De seguida repassarem la informació del Mundial, però abans també un parell de coses més. Una d'elles ens fa molta il·lusió. El col·laborador d'aquesta casa, el col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, Premi Difusió a la Setmana de Llibre en Català.
3: El premi reconeix la divulgació i la projecció de l'edició i la literatura en català. La Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre, també ha atorgat el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsola.
0: Parlem de premis, que avui sabrem els nominats als Emmy.
3: Els guardons més prestigiosos de la televisió dels Estats Units. L'Acadèmia d'Arts i Ciències de la Televisió anuncia avui els nominats i els guanyadors es sabran el 14 de setembre.
0: I avui comença el Cruïlla.

0: David Byrne, líder dels Talking Heads, dissabte.
1: Yo penso positivo perquè son vivo, perquè son vivo. Yo penso positivo perquè son vivo e perquè son vivo.
0: Jovanotti, a banda de Rigoberta Bandini, els Pets o la Ludwig Band. Ja no ho anirem explicant, però que sapigueu això, que el Cruïlla comença avui. Vinga, 2:30 de 9, el que deia, anem al Mundial, va. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Leo Messi i l'Argentina van ser capaços de fer possible l'impossible. 3 gols en 13 minuts i van acabar guanyant, ho deia Mara, contra Egipte.
2: Sí, sí, gran remuntada de l'Argentina de Messi. Partia 0-2 a 11 minuts pel final del partit. Va acabar guanyant Egipte 3-2, això sí, al descompte. Messi va fallar un penal, però amb una assistència i un gol va liderar la remuntada que classifica els argentins pels quarts de final.
3: Ara que sí, que increïble terminar així. De esta manera, este sufrimiento una vez más, pero bueno, la verdad que felices porque terminó bien, porque seguimos y porque sacamos una brava adelante.
0: Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
4: Bueno, el fútbol tiene estas cosas, para eso yo me hice entrenador, recién le decía a ellos que yo me hice entrenador para cuando dejé de jugar tener estas emociones. Las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable.
0: L'Argentina tindrà com a rival Suïssa als quarts de final, que ahir, aquesta nit, vaja, ha eliminat Colòmbia, eh?
2: Sí, després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
5: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
2: I anoteu perquè han quedat definits tots els quarts de final del Mundial. Avui, jornada de descans. Agenda, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, que juga la matinada de diumenge a dilluns a les 3. França-Marroc, demà a les 10 del vespre. Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre. I Noruega-Anglaterra, dissabte a les 11 de la nit.

0: Va, parlem de Mercato, que fa dies que no ho fem. Dues incorporacions per l'Espanyol.
1: L'equip blanquiblau aconsegueix la cessió de lateral esquerre Hartman, que ve del Barley. Avui es fa la seva presentació oficial. També va ser presentat en aquest cas ahir l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló. El noruec Thorsten surt com a líder a l'etapa d'avui del Tour de França, una etapa plana. A Wimbledon hi haurà un Sinner Djokovic a les semifinals. I l'exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, firma 3 anys com a tècnic del Fulham de la Premier League.
2: Yo no me considero amigos, conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Ai, sangria, sangria del Simo.

0: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morrit. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Abraham Orriols.
5: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
8: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.

0: El politòleg Aitor Arriaga, amb la periodista Eva Pomares, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb el periodista de l'ABC Joan Guirado.
1: I de què han parlat fins ara, Pol, abans de tornar
0: a veure? Una miqueta de la calor i una miqueta de la gincama que encara han de fer els, alguns agoristes de l'estiu, tot i que sigui estiu, tot i que no hi hagi escoles, tot i que hi hagi menys trànsit,
1: sí.
0: No tothom es pot aixecar 15 minuts abans de l'àgora per venir aquí. Un exemple, l'Eva.
1: L'Eva, sí, tu t'has hagut de matinar molt? O...
2: A les 5.
1: A les 5?
2: A veure, jo visc entre
1: Montblanc
2: i Barcelona, sí. I he de reconèixer que jo a Barcelona amb aquestes onades de calor no puc dormir. Aleshores, per no trobar els embussos de la P7, la recomanació és no sortir abans de les 6.
1: Sí. Ui, té mèrit, això, llevar-se a les 5 per venir a l'àgora.
2: Bueno, realment ho faig molt, això de quarts de 6, però sí, sí, sí.
3: I no tens transport públic.
2: I no tinc transport públic, exactament. O sigui, la Conca de Barberà, com Mascarrà s'ho ha dit des de fa milions d'anys a totes les tertúlies, no tenim transport públic que connecti ni amb Lleida ni amb Barcelona. Zero transport públic. No freqüències, no. Zero transport públic. Hi ha un tren que surt quan vol i que, a més, ara està interromput per el robatori de coure durant 3 mesos de l'R13,
1: sí.
2: Que, clar, tardes 2 hores i mitja amb sort per fer 100 quilòmetres, la qual és absolutament inviable. Crec que és un dels problemes, que si després parlem del foc i del despoblament rural, esclar, no tens transport públic.
1: Doncs en parlarem, efectivament. Però abans volem parlar d'aquest esvoran que va sortir ahir al barri del Putxet de Barcelona. Tornem-hi a la zona, en directe amb l'Anna Escura. Anna, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com s'aixeca el dia per aquí?
4: Mira, mica en mica, ara ja són quasi 3:15, ha passat 3:15 del matí, ja comença a haver més moviments, gent que s'acosta a la carpa, curiosos que s'acosten davant de la pizzeria Verona a fer fotos. Us explicàvem abans, minuts abans de les 8 del matí han començat a arribar els tècnics que han d'inspeccionar l'estat d'aquest esvoranc, cotxes de bombers, i una de les persones, precisament, que hem trobat davant de la pizzeria és el seu administrador, que és el Domingo Finet, que recordem és el que ahir es va trobar que el lavabo se li havia ensorrat. Hem parlat amb ell i ens ha explicat això.
5: Pues hombre, ha sido dura. No, la cama no podía estar. He tenido que ir a caminar y otra vez la cama y bueno, al final me he conseguido relajar.
4: Els tècnics han arribat minuts abans de les 8 del matí, ¿le han dicho alguna cosa?
5: No, ahora mismo decía que íbamos a hablar a la carpa. No sé, estamos esperando para entrar dentro, pero de momento hablan fuera, no lo sé. Ahora estoy despistado.
4: Doncs ja ho veus, una mica despistat i descol·locat. Ell, suposo, com tots els veïns que han hagut de passar aquesta nit fora de casa, recordem, eren 93, la gran majoria, per sort, han pogut dormir a casa de familiars i només 2 han hagut d'anar al centre d'emergències que ha posat a la seva disposició l'Ajuntament.
1: Gràcies, Anna. Qualsevol novetat, micros oberts. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
1: Dèiem abans, ho explicàvem ahir als companys del Catalunya Vespre, que hi ha alguns veïns de la zona que havien alertat setmanes enrere que els hi havien aparegut esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora, perquè això sí que les administracions ho diuen, que això té, vaja, tota la pinta, que això la causa és les obres de la línia 9 del metro. És el cas de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. I aquesta hora podem saludar una de les monges que viuen en aquest convent, la Maria Zambrano. Maria, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, com heu passat la nit, vosaltres?
6: Nosaltres bé, bé, perquè... Me disculpa, però voy a hablar en castellano.
1: Sí, i tant.
6: Nosotras bé, preocupades, porque es una residencia de mayores, tenemos hermanas que son bastante mayores, algunas con movilidad reducida, pero bien, preocupadas, por supuesto, y con un poco de temor, esto es normal. Pero en nuestro convento sí que hay algunas fisuras, que han ido saliendo durante los días que ha pasado la tuneladora por debajo del convento, pero los técnicos han estado siempre aquí presentes controlando los movimientos y nos han dado tranquilidad, es lo que te puedo decir. Pero, por supuesto, las hermanas mayores no se enteran de mucho de estas cosas y están tranquilas. Las que estamos más preocupadas son las que estamos en el movimiento del día a día, que vamos viendo todo lo que pasa.
1: Perquè deia que havien notat esquerdes i vibracions i van avisar els tècnics, i els tècnics van venir, em deia, els tècnics van venir aquí al convent.
6: Sí, no, nosotros cuando sentimos las primeras vibraciones a los últimos días de mayo, inmediatamente salimos a hablar con los técnicos, porque los técnicos ya estaban en la calle, siempre estaban todos los días desde que empezó todo este movimiento, los técnicos estaban siempre controlando los movimientos, ya teníamos sensores, e inclusive dentro de nuestra casa teníamos un sensor especial, y y continuamente estaban pasando. Cuando pasó esto, la noche de, si no recuerdo mal, el 27

0: de mayo inmediatamente hablamos con los técnicos y a partir de allí hemos tenido un control continuado todos los días, incluidos los fines de semana.
1: Doncs la Maria Zambrano és una de les monges que viuen en aquest convent de les religioses mercedàries on han aparegut aquestes esquerdes. Maria, molts ànims, una abraçada ben forta i un, sobretot vostès, com deia vostè, que són les que estan més neguitoses. Molts ànims.
0: Muchas gracias.
1: I esperem que no passi d'aquí. Una abraçada.
0: Esperemos que no pase de allí, exactamente. Ayer vinieron los bomberos y nos aseguraron que no. Vamos a esperar que realmente sea así.
1: Això, els bombers els hi han dit que no han de patir, en principi?
0: Exactamente. Sí, ellos revisaron el edificio, miraron las fisuras que había, pasaron por todo, lo revisaron todo. Me aseguraron de aquí no creemos que vaya a pasar porque ciertamente ha habido movimientos, pero las grietas, pues aunque ha salido alguna fisura más pequeña, no han ido a más.
1: Doncs Maria, esperem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: I gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio. És que, clar, aquí aquestes coses, per molt que t'asseguri l'administració que tot va bé, que tot funciona bé, que no patiu, doncs, home, quan surt un forat d'aquestes característiques, doncs ja neguiteja. I més encara, sí, els que ja tenim una edat, doncs recordem el que va passar al Carmel ara fa 20 anys. De fet, no és casualitat que ahir des del govern, cada cop que algú tenia un micro davant, digués, escolteu, que no té res a veure, no té absolutament res a veure amb el Carmel. Salutem també l'enginyer Albert Vilalta, que el 2005 era enginyer en cap de Barcelona i va presenciar en primer pla l'enfonsament aquell de la cua de maniobres. Senyor Vilalta, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: S'insisteix que una cosa no té res a veure amb l'altra, bàsicament, per descomptat, per la dimensió de l'esvoranc, però en segon lloc perquè arran d'això, deia ahir la consellera, es van prendre una sèrie de mesures precisament per garantir que allò no tornés a passar.
2: Sí, això és així. És a dir, el Carmel era un esvoranc de 30 metres de diàmetre i de 35 de profunditat i va col·lapsar el túnel. En aquest cas, estem parlant de 8 de diàmetre i 3 de profunditat, i aquest túnel no pot col·lapsar mai de la vida perquè simplement ja està fet. O sigui, el mètode constructiu impedeix que això passi, no? Per tant, no té res a veure el cas del Carmel amb aquest cas. Vull dir, de dimensió el Carmel va ser molt més gran que això, i conceptualment.
1: Partint d'això, si es prenen mesures perquè aquestes coses no passin, com s'explica que quan passi una tuneladora, que en principi el que ens diuen que la nova tuneladora reforça les parets a mesura que passa, com s'explica que passi una cosa així?
2: Bueno, perquè sí, el mètode constructiu impedeix que col·lapsi el túnel, va fent el forat, va enfondant tot el túnel. És possible que en aquest trajecte el forat quedin alguns buits darrere d'aquest forro de formigó, val? Que s'han d'anar omplint i tal, i per algun motiu aquí haurà quedat doncs, un espai buit de sobreexcavació entre el forro de formigó i el túnel i el terreny, i aquest espai s'ha omplert doncs, fent un assentament, un col·lapse, no? Però molt puntual, no? Llavors, bueno, realment, el terreny sempre et dona sorpreses, la natura és difícil de controlar al 100%, i el que sí que puc dir és que s'ha fet, bueno, segons entenc jo, s'ha fet tot el que s'havia de fer per fer les coses pues, ben fetes i que no passin aquestes coses. Però bueno, a vegades, diguem-ne, hi ha petits accidents.
1: I no hauria de passar d'aquí?
2: Jo entenc que no, perquè cas del Carmel, per exemple, va col·lapsar el túnel, és a dir, el túnel es va omplir de tot el terreny de sobre, val? En aquest cas és impossible, o sigui, no hi ha volum a sota perquè baixi res més cap a baix, no? És a dir, realment això que ha baixat doncs deu haver omplert un buit que ha quedat, però en cap cas, diguem-ne, correspon a la secció del túnel. Per tant, jo entenc que això doncs, ha de quedar aquí, m'entens? Sí.
1: L'Albert Vilalta és enginyer i el 2005 era enginyer cap de Barcelona i també era una opinió que volíem recollir. Senyor Vilalta, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
2: Vale, a vosaltres.
1: Bé, insistim, eh? És a dir, és tot això són les explicacions i molt clares, però clar, Pere, el record del Carmel, els que ja tenim una edat, sí. Jo me'n recordo molt d'aquella cobertura i va ser una crisi. També és veritat que allò també va haver-hi un cert pitote perquè els veïns se'ls va dir podeu tornar a casa i després se'ls va tornar a desallotjar de pressa i corrent i allò va generar moltes coses. Eh?
3: Evident, és inevitable que se't vingui al cap per allò que va passar, que és d'una gravetat extrema i que va provocar una crisi política considerable i lògica, diguem, no? Però alhora, jo crec que tothom que s'ho ha mirat, tothom que hi entén, no nosaltres, que no, jo personalment, que no hi he anat, que no en sé, tothom que s'ho ha mirat i tothom que ho entén, diu, no té res a veure, ara ho acabem de sentir, jo crec que molt ben explicat, ni per magnitud, i que en bona part no té res a veure, en part també perquè allò va provocar doncs una manera de fer diferent, alguns retocs amb la manera de treballar diferent, i que per tant és doncs, com han de ser les crisis, no? Han de servir per millorar les coses, i ara estem en una posició totalment diferent. Es comprèn la intranquil·litat de la gent, sobretot dels afectats, es comprèn que tots ens vinguin al cap aquelles imatges, i alhora crec que és molt rotunda les explicacions que han donat unànimament tots els tècnics i tota la gent que s'ho ha mirat, de que no té res a veure, el qual no treu que la gent que està allà legítimament estigui tranquil·la, per suposat.
4: Joan. Sí, jo crec que, com bé deia l'Albert Vilaltara, és molt important, sobretot, el tenir en compte les dimensions d'una i altra obra, saber que no hi ha un túnel que pugui col·lapsar sota, això dona una certa tranquil·litat, no només als veïns, sinó també als qui estan al front de l'obra i de l'emergència ara mateix, perquè tens la seguretat de que no pot anar gaire més enllà del que ja tenim. A mi sí que m'ha entrat un dubte escoltant a la Maria Zambrano, que és una qüestió de dates. El 27 de maig detecten les primeres esquerdes al convent, s'informa als tècnics comencen a monitoritzar això, intenten buscar, no sé si entre el 27 de maig i el 8 de juliol, que és quan estem parlant avui, si s'han paralitzat, si s'ha fet alguna actuació per evitar que es produís l'esvoranc ahir, perquè això sí que em sembla important de cara, és a dir, unes obres així són molt complexes, són molt importants, és evident que si pares un mes i mig les obres, els retrasos i tot el que comporta això a nivell contractual pot ser molt costós tant per la constructora com per les administracions, però quan tens un avís d'aquestes característiques, crec que és important el posar fre i dir anem a mirar què està passant abans de que puguem lamentar qualsevol tipus d'incident, que per sort estem parlant de danys materials, no estem parlant de danys humans, i per tant també el retras de les obres que pugui haver-hi és també ajustat. A partir d'aquí, bueno, és important donar certesa als veïns, ho vam veure en el Carmel, que puguin tornar a casa quan realment hi hagi la seguretat de que no hi haurà incidents i sobretot de que no tornen a ser desallotjats, perquè això a nivell anímic, un cop ho suportes, dos cops en poc temps, és difícil de suportar, i això ho hem vist, per exemple, amb la gestió que s'ha fet, en opinió meva, no del tot acertada, en un cas similar a San Fernando de Henares, a Madrid, amb el metro de Madrid. Per tant, donem aquesta certesa als veïns que quan puguin tornar ho facin sense por de viure a casa seva i sense por de que d'aquí a un mes i mig hauran de tornar a fer la maleta, que generalment ja vius amb la maleta feta d'emergència per si has de marxar corrents.
1: Eva.
5: A veure, a mi la tranquil·litat relativa, perquè encara em falten explicacions de per què ha passat. I això és bàsic. És a dir, aquí ningú ha explicat què ha passat. Tot aquest tipus d'obres que són molt complexes, com s'està dient, tenen, se suposa, i no dono per fi que és així, hi ha estudis geològics a sota de com és el subsol, no? I per tant, si aquí hi ha un control, això de les cavitats, escolti'm, com que ha sortit una cavitat? Sobretot, per donar aquesta certesa, has d'estar segur que els estudis diuen tècnics que no hi ha d'haver, no sortiran més cavitats, no? Perquè jo recordo no només el Carmel, que va ser una crisi enorme, més recentment les obres de la 27 al Coll de l'Illa, no? Que van estar, bueno, i evidentment el Ministeri tenia molts estudis tècnics i van estar una dècada a portar-se a terme perquè hi havia, de sobte, es veu que allà van aparèixer argiles expansives. Allò va causar en el poble de l'Illa doncs, greus afectacions d'esquerdes als veïns, que a més, i perquè ara ja avanço la segona part d'això, a més van haver de fer fins i tot manifestacions encapçalades per l'Ajuntament per cobrar les indemnitzacions i poder reparar les seves cases, i estem parlant d'un nucli molt petit, que l'Ajuntament és Montblanc, cosa veritat que és el meu poble també, però realment és una gran infraestructura, la 27 és una autovia que se'n va fins a Donosti, no? Per tant, jo crec que falten més explicacions de per què ha passat això, explicacions tècniques i que també han de transmetre als polítics per donar aquestes certeses de tranquil·litat, perquè tothom està dient, bueno, us han donat certeses als veïns, però si jo fos veïna del Putxet, diria, bueno, escolti'm, ha passat això, per tant, quan podré tornar a casa meva, sobretot, qui em repararà això i qui ho pagarà, no només en el cas dels negocis, sinó també dels veïns, i per què ha passat i, sobretot, passarà en el futur. I aquestes preguntes que són sobre la taula, jo no les he sentides, les respostes, no? Més enllà, més del que estava comentant. Si fa un mes i mig, com ahir va avançar Catalunya Ràdio, que se sabia que hi havia aquestes esquerdes, jo ho he llegit en un altre mitjà, concretament La Vanguardia, aquest matí, Doncs que, segons diu La Vanguardia, ahir els responsables de les obres se'n van enterar que hi havia esquerdes, no? Per tant, crec que fan falta més explicacions.
1: Aitor.
6: Sí, jo anava a dir-vos que, efectivament, tots parlem de crisi, i sí, és una crisi, i totes les comparacions són odioses, però és difícil no comparar-ho amb el Carmel, tot i les distàncies, o amb les que acabes de dir tu, Eva, també amb el fet de que estigués el tripartit en responsabilitats de govern. Però sí que és veritat que en comunicació és molt important que identitat i imatge vagin de la mà, no? Estiguin ben alineades. I el problema que jo detecto, perquè a mi això ahir em va agafar en directe el Tot es mou, amb els companys de TV3, que el problema que jo detecto és que quan jo veia qui eren els primers portaveus, els primers que van anar al front, no? Que els van enviar i els van posar allà, que era bombers i una tècnica de la Generalitat, del Departament de Territori, el problema és que intentaven comunicar una seguretat i una sèrie de coses que després no casaven, no?, amb la imatge que en aquells moments havia canviat del tot per part de veïns i veïnes. Veïns i veïnes sabien que això s'estava produint en el seu barri, veïns i veïnes fins a les dates que ara ens deia el Joan estaven més o menys segurs, però començaven a no estar segurs, no? Llavors, jo què vaig veure ahir també? Doncs això, no?, que teníem uns portaveus tècnics, però que els portaveus polítics els va costar sortir una miqueta, eh? S'ho van prendre amb una miqueta més de calma. Teníem més pressa, per exemple, l'altre dia anar a la Grande Part, que em donar les explicacions. I ho dic més que res perquè, clar, jo estava allà i la portaveu tècnica jo no la coneixia, ni el nom, ni cognom, ni la seva cara. I és molt important quan hi ha una crisi que el nom, cognom i la cara siguin molt coneguts. I aquí la consellera Paneque és la coneguda, perquè no només és la responsable del Departament de Territori, sinó que també és la portaveu del govern. I una paraula que m'ha semblat molt curiosa, patologies. Clar, patologies ahir ho curava tot, no? És a dir, ahir era, ho curava tot. Però clar, tu comences a veure quina era, això és el que et diu els que intenten transmetre un missatge, però després te'n vas a veïns i veïnes comerciants i et comencen a dir esquerdes, portes que costaven obrir i tancar durant aquells dies, una terrassa que havia patit una sèrie de moviments, soroll i moviments de terra. La meva pregunta és, si hi ha un mapa de riscos, i aquest mapa de riscos ens diu cuidado perquè si passen aquesta sèrie de coses, què és el que s'hauria d'haver fet i què és el que no es va fer? Tinc la sensació que, novament, tindrem una veritat política, que no tècnica, una veritat política ahir i una veritat política dintre d'uns dies.
1: 9 i 4 minuts, parlant de veritats polítiques. Ho deia l'Eva només començar, evidentment hem de parlar de la gestió de boscos i de la gestió forestal i de la gestió dels incendis. Avui que tenim majoritàriament, toquem fusta, bones notícies pel que fa als incendis. El de Sentmenat continua sense estar estabilitzat, però tots els altres no estan estabilitzats o controlats, incloent el de les Gavarres, per exemple, que és el que més ens va neguitejar el cap de setmana passat. Fa uns dies, un oient del Matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Ruiz, que és propietari d'un bosc a Palol de Revardit, va escriure a la búsqueda d'atenció a l'audiència del programa queixant-se que l'actual legislació els lliga de peus i mans per poder netejar els boscos. Ho dic perquè aquí a l'Àgora sortien moltes versions dient aquest famós percentatge que més del 70% dels boscos catalans estan en mans privades, que també és responsabilitat teva netejar-ho, i el Ramon va enviar-nos aquest correu dient ja m'agradaria, però és que de vegades això és una mica més complicat del que sembla. Ramon Ruiz, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Expliqui'ns una mica això que ens van dir en aquest missatge. Per què ho té complicat per netejar els boscos?
7: Doncs fins fa 4 anys jo podia netejar el bosc, el podia tallar els arbres, que el faig per la llenya, per consum propi, i podia anar netejant les branques, i llavors, quan arribava la tardor, que ja amb el permís de crema, poder-ho cremar i deixar-ho tot net. I des de fa 4 anys, amb una llei que va sortir des de Madrid, es considerava que les branques i totes aquestes restes ja no eren restes, eren residus, amb la qual cosa ja no em donaven com a particular permís per poder-ho cremar i netejar-ho. Què ha passat? Doncs que en aquests 4 anys he anat fent la llenya, tallant els arbres, netejant i de tot, però tot es va acumulant en el bosc. I l'excusa que et posen és que tot això es va, amb el temps, ja es va destruint, però no és cert. No es podreix en el bosc, perquè al no haver-hi aquesta humitat, això es va acumulant. I ara, aquests dies mateix, doncs, d'aquest any passat i fa diversos anys, s'ha anat acumulant i n'hi ha, doncs, moltes, totes aquestes branques que eren al bosc, estaven descrèdits. Sí. Vaig demanar permís a la Generalitat, em van dir que a nivell particular és impossible, que haig d'agafar una trituradora i escampar-ho pel bosc, amb la qual no és la solució. I ahir mateix vaig rebre una notificació de la Generalitat dient-me que a nivell particular que és molt difícil, que no hi ha cap escletxa legal per jo poder fer aquesta neteja que durant molts i molts anys, tant el meu sogre com jo, anàvem fent per poder-ho mantenir net, i ara està, doncs, on està, doncs, deixat en el moment que quan passi qualsevol cosa, doncs, es cremi i desapareixi tot. Perdona.
1: No, anava a dir-li que en el seu missatge vostè ens deia que la llei sembla feta per algú que no ha trepitjat un bosc en sa vida.
7: Correcte. El que va fer la llei de que no es pogués fer foc, quan va fer un foc, venien els forestals, ho miraven, veien que les flames, doncs, eren d'un metro i mig i que tot era correcte i cap problema. Però ara, o sigui, tot era ben fet. Però ara ja no es, al no poder-ho cremar, tot això es va acumulant un sotabosc i pràcticament és que no val la pena ni netejar-ho, perquè si ho neteges, el que vas fent són piles i piles de branques seques, que això és gasolina pel bosc.
1: És a dir, que li posen, no només li posen complicat, sinó que és contraproduent, gairebé.
7: És que si ara es pogués veure com està el bosc, jo he anat traient els arbres morts, jo no m'hi dedico, doncs, això, soc. Tinc una altra feina i això és, doncs, és el meu i el vaig netejant. I, esclar, l'impediment que hi ha és que al no poder-ho netejar i l'excusa és no, has de comprar una trituradora i escampar-ho pel bosc, doncs. És el mateix. No ens podem gastar 4, 5 o 6.000 euros que pugui valgar aquesta màquina, perquè diu que contamina, el foc contamina. Doncs més contamina una màquina de gasolina que la posaràs al mig del bosc a triturar i encara és més, molt més perillós perquè no pots controlar-ho.
1: Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos escrit i haver atès la nostra trucada avui. Moltíssimes gràcies pel matís.
7: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Saludem la Sandra Torres, que ella és gerent de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres. Senyora Torres, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Pensen el mateix, que l'actual legislació és massa restrictiva amb les actuacions que tenen els propietaris forestals per poder, doncs, deixar els boscos com toca, diguem-ne?
8: Bé, fer aquesta generalització jo crec que no. Corroboro el que deia el senyor Vans, no?, que degut a una transposició no de directiva europea, no?, això de les cremes, no?, de les restes vegetals, al ser considerades com a residus no es pot fer, però també, doncs, tenim certs problemes i molts de tràmits burocràtics. La burocràcia se'ns menja per poder fer gestió forestal, això sí.
1: Què és el que poden fer els propietaris de boscos per tenir-los bé? És a dir, que no hi hagi aquest sotabosc, que no hi hagi aquest combustible per quan fa calor com ara.
8: Bé, els propietaris forestals, el primer que els animaria és fer un pla de gestió forestal. La gestió forestal s'ha de planificar amb aquests plans, no? I així saber i conèixer què tenen realment a les seves finques. Aquest seria el primer pas. El segon pas és, doncs, començar a fer les actuacions que recull, no?, aquest document, i ho poden fer perfectament, no hi ha cap problema.
1: És a dir, que aquestes coses sí que es poden fer. Les altres, les que no es poden fer o les que tenen una mica més limitacions per les lleis, són les que dèiem abans, d'alguna manera, aquesta directiva europea?
8: Exacte, i també tenim certs problemes, per exemple, per recuperar antics camps de cultiu i instaurar, no?, el sistema agrosilvopastoral, no?, aquest mosaic, no?, agrícola i forestal que tant s'està reclamant.
1: Jo ho deia perquè no sé si els propietaris de boscos se senten de vegades culpabilitzats per missatges com aquests que es diu que no tenen cap obligació de tenir el bosc net, com es deia ahir aquí a l'Àgora.
8: Exacte, però jo crec que tot això, no, els incendis i així, no ens hem de sentir culpables, perquè no és només cosa de gestió forestal. Jo crec que cal una estratègia global. A part de la gestió forestal, s'ha d'incentivar el sector primari, una planificació potent del territori i, sobretot, en tema d'urbanisme, autoprotecció de les urbanitzacions. O sigui, és com una estratègia global. Els propietaris forestals no ens hem de sentir culpables al 100%.
1: Doncs això n'hem de parlar un dia en calma, eh? La Sandra Torres, que és la gerent de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres. La bona notícia de les Gavarres és que està controlat, no? És a dir, suposo que això respirem una miqueta.
8: Exacte, ara estem respirant i ara venen dies durs de valoració de tot el que ens ha passat, això sí.
1: Doncs, si li sembla, parlem un dia en calma, perquè això val molt la pena que en parlem un dia de la gestió forestal, perquè, com vostè deia, és un tema prou ampli, perquè quan, si Déu vol, hi hagin passat tots els incendis i no haguem de patir, de poder parlar-ne amb calma. Si li sembla, hi tornem un altre dia.
8: Exacte, sobretot cal recuperar l'activitat al territori i sobretot donar valor econòmic al bosc, i això és un tema molt ampli que tothom hi pot col·laborar.
1: Senyora Torres, moltíssimes gràcies pel que dèiem, en tornem a parlar un dia, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Eva, ho deies tu al principi, això, una mica, eh?
5: Sí, a veure, és que els boscos que ocupen el 64% de la superfície de Catalunya, quan estem parlant amb persones com el Ramon, sobretot, aquest és una persona que viu del bosc, però això és una excepció a Catalunya. És a dir, només hi ha poques comarques, i ara ja parlo de comarques, per exemple, el Solsonès, per exemple, algunes zones del Pallars, hi ha poques comarques on el bosc sigui rendible. I, per tant, el problema que ens deia el Ramon, que és cert, amb aquesta transposició europea, no és el global de la gestió de la propietat dels boscos. La realitat és que nosaltres tenim uns boscos que són... Catalunya és un dels països amb més boscos de tota Europa, encara que no ho sembli, i la realitat és que tenim uns boscos que normalment són propietat de gent que no es dediquen a això, però és que, a més, hereta de generacions anteriors un mig hectàrea de bosc, no? I no en treu cap rendiment, i molt sovint no sap ni on està ubicada, d'acord? Clar, aquí hi ha d'haver una intervenció global de l'administració, però deixa'm posar quatre dades en context. O sigui, això és un problema, com deia la Sandra, estic totalment d'acord, un problema de model de país. Estem assentats sobre un polvorí d'un model que s'ha perpetuat i s'ha consolidat durant dècades, que és totalment insostenible. Es parla del paisatge de mosaic. Què vol dir paisatge de mosaic per als oients que potser no ho sàpiguen? L'alternança de boscos gestionats amb conreus. Dada, la pagesia professional, i dic professional, només és el 2% de la població ocupada. Catalunya és un país rural, en el 90% del seu territori està considerat territori rural. I només el 30% és d'usos agrícoles. Només amb aquestes xifres ja pot donar una imatge de quin és aquest model de país. Aquest model de país, i disculpen que torni a la meva comarca, però hi ha 22 municipis, 40 nuclis de població i 20.200 habitants en total. Tenim un país absolutament buidat per polítiques urbanístiques, perquè els pagesos estan en crisi de preus, perquè s'han prioritzat moltes polítiques que ara la crisi climàtica ha tensionat i que fan que siguem en un polvorí, i avui dia d'avui en 7 incendis actius.
1: Pere.
3: Sí, estan molt d'acord amb el que diu l'Eva. Jo crec que el tema del despotisme il·lustrat, que és una mica el que transpua d'aquesta visió de que venen uns tècnics que no han trepitjat mai el territori, que fan lleis ja vinguin de Barcelona, de Brussel·les, però que realment no coneixen el territori, és una sensació molt extesa, més enllà del tema dels boscos. O sigui, ho pensen els pescadors, ho pensa molta gent al territori, no? I segur que hi ha un punt de veritat, i aquest és un element que explicaria el perquè hi ha tant emprenyament i tant encabronament a les democràcies, perquè es percep que venen uns tècnics de fora que no coneixen les coses a fer el que han de fer. Però diria que no és el problema que tenen els nostres boscos, perquè, tot i ser veritat, no és que hi hagi una enormes quantitats, diguem, de propietaris que volen netejar els boscos i no els hi deixen fer aquesta legislació que els impedeix aquest afany de netejar els boscos. Jo crec que la realitat és una mica en la línia del que deia l'Eva, doncs que hi ha una disfunció molt gran entre un territori i la gent que l'ha de netejar. La gent que l'ha de netejar no sap ni tan sols, en molts casos, què és el propietari d'aquest territori, i sobretot no li treu rendiment econòmic ni n'hi traurà. Per tant, jo crec que el més important de tot és assumir una lògica global, com deien, en què fugim d'aquesta dialèctica privat-públic, perquè aquí el privat en general no és gent que vol enriquir-se, sinó que gent que té uns territoris perquè els ha heredat o el que sigui, i l'objectiu no és transformar això en unitats productives, tot i que, òbviament, doncs, com més coses s'aconsegueixin millor, sinó una planificació global pensant en el bé comú, i el bé comú exigeix boscos nets. Si això s'ha d'aconseguir amb unitats productives o a través de subvencions o a través de l'administració ocupant-se'n i finançant-ho, doncs és un altre debat. Però jo crec que hem de fugir d'aquesta lògica, que en aquest cas és molt contraproduent, entre contraposant públic i privat.
1: Yeah.
3: Hi ha una part conjunta indiscutible que necessitem tots un territori, uns boscos nets.
6: Sí, una petita prèvia sobre el que deies ara, Pere. Tampoc hi ha moltíssima gent que pagui impostos amb moltíssimes ganes, però l'administració bé que es guarda per crear els incentius positius i negatius perquè els paguem. Per tant, sí que hi ha una responsabilitat de l'administració de detectar que hi ha una necessitat que és cobrir un bé comú, que és que els nostres boscos han d'estar ben gestionats, amb tot el perfil multifactorial que hem estat comentant, i per tant crear les condicions i els incentius positius i negatius perquè aquests es gestionin. I per cert, ja que els oients evidentment no ens poden veure, però vull que sàpiguen que l'Eva ha dit totes les xifres sense llegir, cosa que t'admiro moltíssim.
5: És que fa molts anys que segueixo la política agrària. Sí. I conec bastant el territori.
6: No, de veritat que m'agrada. I hi ha una cosa que jo també sé, perquè hi he estat treballant, ara fa poc coneixíem les notes de la selectivitat i de quines eren les notes de tall, doncs escolta'm, si els polítics no en saben, que vagin a preguntar als alumnes que s'estan graduant o que s'estaven examinant de geografia a segon de batxillerat i els que van escollir geografia a la selectivitat, perquè això precisament és el que els hi pregunten, si és que entra, però s'ho han d'estudiar. És motius pels quals els nostres boscos cremen i després proposa què és el que faries. Doncs escolta'm, si algú vol saber, que vagi als exàmens de selectivitat i aquell que hagi tret un 10, que li facin cas. Dit això, aquesta situació segurament el que explica molt bé és com ens relacionem amb l'entorn, no? Uh-huh. I ens hi relacionem com a urbanites, és a dir, la majoria de la població viu en zones urbanes.
5: El 75%.
6: Exacte, i el 99% de la nostra legislació està feta amb aquesta visió urbanita. I això explica, per exemple, per què hi ha hagut aquest canvi de restes versus residus. Jo l'únic que dic és, si això ho podem considerar una mena de pandèmia, i els experts van ser els que vam dictar les indicacions dels nostres polítics per veure què havíem de fer durant la pandèmia, jo l'únic que demano és que convidin a aquest entrevistat i que li facin una miqueta de cas.
1: Joan.
4: Sí, és important, parlem molt sovint, no?, de la prevenció evita després no només el risc de l'incendi i tot el que suposa un incendi, és a dir, no només la crema de la vegetació, també el que pugui arribar a les urbanitzacions, a les vivendes, però tot això suposa una despesa. Quan tenim un incendi, la despesa de pagar-lo, de la gestió de l'emergència, és caríssima. Per tant, a vegades la prevenció ens evita també aquest cost. On vull anar amb això? En que les administracions, i ho deia abans l'Eva, hi ha molts propietaris que ni tan sols saben on està el seu bosc. És a dir, i alguns potser ni saben que tenen el bosc, és a dir, perquè els hi van dir fa anys i no saben on és. Per tant, l'administració hauria de fer un cens inicial, buscar qui és el responsable de cadascú i a partir d'aquí tenir molt ben perimetrat això, perquè, per exemple, a la Garrotxa, jo al meu poble, Sant Joan les Fonts, tu surts a caminar i hi ha molta diferència entre un terreny i un altre. Si jo caic en aquell terreny que està tot descuidat i que, per tant, m'he entrebancat per culpa de que el propietari del bosc no fa cap tipus d'actuació, jo qui haig de reclamar? En aquest cas, perquè hi ha una responsabilitat. A partir d'aquí, l'administració, i ho deia també abans el Pere, hauria d'actuar com aglutinador, mancomunar els serveis de cara a que el propietari, que és qui ha de pagar la gestió de que el seu bosc estigui net, ho pugui fer, però amb un cost també relatiu. És a dir, no pot, ens ho comentava el convidat, no ens pot costar 6.000 euros una màquina per netejar-ho, perquè és que, a més, el convidat, quan l'escoltava, em venia al cap. I segurament, si té un incendi i ho neteja així, diran que és culpa seva per haver fotut la màquina.
6: També et diré que la prevenció és més barata que curar.
4: Sí, per això.
1: 5 minuts ara mateix passen d'un quart. Ara continuem parlant d'aquesta qüestió, però hi havia una cosa que, per motius aquestes d'agendes periodístiques, ho havíem de fer ara. Sí, és d'això que ara continuem parlant, d'incendis, no em mireu així. Però també volíem parlar, perquè ahir, quan estàvem repassant doncs, temes possibles a parlar, aquesta setmana, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, aquesta setmana hem recordat que feia 10 anys de la violació de la manada, de la violació durant els Sanfermines, evidentment. Els temes, que per les dates que són de Sanfermines. Aquella violació va generar moltíssimes coses, va generar una sentència que es va corregir, un canvi legal, i aquí va la qüestió de l'agenda. A aquesta hora ens podia atendre la eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero. Senyora Montero, com estem? Molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia, Frederic.
1: I moltes gràcies per acompanyar-nos al matí de Catalunya Ràdio. Què va canviar aquella terrible agressió sexual de la manada?
9: Bueno, con un enorme sufrimiento por parte de la víctima, no solamente por la agresión sexual brutal que sufrió, sino también, como ella misma dijo, por todo el proceso posterior, que fue peor aún que la agresión sexual. Este caso no solamente cambió la idea que la mayoría de la población tiene de la violencia sexual y se comprendió que si no hay consentimiento es agresión, sino que también cambió algo muy importante y de lo que todavía hoy los sectores más reaccionarios de este país se están rebelando contra ello, que es la respuesta que las instituciones y que el Estado tienen obligación de dar a todas las víctimas y, por tanto, las obligaciones y la estructura que el Estado tiene que poner al servicio de las mujeres en la lucha contra la libertad sexual, ¿no? Entendiendo que la respuesta penal es una parte y quizá la última y no la más importante de la respuesta que se da a las víctimas de violencia sexual y que es mucho más importante toda esa parte de prevención, de atención integral con los centros de crisis, con todo el trabajo que se tiene que hacer en los hospitales para recoger las muestras, aunque la víctima no ponga denuncia. Y ese reconocimiento, no esa transformación de una cultura de la violación que insistía en que una víctima, si luego hace su vida, no es perfecta, o que mentimos cuando denunciamos una agresión sexual, o que buscamos fama o que buscamos dinero y que pobres chavales que se les puede destruir la vida por una denuncia falsa, a una concepción en la que una víctima es en España legalmente víctima aunque nunca ponga una denuncia y tiene derechos, por ejemplo, a una psicóloga o a una abogada especializada aunque jamás ponga una denuncia contra su agresor o sus agresores.
1: Clar, aquesta és una de les percepcions socials que efectivament han canviat, perquè sí que mirant les dades, entre això hi ha altres factors, com el MeToo, per exemple, o el Cuéntalo, han augmentat les denúncies. És a dir, que es denuncia més.
9: Bueno, y todavía... Normalmente cuando las mujeres sienten que hay una sociedad que va a creerlas, ese es uno de los grandes lemas de esas movilizaciones feministas que se producen a raíz y en respuesta a no solamente a la agresión sexual, sino también a la infame respuesta institucional que da la justicia de nuestro país cuando dice es abuso, y entonces sale el movimiento feminista a decir no es abuso, es violación. Eso lleva después al Tribunal Supremo a rectificar esa sentencia, pero también dice hermana, yo sí te creo. Cuando una mujer se siente segura, siente que las instituciones y la sociedad son espacios seguros que van a protegerla cuando sufre una agresión sexual, denuncian más. Aún así, fíjate en los datos de la propia Fiscalía Especializada en Violencia, que dice que ninguna de las víctimas que denuncia volvería a hacerlo, porque nuestro sistema judicial sigue siendo todavía un sistema que revictimiza y que causa enorme daño a las víctimas y que no garantiza siempre sus derechos, ¿no? Esos mismos jueces que después se rebelaron contra la ley Solo Sí Es Sí, rebajando sentencias, son los mismos que, bueno, que preguntan a las víctimas si abrió bien las piernas, si en realidad no le estaba gustando y le ha denunciado porque se enamoró de él y él no quiso tener una relación estable, en casos muy mediáticos y también pues en casos que nadie conoce. Por eso también fue tan importante esta agresión sexual, porque por desgracia representaba muchas situaciones desgraciadamente cotidianas que viven las mujeres en nuestro país, donde según los datos disponibles, al menos una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Entonces, sí, efectivamente, las instituciones son cada vez espacios seguros, más seguros para las mujeres, pero aún todavía solamente denuncian una de cada 10 mujeres. Por tanto, nos queda un trabajo enorme por hacer para que especialmente el sistema judicial pueda responder, como tiene obligación de hacer, a todas las víctimas de violencia sexual. Y por el camino, insisto, la respuesta judicial que tiene que dar un Estado es solo una parte, seguramente el último recurso. Antes el Estado, gracias a la ley Solo Sí Es Sí, al movimiento feminista, tiene la obligación de hacer tareas de prevención, de detección precoz y de atención integral con los centros de crisis, con personal especializado para tratar a todas las víctimas, aunque no pongan denuncia, que son obligaciones del Estado que es importantísimo que hayamos reconocido.
1: És que ara vostè parlava de la llei del només sí és sí. És una llei que vostè deia els jutges es van negar a aplicar-la. L'altra cara de la moneda, i en vam parlar, ja n'hem parlat altres vegades amb vostè, senyora Montero, és que se'ls hi retreu no haver fet prou bé aquesta llei, no haver-la blindat prou.
9: Fíjate, yo creo que si la judicatura, si algunos sectores reaccionarios y machistas de la judicatura reaccionaron con tanta agresividad contra la ley solo sí es sí, es precisamente porque sabían que estaba bien hecha. Si no hubiese estado bien hecha, habrían hecho como con la amnistía fiscal, que luego se declaró inconstitucional, ¿no? La habrían dejado pasar y habría tenido que ser la gente la que pelease hacerla bien. Esta reforma penal fue hecha por un magistrado que hoy está en el Tribunal Constitucional, que es Juan Carlos Campo, que entonces era el ministro de Justicia del Partido Socialista, por supuesto mano a mano con el Ministerio de Igualdad, y creo que es un hombre bastante respetado entre los sectores, incluso de los más reaccionarios y los más poderosos, como el señor Marchena del Poder Judicial, y estoy segura de que saben que la ley estaba bien hecha. Precisamente por eso reaccionaron, porque hay un sector reaccionario y machista de este país que no soporta que hayan sido un movimiento feminista, unas mujeres desde los márgenes y desde fuera del sistema en el que ellos siempre han tenido un poder absoluto, los que consiguiesen cambiar una ley que y un código penal que hasta ese momento exigía que hubiese violencia o intimidación y que desde ese momento decía, no, perdonen, si no hay consentimiento es agresión, y por tanto también algunas de las cosas que a lo mejor han hecho ustedes, señores jueces, a partir de ahora es un delito.
1: Clar, per això li demanava, eh? És a dir, és evident que la llei del sí a sí, com moltes altres lleis, Amnistia Internacional fa un recompte de totes les lleis del consentiment que s'aproven a Europa, i si la memòria no em falla, són una vintena, en els últims anys, busca aquest canvi de xip, de dir, fins fa poquet, si tu et violaven i et trencaven la cara, doncs podies denunciar, però si no et trencaven la cara, doncs no podies denunciar. El que passa és que sí que va haver-hi aquell efecte col·lateral d'aquesta llei, de que alguns agressors van veure rebaixades les seves penes. Això és el que em referia, de dir, si hi ha alguna cosa que, sabent el que sabem ara, si faria diferent.
9: Yo creo que precisamente tomamos conciencia de que incluso cuando las cosas se hacen bien, los jueces de este país y los sectores reaccionarios del poder mediático y del poder judicial tienen el poder suficiente para intentar frenarlo, incluso aunque nos cueste décadas conquistar algo tan importante como que el consentimiento estuviese en el centro del Código Penal. Fíjate que, por ejemplo, con el caso de La Manada, hay un artículo que ha publicado ayer Victoria Rosell, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, cuando yo era ministra y una de las mayores expertas en violencia sexual de este país, recordaba cómo una de las grandes rebajas que conmocionó no a España fue la pena, la rebaja de unos meses, un año a algunos de los agresores sexuales de este caso, ¿no? De La Manada. Y recordaba Victoria Rosell cómo esto es cómo funciona el golpismo judicial, ¿no? Cómo precisamente la decisión inicial de la Audiencia Provincial de Navarra de decir que era abuso y no violación y de no culpar a cada uno de los agresores por las agresiones sexuales de los otros, en la medida en que habían sido cooperadores necesarios, les había rebajado 30 años de pena. Y eso lo reconoció el Tribunal Supremo cuando rectificó la sentencia y dijo, esto finalmente es agresión, no es abuso. Dijo, les tenemos que poner esta pena, aunque les correspondería a una pena 30 años mayor, que no podemos poner porque en la primera sentencia solo se les ha responsabilizado de su propia agresión sexual y no de haber sido cooperadores necesarios. Entonces, nosotras estamos hartas, cualquier experta en violencia sexual está harta de ver cómo el sistema judicial minimiza siempre la violencia, cómo muchas veces rebaja a la mínima las condenas a los agresores, y te lo dice alguien que ni siquiera cree que esa, ¿no?, poner penas altas sea la forma de acabar con la violencia sexual, pero ¿cómo ellos consiguen construir una narrativa en la que parece que las leyes feministas y que el feminismo es lo que nos pone en peligro a las mujeres, cuando durante décadas han sido los propios tribunales de este país, y este caso es una prueba de ello, los que no han juzgado adecuadamente las violencias, poniendo en riesgo a las víctimas y dejando en impunidad a muchísimos agresores? Y eso es lo que tiene que transformar, y eso es contra lo que se están rebelando. E insisto, te lo dice alguien que cree que el mayor éxito de la ley solo sí es sí es que pone en la calle centros de crisis, abogadas especializadas, psicólogas especializadas y una política de atención integral a las víctimas de violencia sexual que ya no dependen solo de la acción de la justicia, sino que la acción de la justicia es un recurso, pero no el único ni el principal al que pueden acceder para encontrar reparación y para poder acceder a sus derechos cuando son víctimas de una agresión sexual. Y esa es la transformación más importante, además de poner el consentimiento en el centro.
1: Irene Montero, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
9: Moltíssimes gràcies.
1: L'eurodiputada de Podem, l'exministra d'Igualtat. Hem arribat a 9:45. Anem a publicitat i de seguida tornem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
12: Sona bé.
11: 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno un Nissan.
11: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Quina calor. Vens a l'aigua?
14: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
13: Ja, això passa.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
19: Qui diu que a l'estiu no passa res?
20: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
19: El mercat del Barça de Flick.
20: La sortida del Tour des de Barcelona.
19: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
20: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
19: La recomposició del Girona segona.
20: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
19: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
20: El sol o a l'ombra.
19: Escolta el Tot Costa.
21: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
23: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
24: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
23: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
24: Perquè no controlem a vegades les emocions.
23: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
22: Comencem.
1: Ara mateix passen 3 minuts a 2:15. Aviam, tenim una notícia d'última hora, un nou tiroteig a Barcelona, Marc Jurado.
25: Sí, els fets, Freddy, han passat aquesta matinada. De fet, quan faltaven menys de 10 minuts per les 6 del matí, segons avança aquesta emissora, el tiroteig ha passat al Putxet, concretament al carrer Ferran Puig. Els veïns han sentit trets i han avisat la policia. Fonts dels Mossos confirmen al matí que s'hi han desplaçat i que es tracta, certament, d'un incident amb arma de foc a la via pública. Què més en sabem a aquesta hora? Doncs que el tiroteig no ha fet cap ferit i que els Mossos ho estan investigant. És, de fet, el mateix districte on van matar demà passat farà just un mes un home al carrer Balmes.
1: Ha estat aquesta matinada, al carrer Ferran Puig, deia.
25: Sí, exacte, aquesta matinada, quan faltaven 8 minuts, ens han confirmat per les 6 del matí, Freddy.
1: Això al barri del Putxet, això està a 10 minuts caminant del, on hi ha hagut l'esvoranc. Vull dir, no, vull sí, dir, no relaciono les dues coses, eh?
25: Sí,
1: vull
25: sí,
1: dir,
25: sí.
1: No, ni de lluny, però vull
25: però
1: dir
25: coincideix,
1: que... coincideix.
25: Sí, sí.
1: Gràcies, Marc, qualsevol novetat, aquí estem.
25: Perfecte, fins ara.
1: I l'altra novetat de les últimes hores és que tenim ple el Parlament de Catalunya, on ha aparegut, evidentment, tota aquesta crisi dels incendis d'aquests últims dies, amb retrets de l'oposició cap al govern. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, explica'ns, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs, com deies, els incendis que afecten aquests dies Catalunya estan centrant una part de la sessió de control al president de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ha acusat el govern d'actuar amb negligència en l'incendi del massís de les Gavarres. Recordem que aquest foc es va originar suposadament amb una serra radial que feia servir un operari d'una empresa contractada per la Generalitat que duia a terme tasques de manteniment de les carreteres. Escoltem la cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta del president Salvador Illa.
27: És evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi. Durant aquests dies, vostès han optat novament pel silenci en aquesta qüestió. Per això, hem registrat la compareixença de la consellera Paneque i una sol·licitud d'informació. Perquè els ciutadans tenim dret a saber què va passar, què han fet des de divendres i, sobretot, què faran perquè una negligència així no torni a repetir-se.
28: Els incendis no s'apaguen des de la confrontació, no, si s'apaguen amb bombers i amb cossos d'emergència. El govern no comès cap negligència. Cap, no, sí, vostè m'ha dit que el govern no comès una negligència. El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comès cap negligència.
26: Els comuns i la CUP també han demanat al govern que adopti mesures per combatre el canvi climàtic en aquest context d'incendis i que s'obri una reflexió sobre el model de país que es vol. El president acaba de tornar a insistir que cal un canvi de mentalitat per abordar la gestió forestal i ha demanat a la gent que no es posi les mans al cap quan es tallin arbres per mantenir els boscos.
1: Gràcies, Marta. Fins ara.
26: Fins ara.
1: Aviam, Eva, que vas fent que sí amb el cap.
0: A veure, és que ho ha dit el president, no? Més enllà del que vas originar, que evidentment està en investigació judicial, el foc de les Gavarres, no estic minimitzant d'on surt. Però si mires d'on han sortit els incendis de l'última dècada, han sortit o de treballs agrícoles relacionats amb la sembra, amb el cereal, per tant, o d'intervencions humanes, doncs, d'obres, no? Les obres són més controlables, si tu vols, no? És el cas de les Gavarres. Però els altres responen al model de país que tenim i crec que ha de ser una prioritat dels grups polítics i de la societat en començar a abordar aquesta qüestió. Per què ho dic? Per exemple, per què els sembrats? Doncs perquè només hi ha dos sectors agrícoles que avui dia són, com a global de sector, rendibles a Catalunya, que és el porcí i el cereal, que a més estan connectats entre si perquè els cereals són per fer pinso. La vinya, per exemple, que és un gran tallafocs, està en una crisi brutal de preus i de producció que fa inviable que molta gent, de fet, s'estan demanant arrencar vinyes, no? El paisatge aquest de mosaic, que és el que fa servir de tallafocs, està desapareixent. Hi ha una extensió dels sembrats. Què passa? Doncs passa que si tu abans no hi havia incendis, quan hi havia un incendi hi havia gent vivint en el territori, hi havia pagesos en el territori, a la mínima espurna, primer, que eren experts gestors en els focs, no en aquests focs de sisena generació que es generen per la crisi climàtica, però també i sobretot per model de país que tenim, sinó eren experts en la gestió del foc, però és que alertaven de que hi havia un foc. Ara ens enfrontem a comarques i comarques amb una tan poca població, com hem explicat abans, que és que no hi ha ningú en el territori per veure quan hi ha un incendi, menys per tallar-lo. Per tant, tenim una gran pira, que és Catalunya, que va cuinar ahir...
1: Una gran pira,
0: És una gran pira, que és Catalunya, accentuada per la crisi climàtica, que necessita solucions globals. Les urbanitzacions, i ja acabo, les urbanitzacions, durant anys, hem tingut dècades de governs, en aquest cas de Convergència i Unió, parlant d'equilibri territorial, però, en canvi, el resultat ha estat que, bueno, doncs que la majoria de la població, el 75%, segueix vivint ara en zones urbanes de la costa.
1: Yeah.
0: I, a més, les urbanitzacions són un model, i s'està demostrant amb la crisi climàtica, absolutament insostenible. Més enllà de si la franja pel foc ha de ser de 25 metres o ha de ser de 500. Més enllà que, evidentment, s'han de posar més hidrants, més gestió. Més enllà d'això, és que jo crec que no s'hauria de permetre construir ni una urbanització més. Perquè, davant d'una crisi com la que tenim, és insostenible. No, els bombers no poden controlar tot allò. Per tant, l'únic que estem fent ara, no l'únic, és molt important tot l'esforç que està fent tant el govern com bombers, controlar, estem apagant focs, però és que no es tracta d'apagar focs, es tracta d'evitar que sorgeixin nous focs. I per això fa falta un canvi de model.
2: Sí, quan l'Eva diu el gran debat pendent és el de model de país, no? Que és totalment així. Va molt més enllà de la gestió forestal, va molt més enllà del sector primari. Aquest debat, perquè ara escoltava la portaveu de Junts que deia Ciutadans tenim dret a que s'abordi d'una vegada per totes, entre totes les forces polítiques, el model de país. El model de país és incloure en aquest debat, en aquest marc en el que es debat, el canvi climàtic i cap on anem i com tenim l'estructura productiva d'aquest país. Hem fet un model en el que el sector principal econòmic, que va molt més enllà del 12% oficial en el PIB, perquè és tota la indústria al voltant, que gira al voltant del turisme, en un context, jo no sóc antiturisme, ni molt menys, només faltaria, perquè és un dels elements de riquesa important, però aquest marc, diguem, del model de país, hem apostat pel turisme en un context de canvi climàtic que tots els informes oficials, tots oficials, des de les Nacions Unides fins al Ministeri Espanyol i els governs de la Generalitat, sap que anem a un escenari en què aquestes onades de calor seran recurrents i molt més extremes. I, per tant, anirem amb un horitzó d'estiuenc, d'infern, que és tot el contrari d'unes vacances agradables. I, per tant, veig molt difícil que d'aquí una dècada, d'aquí el temps que sigui, la gent vingui de vacances a l'estiu en un lloc en què hi haurà permanentment focs i temperatures, diguem, com avui estan en el Sàhara. Ara, això no és cap, ni tan sols una exageració. Són models oficials, etcètera, etcètera. Per tant, o anem d'una vegada per totes en aquest debat de model de país global, molt més enllà de la gestió dels focs, molt més enllà del sector primari, molt més enllà, i abordem això en la seva magnitud, o no hi ha res a fer. I, per tant, estem en una situació dramàtica, no per aquests focs, sinó per la impossibilitat, escoltant els debats parlamentaris, de que hi hagi aquesta voluntat de fer un model de país de manera constructiva. I això no és culpa només d'uns o altres, eh? Si no estic dient, és culpa de l'oposició. No. Perquè quan un està a l'oposició i l'altre està al govern, passa el mateix a l'inversa. Per tant, o s'aborda això de veritat, o anem pel pedregar.
3: Sí, és interessant això que dius, Pere, perquè som un país que sempre ha pensat molt en el turisme, que el turisme és una de les nostres principals fonts d'ingressos, i que s'ha legislat també molt perquè el turisme tingui un retorn cap al territori. Jo aquesta nit he dormit a Barcelona i m'han cobrat 9,24 per la taxa turística, que dic, ostres, recordava que abans eren uns 4 o 5 euros i estem quasi a 10 euros. Doncs destinem part d'aquests diners, per exemple, a cuidar al nostre territori, a cuidar el que està més a prop dels incendis, a revertir precisament doncs, que si hi ha algun fet fortuit que pot passar, els incendis poden passar, la naturalesa és on és i sempre no cal l'intervenció de l'home, tot i que molts cops és la causa principal. El fet, el sol i les altes temperatures doncs, ja poden afavorir la propagació d'un incendi. Doncs anem a destinar part d'aquests diners a això. Perquè, si no, com bé tu deies, ens acabarà devorant. L'any passat, si recordeu, l'incendi de Zahara de los Atunes, la gent corrents marxant dels càmpings i dient, això no són vacances, això és un infern. Per tant, aniran a buscar altres destins que no tinguin tanta possibilitat de viure una situació d'aquestes característiques. Sobre el que acabem d'escoltar al Parlament ara, a mi escoltar la portaveu de Junts parlant de que el govern és negligent, em cabreja fins i tot, perquè negligent és el govern a l'època d'Artur Mas, quan va haver-hi les retallades en el cos de bombers i es va haver de enfrontar a diversos incendis, inclús amb víctimes mortals. I tots recordarem el que va passar a la demarcació de Tarragona. Per tant, el govern ha actuat com havia d'actuar amb els recursos més que té, que són més que els que tenia aleshores, perquè s'ha destinat més diners a lluitar contra els incendis, però és evident que els recursos que hi ha també són els que són. L'altre dia els incendis de les Gavarres, per exemple, el parc de bombers d'Olot, em deia ma germana que no teníem efectius pràcticament, que si hagués passat alguna cosa a Olot teníem un problema. Però que
1: estaven tots allà.
3: Clar, però estaven tots a les Gavarres i teníem la prioritat a les Gavarres. I a més, una cosa que es va fer bé a l'incendi de les Gavarres, que imagina't si el govern hagués fet d'un altre color en aquests moments en el nostre país, va ser l'activació de l'unitat militar d'emergències de forma imminent. Imaginem que el president en aquest moment hagués estat de Junts per Catalunya. Per motius polítics no haguéssim activat la unitat militar d'emergències. Haguéssim anat amb els nostres recursos, tot i que fossin insuficients. Llenço la pregunta, que cadascú tregui conclusions.
4: Si no recordo malament, crec que Quim Torra en algun moment de la seva presidència va demanar a la UME que vingués a Catalunya. Per tant, ja tens la resposta. I després també dir-li negligent al president Artur Mas en unes circumstàncies en les que, perquè tothom ens entengui, no? En una economia familiar, si dos progenitors perden el seu sou i el seu lloc de treball, i per tant hi haurà un moment que potser se'ls acaba l'atur, segur que hauran de prendre decisions molt dràstiques per poder contenir i es va aconseguir contenir. Dit això, efectivament el model de país és responsabilitat de tots, també d'aquells que han governat el país. Junts per Catalunya com a Junts ha governat, però també l'Espai Convergent va governar durant molts anys i tots són responsables. Per donar un bri d'esperança de que a vegades la política fa les coses bé, quan hi havia Ciutadans en el Parlament, hi havia Junts per Sí, hi havia Catalunya Sí que es Pot, que això va existir, per cert, es va aprovar una llei de canvi climàtic. No sé fins a quin punt aquesta llei també s'està aplicant, si està ben feta, no sé què, no sé quantos, però hi ha moments en els que la política, i en el cor de la política catalana està en el Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella, fan coses i les intenten fer bé. Sí que és veritat que em crida molt l'atenció pel que fa al Parlament, que l'oposició, i en aquest cas liderat per Junts per Catalunya, Catalunya estiguin demanant explicacions no només al president Illa, sinó també a la consellera Paneque, quan la consellera Paneque és una consellera que ha estat reprovada fins a dues ocasions. Jo sí que demanaria als polítics que les reprovacions no serveixen per res, que se les estalviï, perquè ja ens tenen una miqueta tal. Sí que és veritat que aquí hi ha un gran debat, etern debat, estic segur que en aquests micròfons l'hem tingut més d'una vegada, que és el de la responsabilitat política. És a dir, la Generalitat en aquests moments no és capaç de dir si té responsabilitat, per exemple, civil, subsidiària o penal. No ho sap, perquè encara no sabem si aquell treballador que ha estat detingut, no sabem si se li havia informat, si se li va fer firmar, per exemple, en algun moment un consentiment dient he estat informat i entenc del que m'han informat de que no puc fer servir una radial, no sabem quin ha estat el circuit de control per fer efectiva la prohibició de l'utilització d'aquesta radial que ha provocat aquest incendi. No ho sabem. Per tant, tampoc sabem si l'empresa, els seus responsables i de forma subsidiària la Generalitat, que és la que contracta, tenen responsabilitat. El que sí que sabem és que l'oposició, i en aquest cas Junts per Catalunya, fa molt bé de remenar responsabilitats polítiques. Això és important, perquè si no, les responsabilitats polítiques quan hi són? Però clar, tenim un president de la Generalitat que fa dos dies va dir, sisplau, no facin política d'això. I jo començo a estar una miqueta tip de que tinguem gent que es dedica a la política i que entengui la política com quelcom tan cutre, per dir-ho d'alguna manera, com per demanar no facin política. Home, vostè es dedica a això.
2: Jo crec que s'entén el que vol dir, no? O sigui, aquí una cosa és demanar responsabilitat.
4: Jo no ho entenc.
2: Bueno, jo sí. Una cosa és...

0: prohibeix i sabem que hi ha un treballador que de forma indirecta està treballant per la Generalitat i que ha utilitzat una radial. Són dades. Responsabilitat política. I està bé que el Parlament avui no sigui un rara avis i faci d'això el seu tema.
1: Per ara sabem que això s'està judicialitzant, el jutge no té cap conclusió encara, no tenim idea de què ha passat perquè no hi ha hagut conclusions judicials i quan hi siguin, doncs llavors és un debat superlegítim. Però abans donar per fet que la Generalitat és culpable sense cap dada i abans que el jutge digui res, és una altra cosa.
2: Són 3:45 de 10. Som a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Pere Rossinyol, el Joan Guirado, l'Eva Pomares i l'Aitor Arriaga i amb el Jordi Selga, que és conseller del Consell Comarcal del Solsonès, que porta la gestió forestal i estava escoltant l'Àgora i ens ha trucat. Senyor Selga, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom.
2: Vostè dirà, mire, per què ens ha trucat?
3: Mire, us he trucat, bueno, una mica perquè esteu parlant, ara estàvem parlant els tertulians, de politització. No hem de polititzar tant, hem d'actuar. O sigui, s'han de prendre decisions. Si recordeu, fa un any teníem un problema hídric brutal. Tenim el país sense aigua. I s'han de prendre mesures. A dia d'avui m'agradaria saber quines mesures s'han pres per la pròxima crisi hídrica que tindrem, que la tindrem. Estem parlant d'incendis forestals quan tenim incendis forestals. S'ha de fer gestió forestal. El president Illa ho va dir fa un any, van fer un conclave tots els consellers i responsabilitats de govern al Tarragonès, van dir que s'havia de fer gestió forestal, i fa un any d'això. I jo no sé què s'ha fet, no en tinc ni idea, però nosaltres els municipis tenim clar què s'ha de fer. S'ha de fer gestió forestal i s'ha d'apostar pel món rural i hi ha d'haver repoblament. O sigui, si la gent no viu el territori no es cuida. I els boscos estan, doncs, perquè els municipis estan despoblats. Perquè tenim una llei d'urbanisme que no ajuda a que la gent pugui venir als municipis perquè no ens deixen construir i vendre. S'ha fet el Estatut de Municipis Rurals, que em sembla molt bé, però jo no tinc clar fins a on arribarà això i quines conseqüències positives en tindrem els municipis.
2: Perdoni, deia que no els deixen construir vivenda?
3: Bueno, tenim unes regulacions urbanístiques a l'entorn rural que és brutal. Com per exemple nosaltres al meu municipi no tenim un espai rural per un espai urbà per construir. Sí que hi ha una zona per desenvolupar que és d'un privat que no ho farà, llavors doncs no podem construir vivenda. Llavors estem encotillats. O sigui, la gent ha de poder viure al territori. Si no viu el territori no es cuida. S'ha d'apostar pel sector primari. La gestió forestal. Ens han d'autoritzar a fer rompudes, ens han d'autoritzar a poder tallar arbres, ens han de poder autoritzar que la gent cuidi els boscos i que no tots siguin impediments. I això vol dir que algú ha de prendre alguna decisió. Els polítics estem per prendre decisions. I quan es va haver de rescatar la banca, en dos dies es van posar d'acord i es va rescatar la banca. Quan es va aplicar l'article 155, en dos dies es van posar d'acord. Algú ha d'apostar perquè les coses es facin. Si només en parlem, no farem res. I el país ens crema i anem pel pedregar. I el món, l'entorn, la natura ens va avisant, cada dia ens va avisant. Alerta, que això va pel pedregar. I ens ho mirem. Passarà l'estiu, com que ja no hi ha incendis, tots tranquils, fins l'any que ve. I s'han de prendre mesures.
2: Claríssim.
3: I aquesta és la conclusió final.
2: No, més clara impossible, senyor Selga. Li agraïm moltíssim, de debò.
3: Doncs moltes gràcies per donar-me veu.
2: No, gràcies a vostè per escoltar-nos i per trucar. Que vagi molt bé. Abraçada forta.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
2: El Jordi Selga, que és conseller del Consell Comarcal del Solsonès de gestió forestal.
4: L'Estatut de Municipis Rurals, que esmentava, és una eina que el que fa és dimensionar una mica la legislació per a aquest municipis, que recordo un altre cop que són la majoria, bueno, en aquest cas no perquè són els més petits, però els municipis en pobles són la majoria de Catalunya, i com ell deia, per mi la clau és el repoblament. O sigui, hi ha d'haver un repoblament actiu, i perquè passi això, hi ha d'haver activitat econòmica en el territori, hi ha d'haver transport, hi ha d'haver connectivitat, transport públic, no? Dèiem al principi. Tenim centenars, diria, de pobles de Catalunya, només hi ha, la major part de l'any, 5 o 6 cases obertes. O sigui, no es tracta de poder construir noves vivendes, es tracta de que, per exemple, amb l'acord de nous pressupostos, hi ha polítiques actives de rehabilitació que va posar sobre la taula, no només els comuns i Esquerra Republicana, i que ha assumit el PSC. Aquestes polítiques de rehabilitació no es faran efectives si no hi ha gent que vol anar a viure en aquests llocs. I els moviments actuals són el contrari. O sigui, la gent segueix venint cap a la costa i cap allà a les grans ciutats que estan col·lapsades, a més en el marc d'una crisi d'habitatge, d'una crisi global d'habitatge duríssima. Per tant, fan falta polítiques actives multifactorials que incentivin a la gent a anar a viure als pobles. Clar, si tu no tens transport, si no tens una escola a prop, si no tens serveis, què coi has d'anar a viure en un poble perdut del Pallars Jussà? I perdoni'm els del Pallars Jussà, que és una comarca que estimo molt. Per exemple, o en el Solsonès. Tenim un model de segones residències que molta gent voldria fer

0: primeres residències, però que realment és inviable. Per què no poden anar al seu lloc de treball? Perquè el seu lloc de treball està a 200 quilòmetres. Yes.
1: Yeah. I en molts cops, inclús perquè la connectivitat més bàsica, és a dir, la xarxa bàsica d'internet d'alta connexió, no arriba. Per tant, després de la pandèmia, hi ha molta gent que va marxar de la ciutat al món rural perquè trobava un espai...
0: I han de trobar feina viable. Exacte. I hi ha d'haver un pacte de país per
1: això. I això no existia. Però vull recordar que hi ha un ministeri contra la despoblació... Ministeri de la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Sobre el Repte Demogràfic, que no està fent res. Que no està fent res. No només a Catalunya, a la resta de l'Estat. Conec també molt bé el cas d'Aragó, i Aragó es parla a diari de la despoblació, es parla a diari de la falta de serveis, de com hi ha nanos que han de fer al voltant de 55-60 minuts diaris d'anada i de tornada per anar al seu centre educatiu, de com no hi ha metges en 3 dies, i no existeix una solució perquè donem certesa a la gent que vulgui marxar a aquests llocs.
2: Aitor, per tant... Et anava a dir, és que anava a publicitat, disculpeu que ho estalli, però l'Aitor, que m'estava demanant la paraula...
3: No, anava a posar un exemple, una vivència pròpia. Ara fa poc estava a Puigcerdà, un dels meus restaurants preferits ha hagut de tancar perquè no trenen treballadors, perquè no s'hi pot viure.
2: Directament. Tornem de seguida.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
13: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
14: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
13: És que el sofà que t'agradava tant, ara està meitat a preu.
14: Ah, sí?
13: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
14: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
15: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
16: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Anem acabant l'agora avui amb l'Aitor Arriaga, l'Eva Pomares, el Pere Rossinyol i el Joan Guirado, i amb una notícia que hem avançat aquí al matí de Catalunya Ràdio des de primeríssima hora, una mica després que es llevés l'Eva, que és que les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. Redacció, Marc Jurado, bon dia.
18: Sí, Freddy, bon dia. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros. Des d'aleshores han anat a la baixa. Són dades que hem aconseguit a partir d'una petició a Transparència. Contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Més dades també, Freddy, el 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013, recordem-ho. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018.
2: Insistim, les dades que donem és que les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, però el sorteig extraordinari de Nadal, la loteria, vaja, passa al contrari, Marc.
18: Exacte, fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions de vendes amb butlletes al Nadal passat.
19: Gràcies, Marc.
18: A tu.
2: Hem d'anar acabant, però no sé si us sorprèn aquestes dades. Ui, no. Quin somriure al Guirado.
1: No, perquè és que des de l'any 2013, quan es va idear això amb l'El Sertadi, ja va néixer amb el cotxe. Recordo el primer any que el primer premi va quedar desert. És que, a més, el vaig intentar la nit anterior. Va ser cap d'any, estava a Sevilla, vaig intentar comprar números i vaig entrar a la web i vaig intentar comprar quatre números del que va sortir la grossa.
2: Sí.
1: I no em va deixar la web. I recordo que li vaig dir a l'El Sertadi, dic, per culpa vostra no m'he fet ric, saps? Perquè la web no funcionava bé. I jo crec que és un sorteig que es va voler intentar en el seu moment fer una cosa pròpia per allò de volem tenir-ho nostre, però que no es va calcular l'impacte que ja té el sorteig de la Loteria Nacional i el que suposa la Loteria Nacional en general a Espanya. Llavors, jo crec que la data tampoc, el dia 30 o al migdia, la gent està més pendent del sopar i de passar-s'ho bé que no pas del sorteig, que a més a més li falta una mica de ritme. I llavors, com diu ma mare, diu, és que sempre toca allà mateix, Diu, això, diu, aquest de la grossa no m'agrada. Ma mare intentant que jugui la grossa i no hi ha forma.
2: Sí.
3: No sé, a mi em va semblar una miqueta extraterrestre que nosaltres, els catalans, féssim això. Crec que, ja sé què vols dir, el que va quedar desert, però en realitat l'oficialitat va dir que ens va tocar tots.
1: Sí, perquè es va repartir.
3: Perquè crec que era el Departament de Famílies o d'Afers Socials,
2: sí,
3: no?
2: Sí, cert.
3: Però sí que és veritat que és una mica extraterrestre. I et diré més. El catalanisme polític tradicionalment s'ha queixat moltíssim de la invasió de competències, no?, de la duplicitat. Jo crec que això va ser un error perquè és pura duplicitat. I mentalment és molt difícil guanyar-li
0: a veure si ara, a més no podem tenir seleccions catalanes, tampoc no podem tenir loteries catalanes. O sigui, jo no jugo, que consti ni a l'espanyola ni a la catalana, però crec que s'ha millorat el sistema i vosaltres heu donat una dada, no? És la caiguda de vendes de preprocés per procés. Totes les loteries, com el futbol, també tenen un punt d'identificació, no?
2: Yeah.
0: I, per tant, a mi em sembla absolutament legítim que Loteries de Catalunya existeixi. Ara bé, doncs, ha de millorar la publicitat que se'n fa, la difusió, els premis, si vol que molta gent aposti per la loteria catalana.
20: No, jo que jugo a vegades a loteries...
2: Sí,
20: bueno, l'Euromillones, o a vegades per...
0: Ets un optimista.
20: Sí,
1: falta la quiniela catalana.
0: Saps que són impostos que passen de la teva butxaca...
20: Crec que és una bona notícia que caigui la recaptació de qualsevol loteria que organitza un govern.
2: Yeah.
20: O sigui, quan analitzem les notícies econòmiques estem acostumats. Tot el que puja és una bona notícia. No, si baixa la venda de tabac, encara que pateixi la indústria del tabac, és una bona notícia. Si baixa la gent jugant a loteries que organitza un govern, per mi és una bona notícia, perquè tot i que hi jugo, crec que és una de les estafes més grans que existeixen. Per tant, em sembla molt bé.
2: Hem arribat als senyors horaris de les 10. Punt i final amb aquesta sentència del Pere Rossinyol a l'àgora d'avui. Aitor Arriaga i Papo Mares, Pere Rossinyol, Joan Guirado, mil gràcies, que tingueu bon dia.
0: Moltes gràcies.
2: Com dèiem, arribat a les 10. Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
21: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per aquest nou tiroteig a Barcelona que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El tiroteig ha passat poc abans de les 6 del matí al barri del Putxet, concretament al carrer Ferran Puig. Els veïns han sentit trets i han avisat la policia. Fonts dels Mossos han confirmat que s'han desplaçat a la zona i que es tracta certament d'un incident amb arma de foc a la via pública. No hi ha hagut cap ferit i ja s'ha obert una investigació. Precisament és el mateix districte on van matar demà passat fa un mes un home al carrer Balmes. Es tracta del 6è tiroteig a Barcelona en 2 mesos i mig. En portàvem 5 de mortals el darrer fa menys d'una setmana de l'assassinat d'un menor al parc de la Pegaso, també a Barcelona. I també després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes, com us dèiem, són 2 assassinats a la zona franca més que s'han de comptar, i també un altre a Sant Martí. Més notícies, Natàlia Ramon.
22: Els tècnics revisen aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir prop de l'estació del Putxet, justament al mateix barri, per decidir si els veïns desallotjats poden tornar a casa. Ja s'ha omplert amb formigó el forat provocat, segons fonts els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. Barcelona, Ana Escura i José Antonio Muñoz, bon dia.
5: Bon dia. Els bombers de Barcelona estarien començant a inspeccionar els diferents locals que hi ha als baixos dels edificis afectats. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic La Florida per atendre els veïns que necessitin informació. Els qui també estan realitzant tasques de valoració i anàlisi són els topògrafs com el David García.
19: Nosaltres estem medint la distància entre punts perquè després des de l'oficina puguem veure si aquesta distància ha variat, per veure si ja com va l'assentament del terreny.
5: A les 12 hi ha una reunió informativa per als veïns i una atenció als mitjans de comunicació per actualitzar tota la informació. Ana Escura, José Antonio Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Continua actiu l'incendi de Setmana del Vallès Occidental i tots els esforços dels bombers se centren a poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui. Tot i que serà complicat per les males condicions meteorològiques, les altes temperatures i la baixa humitat. Una setantena de dotacions i 240 efectius treballen per evitar que les flames afectin zones habitades. De moment ja s'han cremat unes 200 hectàrees. Setmanat, Marta Vallès.
23: Bon dia. Els bombers preveuen que avui tornarà a ser un dia complicat per poder estabilitzar aquest incendi. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar. És el que més els preocupa. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
24: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del Farell.
23: Per això aquí hi ha el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, es manté encara el confinament de la població, que es va aixecar a la resta de la zona afectada. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Setmanat.
22: I al Parlament, el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del foc de les Gavarres de l'Empordà. La principal hipòtesi és que l'incendi el va provocar un operari subcontractat per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge, però el president Illa també s'ha compromès a investigar internament què és el que va fallar. Parlament, Albert Prat, bon dia.
25: Què tal, bon dia. Cinc dies després que comencés a cremar el primer gran incendi de l'estiu, la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, segueix collant el govern per si té alguna cosa a veure. L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada per la Generalitat, però Salvador Illa manté que l'administració va fer els deures i que les restriccions per l'elevat risc d'incendis en aquell punt eren d'obligat compliment per tothom.
26: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
27: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
25: Aquesta tarda, diversos membres del govern es reuniran amb els alcaldes d'aquesta zona de l'Empordà per avaluar els danys d'un incendi ja controlat que ha cremat més de 2.000 hectàrees. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
21: I també un incendi ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofructícola del Guaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits. Anem ara a Lleida per a Joan Álvarez.
28: Hola, bon dia. L'incendi que s'ha declarat a 2:15 de la matinada ha afectat una nau completament i una altra parcialment. El foc s'ha iniciat en uns palets de fusta a l'exterior i ha afectat també dues hectàrees de vegetació del solar. També, com diem, ha propagat a les naus. Els bombers mantenen a la zona 6 dotacions. Per a Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Lleida.
21: Esports, Ernest Macià.
29: Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Els quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina i és que l'equip de Leo Messi va derrotar Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en 12 minuts, els últims 12 minuts. Messi va fer el gol de l'empat a 2, va assistir al primer, però també va fallar un penal. D'aquí una estona, l'Espanyol presenta el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba, com ha cedit, pel Barley anglès. Harman és la segona incorporació blanca i blava de cara a l'any que ve. L'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, és el nou entrenador del Fulham per les tres properes temporades. En tennis a Wimbledon, Zverev juga contra Fritz i Kobolin, noveno, classificat amb Ferri els dos partits als quarts de final. Al quadre femení, els partits són Noskopska Mertens contra Kusum Paolini. A la semifinal, Jason Sinner, que jugarà contra Djokovic, i Gauff contra Muchova. I avui, cinquena etapa del Tour de França, d'aquí una estona comença, pràcticament plana, 158 quilòmetres en final a Pau.
16: Fins aquí les notícies.
30: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eròstic, l'escó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
12: Ara Lidl tria 200 grams de bacó a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria 300 grams d'escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl. Val la pena.
13: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha gent que s'estima més els gats.
15: Els gats realment et donen molt d'amor.
14: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
30: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
14: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
31: Ai, ai, guapa.
14: Cita bestial amb Candela Figueres a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
32: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
33: L'any 1353, la Joana penja l'espasa i deixa l'ofici de pirata.
34: Es dona de baixa dels autònoms?
33: Sí, de la pirata. De pirata.
34: Pirata, pallasso...
33: Caricato.
34: Caricato, excèntrico.
33: Jo havia ensiminat truges i...
34: Bueno, aviam, no passis tan ràpid.
33: Perquè relaxin, els hi toques una mica l'esquena.
34: Sí.
33: Has de tenir...
34: Sí.
32: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Un amor de programa.
33: Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
34: Preciós.
33: Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica ja.
32: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
35: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
36: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
35: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
32: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
35: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
37: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
35: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
32: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
37: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
35: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
32: Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
39: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Àngels Gunyolons, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, molt bon dia.
0: Molt content d'avui parlar amb Àngels Gunyolons, que ara mateix està representant a Barcelona. Ja aviso, ja havia dit abans amb ella i ho dic als guients. Quedarà molt ensabonada, això, eh? Quedarà incòmodament ensabonada, però està fent el retrat de Dorian Gray, que la vaig trobar espectacular.
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: Espectacular.
1: Estem gaudint molt, n'estem gaudint molt.
0: S'us veu, eh? S'us veu.
1: La veritat és que hem gaudit també tot el procés. O sigui, hi havia moments en què m'explotava el cap, ja t'ho dic, eh? Però bueno, d'això es tracta, no? Les coses que costen un esforç després produeixen més satisfacció, no? Mm.
0: El retrat de Dorian Gray, evidentment, basat en el text de l'Oscar Wilde, que una de les coses que jo pensava és curiós perquè jo crec que la gent l'associa molt amb un text sobre el pas del temps, sobre el no voler fer-se gran, i sí, però no només.
1: No només.
0: Hi ha moltes coses que en el vostre muntatge apareixen. Sí, la moral, per exemple.
1: La moral, l'hedonisme, la manca d'escrúpols d'un personatge com Lord Henry, la consciència d'algú que se sent culpable per la seva homosexualitat com Basil Hallward, i per la seva homosexualitat que no hauria de sentir-se culpable, i després segurament per una tendència pels jovenets, no? Mm. El narcisisme propi d'una edat però que després s'exacerba, que és la de Dorian Gray, que això el porta a perdre's. La innocència de Sybil Vane, però la innocència per la incultura i per la manca de coneixement. Mm. O sigui que també podríem anar fins i tot doncs, al tema del feminisme i com la dona no és...
0: Els rols de gènere, no? sí, absolutament.
1: O sigui que hi ha moltes capes, capes. Partim d'una matèria primera molt bona, que és Oscar Wilde, i tot això amb la ironia, la causticitat i la intel·ligència d'Oscar Wilde. Mm. I l'exquisidesa, a més, no? I partim d'això, i després el següent pas és una feinada de preassajos del Marc Rosich i el Jordi Cornudella, de creació a partir d'aquí, d'escriure... El Marc ha fet una dramaturgia excel·lent. A mi no em costa gens transitar per allà on he de transitar, perquè està molt ben escrit i és tot. I no era fàcil condensar i sintetitzar una obra tan densa amb el barroquisme que té... Mm. Però fins i tot això, i aquests apunts, no? Quan hi ha tres apunts que es posa descriptiu a Oscar Wilde, perquè a més hi ha el personatge d'Oscar Wilde, que és el que explica la història, el conte.
0: Mm. Anava a dir això, eh? Tots aquests personatges que està dient ara Àngels Gunyolons, incloent Oscar Wilde, els fas tots tu.
1: Sí. Sí. Sí, això va partir... En principi volíem fer un... Jo aquest Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray, el tenia en una llista de coses que pensava que volia fer.
0: Ah, sí, eh?
1: Des de fa 30 anys.
0: Què dius?
1: Sí. I en principi, quan Focus em va trucar, em va dir que volia fer una cosa amb mi, que probablement doncs, dins el marc del grec i tal... Jo vaig dir sí, però amb el marc. Perquè ens entenem molt bé, perquè ens agrada molt... Parlem molt el mateix idioma, ell és molt intens, és molt nerviós, però parlem molt el mateix idioma, té un món particular molt autèntic, i a mi m'agrada molt, i combrego molt, i després ens agrada molt l'artesania, més que l'artifici i la grandiloquència. I una de les coses que té aquest Dorian Gray és que és una mica allò que en diem els actors, la càmera negra i l'actor, que en aquest cas és blanca, la càmera, però vull dir que no hi ha estris, no és ni un marc victorià, però jo crec que aquesta barreja contemporània amb aquest text victorià està molt encertada per part del Marc. I aleshores el que va passar és que Marc va proposar un corbail, però ens van dir, és que ja en tenim un preparat per inaugurar. Però veus, les coses passen per alguna cosa millor. Llavors li vaig dir al Marc, dic, escolta'm, i si fem el retrat de Dorian Gray? Li vaig enviar el missatge. Immediatament li vaig enviar un altre dient, perdona, és que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray. Clar, com que fot 30 anys que ho tinc aquí apuntat, això, diu. I el Marc, amb aquell topillo que té, diu, no. I en aquell moment ell ja tenia unes entrades per veure a Londres un monòleg que es feia sobre el retrat de Dorian Gray, una actriu. El que passa que ella ho feia amb càmeres i ella es gravava... I jo no l'he vist, aquest. Mm. I aleshores parlava amb ella mateixa en directe. Aquesta noia va rebre el Premi Olivier per aquest monòleg. Mm. I el Marc va dir, no, nosaltres ho farem a la nostra manera. i ho farem artesanalment, que és el que ens agrada. Dic, doncs, endavant.
0: És que, a més, això m'hi recordava, perquè aquest de Londres no el vaig veure, però em vaig veure un sobre Dràcula, en què era la Cynthia Erivo, la que feia Wicked, que juga molt amb els vídeos, també, que passava una cosa, espero que no m'escolti, evidentment no m'escolta, però que quan ella, en els vídeos, quan ella fa d'homes, està maquillada d'homes, perquè té bigoti, té barba. Mm. I jo vaig notar que la gent riu, perquè la xoca, és un riure incòmode, un riu. Tu, en canvi, no et canvies de vestuari, no et canvies de res, però sí que vigiles molt els gestos entre un personatge i l'altre, pot ser?
1: Tampoc vigilo tant, perquè, mira, jo penso que, de vegades, quan he donat classes, els ho dic. Dic, no pensis tant en el gest que has de fer com a personatge, com has de caminar i tot això. Sigues el personatge.
0: Ja.
1: Sigues. I sortirà intuïtivament, no? La intuïció... vaig llegir fa poc, que això no ho sabia, vaig pensar, ah, evidentment és això. La intuïció no és que, ah, mira, per tocat per la musa. No. La intuïció és experiència. Mm. El teu subconscient acumula experiència. Si tu ets una persona observadora, llegeixes els altres i el que passa, tot això s'acumula i potser no fas un procés intel·lectual conscient, però el teu subconscient ha acumulat coneixement i això surt i dius, ah, intueixo que això ha d'anar per aquí. No és intueixo, és que hi ha el coneixement acumulat d'una manera subconscient. Sona molt esotèric, jo no en soc gens, No en soc gens.
0: Sí.
1: Però ho vaig entendre quan vaig llegir aquest article mèdic i vaig pensar, és veritat, la intuïció no és allò, ah, és que tinc màgia, o soc... No. És
0: que... No, però jo ho deia en el sentit en que és, com a espectador, és fàcil de seguir els canvis de personatge.
1: Però nosaltres hem fet un procés de feina, clar.
0: Vull dir, per bé que no canviï de vestuari ni de res, no? Jo a vegades hi ha moments en què són personatges, vaja, no a vegades, hi ha moltes vegades que els personatges parlen entre si amb sentiments molt diferents.
1: Sí.
0: Un mort de por, per exemple, i l'altre, doncs, tot el contrari.
1: Sí, però tot això, nosaltres hem fet un procés d'assajos. Yeah. O sigui, probablement la primera setmana i la segona... Fins i tot la tercera no donaves un duro, per mi, saps què vull dir? Jo vaig estar algun dia crispadeta, és que un moment, es deia un moment i ningú em deia res, era com un moment que m'ho deia a mi mateixa, no? I va haver un dia que em vaig girar com esperant el peu, dic, ostres, si el peu me'l dono jo, m'acabo un dia. O sigui, hi ha un moment que t'explota el cap, però bueno, els processos d'assajos són això, el públic ho veu quan ja està fet, però hem fet un procés d'assajos. El que sí que és molt important és estudiar molt i treballar a casa. Això ho comporta la nostra feina, diguem-ne. Això hi entra. Ho has de fer. El que no pots esperar és arribar i dir, a veure, que em diguin, tu has d'arribar amb una proposta, has de treballar a casa, has de treballar tu conscientment i també deixar, com dic jo sempre, l'hipotàlem que treballi, no? Si has estudiat molt per la nit, tot allò cura, com es diu això, quan deixem la massa en repòs, saps?
0: Sí.
1: Puja i surten cosetes, no? Mm. I després, durant les funcions, també, a partir del que direcció t'ha marcat i t'ha guiat, que sense el Marc no ho hauria pogut fer, ja ho tinc claríssim, és després, ja quan ja és teu, aleshores vas perfilant cosets, sense moure't de les vies que t'han marcat, però vas enriquint. Mm.
0: Parlaves de l'escenografia... És ben curiosa, és una mica el que deies tu, és molt clara, és molt blanca, amb una orquestra que la veiem al fons al principi, no faré massa spoilers, perquè jo crec que és millor que la gent vagi descobrint, Però també deu ser una cosa que molt artesanal, com deies tu, no? És a dir, molt artesanal en el sentit de dir no movem-nos ni per excés ni per defecte, ha de ser el punt just.
1: Mira, és que el Marc, a part d'aquest talent que té per dirigir i aquest imaginari, sap crear molt bé un equip i l'equip ha estat fabulós, que l'ha consensuat amb mi i ideal, i aleshores l'escenografia del Sebas i la il·luminació del Bernat és que sí, ha estat també, és que jo crec que tot l'equip que ha armat el Marc, tothom ha arribat a l'excel·lència amb la seva feina, o dit així, i si més no, tots hem combregat amb la mateixa idea i tots hem caminat amb el... ningú estava despistat, saps? Tothom... No, o no despistat, vull dir que algú podia fer-se una idea d'una cosa, jo crec que tots hem combregat de seguida amb la mateixa idea. I aleshores aquesta escenografia, que ve a ser com un museu, el retrat no és un retrat figuratiu... Com podríem imaginar, no tenim aquí... Parlem d'un canapé amb teles perses i el canapé és quasi un... Ara em surt el nom, com la cadira Barcelona, no? Sí. No és la cadira Barcelona, però... Tot és molt, molt... I aquesta barreja de contemporaneïtat i el discurs d'Oscar Wilde victorià és, jo crec que també ho fa especial. Que el so no és un so de musical, és un quintet de corda. És el Leos Quartet més el contrabaix i és, sona, les reminiscències són clàssiques. La música de Jordi Cornudella és que t'ajuda, suma. O sigui, jo quan vaig sentir les dues primeres peces em vaig emocionar, dic, és això, té el punt inquietant, i després té un punt, l'altre dia li vaig dir, escolta'm, és molt cinematogràfic, i em deia el Jordi, diu, aquest és el meu somni, fer bandes sonores, dic, ja t'hi veig, saps? ha estat un viatge i un resultat feliç està sent, i per suposat, molt important, la Montse Colomer en el moviment. Mira, jo crec que també hi ha una cosa que és important, és que el públic no ha de patir, li ha de semblar que tot és fàcil. La feina la fem nosaltres, ja està. I la Montse també ha fet una feina que potser pot semblar aparentment discreta, però és complexa, s'ha sumat molt amb el Marc i s'han recolzat molt l'un en l'altre, i amb l'Ivan Beltran, que és l'ajudant de direcció, peça clau també, en totes les companyies. Jo, com a actriu, animaria els actors i actrius a crear uns premis, però uns premis per la gent de darrere l'escenari. Regidoria, tècnics, i totes ajudantia de direcció, totes aquestes feines no tan visibles, menys visibles encara que direcció, que els que no surten a escena, però tan, tan importants, tan puntals.
0: Hi ha un element també en aquesta obra que és un puntet de musical, no?
1: Sí.
0: És a dir, quan pensem en l'Àngels Gunyalons molt sovint, no només, però pensem en musicals, però és molt subtil, és a dir, són moments molt concrets, no?
1: No té res a veure amb tot el que hagi fet jo abans.
0: I això és volgut.
1: És volgut, és el que et dic. Nosaltres, jo li vaig dir al Marc, val, si li perquè al principi havia de ser això, text, si li afegim música i vols que sigui música. Jo no vull fer un musical, entre cometes. No el vull fer perquè jo també entenc que depèn del tema que estàs tractant i depèn de la música que fem, clar, pensa que no existia res. És la creació. Frivolitzarem aquesta història. I ni jo tinc l'edat per agafar aquesta història i fer-la d'una manera més frívola. Tinc l'edat per divertir-me, clar que sí. De fer frivolitats només faltaria. Sí, em ve de gust. Però si agafava el retrat de Dorian Gray, se l'agafava, i el Marc sempre deia, confia. I he confiat. I el resultat... Jo no estic molt satisfeta, o sigui, a mi m'ajuda. No em sento que hagi de defensar una cosa mai en cap moment de dir això ho he de salvar. No, altres vegades ho hem fet. En absolut, o sigui, tot suma i a mi m'ajuda moltíssim.
0: L'altre dia sentia una entrevista, no em recordo quin dramaturg, algú que havia treballat amb el Sondheim, que deia el teatre té una cosa, diu que hi ha determinats moments, l'actor apareix, el públic apareix, saben tots dos que estan alhora, sí, en aquell moment, sí, i es produeix una sensació molt especial. I jo t'ho deia abans a micro tancat, jo no recordo silencis tan silenciosos com els que jo vaig veure dissabte.
1: Jo, en 45 anys que porto treballant, mai he respirat aquest aire, aquesta atmosfera de concentració que hi ha. I jo crec que el públic, a mi almenys em passa, quan em fan treballar com a públic, me'n vaig més satisfeta. Quan no m'ho donen tot mastegat, i vull dir, he d'estar concentrat i de seguir. Hi ha moments de pausa, que l'altre dia li deia al Jordi Vidal, dic, he de vigilar, perquè m'allargaria en aquesta pausa. Hi ha un moment en què, clar, només sóc jo, però que Lord Henry i Dorian es miren, no? Que Lord Henry el posa contra les coses i li diu, vols que me'n vagi? I Dorian va mirant a Lord Henry i al Basil Hallward, que l'està pintant. I és un moment de tensió. Aquest moment que se'ls mira, com hem dit, me la jugo o no me la jugo, l'allargaria. Dic, vigila, Angeleta, que has de tirar, que s'ha de caminar. Perquè el silenci tens de... Ai, de dir què dirà, què farà. És meravellós.
0: Però això està bé que passi en aquests moments, també, de que no sabem ara... És a dir, l'obra aviseu fins a 4 vegades que la gent deixi el mòbil de cantó, eh?
1: Sí, sí.
0: Però l'altre dia ho comentàvem amb el Vilarassau, també es va fer viral aquell vídeo de la Rosa Montpike a Londres, dient-li a algú, escolti, l'he vist vostè escrivint un missatge, espero que sigui un metge i estigui salvant la vida, però fins i tot així, escolti, que això ens afecta, els que estem aquí dalt, no?
1: Afecta molt, és que sembla que sigui un caprici o que ens posem estupendes, i no és això, no és fàcil el que fem allà dalt. Estem en viu, i a més se suposa que quan tu vens a una cerimònia pactada, i per què no la pagues ja al vestíbul? És que és el vestíbul. Mm. És com aquests rellotges, que l'altre dia em vaig mirar un i sort que se'm va donar que l'estava mirant i va baixar la màniga. Per favor, tapa tal, perquè jo veig alienígenes verds a platea. Saps? Sí, sí. I amb un jo he de confessar que amb un text com el que estic fent ara, de la manera que s'està fent, és més delicat encara, em pot despistar molt, i no vull despistar perquè vull fer bé la meva feina. Hi ha una connotació una miqueta en aquesta actitud de jo he pagat, faig el que vull, encara que no en siguem conscients, una vegada fent l'alegria que passa, o sigui, a primera fila una maleducada tota l'estona amb el mòbil escrivint amb el mòbil verd a primera fila, l'estava mirant, va veure que la mirava, i quan vaig atrevessar-me vaig dir: vols fotre el fotut favor de pagar el mòbil?
0: Li vas dir?
1: Sí. Home, t'estem veient tots. Que m'exalto.
0: No, he de dir que estic molt a favor, estic molt a favor.
1: Però què punyetes heu vingut a fer?
0: Sí, he de dir que estic molt a favor.
1: Què heu vingut a fer aquí al teatre? I no podeu estar 5 minuts a pagar-lo fora i mirar els que ho fan, perquè n'hi ha que són absolutament respectats. És que a més em sembla una falta de respecte cap a la resta de públic. Mm. És que el desconcentres el que vol estar mirant, també, saps? Vull dir que no és per nosaltres només. Mm. És que estem construint una cosa... Mira, a l'assaig general va passar una cosa molt, molt, molt bonica. Just dues escenes abans d'acabar ja, que quedava el nocturn, quan canta el nocturn i després hi ha l'epifania final, se'n va anar el llum per la calor, tota aquesta, de tot el barri. Ja feia dos dies que havia hagut avisos. Era un assaig general que la gent estava, hi estava convidada, Focus havia fet una mena de campanya de dir: fins a aquest número podeu venir. I al final vam decidir, que això va ser idea de direcció, perquè jo al principi em vaig espantar, vaig dir: ostres, no sé si em sentiran, si em deixaré la veu. Tal, diu: per què no els hi cantes el nocturn en acústic? Jo: cau en dena, Marc. I d'acord, que després la gent m'ho va agrair molt, dic: agraeu-li al Marc i a l'Ivan, perquè... Mm. Però bueno, ho vam fer. La veritat és que el Teatre Romea té una acústica meravellosa. Mm. Van venir els músics, el quintet de corda, a Proceni, allà al davant, i jo també, i els hi vaig dir: mireu, queden dues escenes, haureu de venir pagant l'entrada, si voleu veure com acaba, però us cantarem això en acústic. I tothom va encendre les llanternes del seu mòbil per il·luminar-nos. Mm. I molta gent que va dir que se'n recordaria sempre, dic: jo també. Vull dir que aquell dia hi havia una comunió absoluta. Perdó.
0: No, i ara fes, veu, si vols,
1: És l'aire.
0: Ai, l'aire condicionat.
1: L'aire condicionat em provoca aquestes coses.
0: Clar, això...
1: Però sense l'aire el que em provocaria és morir, ja, saps què et vull dir? Almenys aquest estiu. Sí. O sigui que quan dius això no estàs pensant ni molt menys en tot el públic.
0: No,
1: és que
0: clar.
1: Només que n'hi hagi un...
0: Ja.
1: Desmunta la parada a tothom.
0: Mm. Abans deies que quan plantejàveu això del el retrat de Dorian Gray et proposaven posar-hi música, te vas dir: sí, però un musical com a tal, no?
1: No.
0: En tornaràs a fer algun, o de musical, o
1: no
0: és una
1: sé.
0: Cosa... No ho sabem.
1: No ho sabem.
0: Val, vull dir, en aquest cas concret, no és que diguessis: ui, els musicals ja n'estic tipa.
1: No. El que no volia és fer del retrat de Dorian Gray un musical que sonés a Broadway en absolut. Havia de ser una altra cosa, i crec que això s'ha aconseguit, i és la gran feina del Jordi Cornudella i el Marc. I, com et deia, el moviment de la Montse Colomer, que va ser la meva primera mestra.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, quan tenia 22 anys vam fer la Botiga dels Horrors, i era una cosa llarga i desgarbada, de fet ho segueixo sent, menys llarga, i ja em vaig encongint, suposo, però soc desgarbada, menys quan em pujo dalt d'un escenari. Aleshores ja, perquè qui em va ensenyar va ser la Montse, i sempre, és família. Per mi la Montse Colomer i és mestra de mestres.
0: Com veus el món dels musicals ara mateix? En general?
1: No tinc massa criteri per aquesta... No sé si tinc massa criteri per aquestes coses.
0: Fotem.
1: No, però la meva feina és una altra, i després... A veure, és que... De què estem parlant? De Catalunya?
0: Parlant del que vulguis. Germans de Sang, la vas veure, per cert?
1: Sí, clar, sí, com m'havia d'anar a veure la meva estimada Mariona Castillo, que estava fantàstica.
0: I a més amb un musical que té el teu segell, també, de fa molts anys, i que molta gent se'n recorda. Mira que han passat anys,
1: És cert.
0: Però d'aquests Germans de Sang...
1: Va ser molt colpidor, jo crec, en el moment. És una història molt bonica. Un musical on la història està per damunt de tot, amb un Roger Pera fantàstic, I no només el Roger, el Sergio Zamora, la Gemma Brió, tothom, bueno, jo veia els meus companys, estaven tots meravellosos, i el Roger estava encantador. I aquí també em va agradar moltíssim, era una altra lectura, ho vam fer d'una altra manera, una altra estètica. Penso que està molt bé portar-ho més cap aquí. I la Mariona estava... La Mariona va ser Premi de la Crítica i bueno, és una persona que m'estimo molt, també, i que admiro molt, amb una gran tècnica de la veu i una... d'aquestes persones que jo hi combrego perquè, com jo, m'és igual... el que seguim volent és aprendre. Aprendre coses noves que no preveien que poguéssim fer, saps? I la Mariona d'aquest tarannà també. Els musicals, mira, falten idees en general.
0: Jo crec que això és en general, no?
1: És en general, sí.
0: Broadway també, per exemple.
1: Sí. Bueno, ells, és patrimoni seu, el musical, sí. com l'entenem aquí, és anglosaxó. I aleshores falten idees. El que passa que el que sí que penso és que aquí a Catalunya, no en musical, sinó en general al teatre, que a mi saps que no m'agraden aquestes fronteres, jo he picat molta pedra per dir no sóc una actriu de musical, sóc una actriu que a més canta i balla, val? I m'ha costat demostrar-ho, m'ha costat plors també.
0: Plors, eh?
1: Sí, en el seu moment, sí, perquè bueno, sí, no, hi ha moments que no han estat gens fàcils. I els que avui t'afalaguen, a lo millor ahir se n'enfotien, saps què et vull dir? Vull dir que portem molts anyets, això, a mi, i t'han cancel·lat i tal, però a mi, a l'Emma, que a vegades gent jove et diu, és que clar, tu, jo, penses que sóc aquí gratis? Hem picat molta pedra i ens han fet, bueno... Bueno, com tothom a la vida.
0: Quan has posat la cara, te l'han trencada.
1: Exacte, però com tothom en totes les feines, que tingui, tothom que tingui més de 60 anys, vull dir, no farem victimisme aquí, no? Però hi som. Hi som, pel que sigui, pel que duri, i ens abandonarà el teatre. Quan ens fem més grans... Jo sempre li dic al Pau Oliver, perquè és un gran actor, li dic, ja em donaràs un paperet quan ningú vulgui, no? Doncs això del musical, el que passa que, mira, l'any 2024, si no m'equivoco, els autors i autores més estrenats a nivell mundial eren catalans. Catalans. Vull dir que aquí hi ha idees. Jo crec que Catalunya... tenim un tarannà, els tòpics sempre tenen una base de veritat, som molt treballadors i som molt creatius. Són molt creatius, o sigui, Jordi Galceran, Sergi Belbel, Cristina Clemente, Guillem Clua, Marc Artigau, Marc Angelet, és que tots aquests, a nivell mundial, són els que més han tingut obres a nivell mundial produïdes. Aleshores, això penso que és una bona cosa i crec que se segueix creant. O sigui, el que han creat a partir de Dorian Gray... El Marc i el Jordi em sembla meravellós. Hi ha l'Andreu Gallent, per exemple, també amb l'alegria que passa. I hem tingut un degoll de gom que han estat una gran escola.
0: Àngels Gunyolons, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé aquest retrat de Dorian Gray. El Romea fins al 2 d'agost.
1: 2 d'agost.
0: I després?
1: Després, a la tardor, farem una petita gira, perquè no hi cap a tot arreu, i probablement per Nadal puguem tornar unes 4 o 5 setmanes.
0: Anava a dir, et sents còmode a l'estudi de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio? Dic perquè al final de Dones de Ràdio...
1: I tornarem,
0: fitxes... Ah, sí? Torneu.
1: I tornarem, amb molta il·lusió,
0: però
1: les 3.
0: Però aquest també és un altre muntatge, en parlarem un altre dia, però aquest també és un altre muntatge que arriba al cor de la gent. Perdó per ser nyonyo,
1: No, això no és ser nyonyo, perquè ara resulta que és un nyonyo... Tenir bonomia
0: sortit la frase així, diguem-ne.
1: Una cosa és ser sentimental, oi?
0: Sí.
1: I una real és que, ostres, jo penso que ser bo, tenir bones intencions i ser dolç, és un esforç. Això que ens han venut que és d'idiota ser bo, no, perdona. Sí. Molt esforç i intel·ligència ser una bona persona, perdona. A partir d'aquí, tornem amb Dones de Ràdio. És que la veritat és que tinc molta sort. Darrerament porto uns muntatges.
0: Hi ha una referència als matinals de la ràdio en català, incloent el matí de Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
0: No diré res més. Digues,
1: doncs a l'abril tornarem a la Villarroel, les dues Sares, la Sara Espígol, la Sara Diego i jo.
0: Ai,
1: i ens fa molta il·lusió perquè n'estem molt contentes. La veritat és que he estat una privilegiada perquè porto uns muntatges reportatges d'un nivell, saps? També haurem de fer tonteries, eh? Vull dir que haurem de fer de tot, el lloguer s'ha de pagar i el país és petit, nois. O sigui que farem de tot, i coses més superficials, coses que agradaran més i menys, però bueno, d'això es tracta, no? Però clar, vinc de fer Dones de Ràdio, que jo crec que la crisi aquí va ser brutal, amb la connivència del Sergi Belbel, que va fer una direcció fantàstica. I després, doncs, Segarra i ara Oscar Wilde, escolta'm.
0: Estem que patem.
1: Estem que patem.
0: Moltes gràcies, Àngels, que
1: gràcies
0: vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i molt bon estiu.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: BQN pregunta. A la universitat, vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
3: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Matí de Catalunya Ràdio, 11:15. Després de parlar una bona estona amb l'Àngels Gunyalons, obrim el consultori psicològic de parella i de sexe amb la Mireia Muñoz. Què tal, Mireia, com estàs?
6: Bon dia, un plaer.
5: Amb la Mireia sempre desmuntem mites relacionats amb la sexualitat, amb la parella. Posem l'accent en això, perquè aquest estiu mirarem de donar un cop de mà, perquè l'estiu sempre són èpoques complicades per aquestes coses, eh?
6: Èpoques amb molts canvis, no? Sí. Parelles que comencen, parelles que acaben, llavors està bé poder fer una mica de reflexió sobre això, perquè potser hi ha persones que es poden sentir identificades.
5: Amb la Mireia Muñoz, des d'avui, cada dimecres, no sé ni quin dia som, ja. És dimecres avui, no? Continua sent dimecres. Cada dimecres al matí de Catalunya Ràdio, el mes de juliol i el mes d'agost, avui un dels mites que volem desmuntar, o no, com a mínim analitzar, aquesta frase que diu molta gent, que és que trobar parella cada vegada és molt difícil, que el mercat està fatal, no? Això és què en diem, Mireia? Comencem.
6: Mira, comencem amb un punt important, aquestes frases que sentim. He de dir que no és el mateix. Clar, conèixer gent, avui tenim una societat que conèixer gent és relativament fàcil. Podem dir que és més senzill trobar una connexió emocional o física amb una persona, però construir un vincle, aquí radica la diferència, és el que és més complicat.
5: Yeah.
6: Tenim moltíssimes opcions, però potser ens costa més escollir, quedar-nos, sostenir aquell vincle. I, per tant, aquí és on... Quan diem el mercat està fatal i de més, és perquè a vegades tenim també unes expectatives i perquè també venim molt desgastats també d'experiències que hem tingut, que anirem parlant durant el programa, i això fa que a vegades doncs, ens tinguem bastant frustrats i que no sigui qüestió realment de quedar-nos amb aquesta idea, sinó de donar-li un altre enfocament.
5: També suposo que deu ser una qüestió de... funció de l'edat, no? És a dir, ho dic perquè a partir de segons quina edat conèixer gent és més complicat. És a dir, quan ets més jove conèixer gent cada dos per tres. Quan ets més gran tens el teu nucli establert i ja costa una miqueta més. T'has de, entre cometes, forçar una miqueta a fer coses noves, diguem-ne.
6: I no només això. Tenim més clar el que volem i el que no volem. Yeah. Clar, quan ets més jove potser no tens tan clar els teus valors, les teves necessitats. Arriba un moment que dius, mira, jo no estic ara per perdre el temps. Frase que també podem desmuntar com a mite, perquè a vegades aquesta frase de és que jo no vull perdre el temps, també de dir que una relació implica invertir temps.
5: Clar.
6: Òbviament, si això no fa per tu, no et fa bé, et crea malestar, atenta contra alguna de les teves necessitats o valors, aquell lloc no és per tu.
5: Yeah.
6: Però també és veritat que una relació estable requereix de temps, de tres T's, que sempre dic jo, confiança, compromís i comunicació.
5: Confiança, compromís i comunicació.
6: Exacte. Perquè si falla alguna d'aquestes, és més complicat que aquell vincle acabi sent sòlid. De gestió de conflictes, perquè no és que discutim, és com discutim també i com resolem també aquella situació, i també de conèixer-nos molt, conèixer-nos un mateix i conèixer l'altre. Llavors hi ha vegades que directament quan nosaltres tenim molt clar el que volem, doncs podem tenir més baixa tolerància a la frustració. A la que hi ha alguna cosa que ens incomoda, doncs potser ens és més difícil quedar-nos allà.
5: Aviam, anem a pams. Pel que deies al principi, és a dir, si ho entenc bé, lligar és raonablement fàcil o igual de fàcil que ha estat sempre. Trobar una parella sí que s'ha tornat més complicat, potser?
6: Sí, és... Exacte, diríem, és relativament fàcil, inclús més, perquè tenim apps, tenim moltíssimes aplicacions, xarxes socials, de més. El que passa és que sí que és cert que ara el que fem és, moltes vegades ens quedem amb una imatge, que a vegades jo dic, són relacions d'enamorament a través de filtres, no? Perquè tenim un filtre no només a Instagram, sinó que si, per exemple, estem en una aplicació, nosaltres posem filtres fins i tot amb la recerca. Jo m'he trobat persones que han dit, mai estaria amb algú que tingués 10 anys menys, amb algú que tingués fills, amb algú que visqués no sé on. Però quan tu coneixes aquella persona, diguéssim, presencialment, la coneixes i a lo millor aquell enamorament apareix. Què passa quan coneixem a través d'una aplicació? Que directament hi ha persones que ja no són part d'aquesta selecció perquè les hem descartat d'entrada. Per tant, hi ha un ventall de possibilitats que estem descartant coneixent a través d'aplicacions. I l'altre és que, en aquest sentit, ens quedem amb un consumisme més ràpid. Igual com nosaltres podem comprar un producte a través d'un clic, també a nivell de relacions s'aplica aquesta mateixa lògica. Si jo tinc un ventall tan ampli de possibilitats, és més difícil que potser tingui un compromís perquè tinc altres opcions on poder escollir. De fet, hi ha un concepte interessant, que és la paradoxa de l'elecció. Quantes més opcions tinc, més difícil em costa escollir, perquè penso, pot haver algú més compatible, pot haver una persona amb qui em trobi millor, llavors és més complicat realment apostar. El compromís en el segle XXI estem ara, costa. Em trobo moltes persones, especialment dones, que diuen, és que realment sorgeix la xispa molt ràpid, però no es queda, no es comprometen.
5: També s'apaga molt de pressa.
6: Sí, perquè al final busquem contínuament emocions i estímuls nous. Busquem d'alguna manera aquest enamorament més ràpid en quan entra aquest amor segur, aquest amor madur, volia dir, aquesta relació estable, és on moltes vegades apareixen aquestes motxilles, aquestes ferides que no estan suficientment resoltes i a partir d'aquí poden boicotejar la relació.
5: Ara comentarem això de les motxilles perquè és molt interessant, però ara que deies això de les apps o de les persones que tu a la consulta et diuen aquestes... És que el compromís... No es volen comprometre. Hi ha diferències entre homes i dones en això? Que la manera, ho dic perquè, per exemple, en la qüestió de les apps, un dia algun cop n'hem parlat, és a dir, que em sembla que era Tinder va donar dades una vegada, em sembla que el 80% d'usuaris són homes. Llavors deia, clar, això genera frustració en els homes clients perquè no hi ha manera de fer maig, diguem-ne, i genera una sensació d'aclaparament a les dones perquè no paren de tenir sol·licituds. No?
6: Sí que és veritat que salva les distàncies, perquè això a vegades quan els mitjans de comunicació comento les estadístiques sempre tinc persones que em diuen, ja estem generalitzant,
5: ja
6: i això sempre genera bastant de debat i de conflicte. Però sí que és cert que mirant purament estadístiques, és cert que abunda més la part, en aquest sentit, de dones, que moltes vegades a mi em diuen a consulta, és que em trobo que jo necessito conèixer la persona i necessito que hi hagi com una connexió més emocional. Què passa amb els homes moltes vegades en general? Que com hi ha hagut també menys educació emocional, té sentit que a vegades a lo millor una aplicació doncs potser es pugui buscar alguna cosa més física i que per tant hi hagi més perquè a lo millor les dones també ho busquen per trobar parella, però si això no es dona també s'acaben frustrant. Llavors per això en els homes, si busques com un punt físic, tenir una atracció, tenir una relació esporàdica, és més fàcil que pugui tenir una resolució a través de les apps. Òbviament es pot trobar parella. El problema és, quan finalment apareix una persona que pugui quallar, hi ha hagut una recerca de tants intents que a vegades la persona acaba desgastada. I mira, amb les apps ara també està apareixent també molts clichés. Abans, quan es lligava, era treballes, estudies, a més, típiques frases molt trillades.
5: Sí.
6: Ara les apps, les típiques frases que moltes vegades que es comenten és, portes molt de temps per aquí?
5: Exacte.
6: Has quedat amb moltes persones?
5: Sí, sí,
6: com
5: sí.
6: està per aquí l'aplicació?
5: Sí.
6: I al final arriba un moment que les persones amb qui parlo, és que m'expliquen tantes històries que a vegades és sorprenent, que acaben al final bastant desgastades de que les converses girin entorn al mateix.
5: A més, em sembla recordar que l'any passat, quan parlàvem d'això, igual la memòria em falla, però que havíem dit des d'aquí, de dir, sempre és millor que la conversa online duri el menys possible. És a dir, si l'app
6: passi totalment.
5: Si l'app és un canal per conèixer algú, doncs un cop hem tingut unes quantes converses, doncs fer un cafè i a veure què tal. Però no allarguem la conversa online setmanes i setmanes, perquè això també frustra o pot frustrar, no?
6: Bueno, perquè poden passar diverses coses. Una és que podem tenir una idea errònia. Al final, nosaltres, quan coneixem algú, i alguna vegada ho havíem comentat, no? Enamorament ve de que, en castellà, no? Enamoramiento, enamor, miento. És a dir, no perquè enganyis, sinó perquè m'autoenganyo moltes vegades.
5: Sí.
6: Em faig una idea, tothom interpretem coses de l'altre, i em faig una idea de la que l'altra persona és. No la conec encara. Per
5: tant, en positiu
6: i en negatiu, potser. Jo em puc emportar un prejudici, potser erroni i no sigui aquella persona així, no? Però estic al final construint una idea mental. Clar, si jo aquella persona no l'estic veient en persona presencialment, encara ens fomenten moltes més idees i moltes més expectatives, o fins i tot puc arribar a idealitzar-la, yeah, o puc emportar-me, si per exemple és una persona que té poca confiança i no ens veiem gaire, puc estar imaginant que aquesta persona està fent certes coses quan realment no ho hem parlat i no hem tingut una comunicació.
5: O al revés, és a dir, si tu tens, i ara en parlarem, si tu tens aquesta

0: la motxilla que pot tenir l'altra persona, la faria del rebuig. Que quan l'altra persona està freda, jo automàticament, barrera vermella, no m'interessa perquè aquesta persona no m'està validant, no m'està reconeixent, s'està apartant, no mostra interès, i automàticament pot aparèixer un escenari davant d'aquesta relació i és, no som compatibles. Però aquí hauríem de veure si és un tema de realment incompatibilitat perquè tenim maneres d'entendre la relació diferent o és perquè no hem posat un pont per poder parlar el que ens està passant, que això és un acte de gran vulnerabilitat.
1: Clar.
0: I de parlar per poder-los entendre. Per això requereix molta part d'autoconeixement. Una parella és una font, diguéssim, de reflexa de les nostres pors i fantasmes, i sempre en qualsevol relació ho podem trobar, però especialment amb una parella, conscient o inconscientment en reflecteix allò que no està recol·locat a través de les situacions que van passant. Per això és molt interessant, aquí ens ho ja més en la part psicològica, com a estudi d'exploració, de veure què m'està movent, què m'està activant, perquè pot ser una gran font de treball i pot ser un mestre o una mestra aquesta persona.

0: Amb la Mireia Muñoz avui estem començant a desmuntar mites relacionats amb la sexualitat o amb la parella. Avui estem desmuntant el mite, o matisant-lo, més que desmuntar-lo, que trobar parella és molt difícil, que el mercat està fatal, una mica per resumir-ho amb la frase. Parlaves ara d'un concepte que és la vulnerabilitat. Aquest també és un altre dels temes, no? Ara en parlàvem amb l'Àngels Gunyalons. Estem en una societat on mostrar les nostres vulnerabilitats ens costa cada vegada més.
1: Ho associem amb un concepte de debilitat.
0: De debilitat.
1: I justament és tot el contrari. Mm. La debilitat precisament és emmascarar-la, és negar-la, és d'alguna manera pagar amb l'altre una frustració interna. L'altre no té culpa de les situacions que un hagi viscut anteriorment. Mm. I ho fem sense malícia, de la millor manera que podem i ho podem gestionar, però és injust. Llavors, potser aquí aquesta vulnerabilitat, tot i que sigui difícil perquè no estiguem acostumats, però realment és un acte d'honestedat amb un mateix amb l'altre, i que ja no només és un regal que li fem a l'altre, de dir, mira, t'aporto una informació perquè sàpigues que no té a veure amb tu, sinó que és un gran regal que ens fem a nosaltres, perquè quan un realment es treu aquestes capes, en certa manera també se sent més alliberat. És una manera també d'autoconèixer-se i de prendre consciència i de créixer.
0: És que, ara és que me'n recordo si em van parlar l'any passat d'això, eh? Però és que vaig llegir un dia que als Estats Units deien que cada vegada hi havia més gent que en el seu perfil de les apps, a Tinder i tal, posava vaig a teràpia.
1: Ah, mira.
0: Que era una manera de dir, és a dir, una cosa que fa 4 dies era un estigma, com molt bé saps tu, diguem-ne, però que era tot el contrari, de dir, escolta, no pateixis, que les meves coses jo me les estic treballant. Val? Vull dir, anirà, sortirà bé o sortirà malament, però jo les meves merdes me les estic intentant treballar.
1: M'ha recordat una pacient ara, que això m'ho va dir una vegada, potser farà 6 mesos o així, em va comentar, dir, no, jo ara, quan parlo amb algú i em diu que no ha anat a teràpia, per mi ja és com un filtre, ja ni edat, ni gustos, ni res, no? Però perquè, clar, ella, pobra, em deia, no, és que he passat amb cada experiència, que clar, i ho entenc, no estem per fer educadors, pares, mares, perquè és una relació desigual. Tenim, si volem tractar alguna cosa, ha de ser, òbviament, amb un psicòleg, psicòloga especialitzat, però ha d'haver-hi una part de que cadascú puguem, una cosa és compartir-ho per ajudar i l'altra és poder fer aquest autoconeixement i creixement propi, no? Però al final és tan important com per poder crear un camí diferent. I persones que m'han dit, ostres, què diferent és les relacions que he vist ara amb les relacions que vivia abans, no? Mm. Repetia patrons, o bé simplement estava frustrat amb la vida, amb el món, i ara és com m'emprenc les coses d'una altra manera. Al final és fer-nos més feliços tenint les eines adients per poder fer-ho.
0: Una de les coses que sí que hem parlat amb tu moltes vegades és la idealització, ho deies tu abans, eh? Aquest ideal de l'amor romàntic, de l'amor per tota la vida, que hem de passar totes les 24 hores junts, i si no és així, és perquè alguna cosa va malament. Mira com riu. És que aquí ja comencem a anar una cosa malament, no?
1: Saps què passa? Que jo sóc gran defensora, justament, quan em dius això, de la llibertat pròpia de parella individual. Llavors, sé que a vegades és complicat, depenent del concepte que cadascú tingui pensat, i sé que és molt important que puguem compartir un temps en parella. De fet, és necessari, perquè si no compartim aquesta qualitat de temps en parella, qualitat, més que temps, qualitat, perquè podem compartir temps, i com dic sempre, no és el mateix estar simplement veient la tele que fent un pla, encara que sigui casolà, encara que sigui creatiu, però que puguem tenir algunes idees compartides, no? Però també és tan important poder tenir aquest espai propi, perquè cada vegada que ens separem i ens tornem a trobar, és una retrobada, que també aquí infereix molt com ens trobem, no? Ens donem una abraçada, ens donem un petó, ens saludem amb fredor, ens saludem... Quina és la resposta quan ens tornem a trobar? Les coses que ens podem explicar i podem compartir...

0: però després també tenir aquest espai quan un se sent ple laboralment, socialment, amb les seves amistats, amb els seus plans, realment en parella també pot aportar bastant més, perquè al final està cobrint més àrees de la seva vida.
1: Aquesta idealització, l'amor romàntic, això també influeix una mica amb el sexe, ho comentàvem, ho hem comentat tu ja moltes vegades, no? Que és important també, doncs això, aquesta comunicació, aquestes tres C's que deies tu, també aplicar-les a tots els nivells de la parella, incloent la sexualitat.
0: Exacte, és que la sexualitat encara, tot i que pugui sorprendre, però em comenten bastantes pacients, falta moltíssima comunicació en parelles, que potser la comunicació, si no existeix en l'ambient més sentimental, en la part sexual, costarà més, però parelles que, déu-n'hi-do, que potser els veig a tots dos, no només jo, perquè jo la porto poques sessions i la majoria la porten a l'equip de psicòlogues que treballa amb mi, no? Però sí que potser em comenten quan fem supervisions, és que tenen molt bona comunicació de parella, però és curiós com la part sexual, el que parlàvem abans, jo connecto amb aquesta vulnerabilitat. Potser a nivell emocional no em costa dir, mira, a vegades em fa por quan te'n vas, que no em trobis a faltar, o que potser doncs, t'oblidis de mi, i potser podem revelar això, però confessar de dir, tinc por, potser no poder-te satisfer, que sexualment doncs, potser no sigui una persona que t'agradi, que no t'atregui, tinc uns quilos de més, potser no em sento còmode amb el meu cos, és una part potser encara com més íntima, que ens fa sentir a vegades doncs, potser doncs, més incòmodes, però crec que un cop també creuem aquest pont, sempre ho comento com si nosaltres féssim un camí com a parella, fem un camí, imaginem-nos que anem per un paisatge, un bosc, que ens agradi, i tenim allà un riu i tenim dues maneres. Ens podem ofegar en aquell riu perquè l'aigua és gran i no tenim la forma de poder sortir-ne o no creuar-lo i ens perdem un paisatge preciós que hi ha. Llavors, creuar ponts és la manera de poder arribar-hi, però d'una manera segura.
1: Clar, el que passa és que a l'hora de creuar ponts encaixa amb una cosa que dèiem al principi, que és aquestes motxilles, no? Quan arribes a segons quina edat, ja has tingut X experiències, hi ha una sèrie de barreres que tu et poses, és a dir, jo ara doncs una relació com aquella no la vull tenir mai més, jo vull tenir una relació sana i tal, però diguem-ne, l'espai que separa això de no buscar res, perquè dir, jo ja estic bé, no necessito res, és molt petitó, diguem-ne, no? I això pot ser una trampa al solitari, que deia aquell.
0: Totalment, i de fet hi haurà algun programa que en parlarem també de tot això, no? Tot el tema de red flags i de tot el tema de que a vegades és important també poder dir que no, poder posar límits i poder apartar-se d'allà. Ara, com estàvem al primer programa, dic, bueno, anem a posar una mica d'esperança.
1: Sí, bé, que ens convé.
0: Perquè també n'hi ha i perquè també realment hi ha moltes parelles que quan jo treballo penso, ostres, només que li haguéssim donat una mica d'oportunitat, què diferent seria si poguéssim sostenir el vincle? Però sempre des d'un espai cuidat, que com tu dius, realment, si veiem alguna línia en la que no ens sentim còmodes, si primer parlar-ho, i si després d'aquesta comunicació falta alguna cosa, hem de revisar què està passant, perquè potser estem forçant aquest espai. Ha de ser algo que no és que hagi de ser fàcil, però que puguem trobar la manera de poder arribar a encaixar.

0: Per tant, el mite d'avui que hem desmuntat, el mercat està fatal, no està necessàriament fatal, és a dir, tot el contrari. És a dir, deies al principi, és més fàcil lligar, és més difícil arribar a una connexió amb aquesta persona, i això implica feina.
1: També a vegades diré, sí que poden haver-hi persones que potser vagin, arribin a aquesta conclusió, perquè amb totes les persones es repeteix la mateixa història, el mateix patró, però et diria, potser no és que estigui fatal, és que ens estem fixant amb el mateix tipus de perfil de persona, amb els mateixos patrons, i estem repetint la mateixa seqüència. Llavors, és lògic arribar a aquesta conclusió. Però al final és una idea molt vaga i molt poc optimista. Llavors et diré, no és que estigui bé, clar que, òbviament, mira, sí que és veritat que tenen part de raó, perquè és veritat que ara hi ha molt més ghosting, hi ha molt més persones que potser no es comprometen, hi ha coses que són reals, però no significa que tot sigui blanc o negre. Jo sempre sóc partidària, ja ho saps, de que hi ha molts matisos.
0: I tant.
1: Hi ha algunes coses que és cert, costa més arribar a un compromís, tenim més clar el que volem, costa més potser sostenir-se en parella, costa més la convivència, hi ha moltes coses que poden influir, però també tenim més eines, també tenim més autoconeixement que abans no hi havia, i per tant sempre hi haurà una altra alternativa que potser no estem contemplant ara, podríem dir-ho així.
0: Per tant, el missatge a l'optimisme que avui volem donar és una mica aquest, no? És a dir, poc a poc.
1: Sí,
0: no vulguem córrer més del compte, potser.
1: Diria, abans de treure conclusió, que a vegades som molt ràpids i a vegades podem tenir una part una mica ansiosa de dir, mira, el que dèiem abans, no podem perdre el temps, escolta, si això no tira, hem de començar a fer un plantejament perquè jo tinc una edat, perquè vull aconseguir una sèrie de projectes a la meva vida i he d'anar a buscar una altra persona. De moment anem a veure què està passant. Sempre convido una reflexió perquè inclús si aquesta relació no continua, et servirà per les relacions del futur.
0: Clar.
1: Adonar-te'n què és el que t'està faltant. Si realment estàs buscant que aquella persona et doni una cosa que en realitat depèn de tu, si hi ha una baixa autoestima, l'altra persona, per molt que s'esforci, potser no arribarà a omplir aquests espais que tu necessites i el treball comença per tu.
0: Bueno, per això ja deia això, que a vegades la teràpia o la feina que facis tu individualment és fonamental, de dir que no vulguis que t'ho arreglin de fora, això, perquè
1: Exacte.
0: Llavors ja anem malament, no?
1: I sempre hi haurà una manera de dir, bueno, si no és aquí, serà en un altre lloc, però al final aprofitem tot això que comentàvem, no? Hi ha mil possibilitats de conèixer gent, però que puguem construir relacions de qualitat, el que dèiem abans, a part d'aquesta confiança, comunicació i compromís, temps, donant-li temps, que a vegades potser correm massa, i les coses també, construir-les, requereixen el seu procés.
0: Doncs el procés que farem aquest estiu, no, Mireia? Anirem tots aquest desmuntant mites relacionats amb la parella, amb la sexualitat, amb la voluntat de servei que ens caracteritza, intentant donar un cop de mà en aquestes èpoques que, com deia la Mireia, són de canvis. La Mireia Muñoz és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parelles, dirigeix el Centre de Psicologia Online que porta el seu nom, Mireia Muñoz. Mireia, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem amb un altre mite per desmuntar.
1: Seguirem desmuntant mites, seguirem aportant algunes idees, i no només de parella, de sexualitat, comentarem coses com sempre, que sempre és un plaer parlar-les amb tu, i ens veiem la propera setmana.
0: Gràcies, Mireia. Arribarem a les notícies de les 11, continuarem després aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de cuina de dolços, parlarem de flams, de creps, o sigui, i això ja fa una mica de ràbia perquè aquestes hores ja comença a venir gana, i després parlarem de música, anava a dir música clàssica, no, perquè el Bernat de Déu no m'hi deixa dir música clàssica. Després ho expliquem. Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. Igual que va fer l'any passat a La Haia, el president nord-americà ha aprofitat la cimera anual de l'Aliança Atlàntica, enguany a Turquia, per carregar contra el govern espanyol, a qui retreu no complir els nous compromisos de l'OTAN en defensa. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
5: Hola, bon dia. Trump diu que Espanya és una causa perduda. Creu que no hauria de formar part de l'OTAN i acusa els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats.
6: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Trump també ha donat per enterrat l'alto al foc amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
6: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
5: I tot això ho ha dit abans de reunir-se amb la resta de líders europeus de l'OTAN ara a Turquia. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Ankara.
4: Ja hi ha resposta del govern espanyol, Natàlia Ramon.
7: Doncs sí, ha respost a les noves amenaces de Donald Trump i li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb molta tranquil·litat. Madrid, Dani Sainbeaja, bon dia.
8: Bon dia. A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. Fons del govern espanyol han tornat a repetir el mateix argumentari, que Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea, que és qui fa tractes amb els Estats Units. En tot cas, diuen, són els nord-americans els més beneficiats de les relacions comercials. Està previst que Pedro Sánchez atengui els mitjans al llarg del dia d'avui. De moment, des de l'entorn del president espanyol, destaquen que les relacions entre Espanya i els Estats Units són meravelloses i que esperen que això no canvie. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Alguns veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona, provocat segons tots els indicis per les obres de la línia 9 del metro, han pogut entrar a casa seva, mentre estan els tècnics continuen revisant el terreny per decidir si poden tornar definitivament. Anem cap allà. Anna Escura, José Antonio Muñoz, bon dia.
9: Bon dia. Fa qüestió d'una hora que els bombers han començat a entrar als diferents locals comercials que hi ha als baixos dels edificis afectats per l'esvoranc. Per exemple, en Miquel Tombar i ens ha explicat això després que els bombers l'hagin inspeccionat.
10: Acabem d'entrar ara i, bueno, han mirat els tècnics de l'Ajuntament i res, està tot bé, no es veu cap esquerda ni res. Ara a les 12 tenim una reunió al centre cívic i allà ens diran si podem tornar a obrir demà o no. O sigui, de moment no sabem absolutament res. L'he preguntat als tècnics que, com ho veieu, no podem dir res, o sigui que res, esperar. Acabem d'entrar ara i, bueno, han mirat els tècnics.
9: Anna Escura, José Antonio Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Doncs justament aquesta qüestió del barri del Putxet de Barcelona ha derivat en una pica baralla política al Parlament. Junts per Catalunya ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, per totes les crisis que acumula, com la gestió de Rodalies, els incendis i ara l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. El diputat juntaire Josep Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel del 2005, però la consellera ha volgut marcar-li distàncies.
11: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
12: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
4: Us ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Aquest matí, a quarts de sis, hi ha hagut un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat al barri del Putxet. En aquest context, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans més adequats per poder fer front a aquest augment de les armes de foc en el crim organitzat i els grups violents. Ho ha explicat a 3Cat Info Valentí Anadon.
13: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
4: Esports, Ernest Macià.
14: Suïssa i Argentina són les últimes seleccions classificades pels quarts de final del Mundial. La selecció de Suïssa ha eliminat aquesta matinada a Colòmbia els penals. Recordem que l'Argentina de Leo Messi va eliminar Egipte després de remuntar un 0-2 en contra en els últims 12 minuts. D'aquí a poca estona l'Espanyol presenta el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba del Barley anglès. Harman és la segona incorporació de l'Espanyol. L'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, és nou entrenador del Fulham. Haaland pels propers 3 anys. D'aquí a poca estona es fa el sorteig de l'Eurocup i la Champions League de bàsquet amb el Kitsch Anas Manresa a l'Eurocup i el Joventut a la Champions. El Bascón anuncia que l'exterior barceloní Rafa Villar no seguirà i d'aquí a poca estona comença la cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana de 160 quilòmetres en final a Pau. Surt com a nou líder el noruec Trine Torstein.
3: Fins aquí les notícies.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
19: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: La gent quan va al gimnàs fa peses i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
23: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que escalar?
22: El 90%.
23: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
24: Què vols dir?
23: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu... Com es diu, per cert?
24: Roswell.
21: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Sí, Gilbert, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Una altra retrobada. Aquesta setmana és setmana de retrobades aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Home, amb molta il·lusió.
0: Home, escolta, i la meva també. Amb la Trini parlarem de menjar.
1: Com sempre. A mig matí sempre ens va molt bé parlar-ne.
0: De fet, la secció es diu El que menjarem, que l'any passat vas triar aquest nom una mica per inspiració. Home, sí, Josep Pla.
1: Exacte, per una de les grans obres de Josep Pla, que és El que hem menjat, i a més, com que nosaltres en parlem de menjar a mig matí, ja estem preparant, ja se suposa que hem esmorzat, tu ja has esmorzat fa estona.
0: Jo fa molta estona ja. Ja tinc un forat a l'estómac.
1: Per tant, ja ens n'anem preparant el que farem per dinar.
0: Sí. Doncs el que menjarem amb la Trini Gilbert durant cada setmana, cada dimecres, aquí al matí de Catalunya Ràdio d'estiu. De què parlarem avui?
1: Avui
0: fem un primer titular.
1: Avui, per començar, com que era la primera setmana, vaig pensar que havíem de començar d'una manera dolça i he triat flams i creps.
0: Home!
1: Que són
0: tu em vols matar, perquè això, les dues coses m'agraden molt.
1: És que la primera setmana t'has d'estrenar bé.
0: Sí.
1: Jo crec que està bé que comencem forts.
0: Doncs vinga.
1: I els flams i les creps són dues postres que s'han establert cada vegada més a restaurants i jo crec que es mereixen una secció sencera.

0: Ah, ja, anem a parlar de flams i de creps. Què podem explicar dels flams i de les creps?
1: Dels flams i de les creps hem d'explicar que jo últimament, i això jo no em vull fer-ne dogma perquè és una experiència la meva, la que jo m'he trobat, però que quan hi ha, en un restaurant, quan hi ha flams, acostuma a tenir creps. És el que m'he arribat a trobar.
0: Què dius?
1: O sigui, que van molt lligats.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Oh, boníssim, ja m'hi fixaré.
1: Exacte, jo, a mi m'agradaria que també els oients ens diguessin si va així la seva experiència, però normalment jo la que m'he trobat va d'aquesta manera. Els flams, a més, han canviat molt la seva manera de ser. Són més cremosos, alguns fins i tot semblen com un volcà, d'aquells que quan hi poses la cullerada, doncs surt el caramel pel mig. És a dir, el flam ha patit moltes reformes, com si diguéssim, o moltes innovacions. Diguem-ho bé. Ha tingut moltes innovacions. I la crep, clar, la crep és tota aquella cerimònia que ens la fan al davant i que és hipnòtica. Només que et posi el cambrer, la manera com la prepara, aquella flama que està al davant.
0: Jo soc molt de creps, m'agraden molt.
1: I de tots els tipus, perquè jo la que em trobo més als restaurants és la crep Suzette, és la que m'acostumo a trobar, però clar, ja sabem que de creps n'hi ha.
0: Jo, de creps, he de dir que, primer, el meu pare les fa espectaculars.
1: Molt bé. Caram, quin pare.
0: Clar, el meu pare és francès, meu pare, i les creps és una cosa tal. A més, jo sóc nascut al febrer, per tant, el febrer és la Candelària, i a la Candelària toca menjar creps, pel que diuen.
1: Molt bé.
0: I jo, la meva és crep i sucre, sense res més.
1: Molt bé. Frederic Vincent, cada any em sorprens molt,
0: sucre.
1: Vull dir, aquesta secció és molt difícil de fer-la amb tu.
0: Jo amb sucre, però també perquè el meu pare em fa de molt bones, Però,
1: justament això que explicaves, la crep està molt lligada a la gastronomia francesa. Malgrat que la teoria de com va néixer i qui la va inventar no és clara, n'hi ha molt i jo no he sabut trobar-me un origen ben clar, perquè de vegades diuen que se la va inventar un cuiner per una actriu que li agradava molt.
0: Ah, sí,
1: Això jo no me l'acabo de refiar, no, Josep?
0: Sona llegenda, això,
1: Exacte. I en canvi, amb els flams sí que tenim un origen molt clar, que els flams ja se sap que des de l'imperi romà els romans tenien moltes preparacions fetes a base de d'ous i llet, que és el que és bàsicament un flam. És a dir, que a partir de l'imperi romà es va estendre per tota Europa. Això sí que se sap que amb més certesa. El tema de la crep, jo no me la jugaria amb cap teoria, no me la jugaria mai, però sí que és una preparació clarament de la gastronomia francesa. I fixa't,
0: molta mantega...
1: Exacte. Mantega, farina, sucre... I mira, fixa't en aquesta tradició que tu deies de la Candelària.
0: Clar. I els restaurants, el que deies abans, dels restaurants que tenen les dues coses?
1: Exacte. Jo també el que et volia dir, aquest dogma que jo us deia de flams i creps, són restaurants que són més aviat, podríem dir-ne, o clàssics o que sí que admiren molt la gastronomia francesa. Això sí que ho podríem dir, Vull dir, perquè quan van lligats és que a aquesta cerimònia tu també has de tenir un bon múscul com a restaurant, que tinguis un cambrer, que el puguis dedicar a la sala i que es dediqui només a una taula a fer una crep. Vull dir, això també és una organització potent per a un restaurant. I jo avui us n'he triat un, que jo és el que m'agrada molt i que més trobo que ens ho explicarà molt bé, que és el Candelight. És el restaurant que està dintre de l'hostal La Gavina, a S'Agaró, i que té un cuiner que es diu Oriol Fernández.
0: Oriol, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, encantats de parlar amb tu. La Trini ens acaba de dir que hi ha clients que van al restaurant si tenen flams i creps. És el vostre cas?
2: Exacte, sí, correcte.
0: Sí,
2: correcte.
0: Però t'ho han dit els clients, Venim aquí perquè tens flams i creps.
2: Sí, exacte. Al final... al final és el que deia la Trini, no? És un símbol de la gran restauració clàssica. I llavors nosaltres fem aquesta mena d'espectacle i la gent li encanta i hi ha clients que venen només per la crep i pel flan.
1: I no t'ofens, no? Perquè quan t'ho diguin que només venen per les postres, no penses en tots els plats salats que tinc preparat abans?
2: No, al final, a veure, nosaltres tenim un accent molt francès i llavors, tenim molt de pes amb la sala i jo crec que això és un reconeixement també molt, molt maco, que la gent vingui per la sala i que això no es perdi.
1: Totalment. És el que dèiem amb el Freddy, que és molt hipnòtic que tinguis un cambrer i, a més, aquesta idea de com en una obra de teatre, no? T'ho estan fent per tu en aquell moment. És únic, aquest moment, aquesta crep. T'estan dedicant totes les energies. Potser també això és el que ens agrada, aquesta exclusivitat, aquest múscul també que ha de tenir una sala perquè té cambrers que es poden destinar només a una taula. Tot plegat, no, Oriol, suposo?
2: Sí, total. I, l'únic... després que quan fas una, després no pares, ja. Després ja tots els clients comencen a demanar, es volen sentir en aquell moment de lo que dius, no? D'aquell de teatre espacial, i llavors ja és una darrere l'altra.
1: Això és el que el genetista David Bueno ens diria a les neurones mirall, no?
0: Exacte.
1: Només falta que un miri què està fent l'altre i ja ho volem fer.
0: O sigui, si ho entenc bé, Oriol, la crep la feu davant del client i llavors el de la taula del costat diu «Yep, no tenia previst demanar una crep, però noi, me n'heu fet venir ganes, no?»
2: Totalment, sí.
0: O sigui, això deu fer que hi ha dies que no en feu cap i hi ha dies que en feu, pues, 30.
2: Sí, quan surt una, i això vol dir que en sortiran més. No hi ha fallo.
1: Bueno, és un bon senyal, és a dir, sí, ja prepares l'equip. No? Alerta, que avui serà una nit de creps, que ja surti la primera.
0: A la que n'hi ha una, clar, exacte.
1: Escolta'm, explica'ns com la feu. Suposo que la crep Suzette sí que és la que té la recepta més estàndard, però el vostre flam sí que és diferent, i jo crec que m'agradaria que ens ho poguessis explicar per a veure si ho podem fer a casa, sobretot pensant en aquesta idea de veure si la podem imitar a casa. La crep té una recepta estàndard? És l'habitual?
2: Sí, la crep la fem habitual, que diríem que és, bueno, la crep ja la tenim feta d'abans, i llavors el que fem davant del client és la salsa, no? És tota aquesta barreja, doncs, amb un caramel de sucre, després fiquem el suc de taronja, suc de llimona, deixem reduir, mantega, i després acabem amb les creps Josep sobre i acabem flambejant amb aquest licor de taronja, que normalment és Grand Marnier.
1: I com més sucre, més flama, ho dic correctament, és així? Si voleu quedar-vos amb els clients a la sala perquè aparegui en aquella paella una gran flama, s'hi ha de tirar més quantitat de sucre?
2: No, jo diria més quantitat d'alcohol.
1: Del Grand Marnier, no?
2: Perquè flambegi bé, sí.
1: Molt bé.
2: Però, bueno, ja et dic, després també va a gustos i al final el bo que té això és que et pots adaptar una mica al client, no? Que hi ha clients que diuen, no, doncs mira, menys alcohol o tal o qual. Llavors jo crec que això també és maco.
1: Ah, molt bé, ostres, jo això no ho havia fet mai. És a dir, que tu també pots dir, voldria menys sucre, menys alcohol, per exemple. És a dir, com, sí, al final, com altres plats, com demanem el gust, no? Com una hamburguesa, com un steak tartar...
2: Exacte. Tens uns mínims i uns màxims que has de respectar la recepta, però és veritat que després, ostres, doncs, no ens agrada amb alcohol o volem el mínim d'alcohol possible i llavors t'adaptes.
0: Però aquesta, la crep Suzette, és la que teniu vosaltres, és a dir, una crep amb xocolata, vosaltres no ho teniu, per exemple, o sí?
2: No.
0: No, eh? No. Val. No. És que jo dic, ja et dic, jo és que sóc un malalt de les creps, però, noi, jo, quan la pasta és bona i està ben feta i tot això, amb sucre jo ja en tinc prou, eh?
1: Sí,
0: no,
1: com no, més
0: no,
1: senzilla.
0: No he tastat la de l'Oriol, eh? Tinc pendent tastar la de l'Oriol, però sí.
2: Bueno, si vens farem l'excepció i farem una crepa amb sucre.
0: No cal, t'ho agraeixo molt, però t'estarem que la Suzette també té una molt bona pinta.
1: Oriol, i ara anem amb els flams, perquè els flams vostres són diferents, són més cremosos. Com s'aconsegueix aquesta cremositat que els fa diferents? Jo, com a mínim, no acabo de saber la recepta, no sé si va lligar també els rovells d'ous i més llet. Com s'aconsegueix aquesta textura cremosa?
2: Ah, exacte, sí, al final és el que diu, hi ha una quantitat més gran de rovell d'ou. I el que fem també és que la massa, un cop tenim la massa, la reposem 24 hores en nevera. Això ens ajuda, i llavors el que fem és que la couem al forn per una hora, al vapor. Llavors això el que ens fa és una textura gairebé de mus. No és aquell flam tradicional, sinó, bueno, que ens anem més cap a un flam molt més cremós, que, bueno, ara les tendències, doncs, van cap aquí.
0: Ah, sí, van cap a un flam més cremós. És la tendència al que deia abans la Trini.
2: Sí.
0: I això per què? Ho sabeu? Per què?
2: Bueno, no sé. Jo crec que són textures. Intentem no caure en moda. Jo és el que m'agrada, també.
0: Clar.
2: No, si m'agradés d'una altra forma, també. Jo crec que respectaríem una mica la nostra opinió sense entrar en modes. Però jo soc fan dels flams cremosos.
1: Però escolta'm una qüestió, reprenc el que deies, perquè has comentat que ha d'estar una hora al forn amb vapor. Com ho fas, això? Vull dir, posant-ho dintre del flam de preparació amb un cul d'aigua, com es fa això del vapor al forn?
2: Bueno, avui en dia els forns tenen l'opció de vapor. És veritat que la meva àvia i la meva mare feien això que dius, que ficava aigua en el forn de casa tradicional, ficava aigua en una bandeja, I llavors ho filmava i ficàvem el forn a poc a poc, i feia aquesta espècie de vapor, no? Avui en dia, al final, els forns tenen l'opció de vapor molt més fàcil, i llavors nosaltres els fiquem en motlles i després els fiquem al vapor directament.
1: Val, molt bé. No, és que jo crec que el meu forn no té la opció vapor, per això preguntar.
0: Jo estava dubtant, dic, diria que el meu tampoc. Però jo és que el forn el faig servir poquet, no l'he de fer servir més.
2: Però és veritat que es pot fer amb aquesta aigua sota a la bandeja, no? I ficar, doncs, uns graus a 80 màxim i això. Que es vagi fent a poc a poc.
1: Yeah. 80 i una hora, has comentat. Una hora de...
2: Exacte, una hora, sí.
1: Molt bé, sempre tot fàcil, quan t'ho explica en Freddy.
0: Sí, exacte. Jo anava a dir això, és a dir, sentit, no vull dir que la crep sigui fàcil, però és més complicat o més elaborat o requereix més atenció al flam que la crep? O no?
2: No, jo et diria que no. Diria que...
1: Ah, tu has pensat,
0: eh? Freddy, t'ha costat una mica,
2: Sí, no, però... sí, m'ha costat, però jo crec que cada cosa té la seva feina. Clar. Sí, cada cosa té el seu, sí.
1: I Oriol, aquesta teoria que jo, que no l'he volgut fer com a dogma, l'he volgut explicar...
0: No, però anem repetint-ho, eh? Vull dir que igual la farem un dogma.
1: No, ara la contrasto amb ell i em dirà que no i s'ha acabat. Però tu creus que les creps, quan hi ha creps a la carta de postres d'un restaurant també hi ha dolços? Hi ha el flam? No hi ha dolços. Hi ha el flam, també?
2: Jo crec que no.
0: Yep.
1: Molt bé, veus, aquí ja m'agrada que em portin la contrària. Molt bé.
2: Jo crec que no.
1: No, va lligat.
0: Per la clientela que teniu, Oriol, l'interès per la crep és una mica, a banda de quan algú veu que l'ha demanat el de la taula del costat, és universal o hi ha, ara dèiem que és una cosa molt francesa, o tenen més tirada entre els francesos i potser menys amb els d'aquí, o no té per què?
2: Uf.
0: Ui.
2: Bona pregunta.
0: Ui.
2: És veritat que quan hi ha un francès, nosaltres, per exemple, que tenim també formatges, acostuma anar a creps suzette o formatges, cert? Però després és veritat que el consumidor, el client americà, per exemple, també vol viure aquesta experiència i també les demana. Però és veritat que després estem... Que és el que dèiem, de que quan veuen una, comencen a sortir més. Jo crec que el client francès sí que la demana, sense veure el previ, i l'americà diria que ja ha vist el tràiler i llavors la demana. Que és, ha vist la del costat i la demana.
0: Són molt visuals els americans, eh? Vull dir... I anava a preguntar una altra cosa. Del flam, justament, entre els americans, per exemple, entre els que no són catalans, perquè el flam és una cosa, jo la veig, i em corregireu, molt d'aquí, però els americans o els llocs on no estan tan acostumats a tenir flams també triomfa?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Sí. El flam és una de les postres també més emblemàtiques que tenim. Juntament amb la crep, són com els postres més clàssics que tenim, i la veritat que ja et dic, o sigui, ve molta gent per la crep, correcte, però sobretot que a mi m'ha impactat més és que vingui un client i digui: jo vinc pel flam de vainilla i no el treguis mai, sisplau.
1: I no el mires malament, i ja ens ha quedat clar que no el mires malament, malgrat que tinguis...
2: No, en absolut.
1: Clar, els flams és això, que són més europeus, són de l'imperi romà, això, que estan documentats, i és una preparació que es va estendre a la mesura que s'anava estenent l'imperi. Escolta'm una qüestió, Oriol, ja que tenim aquí, parla'ns d'algun plat salat que tinguis ara també la carta, dels que estiguis preparant ara, no? Perquè li hem donat molt el protagonisme al flam i la crep.
0: Sí, però
1: jo em sembla que a tu els plats salats també t'agraden, no?, preparar-los.
2: Sí. Bueno, al final jo crec que és un conjunt, no? Que quan fem aquesta experiència i bueno, doncs ara, mira, a temporada tenim la flor de carbassó i la farcim de tartar, una mena de tartar de gamba de Palamós.
1: Hombre, hem tocat a l'os aquí, hem tocat fibra,
0: hem tocat territori sagrat,
2: Sí. Jo, és fàcil, al final jo ho tinc fàcil, perquè al final la ubicació permet, doncs l'escenari ho permet. Llavors, bueno, La gamba de Palamós és la reina per excel·lència nostra.
1: A tot el Mediterrani, que Palamós és bona, però a Vilanova també.
0: Ja ha sortit.
1: Ja ha trigat a parlar de Vilanova.
0: Un quart d'hora de la primera temporada, del primer programa d'estiu, i ja estem reivindicant Vilanova.
1: És que havia trigat molt a parlar-ne. Escolta, Oriol, i les flors de carbassó tenen una temporada curta. Entenc que seran aquests primers dies de juliol, o no, m'equivoco.
2: Bueno, jo crec que les tirarem segurament a agost, Jo crec que
1: fins
2: a finals.
1: Molt bé, ens alegres perquè el Freddy i jo tindrem temps.
0: Home, jo vindrem segur. Ja haurem de guardar un forat pel flam i la crep, les dues coses, perquè clar... Hi ha gent que fa les dues coses, per cert, o no?
2: Sí, clar. Fa una persona la crep, l'altra el flam, ho comparteixen.
0: Ah!
2: Jo crec que... És veritat que al final el cuiner a vegades, clar, pot tindre les coses complicades o fàcils, però la capacitat d'emocionar amb algú tan senzill és...
1: Molt bé, és que a més, sempre ho dic, i a més en general sempre ho comentem, no?, amb el que passa amb les postres en un menú, que causen molta emoció, però és que a més és l'últim record del restaurant. Mm. Sobretot quan fas un menú degustació o comparteixes diversos plats que potser vas perdent la memòria, però és que les postres són l'últim.
0: I tant.
1: Em comentava un pastisser que per al Tortell de Reis hi va haver un any, no direm quin pastisser pobre li va passar, hi va haver un any que se li va oblidar en una tongada de tortells posar la figureta. Clar, però se suposa que tu el tortell aquell dia de Reis fas amb un bon àpat i el tortell és l'últim. Doncs les queixes que tenia era que m'has arruïnat el dia de Reis.
0: Tot el dia i tot l'àpat.
1: M'has arruïnat. Per què? Sí. Perquè és que és l'última. És l'última mossegada. És aquella emoció que tu estàs esperant per al final i que t'emportaràs aquell bon record. I jo ho lligo també amb vosaltres, amb el que us passa, amb aquest flam i amb aquesta crep, que la gent ja arriba amb aquesta expectativa de m'hi asseuré, però ja estic esperant al final, no?
2: Si arriba el dia que li dic que avui no tinc crep o no tinc flan, li arriba.
0: Tururut.
1: Li arruïnes l'estiu, segurament.
0: No passem tampoc. Escolta, Oriol, mil gràcies per explicar-nos el vostre flam, la vostra crep, també la vostra, alguns punts de la carta que teniu al Candlelight de l'Hostal La Gavina. Oriol, que vagi molt bé l'estiu, una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies per convidar-me i us espero al Candlelight.
0: Allà estarem.
1: Vindrem.
0: Allà estarem. Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu, bon dia.
0: Adéu, digo, sí, diga.

0: Bueno, doncs hem parlat de flams i de creps. Hi ha gent que es demana les dues coses, eh? M'he quedat amb això. Em compartia, eh? Això és trampa, una
1: compartir
0: mica.
1: Compartir-ho sencer. El flam, sí, sí. Mira, jo a part no vull recordar aquella imatge que potser tots tenim de com es menjar un flam sense fer servir coberts. Ah!
0: Hi ha concursos i tot, això, on hi havia, no sé si encara n'hi ha.
1: De veritat?
0: Sí, a veure quants te'n podies menjar així.
1: Ostres, no sé si seria capaç de mirar-me'ls, sí, aquests concursos.
0: Jo tenia un amic que sempre ho feia. Jo...
1: deia...
0: davant meu no ho facis.
1: Fagocita, se'n diu d'Albert, de fer això. Fagocita.
0: Tranquil·lament. En tot cas, dèiem abans, la crepe d'orígens a França.
1: Sí, i el nostre flam europeu amb l'imperi romà, aquesta preparació de llet amb ous. I també m'ha agradat molt aquesta idea de l'emoció que transmet una postres.
0: Sí,
1: al final està bé. Potser més emocionats que amb un plat salat, no ho sé, o perquè és l'última mossegada, hauríem d'investigar.
0: Sí, hauríem d'investigar. És a dir, sí que és veritat que ja n'hem parlat alguna vegada amb tu, Trini, vull dir, els àpats són una mica un increixendo, no? I llavors és allò... t'has de deixar un lloc que diuen un budell buit pels postres,
1: sempre.
0: Perquè si no falta el llacet.
1: Vull
0: dir que... i a més ha dit una cosa que crec, no sé si en vam parlar l'any passat, però clar, i després hi ha això que és molt francès, el plat de formatges. En lloc o abans dels postres, clar, és que jo és el meu problema, jo sóc molt formatger.
1: Ah, com a bon francès.
0: Sóc molt formatger. I llavors, clar, t'has fotut dos plats, els formatges i el postre, bueno, sí, llavors hem d'anar al gimnàs cada dia, saps què vull dir?
1: Perquè... o fas, com jo sempre explico, que s'ha de fer guaret. També, és a dir, a l'àpat següent, doncs potser has de fer doncs un iogurt o una peça de fruita i ja fi a l'endemà doncs tornes a cultivar una altra vegada.
0: Sí. Doncs vinga, flams i creps, tant al restaurant com a casa, però el flam a casa, pel que deia, a mi m'ha semblat, ell deia que no, m'hi va semblant més complicat.
1: Ma, jo, sobretot si no tenim, perquè tu i jo no tenim forn de vapor, m'he quedat,
0: ho he de mirar, eh? Ho he de mirar, però jo diria que no.
1: Jo l'opció de vapor no l'he vist mai, però jo crec que val la pena que hi anem, i a part, de veritat, que a molts restaurants, us en volia comentar alguns, per menjar flams, els 539 plats forts, fa uns flams boníssims, la Taverna del Mar, però és que segur, estic segura que al voltant de casa trobarem restaurants que ens en fan de flams bons.
0: El flam, el típic flam de la casa, allò que veieu, un menú que posa flam de la
1: flam
0: casa.
1: Flam d'ou de la casa.
0: Exacte. Trini, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem, saps de què parlarem? La setmana que ve ja?
1: Sí, la setmana que ve, com que avui hem començat de manera dolça, ens anem als salats i parlarem de peixos, però dels peixos que estan desapareixent.
0: Hòstia, que mal rotllo.
1: Jo, em sap greu, però està bé que en parlem, que hi ha peixos que ja no els mengem i penso que hem de saber-ne el per què.
0: Doncs la setmana que ve, això. Trini, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, adéu.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
7: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
12: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
10: Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3K.
0: Som 3K.
13: Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
9: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka. A Catalunya Ràdio.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
16: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
17: No podem acceptar que hi hagin...
16: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
18: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada...
13: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3,
0: l'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ja saben els oients del matí de Catalunya Ràdio que en aquest tram final, entre dos quarts de 12 i les 12, és quan ens dediquem a parlar de música, o ens dedicarem a parlar de música en aquestes setmanes. Bernat Adéu, com estàs?
1: Doncs al costat d'un amic, a la ràdio pública del meu país i parlant de la meva passió. Com vols que estigui?
0: I amb aire condicionat, aquí.
1: Amb aire condicionat, perquè
0: climàtic.
1: A fora és complicat.
0: Sí, eh?
1: L'exterior avui és complicat, en termes generals. I amb moltes ganes de sentir bona música, perquè avui et porto coses que t'agraden.
0: Sí, eh? Bueno, sempre. El Bernat, sempre parlem amb ell de música, que no m'hi deixa dir música clàssica, el que s'entén per música clàssica.
1: Veig que vas escoltar la secció de l'any.
0: Sempre. Jo sempre t'escolto molt atentament. Però només amb una frase recordem, perquè no t'agrada que no diguem música clàssica.
1: Exacte. Repassem una mica el curs d'abans. S'acostuma...
0: El primer dia del segon semestre.
1: Com ho decíamos ayer. A veure, la música clàssica és la manera que nosaltres tenim a referir-nos a la música de concert. És a dir, la música que escoltem als auditoris.
0: Sí.
1: Auditoris, òpera, etc. Senyors generalment encorbatats o etiquetats per l'ocasió. Sí. Aquella música que no s'ha d'aplaudir mai entre moviments, que si pots no treure un carmelet, especialment quan l'orquestra toca piano, millor que aniríem.
0: El mòbil guardadet. Parlàvem amb l'Àngel Cunyalons d'això.
1: Ui, el mòbil.
0: Sí, sí.
1: El mòbil. Aquests dies he anat al grec i sempre hi ha molt... És un desastre. Però bé, però com vam dir l'any passat, la música clàssica s'hauria de referir només a la música del classicisme. Mm-hmm. És la música, una música que hi ha en cavall entre el segle XVII i el segle XVIII i que agafa un tros molt petit de tota la història de la música que va des del temps de Grècia fins a l'actualitat.
0: Mm.
1: Per tant, a mi no m'agrada tant parlar de música clàssica, sinó parlar de música de certs moments, dels anys tal, de l'època tal, de l'estil tant. De fet, l'estil clàssic és un estil que els músics que en teoria estan en el període clàssic mai s'havien dit. Mozart mai no va dir ell mateix que era clàssic.
0: Ell va dir que era músic.
1: Ell va dir que era músic i ell feia música, saps? Llavors, i també per això he volgut mantenir la sintonia de l'any passat, perquè justament avui parlarem de clàssics que no semblen clàssics o que a nosaltres no ens semblarien música clàssica.
0: Ah, caram!
1: I justament aquesta sintonia és d'un àlbum que es diu Bach in Brasil, també l'he posat per si hi ha algun brasileny que els escolta, perquè aquests dies estan una mica deprimits, lògicament, perquè no ha funcionat bé, això.
0: Ancelotti no...
1: Ancelotti i els prejubilats que portava. No ha anat bé, això.
0: Et guinyo el Mundial.
1: Diguéssim que no ha anat bé i, per tant, aquest és una versió tocada per un grup que es diu Bach in Brasil, d'un concert de violí de Bach per a dos violins en re menor, que realment està tocat com si fos una versió de concert, però amb instruments de música brasilenya. Mm. És la música de Bach, però està, per dir-ho així, modernitzada amb una cosa que funciona bé. I això ens porta al primer, això no és clàssic o això no sembla clàssic d'avui, i és una cosa que em sembla que t'agradarà.
0: Vinga. Gentlemen can watch while I'm scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. And maybe once you tip mend, it makes you feel swell. And I'm ready while I'm front, and I'm ready all to tell. And you never guess to who you are talking. You never guess to who you are talking. Suddenly one night there's a scream in the night, and you wonder what could that have been. Aquesta és una música i és una veu que pot ser que soni a molta gent, sobretot a molts barcelonins, perquè fa pocs dies el 50è Festival Grec de Barcelona es va estrenar amb aquesta obra que es diu Die drei großen Opern, l'òpera dels tres rals. Dels tres rals.
1: L'òpera, la seva versió original anglesa, perquè recordem que això és un drama de John Gray del segle XVIII, que després Carlyle i Bertolt Brecht van adaptar. Recordem una obra molt crítica amb el capitalisme, però en estructura una òpera, és a dir, feta de recitatius parlats i d'àries, però cantada d'aquesta manera. Ara escoltem la Lotelenia, que és una interpretació molt interessant, perquè, clar, ella va ser dona, va ser la primera dona de Courvail, i, per tant, l'estil del compositor, en aquest sentit, queda molt palès. És una cosa que, per cert, els directors d'escena farien bé, documentar-se i veure com es cantaven les coses abans per tal de fer millors produccions.
0: Vaja. I el primer zasca de la secció.
1: No, és que les coses estan per...
0: Per
1: mirar-les i per treballar-les. Mm. Perquè realment, ho he de dir, no vam tenir una producció molt afortunada.
0: La de l'òpera dels tres rals del grec, eh?
1: De la Marta Pazos. Em va semblar... Però va aconseguir que una òpera que és meravellosa, que baratera, fantàstica, fos avorrida.
0: Vaja.
1: Que és una cosa difícil. És meritori, eh?
0: L'òpera dels tres rals és d'on surt Mac de Naif, diguem-ne, la cançó.
1: Mac de Naif, que és el protagonista, és la història, recordem, d'un un pelacanyes, que és el rei dels pobres, que comença a tenir problemes a partir de que coneix el personatge de la Polly, que canta aquesta mítica mítica ària del primer acte de l'òpera de Tres Rals. I clar, aquí tenim, com us deia, una interpretació molt, molt, molt fidedigna, i per tant, a l'hora de veure o a l'hora de saber com es pot cantar tot aquest repertori és molt important. Clar, diem Carvajal, no? Carvajal no seria un compositor clàssic, no?
2: No.
1: Perquè clar, això que ens sona, a cabaret,
2: a musical...
1: Però clar, Carvajal és un compositor, en aquest sentit, clàssic, perquè va fer coses com la que sentirem a continuació.

0: Aquesta és una música meravellosa,
1: que
0: de
1: bonic,
0: ball,
1: que bonic,
0: que, com la majoria de repertori que no és la gran obra d'un autor, no sentim mai als auditoris. I això, segon tasca del dia, programadors...
1: I no serà l'últim.
0: I no serà l'últim, és a dir, jo, programadors, programeu la música dels grans autors també, que no se sent, perquè a vegades hi ha autors dels quals, com passa amb Carvajal, només sentim algunes cançons. És cert que hi ha moltes cançons, moltes cantants que han fet reculls de cançons o concerts de cançons de Weill, però hi ha... Clar, Carvajal va ser un...
1: Perdó, no m'atreveixo a esmenar-te la pronunciació, però és que s'ha de dir Carvajal, no és Kurt Weill?
0: Si ho dius en alemany o si ho dius en anglès, a mi se m'escapen. A Kurt seria Kurt Weill i els Yankees diuen Kurt.
1: Vale. Perfecte. Un dia que el Bernat Adéu em va renyar per, com deia, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Quina cara que posa. El resum de premsa del matí. Era ben bé, curiositat.
0: Passa també amb Paul Klee, que tothom diu Paul Klee.
1: Paul Klee.
0: Però clar, diguéssim, amb la gent que va emigrar, com és el cas de Weill als Estats Units, molta gent ho americanitza, no? Billy Wilder.
1: Billy Wilder, sí senyor. Déu nostre senyor.
0: Déu nostre senyor. Sí. Doncs bé, aquesta és la segona sinfonia, un fragment de la segona sinfonia de Weill. Weill va tenir la formació a Alemanya d'un autèntic compositor alemany. Ell va ser assistent de Hans Knappervus, un dels grans directors wagnerians de tots els temps. Després va treballar amb un compositor que es deia Busoni, que després va ser molt conegut perquè va fer arranjaments d'obres barroques per orquestra moderna. I, per tant, té moltes obres de cambra, molta música enterament, per dir-ho així, d'auditori. Bàsica, no? Però clar, no la toquem mai, només interpretem una de les coses, no? Llavors, és per dir-vos una mica que res no és res, és a dir, ni un no és clàssic, ni un és cabareter, cada autor té el seu llenguatge, i aquí és on ens hem d'interessar, on hem d'estudiar, no? Hi ha autors, com el geni que ens està a punt de visitar en el pròxim tall, que són tan bons amb totes les coses i tots els estils, que mai no saps si són clàssics, si fan musicals, i ara dic això perquè ens anem a la nostra ciutat. Sí, som-hi.
1: Vinga.
2: My father told me, Chip, my boy, there'll come a time when you'll leave home. If you should ever hit New York, be sure to see the Hippodrome.
3: The Hippodrome.
2: The Hippodrome.
3: Did I hear right? Did you say the Hippodrome?
2: Yes, you heard right. Yes, I said the Hippodrome.

0: Quina I wanted to see that.
1: On the town.
2: On the town.
1: El nostre amic Leonard Bernstein. Ja ho aviso, Bernstein és el meu músic favorit, per tant, si no us agrada que aquest estiu Sánchez de Déu, ho sento, però un senyor que acabava de dirigir una sinfonia de Schumann al músic Verein i s'anava al camerino i tenia allà, esperant-lo, abans de saludar un senyor amb un whisky i un cigarret, és un senyor del qual només podem estar a favor. I a part tenia un piset amb vistes al Central Park,
2: aquell pis, escolti, aquell pis,
1: un pis meravellós, molt a favor, vida sexual estranya,
2: bueno, això és un altre tema, però endavant.
1: Totes aquestes coses. Això és el fragment del taxi d'On the Town, que és una de les escenes més conegudes. Novament, estem davant d'un musical, però d'un autor que es va formar com a compositor clàssic, va estudiar al Curtis Institute, després amb Fritz Reiner a Tanglewood, i que després va ser un dels grans directors de música, diríem, mal anomenada clàssica, del repertori europeu de tots els temps, però ell va començar fent, era conegut més que per ser director d'orquestra, per fer musicals. I com sona la seva música més de repertori? Ara ho escoltarem en la pròxima composició que hem sentit. Aquest és un fragment, recordeu molt, On the Town és aquella història de tres
2: mariners
1: que arriben a Nova York, que tenen només un dia, que volen veure museus i coses i tal, i l'únic que fan és lligar.
2: Exacte.
1: Per dir-ho ràpidament, no?
2: Sí, sí. I aquesta és una escena... A la pel·lícula amb el Gene Kelly i el Frank Sinatra, que aquí li van dir un dia a Nova York, és a dir, en lloc d'On the Town, però bueno.
1: I aquí, clar, i aquesta escena la fa el nostre Blue Eyes, que després de Leonard Bernstein és el segon ídol de la meva, de casa meva, perquè clar...
2: Frankie.
1: Això ja és un next level.
2: Frankie.
1: Frankie, Las Vegas, aquelles nits, aquells excessos, eh?
2: Home, una altra cosa no, però excessos.
1: Aquelles senyores, bueno... casar-se no seria la millor idea, Frankie.
2: No, i mira com va fer, eh? Mira com va fer.
1: Sí, i amb senyores importants.
2: Home, la Gardner, tu.
1: Però bé... Dèiem, un estil musical que després, quan toquem les obres més, entre cometes, clàssiques de Bernstein, sona amb coses com aquesta obra mestra.

0: diguéssim, molt trist, molt lent, perquè és la imprecació a la llei de Déu, perdona'ns els pecats, resa per nosaltres. I Bernstein el converteix en aquesta cosa plena de swing, una mica com si fos un musical, però el text és el mateix, és el de la missa llatina, però després veiem aquest solista, que és el baríton, que és el conductor de tot el teixit vocal de la missa, que va fent de les seves, amb aquesta veu, que és més de musical, tot i que a vegades la canta també un cantant més, diguéssim, de la operístic o de la tradició clàssica, no? Hi ha les dues versions, a mi em semblen les dues correctes. Fixeu-vos, què és això, És una obra musical o és una obra clàssica? És una obra de Bernstein. Deixeu-ho així. I és una meravella. Si avui no teniu res a fer i no sortiu al carrer, cosa que és...
1: recomanable.
0: Recomanable escoltar tota la missa. És una obra brutal, que té moments de jazz, té moments de polifonia clàssica. Va, un geni. Més músics així que dius, són clàssics o no? Doncs un senyor que escoltarem ara i que, va, si teniu ganes de ballar i teniu aire condicionat, poseu-vos-hi.

0: Com que és un bon dia pels argentins.
1: Anava a dir exactament això. A diferència dels brasilers, avui és un bon dia pels argentins.
0: Avui els argentins, i és bo que els hi posem, che, un dels seus músics nacionals, Astor Piazzolla. Meravellós músic i molt tanguero, evidentment.
2: Home.
0: La música maldita clàssica també veu de fonts populars. El cas paradigmàtic, Piazzolla, això és un tango, però interpretat per un músic de formació clàssica com és Gidon Kremer, un violinista extraordinari, i la seva Kremereta Bàltica és una versió de les 4 estacions porteñas, aquesta és la primavera, en un disc molt interessant, si feu un cop de Spotify el busqueu, perquè les compara amb les 4 estacions de Vivaldi, que són uns concerts barroc per violí, que també tenim mega escoltats, fins i tot massa escoltats, els hauríem de deixar uns anyets al calaix perquè descansessin, i molts violinistes han fet aquest exercici de tocar les de Vivaldi, que és una obra barroca, amb les de Piazzolla.
1: Oh, que bo, és bona idea,
0: És un programa molt maco, molt maco. I es necessita un violinista que tingui 300.000 dits com el senyor Kremer.
2: Okay.
0: Clar, aquí novament estem parlant d'un compositor que venia amb molta impronta del seu folclore nacional, però que va estudiar a Europa. De fet, va ser alumna de Nadia Boulanger, una senyora importantíssima que va viure tot el segle XX a París i que va ser professora de molts compositors, de molts autors, de molts directors d'orquestra. Una senyora extraordinària, perquè ser professor de música i formar part d'un conservatori fa 100 anys per una dona no era una cosa tan habitual com ara, i més com hauria de ser, però aquesta professora, vaja, si mires la nòmina d'alumnes és autènticament espeluznant, si puc fer servir el català incorrecte, no?
2: Sí.
0: I a més a més, una cosa que deia molt d'ella, alumnes molt diferents d'estils, perquè veus a Piazzolla però després veus a Gershwin.
1: Ostres.
0: Per exemple, que va ser alumne seu,
1: també va ser alumne seu, Gershwin.
0: I era una professora molt en el sentit de dir, escolta, jo no vull imposar-te un estil, vull que tinguis el teu estil. És a dir, vostè, escolti, sap fer tangos, doncs faci tangos, no? Aquestes estacions portenyes de Piazzolla són una meravella, i novament estem en una música, és una música del segle XX. Per això jo sempre que em diuen, escolta, per on començo amb la música mal anomenada clàssica? Sempre dic, al XX hi ha molts estils. Fixa't que hem escoltat, tota la música que hem escoltat ara és del XX.
1: Tot segle XX.
0: Llavors diuen, no, és que el segle XX és difícil, és incomprensible. Home, hi ha música difícil, per exemple, si agafes la segona escola de Viena, és una música molt dura, molt difícil. El que hem escoltat ara és música popularíssima, i això ho entén tothom. Coses que també van, com dirien els Yankees, que són una mica crossroads, és a dir, que van d'estil. Ara escoltarem un dels meus discos preferits. Avui, com que estaré molt nerviosos per la calor, us he portat una mica de música canyera, però també és un bon moment per relaxar-se, perquè una de les coses que està passant molt des de fa anys, perquè ara us posaré un disc que és de fa anys, és que molts músics de la clàssica col·laboren amb músics de la moderna, i això ho faig amb mil i una cometes. Per agafar repertoris que són antics i, en certa manera, redimensionar-los. Això és el que fa un disc que es diu Officium, va ser un dels primers àlbums Crossroad, que diuen els Yankees de clàssica.
1: Però Crossroad què vol dir?
0: Això vol dir que es barreja estils.
1: Ah, va.
0: Diguéssim, matxembrat, que es deia abans, no? I van agafar aquest àlbum, és de la Hilliard Ensemble, que era un grup, sobretot, especialitzat en polifonia medieval i antiga, i del Renaixement, és a dir, una cosa de casa Cristo, i es van associar amb

0: una passada aquest disc, és una autèntica canya, perquè tenim el trio de la Hillier, que eren uns cantants extraordinaris, a més aquí cantant una música meravellosa de Cristóbal del Moral, és un dels grans compositors del Renaixement sevillà, amb aquesta improvisació. A més, això no estava escrit, ells es van ajuntar a l'estudi i el Barbaric va començar. De fet, aquesta va ser la primera cançó que van fer.
1: I és improvisat.
0: I és improvisat. I li van dir, escolta, clar, ell és un músic que ha fet molt jazz, que ha fet molt folk, i el tio, clar, va improvisar, en té el cul pelat, no? I de sobte els hi va sortir aquesta meravella, però fixeu-vos ara quina canya. A mi aquesta escala ascendent del Barbaric ara em flipa.

0: Tremendo, eh? Quina música més meravellosa. A més, dius, com un saxofó, que és un instrument bàsicament del segle XIX-XX, sí, sobretot del XX, amb una música que, de la qual ja no queda pols a la partitura, no? Dius, ah, una meravella, no? Seguim, tenim temps, no? Una mica, encara...
1: Tenim 4 minuts.
0: Home, escolta, 4 minuts.
1: És un lujo, això.
0: S'han guanyat lligues, en 4 minuts.
1: Mira Argentina, ahir.
0: Mira Argentina, ahir. Sí, sí. Nous moments de la història de la música. Avui hem fet salts cronològics molt bèsties. Sí. Com que tenim tot l'estiu, ens posarem més acadèmics a les properes seccions.
1: Molt bé.
0: Una de les músiques més, això, novament, Crossroads, ho dic en anglès perquè bàsicament és un invent yankee, és el minimal, el minimalisme, que és una música que també, entre els seguidors del pop, ha tingut... Cert. Molta presència, per què? Perquè es fa amb mitjans tecnològics més, per dir-ho així, més propers a nosaltres que no pas als instruments de fusta. Doncs avui escoltarem segurament la que és l'obra base de la primera obra, tot i que això sempre està molt discutit, de la música minimalista.

0: Jo el recomano molt per anar a fer footing, el minimal. Perquè,
1: ah, sí, eh?
0: Perquè té unes estructures rítmiques. Avui és un dia que t'has d'hidratar, eh? Si
1: sí,
0: no
1: va
0: dir, però,
1: fem-ho més tard, això.
0: Aquesta
1: sí.
0: És una obra de l'any 1976 que es diu Insi. Es diu que va ser la fundadora de la música minimal. Insi vol dir en do. Per què? Perquè tota l'obra que són pot durar fins a 2 hores, les obres de Reilly són eternes. Es fa amb aquesta base del do, això que escolteu? Això és el do 4, i dura tota l'obra, i mentre els músics poden anar fent les seves variacions, però sempre senyint-se en un mateix ritme, no? Per això dic que va molt bé per córrer, perquè va molt bé per mantenir el ritme. Novament, diries, això no és música clàssica? Home, doncs sí, és d'un compositor.
1: Té una banda sonora de pel·lícula, gairebé.
0: És molt clar, el minimal és molt peliculero, és molt discotequero. Recordem que als anys 60, novament a Nova York, bàsicament, diguéssim que les substàncies no reglamentàries corrien com els cheeseburgers. Llavors, clar, aquesta gent havia d'aguantar doncs, 2 hores de la tralla aquesta.
1: Sí.
0: El minimal té molta gràcia perquè més enllà de la música el que importa és l'estat existencial que et posa, no? Realment se te'n va el temps. I per acabar, suposo que si tenim 2 minutets, perquè estem a Catalunya Ràdio.
1: Sí, senyor.
0: I la gent pensarà, hòstia, els catalans no fan
1: anava
0: música?
1: Anava a dir, tu que ets molt de reivindicar els autors d'aquí.
0: Sí, a diferència dels directors d'auditori que paguem tots. Sí.
1: Tercer zasca de...
0: Només tres? M'estic fent gran.
1: T'estàs fent gran, jo també ho penso.
0: No, m'estic fent gran, m'estic fent vell. Diferent. Dius, que no fem això del folclore nosaltres i importar-lo a la música clàssica? Escolteu aquesta meravella, per acabar, del nostre Eduard Toldrà.

0: Bé, això no cal ser Sherlock Holmes per veure que és una sardana. I tu dius, ah, i tu dius pel complex aquest sí. que tenim els catalanets, de que ah, una sardana es pot fer amb sinfonia. Doncs sí. Una orquestra sinfònica, com és el cas, pot tocar, dirigida per Salvador Mas, pot tocar una música d'Eduard Toldrà, magnífica, que és la seva sardana sinfònica, Empúries, que és una meravella de sardana sinfònica. És una música que, com fa el Piazzolla amb el seu folklore, doncs nosaltres fem amb el nostre.
1: Va.
0: Què passa? Que nosaltres tenim aquest complex. Ai, vols dir que les sardanes... Hi ha sardanes meravelloses, és un repertori collonut, el repertori de cobles meravellós. Ara, aquest estiu hi haurà molts aplecs, per tant, és un moment magnífic, no només per anar a ballar, sinó a sentir sardanes. I, clar, que evidentment nosaltres tenim aquests compositors que basculen entre la cosa més sinfònica. Toldrà va ser director d'orquestra, va ser mestre de directors, va ser un compositor, per dir-ho així, clàssic, però que bevia de la música popular. I, per tant, això, com dèiem, de la clàssica... Clàssica i no clàssica.
2: Amb Empúries i una sardana, ho deixem aquí. Bernat, adéu, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem.
0: A vosaltres, som-hi.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Els atacs a l'Orient Mitjà que posen en dubte les converses de pau a la regió i també les paraules de Donald Trump d'aquest matí provoquen la pujada del preu del petroli i la caiguda de les borses. La cotització del barril de cru Brent, el de referència a Europa, s'enfila un 6% avui i torna als $78. És el preu més alt des de mitjans de juny. Els principals indicadors borsaris europeus operen amb pèrdues de més del 2%. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, aquesta baixada s'acosta al 3%. Donald Trump ha atacat específicament Espanya i ha demanat de tallar les relacions comercials entre els dos països per la falta de compromís, diu, del govern espanyol amb les inversions a l'OTAN. En verd, ara mateix, operant en positiu, per tant, només hi ha Repsol beneficiada per l'augment del preu del petroli. Més notícies, Natàlia Ramon.
4: 97 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor extrema durant la primera setmana de juliol. Ho constata el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. La xifra és sensiblement inferior a la de l'any passat, però molt superior a la de la resta dels últims 10 mesos. Aquest monitoratge de les defuncions recull que des del 15 de maig 223 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a les altes temperatures. De fet, aquest any apunta a rècord precisament per l'alta mortalitat a causa de la calor que s'ha detectat al mes de juny.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per haver llançat una bengala precisament al lloc on els bombers des de dilluns intenten controlar l'incendi de l'Anoia a la Pobla de Claramunt. Havia cremat una zona de matolls. Corresponsal de l'Anoia, Montse Gené Ribà.
5: Hola, bon dia. Uns veïns van alertar ahir que hi havia un home que havia llançat una bengala i havia cremat uns 25 metres de matolls. A la zona hi havia diversos dispositius de bombers i ADF que ho van apagar immediatament. Això va passar al carrer Tres Fonts de la Pobla de Claramunt, justament a tocar de la muntanya del castell de Claramunt, que dilluns es va cremar i on el foc va arribar gairebé a tocar de les cases. Els agents van detenir l'home de 46 anys, van escorcollar casa seva, a la Pobla mateix, i van trobar encenedors, petards i una bossa de bengales. L'home va admetre els fets. Ara està detingut a la comissaria dels Mossos d'Igualada a l'espera de passar probablement avui a disposició judicial. Montse Gené Ribà, Catalunya Ràdio, Igualada.
4: I l'incendi de la Catalunya del Nord continua sense estar controlat, però evoluciona favorablement. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 12 municipis i s'espera que les properes hores es pugui fer a més poblacions. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalat, bon dia.
6: Bon dia. El perímetre es manté estable des de dilluns i ja se n'ha pogut controlar bona part, tot i que encara hi ha punts calents que poden revifar per la calor i el vent. La situació, però, permet ser optimistes. Pierre Reignol de la Motte és el prefecte dels Pirineus Orientals.
7: Un constat positif qui
8: és un balanç positiu que haurem d'acabar de confirmar avui, però que ens permet ser moderadament optimistes. Hem de continuar alerta perquè encara no podem descartar alguna revifalla, però ja puc dir que avui veiem la llum al final del túnel.
7: Du tunnel.
6: Aquest matí ja han pogut tornar a casa els veïns desallotjats de 10 municipis més que se sumen als dos que ho van poder fer ahir. Una llista que, si tot va bé, s'ampliarà aquest migdia. A les 9 del matí també s'ha reobert el trànsit la carretera departamental 66, la principal via de comunicació de la zona. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
1: La Sindicatura de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació, xifra 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per les famílies. Barcelona, Sara Canyeté.
9: Hola, bon dia. L'informe recull que el finançament en educació ha augmentat en un 35% entre els anys 2019 i 2023, però diu que això no ha servit per corregir l'infrafinançament del cost d'aquesta plaça escolar ni tampoc per millorar els resultats educatius. De fet, situa que la meitat d'aquest augment del pressupost s'ha destinat a la dotació de plantilles, mentre que l'atenció a la diversitat és on es concentra el major infrafinançament. Aida Rodríguez és l'adjunta de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
10: El cost de l'infrafinançament és vora un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos els informes que plantegen, diguem, que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
9: Sara Canyeté, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
11: Ja estan definits els quarts de final del Mundial de Futbol. França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. Suïssa és la darrera selecció classificada després de superar Colòmbia i els penals. Just abans, Argentina es va imposar Egipte per 3-2. L'Espanyol presenta a aquesta hora el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit del Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada vinent després de Calatrava. L'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, és nou entrenador del Fulham per les properes 3 temporades. Aquest migdia es fa el sorteig a l'Eurocup i la Champions League de bàsquet amb el Kitsanàs Manresa i també el Joventut de Badalona en competició. El Baskonia anuncia que l'exterior català Rafa Villar no seguirà. Avui cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana, 158 quilòmetres, en final a Pau. Surt com a nou líder el noruec Trent Thorstein de l'equip 1X. I també a aquesta hora comença el sorteig a la fase de grups de la Champions de Futbol Sala i participa el Barça.
3: Fins aquí les notícies.
12: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
13: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
14: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
3: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
17: La Vermella és el meu podcast preferit.
18: Sabies que La Vermella és el llum que s'encena una sala de doblatge?
19: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
20: Poca gent sap qui som.
21: El doblatge és cultura.
22: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
3: Avui dimecres, a la mitjanit.
19: La Vermella
23: comporta una gran responsabilitat.
24: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
25: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
24: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
26: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
27: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
28: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
24: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Què? Què s'ha de fer avui?
4: Res de bo.
2: Home, res de bo. Avui ve un tanatopràctic.
4: Oh, carai, un d'aquells que arreglen els bords?
2: Bueno, els arreglen. No tornen pas a funcionar, eh?
4: Bueno, collons, ja m'ho penso.
2: Ah, en Josep Canudes, tanatopràctic. I després farem allò del gos, que a mi no m'agrada gens. I tu ja hem d'explicar a la gent com es canvia la roda del cotxe.
4: Però si jo no n'he canviat mai cap de...
2: Ah, ja veuràs, cap problema, perquè avui dediquem el programa a la roda.
4: A la roda?
2: A la roda.
4: A la roda?
2: A la roda. Xxt, calla. Ojo, que arriba el jefe.
5: Déu vos guard.
6: He vist el batlle!

0: va inventar la roda?
1: Un tio de roda, segur. No. Un català, devia ser un català, segur.
0: No se sap qui la va inventar. Alguns historiadors parlen de Mesopotàmia, el 4000 abans de Crist. Altres diuen que el nord de Turquia, el 3800 abans de Crist. Hi ha diverses teories. Us puc dir, si voleu, de quan és la roda més antiga que es conserva. Aviam. És una roda de fusta que data del 3200 abans de Crist i que va aparèixer a Eslovènia.
2: Collons d'eslovens.
0: Hi ha una... Què hi tens amb els eslovens?
2: Els va parir, sí. Els va parir, es podria ser eslovè.
0: Pogués ser eslovè, t'agradaria?
2: A mi, hòstia, a mi em dius un somni ser eslovè.
0: Te cremaries a la platja, et cremaries, eh? Són molt blancs, eh?
2: No, no, però això, jo estic moreno.
0: No, no,
2: l'eslovè raro.
0: Sí, sí, sí, sí. Hi ha una dada interessant, que és que la primera roda que es va inventar no es va crear per transportar res. No, no estava destinada a posar-la a un carro perquè la portés un cavall o l'estirés un burro, diguéssim.
3: Ara resultarà que la roda es va inventar per fer maco.
0: No, doncs mira, la primera roda es va inventar per fer ceràmica. L'invent de la roda, que la roda que gira plana sobre un eix per fer figures de fang...
3: Un torn.
0: Un torn, el que es coneix com un torn.
3: Sí, sí, sí.
0: Aquest invent és previ a la roda dels carros, la del transport.
2: Què dius ara? O sigui, sí. Els hi va semblar més important fer gerros que transportar-los?
3: Collons, que si no tens res per transportar, primer has de fer els gerros, no? Un cop tens els gerros fets, els fots sobre el carro i metes la roda i... Collons, ja té lògica, això.
0: Sí que té lògica.
2: Sí.
0: Ara ha tornat la moda de la ceràmica.
3: Sí.
0: Hi ha molta gent que foten cursos de ceràmica, que es veu que relaxa tant, eh?
2: Jo em poso tonto.
0: Sí? Oh. Com a la pel·lícula.
2: Ah. Amigo.
0: I ho has provat, de fer-ho, per això?
2: A casa.
0: I vols dir que és tan sensual com a la pel·lícula?
2: Vaig quedar el merder un menjador.
0: És que allò de la ceràmica... No. Vull dir que ho veus a la pel·lícula, sí. T'envalentones...
3: Tu vas per allà a la Bisbal i no hi ha tant de calma ni...
0: No. Jo em sembla que estan més...
3: Més esbarats.
0: En fi, evidentment la roda és un dels invents més importants de la història. Sense roda no hi hauria trens, no hi hauria cotxes, no hi hauria els engranatges que fan funcionar màquines i motors, també.
3: Clar, no, això s'ha de saber.
0: S'ha de saber.
2: Però no existiria Manlleu.
3: Exacte, no existiria Manlleu. No.
0: Per què no ha d'existir Manlleu?
3: Perquè està al costat de roda.
2: Ara.
0: Com que l'invent de la roda és dels més importants de la història, us parlaré d'una cosa completament irrellevant. Sabeu que el hàmster... no va ser el primer animal que va caminar dins una roda?
2: Això m'interessa.
0: Això és bo.
2: Contingut del bo. Va, vinga.
0: Del segle XVI al segle XIX, a les cuines britàniques es feien servir gossos que caminaven en una roda per fer girar la carn a les brases giratòries, totalment com un pollastre last.
2: Boníssim.
0: Doncs el pollastre last el feien girar els gossos.
2: Ara, que també et dic, jo vaig a un restaurant i veig un gos a la cuina, ja t'ho juro jo que ja no hi menjo.
0: Bueno, si el pollastre last és bo, escolta'm.
2: Amigo.
0: Ah.
2: Amigo, entenc.
0: Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Com bé has dit, l'invent de la roda és molt antic, però anem directament al segle XIX, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
0: El 1888 s'inventa el primer pneumàtic.
2: Un català. Això sí que ho va fer un català de roda.
0: Va ser un escocès.
3: Collons d'escocesos.
1: Què hi tens amb els escocesos?
4: Hòstia, no m'agradaria ser escocès.
0: No li agrada res. Un escocès llicenciat en veterinària.
2: Mare de Déu, no volem pas saber com estava fet el primer pneumàtic, eh?
0: No, no patiu, no patiu, ai, perquè ell es dedicava a la veterinària,
1: sí,
0: però l'invent el va fer inflant dos tubs de goma amb una càmera d'aire.
1: Val.
0: Sí. D'entrada, no pretenia fer-se milionari. Era un invent pel tricicle del seu fill.
1: De l'escocès, eh?
0: Sí.
1: Del veterinari.
0: Sí, exacte. Volia que el nen no notés tan fort els sotracs dels carrers empedrats de Belfast.
2: Sempre protegint la veïnada.
1: Sí. Sempre. Ja des del segle XIX.
2: Hi ha una sobreprotecció que no l'entenc.
1: Sí. El primer pneumàtic es fabrica perquè el fill del veterinari no es faci mal al cul amb els sotracs quan va amb el tricicle.
0: Exactament. En comptes de posar-li un coixí, s'inventa el pneumàtic.
1: Vale. I li va sortir bé l'invent?
0: Li va sortir
1: o
0: bé.
1: Va quedar amb una anècdota només pel fill?
0: No, li va sortir, mira, el veterinari es deia John Boyd Dunlop.
1: Li va sortir bé.
0: Li va sortir bé. Li va sortir molt bé. Tot i així, sabeu quina és l'empresa que fabrica més pneumàtics a dia d'avui?
4: Michelin.
1: Michelin.
4: El del restaurant.
0: Un altre.
2: Dunlop.
0: Un altre.
4: Jo no sé més de marques.
5: Goodyear.
1: Goodyear. Què més hi ha? Bridgestone. Jo tinc el cotxe, em sembla.
0: Lego? Com?
1: Lego.
2: No és pas pneumàtic.
0: El màxim fabricant de pneumàtics avui dia és la companyia de joguines Lego. Fabrica, atenció, 320 milions de pneumàtics cada any.
2: Bo.
0: Pneumàtics, que són molt petits, ah, però pneumàtics al cap i a la fi.
2: Ah, vale, pels joguets, eh?
1: Pels joguets de Lego.
4: Ah, no ho havia entès.
2: Clar.
4: Ah.
2: No és que fotis un Lego... La roda aquella tan petita no la fa servir pel nou.
4: Pel joguet.
2: És pel joguet.
4: És curiós.
1: Jo és que el Lego no... Jo era de Playmobil. Jo era de Playmobil.
4: De clics, els clics.
1: Els clics.
2: De Famòbil. No se'n deien Playmobil. Se'n deien Famòbil abans.
4: Famòbil.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que el seu dia a dia es rodeja de més persones mortes que vives.
1: Yep.
5: I que alguna vegada ha tingut visites del més enllà.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el tanatopràctic Josep Canudes.
2: Bravo.

0: Què tal, Josep?
1: Molt bé.
0: Com estàs? Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat un entrepà de formatge.
0: Entrepà de formatge. Sí. Molt bé. Va, veig que ha vingut gent a aquest programa que ha dit batuts, ha dit unes bestieses increïbles. Entrepà de formatge, està molt bé. Escolta, explica'ns concretament què fa un tanatopràctic perquè tots siguem conscients de la feina, perquè sabem que està relacionat amb la mort, però què fas exactament?
1: Nosaltres el que fem és...
0: Nosaltres, quan dius nosaltres, hi ha més gent o ets tu sol?
1: Bueno, hi ha la funerària, jo sol, mort, pesa molt, eh?
0: Sí.
1: I el pes mort existeix.
0: Ja.
1: Vull dir, el recullo i quan el preparo sí que ho puc fer sol, sí. Que és higienitzar-lo, deixar-lo dutxadet, arregladet i així, vestir-lo, maquillar-lo, taponar els orificis que s'han de taponar, posar-lo a la caixa i deixar-lo...
0: Estem anant molt de pressa, ja ho sé. Ara intentaré explicar-ho a poc a poc.
2: Hi ha tantes preguntes aquí.
0: Sí, és que han sortit moltes coses.
2: Sí.
3: Inconscientment vaig tapant tots els meus forats, si puc.
0: Els orificis que s'han de tapar, has dit? Quins són?
1: Nas i boca.
0: Nas i boca.
1: I prou.
0: Això s'ha de tapar.
1: I és perquè no surti res.
0: Vale. Perquè si no sortiria, podria sortir
1: alguna cosa. Podria.
3: Però, per exemple?
0: Com?
1: Doncs una persona pot morir i tenir l'estómac ple i com que les bactèries comencen a actuar, doncs això el podria vomitar.
2: Vale. Mira. Un mort vomitant.
0: Sí.
4: Lleig.
3: Tira endavant.
0: Bueno, jo he vist algun que sembla que estigui mort quan vomita ja, eh? En segons quin puesto. Escolta, com arribes a ser tanatopràctic? Perquè entenc que de petit, quan em preguntaven què vols ser, Josep?
5: Tanatopràctic.
1: No, home, no, jo volia ser forense, però no em van deixar. No em van deixar perquè vivia a casa d'un electricista i havia de continuar la saga familiar.
0: Llavors et vas fer electricista?
1: No, vaig fotre el camp de casa i me'n vaig anar a Granollers.
2: És la manera.
1: És la manera. Sí. Vaig acabar treballant a l'hostaleria, al món de l'espectacle, i vaig acabar, doncs, tanatopràctic un dia que em van oferir un curs. Sí. El vaig fer a la Universitat de Barcelona, vaig trobar feina i fa 15 anys que em dedico a això.
0: Hòstia. I et vas començar a dedicar a això?
1: Bueno, jo quan vaig començar vaig començar treballant arreglant difunts,
0: sí.
1: Fent cerimònies laiques i a recepció. I ara, com que estic en una funerària molt petita, aquesta aquí a la zona d'Osona, doncs estic a la Mancomunitat de la Plana, aquí el que fem és una mica de tot. Parles amb la
0: família. Jo soc de la Mancomunitat de la Plana, jo soc de Muntanyola.
1: Sí, ja ho sé, el dia que et toqui morir vindré jo a buscar-te.
2: Toma!
3: Amb el xuriguera li podrem tapar els forats?
1: Sí, però llàstima que Arbúcies no ho faig.
0: No li toca.
2: No, no estic a la Mancomunitat.
0: No estàs a la Mancomunitat.
3: No, però venir a ajudar en Josep a tapar-te els teus forats.
0: Ah, sí, això sí.
1: Cap problema, pots venir tranquil·lament.
0: Escolta, els tanatopràctics, maquilleu i vestiu els morts segons el vostre criteri o això ho decideix la família, entenc?
1: La família ho pot decidir. Nosaltres el que fem és intentem deixar el mort el més digne possible, sí. I el més bé possible per... que el pugui veure la família.
0: Però...
1: el que es tracta és que siguin naturals.
0: Ja. Però a vegades a la família potser li agrada una cosa que a tu no t'agrada.
1: Bueno, a mi no m'ha d'agradar.
0: Ja.
1: Li ha d'agradar a la família.
0: Però t'ha passat de maquillar un mort que dius, mare Déu, què estic fent? Quina bestiesa.
1: Sí, sí, eh? sí m'han passat moltes bestieses.
0: De...
1: però bueno, és aquestes coses que... al final, si la família ho vol així...
3: sí,
1: tot. Jo em vaig vestir un de... em vaig disfressar un de Michael Jackson. Vull dir, i era calvo. A sobre era calvo i blanc.
0: No, bueno, blanc ja ho era quan es va morir.
1: Ja, quan es va morir, sí.
0: Hòstia de Déu. En quin moment vas considerar que tu passaries millor rodejat de morts que de vius, diguéssim? O sigui, t'ofereixen el curs aquest? Perquè t'agrada la teva feina, entenc.
1: A mi m'agrada molt la meva feina, però no és que m'agradin els morts. M'agrada ajudar els vius a passar aquest tràmit a la mort.
0: Val.
1: Que és molt diferent.
0: Val.
1: És ajudar aquestes persones a aquest procés de dol, aquesta manera de passar aquests instants en què són complicats per una família, perquè estem molt acostumats a que hem de viure sempre, però sí. No estem acostumats a que el més segur que tenim a la vida és que un dia morirem.
0: Sí, això és així. Però
1: a
0: mi em fa molta por, també.
1: Jo... però per què?
0: M'emprenya. Collons, bueno, estic bé ara, no vull morir.
1: O jo també estic bé,
0: bueno,
1: no sé quan em moriré.
0: Escolta, hi deu haver moments durs, entenc, també, per això. Vull dir que aquí fem broma i tal, perquè és un tema que és curiós i no se'n parla habitualment, però vull dir que tu en el teu dia a dia et deus trobar coses que...
1: home, hi ha moments molt complicats. Jo, per exemple, recordaré sempre, i això ens en recordem tot un grup de gent, és un nen de 10 anys que mor la nit de Reis... i era el seu aniversari.
2: Collons.
1: I de 20 persones vam ser capaços d'acompanyar la família 2.
2: És clar.
0: Hòstia de Déu.
2: Hòstia, quina situació. Hòstia.
1: Però bueno, també n'hi ha de molt divertits, eh? Jo me'n recordo...
0: ah, morts divertits n'hi ha?
1: Sí, jo me'n recordo... bueno, morts, familiars divertits.
0: Sí.
1: Jo me'n recordo una dona venint a recepció i dir, escolta, que tanqueu la sala ara al migdia. I dir-li, bueno, no cal ajustir la porta, ja n'hi ha prou. Diu, no, sisplau, tanqueu-la en clau, que amb el que m'ha costat portar-lo aquí.
2: És com un xist, això.
0: Sí.
1: Això. Bueno, hi va haver una dona que em va demanar posar una targeta Visa perquè l'home era molt tacanyo.
0: Ah, sí?
1: Diu, però com em trobi un pago, prepara't, perquè el susto que em fotré.
0: I, escolta, hi ha moments de solitud que tu estàs a soles amb el mort. No et fa por?
1: Per què? A mi em fan pels vius, els morts no.
0: Ja.
1: El mort no es mou.
0: No? En cap cas, eh?
1: Es podria moure, però és un espasme muscular.
0: Però tu has tingut alguna vegada que se't mogui un mort?
1: Bueno, que es mogui un braç sí, però perquè has tocat alguna
0: cosa. Què vols dir que has tocat?
1: Perquè si tu fas un cop aquí o tones el muscle,
0: sí,
1: fa que el nervi s'activi. Però no és que estigui viu.
0: Ja. No, bueno, però el susto te l'emportes.
1: Bueno, si em toqués el cul, potser sí, però...
2: Tia, tampoc cal.
0: Tu estàs allà soles.
2: A pintar-li els llavis.
0: I t'aixeca el braç.
2: I te fot... t'engrapa...
4: I estàs en silenci? O et poses música? O la ràdio? Ens escoltes?
1: Jo els escolto. Els he escoltat moltes hores, eh?
0: Mira,
1: veus. He escoltat moltes hores, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, clar, jo penso que quan estava a Barcelona podia estar unes quantes hores sol allà a la sala de preparació, perquè, clar, jo preparava 12 difunts al dia.
0: 12?
1: Aproximadament.
0: Això a Barcelona, eh?
1: A Barcelona,
0: eh? Però la gent no es moren tant.
1: No, aquí amb 220 a l'any en tenim prou, eh?
0: Aquí on dius?
1: A la zona de la Mancomunitat de la Plana.
0: I a Barcelona a l'any?
1: 17.000.
4: Hòstia.
1: Clar, però és que a Barcelona hi ha els hospitals de referència, hi ha tota aquesta gent que va morir a Barcelona i que després doncs, se'n va a la resta de l'Estat, o se'n va aquí a Catalunya, o puja cap aquí a Osona, també.
0: Sí. Gent que se'n van a morir a Barcelona.
1: Bueno, és que clar, els hospitals bons són a Barcelona.
0: Sí. Bueno, no diguem
1: David
0: gaire alt.
1: Tampoc està malament.
0: No diguem gaire alt, que s'enfadaran als hospitals de la resta de Catalunya.
3: Els hi parles quan els hi vas fent? Saps? I ara et faré el bigoti? O ara...
1: Jo no he parlat mai... Bueno, alguna vegada parlo amb algun mort que no em queda bé, li dic, bueno, va, eixerit, que hem de quedar bé per la teva família.
3: Clar, això...
1: Llavors no saps què fas i queden bé.
3: Veus?
0: Ja.
1: Però,
3: home... Llavors, no sé. Com aquell que rega les plantes, que va...
1: Sí, podries anar passant les...
2: Però les plantes estan vives.
1: Bueno, alguna.
0: I a banda d'algun braç que s'ha aixecat sol, diguéssim, alguna experiència... Com amb el més enllà, alguna cosa més...
1: Jo el més enllà el deixo tranquil.
0: Ja.
1: Més que res, per si de cas, algun dia m'hi he d'anar, doncs ja que ho hagi fet bé.
0: Cap en surt, diguéssim.
1: Jo, de moment, no.
0: No.
1: Jo tenia algun company que sí que veia els morts pel passadís.
3: Ah, sí? Dius ara?
1: Sí, i ja va acabar plegant, perquè...
0: Home!
1: Veia. Però, bueno, jo no els veia.
0: Tu no els veus.
1: Jo no els veus. Jo, per si de cas, els deixo tranquils.
0: Entenc que, a banda d'aquesta... A banda d'arreglar el mort, diguem-ho així, preparar-lo per la cerimònia i tot plegat, llavors també acompanyes en la vella, el tanatori?
1: Sí. Nosaltres el que fem és el anem a buscar a domicili, el preparem, l'arreglem, estem allà amb la família a l'hora de la cerimònia, els acompanyem fins a cementiri, fins a incineradora,
0: sí.
1: I ja està, i fins a entregar les cendres. I en anterioritat, hi ha setmanes que jo estic tramitant i, per tant, doncs, el que fas és doncs, fer tot el tràmit de tota la preparació amb la família.
0: Sí. És raro, aquell moment del tanatori. Què ens pots dir? Què hem de dir la gent que hi anem? Perquè no saps
1: res,
0: què dir.
1: Res. Una abraçada i una mirada fa més que suficient.
0: Ja està, eh?
1: Vull dir, jo sempre ho he dit, no diguis res, si és que no cal.
0: Tu hi vas, no dius res.
1: Fas una abraçada, mires aquella persona...
0: Al mort, no, a la família, no?
3: No, la caixa...
0: Has de tenir molta confiança amb el mort per abraçar-lo.
3: Sí.
1: Bueno, si el vols abraçar, està fred.
0: Sí.
1: Està conservat.
0: Sí, no, està clar, està clar.
3: Jo tinc una amiga que va anar a donar el pèsam i amb els nervis, quan va marxar, es va com aixecar i va dir, bueno, gente, que per molts anys...
0: Que per molts anys què?
3: Ah, és el que diu ella. És que no sé per què vaig dir que per molts anys.
0: Tu has pensat mai, Josep, com vols que et vesteixin? I com vols que sigui la teva vella?
1: Sí, et dic la veritat i els he dit, el dia que em mori, foteu el que vulgueu.
0: I ja està.
1: I ja està. Perquè, total, el que es mor, el que decideix és la família.
0: Sí.
1: El mort, poques coses decideix.
2: Home, per últimes voluntats, eh?
0: Sí, bueno, ho pots deixar escrit.
2: Ha escrit això, eh?
0: Tu has deixat escrit, com vols que te...
2: A mi vull comentar-li al mig del bosc.
0: Al mig del bosc?
2: Va estar prohibit, eh?
0: És il·legal.
2: Sí, no, però ja tinc tota una gent preparada per fer-ho.
3: Veus?
2: Què, eh?
3: No, sí.
2: Tu n'ets un?
3: Sí. No, jo estic disposat a el que sigui.
0: Vale.
3: Jo he demanat que em vesteixin de Schuster.
0: De Schuster, eh?
3: Com Schuster.
1: Sí, estaries guapo.
0: Escolta, quan val morir-se? Perquè això és un tema, també.
2: Oh, val calés, això.
0: Val calés, eh?
1: Depèn d'on. Depèn d'on.
0: Ah, sí?
1: Clar, la nostra és pública.
0: I a Catalunya deu ser més car que els altres puestos, me cago en Déu.
1: No et creguis, no et creguis. El que passa que depèn. Nosaltres som una funerària pública i, per tant, som un pèl més barat.
0: Sí.
1: I després hi ha les privades, que són un pèl més car. Però has de comptar entre 3.500 i el que vulguis en amunt.
2: És que no paga la pena morir-te?
0: No.
2: No?
1: Quantes vegades et mors a la vida?
2: Va, per això, collons, però és car.
3: Bueno, sí, ho faràs, eh?
2: Oh, bueno.
0: Ah, bueno, 3.500 has dit, a partida.
1: Sí, a partir de 3.500. Bueno, pot ser molt més barat, eh?
0: Sí.
1: Depèn del que faiguis, perquè, clar, tanatori no és obligatori. Vestir-te i arreglar-te no és obligatori. Fer vella no és obligatori. Fer cerimònia no és obligatori.
0: Què hi ha d'obligatori?
1: Apuntar-te al registre civil.
0: Això és barat.
1: Això t'ho fem nosaltres.
0: Vale.
1: Això t'ho fem nosaltres. La caixa.
0: Sí.
1: El sac de recollida,
0: sí.
1: I enterrar-t'ho o incinerar.
0: Quin poeta s'està posant ara? Què està de moda?
1: Home, depèn.
0: Miquel Martí Pol...
1: Aquí sempre hi ha hagut Miquel Martí Pol. Jo sóc molt de posar xarango.
0: Ah, sí?
1: Home...
0: En el recordatori parlo, eh? Que sempre s'ha de triar.
1: A la meva sogra i a la meva iaia els vaig posar paraules senzilles de...
0: De xarango.
1: De xarango.
0: Veus? Bueno, està bé.
1: Les coses senzilles.
0: I els hits musicals continuen sent els mateixos, entenc. La Vall del Riu Vermell, tot això.
1: I més a la zona aquí d'Osona, que la Vall del Riu Vermell als capellans els agrada molt.
0: Està bé.
3: Boig per tu.
1: Sí.
0: Sí. Vols dir que és el moment? Boig per tu?
1: Imagine, sempre. De John Lennon.
2: Boig per tu sempre va bé.
3: Sentim Pep Sala de fons sempre.
0: Bueno, quan vegi un mort, ara me'l miraré diferent, Josep.
1: Sí.
0: Pensaré en tu.
1: Bueno, mira, també serà bé, almenys algú pensarà en mi.
0: Està bé. Home, està bé, no? S'ha de reconèixer una feina al darrere, no? De dir, aquí hi ha una persona que hi ha treballat una estona.
1: Home,
0: què és tarda, arreglar un mort?
1: Depèn, pots tardar entre 20 minuts i 3 quarts d'hora, i si embalsames pots estar una hora i mitja, i si és judicial, 3 hores.
2: Què vol dir judicial?
1: Que l'hagin autopsiat. Clar, la gent que troben el tràfic al carrer o que es mor i el troben al cap d'uns dies a casa, d'alguna manera...
2: Clar.
1: Algú ha de dir aquesta persona de què s'ha mort.
2: Sí.
1: I, per tant, va un jutge, el jutge diu que vagi al metge forense i el metge forense fa l'autòpsia.
2: Clar. Mm-hmm.
0: Josep, tenim un costum aquí a la Renaixença, que és repassar els presidents de la Generalitat de Catalunya. No sé com vas de política.
1: Bueno.
0: Has arreglat algun...
1: Polític, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Es pot dir el nom o no?
1: No.
0: No es pot.
1: Perquè per protecció de dades no podem.
0: Però de quin partit era?
1: Socialista.
0: Socialista. Bueno, tots es moren, eh? Tant dels d'un costó i els de l'altre, tots es moren.
1: És igual, eh?
0: Començaré amb el primer president, bueno, el primer, l'últim, diguéssim, el que tenim actualment, que és Salvador Illa, és el 133è. Llavors jo et dic el número i em vas dient a veure si recordes els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. Podem anar fins al 1.300 i pico, eh? 133, Salvador Illa. 132.
1: A Pere Aragonès.
0: Sí, senyor. 131.
1: A Puigdemont.
0: No!
1: Torra i Puigdemont.
0: Quim Torra. Noi, és que...
2: Costa.
4: És difícil.
0: És complicat, eh? És complicat.
1: Bueno, és que jo, si els veiés morts, potser sí.
0: Josep, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i venir-nos a explicar aquest ofici tan curiós.
1: A vosaltres.
0: Que continuï anant bé entre morts.
1: Sí, sí. Vull dir que jo faré casa a la meva mare, per això. Queda't a casa, fes bondat, que ningú es mori. Així tothom estarà content.
0: Ja. Josep Canudas, t'ha anat a pràctic. Moltes gràcies.
5: Si vols venir a públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
2: Avui no havíem de parlar de la roda.
3: Encara de rato que no diem res de la roda.
0: Bé, un moment, nois, un moment. De fet, sou vosaltres que havíeu d'haver preparat alguna cosa sobre la roda. De què parlareu?
2: Sí, avui aprendrem a canviar una roda.
0: Ah. Vinga.
2: Patata. Bueno, aprendrem...
0: Teniu sintonia i tot, eh?
3: Sí, home, hòstia, és bona aquesta.
0: Està bé.
2: Qui l'ha feta?
3: La trinca.
2: La trinca
3: és la patata. Sí, home, sí. Escolta, per canviar una roda, què cal? Què cal? Xuriguetes, digue'ls als oients. Què cal, primer de tot, per canviar una roda?
2: Sisplau, a veure, atenció. Per canviar una roda, el que necessitem és tenir la roda punxada.
3: Ara.
2: Si la roda no la teniu punxada, no canvieu la roda. Bueno... A menys que no tingueu molt de rato de temps lliure, no sabeu què fotre amb la vostra vida, podeu canviar la roda. Quatre rodes, si voleu, podeu canviar.
6: No, però el meu cunyat, diu, vaig a Sant Hilari, hosti, està ploguent, i fot rodes amb dibuix.
4: Ah, sí?
6: Com si fos, però dic, que fots tramo cronometrat o què, idiota? Saps?
0: Hi ha gent que ho fan,
2: Hi ha gent que canvien.
0: Hi ha gent que tenen, igual que tenen armari d'hivern i armari d'estiu, tenen rodes d'hivern i rodes d'estiu.
6: De pluja, rodes de neu, rodes de pedra, hi ha tot tipus. No, senyor, no rigui, no que la roda sigui de pedra, fas tonto el meu cunyat.
4: Eh? Amb el que em costa a mi posar només la cadena... No,
6: ja avui, això t'ho explicarem. Això explicarem.
0: També aprendrem a posar les cadenes?
6: El que convingui. Vale. Vosaltres el que convingui. Primer hem de també saber on hem rebentat la roda.
2: Sí, vull dir, roda rebentada. Diu, sí, tinc la roda rebentada, però saps quina és?
0: Clar. De les quatre.
2: Tu imagina't que rebentes la roda, canvies la roda i no canvies la que està rebentada.
0: Malament.
6: És que això sembla una animalada.
2: No és cap animalada.
6: A la meva tia li havien d'operar un dit, que tenia un nervi així que se li tancava la mà.
2: Sí.
6: La van
2: sí.
6: portar a quiròfano i quan va sortir li havien operat l'altre dit que el tenia bé, eh? Però això és cert.
0: Això
6: us juro que és cert.
0: Això és de veritat.
6: És cert com la mort.
0: Quin hospital era això?
6: No me'n recordo. Havia de ser per Girona.
0: Sí, el Trueta, devia ser el Trueta.
6: I vam anar a veure aquest i com va. Diu, igual, però t'han operat, però s'han equivocat. Vull dir que amb la roda pot passar el mateix, eh?
2: O, llavors, si no sabeu canviar, podeu fer com el meu amic Piguer. El meu amic Piguer. Sí.
0: Fa molt que sou amics?
6: No, Piguer.
2: No. No, en Piguer no.
0: Piguer.
2: Sí, no confongueu. No té res a veure.
0: No. D'on és en Piguer?
2: De Sabadell.
0: Sabadell, va.
2: Pobrot.
6: Bon tio.
0: Bueno, pobrot. Poder estar ben bé. Sabadell, en Piguer.
2: Sí, ell, el Sabadell està bé, però ell no.
0: Però què li va passar amb en Piguer?
2: No, en Piguer, el roda de recanvi, en lloc d'una roda de recanvi, té la Bíblia allà posada.
0: En el puesto que va la roda?
2: Sí, perquè ell no sap canviar la roda.
0: Sí.
2: Llavors, el que fa és resar.
0: Si punxa.
4: El Piguer resa. Ara m'has matat.
2: El coneixes?
4: Conya, que és amic meu de fa molts anys. Més que tu.
0: Perquè la
4: Feien pastoret junts.
0: Clar, tu ets de Sabadell, originària.
4: Som excunyats.
0: Ai. Oh, espera.
2: No és pel cap la vida d'en Piguer.
0: Espera, perquè estàvem en una secció de com canviar la roda del cotxe.
6: No, m'importa una merda a mi la roda.
0: S'està complicant. S'està complicant d'una manera.
2: En Piguer s'havia enrotllat amb tu?
4: No. El Miquel.
2: Miquel!
4: Petons, Miquel, des d'aquí.
0: Bueno, saps què em va passar a mi una vegada amb la roda del cotxe? Vaig punxar-ne dues de cop. Que això sí que és malparit. Anàvem amb una amiga, Cerdanyola del Vallès...
6: Era parint en Piguer?
0: No, tenia res a veure. No tenia res a veure. I va picar un... Ara no sé com es dirà en català.
2: Abre.
6: Bordillo.
0: Sí, però en català.
6: Bordillo.
0: Ah, vale.
6: Es diu bordillo.
2: Bordell.
0: No,
2: això és una altra cosa.
0: No.
6: Pots picar amb un bordell i pots clamar molt malament, eh?
0: Amb la primera roda vam picar en el canto aquest del bordillo. És que, clar, no dic res en català. Fixa't, canto, bordillo...
6: Sí. Això la gent ho entén.
0: Va.
2: El Renaixença, saps?
0: Sí. Llavors, a Twitter, la gent... Veio el català, que el destrosses, que no sé què. Sí. Jo entenc que no sóc...
2: Acabarem l'anècdota?
0: No sóc el principal problema del català. Que
6: estem a la secció, és nostra.
0: No, és vostra. Ara hi vaig.
6: Explica.
0: I, bueno, amb la roda de davant vam picar en el bordillo. I automàticament amb la darrere també, ja. I es van rebentar les dues rodes. S'ha de tocar a la grua perquè només hi ha una roda de recanvi.
2: També has de saber conduir una mica.
6: Sí.
0: Conduir a la meva amiga.
6: El que va...
0: Conduir a la meva amiga, que no ha estat de sort amb els cotxes, perquè una altra vegada, sense ser culpa seva, un quillo li va tirar el cotxe al canal de Manlleu.
6: Hòstia!
0: Sí.
6: Collons.
0: Tornàvem de la festa del porc i la cervesa.
6: Sí, clar.
0: Nosaltres no havíem begut, però aquell quillo sí.
2: A veure, ser català és difícil, però ser català a Osona és molt complicat.
0: Seguim amb els consells pràctics.
6: Jo un consell que també us vull donar, que això ho fa el meu cosí, que va molt bé, ell sempre ho fa. Ell, en el maletero, sempre, el maletero, que també és molt català, sempre hi porta quatre ampolles de ratafia.
2: Això sí que és català.
6: Ratafia, sí, perquè el seu pare, quan va treure el carnet, li va dir, sobretot, quan hagis de canviar una roda, sobretot, porta un gat. Sí. Ja. A la que se li rebenta la roda, comença a mamar com un
0: ratafia.
6: Boig, agafa uns gaterrassos, llavors hi hem d'anar tots a canviar-li la roda, Però això és un consell que us dono des d'aquí, Ràdio Pública.
0: Sí.
6: Quatre ampolles de ratafia i la roda la canvieu, bueno...
0: El consell seria que canvieu d'amics, vosaltres dos.
6: Ja.
2: No, també està bé dir per la Ràdio Pública que porteu alcohol mentre conduïu.
6: Sí! No, això és demagògia. He dit per canviar la roda,
2: No per conduir.
6: Per conduir, no. Al moment que se'n rebenta, tu pares, hòstia, rebentón, obres, cac, ampolla ratafia, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc.
0: Perquè canviar la roda, deixeu-me el dir a mi aquest consell, s'ha de fer amb el cotxe parat, eh?
6: Sempre, sí, sí, sí. I aixecat el cotxe. No la vulguis canviar sense aixecar el cotxe.
2: Atenció, no ens precipitem. Primer, s'ha de descargolar la roda amb el cotxe a terra, eh?
6: Sí.
0: Ah.
2: No la descargoleu amb el cotxe aixecat, eh?
0: Sí que és bé, però llavors gira la roda.
2: La roda gira. És el seu nom, el seu propi nom m'indica
0: roda.
2: La roda.
0: Sí, sí, sí.
6: Total.
2: Roda.
0: Tu... Abans d'aixecar el cotxe, descollar.
6: Descollar, els quatre que crac.
0: Sí.
6: Aixeques amb l'hidràulic, eh?
0: Sí.
6: Que si ets molt valent i tens collons, amb les mans. Crac, un aguanta amb
2: però llavors has de ser dos.
6: Sí,
0: com a mínim.
6: Tu aguantes el cotxe, eh?
0: Sí. I l'altre descolla.
6: Falla. Treus la roda, tornes a posar l'altra.
0: Sí.
6: Sobretot, de la cara bona.
0: Bueno, que té dos cares.
2: Sí,
6: sí, perquè llavors no trobes el
2: la cara maca és la que va cap enfora, la que mira cap al paisatge.
6: I poses, crac, cargoles una mica, l'empuntales,
0: sí.
6: El que aguanta dius, deixa, crac!
0: Perfecte. Ha quedat explicadíssim, ha quedat.
6: Jo crec que sí.
0: Jo crec que sí.
6: Que si algú no canvia les rodes, ben bé perquè gent burra.
0: Exacte. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.
6: A vosaltres,
2: sempre a vosaltres.
6: Peyu, ja ho saps.

0: Espanya en llegó la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob li fes.
1: Què està sonant, Arnau?
2: La moto de Pere Tàpies, una peça llegendària que fa servir les onomatopeies per simular el so d'un viatge trepidant en moto. El tempo frenètic de la cançó evoca velocitat i emoció i ens capbussa immediatament en el moviment circular de les rodes del ciclomotor.
3: Sí, boníssim, això, eh?
1: Sí. Doncs escoltem la moto de Pere Tàpies i tornem amb una història per passejar el gos.
0: Que bandera.

0: jo sóc bugia. Sóc la roda i sóc pistó. I m'accelero, cor i freno. Sóc la moto que dic jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens va gent mal a mi. Encara va gent mal com el senyor. Però pots com la foto aquesta que és mare.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: Avui passejarem un gos molt especial. La Rateta.
1: La Rateta.
0: La Rateta, que ja la coneixem.
1: Home!
0: És el chihuahua de la Marina Casanelles, la convidada que vam tenir.
2: Ah, sí?
0: Que ens va explicar...
1: Va ser aquí aquest plató.
3: Sí.
0: Va
3: venir aquí en sumar el turmell.
0: I què ens va explicar? Que està entrenada per detectar marihuana.
1: Sí. Sí.
0: Mireu-la, posem la foto, mireu-la.
1: És
0: elegant.
4: Li veu. Mira quins ulls.
1: No és la imatge del chihuahua que tens al cap.
0: No. Us explico. Pels que esteu escoltant, no us heu d'imaginar el típic chihuahua amb cara de satanàs i amb els ulls sortits.
1: Amb aquells ulls que ja es veu que no...
0: La Rateta és una gosseta negra molt elegant, amb unes orelles de punta, com dos triangles, i un posat senyorial.
1: Sí. Mm.
0: Segons la Marina, la Rateta és un gos extremadament intel·ligent i aventurer. Recordem que la Rateta és una experta en la detecció de substàncies estupefaents.
1: Sí.
0: Especialment la marihuana. Però, atenció, una cosa, una particularitat...
1: Home, aquesta dada que vas a dir ara a mi em va deixar
0: forta.
1: Marcat. A mi això em va deixar...
4: A veure, quina és?
0: No que li fa por la seva pròpia caca.
3: Clar, te'n recordo.
4: La caca.
0: La caca.
1: Quan
0: li caga, fa por.
1: Quan caga s'espanta.
3: Sí.
0: S'espanta.
3: A mi a vegades també em passa,
0: Però ha de ser molt gros, això. Ha de ser gros.
2: Ha hagut algun dia que jo, hòstia...
4: T'he menjat.
2: Jo mateix m'he anat a ingressar a l'hospital. Endavant.
0: Arnau, què ens has d'explicar?
5: A finals dels anys 60, els Estats Units d'Amèrica s'han consolidat com la primera potència mundial i com el far del capitalisme. Però no tot són flors i violes per al gegant americà. El país viu una època convulsa. La guerra del Vietnam cada cop va pitjor i el jovent del país s'ha rebel·lat contra el patriotisme que es pos i un racisme endèmic.
1: Mira, eren altres temps, eh?
4: Sí.
1: Realment.
4: Ara ja no...
1: Ara ja no es manifesta ningú, ara ja.
5: Són temps per a la contracultura, les proclames d'amor lliure i la pau universal.
4: Això sí que era maco.
5: L'estiu del 1969, tota aquesta força es materialitza en una catarsi col·lectiva que es convertirà en el festival de música rock més icònic de tots els temps.
1: Avui passegem el gos pel festival de Woodstock.

0: El primer que hem de saber és que el Festival de Música de Woodstock no es va celebrar a Woodstock, sinó 70 quilòmetres al sud-oest d'aquesta població. Alguns inconvenients amb els permisos han fet que el festival canviï de lloc a última hora. Al final se celebrarà un descampat enorme que el propietari d'una granja de vaques ha cedit molt amablement per 75.000 dòlars.
1: Carai.
0: Sí, tu. Segons, ja és més del que pots guanyar venent llet de vaca, segurament. Segons els organitzadors, seran 3 dies de pau i música. De moment, però, s'han gastat 3 milions de dòlars i l'escenari encara no està acabat. És un escenari gegant i muntar-lo representa una feinada. El problema és que només falta un dia per començar el festival.
2: Què? L'escenari? Com va l'escenari? Us vaig molt parat, ja?
3: Bueno.
2: Tota la brigada de Woodstock,
3: Tranquil, mestre, tranquil, vull dir, tot el seu temps,
2: Tot el seu temps, per si... Sí. Ho teniu tot per començar i encara no heu fotut res. Fa 3 dies que aquest escenari està muntat.
3: A veure, jefe, m'han d'arribar unes claus angleses. Sense aquestes eines no podem muntar res. No, hem d'esperar, què vol fer-hi? Hem d'esperar, ens han d'arribar les claus.
2: I no hi ha... D'on han de venir aquestes claus?
3: Collons d'Anglaterra! No us he dit que són claus angleses. Venen d'Anglaterra.
2: Oh, mare, que em va...
0: Els organitzadors es posen les mans al cap i aporten 3 milions de dòlars invertits i encara ho tenen tot a mig fer. Si no ho solucionen aviat, l'enganxada de dit serà considerable.
4: Però com pot ser que encara no tingueu l'escenari operatiu?
2: Collons, m'han dit que han d'arribar unes claus d'Anglaterra!
4: Si no fem alguna cosa, serà la ruïna.
2: Espera't un moment, espera't. Mosse! Nena!
5: I jo?
2: Mosse, vine aquí! Vine aquí!
5: Què mana?
2: Com està el tema de les tanques?
5: Oh, les tanques.
2: Les tanques.
5: A veure, ho tenim a mig fer, però...
2: Deixa les tanques. Deixeu les tanques. Oblideu-vos de les tanques i veniu cap aquí a ajudar els que munten l'escenari. Val? Així sembla que anirem més bé, així.
3: No ho sé, no li prometo res, jo. Vull dir, jo ara quan m'hagi acabat de fumar aquests 4 porros que m'he preparat... Ara, jo m'hi poso ara.
5: Passa'm una calada.
3: Deixa'm fumar aquests 4 porros i després us hi posem.
0: Els organitzadors han hagut de triar entre acabar de posar les tanques o enllestir l'escenari. Van molt malament de temps, per tant s'ha decidit que el festival començarà sense que la zona estigui ben delimitada. De moment, el passeig amb la nostra gossa, la Rateta, és ben tranquil. El recinte està buit, només hi ha els tècnics feinejant amunt i avall. L'únic que hem de procurar és que cap foco no ens caigui a sobre. Al cap d'unes hores, el públic comença a arribar. Milers i milers de joves amb cotxes atrotinats i furgonetes Volkswagen, pintades amb l'arc de Sant Martí, fan cua per entrar al festival.
6: Perit, això,
0: Això és molt maco.
6: Això, hosti, pogueri ser.
0: Jo és d'aquests puestos que, de veritat, que no...
6: Com més gent hi ha, millor,
0: Sí, està el que m'agradaria més de ser-hi allà al mig, de veritat. Llàstima que ja es va fer, perquè si no...
6: Jo també, vindria amb tu,
0: És d'aquells puestos...
6: Què sou? 800.000, vinc.
0: Ja vinc, aquí al mig. I borratxos, encara més.
2: I una cosa que no es diu... Pois.
0: Pois.
2: Tu saps els pois que hi havia allà?
0: Jo vaig anar una vegada al Canet Rock, que és el més a prop que he estat de Woodstock, diguéssim. I tot de borratxos parlant mal orella, no hi he tornat mai més.
6: Però no hi havia pois ja.
0: No, pois no, però,
6: ja no n'hi ha en aquesta
0: però una mà de saliva a l'orella em vaig haver de treure. Els organitzadors han previst que arribin 60.000 persones, però la cosa s'està descontrolant. Molta gent s'ha adonat que no hi ha tanques que delimitin res i estan entrant al recinte sense tenir entrada i sense pagar res.
2: A veure. Tothom que tingui l'entrada anticipada, que passi per aquesta cua.
3: Quina entrada, quina
2: entrada. Tothom amb l'entrada anticipada a la mà, sisplau.
3: Jo l'entrada me l'he fumada.
2: Una mica d'hora.
5: Teniu paper? A més que m'he quedat sense paper.
2: Sisplau, algú d'aquí té entrada anticipada?
5: És aquí allò de Marie Gelabert. En sèrio, teniu un paper, sí o no?
3: Va fumada la Gelabert, també.
2: No m'agafi la...
5: Merda, m'ha caigut la Xina.
0: L'entrada és lenta i fora del festival s'ha format un embús de cotxes que ho bloqueja tot. Molta gent opta per abandonar el seu vehicle al mig de la carretera i accedir a peu al concert. Com que no hi ha tanques, els serà fàcil colar-se.
4: Que no veus que estan entrant sense pagar? Mira quina gentada que ve camps a través!
2: A veure, tota aquesta colla de hippies! A veure, fora d'aquí! A veure, no us coleu! Marxeu d'aquí, hippies! Fora d'aquí!
0: Els hippies s'ho autoreconeixen? Vull dir, si el crides... Si un hippie li dius... Hippie! Ell se sent al·ludit?
5: Jo depèn del fumat que vagi, una mica.
2: Sí, clar. Jo crec que sí.
0: Els esforços de l'organització són inútils. Val més assumir que la gran majoria d'assistents entraran sense pagar. Acceptar-ho i centrar-se en que els concerts surtin bé. Encara queda molta feina per fer i el repte logístic és molt gran. Els membres de l'organització tenien previst 60.000 persones, però en el punt màxim del festival arribaran a gairebé 500.000.
6: Imagina't.
0: Bueno, són 440.000 persones
6: sí,
0: més.
6: Sí, sí. Ja... Allà on te'n mengen dos, mengen tres.
0: Sí.
6: Sí, home. Ja, ja ens hi vindrà 400.000 ara.
0: Sí, sí, sí. Oh. Oh. No. És el que va dir Jesús amb allò dels pans i els peixos.
6: Exacte, i se'n van sortir.
0: I tant.
2: A casa d'ahir, allà on mengen dos, passen gana tres, eh?
6: Ah. Com es deia, això?
0: A part, i els porros fan venir gana, això sí, sí que és això.
2: Fan venir gana.
0: A part dels organitzadors, qui més pateix a l'inici del festival és la rateta, que no para de bordar per la constant olor de marihuana que circula per l'ambient. És marihuana dels 60, una collita potent, amb molt aroma, que fa embogir a la pobra gosseta. Mentrestant han començat els concerts i els espectadors estan asseguts per tota l'esplanada. Les bones vibracions, l'amor lliure i les drogues de disseny campen màgicament pel festival. És música, no se'ns ha enganxat.
6: Ah, val, dic, hòstia, ho podem tallar?
0: Ara arrenca.
6: Ara sí que us ha enganxat poder.
2: És un helicòpter, això.
0: Ara
2: sí, això és clar.
0: Richie Havens, Carlos Santana, Janis Joplin, els Creedence, els The Who, són alguns noms destacats que pugen a l'escenari i fan petar els amplificadors. Tot va més o menys bé fins que quatre núvols inofensius s'han convertit primer en una mica de pluja i després en una tempesta.
2: Ai, som.
6: Ai, que va.
0: Però com que estem a l'agost i tothom va col·locat fins a les celles, sembla que la pluja, en lloc de molestar el públic, encara els fa gaudir més de l'experiència. El camp es converteix en un fangar. Alguns assistents es revolquen per terra i juguen amb el fang. És una connexió amb la mare terra.
5: Mireu, el cel...

0: molt polida. Sort n'hem tingut que la pluja ha dissipat una mica l'olor de marihuana perquè la pobra ja s'estava quedant sense veu de tant bordar. La psicodèlia regna per l'ambient. Penseu que els artistes van tan col·locats com el públic.
1: Tu diràs,
2: que maco això.
0: També ha de ser...
1: La Janis Joplin no crec.
0: No ho compro. No. Excepte la Janis Joplin,
1: sí.
0: els altres sí. En un moment dels concerts, Carlos Santana es pensa que la seva guitarra s'ha convertit en una serp.
2: Bueno, sí, no, és normal.
0: Pot passar.
2: T'ha passat a tu actuant?
0: A mi?
2: Actuant en una que et pensis, hòstia, aquest, això de l'escenografia és amb un elefant.
0: Sí que m'ha passat.
1: El que toca la berra dels mongrins, a vegades es pensa que toca una girafa.
2: Els mongrins, que vols dir que van molt...
0: Van tots col·locats. Sí, sí,
1: aviam, perdoneu, mongrins, eh? Vull dir, no... Sí.
0: En un pla més terrenal tenim problemes logístics greus. Només portem un dia de festival i l'organització ja s'ha quedat sense menjar ni aigua potable.
1: Ara sí que l'hem parida. Ai, la mà, les parades s'han quedat sense menjar.
0: Ai, Déu.
3: Doncs agafem una furgoneta de producció i anem a comprar.
1: On vols anar a comprar? No podem, la carretera està col·lapsada. Hem d'aixafar tots aquests cotxes, pesals i per sobre. Com ho vols fotre? Que vingui un bulldozer, no ho sé, que hem de fotre.
0: Un què has dit?
1: Una màquina grossa d'aquesta.
2: Això no t'expliques.
0: Per acabar-ho de complicar, es necessiten assistències mèdiques. Hi ha gent que s'ha desmaiat per la intensitat de la festa. I una noia s'ha posat de part.
1: Què passa ara? Què passa?
4: La meva amiga que s'està posant de part.
5: Tranquil·les, no us preocupeu. Tindré la criatura aquí, el fang en contacte amb la terra.
1: Això mateix, el que faltava. Agafeu-la i porteu-la a un hospital.
5: Ai, deixeu-me opressors, la natura de ser el seu cul.
1: Hi ha algun metge aquí que no vagi fumat?
0: Al final, els organitzadors han de demanar ajuda a l'exèrcit dels Estats Units perquè enviïn helicòpters medicalitzats i s'emportin les embarassades i els assistents que s'han desmaiat. Són moments d'angoixa. Molta gent comença a tenir gana i set. No hi ha menjar enlloc i la situació es complica per moments. És que
5: la només, rateta, què?
0: Només explica lo bo de Woodstock, eh?
1: Sí.
2: Jo poguer-hi ser aquest festival.
0: Hòstia, sí. Hòstia.
5: Cara, la rateta, què? Què passa amb la rateta? Es morirà de gana.
0: La
5: no?
0: Pobra rateta també té gana. Sort que és petita i amb poca cosa ja està plena. Ah. Això sí, ja fa estona que ha abandonat aquells aires senyorials que tenia. Ara mateix tenim la rateta rebuscant entre el fang qualsevol entrepà mig rosegat. És simple supervivència. Allò que la seva pròpia caca li feia por ja ho ha superat. Amb la quantitat de merda, brutícia i vòmits que té al seu voltant. Déu-n'hi-do.
1: Mare de Déu, quin desastre de festival. Amb mal hora el vam organitzar.
0: Finalment, l'exèrcit dels Estats Units envia helicòpters amb menjar i aigua potable. És l'única solució perquè els assistents de Woodstock puguin menjar. Els veïns de la zona també han anat fins al festival a portar-los 4 tàpers.
3: Has de tenir fe. Ja veuràs que d'aquí a uns anys se'n sentirà parlar d'això que hem fet avui.
1: A la garjola ens fotran. Ja veureu, a la garjola.
0: Els organitzadors no saben que han creat una mica sense voler el festival de rock més icònic de tots els temps.
1: Mentre no hi hagi cap mort, rai, saps? Vull dir, hem passat encara prou bé, saps? No? Què? Hi ha un mort? Quants?
0: Dos morts?
1: Dos morts. Home, ara que a la garjola ens fotrem.
0: És hora de parlar de la cara més fosca de Woodstock. Ens situem a l'últim dia del festival. Jimi Hendrix està actuant i molta gent ja ha desfilat cap a casa. Sembla que el pitjor ja ha passat, però en aquest punt de la història és quan es confirma una mort per sobredosi.
1: Bueno, aquesta raia que estaré de preveure, eh?
0: Que si hagués sigut a casa, aquest també s'hagués mort.
1: Sí, i tant. Aquest ja hauria tocat.
0: L'altra mort es produirà ben aviat. Ens hem de situar als afores del recinte, en un camp que hi ha just al costat. Un pagès està llaurant amb el seu tractor i de cop nota una trompada just a sota el vehicle.
5: Ai, la rateta.
0: No.
5: No, me l'has matat?
0: No.
5: No.
0: El pagès acaba d'esclafar un pobre noi que estava estirat dins d'un sac de dormir. És un del públic que havia marxat camps a través i s'havia fotut a dormir vora unes mates. Ah. Ha sigut un tràgic accident. Ningú en té la culpa.
2: A veure, també, és que m'acaben... Vull dir, jo estava aquí llaurant, ella anava llaurant i sento... Que t'acrac! I he pensat, hòstia, ha esclafat un gos. Però quan m'he girat he vist que, collons, hi havia un pobre nano.
1: I quan has vist que era un nano que has atropellat aquest pobre nano, què has fet?
2: Sí, què volies que fes, també? Que ha trucat a l'ambulància, però, collons, ja es veia aquell nano que l'altre barri. Guita, mira el tractor, veus? Encara hi ha pell enganxada aquí al tractor.
0: Hòstia de Déu.
2: Això és del genoll, que l'he enganxat de baix i anat pujant amunt i el primer... el genoll m'ha quedat...
1: És un gendere, això teu.
2: Eh? Un genoll, dic.
1: Ah.

0: Què dius?
1: Un Santén és el...
0: No, dic Manel jo. No, jo...
2: Aquestes dues morts també contribueixen a fer publicitat de Woodstock, a fer-lo encara més salvatge. D'altra banda, si les tanques haguessin estat al seu lloc durant els concerts, potser el noi no hauria marxat pel camp i s'hauria salvat.
1: Sí, home, ara fot'm la culpa a les tanques, tu. Amb lo drogats que van tots aquests hippies, i ara les quatre tanques que no hem posat, ara tindrà la culpa a les tanques. Drogats, colla de pollosos, hippies.
2: Ei. Woodstock deixa una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva de tota una generació. Heu de saber que les pèrdues econòmiques van ser enormes, però els organitzadors les van recuperar quan van filmar un documental sobre el festival que va guanyar un Òscar l'any 1971.
3: Veus?
4: Mira, i què se n'ha fet de la rateta? Sisplau.
2: La rateta? La nostra chihuahua?
1: Ai.
2: La rateta...
4: Se l'han menjat.
2: Amics meus, se l'han fumat, t'imagina't.
1: Orelles i tot.
2: Fumar-te un chihuahua, de fet.
1: Has d'estar molt apurat. Eh?
5: Has d'anar fent... Acabes fumat, però bordant, eh?
2: La rateta, la nostra chihuahua, és... Viva! Viva!

La nostra amiga ha superat el passeig, però està ben marejada. Tornem a casa morts de fam, cansats, sense haver dormit, plens de fang i amb una pudor de marihuana que espanta. La rateta ha sobreviscut, però no sabem si mai més tornarà a ser aquell gos tan intel·ligent que detectava droga. Ara es mou lentament i té els ulls ben inflats i vermells, més del que s'espera d'un chihuahua. Woodstock també li ha passat factura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I arriba.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc extrem d'incendi, el doble dels que hi havia ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais de caràcter forestal que estan tancats al públic. Anem a un d'aquests que estan tancats, Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Montse Poblet.
2: Bon dia. Els camins d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i la Serra de l'Obac estan tancats i cartells de color groc informen que per risc extrem d'incendi no s'hi pot passar. El foc que encara crema a Sentmenat, tot i que no amenaça amb entrar al parc, ha estat una de les raons per les quals s'ha pres la decisió de tancar-lo. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
3: Hem fluït, evidentment, el fet de que encara no estigui controlat. Per tant, hem decidit, doncs, ampliar aquest tancament en aquest parc per evitar riscos. Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies.
2: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet a Barcelona per l'esborrany de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Anem cap allà, nascuda José Antonio Muñoz, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, ha explicat que a causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada.
6: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
5: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el centre cívic La Florida per atendre i ajudar els veïns afectats per l'esborrany. En Escura, José Antonio Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Desarticulada una banda juvenil, autoanomenada Los 300, a la qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Comissaria de les Corts de Barcelona, Toni Fortesa.
7: Els investigadors atribueixen al grup agressions amb armes blanques, robatoris violents, tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. Segons l'investigador dels Mossos, José Ángel Merino, la violència era cada vegada major i això els va obligar a accelerar la investigació.
8: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició, i si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
7: Els Mossos d'Esquadra donen per desarticulat el grup i asseguren que la investigació els ha servit per conèixer millor un fenomen que va a l'alça en els darrers anys. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: El conductor que jutgen a Girona per atropellar mortalment una ciclista i fugir del lloc dels fets l'any 2021 ha declarat que mai va pensar que havia embestit una persona i ha admès que anava begut. El judici es fa amb jurat popular i demanen per ell 8 anys de presó. Girona, Clara Jordan.
9: Hola, bon dia. Era en Fires de Girona i ha reconegut que aquella nit havia sortit i begut. Ja entrada la matinada va decidir amb un amic pujar al Santuari dels Àngels a xerrar. Quan estaven de camí, ha explicat que va perdre el control del cotxe, va topar amb una tanca i va embestir el que va pensar que era un animal.
10: I metros després sí que pensé què podria haver sido. No pensé en ningún momento que podria haver una persona allí, un animal, como tantos hay en la zona de alrededor de Girona.
9: La vista oral acaba avui i demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat popular. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Una operació policial contra el Top Manta a Cambrils, al Baix Camp, acaba amb l'enfrontament entre els venedors i tres persones ferides. L'acció s'ha de fet després de les reiterades queixes de l'alcalde de Salou perquè la zona dels manters és a tocar del passeig d'aquest municipi. Tarragona, Manel Sastre.
11: Bon dia. Feia dies que l'alcalde de Salou es queixava a les xarxes socials de l'allau de manters que hi havia tocat al seu terme municipal, però en el de Cambrils. En una acció conjunta de Mossos d'Esquadra, unitats d'Arro, policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional, Nacional s'ha aconseguit aquesta nit desmantellar les parades, però amb aldarulls. Alguns manters van respondre a la intervenció policial amb el llançament de pedres i d'objectes. Segons fons policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus i un altre mosso també va tenir una lesió muscular. Finalment, dos venedors han estat denunciats i 2.600 peces falsificades decomissades. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Trescat i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA i Productors Audiovisuals de Catalunya, han arribat a un acord per enfortir el sector en la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera d'aquestes productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa també la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció de documentals en versió original catalana. Trescat també s'ha compromès a incrementar la dotació pressupostària de la convocatòria periòdica de projectes documentals, que passarà de 756.000 euros l'any 2025 a 1 milió d'euros anuals. Aquest nou acord forma part del nou marc de relacions entre Trescat i el sector de la producció que va arrencar el maig de l'any passat. En els últims 3 anys, Trescat ha incrementat la seva aportació al sector passant de 38 milions i mig d'euros a 70 milions. Esports amb Marcos García.
12: Jornada de descans al Mundial de Futbol abans dels quarts de final que comencen demà i seran aquests: França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. Suïssa justament és la darrera selecció classificada, va superar Colòmbia ahir als penals i l'Argentina també ahir es va imposar a Egipte per 3-2. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba cedit del Burnley anglès. És la segona incorporació de cara a la propera temporada. Aquest migdia es fa el sorteig de l'Eurocup i de la Champions League de bàsquet amb el Kitzen Esman Resa i el Joventut de Badalona. A la Champions FIBA ja tenim els rivals de la sisa Joventut. Jugarà en primera fase el grup H, juntament amb el Telecom Bonn d'Alemanya, el Bnei d'Israel i el Porto de Portugal. I en futbol sala, a aquesta hora es fa el sorteig de la fase Champions, on aquesta temporada que ve hi serà el Barça. A més, avui cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana, 158 quilòmetres, surt com a nou líder el noruec Trine Torstein.
0: Fins aquí les notícies.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra... I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
13: No podem acceptar que hi hagin...
1: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
0: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Hi ha gent que s'estima més els gats.
17: Els gats realment et donen molt d'amor.
16: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
18: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
16: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma Trescat aquesta nit.
19: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el fetge amb ceba és un plat tradicional de les fondes? Econòmic, nutritiu i saborós, és un exemple clar de cuina funcional i gustosa.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
3: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrirem amb en Salvador Brugués que congelar bé també és cuinar millor. Trucs, tècnica i coneixement per aprofitar els aliments sense perdre la qualitat. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta la seva cuina catalana i els llocs on anar-la a menjar. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep.
0: Què, avui tirem per un plat de tot Catalunya o d'una zona concreta?
1: Avui tirem per un plat d'una zona concreta, en el sentit que és mariner, el bull de tonyina.
0: Uf, aquest sí que costa de trobar, també. En perill d'extinció, eh?
1: Total. Tenim uns quants d'aquests i jo crec que, aprofitant que ara la cuina catalana està en un bon moment, podem també aprofundir en buscar aquest tipus de plats, no? Sortir dels quatre hits de sempre, que estan molt bé, però anem a buscar una miqueta més de profunditat.
0: Va, documenta'ns. Què és això del bull de tonyina?
1: Doncs el bull de tonyina, que es fa normalment amb cargols, és un guisat de tonyina, amb un gust profund, salí, gelatinós, que el bull és una rehidratació de la tonyina, eh? La tonyina seca, es rehidrata i es guisa amb patates.
0: Aquesta part de l'estómac, del d'això...
1: Tipus ventresca. També se diria que és la tonyina en sorra. També hi ha zones que li diuen tonyina en sorra, a veure, és un tall... És una mica feresta, com és fort.
0: És rústic.
1: Sí, és rústic. Ara, si el pots domar i el pots, diguéssim, amorosir una mica, el que et dona és aquesta força i aquesta potència bestial, que és el que es tracta d'aprofitar aquesta força.
0: Doncs necessitem un bon cuiner, una bona cuinera que xiu-xiuegi els fogons amb aquest bull de tonyina. I a on ens n'anirem a menjar?
1: Doncs mira, podem menjar-lo al restaurant Arrabal de Barcelona, un restaurant que, a més, ara està, diguéssim, amb molta tendència. Fan un molt bon bull amb tonyina. Si volem anar a la zona de Sitges, que és un dels llocs on el bull de tonyina, diguéssim, té potència, Vilanova, Sitges, i anant ja més cap al sud, doncs el fan al bar Can Noi, que està molt bé. Menjar el bull de tonyina en aquesta zona a mi m'agrada molt, perquè trobes una connexió molt especial amb la història. A Canyelles, al Can Manalet, que és un restaurant que va formar part de la ruta del Xató, vull dir que és un restaurant d'aquests que juga a la lliga de la cuina tradicional, doncs aquí també podem provar un bon bull de tonyina.
0: Doncs escolta, el bull de tonyina que ens encanta, el de l'Arrabal, el de Cal Noi i el de Cap Manalet. I si algú ens en vol dir algun altre, que ens ho enviï, que ens deixi doncs això en un... mira, el propi Instagram, que ens deixi un missatge allà i diu: el bull de tonyina l'heu de tastar a tal lloc. I nosaltres hi anirem.
1: Ens posaran les orelletes com els suricatos de les pel·lícules, direm: a on dius? I anirem cap allà ràpidament.
0: Anirem, menjarem i pagarem, eh? Que no som d'aquells que anem de gorra, eh?
1: No, nosaltres funcionem així, d'aquesta manera. Cadascú que funcioni com vulgui, però nosaltres ho fem així.
0: Així està bé, anem on volem.
1: Exacte, i després també doncs diem el que pensem i ja està.
0: Òscar Gómez, moltes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada. La Fonda.

0: I avui ens ha vingut a veure la Mònica Álvarez del perfil d'Instagram Sweet Home Alabama, que ens portarà cada estiu, aquest estiu, una recepta un dia a la setmana. Mònica, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep, com estàs?
0: Escolta'm, què és això de Sweet Home Alabama?
1: Mira, és un naming que vam crear pel compte d'Instagram que tinc, perquè ens agrada molt amb la meva parella fer coses creatives, com segurament haureu vist amb els vídeos que fem, i vam dir, mira, posem un nom ben diferent i que cridi molt l'atenció.
0: Això hauries de posar Sweet Tupper a la mama, no?
1: Molt ben vist, Pep, em prenc nota, perquè a més és com més proper i tot el nom que proposes.
0: Escolta'm, tu ets molt cuinetes o què?
1: Sí, sempre m'ha agradat molt cuinar, el que passa que és una cosa que requereix molta passió, molt de temps i no posar-se nerviós, perquè al final tot aquest temps que dediques tens la teva recompensa no només per tu, sinó per tota la gent que t'envolta. Al final és l'acte d'amor més gran que pugui haver en una casa.
0: Home, tenir un Instagram de cuina hi ha una cosa molt bona, i és que com a mínim el dia que cuines aquell dia menges molt bé.
1: Aquell dia mengem molt bé, però si ens posem a fer vídeos, ens ho mengem tot fred, Pep.
0: Això també és veritat. A veure, va, comencem aquest estiu amb una recepta que fa una pinta. Avui ens vens a fer un carpaccio una mica especial.
1: Exacte. Avui, Pep, et porto una proposta molt fresca i facileta per aquests dies d'estiu que fa tanta calor. És una recepta de contrastos intensos, ja que combina la dolçor de la poma i de la ratafia amb el gust intens i l'umami de l'anxova.
0: Farem un carpaccio de poma amb anxoves, reducció de ratafia i ametlla granulada. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, comencem rentant una poma, que pot ser la gala, que és cruixent i sucosa, o la Granny Smith, que és més àcida i que combina molt bé amb l'anxova. Li traurem el cor, però no la pelarem perquè volem donar-li un punt de color. La partirem per la meitat, la laminarem ben fina amb un ganivet o amb una mandolina i la col·locarem en el plat. Llavors tallarem els filets d'anxova en quadradets, els repartirem per sobre de la poma i escamparem un grapat d'ametlla granulada torrada. Finalment, per fer la reducció de ratafia, la posarem en un cassó uns minutets fins que veiem que redueix a la meitat i agafi una textura com de xarop. I amb una cullera la repartirem per tot el plat i ja ho tindríem.
0: Escolta, quin carpaccio de poma amb anxoves tan fantàstic que tenim. No sé si me'l menjo de primer plat o gairebé de prepostre.
1: Ens el mengem junts de primer plat, Pep.
0: Doncs vinga, Mònica, torna la setmana que ve.
1: Aquí serem. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui la ruta dolça de Catalunya anem cap al Vendrell, perquè no hi ha un dolç que fa honor al seu nom que sigui lleuger, cruixent i fràgil. Sorprenentment fràgil. Es diu el bufat i és una de les especialitats més emblemàtiques d'aquest poble, d'aquesta vila del Baix Penedès. Des de fa temps, des de fa temps que acompanya a festes, a celebracions i aquestes tardes d'estiu que el bufat del Vendrell agafa el seu protagonisme. Els ingredients són senzills, són humils, unes bones avellanes, farina, clara d'ou i sucre. La textura, molt particular, gairebé esponjosa, que es desfà la boca, com el seu nom. I és que, precisament, el seu nom ve d'aquí, d'aquest aspecte inflat i lleuger que recorda a una mena de petit soufflé, podríem dir, assecat al forn. Tradicionalment sempre s'ha consumit durant les festes majors i també els mesos d'estiu, quan moltes famílies i gent que visita doncs la vila del Vendrell aprofiten per emportar-se'n una capsa cap a casa. I és que això és el que hem de fer els catalans i les catalanes. Quan anem un llop, gastem diners comprant el millor record, una bona mossegada. I si pot ser dolça...
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: I avui toca cap a Sant Hilari Sacalm. Venim a un lloc que ja hi vam venir a la fonda de fa un parell d'anys, i és que venim a un taller de cuina on hi ha un cuiner que té una sensibilitat per la sostenibilitat, per la biodiversitat, per cuinar, per la tècnica, pel producte i, a més, per ensenyar. Aquest és en Salvador Brugués, professor de cuina, cuiner, i per això venim a la fonda aquí de Catalunya Ràdio a veure aquest calaix que sovint tenim menys tingut tots a casa i que és absolutament essencial per la cuina. És el calaix del congelador, una tècnica present a totes les cases, a tots els restaurants, però que massa sovint s'ha tractat com una solució de segona divisió. Per això avui en venim a parlar amb en Salvador, gran coneixedor de la cuina contemporània, per entendre com el fred també pot ser precisió, qualitat i futur. Congelar bé és una solució? O congelar sempre és de segona divisió, com dèiem? Salvador Brugués, molt bon dia.
3: Què tal? Com estem?
0: Aneu bé? Fantàstic, i vos?
3: Molt bé, molt bé, molt content de tenir-te per casa. T'has descuidat de dir que a sobre vaig ser el teu professor de cuina.
0: Exacte, és veritat també, això. Bon alumne que tenies, eh?
3: Molt bon alumne, la veritat és que sí.
0: Salvador, escolta, tu ja portes molt de temps remenant amb el tema del congelat. El congelat és una segona divisió d'un producte o pot ser de primera divisió? Pot ser un producte de qualitat?
3: Ara mateix et diria que és un producte de primera qualitat. Sí que és veritat que en un primer moment era el dimoni escuat, la gent s'ho mirava molt malament. Jo me'n recordo que utilitzar congelats era una cosa, doncs, mal feta. Ara, si vols, podem començar dient que hem de congelar el peix que ens menjarem a casa pel problema greu dels anisakis i que no anirà menys, per tant, anirà. Però, a més, és una bona tècnica per tenir una despensa preparada, per organitzar-nos, per fer el dia que fem sofregit, fer una miqueta més, guardar-lo, i llavors no tenir mandra d'entrar a la cuina a fer un guisat, perquè el més llarg ja ho tenim fet, com és el sofregit. Tenim bons congeladors, que els hem de mantenir nets, perquè si ens fan gel no congelaran bé, però per suposat, ara és un bon sistema de treballar, utilitzar el congelador.
0: Encara per això crec que tinc la sensació de que a moltes cases el congelador és aquell calaix, aquell rebost, diguem-ne, amb temperatura a menys 18 graus, però que no el sabem tractar, no? És com aquell telèfon que té moltes aplicacions, però que només el fem servir per trucar.
3: Sí, la veritat és que tens raó. Això em fa pensar una miqueta amb l'altra cosa que jo he anat fent, que és cuina al buit, on tothom em basava bàsicament per guardar coses que sobraven, i no és això. Precisament quan tenim una tècnica és per fer-la servir bé. El congelador És una bona eina si la tenim al dia, si sabem el que hi ha, si no anem posant coses, tot el que s'obre ho anem deixant allà, sinó que, al contrari, comprem organitzadament, cuinem i congelem, descongelem amb temps. Per tant, si el fem servir correctament, és una eina que pot treure molt de profit. Si no, bé, és el mateix que hem tingut tota la vida i ara que sabem com es fan les coses, no li traiem el rendiment que li hem de treure.
4: Justament encara fa poc amb un company comú comentàvem que moltes vegades és això, que a la cuina a vegades encara tenim aquelles males praxis, no? Per exemple, et poso una situació, un restaurant que només obre el cap de setmana, el diumenge acaba el servei del migdia i diu, què m'ha sobrat, no?, del que vaig comprar el divendres, doncs va, ho envaso i ho congelo, no? Clar, això no hauria de ser així.
3: No, precisament el que et deia, la bona organització crec que és fonamental, inclús tenir una visió una mica a mig termini, gairebé anual. Per exemple, ara mateix tenim uns pèsols increïbles, excepcionals. De fet, jo últimament cada setmana li compro amb en Miquel i la Maria, que venen del Maresme, uns 5 quilos de bons pèsols que els desgranem mirant una sèrie o xerrant amb la meva parella i de seguida els congelem. Què vol dir? Que tenim uns pèsols d'una qualitat increïble gairebé doncs, fins d'aquí mig any. O sigui que no és allò el que... No, preparem, ho deixem tot a punt i quan ho necessitem, bueno... A vegades fem un guisat, a vegades ens soluciona un sopar d'arribar tard a casa, bullir dues patates i tirar els pèsols des de congelats i amb 5 minutets tenim un sopar de cine.
4: Tu creus que congelem bé a casa?
3: Aquí és on penso que hi ha un gran error. La gent no veu clar o no sap com treure-li tot el profit al congelador, per això ha d'estar ben ordenat, ha d'estar ben net. És molt important que congelem molt de pressa i perquè congelem molt de pressa hem de tenir espai i per tenir espai hem de tenir un congelador ordenat i també l'hem de tenir net. Quan deixem molt de gel els congeladors no funcionen bé, no refreden prou bé. Llavors, si fem aquesta idea de programar-nos, de tenir un congelador, de si congelem peix, per exemple, sí que és veritat que això crec que cada dia es fa més de congelar el peix. Si tenim un espai per posar el pla perquè es congeli el més ràpidament possible, no posar el perlló de tort, que llavors no... Doncs si fem tot això, anirà fent. I això és només posar una mica de ganes, no tenir ni por. Jo, amb això que deies tu al principi, és veritat que recordo els primers pèsols que arribaven congelats que ens els miràvem malament perquè no havíem fet servir, i ara els fem servir i poden ser d'una qualitat molt bona.
4: Clar, aquí hem de tenir unes quantes, diguem-ne, consideracions, però anem, diguem-ne, pels fonaments tècnics del principi. Què passa exactament quan congelem un aliment?
3: Bé, congelar el que fem és canviar l'estat físic d'aquest aliment. Normalment que hi ha parts líquides i parts sòlides, però tot es converteix en un sòlid i per tant aquesta part fa uns petits cristalls que són els que ens convé que siguin petits perquè llavors quan es descongelin no s'hagin fet grans i no trenquin la molècula de la pròpia peça de carn, de peix o de verdura. Si congelem a poc, el que fem són cristalls molt grans i llavors quan es descongelem veurem que aquesta peça, aquest aliment, treu molta aigua. L'aigua és la clau de que quan mengem bé. Quan mengem un peix que ha perdut l'aigua, en boca serà sec. Quan mengem una carn que s'ha cremat, serà seca. Per tant, clau, congelar de pressa, i aquí ja us diria que aniria molt bé tenir una cobertura, una protecció. Quina protecció és? Normalment pot ser una capa d'un petit film ben prim. No cal posar-hi tres bosses de film, no cal sobregastar plàstic, però sí que és veritat que així evitarem que es cremi. Si tenim bosses reutilitzables, molt millor tenir aquestes bosses amb aquestes silicones on es pot tancar, on tu pots apretar i treure l'aire. L'ideal seria segurament fer-les al buit, fer-ho tot al buit, perquè al no haver-hi oxigen encara evitaríem que es cremessin més, però també entenem que quan fem buit també utilitzem molt plàstic, per tant, si podem fer-ho amb bosses reutilitzables està bé. Millor que no pas amb un tàper, perquè si posem amb un tàper el que farem serà ho posarem o tancarem amb una caixa hermètica amb aire. l'aire és un aïllant. Això ens farà que ens tardi més a congelar. Més a congelar vol dir cristalls grans, i quan descongelem veurem que aquell tall de peix que deixarem en un plat a la nevera perquè es descongeli a poc per l'any demà, que és la millor manera de fer-ho, farà molta aigua. Aquesta aigua és la que perdrem, i quan la tinguem a la boca no hi serà, per tant serà sec.
4: Per això va bé el tema de l'envasament al buit, per no haver-hi aquesta, diguem-ne, aquest aire que hi ha aquí. Clar, entenc que quan parlem de congelat, evidentment parlem de que qualsevol producte té aigua, per tant aquesta importància en fer que aquests cristalls d'aigua siguin el més petit possibles. Clar, aquí hi ha una cosa important, Salvador, i és que encara avui en dia hi ha una diferència entre la congelació domèstica i la congelació, podríem dir, més professional, no? Perquè, clar, qui més qui menys ara en un restaurant té un abatedor de temperatura que va a menys 40 graus o menys 80, o a la pastisseria, no?, aquests congeladors que tenen el control d'humitat incorporat i que després tenen, diguem-ne, el rebost congelador.
3: Clar, aquí hi ha la diferència. És qüestió de preu. Quan es congela bé, segurament seria aquests sistemes professionals. Si aquí ho fem bé, pensem que a Japó això és un art, congelar molt bé, molt de pressa, és molt important. Precisament aquests dies estàvem per l'alimentari i vaig sentir una xerrada d'aquestes empreses, grans empreses que congelen, que també cada dia ho fan millor. Jo crec que ho fan molt millor. Ja, abans me'n recordo que els peixos arribaven molt cremats o arribaven amb una quantitat d'aigua desmesurada, bueno, tot com sempre depèn del preu, però sí, l'avantatge que tenim els restaurants o els restauradors és poder congelar molt de pressa. Per què? Perquè normalment s'utilitzen, com tu bé deies, aquests abatedors, que és fred en moviment. Normalment per congelar o també per escalfar necessitem sempre temperatura i moviment. Quan ho poses en un abatedor que baixa menys 40 graus i a sobre hi ha el moviment que fa que refredi molt més de pressa, doncs això ajuda que la qualitat final sigui molt, molt millor. Per això entenc que una bona congelació feta farà possible que al final la immensa majoria de peix ens el puguem menjar congelat, segur, sanitàriament, i amb una qualitat bastant propera a la qualitat en fresc. Penseu que, per exemple, les gambes és molt comú congelar directament perquè té una vida útil molt curta, el cap queda negre de seguida, es fan molt bé, llavors molts restauradors ja ho fan per aquest sistema perquè d'aquesta manera conserven bé la qualitat del producte. A casa ens costarà una mica més, però si fem això de tenir un espai pla, jo a vegades deixo una safata amb aigua que ajudi que estigui ben pla i que estigui en un contacte amb el fred per ajudar, es congela en un moment. Si fem aquests petits trucs, si netegem bé el congelador, si no hi posem gel, penseu que si hi ha gel el defrost no es fa bé i llavors no congelem. Què vol dir? Congelem més lents, tornem a parlar de congelar perdent aigua.
4: Parlàvem de congelar, clar, moltes vegades diem ultracongelació, també surt aquella paraula que ara deia els japonesos, congelació magnètica. Tot això són tècniques diferents que de congelar, no?
3: Sí, de fet n'hi ha moltes i com sempre tot depèn del preu. Hi ha des de congelacions amb nitrogen líquid que el que fan és fer baixar la temperatura en un moment, el més normal és amb batedors, i llavors hi ha aquestes congelacions noves, aquests aparells grandiosos, aquests congeladors magnètics que valen una fortuna i que, per suposat, això només és per indústria o per grans restaurants. És veritat que aquells establiments que ho necessiten molt, potser a la llarga aquesta gran inversió els hi suposa un benefici. A nivell de casa, no. Sí que és veritat que una altra part que s'està fent des de alguns restaurants i que estic segur que arribarà a casa, i aquí segurament alguna empresa ho ensumarà aviat, és coure directament des del congelador, passar del congelador a la cocció directa. Segurament haurà de ser un bany d'aigua, el bany d'aigua o un forn de vapor, que per mi és el futur, però en comptes de congelar i descongelar el peix, coure directament, normalment això sí que cal que estigui envasat al buit, coure directament amb una temperatura suau i llavors marcar la planxa. I tenim un peix amb una qualitat excepcional. Per tant, la congelació té futur inclús amb qualitat. Per tant, veurem canvis en poc, en molt poc temps.
4: Clar, aquí partim doncs, que, per exemple, tenim un tall de lluç, que el tenim envasat al buit, que el tenim al congelador, menys 18 graus, i ara tu ens estàs dient ja que coure directament. Clar, sempre a l'escola no havíem sentit a dir que quan volíem coure un tall de peix l'havíem de descongelar més lentament, que quan parlem, per exemple, d'un entrecot o una mitjana, sempre parlem allò de... que s'atemperi a fora de la nevera perquè després a l'interior arribi el cor del producte, i tu ara ens estàs dient anar de congelat a cocció. Clar, quines temperatures estem parlant i com és això a casa que ho podem fer-ho?
3: Sí, això a nivell de restaurants ja us dic que ja es fa bastant. Llavors, precisament per si ho entenem no ho desmereixem. El fet de coure des de congelat és una bona manera d'entendre que, com que algunes coses les hem de congelar per aquests problemes sanitaris o per organització, si ja ho tenim preparat amb reaccions, amb unes reaccions que siguin d'un tamany primet, la cocció de coure a menys 18, a coure a 0 graus, que seria que ja gairebé tinguin tot la nevera, aquests 18 graus de temperatura ens els podem saltar directament anant a cocció. Llavors, això és una manera molt pràctica. Imagineu-vos un filet de llobarro, que ja us ho venguessin envasat al buit, que això és molt fàcil que arribi molt de pressa.
4: Això a Japó ja es fa, no?
3: Sí, sí. I aquí també. Llavors, que tu tinguis bosses de cocció, perquè aquestes bosses han d'aguantar certa temperatura, i que tu puguis posar al bany dins una banyera d'aigua, que es diu, que no és res més que una aigua en moviment amb temperatura controlada, 60 graus, i en 8 minuts tens un peix perfecte, que si en el cas de que no puguis menjar fort, doncs segurament ja el pots menjar i seria com un peix gairebé putxadet, bullet, aquells que ens feia la mare quan ho tiràvem a dins l'arròs bullit.
4: El lluç de malalt, no? L'arròs de malalt.
3: Que és molt bo, si no es passa de punt. És una bona manera de coure, perquè coem amb temperatures suaus. Doncs llavors fem això, llavors ho donem un cop de planxa i està perfecte. Aquest sistema ja es fa servir, i estic segur que moltes marques comercials ens vendran un tall de lluç amb una salsa verda o a la basca, tindrem que posar-lo dins aquesta aigua o dins un forn de vapor, que ja us dic, jo crec que és el futur de poder cuinar molt bé a casa, i en 10 minuts tindrem un peix perfecte que a nivell nutritiu estarà molt bo i a nivell de seguretat alimentària també estarà molt bo perquè l'haurem congelat.
4: Ja has dit dues vegades això del forn de vapor, no haurem de parlar, però clar, aquí hi ha una cosa important, i és que si comprem el peix i el comprem envasat al buit i congelat, d'alguna manera el venedor, l'empresa ens ha de donar informació d'aquella bossa que té aquell tall de lluç o de llobarro, si és una bossa de cocció o només és una bossa de conservació, no?
3: Per suposat, això és el que s'ha de fer bé, el que s'ha de fer bé i s'ha d'explicar. Hi ha bosses de cocció i bosses de conservació. Les bosses de conservació no serveixen per coure, perquè aquest plàstic sí que pot migrar a dins les persones, per tant no està preparada per coure. Les majories de plàstics no ho estan, però sí que molts ho estan preparats. Llavors, l'empresa que faci el cop de cap i ho faci, només apuntant això, escolta, això està preparat per cocció, i segurament, jo crec que en un futur, espero que el més curt possible, les bosses seran biodegradables, seran bosses que vindran d'algun material com pot ser, per exemple, la pell del blat de moro. Llavors, això ens farà que puguem cuinar amb aquesta bossa, però que a més llavors puguem tenir dos dies de sentit comú i no utilitzem més plàstic del que necessitem i es pugui compostar bé aquesta bossa. Informació. Entenc que les empreses han d'explicar de què està fet i les temperatures que aguantaran. Normalment aguanten temperatura fins a 80, que és de sobres per cuinar.
4: Salvador, i aquesta tècnica de congelar i coure directament de congelat és vàlid per a tots els productes? Perquè, clar, ara parlàvem del peix, però no sé, estic pensant en un tall de carn. Estic pensant en unes verdures, no?
3: Seria viable per tot, tot i que és bo tenir en compte, per exemple, si ho féssim amb aigua, que és el que fem molts restaurants, que tenim una cosa que escalfa l'aigua a una temperatura molt precisa i la mou, si poséssim molts blocs de gel, de carn gelada, a dins d'aquesta aigua ens baixaria la temperatura i llavors algun dia quedaria cuit i algun dia no. Però en principi sí. De fet, pensa que quan diem com es congela un aliment, com es cou un aliment congelat, el primer que pensem és descongelar, però n'hi ha que no. Els pèsols, no? Hi ha molts aliments que és millor coure directament, no? Si descongelem un aliment sempre perdem aigua, si la tirem directament a dins aquesta aigua bullint, per exemple, en el cas del pèsols, el resultat és molt millor. És exactament el mateix exemple. Si ho volguéssim portar al màxim extrem, allò de dir, és que ho volem fer així des de congelats, o un restaurant que ho volgués fer així, el que faria seria tenir un congelador de passe, que seria tenir un congelador a menys 4 graus, que seria un congelador tipus gairebé de gelats. Llavors, el temps de cocció seria molt, molt menys. Per què ho dic això? Imagineu-vos, és com una hipòtesi, una idea de crear un restaurant amb gairebé tot congelat, amb uns congeladors de passe, o sigui, uns congeladors a 20 per conservar, o menys 40, i un congelador de 4. De tenir la 4 a 1 grau, no hi ha tanta diferència. Llavors, això no és ciència-ficció, això pot arribar a qualsevol dia.
4: Bé, una cosa crua o també, per exemple, inclús coses cuinades. És a dir, avui en dia que parlem tant de la restauració, del tema dels horaris i tot això, un restaurant no deixa de ser una empresa, per tant, ha de ser rendible, no? Per tant, hem de buscar la fórmula de que aquells cuiners, aquelles cuineres que tinguem allà, potser, doncs, tenim uns horaris diferents i fa que ho tinguem tot envasat al buit. Estem parlant que sembli molt de futur, però això actualment és molt present en segons quines cultures gastronòmiques.
3: Clar, i es fa, i penseu que és treure'l d'aquesta por del congelat. És a dir, això ho han congelat i ens ho donen. No, si és veritat, si una cosa ha estat congelada quan fa una setmana que està a la nevera, sí que és un mal producte mal congelat, però si cuinem amb la idea de cuinar, refredar ben de pressa i de seguida congelar, doncs escolteu, al final és millor que tenir-ho 3 dies a la nevera amb un pot obert. Vull dir que és higiènicament molt, molt més saludable, i sí que és un congelat, però vaja, és una tècnica de treball, és una manera de donar un sentit i buscar una solució. També els restaurants han de buscar aquesta viabilitat i per tant han de buscar una organització. Hi ha dies que no hi ha feina i pots produir i pots endreçar-ho i pots deixar-ho tot a punt, i hi ha dies que són bogeries, que el que has de fer és vendre. Llavors, tenim molts camins i el congelat és una de les tècniques possibles.
4: Salvador, tots els productes es poden congelar o hi ha algun producte que dius això no?
3: Hi ha productes que no els hi va bé, no els hi agrada la congelació. Hi ha alguns bolets que es trenquen totalment, hi ha algun que aguanta. Jo, amb tota sinceritat, tampoc sóc tan expert, però, per exemple, a mi no em fa res congelar siurenys, tot i que m'agrada més escaldar els abans, però crec que els siurenys són els bolets que aguanten, però d'altres no aguanten gens, es trenquen, vull dir que no. Llavors fan moltíssima aigua, no, un bolet és un 90% d'aigua, per tant, no va bé. I llavors hi ha certes elaboracions que no aguanten, per exemple, maioneses o la nata no li agrada congelar, llavors no munta, la beixamel, tot i que en processos industrials, sí, perquè segurament heu vist canelons congelats on la beixamel no fa aigua. Si ho feu vosaltres a casa veureu que fa aigua. Però, bé, hi ha processos i hi ha ajudes, i en algunes que sí que val la pena dir que potser sí que estan molt forçades químicament, però n'hi ha d'altres que són bones solucions de texturitzants que ens ajuden a que no es congelin. En pastisseria es congelen moltes cremes. Abans no es feia perquè trencaven aigua, estovaven tot. I ara tenim recursos per... El que es fem és aguantar l'aigua perquè no se'n vagi, perquè no s'escapi. Abans els pastissos, si us en recordeu, quedaven tots molls i ara tots aguanten. Bueno, doncs són gelatines o gels o texturitzants que ens ajuden a congelar millor.
4: Salvador, una cosa és congelar a casa, és a dir, comprar fresc i congelar, l'altra ja és comprar congelat. Clar, estic pensant que potser una de les fórmules en les quals doncs, també donaríem garantia i donaríem confiança als que la persona que compra és que allò que veiem o allò que comprem congelat que es pugui veure, no? És a dir, tu agafes, no sé, te'n vas a comprar unes cuixes o un sobrecuixa de pollastre desossat, veus que és un plàstic, que tu veus el producte, veus si està bé o no està bé, no? Clar, potser hem de començar a pensar les empreses amb aquelles verdures congelades o el peix o la carn, més enllà, diguem-ne, que el peix ja es veu, no? I la carn que va envasat al buit i això, però les verdures, que es vegi, que la bossa sigui transparent.
3: Segurament seria el millor camí. Tots volem tenir aquesta confiança en el producte. Segurament aquesta confiança també l'agafem a mesura que anem comprant alguna marca comercial i veiem que ens surt bé, llavors ja diem, va, aquests els agafem d'aquests, ja posa l'extra finos, i si de veritat són extra finos es repetirà. Si no, no estarà. Però és veritat que sempre és una cosa opaca, sempre és una cosa tapada que no saps si et sortirà bé o no bé, però entenc que també la congelació de les empreses també està molt fet. Estic pensant en coses molt comunes. Els meus sogres que ja són grans i bueno, ja no tenen tant temps no els hi ve tant de gust cuinar tant, últimament compren la ceba tallada i congelada. És una bona solució, és una ajuda per poder... La qüestió és que cuinem, que entrem a casa, que cuinem, i si ara ja tallar ceba ja els hi costa més, i així, si hi ha una solució d'una ceba ben tallada, recordo les primeres perdíem moltíssima aigua només de descongelar, i ara l'altre dia veia les que feia servir i estaven molt bé, segurament perquè estaven tallades fresques, estaven congelades molt de pressa i estaven ben congelades. I hi ha una cosa que jo ara me'n recordo, quan teníem els primers congelats a casa meu, a Sant Hilari, que teníem una fonda, venia una furgoneta amb res fotèrmica i prou, no portava fred. Llavors els congelats es devien descongelar, els tornava a congelar. Vull dir que això es nota molt amb alguns productes, si no estan ben congelats o si la cadena s'ha trencat, per exemple, amb els gelats. Quan tens un gelat que s'ha descongelat i tornat a congelar, és tot sorrós, fa sorra. Ara, normalment, arriben tots bé. L'altre, també, aquí molt congelats, pensaríem també la importància de la temperatura. Quan tenim uns gelats, és bo saber si tu no els vols que siguin tan freds, doncs els hauràs de treure una mica abans de temps, perquè un congelat, alguns gelats estan preparats perquè es mengin a menys 4 o menys 5 graus. No menys 18, que llavors és una pedra. Llavors, si llegim una miqueta, si ho entenem, la congelació pot ser de gran ajuda a casa.
4: Clar, aquí hi ha una cosa important també, que és això que dèiem ara de l'hora de comprar, que hem de tenir aquesta consciència, no? Si anem a comprar en un supermercat, en una botiga, i comprem congelat, és allò de, primer de tot, no s'hi val agafar aquella bossa de pèsols que tu deies tu ara, no? I posar-la a la bossa allà juntament amb les taronges i els iogurts i tot, i arribar a casa al cap de 3/4 d'hora, no? Sinó tenir aquella, podríem dir, aquella bona praxis de tenir una caixa de... o la nevera aquella de l'estiu, que la fem servir molt poc, no? O una bona caixa de Porexpan o així, precisament per això, no? És a dir, anem a comprar, doncs posem-hi aquells acumuladors de gel, no?
3: Exacte, sí. Al final, normalment les coses són petites coses, és la suma de petites coses. Llavors, si tu saps que has d'anar a comprar congelats, aquestes bosses isotèrmiques, que segurament tots en tenim alguna per casa perquè l'hem fet servir, ens l'enduem. I llavors no el fem patir. Clar, si anem a comprar, sortim, anem a fer un parell d'encàrrecs, ho deixem dins el cotxe així, aquells pèsols, doncs quan arribin segurament seran un bloc ja compactat, que hauran perdut allò, la seva congelació separada i així. Llavors, ja us dic, petites coses, allò, congelar bé, netejar bé el congelador, com anem a comprar, saber què comprar, buidar el congelador, que no sigui allò el cul de sastre, allò, anem-ho, ja ho gastarem algun dia, doncs sí, gastem-ho, fem-ho servir i organitzem-se. El dia que fem escudella, fem croquetes l'endemà, congelem-les de pressa, les posem en un tàper que no es cremin, no les deixem per allà, vull dir que l'aire crema. Fent aquestes petites coses, el congelador pot ser una gran eina.
4: Sempre hem dit que una cosa descongelada no es pot tornar a congelar.
3: Bueno, això és una qüestió d'higiene. Quan, de fet, en cuina, i els cursos que nosaltres hem fet de cuina tota la vida, sempre hem explicat que el que espatlla el menjar són els microorganismes, i els microorganismes el que necessiten és temperatura, temps, humitat, sobretot aquest efecte, humitat i nutrients, o sigui, l'aliment. Quan descongelem un producte, el trenquem i fem que hi hagi més aigua. Al haver-hi aquesta aigua, els microorganismes el que fan és ràpidament es multipliquen. Allò és l'anunci aquell dels escarabats, no? Es multipliquen molt de pressa exponencialment, per tant, si ja estava tocat i es descongela, s'espatllarà molt més de pressa que si és fresc, per tant, tindrem un risc de veritat que allò s'hagi pogut espatllar. Llavors, això no és Lourdes, no podem congelar i descongelar i tornar-ho a fer bullir, perquè no, una vegada s'ha congelat, fem-ho servir i no juguem a la ruleta russa.
4: A casa sempre dieu que una bona manera de descongelar, evidentment no és a temperatura ambient, i sobretot ara a l'estiu, no, que hi ha un intercanvi de temperatura de menys 18 a 25 graus a dintre d'una casa, sinó que del congelador ha d'anar a la nevera i després a la nevera ja ho traurem, no? Clar, hi ha restaurants avui en dia que ja tenen una eina que és un descongelador. Què és això?
3: Bé, al final és una qüestió d'algo més de temperatura i moviment, que el que fa és descongelar més de pressa i més correctament.
4: I com ho fa això?
3: Bé, igual que ens passa amb la humitat, entendre què passa amb tots els aspectes de la cuina és molt important. Normalment, quan cuinem, per exemple, sempre pensem només en temperatura, i la veritat és, o temperatura i temps, i la veritat és que no és així, és només temps, temperatura, però també moviment, pressió atmosfèrica. Aquí ens passa el mateix. Jo me'n recordo una vegada que en un casament que teníem a casa vam tenir un problema i vaig haver d'anar a buscar uns congelats i els vaig anar a buscar, i quan vaig arribar a casa li vaig dir amb el que m'havia vengut el congelador: tu, molt bé, he anat de pressa, he deixat la finestra oberta, i em va dir: no, la finestra oberta no, que l'aire no refredarà, el descongelarà més de pressa. Llavors el que fa és fer aquesta pressió de moviment i temperatura, una temperatura més suau per descongelar més de pressa. De fet, el moviment, per exemple, quan cuinem al buit i ho fem amb aigua, és importantíssim, i si us hi fixeu, els forns, tots cada vegada més, li donen més importància al ventilador. Per què? Perquè reparteix més bé la temperatura. Quan tu descongeles una cosa sense moviment, li tarda molt a descongelar-se. Quan tu ho fas amb una màquina d'aquestes, el que fa és que l'aire força que la temperatura es baixi molt de pressa i la canvia constantment perquè vagi més de pressa. Llavors, és aquest equilibri de... tens moviment i una petita part d'humitat que ajuda a que això vagi més de pressa. De fet, si voleu comprovar-ho, sempre poseu alguna d'humitat a dins el forn i veureu com es cou tot més de pressa. Doncs també descongelareu més de pressa.
4: Abans deies que, i ho has dit això, com dèiem, dues vegades, de que el futur està en que les cases, diguem-ne, de qualsevol persona, el forn no sigui només un forn, sinó que passi també per ser un forn a vapor, no? Per què això, Salvador?
3: Jo crec, sincerament, que el gran futur de les cuines a casa, als restaurants ja hi és el forn de vapor. La humitat ajuda que les coses es coguin molt i molt millor. Llavors, penseu que, per exemple, cou molt més de pressa un forn que tingueu a casa si poseu una cassola amb aigua amb humitat a 120 que si està a 180, només pel fet que hi hagi humitat. N'hi ha sempre d'humitat en un forn. Els que porteu ulleres ho sabeu, perquè quan s'obre el forn, encara que no hi hagi posat res de líquid, sempre hi ha humitat. Llavors, el vapor és una molt bona manera de transmetre el calor. Només amb vapor sol, per exemple, per verdures, és la millor manera de coure verdures. No és un lladre com és l'aigua que roba nutrients. El vapor és més bona persona, tu. Ens tracta millor les verdures i té la mateixa capacitat de calor que l'aigua. Per tant, és molt alta.

0: un forn d'aquests que porta l'aigua extraïble. Tenim forns amb un preu molt assequible ara mateix, o força assequible, comparat amb el que fa 2 o 3 anys, i ens ajuda a coure més de pressa, molt més saludable, i si volem, i en aquest cas és una mania meva, a menys temperatura, coent a més baixa temperatura per poder preservar més els nutrients i poder-ho fer sense utilitzar el buit, perquè el buit demana plàstic i crec que hem de treure el plàstic.
1: Salvador, ara que molta gent doncs, a casa aquests últims 3-4 anys ha incorporat un nou aparell que és això de l'air fryer, que més que una fregidora d'aire, des d'un punt de vista de màrqueting està molt bé això d'air fryer, no? Però no deixa de ser un forn amb una resistència i precisament un ventilador. Tu ja hi has treballat, has investigat amb cuinar a partir del congelat amb un air fryer?
0: No, la veritat és que no, Pep. La veritat és que no perquè no trobi... Pot ser molt interessant, eh? Vull dir que jo crec que cada tècnica té les seves avantatges, per tant, les hem d'entendre. Com tu dius, un air fryer no és res més que un forn amb un espai molt petit, amb molta temperatura i moviment. La clau és aquesta. També, si mirem alguns bars, tenen el mateix, amb una cosa petitona, per anar molt més de pressa a coure un biquini, que ho fan en 30 segons, a vegades s'ajuda amb microones, però moltes vegades no. Llavors, aquí, no hi he arribat, però entenc que és entendre les coses. Si és veritat que jo parlo molt de baixa temperatura, però per exemple, ara un conegut que tinc ha tret un llibre sobre cuina amb olla a pressió. L'olla a pressió seria més alta temperatura perquè té temperatura i pressió, que és el que fa donar-li força, i ben fet és un gran sistema i també pot ser molt nutritiu perquè cous amb molt poca quantitat d'aigua, cous molt de pressa, té el defecte, tot té un defecte, que si et passes et passes molt de pressa de punt de cocció i tens sobrecoccions molt llargues, però l'air fryer segurament ben fet deu anar bé. Jo en tinc un i la veritat és que no dec ser...
1: Però què hi fas tu l'air fryer?
0: Et vaig sentir dir allò de les croquetes que deies fregides. Jo les miro de fer a vegades aquí l'air fryer perquè la meva parella vull dir, home, mirem-ho de fer servir més tal i qual, però no m'acaben de quedar bé. La veritat és que em queden molt espatxorrades.
1: A mi també m'agrada. Però, en canvi, les pilotilles hi queden molt bé.
0: Encara ho he provat. És que he provat molt poques coses. He provat les patates, perquè no volem menjar tant d'oli, però, ostres, tarden molt i queden molt seques. Però sí, és una... No, crec que és un error meu. Crec que tenen molt bones coses i encara no m'hi he posat. Però m'hi posaré. No. Jo crec que entendre què passa i acceptar el bo de cada cosa i no negar-nos a que una millora pot ser viable. Vull dir, aquí la reducció d'oli és important, està bé. Ens hi posarem.
1: Avui hem obert el congelador amb uns altres ulls, amb en Salvador Brugués. Hem entès que el fred no és absència de cuina, sinó una altra manera de treballar-la, amb rigor, amb tècnica i amb respecte pel producte. Congelar bé és preservar, és organitzar, és evitar malbarataments i, sobretot, és garantir qualitat. Potser el repte no és deixar de congelar, sinó començar a fer-ho millor, perquè al capdavall, cuinar també és saber aturar el temps. Salvador Brugués, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara anem a obrir el teu congelador a veure si el tens ben organitzat.
0: Va, anem-hi.
1: Tot ben etiquetat, no?
0: Tot.
2: La Fonda.

0: tornem cap a Guardiola de Font-rubí, avui aquí a la Gatera, aquest obrador compartit que ens serveix de base perquè el pagès Gerard Piñero ens vingui a parlar de les seves històries de la cuina catalana. Gerard, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta, esteu molt bé aquí, eh?
1: És una meravella, sí, sí. La Gatera és una meravella i el Penedès un encant.
0: Escolta, uns que fan olives, altres que fan vermut, uns que fan pizzas, els altres que fan oli...
1: Sí, sí, aquí per sort tenim molts productors, cada cop més, tu ja ho saps, ja ho has viscut de primera persona, Pep, i això, la Gatera per mi és el futur del que ha de ser el petit productor local del país.
0: Escolta, avui ens vens a parlar de la cuina que fa festa.
1: Sí, sí, sí, la cuina que fa festa, la cuina de la fruita, diguem, la cuina...

0: de frites de festa major. Jo, ara que, bueno, que ja són temps de festa major, que tots celebrem les festes majors, antigament sobretot, ara no tant, potser les terres de gironines més, però antigament en molts llocs es farcien les fruites en temps de festa major o en temps de festivitat, no? Des de les pomes, les peres i els préssecs també. I, bueno, i altres com les cebes també es farcien. Però bé, ara parlem només de frita, no? Jo avui parlaré d'una recepta en concret, que és les peres farcides de les Santes, de la festa major de les Santes. No en parlaré jo, en parlarà una altra persona, que és la Mercè Montserrat, perquè ella fa una recepta que jo ja li he perdut la vista dels anys que la seva família la fa, però la gràcia de fer aquesta recepta, aquest plat, és que es fa amb un tipus de pera, que és la pera del bon cristià, que deia.
1: La pera del bon cristià, escolta'm, jo vaig a les botigues i aquesta no la trobo.
0: Ni de broma, és que no la trobo. Ja costa de trobada, per si has de conèixer que hi era bé el veí que la té per anar a la buscar, perquè és molt complicada. Pràcticament s'ha perdut aquesta pera. I és reconeixible, perquè no sé si és bon cristià o no, però és lletja, però a matar. Aquella pera botoruda és déu-n'hi-do.
1: Clar, això ens passa molt amb moltes veritats que s'han perdut, que també és veritat, que el romanticisme ens fa, doncs, de que les varietats d'abans, típiques i d'això, però de vegades sense parlar a pagesos, i tu que ets pagès dius, va, molt bé, està molt bé, aquelles varietats de peres o de pomes o de tomata, però clar, aquella varietat de tomata, fem un tast amb tomates d'avui en dia, i clar, avui en dia tenim tomates que, home, que s'han anat modificant, no cal que sigui des d'una estratègia, diguem-ne, doncs, més aviat química, sinó, doncs, física. Sempre ho han fet, és a dir, jo recordo que el meu pare, quan jo era petit, al vespres, anava triant mongetes, no hi havia les que deixava allà, diguem-ne, que anaven cap a l'horta, cap al fems, les que anaven per menjar, i sempre hi havia un racó petit, que eren les més maques, que aquelles deien, no, aquestes no ens les menjarem, no? I precisament ell mateix ja feia la selecció, no? D'això, i això ens passa amb la fruita, no? I malauradament, doncs, perdem varietats com aquesta pera del bon cristià potser, però després potser també en fent d'altres.
0: Sí, sí, no, avui en dia jo, la veritat, sóc un ferm defensor de les coses antigues, però no en el 100%. Hi ha coses que antigues o varietats antigues que no tenen cap valor actualment amb els sabors i els gustos actuals. Això també és molt important. No tenim el mateix sabors ni els mateixos gustos de fa 100 anys. És impossible. El món ha canviat i el tipus de consum també. Per tant, de vegades aquests tipus de fruites, o és igual, hortalisses, el que sigui, costen d'encaixar. Jo crec que una forma de fer-ho encaixar és tornant molt a la festa col·lectiva. Vull dir, aquestes peres farcides de les Santes, segurament la manera de salvar-les és fent una festa de les peres farcides de les Santes.
1: Mira, precisament aquest estiu en parlem i n'hem parlat amb en Toni Massaners, que hauríem de tornar a recuperar les hades, no? La sardinada, la grellada, les arrossades, ja els hem recuperat, les cargolades, no?
0: Les calçotades és un èxit d'autoorganització popular, per dir-ho d'alguna manera, tot el que sigui hades, sí, és molt important per donar-li un altre cop valor a les coses tradicionals o a les coses locals, als menjars i als productes locals. Primer el valor, després ja ho cuinarem a casa. Bueno, que també la gent hem de tornar a aprendre a cuinar, perquè avui en dia costa.
1: Gerard Piñero, doncs mira, una d'aquestes coses que podem fer és buscar, fer un inventari de totes les hades que tenim a Catalunya. Què?
0: Jo, per mi, perfecte, de conya.
1: Doncs va, fem-ho mentre escoltem la Mercè Montserrat, que ens explica aquesta recepta de les peres farcides. Gerard Piñero, moltes gràcies.
0: A tu, Pep.
2: El farcit, o relleno, ha estat molt popular i encara ho és en algunes localitats del Maresme, on es farceixen peres o pomes. És una menja de tradició familiar i hi ha tantes varietats en la recepta com famílies que les cuinen. Jo encara les cuino tal com les cuinaven la meva mare i la meva àvia.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran i torna a amenaçar Espanya de tallar llaços comercials. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Després de l'intercanvi de bombardejos aquesta passada matinada amb l'Iran, Donald Trump ha suggerit que l'alto el foc a l'Orient Mitjà pot haver acabat, a la vegada que ha tornat a criticar l'OTAN i molt especialment Espanya, Joan Bota.
6: Les paraules de Trump fan baixar les borses mentre el preu del petroli repunta. Tot plegat ha estat a la cimera de la mateixa Aliança Atlàntica a Turquia, on Trump ha carregat contra els seus socis i ha assenyalat, com dius, específicament Espanya, repetint el guió de la reunió de l'any passat.
5: Connectem amb Ankara i amb Madrid. Bruno Fortea i Dani Sainz de AHA.
7: D'una banda, Trump liquida la treva amb l'Iran, però de l'altra, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim dels ayatolàs. En paral·lel, també carrega contra el govern espanyol perquè considera que no gasta prou en defensa. És el segon cop que Trump amenaça de trencar relacions comercials amb Espanya. El primer cop, fa uns mesos, va acabar no res.
8: A la Moncloa no han sorprès els atacs de Donald Trump i, com en altres ocasions, recorden al president nord-americà que els acords comercials dels Estats Units són amb la Unió Europea, no directament amb Espanya. A la cimera de l'OTAN, Sánchez ha tornat a defensar que amb el 2% del PIB en defensa en té prou per complir els seus compromisos i s'ha reivindicat com un soci fiable.
5: Mentrestant, aquí a Catalunya, més de 200 municipis de 24 comarques diferents estan avui en risc extrem d'incendi.
6: I són el doble que ahir, mentre hi ha activada una alerta per calor. Dels diversos focs de les últimes hores, el que més preocupa continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental.
5: Anem, doncs, cap allà, Marta Vallès.
9: Bon dia. Preocupa encara aquest foc i força perquè es manté actiu i les condicions, la forta calor, la baixa humitat i el vent de marinada no faciliten la feina dels bombers. L'objectiu és estabilitzar l'incendi, podria ser avui cap al tard, i evitar també que arribi a zones habitades. Aguanta, a Sentmenat hi ha 3 cases afectades.
5: Mentrestant, a Barcelona, el barri del Putxet continua sent notícia ara per partida doble.
6: A primera hora d'aquest matí ha estat l'escenari d'un nou tiroteig, el 6è, en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Això quan els veïns de la zona estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat segons tots els indicis per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
5: Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, en Escura.
10: Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
11: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
5: I avui a la Cultura arrenca el Festival Cruïlla. Dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
6: El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a quarts de 5 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
5: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
5: Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
12: És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdia en el minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions League amb la Penya i l'Eurocup amb la Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
5: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
5: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Néstor Gómez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
5: Avui en el pic de l'onada de calor perquè estem tenint temperatures de rècord.
15: Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment en tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
5: Gràcies, Néstor. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial encara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
7: Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
16: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
7: Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
16: Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen, però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
7: Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
17: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant, amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
7: El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
5: Paroles, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
16: De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
5: Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
7: Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
18: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
7: A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
5: Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
19: És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada, tot plegat va quedar en no res.
16: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen... No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
19: I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar l'OTAN.
17: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
19: El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
5: I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan en Brussel·les, no en Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
20: Espanya és un socio fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con sus socios de la Unión Europea y que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump.
8: Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
21: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
8: Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
5: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
22: Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
23: Oh. So it's closed. You cannot park here. You're not Montserrat. Nowhere. All this area has a...
24: Too dangerous.
23: Very... Yes. Exactly.
24: Okay, no, we understand.
22: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sant Manat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
25: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
22: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
5: I, mentrestant, l'incendi de Sant Benet, al Vallès Occidental, continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Benet, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sant Benet, Marta Vallès.
0: Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
1: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
0: Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
2: L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada. I també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi, un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que sigui el flanc dret.
0: I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sant Benet, hi ha tres cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
5: Aquest foc de Sant Benet és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques en altres tres focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Més coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
5: Per què preocupen?
3: Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Tens hasta el 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
3: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
5: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres, a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i per primera vegada el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions a què estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
6: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
9: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
10: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
6: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
11: Quan l'administració pública amaga la informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
12: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
6: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
5: El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
13: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
12: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
5: Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
26: Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
27: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
26: Ahir, com recordareu, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes que ja van avisar que estaven apareixent esquerdes. Avui, aquest matí, en Francesc Oliver, veí que viu davant del convent, ho ha corroborat.
28: Jo vi justament davant del convent de les monges. I ahir teníem, a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornada d'hora, les esquerdes estaven fent més grans.
26: Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
29: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
26: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessiten.
5: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
30: Catalunya migdia.
31: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
32: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
31: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
32: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
17: Abraham Orriols.
18: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
17: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia a Marriera.
20: Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
5: Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
20: Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadon, portaveu del sindicat SICPOL.
21: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
20: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
5: Doncs precisament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
23: Doncs els investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
24: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
23: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
30: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
5: I què ha significat aquesta operació policial?
23: Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
5: 2 minuts i seran 2:15. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
0: Bon dia. El dia del terratrèmol, el Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
1: Que venga el Estado a recoger los escombros de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
2: Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que mil palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
3: Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo. Sí. Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
0: No els van deixar ajudar les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
5: I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
5: Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
9: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
10: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
6: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromba a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
11: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
13: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
6: Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi España es titular d'Hisenda.
19: Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
6: Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
5: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
22: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
5: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia.
33: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
34: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
33: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Catalunya migdia.
5: Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una seixantena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
8: Bon dia.
5: Repassem aquest primer dia d'estrena.
8: Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos. I a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sen Senra.
5: Això només avui, però a partir d'avui... Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody... Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
8: El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Sweat. També el retorn dels catalans Stan Steel i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Van que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Convoy, o The Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, els Pets, Svetlana i la Ludwig Van.
5: I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents. Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vallviva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Girona, Fèlix Martín.
12: A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o els Teràpia d'Això, que tornen als escenaris 10 anys després. Avui per a l'estrena han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vallviva.
14: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys amb Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
12: A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica, en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Vidamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
5: I ara, el grec. La companyia Malpelo debuta al teatre grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
15: Ovació a Malpelo en el seu debut al teatre grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions, i les posen totes en solfa en un dels muntatges imperdibles d'aquest festival grec.
5: I ara una exposició.
16: ¿Sabes lo que es? Esto de que han dado la autonomía para Cataluña.
17: No, no, ni idea.
16: ¿Sabes parlar-lo bé, el català?
5: Demà s'inaugura al Museu d'Art Contemporani de Barcelona el gest de filmar. una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. La proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. Barcelona, Montse Mas.
1: L'exposició principal mostra l'arxiu de Vídeo Nou, un grup que va gravar al carrer les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80, uns fets que la televisió solia ignorar. S'inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de la mostra, Dani Gasol.
2: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
1: La mostra també commemora els 100 anys del cineasta Pere Portabella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com informa General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
5: I abans dels esports, 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA, i productors audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
7: Catalunya migdia.
5: 20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
5: Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
18: Que ens ha deixat, a més, una de les imatges d'aquests vuitens. Leo Messi plorant després de remuntar el partit.

0: Ja tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más!
2: ¡Gol! Argentino, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
3: Va Lautaro Martínez con el centro y está...
2: ¡Ganó Argentina, carajo! ¡Llora Messi, lloramos todos! ¡Llora Messi, lloramos todos!
4: Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
5: 0-2 abajo en el minuto 79. Y esta selección de Scaloretta decidió escribir otra página más de gloria.

0: Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant com ara Santiago i amb una gran remuntada. Roger Busà.
1: Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada, va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15, Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67, el va fer Zico, i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, el 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea, és per cert el 8è gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial perdent de 2 gols al 78 i que acaba guanyant dins dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni, això ja no és notícia, fins al punt que d'aquesta manera els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
3: Siempre me emociono, lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
1: I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de dues jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
4: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
0: Els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, en cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusada, Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial, i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
5: Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari, amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat, havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en mundials, compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
0: Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserrat.
6: Sense cedir terreny per cap equip, el duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014 que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís Murat Yakin parlava de trencar amb la maledicció.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
0: Avui hi ha jornada de descans del Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat doncs, partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
8: Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Haaland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i al nou futbol, aquells dos gols de Haaland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
0: Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
8: Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França... pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial per intentar donar la

0: treguin, perquè els noruecs, amb Haaland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
1: I tancaran els quarts de final Argentina, que juga amb Suïssa, i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
0: No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials. La més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
1: Doncs aquesta anàlisi del Ricard Orcamada, aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol, comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
0: A tu, Laia.
1: I encara del Mundial una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, el Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
2: Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Harman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
3: I've seen a lot of games and he was one of the best players, I think.
4: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
2: I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà dos quarts de vuit, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
1: I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
5: Catalunya migdia.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Són el nou Micra.
7: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
12: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts a les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
17: El seguiment del Tour amb el

0: Vidal lidera el Tour i cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorsten Train, el noruec, és el nou líder del Tour.
0: I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslovè, no.
1: Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorsten Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys. Se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour. I és que ahir va ser un dia de noms propis, com el d'Àlex Molinar. L'Olotí es va quedar ben a prop, no ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
2: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ja seria la hòstia.
1: Avui etapa amb poques dificultats, demà Pirineus, en final a Gavarnir, una etapa que superarà el Tourmalet.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, Ernest Macià.
4: Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4, i és un grup duríssim. El grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec, entrenat per Andrea Trinchieri, del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Bachaksehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil, es passaria aleshores a 8ens, això és un canvi de format de competició, quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Pelinik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
0: En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
5: El partit va durar 5 hores i quarts, en el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
0: I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
6: Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, el Luchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolàs. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou. És un nou rècord a Catalunya. I també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i a més a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ho expliquem. I també hem passat pel Putxet a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir i començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota?
9: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les 2 del migdia, ha afectat uns vehicles i i després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Bruguers de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona ara, Jordi Barranca.
10: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. Tres equips del SEM, és a dir, del sistema d'emergències mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
9: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
11: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
9: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de president, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tuos reunides durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Gessen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, que es fa al Senat.
12: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministro de sus gabinetes sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
13: Nunca recibí ninguna indicación.
9: I un últim apunt, el Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement al Premi Ofici de Periodista Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de Televisió Espanyola a Moscou, Londres i Washington. La consideren textualment un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió, el rigor, la independència i l'honestedat. El guardó que es lliurarà a la tardor l'han rebut, entre altres, Ramon Besa, Neus Bonet, Olga Viza o Joaquim Maria Puyal.
7: Passen 5 minuts de les 3 de la tarda.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
15: Bona tarda.
7: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
16: Què tal, què tal?
7: I Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
16: Òscar.
7: Com que
16: arriba... M'acaba de robar lloc.
7: Sí, és que t'anava a dir, com que el Ferran no és habitual els dimecres, el Ferran s'ha assegut al lloc habitual d'en Joan López Alegre.
16: Ja,
7: és que
16: això, ja està bé anar-lo posant a puesto.
7: És molt curiós com des d'aquesta posició veig com cada dia teniu els llocs establerts. No, el Ferran s'acostuma a seure aquí, però els dijous, llavors ell ha vingut i s'ha assegut aquí, que normalment és el lloc de López Alegre.
16: Ell diu que ja està bé posar-me al lloc, però que sàpigues que ara sóc el teu subdirector, perquè estic assentat a la cadira del teu subdirector.
17: De
16: l'únic, clar. Per tant, tu estaràs aquí contractes.
7: Molt bé. Doncs val. Ja està tot embolicat i ja abans de començar...
16: Som
7: abans
16: animals de costums.
7: No, sí, sens dubte, perquè abans de donar-vos cap tema ja us heu començat començat a discutir. A veure, no, el posaré al lloc, no, a mi no el posis al lloc. Vull dir, encara no he ni llançat un tema i ja esteu aquí ja amb ganes de... Ah, vinga. Qui primer us llançarà un tema, però no seré per això. Perquè l'encarregat de fer-ho els dimecres és el Santi Villas. Bona tarda.
13: Hola, hola.
7: No. Què et passa? Què?
13: És que, a més, vull dir, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies, no? Doncs imagina't amb el meu cas, que ja l'hivern...
7: Què vol dir que no hi ha notícies? Però si no parem...
16: No parem, però si és un...
7: Ara, ara tenim un nou incendi, ara a Gavà, és alert,
13: bueno,
7: a més
13: però,
7: a més.
13: Ja, però vull dir... O sigui, jo, ja de normal en temporada, no trobo temes.
7: I avui, ara encara menys.
13: No els busco massa,
7: això
13: tampoc
7: et diré. La calor et fregeix el cervell.
13: I ara de repent, i ara què dic? Per cert, ell no està al costat del al lloc del Guapet.
7: No,
13: el Guapet es posa allà.
7: Està una mica més enllà, l'Oriol. Va, ah, una cadira més.
16: No,
7: però
16: no sí. Deixeu exactament aquí.
7: No.
13: Ella es posa allà. Ella
7: deixa
13: posa...
7: una cadira de buit entre l'Alícia i ell.
13: Ella es posa allà amagat, perquè així l'ventada de l'ordinador li tapa quan mira el mòbil.
16: Bueno, però no et molesto, no, aquí?
15: Gens ni mica.
16: No, gràcies, t'ho agraeixo.
13: Ara ella està situada on estava, a l'altra banda d'on estava.
16: Ja li diré això de Guapet.
7: Home, però no cal que li diguis.
13: Però no cal que li diguis. No cal que li diguis, que ella això ho sap perfectament. Penses que va dissimular una miqueteta quan va a la Melero, que es posa jaqueteta i tal, però aquí ve la samarreteta, el faci fred, faci calor, el bracet de Nadal, la cuixeta...
16: La cuixeta.
13: Vull dir, ell ho porta molta gala, això. Li encanta, li encanta. La barba avui, la barba no. Ell fa coses perquè tu li diguis, ai, t'has tallat el cabell, ai, t'has deixat barba, ai,
16: però això no? T'ho sembla tu, vull perquè dir... jo no li veig totes aquestes coses.
13: Bueno, perquè tu ets una persona que només mires a, te mires a tu, diguéssim. Tu a nosaltres no ens veus.
16: Tu no saps el que jo miro ni tu diré.
13: No, ja m'has entès.
7: Així va, això aquí, els dimecres, escolta, ho estàs atent o reps per tot arreu. Aquí,
13: sí, ja t'ho dic jo, t'ho dic jo. I ell fa això, i ara tal, i ara no sé quantos, i sempre té, saps? Sempre, vull dir, sempre té algo que col·loca un ou, cloc, i ja està, ja farà tertúlia.
16: Ara tu, Ferran, o l'Òscar o jo, posem-nos a comentar exactament el
15: sí,
16: mateix.
15: Sí, és el que anava a dir, és el que anava a dir.
13: Que anava a dir.
16: Que ens cau el consell de la casa, no sí, sé què.
13: Sí, quina casa.
16: La casleria.
15: No, parlar d'aquesta manera, així
7: Ràdio,
15: com objectificadora d'una persona, pot ser certament bon, problemàtic. És veritat que, per tradició històrica, és diferent si ho fas un home amb una dona, però és veritat que són dinàmiques que de mi no podries dir. Sempre bé, com perquè li comentin una samarreta nova, el bracet de la piscina, el no sé quantos...
16: I que l'Uri no s'enfadarà. Mm. Per cert, portes un blau
13: qui
16: aquí.
13: Qui s'enfadarà?
16: Sí, perquè és déu-n'hi-do, eh? Això sí que
15: sí,
16: es pot dir. Que
15: és no bastant heavy, eh?
16: Sí, tu sí. Sabràs amb qui t'has discutit.
15: És que jugo a futbol.
13: Ah, jugues a futbol?
15: Jugo a futbol i...
13: Però... Ah, és veritat que et vas apuntar a una cosa que vas explicar, que t'havies apuntat a un camp de futbol d'un barri, no?
15: Sí, exacte, jugo a una lliga de futbol.
16: Futbol 11, eh?
15: No, futbol sala. Però sala. És agressiu i vaig a... No sé com, però...
16: Bueno, és de boca, va ser molt contacte.
15: Sí, molt contacte.
16: Sí, jo m'hi vaig deixar... Jo m'hi vaig deixar...
13: Bueno, jo
7: et veig la intenció. Tu no estàs donant cap tema.
15: Exacte.
7: Vas deixant que ells vagin parlant temes. Jugar, de sobte et miraràs el rellotge i diràs... Oi, són i 25, ja vaig acabar. I fins aquí.
13: Vaig jugar una vegada a futbol, a escola de futbito, es diu això? És el que fas tu, futbol sala.
15: Sí.
13: Imagina't, jo amb 8 dies i mitja em vaig demanar porter. Perquè vaig pensar, bueno, no em mouré gaire, no em tocarà córrer gaire amb una valla de la puta, però aquí m'estaré. Me va marcar el gol al porter de l'altre.
7: Carai.
13: Treient la pilota, em va fotre el gol
7: a mi. De cam a cam, de porteria a porteria.
13: Vaig durar 5 minuts.
7: Molt bé.
13: Ja ho he fet mai més.
7: Molt bé. Què?
13: No. És que no sabia de què parlar.
15: Sí que ho saps, Santi, sí que ho saps.
13: No sabia de què parlar. Aleshores no sabia si parlar del nou programa de Paz Padilla...
16: Que
7: pues que estàs dedicant la teva secció a fer promocions d'altres televisions.
16: Però això quin canal és? Quina cadena?
13: Això és els caps de setmana Telecinco.
16: Ah.
13: Que és un programa, només te diré com a exemple, és un programa que promou l'amor, el carinyo de l'amor, no tracta malament a la gent, no tot l'amor, i el primer que van fer és portar a la ex de Bertín Osborne, que és de Venezuela, i fotre-li 14 vídeos a la cara de Venezuela, de la gent caient per terra.
16: T'he de dir que aquest programa té un link entre la Paz Padilla i aquest programa.
13: Al matí de la...
16: És que,
13: ai,
16: no,
13: perdona,
16: no, la Paz Padilla havia viscut a Premià de Mar com la família de l'Oriol.
7: Veus?
13: L'Oriol qui és?
16: L'Oriol?
13: El Guapet. No, perdona, no. És el sotsdirector de Nació Digital.
17: Ell parla amb sobrenoms. Per tant, si tu li dius Oriol, no sap qui és. Li has de dir o el subdirector o el guapet.
13: Bueno, m'ha costat.
17: Quan li dius Jordi Borda, no sap qui és. Li has de dir John John.
13: Jordi Borda sí que és. Però aquest home és el que li bateja.
17: John John Kennedy, sí.
13: John John Kennedy. Només falta la bici, va tot el dia.
16: O botes o bota.
17: Botes.
16: Botes.
17: Botes, botes.
16: I tu qui eres? I tu qui eres?
17: No, ha de mirar els cartells.
13: Ferran, a vegades Ferran.
17: Ell va canviant els noms.
13: Però ja no m'ho posen. Antes m'ho posaven aquí el cartell. Ara no m'ho posen Catalunya Ràdio perquè no sàpiguen ni com es diu el programa ni res.
17: Van contra teva.
13: Però és que jo tinc el cap. Bueno, jo volia parlar avui d'una cosa. Ja m'ho diràs tu perquè ara ho he tornat a buscar el mòbil o només sé la paraula.
15: Perfecte.
13: Perquè ahir me'n vaig adonar. Vaig pensar, dic, bueno, igual aquí hi ha un tema. Jo l'exercici el vaig fer.
15: Molt bé.
13: El Botes té foto també d'això? Amb el seu nom?
17: No, crec que no.
13: Home, Bota, no hi tens?
17: No.
13: Però si això ho foten amb un PowerPoint, si això en un moment... Déu. Ja t'ho faig jo.
16: Aquí són dir per líder.
13: Això t'ho envio jo. Que tu vas a ser líder de tota Catalunya, de l'informatiu més escoltat, també t'ho has col·laborat.
17: Home, i tant.
13: Home,
17: i tant.
13: Per favor.
17: Perdona, perdona, ell i tota la redacció d'informatius.
13: Bueno, però només podrem posar una foto, posarem la de Bota.
17: Eh? Has dit bé, ho has dit Bota. No has dit Botes.
13: De Bota de Santa Elena.
17: Sí, sí, exacte.
13: Bueno, i ahir vaig veure la tele i feien això del... d'això que has fet un forat.
17: Sí.
13: I aleshores, com
17: estàs buscant la paraula? Esvorant.
13: Sí, esvorant. Llavors vaig mirar, m'has donat compte que la gent estava mirant aquella notícia com si sapigués el que volia dir la paraula.
17: Esvorant.
13: Jo crec que la gent no ho sabia.
17: Tu creus que la gent no sabia què volia dir la paraula esvorant?
13: Esvorant?
15: M'ha costat
13: digues
15: una
13: la
15: mica.
13: Veritat.
15: Sí, és veritat que no és una paraula que jo utilitzaria.
13: Per exemple, tu que és de la Batoliva Seu, tot això?
16: No sabia.
13: Veus? Tu sí.
16: Jo sí.
13: El guapet no.
17: Aquí ens demostrarà els que tenim una edat i sí. Els que són molt joves.
13: Clar, jo avui he pujat Carmel... a la redacció i he preguntat, algú sap? I m'han dit, un no ho sabia.
17: Ell donarà la paraula
13: clar. El
17: Carmel.
15: Yeah.
18: I és més, encara diré un altre.
17: L'accident del Carmel que... l'accident del Carmel va posar de moda i diguem-ne que va donar a conèixer la paraula esvoranc, que és un forat que no hi ha res a sota.
18: De la família d'esvoranc n'hi ha una en castellà que és dolina. Que és una paraula que vam descobrir quan s'estaven fent les obres de l'AVE entre Madrid i Barcelona. Hi havia llocs on el terreny no estava prou sòlid, s'enfonsava i es produïa un esvoranc, que es veu en castellà es diu dolina.
15: Primera vegada les dolines.
18: A l'Aragó va ser un mal de cap.
16: Jo, ara que he d'agafar un AVE, et pots estalviar tota aquesta informació?
13: No, no pateixis, no passa res.
18: Ho van arreglar.
13: Jo és que això, quan era la tele i posava esvoranc, i tothom parlava, estava tothom, bueno, com si haguessin estat tots mirant el Gran Dictat tota la vida. Vull dir-te una cosa.
16: Perquè tu tens el nivell C de català.
13: Què?
16: Tu tens el nivell C de català.
15: Però hi ha el seu i el C2,
17: no? I el seu
15: C2, no?
17: Eh?
16: Ah, jo no sé quin
15: el
16: tinc.
15: Seu és
17: però,
15: com
17: perdona,
15: el màxim.
17: Perdona, hi ha seu, C2 de qualsevol llengua. L'anglès hi ha seu i C2, de castellà hi ha seu i C2.
16: No, quantes coses nivells, me n'assabent tu?
17: Això són nivells de coneixement d'una llengua. No sí. D'una en particular, sinó d'una en general, qualsevol.
16: Ah, jo no sé quin sí. C tinc ara.
13: A tu quin nivell
15: tu, tens? Automàticament, quan fas el batxillerat a Catalunya, crec que estàs
16: entrega
15: al C2.
16: Això és amb la teva fastigosa joventut. Amb la meva generació, tenies que anar a fer un examen específic.
17: Seu amb ESO. Quan acabes la ESO, tens el seu.
15: Ah, val, i el C2 és com el
17: C2 has de...
16: Ets una generació que heu patit molt, Joan. Soc d'una generació que jo vaig...
13: Bueno,
16: vaig
13: tenen,
15: tenen tots un pis en propietat.
17: Perquè m'entenguis. El Fair Certificate també és un equivalent d'un C1.
16: Miquel, no el van suspendre.
17: No. C1 o C2?
15: C1, perquè el C2 és l'advance.
17: Clar, l'advance és el C2.
15: Però després hi ha el proficiency, que és encara més.
17: Sí, encara és més, clar. No, això t'ho dic.
13: Aquesta tertúlia té una cosa...
17: Què?
13: Que és meravella, perquè vull dir, tu treus una merda... O sigui, et puf, soltes aquí un nyap i apareixer aquí per certificar...
17: Espera, que ho he dit malament. Ho he dit malament.
13: O sigui, són uns professionals.
17: M'estic autocorregint. El first certificate és el B2.
15: Ah, veus.
17: El següent,
15: el
17: que
15: C2
17: és l'advance, és el seu...
15: El
17: i el C2 és el proficiency.
18: Està xivant el Bota, eh?
17: Sí.
13: Però això, per exemple... Ja pregunto...
17: I em sap greu perquè jo ara a casa tinc alguns que s'hi estan barallant amb el seu, per tant ho he dit malament.
13: Vosaltres que deveu estar tot el dia reunits, quins temes fem i tal, aquest tema interessa en algú, el fer certificate aquest?
17: No, però és que tu has vingut amb esvoranc.
13: Sí, bueno, jo és que vinc...
17: És que tu ens fas saltar de tema d'un tema a l'altre i anem...
13: És que jo avui no hagués hagut de venir.
16: Bueno, però tens el nivell C o no?
13: Que jo que sé el que tinc. Jo ja tinc molts anys i ara ja no tinc ni nivell. Vull dir, ja estic desnivellat, jo. O sigui, és que jo que sé, ja ho buscaré. De què he de buscar? Què vols saber?
16: Si tens el títol del nivell C de català, jo no sé si tinc
13: algú... Doncs no ho sé, jo català vaig estudiar, que era cou ja. Jo a Praga em van fotre català al final.
15: Ah, sí, eh?
13: Sí, sí, jo vaig estudiar tot en castellà. Jo i no. Al final van incorporar català. Però potser
16: ara ho enviaven allà a la vara de l'estació de Sants.
13: Però és que jo no vull ser protagonista d'aquesta.
16: De la Universitat de Barcelona, sí. Fer l'examen de català.
15: Jo vaig fer el C2 allà? I el vaig suspendre. Ah.
13: Bueno, això podria ser una mica allò que feia la Mari Pau dels testimonis, no? Quan va aprendre vostè català? Vull dir, aquest programa va... No sé com ets líder,
18: eh? Ah, no, la Mari Pau, paisana teva, de la Franja,
13: sí,
18: també.
13: Sí, però vull dir, allò que feia testimonis, allò que fan... Sí, m'enamoré per internet, saps què vull dir? Que sí, de sí, persona.
18: Catalans igual, a Madrid.
13: Ah, sí, exacte. Bueno, aquest tipus de proposar, això ja anava derivat cap
17: ja
13: aquí.
17: Estava, ja està,
13: fent, el diario, ja. El diario de Óscar Fernández.
17: Molt bé. Ha anat bé el cartell,
13: sí. Sí. Bueno, és que jo creia me l'han deixat, no m'he deixat aquí a Catalunya a migdia.
17: Clar, perquè el tinguis tot.
13: Això sí, m'ho sé.
17: Molt bé.
13: I la paraula, com he dit, que es deia esburanc.
15: Esburanc.
13: Ah, bueno, pues mira, me l'he pres. Bueno, molt malament. Vull dir, jo no cal que renova, jo no vinc més. L'altre dia vaig firmar un contracte per internet, ara el borro. Perquè avui, o sigui, avui ha sigut horrible. Sap greu que ho hagis vist tu, que és el director del Nació Digital.
17: Però és que pot ser que hagis firmat el contracte d'aquesta temporada que estem acabant?
15: No, ha firmat el juliol.
13: Crec que m'han enviat una cosa perquè vingui més dies.
17: El juliol.
13: Que jo vaig pensar aquesta
18: perquè
13: gent.
18: Perquè ha vist l'èxit, però ho decidi allargar el programa.
13: No, l'han allargat, perquè com que és líder, sí. Ara acaba tot de treballar.
18: El John.
17: No, al final del juliol.
13: Els ha donat festa a tots.
18: Menys el Fernández.
13: Menys en ell, que és el líder.
18: Clar.
15: Has d'escoltar una quantitat aquest programa per entendre tot l'argot que tenim. O sigui, imagina't algú posant la ràdio ara i dient el John ha decidit que...
13: Bueno.
17: Ara igual ja ha desconnectat, però a l'inici de la tertúlia ens estava escoltant el John, perquè m'ha enviat un WhatsApp sobre una cosa que hem comentat, però ara no diré res.
13: Ah, és d'aquestos que estan escoltant l'antena?
17: A vegades.
13: Pues gràcies a Déu, perquè ja cada uno que ni se l'escolta, saps?
17: No, sí.
13: Vull dir, te foten a les reunions i no t'han escoltat bé. I parlen perquè una secretària va dir un dia... a un sopar que havien fet, que allò no, aquell no li agradava gaire, aquell col·laborador.
17: Compte que m'ha entrat un missatge, eh?
13: Què diu?
17: Ah, no, parla del contracte.
13: Pregunta-li si va enviar.
17: Ah, no, compte, diu que has firmat un contracte amb adreça equivocada. Diu John.
13: Que també es revisa els contractes. Mare de Déu, aquest home ha de quedar-se sempre, vull dir. No, aquest home ja, que es fixo.
17: Sí. John.
13: Sí. Sí, clar. Pues ja passa. Home, una persona que sap si ha firmat el contracte amb adreça errònia. Està, bueno, d'aquestos no n'hi ha, ja.
16: Però, una pregunta, com sap en John on te viu ell?
17: No sé, jo no en tinc ni idea. A mi m'acaba de dir això.
15: És un missatge...
13: Bueno, perquè la meva...
17: Adreça equivocada al contracte, és el missatge que m'ha enviat.
16: Tot això és un misteri.
17: Jo no tinc cap contracte firmat amb Jordi Borda, per tant, John parla del teu contracte.
16: A veure, Santi, quina relació tens tu amb en John, que haguem de saber la resta?
13: No, pues jo el veig per aquí, amb la motxilla... Però ha vist alguna vegada ara alguna cosa. Veig que van és dels que porten la motxilla només amb una tira.
16: Ah, això saps? Que l'ombro,
13: suposo que quan va la bici la porta les dues, com a John.
17: No van bici, van moto.
13: Uf.
17: Bici no.
13: Ah, però això m'ho he inventat jo.
16: I aquest amic teu, aconsella-li que es posi bé la motxilla ja perquè no. Només d'un d'allò et casca l'ombro.
13: Pateixes,
16: eh?
13: Bueno, però se la deu canviar. Bueno, total, que he firmat mal el contracte? Doncs pues mira, no cal tornar-ho a fer, ja no dic, perquè és que això... Vull dir, això no té sentit. De què heu de parlar avui? Vinga.
15: Vinga, Santi, quin era el segon tema que volies treure?
13: Quin era?
15: Temperatura extrema.
13: Ah, la calor. Però això ella...
15: 40,3 graus per primera vegada a la història de Barcelona.
13: Ella que és urbanista?
17: Ah,
13: m'ha dit...
15: A veure, és que jo ara estava aquí rient dissociada, però és que és molt grosa. I aquesta nit 32,5 graus mínima per bo, o sigui...
17: És rècord històric.
15: Veure...
17: Mai a Catalunya havíem tingut una mínima com aquesta de 32 graus. No ha baixat de 32 graus a Portbou aquesta nit.
15: A Portbou. I ara Barcelona 40,3. És que ens... És... Bueno.
13: I què farem?
17: I compta la setmana que ve. Perquè la setmana que ve, dimarts, dimecres, fins i tot podríem...
13: Quan ve dimecres? Batres... Quan vinc jo?
17: És que veig
13: doncs
17: amb
13: igual
17: la calor.
13: M'he de fer refugi climàtic, això ho és.
15: Això
17: clar,
15: és clarament.
17: És que no estàs fresquet aquí.
13: No tot el tot, eh?
17: No?
16: Jo no m'ho cal més.
13: No, jo no noto molt, eh? Tu ho trobes que s'està fresqueta aquí?
17: Jo estic bé.
16: Sí, ara s'està bé, s'està bé.
13: Sí? Ah, doncs jo no, jo tinc com a
16: calor. Molt millor que l'autobús, eh? El 7,
17: eh? Igual tens fogots.
13: No, jo, vamos, jo ja no tinc més que... No tinc ni pestanyes, ja. És que... Va, i què volíem dir del temps? Ajuda, tira'm.
17: No, que al final igual hi tornem.
13: Perquè saps què passa? Veus, això no ho fas, perquè el guapet... Sí. De repente estem aquí que no sabem i ell diu, pues de repente diu, pues Loli Álvarez, es treu de la màniga un personatge de Leonardo Dantès i ell, amb aquella veu fa com una dada. I ja ho tenim.
15: I ja tirem endavant.
13: No, t'estàs ajudant gens, també, aquí, eh? Bueno, sí, ens has dit allò que ens ha dit allò de la paraula, no?
16: Cor, que la
13: però, clar, no és el mateix nivell.
16: Sí, sí, clarament. No, no, jo crec que Nació dispararà la seva audiència si crees una secció del cor que la porti ell.
13: Qui?
16: A l'Oriol.
13: Sí.
18: Del cor,
13: No, sí, sí.
18: I de telebasura.
15: Totalment, li encantaria. Clar.
13: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ja... I el poses amb ell, amb, diguéssim, una foto d'ell, amb un sac de bros al coll, a l'ombro, apoyat a l'ombro.
16: I el foto de la brossa dignificada. Jo crec que ho
13: per què no ha vingut avui? La gent quan no ve aquí ha de donar motius?
17: Bueno, sí, no,
16: sí, com a alcohol, sí. Disculpen a mi hijo.
13: És privat?
17: Sí, sí.
13: Ha anat a treballar a l'hotel?
18: Som canviar l'Oriol.
17: Sí, el director de la, del
13: guapet és el Ferrat. O estaria, parlant d'absentisme laboral no justificat.
18: Ha anat i avui al matí hem estat gravant un podcast tots dos.
13: Ah, sí, de què? Un podcast de què?
18: De Convergència. De la
15: com us agrada
16: de
15: fer podcast de Pujol, de Convergència.
18: Tanatoplàstia.
16: Sou uns nostàlgics.
13: Ell tu ha dit que el va agafar el braç Marta Ferrusola, de petitet. Així deu començar el podcast.
16: És que tot això és... Tot això és l'esperit de Premià.
13: Bueno, escolta, ha sortit una merda avui. Escolta, sí, és horrible. Jo me'n vaig molt apenada.
17: John sap la teva adreça perquè diu que veu ser veïns. Però ara ja no. Ah, i per això, quan ha vist l'adreça, ha posat l'adreça que no era.
13: Espero que John hagi canviat de barri, diguéssim. Hagi pujat a Periside, diguéssim.
16: Per què? Es va estrellar a Martha's Vineyard, imagina't si tenia nivell el tio.
13: No, home, no, el nostre, collons.
16: Ah, el nostre John.
13: És que de veritat, tu també, no estàs atent, eh? No, home, el nostre. Claro, haurà pujat a part sobre la Diagonal, espero. Sí. Jo encara estic a sota.
15: Per què voldries pujar a sobre? Quin horror.
16: Això sona a Mi agüita amarilla, aquella cançó magnífica.
17: Bé, fins aquí. Això no ho podem superar. D'aquí a 8 minuts seran 2:15, per tant, Santi Villas, gràcies. Avui, doncs, mira, tenim una mica de Donald Trump, Feijó i les baixes laborals, sí? I calor, fins i tot.
13: Ah, mira, les baixes laborals, parleu amb guapet.
17: Què vol dir amb guapet?
16: Que és absentista
17: no
16: laboral.
17: És.
13: No,
17: T'ha qualificat el diari del Ferran com lo teu.
16: No ens agafem.
17: Gràcies i bona tarda. Bona tarda. Fem una pausa mínima i de seguida tornem.
19: Catalunya migdia. BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals... o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
20: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
22: I després a cala meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Catalunya migdia.
25: Qui diu que a l'estiu no passa res?
26: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
25: El mercat del Barça de Flick.
26: La sortida del Tour des de Barcelona.
25: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
26: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
25: La recomposició del Girona segona.
26: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
25: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
26: El sol o a l'ombra.
25: Escolta el Tot Costa.
27: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
28: L'estiu és tu.
27: Catalunya Ràdio.
28: La llum dins dels meus ulls.
19: Som...
27: L'estiu ets tu.
28: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
27: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Joan López Alegre i l'Alícia Puig. El dia que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a una cimera de l'OTAN, aquesta vegada a Turquia, encara per tornar a mostrar el seu enuig amb els membres de l'aliança, especialment amb Espanya. Trump ha tornat a amenaçar amb alguns dels seus temes més recurrents, la sobirania de Groenlàndia, el seu menyspreu per Espanya, però el president dels Estats Units també ha sorprès donant per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit, tot i assegurar, això sí, que els seus negociadors amb l'Iran continuaran fent feina. Encara on es fa aquesta cimera de l'OTAN i tenim el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
29: Hola, Òscar, bona tarda.
17: A veure, primer, això, ha donat per acabat un alto el foc d'aquella manera, no? Perquè diu, no, del tolfoc ja no n'hi ha. Ja no negocien. No, sí, negocien, sí que s'ha negociant. Vull dir que és una cosa freda i calenta, no, alhora?
0: Exacte. D'una banda, Trump ha fulminat l'alto el foc, ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat, però en paral·lel, com tu dius, obre la porta perquè els negociadors nord-americans puguin continuar parlant amb els iranians. A títol personal, Trump creu que parlar amb els iranians és una pèrdua de temps, ja no confia en ells, però el que diu és, escolta'm, si els meus negociadors, si els negociadors nord-americans ho volen intentar, doncs endavant, que continuïn parlant amb l'Iran. I clar, qui són aquests negociadors nord-americans? Doncs homes de confiança del president. Ell avui ha esmentat dos noms, el de Jared Kushner, que és el mateix gendre de Trump, i també el nom d'un altre home fort com Steve Witkoff. I clar, Òscar, potser la pregunta és si diu una cosa però acte seguit diu això, fins a quin punt podem donar per trencat l'alto el foc? Doncs ho anirem veient durant els propers dies.
17: Anirem bé, exacte. La cimera va arrencar ahir amb una demostració molt calculada de múscul armamentístic de l'OTAN, amb anuncis de contractes milionaris en un moment en què Donald Trump continua reclamant més implicació dels aliats, i aquí és on ha tornat a aparèixer aquella pugna, aquell malestar que Donald Trump té de fa molt de temps amb Espanya. Ui, no sé si hem perdut el Bruno.
0: No, esperava un tall del Trump.
17: El podem sentir d'un altre, mira.
1: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
17: Per tant, és com reiteratiu, perquè ja ho havia dit altres vegades, però ja ha tornat, ara feia setmanes que no ho deia.
0: Sí, recordem que tot el que afecta el comerç es gestiona des de Brussel·les, i la Comissió Europea, que és el govern comunitari, ja hi ha reaccionat fa una estona, diu que vetllarà perquè tots els estats del club comunitari, en aquest cas en referència a Espanya, estiguin protegits, que tots els països estiguin protegits. Recordem que aquest és el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de tallar el comerç amb Espanya. El primer cop no va acabar passant res, en part perquè d'alguna manera Washington se la podria jugar, s'arriscaria una possible represàlia de Brussel·les que perjudiqués l'accés nord-americà al conjunt del mercat europeu. Recordem que ara mateix hi ha en vigor un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, que també vincula Espanya, i la Unió Europea es va reservar l'opció de suspendre aquest acord en cas que hi hagi algun incompliment per la banda nord-americana.
17: Com que no és la primera vegada que ara firma un acord d'alto el foc, després se'n desdiu, després diu una cosa, després diu la contrària, ara amenaça Espanya, després se n'oblida, ara torna a amenaçar, sí. Diries que els líders europeus se les creuen, aquestes amenaces de Donald Trump, o ja el tenen allò de dir, no, ja ve, ja diu el mateix que va dir fa 4 mesos, per tant, ara quan marxi se'n tornarà a oblidar?
0: Bé, com a mínim, avui el que tenim és la reacció del govern espanyol. Ara estem a l'espera de sentir de viva veu Pedro Sánchez del que pugui dir, i el que han dit fons de l'executiu espanyol és que estan tranquils, que Espanya compleix, que ha assolit l'objectiu del 2% en defensa de moment de l'OTAN, i diguéssim que no eviten el xoc, eviten la confrontació i prefereixen, doncs, minimitzar aquests retrets d'avui.
17: Molt bé. Doncs deixem el Bruno Forter perquè estigui pendent de totes les reaccions a aquestes amenaces de Donald Trump i el que discuteix en aquesta cimera de l'OTAN. Bruno, gràcies. Fins ara.
0: Adéu, Òscar. Bona tarda.
17: No sé com ho veieu vosaltres. Ja ens hem acostumat a tenir un element tan poc habitual en la diplomàcia internacional com és Donald Trump. Les primeres vegades ens sobtava més. Ara ja donem per fet que va dient aquestes coses i el que cal veure és què hi ha de paraula i què hi ha de real en les amenaces.
2: Amb el que té a veure en matèria econòmica, jo crec que s'ha de posar entre cometes o relativitzar totalment tot el que digui Trump, perquè al final el que Trump diu topa amb la realitat. I quina és la realitat dels darrers mesos amb la relació econòmica entre els Estats Units i Espanya? Doncs la inversió exterior a Espanya el primer trimestre del 26 ha pujat moltíssim, perquè havia caigut molt el 24 i el 25, no ha arribat al nivell del 23, però s'ha recuperat molt, i les xifres que ha donat el Ministeri d'Economia diuen que el primer inversor exterior a Espanya el primer trimestre del 26, on ha crescut moltíssim, com dic, és els Estats Units d'Amèrica. Només hem de pensar, per exemple, en tots els temes d'aquests centres de dades gegantins que s'estan fent, per ficar un exemple, a Aragó, i altres inversions. Per tant, Trump pot dir el que vulgui, però l'economia americana i les companyies americanes estan invertint a Espanya. I després una segona dada, que també desmenteix Trump, que és amb tot el conflicte d'Orient Mitjà, una part importantíssima del turisme nord-americà que anava a Dubai, a Abu Dhabi, a Emirats, etc., s'ha replegat i està venint a el que ells consideren països més segurs, que són essencialment Grècia, Itàlia i Espanya. I també les xifres turístiques dels primers 5 mesos de l'any són rècord a Catalunya i rècord a Espanya, i el mercat emissor que més fort està creixent és el dels Estats Units. Per tant, Trump pot dir el que li dongui la gana, però jo em quedaria amb la cara que li ha posat Giorgia Meloni quan el va tenir que saludar ahir, en plan, va, tio, deixa'm tranquil·la, per resumir-ho.
15: Sí, l'únic que això, no pensa Joan, que llavors deixa una situació ridícula el president Trump? Una situació en la qual ara ell diu coses i ja sembla que és una mica la història del Pere i el Llop, que ningú s'ho prengui en sèrio?
2: És que moltes vegades tu has de veure, quan té al costat, sobretot el Marco Rubio, les cares que li costa, jo crec, contindre el Marco Rubio quan parla Trump. O sigui, jo crec que aquest tio, perdoneu, aquest home... No, té incontinència. Jo crec que és un problema d'incontinència.
15: Sí, sí, el tema és que hi ha un punt com de ridícul, i és veritat que als Estats Units ara s'ha popularitzat molt aquest terme del tacolo, de Trump always chickens out, no? Com sempre es fa enrere, i per tant en totes les amenaces que fa no n'acaba complint cap, i per tant acumula una sèrie de derrotes com una mica espectaculars. Ja sé que en això no estem del tot d'acord, Joan, però per mi l'acord de pau amb Iran, que ara diu que trenca, però vés a saber el que passa, és una pèrdua grossa per als Estats Units. I després, per exemple, la guerra amb Espanya, com perquè sí que aporti el 5% del pressupost en defensa, no ho aconseguirà i no tindrà manera d'imposar-ho que sí que ho faci. Per tant, comencen a ser descrèdit rere descrèdit, en el qual el que semblava, bueno, aquesta idea, no?, com de que l'imperialisme sembla un gran tigre, i és un tigre de paper, és algo molt dèbil i quelcom com molt ridícul. Contínuament.
2: Estic d'acord amb tu que és una mala estratègia, perquè en realitat Espanya ha mantingut una política de provocar Trump, el govern espanyol, però en realitat sí està creixent moltíssim la inversió del Ministeri de Defensa, i sí s'està recolzant moltíssim la inversió que estan fent fons d'inversió, bueno, i empreses especialitzades en defensa.
18: És que si confronten a Trump han de fer això.
2: Ja, però és que segurament, per part, si Trump fos un home realment sagaz, no sé dir un català, perdoneu, és més intel·ligent dir, escolti, els espanyols, molt hi-hi, ha-ha, però en realitat aquí hem passat pel tubo. Això és molt més humillant per Sánchez, i segurament és molt més ajustat a la realitat.
17: Bueno, això és una mica que... el que ha dit Rute. Rute ha vingut a dir, escolti'm, sí, d'acord, però al final estan complint els compromisos. Perquè Sánchez a mi fa la sensació que no li va malament que Donald Trump el vagi atacant.
15: Sí, totalment.
18: No, però com que Trump es vol desentendre de l'OTAN i vol fer aquesta aposta per l'aïllacionisme, que no és nou a la política americana, és una pulsió que sempre hi ha sigut, doncs li va molt bé dir que tots els socis de l'OTAN són uns incomplidors, són uns deslleials, i que malament a Espanya. Perquè al final ell és un imperialista, és a dir, segueix actuant de forma imperialista, però és un imperialisme que s'ha posat una mica al dia, no? I que ja no va de política, sinó que va només d'interessos i de dèries personals, no? I a vegades, doncs, incorpora aquests elements d'aïllacionisme tradicional dels Estats Units, i a vegades no l'incorpora. I Espanya, jo crec que té l'avantatge de que no està sola. És a dir, al principi, quan va començar tota la crisi a dins l'OTAN, amb Trump i amb tot el tema d'armament, doncs, recordeu aquella reunió al despatx oval, no?, amb el Merz, amb el Macron, semblava que Espanya es quedava més aïllada, però clar, ara, quan veiem la forma en la que Trump, per exemple, l'agafa amb Giorgia Meloni, com segueix insistint amb Groenlàndia i per tant posant-se a tots els països de la Unió Europea en contra, doncs jo crec que això reforça una mica la posició d'Espanya. I després el que fa molt la sensació d'aquestes cimeres de la OTAN i dels líders europeus és que Trump al final pot fer i pot dir les barbaritats que vol i ningú trenca la corda, perquè tots saben que queda 2 anys, que és possible que quedi tocat a les midterms de novembre i que ja passarà. I que ja passarà. Sí, sí. I per això, en lloc de confrontar-hi i que tot salti pels aires, doncs Rutte es dedica a raspallar-li les botes, i molts líders europeus es posen de perfil i aguanten a l'espera de que marxi. Clar, aquí el tema és, quan aquest senyor marxi, jo crec que l'America First
3: ha vingut per quedar-se i altres coses, malauradament, han vingut per quedar-se, és que bé, després, si hi ha una recomposició de l'ordre liberal al que encara s'aferra Europa, no? Amb l'OTAN i amb les Nacions Unides, és a dir, del món sorgit de la Segona Guerra Mundial, que ara Trump està impugnant, si això d'alguna forma torna, com va tornar en el seu moment amb Biden, si ve més trumpisme, si Estats Units entra en un declivi com a superpotència, o si sorgeix, i tant de bo, un nou ordre mundial i multilateral, que és molt difícil, però que seria segurament el més desitjable.
2: Jo del que dius, hi ha una cosa amb la que discrepo una mica, eh? No crec tant que estiguem davant de... O sigui, Trump és veritat que va fer campanya, i especialment Gidi Vans, parlant d'islacionisme, i amb aquella idea de per què un senyor de Milwaukee té que pagar impostos perquè s'envien soldats a Ucrània quan no sap on està Ucrània, i tot allò que vam veure a la campanya. Però jo crec que això, el govern americà ja ho ha enterrat, i que el que està passant aquí és que Europa ha deixat de tenir interès per als Estats Units, i que actualment Europa té dos interessos que estan en altres punts del globus. Un és Àsia, Xina, Taiwan, i què és el que passa amb Àsia, i l'altre és Amèrica Llatina. I què passa a Amèrica Llatina? I amb tot això, ell el que vol és treure recursos d'Europa dins dels europeus. Vostè arreglis el seu problema amb els russos i amb Ucrània, vostè faci el que vulgui en el seu continent, que jo tinc altres prioritats econòmiques i estratègiques. I jo crec que estem davant d'aquesta situació. I jo crec que hi ha una part positiva, que és que Europa, per primer cop a la seva història, parla de la seva pròpia defensa, analitza quins són els problemes que hi ha de compatibilitat dels sistemes de defensa, que són diferents, que té França, amb els que té Espanya, amb els que té el Regne Unit, amb els que té Itàlia, etc., que nosaltres com a Unió Europea ens comencem a plantejar què hem de fer per poder seure en una taula i no estar de lloguer, i per tant Trump és un personatge histriònic, però poder ell, sense ser-ne conscient, ens està fent un favor, en part, perquè ens està fent créixer a la Unió Europea com a actor internacional, també.
15: Sí, sí, aquesta idea és interessant. Jo t'he dit que, Joan, estic molt d'acord amb tu. Jo crec que ara a la Unió Europea el que li falta decidir és exactament això. Però també, vulguis o no, hi ha una definició. O sigui, i amb el que tu deies, Ferran, com de veure com això avança i si l'Amèrica First ha vingut per quedar-se, amb qui s'acaba alineant Europa? Perquè hi ha un punt en el que t'hauràs d'acabar alineant amb algú i, per tant, si s'estreten més les relacions amb Xina o com planteges el teu futur. Però, en tot cas, sí que és evident que això planteja doncs, uns salts per a Europa que haurien d'haver tingut fa molts anys.
3: Clar, bueno, en tot cas, també, el que em sembla trist i penós és que un continent amb el pes econòmic, amb el pes demogràfic i el problema és que no té el pes polític que hauria de tenir d'Europa, s'hagi de plantejar si bascula més cap als Estats Units o bascula més cap a la Xina, sí, i no pugui bascular sobre ella mateixa.
17: Passant gairebé 8 minuts de dos quarts, Donald Trump aconsegueix coses impensables, com per exemple que avui s'hagi sentit dues vegades a Joan López Alegre i a Alicia Puig dient-se l'una a l'altra estic d'acord amb tu.
15: Sí,
17: no havia passat durant tot l'any. Però tots dos ho heu dit, tu ho has dit una vegada i ella ho ha dit una altra. Vull dir, arribem a final de temporada i heu estat d'acord en una cosa. Segur que ara no estareu d'acord. Estem pendent de la compareixença de Pedro Sánchez en aquesta cimera de l'OTAN. Si parla sobre aquestes amenaces de Donald Trump, doncs sentirem el que diu el president espanyol. Però, mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocat la indignació de sindicats després que ahir, davant dels empresaris del País Basc, va assegurar que les baixes laborals són, textualment, un càncer per l'economia. I va defensar que els treballadors, quan estiguin malalts, han de cobrar menys del que cobren quan estan treballant.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
17: Els sindicats avui ja li han recordat a Feijóo que això, que un treballador malalt li de baixa cobra menys que quan està treballant, ja passa justament per una reforma que va aprovar el govern de Mariano Rajoy l'any 2015, que ja es cobra menys quan s'està de baixa, tret que el conveni de l'empresa ho compensi. I l'han acusat de falsejar la realitat de manera tendenciosa. Són el secretari general de l'OGT, Josep Maria Álvarez, i el secretari de Comissions, Unai Sordo.
5: Absolutament desafortunades no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
6: És un despropósito iniciar un debate sobre les bajas que afecten a millones de persones treballadores en Espanya des de falsedades. No és verdad que en Espanya se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
17: Ara de seguida sento el que teniu a dir sobre aquesta picabaralla, diguem-ne, entre els sindicats i Alberto Núñez Feijóo, però Pedro Sánchez compareix després de la cimera de l'OTAN. A veure, està esperant, ara estan fent-li les fotografies, les imatges, sentim l'inici. Si parla d'altres temes, doncs sento les vostres reflexions sobre Feijóo i que de bon punt parli sobre Donald Trump i les amenaces, doncs el tornaríem a sentir. Està esperant, amb un somriure.
7: Más tarde, más tarde. Creo que estamos.
17: Està esperant que els companys de càmeres i de fotografies...
7: Està l'embajador, ministro, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a la comparecencia. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación. Aquí está el embajador. No, es importante porque siempre lo hago en todas las comparecencias y especialmente cuando hablamos de la OTAN. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia y en segundo lugar, como hago siempre, embajador, reconocer el trabajo de nuestro servicio diplomático, en este caso en la OTAN, porque creo que el resultado de la cumbre también demuestra el buen hacer de nuestros servicios diplomáticos destacados en este caso en Bruselas, en la sede central de la OTAN. Me gustaría empezar, por tanto, dando las gracias a los anfitriones, especialmente al presidente Erdogan, a la sociedad turca y también, lógicamente, a la ciudad de Ankara por la hospitalidad y por la fantástica organización que nos han brindado de esta cumbre. Decir que España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, por tanto satisfecha con la forma en la que se ha consensuado la declaración de esta cumbre, y también decidida a seguir apostando y haciendo un apoyo férreo a sus aliados. Los datos los conocen ustedes porque han tenido la ocasión de poder compartirlos previamente el gabinete en algunas reuniones previas informativas sobre la cumbre de la OTAN, pero yo creo que los datos nos dicen que efectivamente el mundo pues atraviesa una de las etapas más conflictivas desde el final de la Guerra Fría, y estamos convencidos de que para superarla las sociedades occidentales que pertenecemos a esta alianza atlántica lo que tenemos que hacer es de esta organización una organización más fuerte, más eficaz y más europea. Y eso es precisamente lo que hemos venido a impulsar hoy con nuestra propia voz, la española, pero también con nuestras acciones, trabajando en tres ámbitos muy concretos que me gustaría compartir con la sociedad española que esté siguiendo esta rueda de prensa. En primer lugar, el año pasado, como saben, acordamos el que la Alianza Atlántica tenía que modernizar y también reforzar sus instrumentos de disuasión, y que Europa tenía que asumir un mayor protagonismo en su propia defensa. España se comprometió entonces a hacer su parte, y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido, y que además hemos cumplido con creces. El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026, y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea. De hecho, España es el séptimo país que más ha cumplido, el séptimo, recuerdo, de 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica. Creo que este buen desempeño sobre todo se aprecia en datos muy representativos que me gustaría compartir con los medios de comunicación, lógicamente, y también con la sociedad española. A principios del mes de junio, nuestro país era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y en operaciones OTAN. En total estamos hablando de 3.000 efectivos, de 3.000 militares, de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad, los valores y los principios por los que merece la pena luchar, que son la paz y el respeto al derecho internacional. España es, por tanto, el país que más tropas tenía fuera de su territorio en las fuerzas terrestres del flanco oriental de Europa, jugando por tanto un papel clave en la defensa de territorios que hoy legítimamente se ven amenazados por la amenaza rusa, en concreto Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por tanto, a principios de junio, repito, España era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN. Y aprovechando que está aquí el GEMAT, el almirante quisiera reconocer expresamente a las Fuerzas Armadas Españolas el trabajo tan sobresaliente que están haciendo en estos lugares. Tengo que decir que en todos los gobiernos con los que he tenido ocasión de poder hablar, incluso también en sala, estos primeros ministros y presidentes y presidentas han reconocido, lógicamente, y agradecido la labor de España. Nuestro país, además, y este es el segundo dato que me gustaría compartir con todos ustedes, es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas. En este momento, nuestro país lidera misiones en Irak y en el Atlántico Norte, presta un apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa, y quiero también anunciar a los medios de comunicación y también a la sociedad española que nos vamos a sumar a la misión de las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlàndia, que se ha puesto en marxa por parte de la Alianza.
17: De moment, Pedro Sánchez està traient pit de tot allò que fa Espanya en els seus compromisos amb l'OTAN i està fent una mena de resposta indirecta, podríem dir, a Donald Trump. El moment en què diu que Espanya es compromès a una OTAN més moderna i més europea, diu, i a més repassant doncs, que ha complert els seus compromisos, que és el tercer país que té més tropes a l'exterior, ara vaixells i avions, per tant, el que està venint a fer és repassar el compromís d'Espanya amb l'OTAN en contra del que Donald Trump l'acusa de que no està prou compromès, diguem-ne, que està responent de moment de manera indirecta a les paraules del president dels Estats Units.
7: El año pasado. Este era un compromiso asumido por una anterior administración en el año 2014. Recordemos que en el año 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado, y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor, apostando por esa industria nacional y la industria también europea, aumentando nuestras sinergias, los proyectos conjuntos con otros países aliados, siendo capaces de compatibilizar la inversión en defensa con la defensa de los servicios públicos, la ayuda humanitaria y también algo que nos interpela y mucho, y es efectivamente la adaptación a la emergencia climática que sufre la península ibérica y por tanto también...
17: Doncs deixem a Pedro Sánchez, que continua traient pit i dient que han pujat la despesa, el govern espanyol en defensa ha deixat el 2% i no el 0,9%, que és el que diu que es va trobar com a compromís de l'anterior legislatiu espanyol, de l'anterior govern. Sobre Feijóo i les baixes, allò que dèiem, si en algun moment hi ha referència directa a Donald Trump o hi ha alguna pregunta a Donald Trump, ho tornarem a sentir a Pedro Sánchez, però el deixem de moment que estigui repassant tot el que ell entén que són els compromisos que Espanya està complint davant de l'OTAN. Què us sembla aquest embolic amb les baixes?
15: Bueno, jo trobo que des de fa... O sigui, ara Feijóo ha tornat a treure aquest tema. Junts també el va treure en el context de la negociació sobre la llei de la reducció de la jornada laboral. I crec que és un escàndol que això estigui en el debat públic, si us soc sincera. O sigui, en un moment en què el que la productivitat total dels factors està composta per la productivitat del capital i del treball, i el que tenim és un augment del 20, o sigui, està 20 punts per sobre respecte al 2000, la productivitat del treball, i en canvi la del capital s'ha enfonsat, i el debat és si la gent no va prou a treballar, si la gent, i a més que la gent cobra menys quan està de baixa, només, o sigui, el 80% de treballadors espanyols treballen en empreses que a sobre l'empresa no els hi complementa aquest salari quan estan de baixa. Per tant, és un escàndol, em sembla fer guerra ideològica al mateix nivell que Ayuso recuperant el tema abortista aquest del ser no concebut. O sigui, guerra ideològica per tapar temes importants. No, o sigui, poques baixes s'agafa la gent pel nivell d'estrès, malalties que tenen, i el que tenim és un problema de presentisme de gent anant a treballar estant malalta. Per tant, em sembla un escàndol que seguim parlant d'això. Per sort, he vist que s'ha fet mig enrere, que des del PP han dit no, escolteu, potser no hem entès del tot què havia dit Feijóo, perquè és un escàndol que això estigui sobre la taula.
2: No sé si és un escàndol, però les dades són les que són. Cada dia no van a treballar a Espanya 1.632.000 persones. I d'aquest 1.632.000 persones, un 77% ho fan amb una baixa mèdica, i la resta, que són unes 360.000 persones, senzillament no es presenten al seu lloc de treball.
17: Però això són coses diferents. Exacte. És a dir, Feijóo no parla de l'absentisme laboral, que és gent que sense tenir baixa i sense donar cap explicació no va treballar. Ell parla de la gent que té una baixa mèdica i parla del seu...
2: Si m'ho permets, el conjunt de les dades. Vale? Per tant, al nostre país hi ha cada dia més d'un milió i mitja persones que, o per un motiu de salut, que ara en parlarem, o senzillament per la jeta, així de clar, no van a treballar. Això què costa? Això li costa a l'Estat 16.000 milions d'euros anuals i a les empreses 17.000 milions d'euros anuals. I per tant això és un cost que s'ha de parlar de com s'assumeix i s'ha de començar a donar eines perquè es puguin controlar les baixes. Alemanya, que és un lloc on hi ha menys absentisme laboral amb baixa mèdica o no que Espanya, un govern del que formen part els socialistes acaba d'anunciar mesures per controlar les baixes mèdiques. Per tant, que tenim un problema quan hi ha 1.600.000 persones cada dia que no van a la feina, jo crec que és indiscutible. Quan això costa la borrada que acabo de dir de milers de milions, crec que és una altra obvietat, i que per tant això s'ha de controlar, és també una evidència.
17: Sí, deixa'm puntualitzar, perquè quan dius absentisme laboral, sigui amb baixa o sense, no, l'absentisme laboral és quan no tens la baixa. Si tens la baixa no estàs absent.

0: i amb un estat del benestar, doncs ha de poder no anar a treballar, ha de poder estar de baixa i hauria de poder cobrar el 100% del seu sou. Sí. Si hi ha alguna gent, que segur que n'hi ha, i no ho discuteixo, que li fot cara, parlant clar, i que comet un frau, que jo crec per la meva experiència que tinc al mercat laboral, que, com tots els que estem aquí, que crec que és una minoria, que hi són, però que són una minoria, perquè tots coneixem gent que té més cara que esquena, però també sabem que són absolutament minoritàries. Si això hi és, i això s'està produint, i el Partit Popular vol lluitar contra això, doncs el que ha de demanar és que hi hagi més mitjans, que hi hagi més mitjans a l'atenció primària perquè hi hagi un control més estricte d'aquella persona que està de baixa, perquè se li doni hora més ràpid, perquè si una persona que està de baixa ja li han de fer proves, se li facin les proves més ràpid per poder aclarir si està o no malalta. En el cas de la salut mental, doncs que hi hagi un servei d'atenció a la salut mental més reforçat a l'atenció primària per poder aclarir efectivament si aquella persona està deprimida i està angoixada i per tant ha de tenir una baixa, o senzillament està trista o enfadada i per tant no ha de tenir una baixa, és dir, que hi hagi això. I jo m'atreviria a dir-li al senyor Feijó que si vol això, això val diners, això val diners. I dos idees perquè hi hagi aquests diners, doncs mira, un impost a les grans fortunes i acabar amb les exempcions de l'impost de societats.
1: Mira, jo estic molt d'acord amb tu, amb que els drets no s'han de retallar, però m'ha agradat que diguis que creus que efectivament hi ha gent que s'agafa baixes, aprofitant-se
0: del sistema.
1: Igual
0: que hi ha gent que fa frau fiscal.
1: Mira,
0: sí.
1: anem a veure les xifres clarament. Hi ha aproximadament uns 19 milions de persones que cotitzen el règim general,
0: treballen,
1: TREC,
0: sí.
1: Els del RET, els autònoms, vale?
0: Sí,
1: 1.600.000 baixes. Jo m'he de creure que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general, perquè autònoms de baixa n'hi ha 4 amb una mà. Jo m'he de creure de veritat que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general que està malalta. Vinga, home.
2: Mira, i saps que jo m'he de creure?
1: Espera, Joan. I et donaré dues dades. Com creixen les baixes en el sector de l'ensenyament, que és, per cert, dels menys absentistes,
0: ja ho sé.
1: Just abans de començar el curs.
0: Val.
1: Segona. Pregunta. De veritat m'he de creure que a Correus hi ha un 15% de treballadors que estan malalts? Vinga, home.
3: Un moment, perquè és que
1: li
3: pregunten a Pedro Sánchez directament sobre si ha parlat amb Donald Trump o no i si han tingut algun contacte.
4: Com
3: es prenen els atacs de Donald Trump al paper d'Espanya a l'OTAN?
4: La relació diplomàtica i los contactos que el gobierno de España mantiene con Estados Unidos en el ámbito de la OTAN. Porque
3: está apuntando
4: datos
3: para la pregunta es larga.
4: Explica el gobierno a los medios de comunicación y a la opinión pública también se presentan ante los aliados de la OTAN. Y me gustaría conocer cuál es la respuesta que tiene la administración americana cuando escuchan esta información. Y sobre este asunto, un último punto, me gustaría saber si ha podido hablar con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y si han comentado estos últimos ataques de Donald Trump. Y en clave nacional le voy a pedir una valoración sobre las palabras
3: la pregunta,
4: del líder de la oposición cuando ha hablado en las últimas horas de bajas laborales, absentismo laboral en términos de cáncer. Me gustaría saber qué reflexión hace usted de estas palabras. Y muchas gracias.
5: Muchas gracias, Iñaki. Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre. Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos.

0: donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no? Y que, por cierto, desde España siempre hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en el sentido de apoyar a la Comisión Europea para poder llegar a un acuerdo y ser ratificado también en el Parlamento Europeo por las fuerzas, en este caso, europeístas, para, de alguna manera, dar esa predictibilidad a los agentes económicos que operan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por tanto, esa es la segunda cuestión que me gustaría trasladar. Y la tercera es que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no? Pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, ni entre estados. Por tanto, pues, creo que, en fin, más allá de todo esto, las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y bueno, a partir de ahí, pues si me permite, aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación.
1: Em queda un minuto, no sé si podrem sentir molt més sobre la resposta de Feijóo.
0: Yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. En segundo lugar, me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Creo que es absolutamente desafortunado.
1: És la resposta de Pedro Sánchez, d'Alberto Núñez Feijóo, òbviament en els blocs informatius del 3CAT Info, també els bolletins horaris de Catalunya Ràdio i el Catalunya Vespre. Avui a partir de les 8 tindrem més detalls d'aquesta resposta que s'està produint ara mateix en directe encara a Turquia en aquesta cimera de l'OTAN. Alicia Puig, Joan López Alegre, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins a la pròxima. Ho deixem aquí perquè són pràcticament les 4, de seguida el butlletí horari amb l'actualització de les notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Els bombers treballen en un incendi a Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar 6.000 persones dels voltants. S'hi han desplegat 29 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Una de les prioritats és evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres. Gavà, Àlex Giralt, Robert, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, desenes d'efectius terrestres, com apunteu, que treballen per extingir un foc que s'hauria originat a l'oest de Gavà. Aquí hi ha cap a 6.000 persones confinades que han rebut un SAlert, una alerta mòbil advertint de les flames. Els serveis d'emergències es mostren optimistes, però remarquen aquesta necessitat de controlar el flanc esquerre perquè no s'estengui cap a la serra de Ferreres. Treballen en una superfície d'unes 14 hectàrees. Sobre el terreny, un constant d'anar i venir de vehicles terrestres, d'hidroavions, descarregant aigua sobre el terreny, veïns tertuliejant, parlant del que està passant i un fum més aviat blanquinós. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Gavà.
3: I mentrestant, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental encara segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada aquesta tarda compliqui les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i quatre mitjans aeris. Sentmenat, Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda. Es tracta d'una tarda clau per estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns i que ha estat tossut, especialment per la marinada i les altes temperatures. Si l'escenari és positiu, més que ahir, es manté, esperen estabilitzar-lo durant les properes hores. En parla el cap del dispositiu dels bombers, Jordi Martín.
6: Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i per tant serà el punt més delicat, que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
5: El perill principal és que el flanc dret afecti l'urbanització del Farell, que continua confinada, i a evitar així que cremi algunes edificacions tal com ha passat aguanta el flanc esquerre. Unitat Mòbil, Matilde Seuana i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
3: Més notícies, Joan Trias.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Ho fa des de la cimera de l'OTAN en resposta a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Són declaracions de Pedro Sánchez en una compareixença a Turquia que encara continua.
0: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
7: Al setembre obrirà a la Universitat de Montreal, al Canadà, el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà el cinquè amb una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, després dels de Londres, París, Siena i Itàlia, també el de Poznaní, a Polònia. Ho ha anunciat l'Institut Ramon Llull, que és qui els impulsa. El director de l'àrea de Llengua i Universitats, Josep Anton Fernández, ha avançat a quins altres territoris es volen expandir.
8: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
3: I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte, una seixantena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos i a l'espera de veure el cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey. El festival ofereix, entre d'altres actuacions, també la de Greta, la germana bessona de Mushka. I als esports amb Sònia Oleart.
9: Jornada de descans del Mundial de Futbol abans dels quarts de final, que comencen demà i on s'enfrontaran França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com està dit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve. En bàsquet, la penya jugarà la primera fase de la Champions FIBA al grup H, juntament amb el Telecom Bon Alemany, el Neijer Zilia d'Israel i el Porto portuguès. El Manresa, a l'Eurocup, jugarà el grup D, juntament amb el Mónaco, el Batxeseir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, l'Ietkabelis de Lituània, el Poc de Salònica grec i el Balkan Botegrab de Bulgària. I en futbol sala s'ha sortejat la ronda principal de la Champions. El Barça jugarà al grup 1 juntament amb el Semei del Kazajstan, el Lucherec d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
11: Passen 6 minuts de les 4.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
11: Marta Delcor, molt bona tarda.
3: Bueno,
11: doncs
3: per dir alguna cosa... No, a veure, no, a veure. No és que no sigui una bona tarda.
11: Ja no m'he de començar.
3: No, és que aquí és el tema, l'ambient. L'ambient que respira. No concretament en aquest estudi, perquè crec que som dels pocs, no sé si... Bueno, dels afortunats que tenim en aquests moments aire condicionat.
11: Espero que hi hagi més gent que tingui aire condicionat en aquest país ara mateix.
3: Per què? La gent que no en tingui, que estigui ara mateix a Barcelona, es pot estar torrant, es pot estar desfent. Ara mateix aquesta persona els hi poses al damunt, si esteu al carrer, un ou fregit i es cou. No, de debò, perquè resulta que s'ha registrat a la capital catalana la temperatura més alta de tota la història, Roger.
11: A quant estem?
3: 40 graus i mig.
11: Prou que caurà a la ràdio, si estiguem tant.
3: Cau o es desfarà. És un rècord absolut des que hi ha registres i, a més, aquesta calor sembla que s'allargarà fins la setmana vinent. Fins la setmana que ve, exacte. No sé si amb aquest rècord de temperatura, però en qualsevol cas, ara mateix, a l'altra banda del vidre del nostre estudi, hi ha fàcilment 20 graus més o 15 graus més. Refugi climàtic,
11: no, Catalunya Ràdio, refugi climàtic tampoc, bueno, clar, tampoc, és a dir, si algú s'acosta, si són dos o tres, sí que els podem acollir. Ara, si tenim una allau de gent que ve a refugiar-se, bueno, farem el que podrem. Sí. Bé, en tot cas, és evident que continua la calor extrema a tot Catalunya. Les temperatures poden superar els 40 graus a l'interior i 35 graus a la costa. I, no sé, fem un repàs de les temperatures ara mateix. Què tenim?
3: Doncs mira, en general estan millor que a Barcelona. A Vic, 37 graus. A la Bisbal d'Empordà, 38 graus. A Tortosa, 39. Ja s'acosten als 40 i mig de Barcelona. I a Puigcerdà, 30 graus.
11: Passen 9 minuts de les 4 de la tarda. Aleix Figueres, com estàs?
13: Doncs fatal, fatal.
11: Molt bé.
13: Per
11: l'actitud.
13: No, clar.
11: M'agrada, per començar el programa.
13: Els aires condicionats estan molt bé per estar fresquets,
3: sí.
13: Però tenim tots les veus...
11: Mira, prou, eh?
13: No, home, clar. Jo passo tot el dia que raspejant.
11: Doncs et poses un...
13: Què, un buf? He d'anar amb buf per
3: la ràdio?
11: Un bufador. Una bufandeta...
13: No, fatal.
3: Bufanda a ple mes de juliol.
13: Ja veig que serà això, la guerra aquí del termostat.
11: Bueno. Mariona Córdoba, molt bona tarda.
14: Molt bona tarda. Jo sí que tinc bona tarda. Com
11: bueno,
14: mínim,
11: bé,
14: algú de l'equip està contenta, no?
11: De quatre, que un estigui bé, doncs és de celebrar.
14: Ahir es va prendre la lliçó, vaig venir amb taxa llarg i avui he dit, falti ja.
11: Molt bé. Ahir també vas fer una crida per trobar nòvio a l'antena de Catalunya Ràdio.
14: No, perdona.
11: T'estic dient que
14: no
11: estan arribant candidats i l'Aleix, la Marta i jo... Estem configurant una llista, farem un càsting i llavors ja et passarem als finalistes.
13: La gran cita de Mariona Córdoba.
3: I els que no et funcionin li passarem a en Jaume Miranda, que també va fer la seva petició.
14: Clar, teniu un problema, sóc exigent, eh?
13: Molt exigent. Mm.
14: Per començar, un filtre d'alçada, això ho sabeu. Metre 90,
3: sí,
14: que m'amor,
3: sí,
14: eh?
13: Baixofòbia.
14: Sí, molta. És un problema, aniré al psicòleg a tractar-ho, però sí, és un problema.
11: Bueno, si veus que t'afecta, diguéssim, el teu dia a dia sí que és un problema. Bé, abans de res, hem de fer una ullada a l'actualitat per saber com tenim la tarda. Ara ho dèiem, que els termòmetres continuen fumejant aquest dimecres arreu de Catalunya. La situació, de moment, no millora i provoca que s'hagin hagut d'ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de forma indefinida.
15: Surt en vigor des del mateix moment que es publiquen i no tenen finalització de vigència, perquè estem pendents de veure la setmana que ve com evoluciona tot i llavors, quan veiem que se'ls hi poden donar fi, doncs es farà el tancament per part de la direcció del pla, que, com sabeu, doncs és la consellera d'Interior. Cal ser molt amatents a aquesta situació que tindrem meteorològica i, a més, també, en conseqüència, doncs el risc d'incendis forestals.
16: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, i és que ja són més de 200 municipis de 24 comarques els que estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. Poblacions
7: on s'ha activat el Pla Alfa nivell 4, el màxim previst pel cos d'agents rurals. Un Pla Alfa que limita l'accés a fins a 7 espais naturals, un més que ahir, entre els quals hi trobem Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, també la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres i Montserrat. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia, a banda de les restriccions també en obres en carreteres i vorals i la prohibició de cega de les cunetes. En paral·lel, es manté activat el Pla Procicat en fase d'alerta per calor intensa i el Pla Infocat en emergència per la simultaneïtat d'incendis.

0: banda sonora.
1: Sí, no, com a mínim, ja que fa calor, ballem sí, i passem-nos-ho bé, no? Sí.
2: La Marta n'és fan.
1: Jo sí, sí, els estimo molt, els La Villa Russa. Com dèiem, fa calor, sembla que va per llarg encara, però bé, per sort n'hi ha alguns que tenen aire condicionat i els qui no estan corrent aquests dies a buscar un aparell per instal·lar a casa seva i fer baixar la temperatura de casa. Ara bé, l'alta demanda també ha fet créixer les llistes d'espera, que ja són de vora dues setmanes, Aleix?
2: Exactament.
3: Ara estem parlant de setmana i mitja, dues setmanes, per muntar un aire condicionat. Tenint en compte que les empreses que munten els equips també tenen clients que en aquesta època, quan fa tanta calor, s'hi han de fer manteniments, si hi ha màquines que fallen, s'han de poder reparar, i per tant no estan només per muntar els equips nous, sinó que s'han d'atendre els clients que ja tenen equips muntats i que s'hagin de poder reparar.
2: Això és el que relaten des de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, el seu president, Eric Martí Bonet. De fet, no només s'han allargassat les llistes d'espera, sinó que en moltes botigues els aparells portàtils s'han esgotat. I és que la calor ha fet que molts hagin de, doncs, fet un cop de cap i s'hagin llançat a comprar qualsevol solució de climatització per poder sobreviure. Quan a la instal·lació d'aparells fixes, des del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya, apunten també a una manca de professionals especialitzats en climatització com a causa principal d'aquest excés d'espera.
3: Si demà mateix hi haguessin operaris qualificats al mercat, se'n podrien contractar 22.000. Però és que si fem una projecció d'aquí al 2050, només per atendre els reptes de transició energètica, faran falta a Catalunya 107.000 nous instal·ladors.
2: Com dèiem, l'espera actual ja és propera a les dues setmanes, però sembla que encara podria dilatar-se més si la situació no varia al llarg de l'estiu. I és que de mitjana, un equip professional pot muntar un parell de màquines d'aire condicionat al dia, però les vendes actuals estan per sobre dels 5 o 6 aparells diaris. Vaja, la tempesta perfecta.
4: I una notícia que jo tinc la sensació que cada any, diguéssim, a les mateixes dates, sí, tornem a explicar i és com que no n'aprenem, no? Tots plegats. És que com fins que no ve la calor, dius, bueno,
2: som poc
4: ja
2: previsors.
4: Compraré el ventilador.
2: Poc previsors, no?
4: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: I de sobte tots, vinga, va, vine a instal·lar-me l'aire. No, no puc, ara no puc, ara no puc.
4: Anem plens. Bé, a dos minuts ja arribem a un quart de cinc.
5: Una matina, mi sono al santo. Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao.
4: I els que sembla que ni la calor els atura són els lladres d'objectes d'alta gamma.
2: Exacte, perquè els primers d'aquesta secció d'Amics d'allò a l'IE no devien passar gaire calor. Bé, la calor els devia entrar en ser detinguts amb dues obres d'art valorades en ni més ni menys que 230.000 euros. Segons La Vanguardia, els dos detinguts haurien sostret primer una escultura de Coderc i Malavia de la galeria Villa del Arte al mandarín oriental del Passeig de Gràcia de Barcelona, valorada en, atenció, 10.500 euros. El segon dels robatoris, el més sucós, el van perpetrar l'endemà del primer, eh? Allò ben enganxadet, a la galeria Mayoral del Consell de Cent. En aquesta ocasió, l'objectiu va ser una escultura d'Eduardo Chillida valorada en 225.000 euros. Tot plegat va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat i poc després del segon robatori, els lladres van ser detinguts a l'encreuament de la Diagonal amb Roger de Flor. Vaja, sembla que el pla es feia una mica d'aigües.
1: I no deixem els robatoris perquè Reus han detingut dos lladres especialitzats, en aquest cas, en el robatori de bicicletes d'alta gamma.
2: De fet, sort que no van apropar-se a la caravana del Tour de França, no, perquè si no,
4: no,
2: vaja, els haguessin deixat pelats. Què, què?
1: Que et home, passes, et passes, bueno, una mica, la
2: molt llaminer, no, sí, per ells. Clar, si ells...
4: I per tu.
1: Deuen valdre una pasta, aquelles bicicletes?
2: Home, cadascuna d'aquelles bicicletes, jo crec que s'enfila tranquil·lament a més què? Dels 12-15.000 euros cadascuna.
4: No, doncs busquem-ho perquè vaig a buscar-t'ho. No, anem fent,
1: tu ens vas explicant i el Roger va investigant.
2: Us explico com va anar aquest sí, robatori de bicicletes d'alta gamma. En concret, es tracta d'un home i una dona que han estat detinguts, que haurien robat fins a 8 bicicletes d'aquestes, doncs, de luxe, fent servir doncs el mateix mètode, no? La cosa anava així. Un dels dos detinguts es feia passar per ciclista i es guanyava la confiança de qui es trobava pel camí. Tant era així que aconseguia provar, doncs, la bicicleta de les víctimes, que els la deixaven amb total confiança, també, diguem, confiat, no? Si de sobte...
1: Però a veure, un moment, t'arriba algú, no? Amb sí, el mallot de la bici, el càstel, penses que és, bueno, un col·lega,
2: dels teus,
1: no? No? Clar, que és dels teus, no? Allò, mm-hmm, ostres, i tens una càmera que a mi se m'ha punxat tal, no?
2: Exacte.
1: Ja comences a parlar, ostres, i que maca la teva bici, no? Quan te la vas comprar? Comences a xerrar i ja penses, et confies, et refies. No és que et vingui un estrany del carrer, tu el veus, estic com tu, ja és com que et dona certa confiança.
2: Exacte, és com del teu equip,
1: sí,
2: no?
1: Però
2: doncs,
1: no.
2: Bé, en aquest cas, aquest pal ciclista, el que feia quan els deixaven la bicicleta amb aquesta confiança cega era fugir sobre rodes en la bicicleta de la víctima i poc després la carregava al cotxe on l'esperaven els seus companys. Els robatoris es van produir a Castelldefels, Barcelona, Vinyols i els Arcs, Mataró, Premià de Mar i el Masnou, vaja, una mica per la costa catalana, i el botí ascendia ara mateix, en el moment de la detenció, als 50.000 euros.
4: Ara que parles de preus, t'ho estava mirant...
2: I què, a veure?
4: Bueno, jo domino molt poc el tema bicicletes i tal. Però estic veient que hi ha una forquilla molt ampla, i és que sí que als del Tour de França n'hi ha bastants que van amb unes bicis que podrien rondar els 12.000 euros, que és el que deies tu, però es veu que hi ha uns models concrets que es poden fer servir per segons quines etapes, sobretot les de contrarrellotge, que podrien arribar a costar més de 45.000 euros.
1: Clar, que són
4: com impreses en 3D perfectes
2: que són bicicletes amb que estan
4: personatge.
2: Provades al túnel del vent per poder doncs, retallar segons en aquestes etapes contrarrellotge.
1: I fer que pesin pràcticament res, allò que les aixeques amb gairebé amb un dit.
4: Bé, les darreres setmanes, per altra banda, potser heu vist o llegit al voltant d'un suposat bacteri carnívor que seria el nou temor de les nostres platges. Ara bé, sembla que aquest bacteri ni menja carn ni fa poc que s'ha instal·lat a casa nostra. Aleix.
2: De fet, se l'anomena Vibrio vulnificus i, habitualment, diuen que entra al nostre cos o bé a través de ferides o bé ingerint-lo amb marisc infectat, sobretot les ostres. I el malnom de bacteri carnívor se li dona perquè en casos molt extrems pot arribar a provocar necrosi en els teixits. Molt extrems, eh? Per tant, ara no comenceu a pensar que a veure què passa amb aquesta ferida. Ara bé, de normal acabarem el més segur asseguts al vàter amb una bona gastroenteritis i poc més.
4: Bé, a aquesta hora saludem en Carlos Baraiber, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
0: Què tal, bona tarda.
4: Que vinguis tu aquí.
0: Home.
4: És que, bueno, alguna cosa s'ha de matisar de tota aquesta explicació i de tota aquesta, bueno, esbaramenta que hi ha de veure si se'ns menja un peu un bacteri.
0: Tremendo, eh? Sí, sí, és que, bueno, aquest no sé si ho heu vist, us heu trobat, però hi ha molts continguts, realment, i no només allò que diuen de xarxes, vídeos de xarxes, com sense nom, sinó que hi ha mitjans dels que podríem dir que estan a la dieta, bona dieta saludable i informativa de molta gent, que s'han abonat una mica el titular del bacteri carnívor perquè vagin allà a clicar.
1: Per exemple, per dir noms, el National Geographic.
0: Sí, exacte, Euronews, per exemple. He vist que Euronews en anglès ho va fer, és a dir, és una cosa que ve del nord d'Europa, diguéssim, i que ens ha arribat aquí en forma d'això, no? De, ai, ai, un bacteri a les platges catalanes o del Mediterrani, etc. Res de tot això.
1: Ens ho hem menjat amb patates i no.
4: I això passa perquè algú ho publica i els altres, doncs, ho copien una mica. A vegades també perquè la gent cliqui, fan un titular i un cop entres a dins es va desmuntant el bacteri a mesura que vas baixant, no?
0: Exacte, si algú entra ja es va desmuntant. I bàsicament, per si la gent té encara una miqueta de preocupació, es tracta d'un bacteri que, com deia la Lleix, existeix, però que al final viu, i on viu millor i on li va bé viure és als estuaris, als deltes, a les desembocadures dels rius, etc etc. I quan aquestes aigües menys salinitzades s'escalfen. I llavors al Mediterrani què passa? Que és molt salí, i per tant no hi pot viure bé ni de cap manera. Hi ha alertes de les autoritats sanitàries europees perquè potser s'estan començant a generar hàbitats que li anirien bé a aquest bitxo. Però als països bàltics, al Mar Negre i en alguns punts de la costa atlàntica de França, quan estan en contacte amb mars menys salinitzats. Per tant, en això el Mediterrani ens protegeix, per tant, us podeu banyar com vulgueu, fins i tot si teniu una ferida oberta, no patiu perquè no us passarà res.
1: Però, per tant, l'Agència de Salut Pública de Catalunya no està patint ara mateix.
0: No, de cap manera.
4: Estan treballant amb un comitè d'experts pel bacteri. Eh?
0: Zero infeccions per aquest bacteri, zero infeccions amb ferides obertes, sí que n'hi ha doncs, per menjar gambes congelades vingudes de fora, per exemple, alguns, 60 casos en l'últim any, i per gambes congelades vingudes de fora, però no per una ferida oberta que s'hagi infectat, res absolutament de tot això, és que ni tan sols s'està buscant si aquest bacteri està a les aigües, perquè, de fet, aquest bacteri hi és, però és que no tots els bacteris d'aquest bitxo, no tots els individus, diguéssim, infecten. Vull dir que encara és una possibilitat encara més remota. Perquè us en feu una idea, aquest bacteri és familiar del còlera, del bacteri que provoca el còlera, i el bacteri que provoca el còlera, he après aquests dies, també està a les nostres aigües. I no ens infectem ni estem muntant un cristo perquè no passa res, no hi ha ningú infectat d'això aquí.
4: És increïble els màsters que et treus, no? Verificant coses,
0: sí,
4: perquè
0: sí,
4: que no és fàcil a vegades dir...
0: Bueno,
4: clar, com ho desmuntes tot això? Bueno, deus haver de parlar amb algun expert, anar
0: sempre
4: llegint,
0: hi ha un expert que ha estudiat allò tan concret. Perquè, a més, aquest home deia, és que no sé per què, tan hype amb aquest Vibrio, que a mi m'encanta i ho sé tot, absolutament, està tot content de poder-ne parlar.
1: Ara, una qüestió que a mi em preocupa personalment, jo no és que mengi ostres cada dia, ja m'agradaria, però ara és època de bodes i en alguns casaments, sí que hi ha ostres, i com que l'Aleix ens ha dit això, que n'hi poden haver, a les ostres en podem trobar, és a dir, que és un sí. Molusc, no? Si no ho dic malament,
0: sí,
1: que menges cru.
0: Correctament, és això, aquest és el cas de més risc. De fet, les infeccions que hi ha són d'això. Si vas al vàter per desús de l'ostre, és el Vibrio vulgaris.
1: És aquest?
0: És aquest que l'ostre l'ha metabolitzat perquè estava a l'aigua on l'ostre es cria. De fet, una de les zones de risc és el que dèiem, la costa oest atlàntica de França, que és una de les regions on es cultiven ostres.
1: I suposo que la resposta serà no, un no rotund. Però hi ha alguna manera de saber, perdona, perquè potser encara no...
4: Consultori amb el doctor Baraiba, no?
1: Sí, sí.
4: Molt bé.
1: I perquè, com que sé que el seu coneixement abraça a tots els àmbits, ara potser resulta que també és un expert en ostres. Quan obres un ostre, tu pots saber... d'alguna manera, si allà hi ha aquell bacteri, o això només amb microscopi i fent el prova-error?
0: Això se m'escapa. La prova és que et passarà la mitja horeta després de menjar-la.
1: Sí, perquè a més és molt immediat, eh?
6: La Marta vol aquesta tècnica. Vol aquesta tècnica com de l'ou, per saber si és bo o no, que poses a un bot i si
4: surt, no? Doncs, llavors no.
0: Segur que algun oient ho sap, això.
1: Molt bé, doncs si algú sap, sí.
4: 932017474, farem una mica de la nit dels ignorants, express. Quina era la pregunta exacta per ser l'oient?
1: Sí, si hi ha alguna manera, quan obrim un ostre, ja sé que no és una cosa que consumim cada dia, però si n'obrim una, hi ha alguna manera de saber a simple vista si contindrà un d'aquests bacteris el Vibrio
0: vulnificus?
1: No sé, torna a dir.
0: Vibrio vulnificus.
1: Vibrio vulnificus? Ho puc saber i evitar-me una mala estona?
0: Allò que la mama diu dels músculs, el que està tancant no te'l menja.
1: Exacte, jo vull saber si això amb les ostres es pot saber, perquè si alguna vegada heu patit d'una intoxicació per ostres, és d'aquelles coses que no oblides en ta vida.
4: 932017474. Si algun ignorant ho sap, que ens truqui i ens ho faci saber. Baraiba, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Qualsevol cosa ens veiem per aquí.
0: Ja ho sabeu.

0: Un quart i mig de 5 de la tarda. Estàs pensant en les ostres encara i em sembla meravellós.
1: M'he quedat amb això. Recordant coses
0: la salut.
1: Que ara no compartiré.
2: Estàs esperant les trucades.
1: Estic esperant, David, sisplau, si truquen, passa-ho, eh? O sigui, tal el que estiguem fent.
0: Ah, ho has per antena, eh?
1: Home, clar.
0: Vale,
1: no, home, servei públic, Roger. Va, avui el Festival Cruïlla dona el tret de sortida de la seva 16a edició. Del 8 a l'11 de juliol al Parc del Fòrum, Mariona.
3: I ara sentíem, mentre tu pensaves en ostres, a un dels caps de cartell, que és el grup Pixies, una de les actuacions més esperades, però també hi actuaran artistes com Rigoberta Bandini. Pam, pam, pamela, no... Tudor Cinema Club. O Sidonim.

0: 60ena d'artistes que actuaran en 7 escenaris durant aquests 4 dies de festival. A més, com ja és habitual i ja ho sap la gent que va habitualment cada any al Cruïlla, aquest festival va més enllà de les actuacions musicals i també comptarà doncs, amb aquests espais per a la comèdia, l'art i la dansa.
1: I pels qui vulguin escapar de la ciutat...
2: Aquí hi ha un gap generacional, evident, perquè a la Legió hem començat a moure el cap com a bons consumidors que vam ser en el seu dia de teràpia de xoc i llavors ja han hagut dues persones que els hi ha pelat completament.
1: Llavors que no és un gap generacional, Roger.
2: No critico.
0: Hi ha un viatge de gènere.
1: Exacte.
3: A més, he dit, aquest matí has preguntat per una cançó de teràpia de xoc i he dit, com també hi han dit xarango? Dic, no, això no és xarango.
2: Primer va ser teràpia de xoc, que agafa aquest títol. Llavors, va venir xarango.
1: Jo, en canvi, he vibrat més amb el cartell del Cruïlla. És una qüestió de gustos.
0: Jo també.
1: No, Mariona?
0: Les noies anirem cap al Cruïlla i vosaltres dos ja podeu anar sols.
2: Espera un moment. Tenim una trucada al 93-201-74-74.
3: Sort d'això.
2: Aquí s'ha fet una crida.
0: Parem-ho tot.
2: Teòricament, nosaltres som la ràdio pública que hem de donar servei als oients, però ara mateix s'ha donat la volta i són els oients qui ens donen servei a nosaltres.
3: És recíproc.
2: Recorda la consulta que havies fet, Marta.
1: Vale, jo volia saber, com segur molta gent s'ha preguntat alguna vegada, si hi ha alguna manera de saber si un ostre ens enviarà directes al vàter.
2: Antònia, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Des d'on ens truques, Antònia?
4: De Manresa.
2: Hi ha algun truc per saber això que tant preocupa la Marta?
4: Ah, no, jo precisament, hi ha una vegada, em pensava que em moria. O sigui, vaig treure fins a l'última petita. Em vaig trobar molt malament. I em van dir que si era mascle o femella, que era el que feia que...
1: Què dius ara?
4: Que t'entés malament. Això és el que em van dir una vegada, però jo no ho sé, però jo trucava per preguntar-ho.
1: Però, Antoni, un moment.
2: Facin preguntes,
1: bueno, clar,
2: eh? No només
1: com
2: no
1: la pregunta
2: resolem,
1: que...
2: sinó...
1: És que ara veus com la pregunta que tenia
2: si
1: no era...
2: Si
1: canvia
2: el mascle o femella, sí. Jo m'ho vaig apuntant tot, perquè...
3: Com els mosquits, no?
4: Que, sí, a mi que pica... em van dir això.
2: Què et van dir?
4: És que si és femella, fa mal. No sé, però no sé si és veritat, eh? No sé.
2: I la teva, sabem què era, Antònia?
4: No ho sé, però quasi vaig acabar a l'hospital, eh? Perquè m'he trobat tan malament que vaig més i tornat a menjar ostres, tant que m'agradaven.
1: Estàs amb mi, que si agafes una intoxicació per ostre, no ho oblides en ta vida.
4: Mai. Fa molt mal, molt.
1: Marca un abans i un després a la teva vida. Molt bé. Una intoxicació per ostres.
2: Antònia, gràcies pel testimoni i per obrir-nos una nova pregunta d'aquest de si és mascle o femella, canvia la cosa.
4: A veure si és veritat això de que si és femella fa mal, perquè jo les havia comprat en fresc, en una peixateria, però d'aquestes de costa, i no podien fer mal.
0: Bona era, eh? Per deixar els calés aquell dia.
4: No, eren bones.
2: Bueno, clar, llavors l'altre tema és dir-li... el peixater, que només et fiqui mascles, clar, però no sé llavors si es pot veure això també.
4: Bueno, ara hem d'esbrinar si és veritat, això.
2: Tens tota la raó, Antònia, que no hagi de fer xambar.
4: A veure, ja ho direu alguna cosa.
2: Sí, ens apuntem aquest tema prioritari, ara mateix. Antònia, gràcies per trucar.
4: Gràcies a tu.
2: A tu, que vagi bé. 93-207474, si algú ens pot il·luminar sobre ara el tema de si un ostre és mascle o femella, si això condiciona que et pugui intoxicar més o menys, que ens ho diguin.
1: I com evitar acabar anant al vàter. Però ens havíem quedat amb els teràpia de xoc.
2: Teràpia de xoc, va, som-hi. Tornem cap allà.

0: Aquí a la Garrotxa arrenca, a la Garrotxa volíem dir, arrenca el Festival Vallviva.
1: Un festival a la Vall d'en Bas que comptarà, com dèiem, amb uns caps de cartell de luxe, com són Teràpia de Xoc, Antonio Orozco i Ana Torroja. En aquest festival sonaran només cançons boníssimes i, a més, l'encant d'aquest esdeveniment va molt més enllà de la localització perquè és que és un festival solidari. Tots els beneficis es destinaran a la investigació contra el càncer i, de fet, mantenen la seva col·laboració amb el campus Vall d'Hebron, que és un campus a qui ja han destinat 60.000 euros en els últims 3 anys. I aquest any, a més, també col·laboraran amb la Fundació Eudald Morera finançant un projecte centrat en la protecció precoç del càncer de pàncreas. Per tant, música i gaudi i, a més, ajudes a una bona causa.
0: I de la Vall d'en Bas anem cap a Londres.

0: amb Harry Styles, que és l'exmembre de One Direction, que ha batut un rècord Guinness.
1: Efectivament, aquest cop ni un Grammy ni un Brit Award, el que ha guanyat és un rècord Guinness, i aquest cop ho ha fet després de convertir-se en l'artista que més concerts ha realitzat a l'estadi Wembley en una mateixa gira, en aquest cas amb la gira del seu últim disc, Kiss All The Time, Disco Occasionally, que jo crec que li podrien haver donat també el rècord Guinness al nom de disc més llarg de la història, però a més ha superat el rècord de 10 dates que la banda Coldplay va aconseguir l'estiu passat i les 8 nits que Taylor Swift va completar en aquest cas en solitari amb el seu The Eras Tour el 2014. En un inici sí que és veritat que en Harry Styles havia de fer 6 concerts a Wembley, però a causa de l'alta demanda d'entrades va haver d'allargar la seva estada. I mira que gràcies a això ara mateix pot dir que té un rècord Guinness que li van donar ahir mateix a dalt de l'escenari i li van donar des de l'organització del Guinness World Record que ell va celebrar i sobretot també va agrair als seus excompanys de banda a One Direction perquè va recordar que sense ells ara mateix no seria on és.

0: Passa el minut de 4:45 de la tarda. Seguim amb el tema ostres, no? Veig que tenim noves informacions.
1: Tenim una última hora de la Teresa, que ens ha trucat al programa i que ens vol explicar, no sé si resol alguns dels dubtes que teníem, o afegir-ne de nous. Teresa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A veure, afegeixes les preguntes o ens il·lumines?
2: No sé si us puc il·luminar, a mi m'encantaven les ostres.
0: Sí.
2: I una vegada una ostra em va sentar malament. Bueno, fatal. Vaig passar un temps sense menjar ostres.
1: Però un moment.
2: I no em feien...
1: Teresa, quan dius que allò se't va posar malament, de què estem parlant?
0: De molt malament, no?
1: Vull dir, parlem de quedar-te atrapada al lavabo...
2: Al lavabo, sí.
1: Sí, eh? Sí, i a més, afecta molt immediat, oi? Com dèiem abans.
2: Sí, bueno...
1: No és l'endemà.
2: Una hora.
0: Una hora. Va ràpid, això.
2: Sí. Ai, és que estava pujant una escala i estic ara...
1: No, respira.
0: No, ens esperem,
2: no vull dir...
1: Teresa, respira.
0: Sí, home, sí. Teresa.
2: Digue'm.
0: No, dic això, que pugis l'escala, agafis aire i ara ens expliquis si al final vas saber com t'havies intoxicat i, de fet, la pregunta inicial de la Marta és si a simple vista això es pot saber, que jo no sé si tu...
2: No, però és que espera't, és que després, al cap d'un temps, vaig tornar a menjar un ostre.
1: I què?
2: Però era en un restaurant d'aquests de luxe i no era un ostre i prou, sinó era un ostre allò crua, però arregladeta i tot.
1: Que, arregladeta, què vol dir?
2: Amb condiments, amb limones.
0: Bueno, ben presentada
2: no,
0: i tal,
2: sí,
0: no?
2: Sí. No es notava l'ostre com quan et menges l'ostre sencera i així, no?
0: Bueno, s'agraeix arregladeta.
1: I Teresa, del gust, tu recordes si vas... Perquè a simple vista, a veure si algú ens ho resol, però jo crec que no es nota, però...
2: No, però és que em va sentar malament igual, eh? Al cap d'una hora estava al lavabo, un altre cop.
1: Teresa.
2: Jo dubto que dues ostres femelles... Molta casualitat, després de molts anys de menjar ostres. Digue'm.
1: No, no, que realment...
0: Era femelles,
1: si,
0: era.
1: Clar, potser el que ens hem de plantejar és que no sigui una intolerància a les ostres.
2: Jo he menjat ostres perquè... molt abans,
1: ah. Que haurem necessitat un metge, eh, Roger?
3: És allò que el cos agafa una angúnia, saps? Allò que un cop tu ja has tingut una mala experiència.
0: Estic pensant una cosa, aviam.
2: A veure.
0: Ningú sap això, val? És a dir, vull dir... La gent ens està trucant...
1: Donem marge?
0: No, busquem un metge, no? Però busquem un... Ara buscarem un metge, Teresa, no? Però digues.
2: No, que és veritat que després de la primera vegada em feien angúnia. Ja no em venien de gust. Ja deia, ui, no, perquè ho vaig passar tan malament, no vull tornar a repetir.
1: Però ho vas fer.
2: Però quan me la van... Sí, perquè me la van oferir diferent. No era l'ostre amb la seva closca, allò, i... sinó... Estava molt dissimulada. I vaig pensar... I quan me la vaig menjar, a poquet, dic, oh, però si no, bé, no feia aquell gust d'aigua, de llimona, de sal... Bé, no l'he trobat dolenta, no em va fer cap angúnia.
1: Et van engatussar?
2: Em van engatussar, sí.
0: Estava en mal
2: estat.
0: I
2: just al cap d'una hora i mitja, doncs, un altre cop. I aquí sí que vaig dir mai més.
0: Doncs, Teresa, apuntem el teu testimoni. Ja van dues persones que ens truquen i això. De moment sembla que era femella, pel que dius tu. També ho anotem i ara sí que hi hem posat en marxa l'equip de producció per parlar amb un metge i demanar-li el tema de la intolerància o l'al·lèrgia a les ostres o si realment un en mal estat doncs es pot arribar a saber de simple vista si és que està bé o no està bé. Teresa, gràcies per trucar. Espero que hagis arribat a dalt de tot de les escales.
2: Sí, he arribat. Sí, i tant.
0: Perfecte.
2: Ja m'he recuperat.
0: Que vagi molt bé.
2: Vinga,
0: gràcies per trucar. Una abraçada.
2: Adéu a vosaltres.
0: Anirem resolent el tema de les ostres a mesura que ens vagi arribant la informació. Bé, dit això, Gisela, pareu tot un moment, perquè avui és l'aniversari d'una cançó que forma part de les nostres vides, de tots els que estem en aquest estudi i de la majoria d'oients que ens estan escoltant, perquè tal dia com avui, de fa ja uns quants anys, es publicava Wannabe. Sí.

0: el mític Bonavi de les Spice Girls, que en aquell moment doncs, va ser número 1 pràcticament a tota Europa durant tot l'estiu, i llavors allò ja es va consolidar com un dels grans èxits de la història pop. En parlàvem precisament
1: amb en Cubino,
0: que analitzava tota la cançó, que era una cançó que la van, diguéssim, va passar per diferents productors, no hi van creure, i al final, amb una mescla doncs, a la tercera o a la quarta, doncs,
1: i pot ser que ens digués, ara no sé si vaig errada, i era aquesta una altra cançó, eh? Però que la van gravar en 7 minuts d'una tirada, era el Bonavi?
0: Que els hi van donar com tota la cançó i van dir, us la distribuïu vosaltres mateixes, sí, cada una estrofa i d'una tirada. I llavors van treballar sobre la mescla d'aquesta primera gravació fins a fer 3 o 4 versions diferents. Dic això, vull que l'escolteu bé,
1: sí,
0: perquè jo estic obsessionat a un joc últimament que es diu Hipster.
2: Que no Hipster.
0: Que no Hipster.
1: T'ho has hagut de pensar,
0: que hipster,
1: Roger.
0: Hipster.
2: Perquè el Roger porta tot el matí dient el Hipster,
1: deia ell.
0: És un joc de sobretaula.
1: De hits musicals.
0: De hits que van sonant cançons amb unes targetetes i llavors els participants, els diferents equips, han de dir de quin any era aquella cançó. Vosaltres sou bons jugant aquest joc?
3: Ens defensem.
0: Us defenseu.
1: És que, clar, el Hipster no has d'encertar l'any, sinó que els has d'anar situar... És a dir, que ho has de saber més o menys, però els has de situar abans o després.
0: Jo diria que has d'encertar l'any, per anar
1: bé.
0: No,
1: like,
0: no, no. No se juga així?
1: No. Sí.
0: Jo crec que si encertes perquè... l'any ets el puto
3: amo. No, has de fer les dues coses. És a dir, la gràcia és que encertis nom de la cançó, artista...
1: No, això és un plus.
2: Però això és un plus, és la fitxa extra.
0: Sí. Bueno, veig que ningú sap jugar, no?
3: I després has d'anar creant la cronologia, que el més complicat...
1: Que no. Primer crees la cronologia, l'eix. I després tens punts extra.
0: Explica la teva versió, primer. I llavors anem a l'Aleix.
1: Et surt la cançó i tu l'has de situar en un, diguem, eix cronològic abans o després de les cançons que tens ja damunt la taula. Sempre parteixes d'una primera fitxa. I si, a més, encertes l'artista i el títol de la cançó, dues coses, tens punts extras. I després, amb aquests punts, els pots intercanviar per una targeta i guanya el qui fa... Crec que són 10... aconsegueix 10 targetes a la vegada. A veure, vinga, la teva, Aleix.
2: Que jo estic 100% d'acord amb el que ha dit la Marta. Jugo igual.
0: Bueno, però això és com l'Uno, que hi ha gent que es fot unes normes que un més 2, llavors no et pots xupar un més 4.
2: Clar.
0: I llavors hi ha gent que diu que no. Però bueno, ara no obriré l'Uno, també, aquí amb el...
1: Ja és que te l'ha de replicar, però sí, centrem-nos en el...
3: Que de fet ara també hi ha noves versions de l'Uno, però deixem-ho estar.
1: Tu què hi dius, Aleix?
3: A la meva colla, el que es fa primer és, quan sona la cançó, tothom comença a dir allò, ostres, això era de les Spice Girls, es deia Wannabe.
1: Fatal, doncs no... Sí. Bueno, vale.
3: I a partir d'aquí, llavors, es diu l'any i se situa en la cronologia, clar, el més complicat després és quan ja comença a tenir els anys allò una mica solapats.
1: Però un moment, llavors no són punts extras saber el nom de l'artista i de la cançó? És el que has de dir d'inici?
2: Clar, perquè si no les fitxes rodonetes que
3: clar,
2: no serveixen per res.
3: Sí, les fem servir, però clar, aquí ja nosaltres juguem ja de sortida amb
0: també
3: tota la informació.
0: També deien que hi ha diferents versions del joc, llavors. No sé si hi ha diferents normes.
1: Roger, ja que anem obrint melons. I si un dia...
0: Fem un
1: convidem
0: hipster
1: a gent,
0: ah, bueno, doncs,
1: no sé, els del joc,
0: als creadors,
1: i que ens expliquin.
3: De fet, crec que els qui el tenen llicenciat, perquè és un joc que crec que no sé si és d'algun país europeu, crec que els qui el tenen llicenciat és una empresa catalana.
1: Doncs ja està. David, anirem produint això, eh?
0: Jo us deia tot això per si em sabíeu dir l'any d'aquesta cançó de
1: Bona
0: Vida,
1: de
0: les Spice Girls.
1: Però em balla un any amunt, un any avall. Però jo diria... Jo diria que és 1995. Tinc el dubte si és 96.
0: Marta, 1995.
1: Però jo crec que 1995.
0: Si algú ja ho sap, diguéssim, segur, llavors ja...
2: Jo només sé que va sortir aquesta cançó abans que jo nasqués. Per tant, abans del 99. Llavors et diria un 97, de cop i volta. 1997.
0: 97, la Mariona.
3: Sí, Aleix. Jo crec que està per aquí. Sí, mira, ja m'has donat una pista que va sortir abans que tu, va sortir després que jo nasqués.
2: Abans que jo de dins de ma mare,
3: tinc,
2: no?
3: Tinc el caset
1: d'aquest
3: disc de l'Spice.
1: Ah.
3: Tinc el caset. I això deu ser, doncs, sí, cap al 97, 98, 96, per allà...
0: És allò que tothom s'hi acosta molt, que tothom ronda per allà, però en realitat aquesta cançó es va publicar tal dia com avui de l'any 1996. Avui fa 30 anys.

0: Suposo que en el seu moment també vau fer la coreografia d'aquesta cançó, perquè tots els col·les la feien. Vull dir, la gent que ens va enganxar en l'etapa de primària, sí, per dir-ho així, o secundària, era moda ballar aquesta cançó
1: amb un ball. El que és curiós és que tenia 5-6 anys, no em sabia la lletra de la cançó, em vaig inventar la meva pròpia lletra, i a dia d'avui encara canto la lletra que em vaig inventar amb 6 anys. O sigui, jo no canto la cançó, la lletra real. Canto la meva versió, que òbviament ara no us delectaré amb una demostració.
0: Bé, ara farem una pausa abans dir-vos que ens ha trucat en Jaume, un oient, per dir-nos que si una ostra et fa mal una vegada, sempre més et faran mal la resta. Com
1: mira,
0: que desenvolupes
1: que
0: una al·lèrgia. Molt bé, doncs seguim recollint testimonis de les ostres.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
2: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
3: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som
0: 3CAT.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre alhora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroskiz, l'escó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
8: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Pràcticament 4:45 de la tarda. El superestrella d'Aitana és el tema que aquests dies no para de sonar després de cada victòria de la selecció espanyola al Mundial. L'estadi de Dallas, davant de més de 90.000 espectadors que van anar a veure el partit de vuitens de final. El moment es va fer viral per un vídeo d'un famós creador de contingut americà, conegut com Speed. Aquí van veure plorar per l'adeu de Cristiano mentre estava sonant precisament aquesta cançó.
1: De fet, la pròpia cantant va compartir la publicació on es veia aquest creador de contingut plorant i va escriure-hi un ostres, només això, ostres. Però bé, més enllà de l'anècdota, això ens ha portat a l'equip de la tarda a preguntar-nos: Aitana s'està forrant gràcies a això? És a dir, quan es posa una cançó en un gran estadi o en esdeveniments massius, els artistes cobren? Bé, ho hem intentat amb Aitana, ella no ens ha respost,
0: bueno, no, però, ha pogut, avui, però el que sigui.
1: Hem fet la pregunta a artistes de casa nostra.

0: Per exemple, quan la cançó Volcans de Buhos sona al Camp Nou, amb cada gol del Barça, sí, el seu compositor en treu alguna cosa? I en cas afirmatiu, de quants diners estem parlant?
1: És a dir, ens preguntem si és com una cosa automàtica, que algú notifica o el que sigui, i diu, mira, avui arribaran 50 euros
0: clar,
1: perquè ha sonat al Camp Nou.
0: Clar,
1: no?
0: Per un tema de drets i de tot això. Mil espectadors, doncs sí, has de cobrar bueno, més. Doncs bé, li hem preguntat directament al Klaus Ostroin, que és el compositor de Volcans.
2: Bueno, per una banda hi ha els drets digitals, que és el que tu cobres quan sona a Spotify, a YouTube i aquestes coses, i després hi ha els drets d'autor, que els cobres quan sones a la ràdio, a un festival, a un bar, a el que gestiona l'SGAE. Llavors jo, a nivell d'SGAE, de drets d'autor, tinc un 20% de Volcans, però a nivell de distribució digital, de royalties, jo tinc un 0%, així que no tinc cap manera de dir-vos exactament quan cobro per reproducció, perquè és 0 euros. Mari Carmen, Mari Carmen,
1: en Klaus Ostroin, que era membre de Stay Homes, que ara ja van parar, i que en el seu moment doncs, va ser el compositor de Volcans de Buhos, que vull dir, a vegades et sorprèn
0: sí, sí,
1: els autors que hi ha darrere d'algunes cançons molt, molt conegudes. I ara estem sentint La Pegatina.
0: Clar, aquí no he sentit el ja clàssic, clàssic Mari Carmen, a qualsevol festa major. Per això li hem preguntat a l'Adrià Sales de La Pegatina quins beneficis genera si sona aquest tema, per exemple, en un estadi. Ens ha dit això.
3: Bueno, jo entenc que generen drets d'autor pel fet de que soni una cançó en un estadi, però després també bueno, saber quin tracte té el club o l'estadi amb la societat de drets d'autor. Després és veritat que pensem, bueno, això ho estan veient no sé quants milions de persones per la tele i així, però realment el que compta és la gent que hi ha a l'estadi per fer aquests càlculs, vull dir que no és tan així.
0: A veure...
1: Uf, a mi em costa molt d'entendre, eh?
0: Sí, a més jo estic perduda amb lo del dret d'autor, el dret de musical, jo estic una mica perduda. Però nosaltres, d'entrada, el que ens preguntem és com pot ser que la persona que ha escrit una cançó no cobri per la seva reproducció, com ens deia fa un moment en Klaus. I realment depèn de quantes persones hi hagi en aquell moment sentint-la, com ens deia l'Adrià.
1: Doncs mira, qui ens podrà respondre a tot això és l'Eva Faustino. Eva, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: L'Eva és advocada especialitzada en dret de la propietat intel·lectual i jo crec, Eva, que ets la persona que per dues persones que són profanes en la matèria i que per molt que ens ho expliquin no ho acabem d'entendre, potser ens pot resoldre alguns dubtes. Per començar, és a dir, quan una cançó sona en un estadi, com és el cas de l'Aitana al Mundial de Futbol, que va sonant recurrentment superestrella, o posem, per exemple, un bar o una botiga, l'artista... Nosaltres pensàvem que cobrava i ara ens deien alguns
0: que
1: ells no.
0: No
1: cobren. Com funciona això?
4: Sí, l'artista sí cobra. O sigui, aquí, que ja ho apuntava abans fa un moment, a cada cançó hi han tres titulars. Vale? Ho intentaré fer molt senzill, però sí, així ens aclarirem d'entrada. Hi han tres titulars de cada cançó. Llavors, de propietat intel·lectual, eh? Llavors, un és l'autor, que és aquell que fa la melodia i la lletra, i en concepte paper, eh? O sigui, aquí s'entén l'autor com qui ho posa sobre un paper, la lletra i la melodia. Uh-huh. Després hi ha un intèrpret que interpreta aquesta cançó, que seria l'artista, i després hi ha un productor de fonograma, que és qui pren la iniciativa de que allò s'enregistri. Llavors, cada vegada que aquesta cançó sona a un estadi, a una botiga, a arreu, es genera un dret de comunicació pública, que l'autor cobra sobre l'obra, vale? Ja que s'està escoltant aquella obra, l'autor cobrarà, de la SGAE. L'artista, intèrpret, cobrarà aquesta, cada vegada que soni la seva interpretació d'AIE, i el productor de fonograma cobrarà cada vegada que soni aquesta cançó, aquest màster, cobrarà la GEDI. Llavors, perquè...
0: Cobrarà què? Perdona'm, mira.
4: De GEDI, que és l'altra entitat de gestió. O sigui, l'entitat de gestió que és SGAE, que tothom coneix,
0: sí,
4: gestiona exclusivament drets d'autor. Vale? Però després estan dues entitats més que fan la mateixa gestió, perquè és obligatòria de gestió col·lectiva, que és recaptar cada vegada que sona un màster. Llavors, aquest màster, el que es cobra per aquest màster, aquesta cançó que sona, es divideix en 50%, i el 50% va per l'entitat que gestiona els drets dels artistes, intèrprets o executants, i l'altre 50% per les entitats que gestiona els drets dels fonogrames.
1: Per posar un exemple, de tots els diners que pot generar una reproducció d'una cançó, l'autor, qui l'ha escrita, com aquest cas en Klaus, que ell va escriure Volcans, a quin percentatge li pot arribar de tot el que ha generat aquesta reproducció?
4: Clar, és que em sap greu sí. haver-ho de fer complicat, però és que la llei és complicada,
0: A veure, ajuda'ns.
4: Quan dius reproducció, ara, si estem parlant exclusivament de quan es sent en un estadi, en un bar o una botiga, serien uns percentatges, i si estem pensant de quan es reprodueix a streaming, són uns altres, perquè tenen unes altres dinàmiques, o sigui, jo ara el que contestaré és exclusivament quan sona en un estadi.
1: D'acord.
4: Llavors, aquesta part, el que no puc dir-te un percentatge, però la tarifa de propietat intel·lectual, la tarifa de les GAE és una, vale? I que està fixada en uns paràmetres d'autoria i es reparteixen en funció del nombre d'autors que tingui aquella cançó i està gestionada per les editorials.

0: l'ORC, hi ha un descompte de gestió, que normalment és un 20% del descompte de gestió. Llavors, recapten, descompten la gestió i després reparteixen amb tot el que ha sonat en aquell estadi en el període que s'ha pagat.
1: Però entre autor, artista, sigui en singular o en plural, i productor, d'aquests tres, qui cobra més o reparteix a parts iguals?
0: No, en aquest, o sigui, en aquest ús, en la comunicació pública, el que cobra més és l'autor.
1: Ah, vale.
0: Sí, el que cobra més l'autor, perquè l'import d'intèrprets i executants i fonogrames es divideix entre dos.
1: Vale. Primer dubte... Digues.
0: No, que tot això en funció de quanta gent s'hagi repartit l'autoria.
1: Clar.
0: O sigui, hem de veure els rols. Llavors, si en cada rol hi ha 10 persones, doncs seria 10 d'aquest rol.
2: Això ha d'estar tecnificat d'una manera que no s'escapi res i, bueno, estic flipant, diguéssim, amb tot el que hi ha al darrere de termes legals, de com s'ha de distribuir i tot plegat. I llavors hi ha alguns condicionants, perquè a vegades...
1: Per exemple, jo ara m'imaginava, si una cançó sona només uns segons, això també genera drets? O sigui, varia en funció de l'estona que s'ha sentit la cançó?
0: No, o sigui, des del punt de vista legal no varia. Ara bé, podeu entendre la complexitat d'identificar i de repartir. Llavors, pot ser que, o sigui, que el que ha pagat, doncs, el que sona a l'estadi, potser després amb les eines d'identificació no ets capaç de saber i d'identificar aquell segon ja es podria perdre. Llavors, quin és el repte d'aquest moment? És que la informació d'ús sigui el més traçable possible utilitzant tot tipus de tecnologies per tal que no es perdi cap flux, perquè al final estem parlant de llicències que no són una milionada, amb la qual cosa millor que no es perdi ni un euro d'allò. Llavors, la llei i les tarifes de les entitats no discriminen en funció del temps d'utilització. Sí que hi ha diferents tarifes en funció de la intensitat de l'ús, de la importància de l'ús. Ara m'entendreu, no és el mateix posar música a una discoteca que posar música en una perruqueria. Llavors, la discoteca pagarà més...
1: Per la quantitat de gent a la qual arriba, no?
2: I per la importància que té la música en aquell negoci, no? Perquè la discoteca, sense la música... Bueno, gràcies a la música, entre d'altres, guanya diners i la perruqueria, doncs, bueno, acompanya i ja està. Que moltes vegades s'han queixat a les perruqueries de que hi ha alguna inspecció d'esgae i que han de pagar uns preus desorbitats que prefereixen posar música de Vivaldi, que no té drets, no?
0: Bueno, jo aquí em posaré una mica... diré un comentari una mica polèmic.
1: No
0: és desorbitat, eh? O sigui, al final una llicència d'una perruqueria probablement li costa bastant menys del que li pot costar... pot estar...
2: A quant pot
0: no
2: estar?
0: Un import. Va en funció dels metres que tinguis i en funció de la rotació de persones que es preveguin, perquè la comunicació pública, la tarifa va en funció de l'impacte que tingui. Vaig a la definició exacta. Llavors, la llei el que et diu és que la comunicació pública és posar a disposició d'una pluralitat de persones sense repartiment de còpies. Llavors, en funció del volum de pluralitat de persones que sigui, pots cobrar més o menys a les tarifes de les entitats. Llavors, una perruqueria... potser podem estar parlant 10, 15 euros al mes, 12... dependria molt de l'espai... però no són desorbitats. Jo convido que la gent s'assabenti de les llicències.
2: Jo dic el que sents a vegades, que diu, m'ha vingut el desgai i em foten aquí una clatellada que prefereixo posar música o canto jo, saps? A vegades, i llavors va bé saber de quins imports estem parlant i que cadascú...
0: Jo és que crec que el que aporta la música per mi val més, però això també és molt subjectiu.
2: Eva Faustino, advocada especialitzada en dret de la propietat intel·lectual, moltes gràcies per aconseguir-nos baixar una mica això que ens generava moltíssims dubtes. Moltes gràcies i molt bona tarda.
0: Igualment.
2: Que vagi molt bé. A punt d'arribar a les 5 de la tarda, farem una pausa, sentirem el butlletí i just després...
1: Agafeu-vos forts.
2: Jo em vaig arremangant per després.
1: Que parlarem d'agulles i bé, no avancem més coses.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
4: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus.

0: Neus quan ens dona la gana.
1: Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
6: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
7: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
6: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més.
7: Ningú t'ho explicarà millor. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Marta Prat. Nova tarda d'incendis simultanis a diferents punts del país, a Gavà, al Baix Llobregat, a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, a Navarcles, al Bages i també el de Sentmenat, al Vallès. El foc de Gavà ha confinat 6.000 persones dels voltants i han desplaçat 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Gavà, Àlex Giral, Robert, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Sí, dels 7 mitjans aeris que hi actuen hi ha 2 avions amfibi de l'exèrcit espanyol. Preocupen alguns focus secundaris que han sorgit, però sobretot la possibilitat que el foc s'escampi per la Serra de Ferreres, al flanc esquerre d'aquest incendi. Els bombers parlen d'una zona de 14 hectàrees. En Jason, un veí de la urbanització de Can Tries de Gavà, explicava que la sequedat del bosc que té a tocar de casa seva i el soroll nocturn dels grills li feia tema un foc com el d'ara.
12: Luego subiendo veo el humo y yo qué pasó acá. Es que cuando va a haber incendio, por lo general siempre esto es seco y los grillos están el día y la noche chillando. Y ya hace dos noches yo vengo escuchando.
11: Alguns veïns a la zona apunten a més que s'han quedat sense electricitat. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Gavà.
10: Més informacions amb Txell Vallespí.
13: El Pla de Manlleu al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, l'avís del foc s'ha rebut poc després de les 4 de la tarda i treballen ara mateix 15 dotacions, entre les quals hi ha un mitjà aeri. El foc afecta vegetació a tocar de la carretera TP2442 al punt quilomètric 2 i de moment no s'ha informat de persones afectades. Anem cap allà. Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
14: Bona tarda, sí, com bé dieu, el foc s'ha originat a la zona del Pla de Manlleu. Això és entre Aiguamúrcia, l'Alcamp i Sant Jaume dels Domenys, a la comarca del Baix Penedès. És un foc de alta intensitat, en paraules dels bombers, i per tant els preocupa l'evolució que tot plegat pugui tenir. L'avís s'ha rebut fa menys d'una hora des d'una zona propera en aquesta carretera, la TP2442, i de moment els bombers hi treballen amb 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
13: Pel que fa a un altre incendi, a Navarcles, als marges del pont de Cabrianes, on s'hi han desplaçat 25 dotacions dels bombers, d'aquests 3 són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la tarda i el foc ha generat alguns focus secundaris. Els bombers informen que el flanc dret ha pogut quedar ancorat en un camí i no l'ha superat, mentre que els esforços se centren ara en el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta massa forestal.
10: I encara un altre foc, el de Sant Manat, al Vallès Occidental, que segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és, recordem-ho, evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Unitat mòbil a Sant Manat, Matilde Seoane i Maria Costa, bona tarda.
0: Bona tarda, sí, un incendi que té més bona perspectiva. Els dos flancs de l'incendi ja s'han trobat. L'objectiu ara és contenir el foc i estabilitzar-lo. Això obliga a mantenir el confinament de la urbanització del Farell, que està força a prop de les flames. Els veïns hi estan confinats des de dilluns a la tarda. La policia local és l'encarregada de fer-li arribar menjar o medicament als veïns que ho necessitin, o alimentar els animals de companyia que van quedar a dalt a la urbanització. Maria Costa, Unitat Mòbil, i Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, Sant Manat.
13: I a aquesta hora també expliquem que Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat aquest matí l'alto el foc, tot i que ha deixat en suspens la continuïtat de les converses amb Teheran. El president nord-americà ho ha dit en una reunió amb Vladimir Zelensky, que ha fet en finalitzar la cimera de l'OTAN a Turquia, i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Enviat especial encara, Bruno Forteamiras, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà també amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerk, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
16: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
15: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto al foc aquest matí, però alhora suggerir que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Ho ha dit des de Turquia en aquesta cimera de l'OTAN, que ja s'ha acabat, enmig dels retrets públics de Trump contra la resta de líders europeus. Bruno Forteamiras, Catalunya Ràdio, Ankara.
10: I el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar el creixement de l'economia global, una previsió que es va fer abans de la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'organisme situa el creixement mundial al 3%, una dècima menys de l'últim informe, perquè veu riscos econòmics en l'eufòria dels mercats, tant amb la intel·ligència artificial com en un nou conflicte a l'estret d'Hormuz que s'ha acabat produint. Informació de servei viari. La línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà està tallada per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit de trens. A través de les xarxes socials, Adif diu que treballa per solucionar el tall el més aviat possible. De moment hi ha transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris. I els esports amb en Joan Fitó.
17: Alexia Putella jugarà al London City de la Premier League, així ho ha fet oficial fa pocs minuts al club anglès. De fet, Alexia l'estan presentant a aquesta hora a Manhattan. A l'espanyol, Gabriel Moscardó és nou jugador blanquiblau, migcampista brasiler de 20 anys i format al Corinthians. Arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Les dues últimes temporades Moscardó ha jugat cedit a l'Estade Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'espanyol de cara a la propera temporada. També en futbol, jornada de descans al Mundial abans dels quarts de final, que comencen demà, i on s'enfrontaran França i Marroc, Espanya i Bèlgica, Noruega i Anglaterra, i Argentina i Suïssa. En ciclisme, avui cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana, de 158 quilòmetres, a falta de 35 pel final. Només un corredor ha escapat, el francès Baptiste Biestrofer, que té una mica menys de 2 minuts de marge respecte al gran grup. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa. Té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades.
7: Fins aquí les notícies.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI. Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
19: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
18: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
20: Jo encara tinc els de l'any passat.
18: Però premiades? Eh?
20: No, sense premiar.
18: Collons, doncs llença-les, hòstia.
20: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
19: I dic, sí, no m'ha tocat.
20: Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
19: I encara no estic segur, jo crec que m'ha tocat.
21: I a Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Another sunny day, I met you
22: up in the garden. La tarda de Catalunya Ràdio. You were taking plans, I took you
23: back your burden. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Avui no estava previst, però ens ha sortit un tema de les ostres, perquè...
1: És la ràdio en viu, Roger, això.
0: La Marta ha volgut fer la pregunta i això de sobte s'ha convertit en la nit dels ignorants. Han començat a trucar oients, que si la Teresa, que si la... Ara ja no, ni recordo els noms, que amb elles també els havia passat, que s'havien intoxicat amb un ostre.
1: L'Antònia era la primera, sí.
0: I la pregunta inicial era a veure si a simple vista es pot saber que un ostre està en mal estat, doncs, per evitar passar pel tema d'estar intoxicat i estar allà 3 hores.
1: I llavors l'Antònia ens ha obert també el meló que podria ser que fos l'ostra femella la causant d'aquesta intoxicació i no l'ostra mascle, que jo no sabia ni que tenien sexe, les ostres, però vaja.
0: Patrici Voltor, molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Patrici, tu ets conservador de l'Aquari de Barcelona.
2: Sí, exconservador que m'acabo de jubilar, però bueno, sí, ho he segut molts anys.
0: Molt bé, però és a dir, ets un expert en el tema, estiguis jubilat o no estiguis jubilat. Aleshores...
2: Sí, he cultivat ostres allà al Delta de l'Ebre, també, sí, sí.
0: Val, per tant, tu has passat una vida, diguéssim, en contacte amb les ostres. Llavors, segurament ets la persona que ens pot resoldre aquest tema.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, digues.
2: Digues.
0: No, anava a dir, ens parlaven de que les ostres, en funció de si són mascle o femella, et poden intoxicar o no. És cert, això?
2: No, no és cert. Va. I t'explico.
1: Vinga.
2: El sexe de les ostres és molt complicat, igual que el sexe dels peixos en general, ¿vale? Aquí al Delta cultivem normalment dos tipus d'ostra. Una és l'ostron, que és, és una mica més gran, una mica més vasta, que quan neixen són mascles i després passen a femelles.
1: Què dius, o sigui, ara?
2: Són hermafrodites seqüencials, que es diu. I després tenim l'ostra plana, que és la més fina, que també neixen com a mascles, passen a femelles, i després, al llarg dels anys, en funció de la població que les envolta, si hi ha masses mascles, passen a femelles, si hi ha massa femelles... passen a mascles.
1: O sigui, tenen un comportament adaptatiu, Patrici.
0: S'adapten una mica. Què fa falta, no? Patrici, diuen, què fa falta aquí? Doncs va, ja seré jo, no? Una mica.
2: Jo he empleat una paraula que no és correcta, que es passen, no? El que vol dir que és hermafrodita és que tenen els dos sexes. Llavors maduren o actuen com a mascles o poden actuar com a femelles. Això, per exemple, en peixos com la dorada, la moixarra, que diuen al Delta de l'Ebre, també passa. Quan neixen són mascles i quan se fan més gran passen a femelles. Llavors, en funció de les poblacions, si falten femelles, les que són més grans actuen com a femelles, si falten mascles, pues actuen com a mascles.
0: Ho trobo meravellós i sorprenent.
1: Sí que és una habilitat que hauríem d'heretar també, adquirir d'alguna manera els humans.
0: Els humans, bueno, seria pràctic, no? A vegades, que dius, bueno, depèn del dia, doncs una cosa o l'altra.
2: És molt diferent al nostre, però és pràctic, és pràctic.
0: Patrici, gràcies per aquesta masterclass que ens estàs fent sobre les ostres, però a veure si podem resoldre la pregunta que es feia la Marta, que és, a simple vista, no sé si ens podries donar algun consell, i si es pot veure si un ostre està en mal estat abans de fotre.
2: Sí que es pot. A mi m'agraden molt. A mi m'agraden molt les ostres, vale?
0: Sí.
2: Jo recomano el següent. Hi ha una tradició popular de fa molts anys que diu: "El marisc és millor consumir-ho els mesos que tenen R." Per què els que tenen R? Perquè són els mesos freds de l'any.
1: Sí,
2: agost,
1: gener,
2: juliol, gener no tenen R,
1: no.
2: Per tant, fa
1: molta calor.
2: Tenen. Els que no tenen R, millor no consumir, vale?
1: Va.
2: I els que tenen R,
1: sí.
2: Sí, ja ho deies bé, els erres, que són els freds, pots consumir. Per què? Perquè l'ostra, en el moment que la traiem de l'aigua, si no la conservem molt bé, si va a una depuradora, amb aigua freda, no passa res. Però si fa molta calor i l'ostra es mor, és quan es comença a degradar i crea una toxina que ens pot causar... Bueno, hi ha gent que fins i tot s'ha mort, no vull espantar ningú.
0: Per favor, no, home, no.
2: No, però es pot mal la panxa i de més. Hi ha una manera molt fàcil de veure això. Tu agafes l'ostra a obres i llavors amb una llimona, que a més això li va bé per menjar-la perquè li dona gust, li tires unes gotetes de llimona. Si tu veus que aquella ostra s'encongeix, tu quan l'obres, queda la carn de l'ostra. Nosaltres li diem el manto, no? Tu
1: tires si s'arruga...
2: Si s'arruga, vol dir que està viva. Vol dir que te les pots menjar amb confiança. Si tu quan li tires les gotes aquestes de llimona,
0: no
2: l'ostra no s'arruga, vol dir que està morta. No ara, vol dir que et farà clar, mal, segur, però jo...
0: Però té més números, per... no?, de que s'hagi fet malbé, clar, llavors.
2: Un mètode ràpid és aquest, no? Tu li tires la llimona, ostres, mira, s'encongeix, perfecte, està viva.
1: La cuspim.
2: La de cobrir, la de cuspim. Tirem llimona, ostres, no es mor. Millor desechar-la perquè aquella ostra, vol dir que no reacciona a l'àcid de la llimona, està morta, i depèn del temps que porti morta, pues et pot causar problemes gràstics, fins i tot importants. Mm.
0: Doncs, Patrici, crec que ens ha resolt la pregunta. Aquesta és una de les tècniques per saber si està viva o no, que no vol dir que si no està viva estigui mal estat, però té més números.
2: Aconsello, perquè no val la pena jugar-se-la. Si li tires la llimona i no es mou, millor no te la mires. I ens curem en salut.
0: Molt bé, doncs, Patrici, t'agraïm la trucada. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bona tarda i fins aviat. Mira, una cosa que ja ens traiem de sobre, perquè a mi sí que em preocupava.
1: No, jo ja et dic, dono gràcies a en Patrici i a tots els oients que m'han aclarit un dubte que feia mesos i anys que arrossegava.
0: M'ha agradat molt la frase de... Les ostres són pels mesos que tenen R.
1: Gener, febrer, llavors, he estat com març, apuntant, abril i ja està.
0: De setembre a maig.
1: I desembre, perdó.
0: De setembre a maig. L'època de les ostres.
1: Sí. Per tant, si aneu ara a un casament, perquè us han convidat, que són molt propis de l'estiu, i us hi posen ostres, compte, amb tot de la llimona. Deixem les ostres, però ens hi posem amb les agulles. Tu com portes això de donar sang, Roger?
0: Doncs, hòstia, no m'esperava la pregunta així, diguéssim, feta personalment. I em sap greu dir per la ràdio, que és la meva assignatura pendent, d'anar a donar sang.
1: O sigui, ets molt aprensiu, eh?
0: Sí, molt aprensiu. Jo sé que se n'ha de donar, segurament em fa falta, sempre em fa falta. Sí. Però jo quan veig aquella bossa de sang que es va omplint i la veig tan fosca, em marejo.
1: Doncs, Roger, t'he de dir que t'has de treure d'una vegada totes aquestes manies, perquè fan falta donacions abans que marxem de vacances. Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
1: A veure, posa'ns i dades, sí, això que dèiem.
3: És l'alerta, que fa la crida més aviat, que fa el Banc de Sang i Teixits, que estan en plena campanya ara de recordatori als donants, perquè clar, què passa ara? Que la gent se'n va de vacances i a vegades s'oblida d'això tan important que és donar sang. L'estiu és un dels moments més crítics de l'any, les donacions baixen entre un 20 i un 25%, però és que hi ha gent a tot l'any que continua necessitant sang, els continuen demanant aquestes donacions. Així ho ens ho contava el director assistencial del Banc de Sang, el doctor Joan Ramon Grífols.
4: Tindrem una necessitat entre els mesos de juliol i agost d'unes 40.000 donacions i fem aquesta crida que fem cada estiu a la ciutadania, de cara a l'estiu, a que tots plegats abans de marxar de vacances doncs no deixem de banda la donació de sang o de plasma, que la necessitarem per poder doncs distribuir en els hospitals els components sanguinis que puguin necessitar visitar els nostres malalts en aquest període. La necessitat de la transfusió no fa vacances i cada dia necessitem d'unes 1.000 donacions per poder disposar doncs, dels components sanguinis necessaris que necessiten els nostres malalts.
3: Clar, Roger, tu que et fa una mica de cosa això de les agulles, no posis excuses com ah, és que ara fa calor i m'agafarà un d'allò... Si
0: No. Jo sé que no hi ha excusa,
3: això de la calor no és excusa, Des del Banc de Sang recomanem doncs, que beguis molta aigua abans de donar sang, després també, no facis gaires esforços aquell dia, evita, doncs això sentit comú, no estiguis al sol 4 hores torrant-te, ja està, fes una cosa normal, vas a donar sang, s'ha acabat. A més, pensa que els punts de donar sang són com una mena de refugis climàtics, perquè estan molt fresquets. Clar, és una manera de passar el dia. Què faig avui? Anem a donar sang.
1: Clar, i més avui que fa tanta calor, doncs ja està.
3: Clar, només que siguis major d'edat, pesis més de 50 quilos i estiguis bé de salut, ja pots donar sang. Fàcil, per tothom.
0: Amb molta gent que és donant i que a vegades parles, perquè al teu entorn hi ha gent que són donants, tots expliquen la sensació de satisfacció, no? En el moment que fan servir la teva sang. En algun hospital tu reps un missatge, no?
3: Envien un SMS i et diuen hem utilitzat avui la teva sang. Clar, què més...
0: Sí, sí, vull dir que és un moment meravellós quan reps aquest missatge que saps que has estat útil. Clar, això parlant de... Bueno, estem parlant de donacions i atenció perquè no només falta sang, Bueno, es diu que també falta semen. Llavors,
3: això es diu.
0: Anem a veure de quina manera doncs, podem ajudar qui ho necessita. Vull dir, la manera és molt clara, és molt evident, però bueno.
3: Sí.
0: El tema és, Judit,
3: sí,
0: si ho tinc ben entès,
3: sí,
0: que Espanya s'està quedant sense donants de semen i la situació podria ser crítica d'aquí uns 3 anys, calculen.
3: Sí, algunes clíniques, si és que estic ja nerviosa.
0: No, és que a mi també, clíniques, jo, i el tema...
3: Ens ha agafat una mena de cobriment ara parlant d'això, no ens ho esperàvem més, que és vera.
1: No, però...
3: Una tarda de juliol...
1: Està parlant de semen a la ràdio pública, no?
0: Bueno, que salti un avís que diguin, bueno,
3: família,
0: atenció, a totes les unitats ens estem quedant sense semen.
3: Què passa? Bueno. Que les clíniques estan rebent la meitat d'aspirants que ara fa 4 anys i això passa per culpa de diversos factors, no? Els joves sembla que ja no estan tan interessats a donar semen. Abans era molt típic això dels cartells a les universitats.
1: Sí.
3: Vols donar semen, tal.
1: Ja no es porta,
3: Ja no es porta tant, això. A més, hi ha una mena de por a perdre l'anonimat, de dir, ostres, si jo ara dono semen, potser d'aquí uns anys hi ha un fill que em reclama. Tot i que després veurem que això no és així.
0: Clar, legalment deu estar cobert i tal.
3: No cal patir. Però després també, perquè és un procés molt llarg, no és allò que et diuen que tu te'n vas a l'hospital o al centre on sigui, fas la teva donació, et donen uns calerons i s'ha acabat. No, no. El procés és molt més llarg, tal com ens explica el doctor Luis Malca, que és coordinador del Banc de Semen de la Fundació Puigverd.
5: Es un mito de que yo voy, dejo la muestra y me dan una compensación. No, realmente es un proceso muy estricto, muy largo. Hay que entender que donar semen es muy diferente a conseguir un donante de sangre. Hay una serie de filtros muy estrictos. Esto nos da seguridad para poder utilizar este semen donado. Un donante, desde que entra por la puerta, eso suelen ser entre 8, 10 meses o un año que el donante ha estado con nosotros.
3: Clar, no és allò que vas un dia, no, pots tirar-te un any perquè t'han de fer moltes proves. És el que ens explicaven des de la Fundació Puigverd, que per cert, són els que tenen el primer banc públic de semen a tot l'estat, perquè això sembla cosa de clíniques privades,
0: sí,
3: també n'hi ha de públiques, com la Fundació Puigverd. Clar, ells ens diuen, el més important és fer tot aquest procés amb la màxima seguretat del món, per evitar qualsevol ensurt. El requisit bàsic és tenir entre 18 i 50 anys i tenir un bon estat de salut. Això, en principi, tot correcte, però llavors entren a fer proves més específiques per veure que tot estigui bé, no? Antecedents, la història mèdica familiar, després es fan proves per descartar qualsevol malaltia genètica, també proves importants, això, de malalties infeccioses, de transmissió sexual, proves, evidentment, de la qualitat del semen i, fins i tot, avaluacions psicològiques.
1: Què dius ara?
0: Vull dir que no és fàcil, bueno, no és fàcil, és a dir, passes
3: si
0: per poses, molts filtres,
3: clar,
0: vull
3: si
0: dir...
3: Poses, estigues preparat.
0: I si una cosa no surt bé, llavors ja no pots ser donant perquè quedes descartat.
3: No, i això és el que ens diuen, que s'estan trobant que hi ha poca gent que dona semen i els pocs que tenen disposats a donar semen, a vegades què passen? Que al mig del procés els han de descartar perquè el semen no és de prou qualitat. Clar.
0: No arribes a la qualitat que es demana.
3: Els que es demanen i que han d'acabar les clíniques descartant donants i per això també les reserves cada cop baixen més.
5: Antiguamente, pues el número, sobre todo el número de concentración de espermatozoides en las muestras, era mucho mayor a las concentraciones que vemos ahora actualmente, ¿no? Puede tener que ver cambios de estilo de vida, cambios a nivel más vida occidental, que podría tener que ver con la repercusión a eso.
3: Clar, cada cop mengem pitjor. Cada cop estem més estressats. I afegeixo aquí un altre punt important, que depèn d'on siguis, depèn d'on visquis, pot ser també que això afecti la qualitat del teu semen. Hi ha estudis, de fet, aquesta mateixa setmana acaba de sortir un estudi que diu que al nord de l'estat espanyol la qualitat del semen és més bona. Per què creieu que al nord el tema del semen està millor que al sud?
1: Temperatura o què? Ambiental?
3: Tema ambiental, vas bé? Tema
1: sí?
3: Ambiental és pel tema de la contaminació.
1: Mm.
3: Com menys exposat estiguis a la contaminació, més bon semen, en principi, hauries de tenir.
0: Perquè som considerats nord o sud?
3: La Catalunya...
0: Bueno, està més al nord que al sud.
1: Més al nord, no?
3: En principi és més cap al nord.
1: Mm. Clar, però segons on visquis de Catalunya, si vius en una ciutat com pot ser, per exemple, Barcelona, amb molta contaminació, entenc
0: segons
1: que llavors...
0: Segons aquest estudi tindràs menys qualitat que si vius a...
3: El Pirineu hauria d'anar una mica millor.
1: I clar, després hi ha un altre tema que ja apuntaves fa un moment, Judit, una qüestió que pot preocupar els donants, que és la privacitat. Sí,
3: clar.
1: De cop i volta, al cap d'uns anys, un fill pot acabar sabent que tu en va ser el donant, que tu vas ser la llavor.
3: Clar, en principi això a l'estat espanyol no hauria de passar, la llei ho protegeix molt bé, tot i que és veritat que cada vegada hi ha més inquietud i algunes associacions, doncs això, que estan reclamant poder saber els orígens, no? Qui és el meu pare? Qui va fer aquella donació perquè jo pogués néixer, no? Aquí la llei, ens diu el doctor, és molt estricta i protegeix al 100% els donants.
5: Tenemos una regulación. Es como la donación de trasplantes, igual. Es anónima y nunca se llegaría a saber ni si han utilizado las muestras que ha dejado el donante, ni dónde se han utilizado o si se han llegado a utilizar las muestras. O sea, hay un anonimato.
3: I després també un missatge per les mares. Un missatge de calma. Aquest mite que hi ha homes que poden donar semen infinitament i que sembla ser que tenen fills repartits arreu del món, a veure, això passa en molts pocs casos, en casos excepcionals, perquè també la llei s'encarrega que això no passi. La regulació estatal també és força estricta en aquest sentit i cada donant té com una mena de número, de registre, com si tingués un DNI, que sí, quan va a una clínica a fer una donació ja el tenen fitxat i poden veure, en primer lloc, tota la seva informació i si en cas que hi hagués algun problema en fer la donació podrien anar traçant i dir aquí hi ha hagut una malaltia, d'on ve aquest semen? Pam, d'aquest senyor, això d'una banda i de l'altra, amb aquest número de registre ells s'asseguren que no estiguis tota la vida donant
0: que no semen. Vagis canviant de clínica i diguis que és el primer dia. Clar, ells tenen un control.
3: Hi ha un nombre màxim de fills per donar a l'estat espanyol.
0: Sí? De quan és?
3: 6 fills com a màxim.
5: Y aquí, por ejemplo, si este donante ya donó o ya completó los 6 nacidos vivos, si se presenta a un banco de Madrid, por ejemplo, con su nombre se verá que está asociado y que ya no puede hacer más donaciones.
1: Clar, Judit, ens ha quedat clar que el procés és estricte, sí, és llarg i aquesta és una de les causes que està fent que les donacions de semen estiguin baixant. Però estem en un moment on precisament cada vegada se necessiten més. O sigui, aquí hi ha un problema, un desajust entre oferta i demanda. No?
3: La llei de l'oferta de la demanda de tota la vida. Clar, has de pensar que cada vegada la gent està posposant cada vegada més el moment de ser pares i de ser mares. Ens hi posem més tard, això deriva sovint en problemes de fertilitat, per tant, s'ha de recórrer més sovint a tècniques de reproducció assistida. També estan canviant els models de família, hi ha cada vegada més dones que decideixen ser mares soles, també hi ha parelles de dues dones que decideixen tenir fills. Per tant, en tots aquests casos es necessita semen. Per això el doctor doncs anima els indecisos a fer el pas.
5: Un donante de semen puede ayudar a muchas familias a poder completar su sueño. Muchas veces pues no logran conseguir y realmente es un acto generoso, altruista, que cada vez es verdad que necesitamos tener más semen y que sientan seguridad porque a nivel estatal, autonómico, está muy, muy, muy bien regulado y se tienen todas las garantías.
0: 5 minuts i 2:15 de la tarda. Ivan, bona tarda, com estàs?
6: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, me n'alegro. L'Ivan ara té 35 anys i quan en tenia 20 va decidir donar semen. Recordes el dia que ho vas decidir, Ivan?
6: Sí, la veritat. Bueno, vaig estar mirant per internet i parlant amb gent i, bueno, me van dir que era jove i que podia aprofitar i res, m'hi vaig llançar.
1: Va ser un d'aquests cartells que dèiem que es posava a les universitats fa un temps i que ara ja no es posen, o com te'n vas assabentar?
6: Bueno, va ser una miqueta entre l'internet i parlant amb gent que sí que coneixia del tema però que no l'havia fet mai. I llavors, pues, bueno, vaig preguntar a l'hospital, van dir que sí que ho feien i vaig dir, pues, vinga, va, pues aprofitem i ho fem ara.
0: I recordes com va ser el procés? És a dir, tu arribes allà el primer dia i què et fan? Et reben com en una taula una doctora, un doctor, i t'explica una mica com anirà?
6: Sí, el primer va ser una experiència molt, molt positiva en aquest sentit, perquè no m'hi vaig sentir gens incòmode. El doctor en qüestió me va explicar una miqueta com funcionaria tot, que em farien primer analítiques d'una miqueta de tot. Em van fer un qüestionari, que va ser oral, només ho apuntava ell, i res, va ser tot molt ràpid. Ja quan van confirmar que la mostra de sang, la d'orina i la de semen era tot correcte, doncs ja podia passar, i que no tenia antecedents familiars, clar.
3: Clar, Ivan, quin
6: doncs
3: tipus...
6: ja van passar a una altra setmana.
3: Quin tipus de preguntes et feia el doctor en aquella visita?
6: Doncs primer, si tenia antecedents de malalties que poguessin ser hereditàries, per exemple... Pues jo què sé, anava des de malalties del cor fins a malalties genètiques. I una miqueta en aquesta línia, sobretot, clar, ja no per mi, sinó ja a nivell de descendència, no?
1: Uh-huh. Ivan, la Judit ens deia abans que a vegades el procés es pot arribar a allargar fins a un any. En el teu cas, quan va durar? Des d'aquella primera visita i consulta fins que va acabar tot, quant temps va passar?
6: Doncs jo vaig ser bastant... Bueno, en aquell moment va ser bastant ràpid. Des que vam fer l'entrevista fins que finalment van començar, va passar una setmana o així, i tot el procés en general de totes les donacions va ser un mes i mig, quasi dos mesos.
1: Mm-hmm. Ah, també han passat 15 anys, des que ho va fer, llavors és possible. Canviant. Sí.
0: Vale, i, Ivan, jo ara... Bueno, és que t'ho haig de preguntar perquè...
3: Bueno, és la pregunta que ens estem fent tots,
0: sí.
3: No?
0: Això com funciona? És a dir, passes tots els filtres i hi ha un moment que et diuen, ok, pot ser donant. Llavors, aquí hi ha un moment que això s'ha de posar en un potet o en alguna cosa. T'ho fas a casa i ho portes i els hi entregues, o ells volen, diguéssim, supervisar tot el procés?
6: Bueno, supervisar, menys mal que no.
1: Una mica violent seria, no, Ivan?
3: Només faltaria allà.
0: Ho has de fer a la clínica, la donació física,
6: sí,
0: en si.
6: Jo vaig anar a la clínica, me van dir que a casa no, perquè la mostra havia de ser el més fresca possible. Llavors, clar, ells te donen un potet, te posen en una habitació. En aquell moment jo vaig estar en dues diferents, una que tenia material visual, diguem.
0: Com per inspirar-te. No
3: però material visual, què vols dir material?
0: Material porno,
3: visual.
0: No? Vull dir...
6: Sí, en aquell moment, clar, era ja quasi una altra època. Hi havia revistes, n'hi havia DVDs...
1: Oi.
6: Però bueno, ja anava amb el mòbil i anava més preparat, llavors no tenia problema.
0: Ja, Ivan, i com ens hem d'imaginar l'habitació? Perquè a mi, no sé, tinc la sensació que és com una consulta de no sé, d'un dentista.
3: Sí, tot fred, blanc,
0: sí,
3: paret blanca,
0: fred,
3: no?
0: No sé, si hi ha una mica de butaqueta, unes tovalloletes, musiqueta de fons,
6: bueno,
0: no? Vull dir, per sentir-te una mica més com a casa.
6: Sí, bueno, això ja era més complicat. Era una que vaig anar, era com una espècie de lavabo, però més gran.
0: Sí.
6: I bueno, pues, no sé, tu havies d'utilitzar una mica la imaginació, però clar, era com una espècie de lavabo, tampoc tenia gaire motivació. Però bueno, jo com anava amb el mòbil, pues, me posava miqueta...
0: Sí, sí, que et vagi bé tu, no?
3: Tu ja anaves preparat amb el teu contingut.
0: I vas dir, jo ja faig, no necessito pas les revistes i tot el que teniu aquí.
1: Ivan, hi ha remuneració econòmica per la donació de sema. No sé si et podem preguntar quan et van pagar, ara fa 15 anys, eh?
6: Sí, jo me'n recordo que sí que n'hi havia remuneració en aquell moment i vaig cobrar... Jo cada vegada que anava cobrava uns... No me'n recordo bé. Uns 20 euros, m'assembla, i vaig fer 12 sessions, com heu comentat abans.
1: Per tant, més de 200 euros, uns 240 euros, no?
6: Sí.
0: Un cop has fet la donació i aquesta donació doncs, arriba a port, a tu se t'avisa, igual que es fa amb les donacions de sang que et diuen Ivan, escolta, moltes gràcies, tio, això ha anat fantàstic. Ja l'hem utilitzat, la teva mostra, o no n'has sabut mai més res?
6: No, això la veritat és que no. Així com quan has donat sang, que sí que t'envien un missatge dient hem aprofitat la teva sang, amb això no m'ha arribat mai cap missatge ni res. Però bueno, ja em van dir que era totalment anònim, llavors, clar.
1: I et fa por? No sé si t'has plantat... Tot i que la Judit ens deia, i amb el metge que hem tingut, el doctor Lluís Malca, ell ens ha dit que Espanya està absolutament regulat, que no hi ha cap risc que aquests fills, des d'un punt de vista biològic, et puguin arribar a identificar. Tu en algun moment has tingut por, o al revés, no sé si curiositat, per conèixer o saber qui són aquestes persones que van poder néixer gràcies a la teva donació?
6: No, més que por, potser com a molt curiositat, però també com ho fas d'una manera per ajudar els altres, tampoc hi penses després què faran o no. Si jo hagués de conèixer algun fill d'aquestos nascuts, doncs sí, me donaria curiositat, si s'assembla a mi, si no, però...
1: Clar.
6: A part d'això, por no.
1: I tu tens uns fills, no?, que has criat amb la teva dona. Sí. Ells ho saben, que tu vas ser donant?
6: No, bueno, el meu fill de moment és petit, té 10 anys ara, però en aquell moment que jo estava coneixent la meva parella, bueno, que érem amics només, doncs ella ja sabia allò del procés, però mai em va dir que li semblava malament, al contrari.
1: doncs ja està.
0: No, no, molt bé.
1: Si la gent s'anima amb l'experiència de l'Ivan, doncs ja ho saben, ajudaran a moltes famílies o persones soles que volen tenir un fill o filla, que no poden, i que amb aquesta donació doncs ho podran aconseguir.
3: Una mica de paciència i ja està, no?
0: Exacte. I... No, no, molt bé, és que ho he vist. Anava... Mentre anava explicant, anava veient com tot el procés
1: veient, eh?
0: I m'ho anava imaginant tot.
1: Surts d'aquí amb deures, eh? Roger, entre anar d'una...
0: Ara anava a dir, es pot fer com a la vegada una mica per deixar-ho fet tot el mateix dia?
1: Home, no ho sé. Lo de sang, en qualsevol cas, és molt més ràpid que la donació
0: bueno,
1: de carmen, eh?
0: Bueno, cadascú és especialista en el que és i no pots anar al lloc de la sang
3: no.
0: I dir si...
3: Poder el mateix centre farien una cosa... Bueno, és igual, Roger.
0: Reclu... Bueno, és igual. Sí. Ivan, moltíssimes gràcies.
6: Res, gràcies a vosaltres per fer-ho possible.
0: No, bueno, de res, una abraçada molt forta. Passen 3 minuts de 6:15. Jo no m'esperava avui aprendre sobre ostres, sobre donacions de semen i... Bueno,
1: bueno és el que té la tarda, és el que té la tarda.
0: És increïble aquest programa perquè vas aprenent coses. Judit Pastó, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Va, fins ara, fem una pausa.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
9: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
10: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
7: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
12: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
7: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
13: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
14: Ja. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
15: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
7: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.

0: Passen 5 minuts de 6:15 de la tarda, un estiu més a l'antena de Catalunya Ràdio. Sofia Gené i Víctor Gonzalo, molt bona tarda i bon estiu.
1: Tarda.
2: Molt bona tarda, bon estiu, molta calor.
1: A mi m'encanta perquè...
3: Tothom que ve deu dir el mateix, no? Molta calor, molta calor.
1: Bueno, és que hem dit que avui és rècord històric de temperatures a Barcelona, 40 graus i mig. I vosaltres, que heu vingut corrent?
2: Sí.
3: Jo ara estic a 42... 42,6.
0: Han arribat, o sigui, doncs diem als oients, o sigui, acalorats, acalorats.
1: Sí, sí.
0: Que tu, Víctor, dius, jo és que m'hauria de canviar fins i tot la samarreta.
2: M'he portat una samarreta, sí, però no m'ha donat temps de canviar-me-la.
0: Ah, si necessites canviar-te-la, surts un moment i te la canvies sense problema.
2: No, vaig com
0: un pollastre. No mireu, vull dir, surts a fora i et canvies, si has d'estar més còmode.
2: No, sóc molt tímid. Ja, al sortir em canvio.
0: Va, quan tu vegis.
1: Per sort, aquí, això és un refugi climàtic, Catalunya Ràdio. Per tant, esperem que sortiu d'aquí una mica recuperats.
0: Entenc que veniu directament de la Dramedy. És a dir, heu baixat la persiana i directament cap a la ràdio.
2: Acabem de tancar ara mateix, hem agafat el cotxe, hem vingut corrent.
3: I aquí estem, ens estem ara recuperant de la marató. Quan he sortit, o sigui, penseu, un obrador és un lloc que no és extremadament fred, tot i que tenim aire condicionat, sí, val? No és algo fred. Quan he posat un peu al carrer...
1: Has mort, eh?
3: A Florislava, dic, això, quin joc és aquest?
1: T'has sentit com un d'aquells pastissos que deveu posar al forn?
3: Tal, no? Jo era una cookie desfent-me.
2: Tant de bo fos un pastís.
3: No, de veritat, horrorós. Bueno, molts ànims a la gent que està, no sé, ara sí, mateix en un parc.
0: Una... Sí, home, no.
3: Gronxant el seu fill.
0: Absolutament.
3: Sort en la vida.
0: Escolta'm, un estiu més ens dedicarem a fer receptes un dia a la setmana, receptes que vosaltres domineu moltíssim i que convidem els oients, doncs, que en la mesura que puguin les facin a casa seva. Que a mi em passa, ja us ho diré, us he dit moltes vegades, que quan ho expliqueu,
3: sí,
0: sembla fàcil, anirà molt bé,
3: sí,
0: i tu intentes fer-te un pastís de formatge, per exemple, a casa teva, i quan obres el forn, un pastís tullit allà...
2: Roger, això ho has d'intentar. Vull dir, no només funciona la bona voluntat. Perquè aquí, l'altre, ahir ho parlàvem... Que
0: tu fas amb tot l'amor del món.
2: Em sembla que estem venint des del 2023 i no crec que hagis fet cap recepta de les que hem presentat.
3: Confessa,
0: jo,
3: Roger.
0: No, però jo veig a casa meva que la gent intenta fer pastissos que veuen els vostres Instagrams, sí, que veuen receptes, sí, per internet. Davam, us faré un pastís.
2: I no surt.
0: Vinga, som-hi, doncs aquí l'esperem. I surten unes coses.
2: Perquè un dia hauríem de parlar-ne dels influencers que publiquen receptes que després no acaben de funcionar.
3: Sí. Home, tots aquests que fan substitució de... Avui substituirem la nata per iogurt grec. Home,
1: no funciona.
3: Doncs no és el mateix. No és el mateix un iogurt grec que una nata de muntar.
1: Sort que hi sou vosaltres, per posar una mica de seny.
0: És que és veritat que tu estàs seguint allà la recepta i dius... Aquest ingredient no el tinc, però aquest altre ja s'hi sembla una miqueta.
3: Però llavors, això està molt bé, o sigui...
0: Es pot fer.
3: Es pot fer. Jo sempre convido la gent a que, si no tens un ingredient, doncs pensis la manera de substituir-lo per un altre, per no haver d'anar al supermercat, perquè això moltes vegades passa... Ai, és que no tinc el pebre de Sichuan per fer aquesta recepta.
2: Sí, però Sofia, si és transparent i líquid, no té per què ser aigua. M'explico? Vull dir, clar...
1: No, però un moment, no ens estàveu dient també justament que si comences a fer invents, experiments, variacions, aleshores les coses no surten com han de sortir?
3: Sí.
0: Clar, quin és el punt per no passar-se?
2: L'experiència.
0: Ara.
3: No, l'experiència també... buscar una mica, vull dir, a dia d'avui, a 2026, que algú encara no sàpiga com buscar com... O sigui, hi ha ingredients que sí que són molt substituïbles. Per exemple, l'ou és un ingredient molt difícil de substituir en pastisseria. Yeah. O la farina amb gluten, si vols fer una cosa airejada i el veu l'ara.
1: En canvi, el sucre sí que té molts substituts.
2: És molt substituïble.
3: No? El sucre, per exemple, és el que més fàcil.
1: Que si la mel, que si
2: l'edulcorants... De tot.
0: Bé, m'estarà moltíssim que comencem amb una bronca, diguéssim, als oients, de no sabeu seguir la...
2: Gent emprenyada, eh?
3: Cuineu, per favor.
1: En qualsevol cas, jo crec que és la conclusió a la que arribarem cada dia. Si no us en sortiu, aneu a la Dramedy, us ho compreu allà i... Tan feliços.
0: Va, amb quina recepta comencem avui? Què farem?
2: Doncs avui és una recepta a proposta de la Sofia.
3: No, és que mentider és. És que la mare que el va parir.
1: Hi ha disputa aquí, a veure.
3: Home, és una recepta a la que jo he estat en contra de parlar al primer programa de la primera d'aquesta temporada de la tarda d'estiu.
0: Creus que és baixar el nivell, començar per aquesta recepta?
3: És baixar el nivell i és seguir la punyetera moda.
1: O sigui, ets aquí, Sofia, en contra de tots els teus principis.
3: Sí.
1: Del que parlarem ara.
2: Això, el que farem avui és culpa meva. perquè la Sofia n'estava totalment en contra.
0: Bueno, doncs està bé.
1: Queixes i reclamacions, sí, Víctor.
2: Comencem des de baix, cada dia serà millor.
1: Vale, molt també bé. Té raó el Víctor. Doncs no, encara no hem dit de què parlem.
0: No, comencem des de baix de tot, aquí pendent de veure què...
1: Parlem de la xocolata Dubai.
0: Hosti, és molt delicat el concepte, estic amb tu, Sofia.
1: Que és un tema molt delicat, eh?
4: Mira, mira, Sofia, que tu a mi em caus molt bé i avui potser toparem, a no ser que m'acabis convencent. Vinga. Perquè jo vaig provar aquesta xocolata, us ho prometo, eh? Diumenge per primera vegada.
2: I et va encantar.
4: I estic enganxada.
1: No, no, sí, addictiva és.
4: Jo la trobo deliciosa.
1: És bo,
4: però...
1: És bo, però s'ha convertit en un fenomen, o sigui, viral... amb yeah. tan poc temps, i tots hem acabat consumint... Quina música, eh? Tots hem acabat consumint amb aquesta febre, hem caigut amb aquesta febre del fastuc, que ens trobem fastuc a la sopa...
0: Prou, ja!
1: Parem, per favor.
4: És com l'oli de tòfona de la pastisseria, no?
2: És la tartufata. Vale. Més que l'oli de tòfona. Vale. Seria la tartufata. Jo explicaria a la gent sí. que és la rajola sí. Dubai o la xocolata Dubai. La xocolata Dubai és una rajola de xocolata que va farcida i combina xocolata amb llet o xocolata negra amb un interior cremós de fastuc, tahina i pasta de kataifi. El que passa que aquesta seria la versió original de Dubai, que òbviament l'han exportat eliminant la tahina i substituint-la per xocolata blanca. O sigui, bàsicament és una janduja de fastuc més una pasta de kataifi torrada, tot embolicat amb una closca de xocolata negra. Vale.
0: I ens han tret la tahina i ens hi han ficat xocolata blanca perquè el paladar s'acostuma més ràpid. No?
2: És el mateix que els xinesos que van emigrar a Catalunya van fer amb el seu receptari tradicional, que va ser adaptar-lo als gustos d'aquí. Per ara. Això ara quan mengem alguna cosa que és autèntica ens sorprèn tant, no? Perquè portem molts anys menjant l'adaptació. Doncs amb el Dubai, tot i que no són unes postres tradicionals, sinó que és una cosa molt moderna, ja directament va venir adaptada.
4: Però això has dit pasta kataifi?
2: La pasta kataifi.
4: Què és això?
1: La pasta kataifi és una massa tradicional que és de la cuina de la cuina otomana de l'Orient Mitjà, que es va estendre a tot l'est de la Mediterrània. Està fet amb fils molt finets de farina i aigua, que és semblant als fideus de cabell d'àngel, el número 0 de la sopa. Sí. Doncs ens recordaria això, no el cabell d'àngel de carbassa. Ens recordaria això i es torra i és molt cruixent. Ens recordaria potser el cruixent aquest de la massa filo, que són aquestes, aquestes pastes que relacionem, doncs,
2: amb un baklava,
1: amb un
2: per
1: baklava,
2: exemple.
1: Que és el gran exemple sí, d'una sí. pasta, una pasta cruixent. I s'utilitza tant en postres com en plats salats. Al final, això, torrat, és una massa que no és ni dolça ni salada. Simplement, en la pastisseria otomana, doncs sí que es consumeix normalment amb almívers, amb mel, i llavors sí que és bastant dolç, però... Vull dir...
2: Bueno, és una pasta neutra.
1: Sí.
2: Com ho són les creps, com ho són les gofres, com ho són... moltes elaboracions
0: I
2: dolces.
0: I quins són els orígens d'aquesta xocolata? És a dir, no sé si remunta fa molts anys, si és una cosa relativament moderna.
2: És relativament modern. Això va ser una pastissera, que era una pastissera egípcia, que estava vivint a Emirats Àrabs, i treballava una pastisseria que es deia Fix Desert Chocolatier, i entre... Bueno, durant l'embaràs tenia desitjos de dolç i van crear aquesta rajola de xocolata.
4: O sigui, que neix d'un entull d'una embarassada, això, eh?
2: Neix d'un entull d'una embarassada.
1: I del 2000,
2: em
1: sembla que és el 2021
2: 2020-2021. Inicialment, aquesta rajola no es venia. Ells expliquen que en venien una a la setmana. Va ser a partir de fer-ho viral a través d'influencers i de TikTok
4: sí.
2: que aquesta rajola es va convertir en unes postres o en un dolç viral i després s'ha anat reeditant i reinterpretant a diferents àmbits de la pastisseria, des de la gelateria, passant per la pastisseria i acabant a la bomboneria.
1: Però vull dir que els gustos que té la pasta Dubai no és res nou, no han inventat res de nou, simplement és aquest fenomen viral de trobar una cosa verda i cruixent amb la xocolata, vull dir, ha sigut bàsicament una moda.
0: Com que et sorprèn veure un color verd allà, no? I dir, mira, amb aquest contrast clar. Això em funciona i estèticament...
1: Però
0: no?
1: bombons verds, bombons de fastuc, ja han existit.
0: Sí,
2: ens sorprèn als catalans perquè ells tenen com a referència el fastuc d'Iran. El fastuc d'Iran d'origen és verd. Val? El fastuc que nosaltres consumim aquí, que normalment ve de Lleida, és un fastuc que un cop triturat té un verd que tendeix a grisós. Llavors,
1: més marronós.
2: Més marronós. Llavors, aquest color és el que a nosaltres ens sorprèn, perquè no és autòcton, no és d'un fastuc autòcton d'aquí. I és per això que el fastuc, per aquest color, s'ha fet tan viral. També succeeix una mica amb el fastuc que ve de Sicília, que també té aquest bordo.
0: A veure, posem-nos ja a treballar amb el tema.
1: Arremanguem-nos.
0: Nivell de dificultat.
3: A veure, si volem fer bé una xocolata Dubai, com un professional, no és una recepta senzilla. Per què?
1: Per tant, ja...
3: No hauria d'haver dit això, perquè jo us animo a tots a que ho prepareu a casa, perquè és molt viable.
5: Però ens podeu
3: la versió
5: proposar...
3: Per casa.
5: Ah, això anava a dir, una cosa una mica més accessible.
3: Una cosa d'estar per casa es podria fer i el resultat seria molt bo i molt digne.
0: Val?
3: Però, exacte, si ens posem a temperar xocolata a casa, no tothom té un marbre per a temperar ni les eines per a temperar. Tot i que també ho podríem temperar al microones.
2: Després explicarem per què la Sofia remarca el tema de la temperat de xocolata. Però jo faria l'elaboració i explicaria després com fer-ho de luxe.
0: Molt bé.
3: De luxe.
0: Tenim tot a punt, ordenat.
3: Sí, tenim tot ordenat.
0: Ens hi posem.
3: Per fer aquesta recepta, a banda dels ingredients, necessitarem aire condicionat, perquè això jo crec que ara mateix és imprescindible per tenir xocolata a casa.
5: Ah, val. No, jo anava a dir per sobreviure, ja t'ho dic.
3: Per sobreviure també.
0: Bona recepta, també,
3: però
0: no?
3: Per fer la recepta és important, perquè si no la xocolata se'ns fondrà i això serà un desastre al principi. Necessitarem 200 grams de xocolata negra, del 70% està perfecte, 100 grams de kataifi, que és aquesta pasta que la podem comprar en la majoria de supermercats, ja la venen.
5: Sí, ho trobes.
3: En la secció o bé de nevera, on hi ha les masses de pizza, on hi ha totes les masses prefabricades, i si no, en el congelat. També podem trobar.
5: D'acord, val. Kataifi, 100 grams.
3: Kataifi, 25 grams de mantega, 100 grams de pasta pura de fastuc. Si no tenim pasta pura de fastuc, que ara ja està en la majoria de supermercats aquí al costat l'Almendro,
5: sí,
3: entenen?
5: Sí.
3: I si no, podíem fer-nos-ho nosaltres triturant fastuc, però això ja sí que és una dificultat
5: una
3: extra que crec que ens ho podem obviar.
0: Si el pots comprar fet, millor quan ets principiant.
3: Exacte, 50 grams de xocolata blanca i un polsim de sal. I simplement necessitarem un motlle de rajola de xocolata, o podríem aprofitar, m'invento, un plat que tinguem a casa que sigui allargat o alguna cosa que ens pugui servir.
5: Forma de rajola de xocolata.
3: Sí. Després, el que necessitarem primer és encamisar el motlle. Què vol dir? Que haurem de fondre aquesta xocolata negra i la podem fondre al microones perfectament. L'extendrem pel motlle, volcarem la xocolata quan veiem que ja té paret tot el motlle, la volcarem a sobre d'un bol, i el deixarem del revés. Rascarem diguéssim, les cantonades.
5: Però un moment, quan dius a l'inrevés, no cau la xocolata? Perdona, que potser no t'he entès, eh?
3: No,
0: Volem que quedi untat
3: tot el motlle. També ho podríem fer amb un pinzell.
0: Però que no estigui ple.
3: Una capa molt fina. No, correcte, val. Que quedi buit per dins.
0: Correcte.
3: D'acord? Això ho deixarem a la nevera. A la nevera una bona estona perquè aquesta xocolata travi. Si atemperéssim la xocolata, que vol dir portar-la, en aquest cas la negra, 55 graus, baixar-la a 28 i tornar-la a 31, aquesta xocolata no faria falta guardar-la a la nevera perquè través.
5: Val, però...
3: Però com que no farem això a casa...
2: O sigui, perquè ens entenguem, per trobar el resultat perfecte, hauríem de temperar la xocolata. La temperat és... O sigui, el xocolata es compon en gran part per la mantega del cacau, i la mantega del cacau és un greix polimòrfic. Vol dir que té...
3: Sí, a mi m'encanta. Massa.
0: Quan es fot la toga de doctor culinari, a mi m'encanta.
2: Què vol dir? Sí. Que està format per 6 tipus de greixos diferents. Només un d'ells és estable. La temperat el fem perquè a l'estable cristal·litzi com toca, i això contamina la resta i és el que permet que la xocolata quedi pura i brillant.
3: Bàsicament...
5: Vaja, a la nevera.
3: A la nevera, d'acord? Vale.
0: Perfecte.
3: Quan tenim la xocolata a la nevera, el que farem ara és preparar la janduja, que la janduja al final és una barreja de fruit sec amb xocolata. En aquest cas posarem la pasta de fastuc amb la xocolata blanca i un polsim de sal i ho barrejarem.
5: D'acord.
3: Aquí tindríem ja la janduja. I per altra banda, el que haurem fet serà torrar 100 grams de kataifi amb 20 grams de mantega fosa.
5: Això com es torna?
3: Ho barrejarem i ho torrem al forn a uns 150 graus, que a poc, uns 40 minuts tardarà que ens quedi un color daurat. Ha de quedar un color maco, ha d'estar bo quan ho provem. I barrejarem aquest cataifit que tenim torrat amb aquesta janduja. Ens quedarà, doncs, la pasta que trobem a dins del Dubai, sí, que és una pasta verda com amb cabells. Uh-huh. Doncs això és la janduja amb el
2: cataifi.
3: Amb el cataifi.
5: Quantes paraules noves avui, Roger?
0: No, és, no és fàcil, eh?
3: No.
0: No és fàcil, perquè primer has d'entendre els ingredients.
5: Heu vingut forts.
3: Sembla molt complicat, però si ara ho hagués portat per fer-ho...
2: Explicat és la mort. Després, si ho veu, són quatre ingredients barrejats, no, i pim-pum.
5: I si després un d'aquests influencers t'ho fan un vídeo de 30 segons, et sembla aquí facilíssim.
2: Però li'n sobren tres. D'ingredients.
0: Bueno, llavors en Víctor et fa aquesta explicació química que sembla que estiguem fent...
2: Però això no ho faràs, perquè és complicat. Exacte. I per tant directament ho fotràs al congelador.
0: Home, sí, per anar ràpid.
3: I llavors ja taparíem aquesta janduja i ja ho guardaríem, doncs, això, al congelador 5-10 minuts i ja podríem
5: només
3: treure...
5: Només 5-10 minutets?
3: Sí.
2: Bueno, depenent de la potència del vostre congelador.
5: Bueno, home, aquí s'ha d'anar...
2: Aquí el que hem d'intentar és...
3: En 5-10 minuts estarà.
2: D'acord. És que a l'interior... El que és la part del greix hagi trebat i sigui dur. Al ser dur, si tenim un motlle de silicona especial per xocolata, que és tovet, en seguida surt. Ja està.
3: Fàcil.
5: Molt bé, doncs ja tenim la xocolata d'Ubai feta.
0: Com la servim aquí? Què fem?
3: Això ens quedarà com un torró.
2: Serà una rajola de
0: xocolata. Té forma de torró i vas tallant.
5: Roger, també t'he de dir. També t'he de dir. Ens han explicat física quàntica per com fer-ho i el moment més senzill, que simplement és crac, trenca...
0: És que jo no volia que se'n trenqués, ja veia tot allò.
2: Avui us hem portat un detallet del que seria un Dubai, però ho hem fet amb un format pastís, i potser el Roger pensava que la rajola Dubai era un pastís, i és un producte de bomboneria. I això és un producte de pastisseria. Però en parlem de les variants,
3: sí,
2: oi?
3: Sí, després.
2: Què diu el guió?
0: No, el guió diu línia.

0: cada cosa al seu lloc.
1: Molt bé.
0: Jo crec que això és important.
2: Una línia vermella.
0: Sí.
1: Línia vermella número 2. Etiquetatge. Això normalment passa amb els productes de xocolateria bomboneria. Per què? Perquè com són productes cars, els que estan en llocs de gran consum a preus que són raonables ens han de fer sospitar. Per què? Perquè la xocolata és un producte car, el festuc és un producte car i quan trobem preus que estiguin bé hem de llegir les etiquetes. Colorants, conservants, greixos vegetals que no siguin mantega de cacau, nyet.
0: No, eh?
1: Perquè no, perquè segurament ens estem trobant amb succedanis.
2: Yeah.
1: I aquí és on està la red flag.
0: Aquí és on està la trampa, que la xocolata és cara, però el succedani de xocolata és baratíssim.
1: És baratíssim.
0: Penseu malament. Igual que el festuc és, no, és verd, però no és radioactiu. Llavors, quan trobem un color sospitós de ser sang de Shrek...
1: Malament.
0: Malament. Malament. Aquí hem de mirar l'etiqueta i comprovar que no hi ha colorants.
1: No morireu, perquè òbviament no morireu, però si voleu menjar un producte de qualitat, això és una red flag.
0: Sí. I fins aquí les red flags.
3: Molt bé.
2: I llavors on hem d'anar a comprar?
3: El meu moment preferit.
2: On hem d'anar a buscar? Vull dir, quina ha de ser la ruta de la xocolata d'Uruguai?
1: Nosaltres us proposem 4 llocs diferents a Barcelona. Seria... Barcelona, Catalunya, seria una part de bomboneria, una part de pastisseria, una part de pastisseria i una part de restauració. Per tant,
0: vinga.
1: Comença, arrenca, Sofia.
0: El primer és Eucària. El nostre amic Lluc Cruselles ha creat una xocolata, una rajola de xocolata Dubai, que és la que va tastar, crec, la
3: marca.
0: És la
3: que m'estic cruspint. I cada nit, quan ja he fet les postres i tal, allò que em vaig a ficar al llit, i dic, ai, que tinc aquella rajola de xocolata, que més la tinc... Clar, no sé si ho faig bé, això, que això a la nevera, perquè és que...
0: Ara
3: si
0: sí.
3: És que sabeu què em va passar? La meva parella me la va regalar, la vam guardar al rebost, i un dia que la anava a agafar,
1: estava,
3: dic, hosti, això està... s'està desfent. Llavors la vaig posar a la nevera, que diuen que la xocolata no s'hauria de posar a la nevera, però és que ara l'estiu... No?
0: O sigui, la xocolata doncs... realment s'hauria de guardar uns 15 graus. Ara ningú té la casa 15 graus.
1: No, ni a l'hivern tampoc.
0: No,
3: per tant, comprem nevera, eh?
0: Sí. Doncs això,
3: jo que quan
1: si està ben tapada no d'haver-hi cap problema.
2: I és per un tema de textura, que s'ha de prendre 15 graus, o de gust, de les dues coses?
1: No, la conservació 15 graus és per un tema de conservació del producte. Després, el consum, si es pot consumir un palet més amunt, a temperatura ambient, és l'ideal.
3: No?
1: Llavors, la xocolata a la nevera, per què diuen que no? Perquè la nevera resseca, i dos, perquè
0: agafa
1: el gust de tot el que hi ha al voltant.
3: Doncs bé, jo us dic que, com a mínim, la del Lluc Roselles, que és la que he tastat jo, em té enamoradíssima.
1: Següent pas. Hoffmann, l'escola i botiga de pastisseria que ja és coneguda, aquest any han creat el panettone Dubai.
3: Caram.
1: És una variant que pot ser divertida perquè no deixa de ser un panettone clàssic de fruita on se li afegeix xocolata amb llet, una gianduja i una mica de massa kataifi. Per tant, podem trobar el que és una revisió de la rajola de Dubai en unes postres que ara ja són tan comuns.
3: Ah, sí, sí.
0: En tercer lloc tenim el Mama Ather, que tot i que no és una xocolata Dubai com a tal ni l'anomenen així, en aquesta pastisseria libanesa que està al carrer Indústria amb Roger de Flor, si no m'equivoco, fan uns dolços típics del Líban que elaboren una gran varietat de baclaves i similars que, si voleu endinsar-vos en aquest món, ho fan molt bé, la veritat.
1: I no hem d'oblidar que la rajola Dubai no deixa de ser com una reinterpretació d'un baklava modernitzat.
2: Doncs escolta'm, avui hem après, els que tingueu certes habilitats, a fer aquesta recepta amb la Sofia i en Víctor. Nois, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Pots canviar-te la samarreta ja
1: tranquil·lament. Sí, ara vaig.
2: Víctor, i la setmana que ve hi tornem, a veure si pot ser una mica més fàcil.
0: Sí,
2: cuideu-vos.
0: Sí.
1: Apa, passi-ho bé.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
6: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
7: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat.

0: catalunyaclima.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
7: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marta Prat. Els bombers treballen amb més d'una vintena d'efectius en les tasques d'extinció d'un incendi que crema des d'aquesta tarda el Pla de Manlleu, a tocar d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames ja han calcinat més d'una vintena d'hectàrees. És un foc d'alta intensitat que preocupa els equips d'extinció. De moment, Protecció Civil ha demanat el confinament de pontons al Pla de Manlleu, les Pinedes Altes del Montmell i zones properes. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions de les autoritats. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
2: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
1: Eren declaracions de l'alcalde Cendra a 3Cat Info. De moment es desconeix qui ha pogut provocar aquest foc. A Navarcles, d'altra banda, al Bages, un altre foc, un altre incendi forestal, crema la zona del pont de Cabrianes. Els bombers hi treballen amb 25 dotacions, 3 de les quals són aèries. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la zona de Cabrianes, del polígon Berenguer de Sallent i l'oest d'Artés, on viuen unes 400 persones. Els bombers han estabilitzat el flanc dret, però continuen treballant al flanc esquerre, que afecta massa forestal. La C-25 està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. Més informacions amb Cèlia Forment.
3: Evoluciona favorablement l'incendi a Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar 6.000 persones dels voltants. Tot i així, el foc segueix actiu. Els bombers hi treballen amb 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Els esforços se centren a evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres. Allà hi tenim, a Gavà, l'Àlex Giralt-Robert. Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, oficialment encara no s'ha informat si s'ha aixecat el confinament d'aquests 6.000 veïns de la zona que comentaves, però el fet és que la disminució del fum, la retirada constant de camions de bombers i el restabliment del trànsit rodat a bona part dels carrers conviden a l'optimisme. La Júlia, que viu a escassos metres del bosc on s'han estès les flames, destacava l'actuació fugaç de bombers i policia.
5: He fet la volta així amb el cap i he vist que el fum el tenia ja sobre casa nostra. He picat corrents cap a casa, el típic, agafa els gats com he pogut. Els bombers han vingut, sincerament, molt ràpid.
4: Parla de 7 hectàrees afectades per un foc on hi han arribat a treballar una trentena de dotacions terrestres de bombers i 7 mitjans aeris. Àlex Giralt, Robert, Catalunya Ràdio, Gavà.
1: D'altres qüestions destacades del dia, Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver comparat les baixes laborals amb el càncer. Diu que són paraules del tot desafortunades i alerta que només reflecteixen la voluntat del PP de retallar drets laborals quan arribi a la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
6: Bona tarda. Pedro Sánchez qualifica de totalment desafortunada les declaracions de Feijóo equiparant l'absentisme laboral amb un càncer que no es pot pagar. I davant els intents del PP de matisar les paraules del seu líder, el president espanyol diu que tothom ha entès el que vol dir i adverteix que només tenen un propòsit.
7: Són recortes, és cercenar derechos, és recortar i poner en qüestió conquistes socials i laborals que ens han tardat molts anys en poder lograr.
6: I tampoc els empresaris han fet costat al líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també formin part de la negociació. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig passat. Demà hi ha convocada una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és en Pau Solsona.
8: No és normal això, tenir portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i no hi ha manera de sortir d'aquí.
1: D'alta baix a les borses per la fi de l'alto al foc a l'Orient Mitjà. Les amenaces comercials de Donald Trump a Espanya han fet que l'IBEX 35 hagi liderat les pèrdues a Europa. El selectiu de la borsa espanyola ha caigut un 3%, mentre l'Eurostock 50, que inclou els principals valors del continent, ha reculat menys d'un 2%. Wall Street també ha obert a la baixa i el Dow Jones està perdent un 1,5%. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat. I el preu del petroli escala un 8,5% i el barril de Brent ja es paga a més de $80. I ara els esports amb la Sònia Oleart.
9: Alexia Putella jugarà a London City de la Premier League, que ja és oficial. A l'Espanyol, Gabriel Moscardo és nou jugador blanquiblau, migcampista brasiler de 20 anys i format al Corinthians. Arriba cedit pel PSG. Les dues últimes temporades ha jugat cedit a l'estat de Reims francès i al Braga de Portugal. També en futbol, jornada de descans al Mundial, abans dels quarts de final, que comencen demà i on s'enfrontaran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. En ciclisme, avui cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana, 158 quilòmetres, que ja ha acabat. Sapiguem com ho ha fet Isaac Vilalta. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Final a l'esprint, en un esprint caòtic per culpa de les caigudes i de les rotondes i de passos estrets en els últims quilòmetres. I Olaf Coy, l'esprinter neerlandès de l'equip de Decathlon, que s'ha imposat a Max Kanter i Tim Merlier. Victòria d'etapa per a Olaf Coy. El noruec Thorsten Train manté el mallot groc entre els ciclistes importants de la general. No hi hauria d'haver canvis, potser algun petit segon, perquè el gran grup s'ha fragmentat en aquests últims quilòmetres. Etapa per Olaf Coy, Thorsten Train manté el mallot groc.
9: Gràcies, Isaac Vilalta. La penya ha fet oficial el fitxatge d'Isaac Nogués. L'escorta torna a Badalona després d'una temporada al València, signarà per dues temporades. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro, de Sousa. Té 28 anys, ja arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades.
0: Fins aquí les notícies.
11: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
11: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
15: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
16: A Catalunya Ràdio.

0: 4 a 7 de la tarda.
1: Yo no puedo olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: Les 6 i 8 minuts. Ara parlarem d'habitatge, però potser no de la manera que us penseu. Tots sabem que trobar un lloc on viure, sigui de compra o de lloguer, amb la crisi de l'habitatge que estem vivint, és una missió, si més no, complicada. Per alguns més, evidentment, que per uns altres, Marta.
3: Ara mateix el municipi amb els habitatges més barats, més econòmics de Catalunya, és Amposta. De mitjana, el metre quadrat se situa al voltant dels 1.251 euros. Està bastant per sota del preu mitjà de Catalunya, que es troba pels vols dels 2.959 euros, és a dir, 500 euros de diferència, eh? Això segons l'últim informe d'Idealista. Ara bé, a l'altre extrem, pels qui els diners no són un problema, a casa nostra hi ha pisos que s'escapen de la butxaca de mortals com a tots els que estem aquí. Mariona i Aleix, vosaltres heu volgut veure com seria això de poder permetre's un pis de luxe. O sigui, allò que no ens podrem permetre mai de la vida, en principi, no sé què, és un gir inesperat a les nostres vides, vosaltres heu volgut testejar-ho, oi?
4: Exacte, de fet, mentre nosaltres mirem d'aconseguir un piset d'aquests de 60 metres quadrats, 60, 70 metres quadrats, si tot va bé, sense aire condicionat, ni calefacció, on poder viure, doncs hi ha gent que viu una realitat paral·lela on els diners, escolta, no són un problema. Perquè nosaltres parlem de persones amb un nivell adquisitiu molt alt, no alt, no, molt alt, que formen part de la classe alta i que busquen un tipus d'habitatge concret com són aquestes vivendes, habitatges de luxe. Com comprendreu, això ens queda, com dèiem, una mica lluny i, per tant, hem hagut de demanar ajuda perquè nosaltres no tenim aquests contactes. Ens hem posat, doncs, en contacte amb en Pablo Escaiola. Ell és agent immobiliari especialitzat en habitatges d'alta gamma y probablemente no sona.
5: Bienvenido, adelante. Hoy estamos en la Dreta de la Eixample en un piso de 650 metros cuadrados. Una pasada. Nada más entrar, fíjate, chimenea, el tamaño de la puerta...
6: És possible que us soni el nom Pablo Escaiola, però també és possible que us soni la veu.
3: Clar, però un moment. Ara, per exemple, estava dient un pis, eh?, de 650 metres quadrats. O sigui, això existeix a Barcelona?
6: Això existeix i, de fet, ja us avanço que l'Aleix i jo l'hem pogut trepitjar.
4: L'hem visitat, com si de sobte diguéssim, escolta, anem a veure un pis per comprar.
6: Però no ho hem fet amb un agent immobiliari qualsevol, que és el que comentàvem, sí? Perquè el Pablo Escaiola acumula més de 100.000 seguidors a Instagram i 100.000 més a TikTok, i allà hi publica vídeos ensenyant cases de luxe que costen milions, milions d'euros.
7: I acabo d'entrar i el veig ell amb els braços com oberts,
4: exacte,
7: no? Dient, mira, tot això podria ser teu. Llàstima que la majoria de gent que ho veu, el 99,9% mai es podrà comprar un d'aquests habitatges.
4: Hem de dir que el Pablo és un gran anfitrió.
6: És boníssim.
7: Us ha fet sentir bé?
4: Molt bé.
3: Com a casa?
6: No, jo pensava que em podia permetre aquell luxe.
3: Sí, eh?
6: Sí, ell ho ha fet possible.
7: Que, per dir el temps, entre cometes, perquè, evidentment, no, uns clients que no està al vostre abast.
4: Jo crec que ell, ara mateix, doncs, té aquesta cosa ja, com aquesta energia que et contagia i que et fa sentir com que tu pots permetre't allò. La gent el para pel carrer. De fet, mentre nosaltres parlàvem amb ell, hi havia gent que el saludava, perquè ja el tenen clitxat de les xarxes socials, i ens deia que aquests 100.000 seguidors es converteixen en 5 milions de visites mensuals en tots els vídeos que ell publica als seus perfils de xarxes socials. Eh?
6: És una barbaritat, i nosaltres, no contents en parlar només amb ell, el que li vam demanar és que, si us plau, ens fes una visita en aquest pis que tu comentaves, Marta, que ensenyava en aquest vídeo, que és una de les propietats que ofereix als seus clients. Per tant, benvinguts al nostre humil piset.
8: Ubicació: carrer Roger de Llúria, a l'Eixample de Barcelona. 650 metres quadrats, 7 habitacions i 7 lavabos.
4: Val.
8: Sostres de 4 metres i mig d'alçada i una terrasseta interior.
4: Perfecte.
8: Preu de venda, 13 milions d'euros.
7: Uau, se m'escapa, però...
3: 13 milions d'euros?
6: Com ho veieu?
7: Bueno, ho veig tot com molt exagerat des del meu punt de vista.
3: Jo d'entrada que he pensat...
7: Sostres, 4 metres i mig...
3: Pots fer castells dins de casa teva, si vols.
4: Aquest va ser un dels comentaris que vam fer amb la Mariona. Hi va haver un punt de la casa que, a més, té un sostre així com còncau, i vam dir, calla, que aquí podrien venir els castellers de Sants a fer un assaig. Perfectament.
3: I 7 lavabos, eh?
6: No esteu preparats.
3: No tenen aquests problemes que tenim la resta de mortals, de picar la porta, va, surt ja, que necessito entrar, això.
6: I, de fet, Aquest comentari m'agrada molt, Marta, perquè de la porta en parlarem. Llavors, fem una cosa. Tenim el pis presentat, la fitxa tècnica una mica feta.
2: Sí.
6: Llavors, si us sembla bé, comencem la nostra visita acompanyats pel Pablo.
2: Vinga.
9: Molt bé, i vosaltres?
2: Bastant al·lucinats ara mateix, no, crec, Mariona?
10: Jo estic impactada perquè no sé si estic a l'entrada d'un edifici o a l'entrada d'un pis.
9: I això que encara no heu vist res.
2: De fet, hem de dir que, clar, hem arribat a l'entrada. No estem en un pis qualsevol, sinó que ja entres en un edifici on el portal és un portal ample, et trobes una catifa, et trobes un ascensor força senyorial, no? I, a més, la primera porta d'entrada del pis... Tampoc és una porta d'entrada que diguis poca cosa.
10: Fa pinta de pesar molt, que costa d'obrir una mica, no?
9: Per anar al gimnàs, per només obrir la porta i tancar la porta, jo crec que fa metro i mig, que el normal són 80 centímetres o 90, doncs metro i mig de porta i 2,5 metres d'alçada.
3: Bueno, ells els hi obren la porta, eh? Quan tu tens, quan et pots pagar una casa de 13 milions d'euros, tu no obres la porta aquesta pesada.
6: Tu no fas res.
3: Tu no fas res. Hi ha algú que t'obre la porta
7: com
3: i
7: mínim,
3: et posa una catifa als peus.
7: S'ha d'obrir sola, aquesta porta. Si em pago 13, vull que s'obri sola.
4: Jo crec que n'anirem parlant d'això, però és cert que ell ens deia que depèn molt del perfil de client.
7: Clar.
4: És a dir, que hi ha clients, o hi ha propietaris, ja quan tenen aquests pisos, que sí que tenen servei perquè... ho veuen molt necessari, però n'hi ha d'altres que no, que volen viure una vida austera, normal i corrent, i que ells mateixos ho fan tot trucant per algunes coses, és a dir que, per exemple, doncs de 8 a 8 tenir una persona que ens cuina o que ens fa la neteja, però la resta del dia ells reben les seves visites i aquestes coses.
6: I de fet, no sé si us heu fixat en l'àudio que acabem d'escoltar, però hi havia molt d'eco. Perquè, clar, els sostres són tan alts...
7: Clar, que ressona, llavors.
6: Que ressona. I llavors el que vam fer va ser entrar a un menjador tan gran com un pis sencer o dos, és que no és ni broma que podien ser dos pisos, molt espaiós i lluminós, òbviament tot de finestrals grans, i de tants metres quadrats que el pis es veia buit. És a dir, tu, per molt que posis allà 500 mobles, aquell pis no s'omple.
3: Clar, entenc que està sense moblar, eh?
6: No, estava una mica moblat.
3: És allò...
6: a dir, i de fet hi havia més mobles que els que pots tenir tu a casa teva, però clar, són tants metres quadrats per omplir que no hi ha manera.
4: De fet, hem de dir que és un pis que encara té propietari, està a la venda, encara hi viuen els propietaris, el que passa és que quan el van visitar no hi eren. Llavors, hi ha coses, és a dir...
7: Clar. Hi ha coses personals, veus allà les raquetes de pàdel allà amagades...
3: Què està llegint? Quina va ser la tauleta de nit?
6: Hi havia espelmes...
4: Exacte. De fet, per exemple, recordo, sobre el marbre de la cuina hi havia un carregador de telèfon, a la zona de la neteja hi havia doncs, uns llençols estesos, clar... Hi ha coses.
3: Però estava impecable, oi, el pis?
4: Home,
3: sí. No és com si ara entréssim en el pis de qualsevol de nosaltres, que dius, ja, tu que has marxat a casa sense fer-te el llit. Això no, eh?
6: No, estava en perfecte estat. I, de fet, una de les coses que volíem saber quan estàvem en aquell preciós menjador va ser quin tipus de comprador tenen aquestes vivendes de luxe, no? Perquè, no sé vosaltres, però a la Legió ens imaginàvem una persona, doncs, vestida amb vestit i corbata, una mica com home de negocis, no? Una cosa així, no? Però no sempre és així.
9: Hi ha de tot, eh? Aquí ens hi trobem de tot, des de gent jove, que mai ho diries, i jo sempre pregunto, bueno, m'agrada saber d'on ve, o d'on, com ho ha aconseguit.
6: D'on ve la riquesa, no?
9: Sí, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha gent que t'explica, no, jo vaig fer un joc i el vaig vendre per 5 milions de dòlars. Què dius? Clar, et trobes aquest perfil. Perfil, també, youtubers, influencers, que et venen amb samarreta, pantaló curt i xancles.
6: Com qui va al gimnàs, de cop i volta.
9: Exactament. Gent completament, entre cometes, normal, o el que entendríem per gent normal, que te la pots trobar al bar de la cantonada prenent un cafè i no ho diries mai.
6: Clar, i abans comentàvem que hi ha com diferències notables entre el perfil català i la resta, no? Perquè els catalans potser sempre intentem lluir més austers.
9: Concretament. És quan veus un pis com aquest, tan espectacular, sobretot amb reformes, amb marbre, amb... és un perfil que ja veus que serà més enfocat a estranger. El català normalment no és tan ostentós i li agraden coses més de mà, no? Més, no necessita un menjador de 300 metres quadrats. El que voldries
4: tenir, només vull veure bitllets de 100. Menjador de 300 metres quadrats, eh?
3: 300 metres?
7: I que el català és com més contingut, no?
4: I tant.
7: Perquè necessito 300, si potser... 40 faig, no?
4: 100%.
7: No, 50.
4: I una de les coses que ens deia és que moltes vegades el que li ha passat és que de sobte és això, no? Se li presenta una persona totalment normal, com qui va a una terrassa a fer un vermut un diumenge.
3: O sigui, com vosaltres dos.
4: Exacte.
3: Sí, literalment.
4: Sí. O que venen amb un utilitari i no pas amb un cotxe d'alta gamma.
3: Amb
4: un
3: xofer.
4: Llavors, clar, aquí és on es nota també molt la diferència. Diu, a vegades els estrangers pot ser que vinguin amb un vehicle d'alta gamma, amb un xofer, en canvi, els catalans venen a vegades a peu, caminant directament per aquí, en aquest cas, doncs, per la zona de l'Eixample.
3: Ara, bé, són els mateixos propietaris? O sigui, és el qui vol comprar el pis, el qui el va veure?
4: Normalment, normalment, ja veureu que en Pablo ens va dir que sí, que això passa, perquè empresaris, futbolistes, influencers, tota aquesta gent rica, quan vol comprar un pis, es presenta a la visita perquè vol saber, doncs, on anirà a viure.
9: Normalment és el comprador. Ens hi trobem ara més amb xarxes socials i amb els vídeos. El comprador final ja ha vist el vídeo. Al final són les sensacions que tens quan entres, però ha vist el recorregut, ha vist el pis com és, ja no necessita aquella persona que avançava a mirar pisos abans perquè ja els pot veure el vídeo, se'l pot guardar i anar veient-lo i després vindre i trobar que és exactament igual.
4: Ara, no m'imagino jo a una persona amb un compte bancari
10: suficient com per comprar aquest pis.
4: Entrar a Instagram i anaven a veure pisos perquè a mi em sembla com que té un punt voyeur, això que fas tu, té un punt voyeur per nosaltres, que és com persones que no podem accedir a aquest tipus d'habitatges, ens fem una mica de salivera veient aquestes cases que tu ensenyes al teu perfil d'Instagram.
9: Si jo diria que el 99% de la gent que ho mira no ho pot comprar, o no ho podem, perquè m'incloc, però clar, hi ha aquest 1%. I aquest 1% és molt.
10: Ells et contacten a través d'Instagram i et diuen ei, vull comprar aquest pis.
9: Sí, sí, tal qual. I gent del món del futbol, de la música, youtubers i empresaris i gent molt top que no diries mai que estaria a Instagram.
7: Ho trobo fascinant. I portar-me una mica el que em podria passar a mi és que tu te'n vas a veure un pis per llogar-lo. I si el pots comprar, dius, ostres, doncs potser hauré de tirar d'hipoteca, i llavors hi ha un moment que es dona una conversa, no?, que és dir, bueno, parlem de preu, com ho podem fer, això? I llavors el venedor, a vegades, o el català de llogat, diu, primer de tot, últimes nòmines, que hem de mirar a veure quin poder adquisitiu hi ha aquí, i clar, el meu dubte és, aquesta gent que té tants calés, com es produeix aquesta conversa? Tot i tenir calés, tiren d'hipoteca, porten un xec i el firmen allà mateix? Com funciona?
10: Clar, en Pablo ens va explicar que hi havia diferents funcionaments segons si parlem de pisos de lloguer o de pisos de compra.
9: Normalment, clar, no són lloguers. Hi ha gent, en cas de lloguer, hi ha lloguers de 25, 30.000, 40.000 euros, inclús que t'avancen un any sencer.
10: I en cas de compra, normalment ho fan al comptat o fan una hipoteca com podríem fer l'Aleix i jo?
9: Jo et diria que en els últims 3 anys he fet 3 hipoteques, o 4, com a molt.
4: I la resta de tot, el que se'n diu a tocateja.
9: A tocateja, i les que he fet, menys una, no han sigut per necessitat, sinó perquè financerament els hi anava bé. Però normalment, tocateja.
3: Estem parlant de pagar 13 milions d'euros, que és el que val el pis que estàveu veient ahir. Pam, eh? Al comptat.
4: Clar, i ella ens deia, a més, no us penseu que és una única transferència allò de 13 milions d'euros, sinó que a vegades ho agafen dels diferents actius o dels diferents comptes que tenen.
3: Clar.
4: O que a vegades és com, mira, de l'empresa et passo 3 milions. Del compte tal,
7: sumant totes les operacions, exacte, arribes en aquests 13,
4: fan aquests 13 milions d'euros. Clar. Exactament. Escolteu, un cop explicat com és possible que un comprador d'una vivenda de luxe doncs, ho pagui aquí trinco-trinco, ens queda clar que el pis que estem visitant és probable que estigui doncs, en mans d'un comprador estranger. No hi ha tants catalans que ens puguem permetre aquí doncs, 13 milions d'euros.
10: Sí que n'hi ha, però potser són això més austers, com sí, deia ell, no? Que tenen gustos diferents.
3: De fet, catalanets.
4: Ens deia que fins i tot per la zona també es nota molt. És a dir, no és tan habitual que un català se'n vagi a l'Eixample. És més habitual que vagi cap a les Tres Torres, que vagi cap a l'Avinguda Tibidabo, exactament. Mm-hmm. Tot i que és veritat que es troba moltes vegades amb catalans que viuen durant molt temps fora de Catalunya i després volen venir a l'Eixample. És que la meva àvia vivia a l'Eixample, llavors vull tornar a viure al lloc on vivia la meva àvia.
3: Com una cosa romàntica.
4: Exacte, però és veritat que els catalans de normal se'n van cap a zones una mica més tranquil·les que el centre de Barcelona. Amb aquesta informació, nosaltres continuem la visita i arribem a la suite principal.
9: Estem en una habitació que deu tenir uns 50 metres quadrats.
10: Només l'habitació.
9: Només l'habitació, amb tota la part de darrere del llit, que és vestidor, i tenim un bany amb banyera, amb dutxa...
4: De fet, tenir el llit avançat fa ric.
9: Sí, diuen que, per exemple, el saló, si el sofà no toca la paret, ets ric, sí. No?
10: Jo la xerramba a casa meva per tenir espai per caminar.
9: Exactament, jo també.
10: No, sí, sí. Una cosa que fa molt de ric també és tenir doble pica al lavabo.
9: Em trobo cada vegada més que cadascú té el seu lavabo.
10: La gent vol conviure
4: poc. Per no trobar-se.
10: Sí. Jo tinc un dubte que he volgut fer des que he arribat i és... El vàter? És el típic vàter pijo que ens imaginem del Japó...
4: Japonès?
9: Sí.
10: Amb el xurret.
4: Ah, sí,
10: de debò? Sí. Jo avui no marxo d'aquí sense anar al lavabo.
4: Sense un pipí, eh?
10: 100%.
9: Molt estranger demana o això o la dutxa higiènica, la típica mangareta que
4: aquesta
9: hi ha
4: al costat penjada,
9: al costat,
4: no?
9: Del bany.
10: El que seria el nostre bidet, sí. Però en format manguera.
9: És molt més pràctic un bany japonès, més compacte.
4: Clar, és que això del bidet... Pren molt d'espai en aquests pisos que tenim nosaltres. Sí. Aquí podries tenir un bidet perfectament.
9: Hem de dir que si el comprador és argentí o italià...
4: Vol bidet?
9: Bidet sí o sí.
4: Sí, eh?
9: Això és, si no hi ha bidet, no compren.
10: I els catalans no? No volen els bidet? Catalans, no.
4: L'hem tret de les nostres, sí, vides.
9: Sí, totalment.
4: Això als 70-80 hi havia bidet a tot arreu, però sí, ara ja no hi ha un bidet enlloc.
9: Ara no hi ha pis d'obra nova que porti bidet.
3: Mariona, el vas provar?
6: Em sap greu dir-vos que no
3: què?
6: Vam tenir
3: com?
6: Temps. T'ho prometo. Jo em vaig quedar amb les ganes de provar aquell vàter japonès.
7: Però no has fet servir mai cap, perquè
6: no.
7: Depèn quins botons apretis, potser...
4: Un bueno, ensurt, un ensurt de caldeu.
7: Clar, clar, jo crec... alguna sorpresa, una pressió que no esperaves, no sé.
6: Per mi era la meva única oportunitat per provar un vàter japonès.
3: I no,
6: l'has
3: aprofitat.
6: Bueno, sí, ens van per fora ràpid.
3: El vàter és una de les coses que denoten que estem davant d'un pis de gent rica, però hi ha dos elements més que jo tinc comprovats. Un és, si tu pots convidar 20 persones a casa teva, tots els teus amics, i que totes les cadires siguin iguals, ets ric.
7: Oi, sí,
3: sí o no? Perquè la majoria és, bueno, espera, agafo la de la terrassa si és que en tinc, un moment que tinc una plaga plata, l'agafo la de l'estudi,
4: o
3: et
4: portes
3: la cadira.
7: Llavors,
3: si tu pots convidar tots els teus amics i tots amb la cadira igual, ets ric. I la segona és, si pots agafar una paella del calaix sense haver d'aixecar-ne tres del damunt, també ets ric.
10: Totalment.
3: No? És l'altre...
10: Per mi, també, un tema de lavabo, tenir doble pica és de ric, també.
3: Sí.
10: Home. Crec que aquestes coses són luxes que només alguns tenen.
4: Aquí, a més, el que ens deien és que el més normal és que hi hagi un lavabo per habitació.
3: Clar, clar, de fet heu dit que el pis tenia 7 habitacions i 7 lavabos. Sí, sí. O sigui, aquí no hi ha discussió possible.
4: I això ens deia que també amb clients catalans no passa. És a dir, estan més habituats que, per exemple, americans o d'altres nacionalitats sí que tenen un... Els nens tenen el seu lavabo. Cada persona té el seu lavabo. En canvi, els catalans, diem, amb un lavabo fem...
3: Ja, ens apanyem. Ja.
10: Compartim.
4: Sense problema. Escolta, el que sí que hem de preguntar-li al Pablo és si encara hi ha molta gent que té servei i s'hi dedica un espai de la casa, doncs, o de l'edifici, al seu personal. I això és el que ens va dir.
9: Molta, molta. L'altre dia que ho comentava, em sembla que estaven al voltant de 500.000 de persones a Espanya que vivien a servei
4: com a
9: domèstica i que vivien com a interns. És moltíssim.
10: I en aquest pis, per exemple, trobem habitació pel servei?
9: Aquest pis no està preparat per tenir habitació de servei. Hi ha molt català que sí que té servei domèstic, però hi ha molt estranger que no el vol. Si tindrà algú que li vindrà de 8 a 8 o el que sigui, però no dormint a casa.
6: Una altra diferència entre els compradors estrangers i els catalans, el tema del servei, però a mi el que més em va agradar saber és quins extres tenia la casa d'un ric que jo no em podia plantejar ni tenir. I un dels extres és que, clar, com en una casa tan gran, parlem de 650 metres quadrats...
3: Per deixar-te el mòbil al lavabo i després tornar-hi.
6: T'has d'escridassar amb el teu company de pis, no?, per arribar a dir-li, ei, porta'm tal cosa. El que feien ells era instal·lar uns comunicadors en algunes estances.
9: Pensa que aquí estem amb comunicadors a poder parlar d'una part del pis a l'altra.
4: Ah, sí, aquí hi ha com petits porters automàtics per poder parlar, eh?
9: Abans, antigament, hi havia els avisadors, perquè tu estaves a l'habitació, picaves i venia el servei.
10: I com ens els hem d'imaginar?
4: On en tenim, per exemple? A veure.
9: Aquí, perquè hi ha un...
4: Que, de fet, aquí estem anant per la zona del menjador, travessant tot aquest... Bueno, aquesta sala d'estar, no sé si dir-li menjador en això o no.
10: Hem creuat dos pisos.
4: Exacte.
10: Que podrien ser casa meva ja.
4: Totalment.
9: I aquí tenim un comunicador.
10: Bàsicament us heu d'imaginar a la paret un petit micròfon que sobresurt i un botonet on tu entenc que...
9: Apretes i
10: apretes
9: parles.
10: I comunica amb quina habitació?
9: En aquest cas, amb la cuina. Estem a la sala de menjador amb la cuina. I seria... Tinc set, porta'm un got d'aigua.
10: M'encantaria tenir això a casa i que algú em fes casa a l'altra banda.
11: Si vius sola, sí, em sembla una mica... Està complicat, eh?
10: Sí, sí. I després entre habitacions també...
9: En aquest cas, no. Entre habitacions n'hi ha, però es pot posar o la gent s'hi posa.
2: És que m'encanta, eh?
12: Família, és hora de sopar. És hora de sopar. Atenció, tothom cap a la cuina.
3: Saps? Quan no quedes sense paper de vàter al lavabo, no?
2: També.
3: Això sí, allò no has de fer aquells crits.
2: I per deixar-te l'engegat en segons quines situacions, no? Clar, perquè llavors tota la casa
4: s'ha d'apretar. S'ha d'apretar el botó, per sort, s'ha d'apretar el botó.
2: Exacte, vale.
10: I no sé si recordareu, però l'any passat vam fer un tema aquí a la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio sobre la gent que es construïa búnkers a casa seva per un tema de pànic, no?
2: Sí, per si passava mai alguna cosa i si, bueno, grans construccions.
10: Per estar preparat, exacte. Doncs jo vaig voler preguntar-li per això al Pablo, però per desgràcia ho vam fer un cop vam sortir a la visita. Llavors estàvem al carrer parlant amb ell i li vaig dir, escolta, búnkers, habitacions del pànic, aquestes coses, te n'has trobat moltes? I clar, ens va explicar una cosa que vam haver de treure al mòbil, per tant, veureu que la qualitat de l'àudio no és la millor, i li vam preguntar per això.
9: Ja. Sí, el que hi ha molt és habitació del pànic i túnels de sortida. Vaig vendre una casa que el despatx tenia una corredera que anava a un túnel i que sortia a un quilòmetre de la casa al mig del bosc. Això i edificis empalmats, que surts a l'edifici del costat per fugir per l'altre edifici.
4: Sí, de fet...
3: A un bosc, o sigui...
4: De fet, clar, és que ens explicava que hi ha molts cops que hi ha coses que no pot gravar fins i tot quan va a les cases, però no perquè no li deixin, sinó perquè per seguretat dels propietaris que hi ha en aquell moment. De fet, ens deia que havia estat en un habitatge feia molt poc temps, que valia més les obres d'art que hi havia dins de l'habitatge que el propi habitatge.
3: Uau.
4: Que tenien un Picasso al lavabo.
3: Ah,
4: un Picasso original al lavabo.
10: I jo tinc una plantilla del Canva al lavabo, m'entens o no? Vull dir, estem parlant de que aquesta persona té un Picasso mentre caga allà sobre el cap.
4: Una altra de les cases tenia un heliport i una petita cova de 100 metres quadrats per poder-hi guardar coses que no podien estar, doncs, a la vista baixa. A veure, el que nosaltres us proposem ara és si juguem una mica al Monopoli, a veure si creieu quin és el sostre de... o quin creieu que és el sostre de preus ara mateix a Barcelona. Roger, Marta.
3: Si això val 13 milions...
2: A veure, val, diguéssim, les propietats més cares de Barcelona,
4: exactament.
2: Quin seria el preu més car que hi ha? Vosaltres heu vist un pis de 13 milions?
10: Un pis, clar.
2: Jo dic 30.
4: I tu, Marta?
3: 32.
4: Vinga, a veure. Ens quedem amb aquestes dues xifres. El que sabem és que l'any 2023 el pis més car d'Espanya es va vendre a Barcelona per 40 milions d'euros, una bogeria absoluta, però pel que sembla no és tampoc molt habitual trobar-se amb aquests preus.
10: El pis més car de Barcelona era el del Mandarín, que costava 40 milions. Ara mateix, quin seria el pis més car de Barcelona?
9: Jo he tingut propietats fins a 35 milions, però més enllà d'aquí ja és més complicat. Pisos he tingut de 18 milions, crec que era el màxim. Més enllà comença a ser complicat, eh?
11: Per nosaltres és complicadíssim fins i tot de plantejar-ho i de pensar-ho.
10: Jo m'haig d'imaginar una casa amb tobogan, amb un parc aquàtic dins, com per justificar la milionada que hauries de deixar.
11: Totalment. Nosaltres que arribem en un pis i ja pensem quin moble d'Ikea hi posarem, no? Et demanen serveis de, no sé, arquitectes, interioristes, decoradors... Què et demanen a tu?
9: Normalment tenen, ja venen amb el seu propi servei tant d'interiorisme com de decoració.
11: I pot ser que algú t'hagi vingut en un pis com aquest i hagi dit aquesta paret la tirarem al terra i el pis està perfecte.
9: Jo vaig vendre un pis de quasi 2 milions d'euros, nou, estrenar, que el van tirar tot a terra perquè la distribució no els hi agradava i es van gastar 500.000 més per fer-ho al seu gust.
11: I poc em sembla encara, eh?
10: Sí, sí, la veritat, que em sembla molt poc per tota l'obra que has de fer.
9: Parlem d'unes quantitats que al final compres un pis de 13 milions d'euros, et ve d'un milió més?
10: No.
11: No, clar, evidentment. A nosaltres sí que ens ve de 100 euros més,
10: sí.
11: No?
10: Anava a dir, d'un milió segur que...
11: No, de 100 euros més i pensem que, mira, ens adaptarem la distribució del pis quan entrem a qualsevol lloc, no? Clar, entenc que aquest perfil de propietari no ho fa, això.
9: Clar, jo sempre ho comento, sobretot amb el perfil familiar i proper, que em comenten i dic, a tu t'importaria gastar-te un euro més? Per ells, aquest millor és aquest euro més, no?
13: Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito.
14: ell té raó en aquest cas, en el sentit de que si tu tens 500 milions al banc, gastar-te en un, doncs, no sé, una regla de 3 amb els diners que teniu al banc i tal, i dius, doncs, no, potser no és tant, per això ho faran amb aquesta tranquil·litat.
4: Aquest auret que nosaltres diem, va, vinga, avui em gasto un euro més.
14: Vinga, va, avui...
4: Dia gros.
14: Per emportar.
4: Dia gros. Va,
10: això, és com quan, això és com quan algun famós ha dit no, he fet una donació de 5 milions d'euros a no sé quina associació. I tu fas el càlcul i dius, segons la teva riquesa, això són 5 euros ja. Per tu. Vull dir, és literalment això, no es gasten res.
3: Bé, avui ens hem aprovat una miqueta més, no?, aquesta vida que ens és tan llunyana, a la qual no hi arribarem mai, però com a mínim, doncs, bueno, l'hem tastat una mica, gràcies a la Mariona
14: i a l'Aleix. Veure aquesta vida des de fora, a vegades... No? Com una mica de voyeur, és a dir...
3: Sí.
14: Diuen així ells, no hi viuré mai, però bueno...
4: Està bé.
10: És morbós, com a mínim,
14: mirar,
10: absolutament.
14: Mirar la riquesa i el luxe, doncs, a vegades, doncs, també et dona un punt de morbo. Doncs res, escolta'm, farem una pausa. Quan passen 3 minuts a 6:45, Jaume Miranda, que ja està aquí xatejant amb el mòbil, a mi m'encanta que estiguis aquí.
15: Estic fent stories, perdoneu.
14: Ah, molt bé. No, potser està xatejant i potser és una cosa privada.
3: Potser està mirant pisos.
15: Una de les cites que me vareu organitzar ahir, no?, a través d'aquest... No m'ha escrit ningú, a Mariona, estic molt cabrejat.
10: No, a mi diuen que m'estan buscant nòvio i tampoc m'ha escrit ningú, de moment.
15: Bé, idò, acabarem tu i jo enrotllades avui.
10: Ai, que bé!
3: Mira, veus? Tu saps aquesta és la solució?
14: No seria, diguéssim, les dues...
3: Què?
14: Primeres persones d'aquesta casa que s'emboliquen.
3: Ah, no.
14: Ni però, les últimes, no. Vull dir, això.
10: Però doncs, crec que al Jaume sí. No li interesso.
3: Ja tu t'interessa
15: a Jaume, no? Jo he de dir que l'estiu passat sí. Te vaig conèixer i li vaig confessar a en Roger que a mi me va impressionar moltíssim, vaig a cosificar-te, la teva presència escènica.
14: Que li feia com cosa saludar-te
15: i me feia cosa parlar-te i va un moment de dubte heterosexual.
10: Ai!
3: Mira, el que dèiem ahir, Jaume.
10: Amb you, en Jaume Miranda.
15: Bomba. No sé si és una il·lusió o una desgràcia, però...
14: I escolta, ara que parlàvem de mirar, jo us miro. Perquè em faria feliç veure que dues persones de l'equip...
15: Ah, això,
3: que surt l'amor de la tarda de Catalunya Ràdio, eh?
14: S'agraden.
10: Bueno, com a mínim tindrem algun amor d'estiu, perquè com està el mercat, nois, no farem res.
15: Clar.
14: Va, fem una pausa, que la necessitem.
16: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Dalcor.
17: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
16: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
18: La Vermella és el meu podcast preferit.
19: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
20: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
21: Poca gent sap qui som.
22: El doblatge és cultura.
23: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
16: Avui dimecres, a la mitjanit.
20: La Vermella
21: comporta una gran responsabilitat.
16: Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
16: Linkat.
24: Linkat.
16: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
16: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
24: Linkat. Linkat. Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat. Linkat. Linkat. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
25: L'estiu és tu.
24: Catalunya Ràdio.
25: La llum dins dels meus ulls.
16: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Per mi és com que s'haguessin engegat els ventiladors i entres tu com una diva del pop a l'estil Beyoncé amb aquesta música. M'ha abocat aquesta imatge teva, saps?
15: A veure, entrant... per respecte a la meva mallorquinitat, podries haver dit Chenoa, no?
14: Chenoa, és veritat.
15: Que també tira de ventilador de... quan vol i pot.
14: De Chenoa.
15: Bueno, però m'ha agradat molt aquesta imatge metafòrica. Gràcies.
14: Escolta'm, Jaume, tenim pendent de fa uns dies parlar d'un rodatge d'una pel·lícula de Sant Cugat en què el protagonista és Russell Crowe i sabem que l'actor ha fet una sortida gastronòmica per Calafell aquest cap de setmana. I suposo que deus tenir tots els detalls de com ha anat. Recordem que ell està instal·lat des de fa temps, no?, aquí.
15: Sí, fa més d'un mes, realment.
3: Imagina't. Sí, és un català més, ja, Russell Crowe?
15: Pràcticament. Jo crec que ja parla català, inclús.
3: Ja deu estar buscant-se un d'aquests pisos
15: que
3: ara veiem.
15: Sí, està fent classes de sardanes. Bé, i doncs sabem que en Russell Crowe, que per qui no ho sàpigues, és guanyador de l'Oscar per protagonitzar Gladiator ara fa com uns 25 anys, és a Catalunya rodant aquesta peli de títol The Last Druid, que vendria a ser com el darrer druida, un film de romans que s'està gravant majoritàriament en un antic camp de golf de Sant Cugat en un terreny exterior. I està sent un rodatge que podríem catalogar com a bastant complicat. L'espai de gravació és una zona afectada pel perill de la pesta porcina africana, cosa que va retardar el rodatge diverses setmanes durant el maig passat, i en Russell tampoc ho està posant fàcil, segons les meves fonts. Ja ho vàrem comentar que no sortí d'aquí fa uns dies, mos consta que en Russell Crowe és una mica divo,
3: era tal.
15: I també mos consta que ha sol·licitat, atenció, ha sol·licitat un helicòpter per traslladar-se de Cunit, que és on dorm, fins a Sant Cugat, que és on roda.
3: Però, un moment, jo ara per saber, anant en cotxe, quant temps trigaria?
15: Són 49 minuts en cotxe.
14: Clar, suposo que amb helicòpter, mira...
3: I en helicòpter, sabem què pot trigar? No ho sé,
15: Jo és que com que mai m'he pujat ni una bici de bicing, o sigui, no t'ho sé dir, la veritat.
10: Són menys, o sigui, és menys d'una hora si pagues el peatge, que jo crec que no tindrà problema, però és un peatge car, eh? Són com 12 euros, no, Aleix? Sí, perquè... L'Aleix i jo ens coneixem una mica la zona.
4: Els peatges aquests del Garraf són carots. El que jo estic pensant és on dorm a Cunit.
15: Sabem que és una residència privada, vull dir, no és un hotel, però no te sé dir res més. Crec que està a una zona residencial mitjanament elitista, però
3: bé,
15: és que encara
3: segur,
15: que sapiguis, tampoc podria especificar, no, evidentment.
4: Clar, és que no em sona gens cap lloc que digui aquí situaria una persona com Russell Crowe. Vull dir,
15: és que, de fet,
4: hi fem un festival al mig d'una plaça del poble.
3: Deu estar en alguna urbanització per allà a la muntanya. No?
10: Sí, segurament és una casa apartada.
15: Mira, sí, d'aquestes com allunyades de la plaça del centre, perquè sí, o sigui, en el festival crec que no hi va anar.
14: He fet quatre números de quan es pot trigar a anar de Cunit fins a Sant Cugat en helicòpter. Tenint en compte que aquests helicòpters poden anar uns 200-240 quilòmetres per hora, i cada regla de 3 i tal, amb uns 15 minuts
3: s'ha plantat allà. Sí, un terç del temps.
14: Vull dir que sí que s'estalvia molt,
3: sí,
14: però no tant. Saps què vull dir?
3: Això, Russell...
15: És que jo crec que és més aquesta cosa de no tocar terra mortal.
3: Sí, exacte.
15: No?
3: Sí.
15: És que jo, si tingués diners, faria aquestes coses.
14: Sí, oi?
15: És que jo soc imbècil, ràpidament, i tinc 10 euros.
14: És totalment imbècil, i t'agradaria com ostentar que se sapigués.
15: Que... Clar, i que tothom me vegi com allà elevat, saps?
14: I Jaume Miranda arriba. Aquest helicòpter és Jaume Miranda, que ara arriba.
15: Exacte.
3: I si va treballar en helicòpter, quan ha d'anar a menjar, què fa? Va cada dia una estrella Michelin?
15: Mira, si vols te puc explicar on ha menjat almenys aquests dies per aquí, precisament. No sabem si s'ha mogut amb helicòpter en el restaurant, però sí sabem que aquest actor, que per cert també va fer Master and Commander, ha desconnectat aquest dissabte a la nit per Calafell, que té lògica perquè està a prop de Cunit, i ha anat en el reconegut restaurant El Valer de Calafell. És un restaurant a peu de platja, especialitzat en cuina mediterrània, mariscos i arrossos, i té un 4,5 sobre 5 a Google Maps. No és un lloc... De fet, Mariona, tu m'ho comentaves que ja has estat.
10: Jo hi vaig ser-hi l'any passat per l'aniversari del meu pare, me'n recordo perfectament, i...
14: I què tal?
10: No és un restaurant dels més cars, exquisits... No, és un restaurant bastant normal.
3: Però s'hi menja bé?
10: S'hi menja molt bé, sí. O sigui, no és ni massa car, ni tampoc el més bo, però és correcte, podríem dir, qualitat-preu.
3: Aquí ha trepitjat terra mortal, no?, en Russell Crowe.
15: Sabeu que sí.
10: És el típic restaurant de peix fregit, no?, també estic tartar, una mica d'arrossos...
4: Estic tartar a tot arreu ara mateix,
10: Sí, és moda.
14: L'estic tartar i l'anxova,
10: I les gildes.
14: Molta anxova i gildes.
15: Jo estic fins escony de les gildes.
10: No,
15: bé, de les gildes no, despreu de les gildes, més ben dit.
14: Que estan ja a 4 euros la gilda,
15: Sí,
14: i pujant.
10: I no són ni tan bones, perdoneu que us digui.
14: Jo estic molt a favor, vull dir.
3: Ens agraden.
10: A mi no m'agraden. m'agraden les olives i estic farta de les guindes.
0: A mi ni fa ni fa, la veritat.
15: Bé, tornant a Nesbaler de Calafell, el mateix restaurant va pujar unes fotos amb sector, amb el personal del local, amb un text que posava: ha estat un plaer tenir-te en el Valer.
3: Ah, en qualsevol escrit cas, en català o no?
15: Bueno, escrit en castellà. Ah, jo és que soc molt bona traductora, soc políglota i guapa. En qualsevol cas, he fet més deures més enllà de traduir. He parlat amb na Rita, la responsable del restaurant Valer de Calafell, perquè mos expliqui com va ser la visita d'en Russell Crowe.
1: Ellos nos han elegido por Google, por las reseñas que tenemos y esto. Venían con muchas ganas de probar todos los platos. ¡Oh! De todo, toda la carta. Han probado toda la carta, desde mariscos, tapas, solomillos, entrecots, las paellas, el arroz en Bel Air. Eran varias personas, sí, sus hijos, su familia. Yo los recibí como recibo a cualquier cliente, la verdad. Realmente ha sido otras personas que me han dicho que ese señor era muy importante. Claro, yo no había fijado su cara porque estábamos a tope, estábamos a full. Al principio es una persona seria, después fue una persona abierta, cordial, educado, muy educado. Tuve la oportunidad de recomendarle los postres, el flan de mi madre. Ha sido así tal cual.
14: M'agrada que cap deferència, és a dir, aquí anem de cul, tu t'esperes si t'has d'esperar i ja et servirem quan puguem.
15: També s'ha de dir que en Russell Crowe, ara mateix d'una barba, però com de druida, clar, que és el que està interpretant en aquesta pel·lícula, i és bastant irreconeixible, a menys que acabis de veure Gladiator aquella mateixa matinada, saps?
10: I es fa cua, en aquest restaurant. Vull dir, tenen una terrassa molt gran i tot i així sempre hi ha gent esperant fora.
15: I, de fet, na Rita també m'ha explicat que una de les raons per les que varen entendre que en Russell Crowe era en Russell Crowe és que hi havia molta gent en el passeig marítim, que és on té la terrassa aquest restaurant, intentant buscar la foto, saps?
3: Ah. Sí. Ara jo em pregunto, quan Russell Crowe a un d'aquests restaurants, fa allò que fa... Bueno, els rics que es poden demanar, ens han dit que es van demanar de tot, no? I de deixar tots els plats a mitges.
15: Jo entenc que varen deixar menjar a mitges.
3: Clar, si fots un entrecot, un no sé què, quantes
14: per
3: coses ens ha dit.
14: Una mica de tot.
15: Sí.
14: I, clar,
3: llavors, jo que aniria allà amb el tàper, saps?
0: Això m'ho poses per endur, sisplau.
3: Exacte, home, rascant. Si has sobrat ja tinc dinar per demà.
15: Rascant baves, eh? Sí. Ets cutre, cutre.
3: És que és el que té, és el que té. No,
15: sí. Si m'enric de tu, però faria la mateixa, veritat. Bé, sé que vos estàu demanant totes, ara mateix. Li he demanat a Rita, si sap res, de l'helicòpter d'en Russell Crowe, que ja forma part de la mitologia de Cunit, a veure si va aterrar que la ell amb tal artefacte.
1: Ha arribat andando por el paseo como estoy como yo. Es una persona muy humilde, se dice de una manera muy humilde, una persona normal, caminando con su familia y se fue caminando.
14: Ell és una persona molt normal, com som nosaltres.
15: Sí, és així.
3: Simplement que va la feina amb helicòpter i està.
0: Sempre saludava.
14: Mira, hem arribat a 6:45 i ara, Jaume, crec que hem de parlar d'una novetat televisiva de l'altre costat de l'oceà.

0: Perquè ha tornat Operació Triunfo, però no a l'estat espanyol, sinó a Telemundo, que és la cadena hispanoparlant d'Estats Units.
1: A tot arreu va bé.
2: Sí, Telemundo és un dels canals més importants i productius del món, en parla castellana, en producció a Estats Units, però amb emissió arreu de Llatinoamèrica. I de bé, Telemundo ha estrenat la seva primera edició d'Operació Triunfo conjuntament amb Peacock, que és una plataforma de streaming. No és el primer OT exportat a fora de les nostres fronteres, però sí que és el primer que fan en streaming i, per tant, també és el que més informació i impacte estem rebent aquí. En primer lloc, una de les coses que ens ha impactat més aquí és que han posat de ganxo pels catalans i els espanyols en David Bisbal com a jurat fixe d'aquesta edició nord-americana.
3: Caram!
1: Quina meravella.
2: A mi m'agrada molt això.
3: Aquest gir, no?, d'estar una banda hasta l'altra.
2: Clar, a més, pensa que ara s'han complert 25 anys del primer Operació Triunfo. Llavors, és com per els fans d'OT, com els triomfitors o els triomfofans, o no sé com mos deim ara mateix, no ho sé, és molt emocionant.
1: De fet, saps? Perdó, dic, el vídeo d'entrada surt el moment en què David Bisbal doncs, estava en aquesta gala final d'Operació Triunfo aixecant el trofeu, perquè crec que, si no m'equivoco, va quedar segon classificat de la seva edició.
2: Va quedar segon, exacte.
3: Sí. Exacte, doncs, la Rosa va quedar primera,
1: exacte,
3: no?
1: Sí, sí, sí. I llavors, bé, aquesta edició que jo crec que l'anirem seguint, des d'aquí.
4: Clar, això t'anava a dir, tu miraràs? És a dir...
2: Jo avui m'he connectat en el directe de YouTube.
4: I què estaven fent?
2: Estaven dormint, realment.
4: Ah, bueno, clar, pel canvi horari. Ha estat horari,
3: no? És un
4: clar.
3: Problema el canvi d'hora.
1: Però és cert que tu has dit una cosa que aquí no passa mai. Tu l'has vist dormint. Aquí a Espanya això no ha passat mai.
2: Exacte. És que això és fort.
1: Han posat càmeres a les habitacions, que aquí normalment arriba a les 12 de la nit i tanquen el 24 hores de
3: YouTube. Aquí van a buscar marro.
2: Han apretat més la part de reality, mantenint la part de talent, evidentment, però la part de reality l'han apretat més.
4: Però vols dir que realment passen tantes coses mentre dormen? Vols dir que no és una mica de llegenda urbana?
3: Mentre dormen, no.
4: I el que... Bueno, mentre estan a les habitacions...
1: Que no passen coses.
2: Allò és ben gros.
4: Que hi ha molta gent allà al voltant.
1: Home, i tant, si passen coses.
4: No aprofitaries...
3: Fes cas de l'Aleix.
1: Passen coses.
4: No, jo sé que l'Aleix té informació privilegiada de...
1: Passen coses,
4: de certes coses,
1: i si els molesta la gent del voltant, se'n van cap a la dutxa.
4: Ah, és que a mi m'havien dit això, que les grans coses d'OT passaven més a la dutxa que al llit.
3: Les grans històries, no?
4: Les grans històries que no ens arriben. Per tant, aquí sí que... Haurem de veure si les editen una mica, si ens les ensenyen.
2: En el bany crec que no hi ha càmeres, t'he de dir.
4: No, gràcies a Déu.
3: Home,
2: seria increïble, t'ho diré.
3: Home, en algun realities d'Estats Units, de datings i així, sí que hi ha càmeres a la dutxa i simplement tapen amb una mampara translúcida a la part de genitals.
2: O simplement ho blurregen.
1: Exacte, te l'ha dit. Jo he vist algun vídeo de Twitter, d'algun contingut d'aquest d'un reality, i de sobte l'únic que han fet ha sigut desenfocar...
2: Sí, afogando con fuego de Netflix, per exemple. Posen coses, però hi ha un editor que aquella imatge l'ha vista nítida i clara.
4: Algú l'ha hagut de tapar, aquella imatge.
2: Sí.
3: Bé, sort que en David Bisbal deu pensar que a la seva època no es va fer això.
4: No.
2: Sí, de fet, tornant en David Bisbal i la seva faceta com a jurat, les seves primeres paraules en aquest càrrec varen ser d'emoció al tornar un format en el format que l'havia vist néixer.
5: David Bisbal, cruza la passarel·la!
6: Pues mira, me siento emocionado, la verdad, porque me hace... recuperar la memoria de hace 25 años atrás, esos nervios por empezar, por comenzar y por buscar mi sueño.
2: Estic a punt de plorar. No us encanta, això?
1: És meravellós.
2: És que, a més, en David Bisbal és un dels pocs concursants d'edicions anteriors que no havia tornat a trepitjar un escenari d'Operació Triunfo. Tots els altres, a lo millor, havien fet algun...
3: I ell no,
2: algun reencuentro d'aquests que fan Operació Triunfo estatal, i ell no. No sabia... Crec que una vegada va anar a cantar.
1: El vam tenir en aquest reencuentro dels 20 anys, quan van fer aquesta... com un petit...
2: Sí.
1: Una petita trobada, però jo crec que poc més,
2: que d'això ja fa 10 anys, sí. 2016.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que és on hi va ser famosa cobra, dius.
1: Exactament.
2: Sí, sí. Bé, i per si fos poc, tornant en aquesta Operació Triunfo dels Estats Units, també hi ha una concursant espanyola entre els alumnes. Ella és Namalia Martos, de 18 anys i original de Madrid, que ha aconseguit entrar a l'acadèmia cantant, atenció, Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland.

0: Tu, Jaume, com a expert en Operació Triunfo, li veus, diguéssim, possibilitats a l'Amàlia?
1: Se m'està arrissant els cavalls semblant Nina, no?
0: Tu ho he vist, que se't mouen els auriculars i tot.
1: A mi l'Amàlia m'agrada. A mi també és que m'aposa aquest himne homosexual en veu d'aquesta noia, jo ja sóc feliç, saps?
2: Com a mínim aquí l'ha cantat bé, no? Ha desafinat. Vull dir que...
1: No.
3: Avui a xarxes... Hi havia qui deia que era la guanyadora d'aquesta edició.
2: Sí?
0: Ja, Amàlia guanyadora, ja sí, estem sí. Així, no hem ni començat, eh?
3: Estem en aquest punt, ja.
2: Però, o sigui, però en general, el nivell dels concursants, què tal és?
1: Jo crec que el nivell no és gens baix, però és vera que ella destaca fortament. Sí, també t'he dic, no sé si aquí tenim com a tall editorial de que mos arriba a l'estat espanyol, aquesta clar, cosa de que el favoritisme cap a ella. No sé si als Estats Units ho viuen igual, aquest favoritisme cap a Amàlia.
0: Que busca Instagram.
3: Serà l'exòtica, allà, realment. Sí. Ha vingut d'Espanya d'això,
1: sí,
3: no?
1: Sí, literalment.
4: També és veritat que a la mínima els fans d'Operación Triunfo ja es tornen els més fans d'una persona, ho saben tot sobre aquell concursant i són molt intensos.
1: I bé, i que pot començar així, que ara Amàlia és com a favorita i pot acabar primera eliminada i que ningú se'n recorda d'ella. Aquest concurs és cruel.
3: Però la Cristina Lora va ser en aquesta última edició la favorita des del minut zero fins ara actualment.
4: Per mi era més l'Olivia.
1: Ah, no, Olivia també agradava molt.
3: Sí, però la Cristina... Estava claríssim que la gent la tenia molt,
0: una
3: molt
0: favorita. A Instagram, quin és el seu perfil?
2: No
0: és
2: la trobes, eh?
0: Amàlia, guió baix, o té guió baix, USA? O m'estan prenent el pèl?
1: Però és que
0: veig que la segueix l'Alexia Pascual.
2: I quants seguidors té?
0: D'Eufòria.
3: Sí.
0: Bueno, és que, clar, aquest és el tema. Només en té 5.000.
2: Ja.
3: Però acaba de començar el format.
0: Clar, acaba de començar, potser...
2: Tu creus que funcionarà molt aquí, aquest format? És a dir, que se seguirà des d'aquí?
1: O sigui, almenys aquests dies ha fet xup-xup, a xarxes socials se parlava d'aquest format. Clar, és el que estàvem dient, s'ha de construir de vell nou. Aquí Operació Triunfo ja té una marca construïda i per poca audiència que tingui una edició sempre hi ha un mínim. Ara aquí és que has de formar tot un públic juvenil d'Estats Units a que s'enganxi a mirar un YouTube concret que mai ha vist, i etc, etc.
0: Entenc que això és una producció de Jazz Music.
1: Crec que és una cosa produïda, o sigui, el format està construït des de Jazz Music i l'han venut a una altra productora que entenc que és Telemundo mateix, no?
3: De fet, no sé si està, diria, si no m'equivoco, que el format està llicenciat per Reset, que ahir just en parlàvem, que és la productora del Josep Maria Mainat i del Toni Cruz, que està llicenciat a Jazz Music i, per tant, jo crec que els propietaris dels drets són encara Josep Maria Mainat, el qui encara produeix OT.
1: Vale. Voleu que vos expliqui també algunes dinàmiques del concurs?
2: Sí, va, a veure si ens enganxem.
0: Però que les han canviat o què passa?
1: No, vos he de dir que realment, ses dinàmiques, jo vos les explico breument.
0: De 25 anys, no, però podem tornar a explicar. Va,
1: no, ses dinàmiques del concurs als Estats Units. A veure, no m'ajudis a perdre-me perquè jo ja sóc despistada.
0: No, perdó, va.
1: A veure, normalment, com ja sabeu, varis concursants conviuen a una casa on també reben classes.

0: on ens ensenyen, no? I si ens transcriuen una mica, portes micros? No, mentre dors no portes micros, no?
1: Tota l'estona has de portar el micro.
2: Okay. Home, com has de dormir amb un
0: micro? El deixes com en un penjador o què?
1: El deixes posant normalment al capçal del llit, com a molt, per treure-te'l per dormir i que no et molesti, però el micròfon, si està gravant tota l'estona la casa, hauria
0: d'estar... Si sospires fort, sí. Se sent.
3: Bé, és que de fet és Estat Espanyol en el programa que se fa des de Terrassa, alguna vegada ha passat que el micro, clarament, l'han abandonat, però no l'han apagat, se l'han deixat, per exemple, a la tauleta de nit i s'acaba escoltant una mica el que passa entre bambalines.
0: Bueno, ja ens tindràs informats de com avança aquesta operació en triomfo de Telemundo i demà hem de parlar de Risto Mejide, que no hem tingut temps, que no està renovant el seu contracte.
3: Com t'agrada que jo parli de Risto Mejide?
0: M'encanta. Ho deixem aquí abans de marxar, però li hem demanat avui en Jair Domínguez que ens expliqui quin ha estat el millor estiu de la seva vida. Ara us deixem amb el Tot Costa i demà a partir de les 4 més, si et va bé.
2: I si podem, millor.
0: Doncs va, fet. Fins demà.
4: Un dels millors estius de la meva vida va ser... Aviam, no recordo l'any exactament, però devia ser el 95, 96. No sé, un any que els meus pares ens van deixar sols, el meu germà i a mi, i ens van passar tot l'estiu fent el gandul d'una manera escarrifosa, asseguts davant de la tele, jugant a la Play. A la tarda ens aixecàvem com podíem, anàvem a jugar amb els amics, a voltar... Bueno, un estiu d'aquells que no recordo res memorable, però tot en si va ser memorable.
5: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
4: Aquest estiu l'estic passant amb la Neus, amb la meva parella, i som a casa, perquè ens hem traslladat a una casa nova, amb un gat petit, i això requereix molta atenció. No et pots despistar ni un moment, perquè si no aquest gat fa bestieses.
5: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
4: Un dia d'estiu perfecte per a mi... Mira, ja heu sentit hora. Sí, estàvem parlant de tu, nyoqui. Un dia d'estiu perfecte per a mi comença al llit.
5: I acaba...
4: I acaba al llit.
5: Un llibre per llegir aquests dies...
4: Un llibre per llegir aquests dies d'estiu. Ara mateix estic llegint Colhos, de l'Emmanuel Carrer, i m'agrada perquè parla de França i parla de Rússia i no parla bé ni d'un país ni de l'altre. M'encanta.
5: Un lloc per anar a menjar?
4: Doncs mira, el meu bar preferit, que és el bar Charito.
5: Què hi demanaries?
4: I demanaria el meu entrepà preferit, que és un americano. És un entrepà de patates fregides. És sigui, va tan malament per la calor, però bueno, almenys igual.
5: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
4: Sabeu a qui trobaré a faltar aquest estiu? Aquest estiu trobaré a faltar els meus companys de l'estar passant. Però no tampoc tant, perquè al setembre els tornaré a veure.
5: I per acabar, una cançó que faci estiu.
4: L'Apuntamento, d'Ornella Vanoni. És que segur que no la coneixeu, però quan la sentiu direu, és que aquesta cançó fa tant d'estiu que no pot ser una altra.

0: estat una pazzia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Hi ha gent que s'estima més els gats.
7: Els gats realment et donen molt d'amor.
6: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
8: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
6: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
9: Ai, ai, ai,
10: guapa.
6: Cita Bestial amb Candela Figueres a TV3 i a la

0: plataforma Trascat aquesta nit.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
4: La llum és dels meus ulls.
6: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Tot costa.
9: Arribats als quarts de final del Mundial, sobreviuen la campiona del món sud-americana, la millor selecció d'Àfrica i 6 europees. Infantino ens pot muntar tornejos de 48 o de 48.000 participants, però anem a parar allà mateix.
8: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Les 7 d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026, dia de descans al Mundial, entre els vuitens i els quarts de final de la competició a Los Angeles. Roger Arbusa, bona tarda.
10: Què tal, Costa? Bona tarda.
9: Pendent de l'entrenament de la selecció espanyola, després del qual, en uns minuts, podrem parlar amb un futbolista capital per Luis de la Fuente.
10: Sí, ni més ni menys que el porter, que ja hem explicat que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat, Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club, el porter d'aquesta selecció espanyola, d'aquí uns minuts en directe aquí al Tot Costa.
9: Mentre fa cap el set del Roger Arbusà, el porter titular de la selecció espanyola, nosaltres avancem amb el repàs diari del Mundial.
7: El Mundial al Tot Costa. Resultats.
10: Argentina 3, Egipte 2. Amb aquesta remuntada èpica de l'albiceleste, liderada per un inesgotable Leo Messi, i Suïssa 0, Colòmbia 0, amb victòria de Suïssa als penals. Tenim ja els quarts definits. L'últim encreuament serà Argentina-Suïssa.
7: Agenda.
10: Avui no hi ha partits, avui és jornada de descans, primer dia en aquest Mundial que no hi ha cap partit. Avui descans fins demà, que serà quan comencen aquests quarts de final amb el França-Marroc, un partit que es jugarà a partir de les 10 de la nit. La resta, divendres, Espanya-Bèlgica, dissabte, Noruega-Anglaterra i la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa.
7: El protagonista.
10: El protagonista és Leo Messi. Ahir, un altre cop, ell sempre hi és, i ahir va ser el director d'aquesta remuntada històrica de la selecció argentina. Va tornar a fallar un altre penal, és veritat, però va protagonitzar un dels partits i un dels moments, diríem, que queden per a la història dels Mundials. D'ell ja s'ha dit absolutament tot, així que només dades. És el seu vuitè gol en aquest torneig, ara en té un més que Mbappé i Erling Haaland, ha marcat en 9 partits consecutius de Mundial i trenca rècords. Si és que en faltava per trencar, ja és el jugador amb més assistències de tota la història de la Copa del Món. En porta 9, ha superat Diego Armando Maradona.
9: I em quedo amb una frase de Julián Álvarez, que ha dit que estan tots pendents de tenir cura de Messi, no pel que ha guanyat, sinó perquè Messi s'ha passat tota la seva carrera tenint cura de la selecció argentina.
7: La notícia.
10: Que sense fer soroll, Suïssa es col·loca entre les 8 millors seleccions del món, cosa que no passava des de feia 72 anys. L'última vegada va ser el Mundial del 54, l'última vegada que va jugar uns quarts de final, un Mundial que es va jugar precisament a Suïssa. La selecció helvètica, per tant, iguala la seva millor actuació en un Mundial i ara té l'oportunitat de trencar aquesta barrera si guanya l'Argentina.
9: Un Mundial, a més, amb un format completament diferent de l'actual, el mèrit indiscutible dels suïssos. De seguida en parlarem amb el Ricard Torquemada.
7: La veu del dia.
11: La
10: És el so del vestidor de la selecció argentina. Ahir, després d'aquesta remuntada tan emocionant, el que canten és l'himne oficiós de l'Albiceleste, que és la quarta estrella, és com es diu aquesta cançó, una cançó creada pel cantautor Palmito i que ja s'ha instal·lat entre els jugadors. La cançó diu «Ganamos la tercera con Lionel», «Queremos ser campeones otra vez», «Quiero ver la cuarta estrella», «Por Malvinas», «Por el Diego», «Por la última de Leo».
9: Sí, m'ha fet pensar això, en que Messi hi era, i ha de ser molt estrany participar d'un càntic que parla de tu, per més Messi que siguis, però realment tot és naturalitat en el vestidor de l'Argentina, on està claríssim qui és el líder i el que tira del carro en les pitjors situacions.
7: Què ha descobert el Torquemada?
9: Us ho avançava. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda. No oblidis, Jordi, que Maradona cantava el Potro Rodrigo, també amb molta naturalitat.
9: És veritat, sí, sí, però Maradona era un altre caràcter. Jo, sí. Messi és com més cap endins.
3: Però, és com aquí em toca passar per això, sí, això, sí. Aquí, això ho fem
9: No ha de passar cap vergonya, perquè realment els càntics són merescuts, però que és... fer un càntic parlant de tu a mi em resulta estrany, fins i tot si ets el millor futbolista.
3: Maradona, el Potro Rodrigo la cantava en primera persona,
9: ja.
3: Vull dir que fins i tot va arribar a canviar-li a la persona, o sigui que...
9: Maradona també una altra personalitat intransferible. A veure, el Ricard no ve a parlar-nos avui de Messi,
3: no.
9: que podria, perquè sí. No parlem d'una altra cosa, però ell ha preferit una cosa menys mainstream, que és
3: sí.
9: El rellotge suís.
3: Home, la veritat és que ara deia el Roger això de... Sí, que fa des del 54 que no arriba un quart de final del Mundial, però compte perquè dels últims 4 grans tornejos, Eurocopes i Mundials, és el tercer quart de final. O sigui, no hi ha una selecció, gairebé et diria, de les que no són favorites, més fiable que Suïssa, que a més probablement és la selecció menys encant del Mundial. No conec ningú que hagi pensat en Suïssa ni com a revelació, evidentment ni com a candidata, ni té cap especial interès en que Suïssa guanyi partits, ni avanci rondes. O sigui, és una selecció una mica... arraconada, una mica menys tinguda. I és veritat que no és una selecció excitant des del pla futbolístic. És una selecció freda...
9: L'estrella és al mig centre, no?
3: Sí, ja és una mica... gairebé diria els dos mig centres. Freuler i Xhaka és la columna vertebral de Suïssa, que Murat i Akin no se li acut canviar-los ni un minut. O sigui, allò s'aguanta... Pels dos mig centres, evidentment, Xhaka com a referència, però Freuler és un futbolista que tapa molts espais, que es complementa molt bé, que enganxa les línies amb la pilota. Estem parlant de dos jugadors de 33 i 34 anys. Aquesta selecció suïssa ja fa anys que belluga. L'últim campionat d'Europa van marxar Sommer, Shard, Shaqiri sí, i Demirovic. O sigui que va començant... a abandonar la selecció. Jugadors veterans, encara en queden, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka, no estaran per molts més campionats, però van incorporant jugadors joves, perquè la irrupció de Manzambi, que no va poder jugar als vuitens ahir contra Colòmbia, però que fa la sensació que podria estar recuperat, o com a mínim hi ha el dubte, de cara a l'Argentina... ha estat llum. La veritat és que Manzambi és una bèstia física, un futbolista amb un desplegament bestial, potencial, arribant des de la segona línia, un jugador amb molta determinació i amb unes condicions no només físiques, sinó també de moment d'arribada, desmarcada, molt bones. Doncs, no sé, una selecció que no t'encanta, la veus jugar i no et provoca, no et remou gaire, però que, en canvi, jo crec que està una mica menys tinguda, perquè és un equip que defensivament és molt estable, té jugadors de tres quarts cap endavant que de tant en tant esgarrapen, no tenen cap figura ni cap jugador que canviï l'ordre natural de les coses, i que això és el que potser li treu aquest punt d'adhesió, que et puguis sentir una mica més identificada, de risc, d'aventura... És molt freda, és pragmàtica, és un rellotge, és una màquina, però ja és als quarts de final silenciosament i molt pesada, que l'Argentina tindrà aquí
9: un obstacle. Ahir van avorrir els colombians, que pel meu gust es van atrevir poc, però els van avorrir.
3: Sí, estic d'acord.
9: I tinc zero dubtes que avorriran l'Argentina. Si guanyaran o no ho veig més difícil, però vaja, que hi ha partit, jo no en tinc cap dubte.
3: Sí. Pensa que els quarts de final que ha arribat a la, dels tres dels últims quatre grans campionats tenien una assignatura pendent amb els penals. Havien perdut uns quarts d'Eurocopa amb Espanya als penals, l'última Eurocopa quarts de final per penals amb Anglaterra. Vull dir que no els hi havia somrigut contra l'Eurocopa del 2016, crec que contra Polònia, vuitens. Ahir van tenir la tanda de penals de cara finalment i s'han plantat en aquests quarts de final sense fer soroll i presentant credencial com Bèlgica, a dir com es despisti la candidata que ens toca, Espanya i Argentina. No ens arronsarem, eh? Vull dir que jo crec que molt mèrit un futbol al suís que té una lliga menor que, i que no té futbolistes al mercat de nivell altíssim.
9: Que sàpigues que tens el teu soci enamorat del look del seleccionador, Murat Yakin, que no se't presenti la temporada vinent a la TDT amb ulleres de pasta i aquest repentinat...
3: Ah, sí? Li agrada?
9: Sí, es veu que sí, es veu que sí.
3: Ah.
9: Vaja, potser tenim un Bernat Soler en canvi de look la temporada vinent. Ara ja ens marxa de vacances i...
3: Sí, intentaré desaconsellar-li que tingui aquest atreviment. Cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions.
9: Ricard, abraçada, gràcies.
3: A tu, Jordi, adéu.
9: Pendents, insisteixo, de rebre Unai Simón a la posició del Roger Arbusà a Los Angeles. Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Joan Fitó, bona tarda.
5: Què tal, Costa? Bona tarda.
9: Què ens expliques?
5: Doncs que ja és oficial. Alexia Putellas és nova jugadora del London City, de Michel Kang. Alexia, de fet, ha estat presentada aquesta mateixa tarda a Manhattan. La ja jugadora del Barça ha recalcat que el fet que el London City sigui un club independent ha estat clau per decidir el seu futur.
9: De seguida, la Sònia Oleart ens fa escoltar el més destacat que ha dit l'ex-capitana, ex-líder del Barça, amb alguna asseveració que a mi m'ha grinyolat una miqueta, però de seguida l'escoltem i ho valorem tots plegats.
5: També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. Moscardo, format al Corinthians, les dues últimes temporades ha jugat cedit a l'Estadi Reims primer i al Braga després. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada.
9: Aquest tio, quan jugava al Corinthians, semblava que s'havia de menjar el món. El va fitxar el PSG, és evident que la seva progressió s'ha parat, però la qualitat hi és, veurem si és capaç d'explotar-la a l'Espanyol.
5: Avui l'Espanyol precisament ha presentat a Gilinchi Hartman. El conjunt femení a més ha anunciat el fitxatge per una temporada de defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I encara un apunt més relacionat amb l'Espanyol, perquè el Getafe ha fet oficial el fitxatge d'un català, de Ramon Terrats, per les pròximes tres temporades. Terrats va jugar cedit aquesta temporada al conjunt blanquiblau.
9: I prèviament ja havia jugat, ara no recordo si mitja temporada o una
5: temporada
9: sencera al Getafe. Fa la impressió que no ha d'encaixar gaire amb el joc de Bordalàs, però jo crec que li va anar raonablement bé, vaja, molt millor que aquesta temporada a l'Espanyol.
5: A segon, el Sabadell ha fet oficial l'arribada de Yanis Rahmani, extrem esquerre de 31 anys i que l'última temporada ha jugat al Cartagena de la primera ref. També a segona, el Girona ha tornat avui a la feina després de les vacances. I encara una més de futbol, perquè l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les pròximes tres temporades.
9: Ahir vaig llegir, no ho he comprovat, però deu ser així, que la primera jornada de la Premier és Fulham-Chelsea. Sí. És a dir, Arbeloa contra Xavi Alonso.
5: I el seu què?
9: Amb Florentino a la llotja. No sé si juguen al camp del Fulham o a Stamford Bridge, però jo crec que Florentino mereixeria ser convidat.
5: El Tour de França, victòria a la cinquena etapa per l'esprinter del Decathlon, Olaf Koy. A la general no hi ha canvis, tots els favorits han entrat avui junts, per tant, Thorsten Train continua com a líder de la general, amb més de 7 minuts de marge respecte a Pogacar. Demà, etapa dura de muntanya amb dos ports mítics com el Tourmalet i l'Espet.
9: Ara, després escalfarem el Tourmalet amb l'Isaac Vilalta.
5: A Wimbledon ja tenim definides les dues semifinals. La primera la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Djokovic es va desfer ahir d'Auger Aliassime en un partit fantàstic, 5 sets i més de 5 hores sobre la pista. De fet, tot es va decidir al super tiebreak d'aquest cinquè set. En canvi, Sinner ho va tenir més fàcil, 3-0 contra l'alemany Struff. I l'altra semifinal,
9: li preguntaven a Djokovic, Messi amb 39 mira el que fa i mira el que fas tu, i va dir, ja m'agradaria jugar 90 minuts només i no 5 hores.
5: L'altra semifinal la jugaran Alexander Zverev i Artur Ferri. Zverev s'ha desfet desfet en 3 sets de Taylor Fritz. Ferri, per la seva banda, ha tornat a protagonitzar la sorpresa, ha guanyat 3-7-0 a Flavio Cobolli. Ferri, recordem, és el número 114 del rànquing ATP.
11: Caram.
5: Sí, sí, i el quadre femení, també definides les semifinals, es jugaran demà. Per una banda, la jugaran la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk, l'altra Coco Gauff i Carolina Muchova. En bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge d'Isaac Nogués per les dues pròximes temporades. Nogués ha estat campió de Lliga aquesta temporada amb el València i es va formar a les categories inferiors de la penya.
9: I ja li va explicar el club és el Tot Gira que li feia molta il·lusió jugar algun dia a la penya, doncs mira, ja ho tenim aquí.
5: I una de futbol sala per acabar, perquè el Barça ha tancat el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa.
9: Que Igor, encara Igor. Que hi hagi una H, no és Igor ni res estrany.
5: Entenc que és Igor. Ribeiro de Sousa. Té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades.
9: Molt bé, aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
5: Sí, a totes les nostres xarxes socials, @totcosta, a X, també a Instagram. Voleu que Leo Messi guanyi al Mundial? Tres possibles respostes: no, més igual o sí.
9: D'aquí una estona resolem la incògnita amb la Sònia Oleart i les vostres opinions. Des d'ara i fins les 8, en versió de butxaca, Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
8: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
9: Avui amb la companyia aquí de cos present del Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
12: Bona tarda.
9: I una mica més lluny, però en la proximitat efectiva, Mireia Vera, bona tarda.
13: Bona tarda, què tal? Com esteu?
9: Molt bé, i vos?
13: També. Sempre s'està bé ara l'estiu, avui dia de fitxatge també, així que un bon dia.
9: Doncs mira, esperant, tot esperant Unai Simón, de seguida entrem en matèria amb Alexia.
8: Tot Costa. Una idea, un...

0: 8 del vespre, ara ho apuntava la Mireia Vera. Sònia Oleart, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Avui s'ha fet oficial el que ja sabíem des de feia algunes setmanes, que és que Alexia Putellas jugarà d'ara endavant al London City de la Lliga Anglesa.
1: Així és, el club anglès ha anunciat el fitxatge de l'excapitana del Barça i la doble pilota d'or, Alexia Putellas, que inicia així una nova etapa a la Women's Super League, i ho ha fet a Manhattan en un acte amb molt de ressò, amb Alexia acompanyada de la presidenta del club, Michelle Kang, i amb aquest anunci on ella mateixa descriu aquest pas endavant al seu club i què és el que més li ha cridat l'atenció.
2: I've been watching.
3: He estat observant un club sense interès de seguir el passat que ja ha estat escrit. Un club amb el coratge d'escriure el seu propi futur. Un club que creu que el millor encara ha d'arribar. I és per això que sóc aquí, perquè el futur no és un lloc on arribes, sinó allò que crees. I ara mateix, tots els ulls són a London City.
1: Aquest era el vídeo, diríem, enregistrat. Després ha començat un acte de presentació, tot en anglès. Alexia ha demanat que li parlessin a poc, però la veritat és que s'ha defensat molt i molt bé en anglès. Arriba al London City amb l'objectiu de competir pels grans títols, contribuir al creixement d'un projecte que aposta exclusivament pel futbol femení, i aquest és un detall clau per la jugadora a l'hora de decidir destí.
3: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
1: No s'ha parlat en aquest acte, perquè no ha sigut ben bé una roda de premsa, de la durada del seu contracte, tot i que s'ha parlat molt de compromís, d'aquest lligam. Tot fa indicar, sembla ser que serà per 3 temporades, fins i tot per amb una quarta que podria ser opcional. El fitxatge, sens dubte, suposa un nou impuls per al London City, que aspira a consolidar-se entre els grans del futbol anglès i també d'Europa, després d'acabar 6enes en la primera temporada. Recordem, a la primera anglesa, és la primera temporada del London City, que només té 7 anys de vida. El club considera que l'arribada d'Alexia augmentarà l'interès de l'afició i l'assistència també als estadis, no només al seu, sinó al futbol anglès en general. De fet, Michelle Kang ha dit que per ella tenir Alexia a London és un somni fet realitat.
0: Home, i només faltaria per un club que acaba de deixar els Bolquers tenir... Vaja, una de les millors jugadores dels últims anys i qui sap si una de les millors de la història, una icona mediàtica, és evidentment un somni fet realitat. Mireia Vera, encerta Alexia triant el London City?
4: Bé, jo crec que ella està molt segura d'aquesta decisió, que no ha sigut senzill. A mi em sembla que la Lliga és molt emocionant, que la Lliga cada vegada creix de nivell, que a més, no, té molt de seguiment... I jo tinc la sensació que no només és un fitxatge esportiu, sinó que també és un fitxatge d'imatge, de màrqueting, d'arribar arreu del món, de fer créixer el London City, i jo crec que veurem com va la Lliga, perquè al final, quan tens aquest tipus de futbolista, se t'exigeixen títols, portes molt poc temps, com bé dieu a l'elit del futbol, però crec que l'arribada d'Alexia amb la seva mentalitat guanyadora crec que pot ajudar moltíssim al club, i jo sí que estic d'acord amb que és una Lliga molt, molt atractiva ara mateix, i que crec que Alexia, no? És el que parla de competir cada cap de setmana, els equips s'estan reforçant bé i jo crec que el moment crític serà en el moment aquell que s'hagi d'enfrontar amb el Barça, però jo crec que ha fet una bona tria, segurament als Estats Units el nivell de la Lliga és menor, Mèxic encara menys, i crec que ara mateix una de les millors lligues del món és la Lliga Anglesa.
0: És evident que hi ha tots aquests components que explica la Mireia, tot i que Alexia ha volgut remarcar que ella va allà a competir, que si pensés que no pot guanyar amb el London City, no hi hauria anat. Et vull preguntar també, Mireia, perquè potser jo tinc una mirada atrofiada, però aquest argument que ha fet servir Alexia de club exclusivament femení, fins i tot aquest afegitó de la caritat, a mi m'ha grinyolat una mica, perquè bé, és veritat que Alexia ha fet moltíssim per no dir que ha estat el tren del creixement del Barça femení, però Alexia també és què és i qui és pel Barça femení. No sé si això del club exclusivament femení, de la caritat, o jo ho he entès malament, que ja podria ser, o no ho ha meditat gaire.
4: Jo no ho he relacionat gens amb que fos unes paraules cap al Barça, eh? Jo el que he copsat és que valora molt el fet de que al final sigui un projecte només pensat per dones, no? Al final el futbol moltes vegades, sigui femení o masculí, està liderat per homes, no? Michel Kang també ha engegat un institut de recerca sobre la salut de les futbolistes dones, que moltes vegades sempre està relacionat amb el tema masculí, i crec que referia més a això, Alexia, que no pas deixar un recado al
0: no,
4: Barça.
0: D'això n'estic gairebé convençut, perquè Alexia, vaja, no cal que ho digui, però és evident que es culé i que ho ha donat tot pel Barça. No ho entes com un comentari feridor pel Barça, però sí que he pensat que volent assenyalar les bondats del projecte del Lió i del London City, doncs, home, el Barça és exactament això que no vols, o que no vols a partir d'ara.
4: Sí, o potser en alguns moments, no? Això ho fantasegem perquè no ho sabem, no? Però crec que potser en alguns moments el tema del masculí ha afectat el femení sense voler-ho, en el Barça, no? En temes de fair play. Però crec que és una mirada això, sí, més global, és una mirada més de creixement de l'esport femení. I jo ho relaciono molt amb això, amb que, no, també comentava una conversa que va tenir fa molts anys amb Michel Kang, no, d'aquella creia que era important pel futbol femení i creu que, no, que la propietària ho ha estat implementant, i jo veig més com cap aquí, no, cap a una Alexia molt implicada amb el desenvolupament d'aquest esport, i veurem, no, perquè al final des de fora tu pots preveure o Michel Kang et pot donar totes aquests inputs, però després un cop a dins, no, s'ha de valorar bé i de mirar si realment, no, aquesta implicació és total. Hi ha clubs que es dediquen molt i que remarquen molt. Aquí a Barcelona hi ha la Women's Soccer School, per exemple, no, que té aquesta marca molt peculiar de dedicar-se només a l'esport femení, a tenir molt clara, no, la psicologia, que jo crec que el Barça tot això també hi és, però veurem com acabar creixent aquest club de la mà d'Alexia, i si aquests projectes estan, no, implicant la dona, també es duen a terme.
0: Doncs ho veurem. Hem de tornar cap a Los Angeles. Hola de nou, Roger Arbusà.
2: Hola de nou, Costa.
0: Ja al costat del protagonista que esperàvem, Unai Simón.
2: Sí, un protagonista gros, el porter de la selecció espanyola, Unai Simón. Què tal, Unai, com estàs?
5: Què tal, com estàs?
2: Un poco mareado, que tantos viajes, el jet lag.
5: Sí, pero bueno, al final el que quiere ganar este campeonato se tiene que acostumbrar a estos viajes y bueno, lo estamos haciendo bastante bien.
2: Bueno, y los resultados acompañan, que esto lo hace llevadero.
5: Sí, eso sí, la verdad es que los resultados van, mientras funcionen, creo que todo va a ir bien y suma para el grupo, sí, sí.
2: Costa, t'escolta en directe des de Los Ángeles el porter de la selecció espanyola, Unai Simón.
0: Bona tarda, Unai.
5: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Y enhorabuena porque eres el nuevo récord de imbatibilidad de España como selección, pero tú también como portero. Entiendo que, vaya, no encajar un gol en todo el Mundial, por lo menos hasta la fecha, es un mérito, yo diría que casi inesperado.
5: Bueno, sí, es algo que cuando empezaba el Mundial no lo pensábamos. El día de Uruguay empezaron a sonar estos datos y estos números, pero bueno, sinceramente creo que lo dije, siempre que me preguntáis por esto y lo digo de verdad, creo que habla mucho mejor del equipo que de mí. Al final creo que son números que refuerzan más el trabajo colectivo en defensa que a mí en lo personal, que evidentemente a mí me encantan estos números. Pero bueno, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con Luis en defensa y que en este tipo de campeonatos es fundamental poder dejar la portería a cero.
0: ¿Dirías que está funcionando la parte que tiene que ver con el rigor, la parte defensiva, que la parte más creativa, que en ataque está costando más?
5: No creo que sea solo. Yo creo que es un cúmulo de todas las acciones. Al final también creo que en defensa tenemos que seguir manteniendo este nivel y en ataque creo que estamos haciéndolo bastante bien. Evidentemente el rival juega, el rival hay que desgastar, el rival se está jugando unas eliminatorias como tú y no te va a permitir tan fácil que entres en su área y que les puedes hacer gol, pero bueno, creo que poco a poco lo hemos ido consiguiendo. El partido de Portugal es un partido en el que al final conseguimos derribar ese muro a base de cansancio, que ya estaban muy cansados los portugueses, y bueno, creo que es un cúmulo de acciones positivas en ofensivo que hicimos durante el partido.
0: Uno de los puntales de este sistema defensivo es Pau Cubarsí. ¿Te sorprende el nivel que da con 19 años o ya lo imaginabas?
5: Me sorprende. A ver, yo es que a Pau le he visto jugar en la liga, le he visto cómo compite.
0: Ya, pero ahora lo tienes delante.
5: No me sorprende. A día de hoy no me sorprende porque ya he coincidido con él, pero sí que de las primeras veces y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que Lamine también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mismas maravillas. Creo que la dupla que está haciendo ahora con Aime, esa veteranía que le da Aime y ese frescor y esa juventud de Pau, hacen que tengamos, yo creo que a día de hoy, la mejor defensa del Mundial.
0: Hablabas de Lamine, ¿le ves ya a tope? ¿Todavía su mejor versión por ver en este Mundial? ¿Cómo lo ves?
5: Yo le veo muy bien. Sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final, la fuerza del grupo, siempre hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como lo viene haciendo hasta ahora, y estoy seguro de que en el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados, claro.
0: Ya nos has dicho antes que prefieres hablar en clave grupo que en clave individual, pero a mí me interesa el Unai Simón persona. ¿Te ha llegado a molestar todo lo que se ha hablado de la titularidad, de la convocatoria de porteros en los meses previos al Mundial?
5: No, porque siempre creo que, bueno, y lo he comentado, al final ahora ha ocurrido este caso con la última concentración de cuatro porteros, que creo que hacía mucho tiempo que no existía. Pero siempre que me presentaba en una Eurocopa o en un Mundial, siempre ha habido polémicas, sean los porteros que fuese, en su momento cuando estaba De Gea, cuando inició Robert Sánchez, cuando David Raya irrumpió en la Premier, que tiró la puerta abajo. Entonces siempre he tenido ese tipo de... ha sido muy mediático, al principio me afectaba un poco más, luego ya vi que iba a ser algo normal que iba a ocurrir en mi carrera a lo largo de los años, y le da normalidad que ocurran estas cosas, y solamente me centraba en lo que de verdad me importa, que es demostrar al míster y a los compañeros que puedo ser el candidato para jugar estos cuartos de final contra Bélgica.
0: A David Raya ya lo conocías, ¿buen rollo con Joan?
5: Sí, con Joan muy buen rollo. Siempre lo digo, al final el grupo que teníamos David, Remy y yo, pues también estaba muy afianzado de muchos años, de un par de años llevábamos juntos, y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración, pues tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros, y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
0: Te he escuchado que ni soñarlo Unai Simón para el próximo Mundial. ¿Ves a Joan como heredero?
5: Es que no sé. Cuatro años pueden ocurrir mil cosas. Del Mundial del 2018 al Mundial de 2022... yo en la vida me iba a imaginar que en 2018 iba a ser el portero del Mundial de 2022, así que creo que son cosas que van a pasar mucho tiempo. Evidentemente Joan, si sigue haciendo las cosas como las viene haciendo hasta ahora, esta temporada en el Barça, lo que hizo en el Español, y si sigue en esa dinámica, pues puede ser un claro candidato a poder disputar el Mundial de 2030.
0: Unai, ya hemos comentado que no has encajado todavía ningún gol, tampoco por el momento ninguna tanda de penaltis, pero tu estadística es, acojonante. Digamos que no te inquietas, si ahora que llegamos ya a instancias, a las últimas instancias del Mundial, viene una tanda.
5: Bueno, las tandas de penaltis, yo creo que también se habla bien de mí, cuando en realidad creo que nos han tirado cinco tandas de penaltis, he perdido tres y hemos ganado dos, o seis, ha sido 3-3. Tampoco tengo un registro maravilloso en penaltis. Me gustan, me considero un obseso de los penaltis por el análisis, por lo que veo, por lo que me gustan. Pero si tuviese que elegir que Merino marcase en el 118 como lo hizo contra Alemania en la Eurocopa, pues prefiero que se acabe el partido ahí. Luego ya pues veremos si la solución de los penaltis, pues estar preparados para ello. Pero ya te digo que me tengo mucha confianza en poder pararlos, pero en el fondo sé que es una lotería.
0: Roger, a quien tienes ahí al lado, me pasaba el dato que en tandas has parado 8 de 22. No sé cuántas has ganado, vaya, tú sí que lo sabes, cuántas habéis ganado y cuántas has perdido, pero 8 de 22 está muy bien. Tampoco te quites mérito.
5: Sí, sí. Luego, a ver, si te pones a pensar, los penaltis que ha habido en la carrera profesional es el porcentaje más bajo. Pero bueno, tampoco me quiero tirar piedras a mi tejado. Es una manera de deciros que tampoco soy aquí el mejor parador de penaltis del mundo, pero que sí que me considero y tengo mucha confianza en poder pararlo, sí.
0: Unai, vamos terminando. La última por mi parte. ¿Con qué delantero preferirías no enfrentarte? ¿De Kittelaar, Mbappé, Kane o Messi?
5: Es que con ninguno de los tres. Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido, que si él está muy lúcido, como el otro día contra Egipto, es Messi. El que mejores cualidades tiene para mí como delantero es Mbappé, pero creo que Messi te puede decidir un partido cuando si él está lúcido, y es al que creo que más temo, te diría que es al que más temo, sí.
0: No está haciendo mal Mundial, ciertamente. Roger Ramatau.
2: Sí, mira, no, que em consta que l'Unai és molt amic de Dani Olmo, de fet crec que és el seu millor amic aquí a la concentració, Dani Olmo, i que juguen a escacs, jugueix a l'ajedrez, però en l'autocar, yendo al partido, no? O en el vestuario. He visto vídeos que jugáis antes del partido. ¿Com és eso i quién és mejor? ¿Quién gana?
5: El otro día me dejó tirado antes del partido de Portugal. No juego, pero culpa mía que no tenía los datos. Justo se me acababa lo de la tarjeta de los datos.
2: La SIM, ¿no? La SIM.
5: La SIM, eso es. Pero bueno, sí, siempre solemos jugar. Últimamente el marcador me es más favorable, pero suelen ser partidas muy disputadas, donde a los dos se nos acaba el tiempo, jugamos partidas de 10 minutos. Y bueno, ese trayecto al campo en el que muchas veces, si no juegas al ajedrez, pues estás dándole vueltas a la cabeza al partido tal, pues te ayuda también a desconcentrarte, a estar centrado en una estrategia y una táctica, pero que está totalmente ajena al fútbol, que creo que eso es muy importante también.
0: Unai, Simón, muchísimas gracias. Muchas gracias y suerte en lo que resta de Mundial.
5: Vale, muchísimas gracias a vosotros, muy amables.
0: El porter de l'Atlètic Club de Bilbao, ara titular indiscutible a la selecció espanyola i, com hem explicat abastament, rècord d'imbatibilitat en més d'un mundial, perquè encara ha anat el de Qatar i l'edició actual. Ara farem una pausa i quan tornem continuem analitzant aquests quarts del mundial i l'última heroïcitat de Leo Messi. Ara venim.
6: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
15: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
14: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
16: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
17: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
18: Hi ha gent que s'estima més els gats.
19: Els gats realment et donen molt d'amor.
18: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
20: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
18: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit del vespre, hem conversat en directe amb Unai Simón, el porter de la selecció espanyola de futbol. Ho aprofito veient-lo tranquil, però confiat de cara al que ve en aquest Mundial, i jo crec que amb raó. Aprofito per preguntar al Marcos i a la Mireia. Espanya no arriba a quarts amb un futbol per tirar coets, però sí amb la sensació d'equip consolidat i que en teoria hauria de ser superior a Bèlgica, Marcos.
24: Sí, un equip més consolidat, més cohesionat, més equilibrat, un equip que poc a poc va creixent en la seva manera de jugar, un equip que ha encontrat ja la identitat. No és la mateixa Espanya de l'Eurocopa del 2024, aquella de l'Espanya dels extrems, dels davanters, i aquesta és l'Espanya d'una estructura defensiva molt sòlida, amb Cubarsí jugant molt bé, amb Laporte, amb Cucurella, un Pedro Porro ja l'ha passat per davant a Marcos Llorente, i crec que això és el millor capital que té la selecció, que és molt, molt equilibrada, molt estructurada, una miqueta de creativitat, una miqueta de creativitat més, i això depèn de Lamine, evidentment, i estic segur que Lamine ara, quarts de final o semifinal, si arriba a Espanya ho tindrà. I per mi aquest és el gran valor que té el grup de Luis de la Fuente, que és un equip molt, molt equilibrat.
0: Mireia.
4: Sí, a més, pel que comenta el Marcos, jo sí que trobo faltar una mica més de llum en els metres finals, és a dir, tenen molta importància els laterals, tant Pedro Porro com Cucurella, però sí que crec que l'equip en alguns moments no està fent aquesta última passada, no? Crec que Dani Olmo està donant part d'aquesta llum de la que comento en aquests tres quarts de camp, està identificant molt bé les zones, però sobretot jo el que més valoro és aquesta solidesa defensiva, el que costi tant fer-li un gol a la selecció espanyola i com ha millorat també del primer partit. Sempre es diu, no?, que el primer partit és el més complicat, és el que costa més de jugar, i crec que l'equip ha millorat en certes facetes, i per tant ara mateix jo crec que aquesta eliminatòria per mi parteix com a favorit, però veurem què acaba passant. I el que m'agrada sobretot és que crec que és un equip que potser no té estrelles, potser no té, no?, a part de Lamine, que és aquest futbolista que atrau tots els focus, i veig un equip també que com a grup tinc la sensació que estan molt bé, i això en un Mundial, quan hi ha tanta convivència, hi ha tantes hores a part del futbol, per mi això també hi té molta importància.
24: Sí, porten quasi 40 dies junts, ara mateix.
0: Sí, sí. Veurem de què és capaç Espanya contra aquesta Bèlgica sense vaques sagrades.
24: Bueno, però està jugant bé ara, sí, sí. Està jugant bé, l'entrenador ha pres mesures molt arriscades, Doku, De Bruyne, Lukaku, o sigui, a la banqueta, i per mi això fa a Bèlgica una selecció molt més perillosa.
0: Doncs això ho veurem divendres. Els últims a classificar-se pels quarts de final, en parlàvem amb el Ricard Torquemada, han estat Suïssa carregant-se a Colòmbia, i Roger, ho vivíem gairebé en directe i aquí al Tot Costa, la remuntada de l'Argentina de Messi sobre Egipte.
1: Sí, el que vam viure ahir va ser una bogeria, eh? Va ser molt emocionant, aquests últims 20 minuts de la selecció argentina, i per mi la imatge de moment d'aquest Mundial, més enllà d'aquesta remuntada que ha estat extraordinària i que queda per la història dels Mundials, doncs la imatge de Leo Messi al final, just quan l'àrbitre xiula al final, Messi plorant i abraçant-se amb tothom. Va haver-hi molta emoció ahir en aquesta tarda aquí a Atlanta, i ja en fred més tard vam sentir Leo Messi, que explicava com d'orgullós se sent de un equipo que sobrevive a todo.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: I també vam sentir Scaloni, que ja sabeu que és molt emocional i que s'emociona per tot, i que sempre el veiem amb la llàgrima a punt quan toca o quan no toca tant, perquè ahir és que és veritat que és una remuntada, diríem que històrica, però és que tampoc va ser una gesta d'allò de guanyar un Mundial. Sí que va plorar quan l'Argentina va guanyar el Mundial. Ahir, amb aquesta remuntada, per la tensió segurament acumulada, Scaloni, que es va emocionar i que no podia ni parlar després, just quan el van entrevistar està al flash a la televisió, ja a peu de gespa, quan li vam fer alguna pregunta, la primera pregunta, i ja que és, doncs Scaloni, que no podia ni parlar i va haver de marxar.
3: Bueno, siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen los chicos hasta la llorona, y pero no me importa, porque la verdad que vivir esta emoción para mí es algo, para mí, para el Ratón, para Pablo, para Walter, para todos los que hemos jugado durante 20 años al fútbol. Volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: La moció de Scaloni. Arriba l'Agnès Marquès a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. I és que estem pendents dels incendis i tenim compareixences.
5: Sí, ara mateix la consellera d'Interior intervé des del centre de comandament dels bombers de Bellaterra per donar l'última hora dels focs que cremen. Escoltem.
21: De Sant Climent de Llobregat, i també una part del municipi de Viladecans. Aquests confinaments ja els hem pogut aixecar, la població ja ha rebut l'ES Alert, i per tant aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat. Encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina, perquè també doncs ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis, al global al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també a priori una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operació operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures, temperatures que gairebé superen rècords històrics i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè òbviament doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i per tant un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
5: És la consellera d'Interior explicant que en l'incendi de Gavà, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament dels veïns d'aquesta localitat, també de Viladecans i de Sant Climent de Llobregat, però que els incendis de Navarcles i el de Pla de Manlleu continuen cremat. En el primer hi ha 9.000 persones confinades, en el segon, en el Pla de Manlleu, 1.500 persones confinades, i per tant els bombers tornen a lluitar contra aquestes flames amb l'escenari de simultaneïtat que tant i tant preocupa. Ara, a partir de 14 minuts, recopilem tota aquesta informació, Jordi, i a partir de les 8, Catalunya Vespre, amb el seguiment especial també d'aquests incendis. Avui que diversos observatoris, entre el qual de Barcelona, confirma que s'ha arribat a una temperatura rècord, 40 graus i mig a l'Observatori Fabra de Barcelona.
0: És que avui a Barcelona és impressionant.
5: Efectivament.
0: A mi m'agrada la calor, però és una exageració, no es pot anar pel carrer.
5: Vinebre, 44. Vull dir, estem trencant tots els rècords. Parlarem també amb Sarai Sarroca, que és la directora del Meteocat, per parlar-ne i veure què és el que ens espera pels pròxims dies.
0: Doncs setmana complicada per la calor, però sobretot per aquests incendis que estan afectant tota la geografia catalana i dels quals tindreu puntual informació d'aquí a 13 minutets al Catalunya Vespre amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
5: Gràcies.
0: Aprofitarem aquests 13 minuts per comentar, ens el feia escoltar el Roger Arbusà, Leo Messi, un cop més heroi al Mundial. Marcos, Mireia, seré superoriginal. Què més us queda per dir de Messi, ja no en el Mundial, sinó com a futbolista?
24: Per mi, la capacitat que va tenir ahir d'interpretar el partit. Estava jugant per el centre de l'atac d'Argentina i al 10 minut final marxa cap a la banda dreta, i a partir d'aquí és quan canvia tot el partit, canvia tota l'estructura ofensiva, el Lautaro, Julián Álvarez, el Cuti Romero, o sigui, ell desapareix de l'eix de l'atac, marxa a la banda i ahí assistència al Cuti.
0: No és el primer dia que ho fa, això.
24: Sí, però en aquest moment d'angústia, de pànic, de por,
0: però ell,
24: de terror.
0: Ell detecta on hi ha menys trànsit, on pot fer més mal, i ni que sigui amb una pilota posada al cor de l'àrea, ja en té
24: prou. Per mi això va ser clau.
0: Mireia.
4: Sí, i al final és allunyar-se dels focus en instants on hi ha molts futbolistes al mig, surt a fora i no té aquest afany de no? Toca la pilota, però la toca sempre amb aquest criteri, aquestes assistències. Jo sí que no puc ser original, perquè ja no sé amb què més ens pot sorprendre Messi, però sobretot quan acaba el partit, no? Que marca Enzo Fernández, que marquen altres companys, com tots van a buscar Leo Messi. És a dir, que el que ha generat que en alguna altra selecció podria ser un conflicte, no?, d'egos d'aquest futbolista que va per davant de tothom, ell ho transforma en una energia de tothom al servei de Leo Messi, no? I crec que això és dificilíssim. I crec que Argentina hi li va anar d'un pèl, perquè realment el partit que estava fent no va ser gens bo fins al final. I és que Messi, jo no tinc cap altre adjectiu, Costa, per definir-lo, perquè és un escàndol i crec que mai veurem res més igual.
0: A l'Argentina ja van dos partits que li va d'un pèl, ahir fins al límit, i jo crec que no estan en una bona versió. No. Però, a veure què passa, ho comentàvem abans amb el Ricard Torquemada en l'Argentina-Suïssa de dissabte.
6: La firma.
0: Avui la firma és d'un home que ha jugat amb Messi. Gianmarí Dongu, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, com estem?
0: Molt bé, i vos?
7: Molt bé, molt bé, aquí estem.
0: Tu has coincidit... Bueno, avui has coincidit amb Marcos López, que és un privilegi.
7: Sí, sí.
0: En un acte...
7: El privilegi és meu, eh?
0: En un acte de la Fundació...
24: No, de Iniesta Academy.
0: Ah, això
7: mateix. De Iniesta Academy.
0: I qui feia la conferència, Dungu o López? López.
7: No, Marcos. Jo escoltava i aplaudia.
0: Bé, el Marcos fa conferències i el Jan Maria ha jugat amb Messi... No sé si en partit oficial hi vas arribar a coincidir, perquè tu debutes en un partit de Copa contra el Cartagena, no sé si Messi el va jugar aquell dia.
7: No, va jugar Neymar, que va fer un hat-trick aquell dia.
0: Ah, no,
7: i va jugar un partit amb Messi contra el Levante, que era el meu debut a la Lliga. 1-1, no sé si recordo aquest partit.
0: La veritat és que ara mateix no, però per això tenim a tu. M'imagino que evidentment també hi vas coincidir amb entrenaments. Hi ha alguna cosa de Messi que veieu els que hi heu estat a dins que ens perdem els de fora?
7: És que clar, per mi és el més gran que he vist en la meva vida. Clar, jo he vist a Messi jugar amb grans jugadors, amb millors del món, com Messi, com Iniesta, Xavi, Busi, tot aquest jugador, i Messi era molt superior a tots aquests, imagina't. Jo no tinc paraules per descriure que estic vivint amb Messi ara mateix. És cert que les sensacions no són les bones perquè ja li costa anar-se als jugadors, però el talent està allà, la qualitat, la facilitat que té per llegir la jugada, tot això ho té. Saps? No és sorpresa per mi, però la sorpresa és una mica que ha fet 8 gols,
0: sí, sí,
7: jugant,
0: sí.
7: Quasi caminant, saps? Sí. Ja no se'n va de 2, de 3 com abans, però encara té aquesta qualitat i aquest talent per decidir partits.
0: I l'ambició i la resiliència i voler quan ja ho té tot fet. Vull dir, a Messi li faltava el Mundial, però d'això ja en fa 4 anys, i continua volent el segon. El veus guanyant el segon o és demanar-li massa, tal com està l'Argentina i com està el Mundial?
7: Ja sé que ara mateix tothom està emocionat, però he de dir la veritat. Jo crec que Argentina, si l'únic argument d'Argentina és Messi, aquest Messi és molt complicat. Jo no ho veig, sincerament. Que Argentina pugui guanyar equips de nivell com França, mateix Anglaterra o Noruega. Jo crec que Argentina té molt, molt, molt problemes, sobretot ofensiu. És un equip que tothom li pot fer mal. Va jugar contra dos equips, amb tot el respecte, que no són grans seleccions, i mira què ha passat. Jo crec que si l'únic argument d'Argentina és si de Messi, aquest Messi, jo crec que és quasi impossible que Messi guanyi el segon Mundial, sincerament.
0: I jo hi coincideixo, eh? I qui veus més forta de les 8 que queden?
7: No, ara mateix jo crec que França només pot perdre el Mundial. Jo crec que si França no guanya el Mundial, per mi serà una sorpresa. Jo confio molt a Espanya, però fins al moment Espanya no ha jugat el millor futbol que m'esperava. També li falta la mina 100%, li falta Nico Williams. Jo crec que això es nota molt. Jo crec que França, amb el jugador que té davant, és molt difícil que pugui perdre el Mundial. Sincerament, crec que França està per damunt de tothom.
0: Clar i català. Jean-Marie Dongu, anem parlant. Una abraçada.
7: Una abraçada. Ciao.
0: Parlant de Messi, Sònia Oleart, hola de nou.
8: Hola.
0: Avui hem preguntat a la nostra audiència, ras i curt, voleu que Messi guanyi el Mundial? Sí, més igual, no.
8: Doncs mira, sí, 68%, no, 20%, més igual, 12%. A Instagram i a Twitter, les respostes. El David diu, no, prefereixo que la guanyi Pau Cubarsí. El Jordi diu, no ha guanyat un, si no el guanya no és cap drama. Potser encara prefereixo que el guanyi algun convidat inesperat. El Manel diu, hat-trick a la final davant d'Mbappé de Messi. L'Alfonso diu, no, més que res, perquè prefereixo que el guanyi Cubarsí, Daniel Molamin i Joan Garcia. El Toni diu, Messi és culer, la seva

0: Marcos López, Mireia Vera, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Podeu anar-vos-en
2: en pau. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Un plaer.
0: Cinc minuts i les vuit a l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda. Els últims dies són la mateixa dinàmica. Presentació i anunci de nou fitxatge.
3: I sempre amb algun complement. Avui la presentació ha estat la del lateral neerlandès esquerre de 24 anys, cedit pel Burnley, Kilinchi Harman. Kiu.
0: Qui hem de dir?
3: Kiu Harman.
0: A mi m'agrada més Kilinchi.
3: Kilinchi. Bé, el podem sentir perquè ve a substituir Romero i avui ha estat una de les preguntes estrella que li han fet.
4: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
3: Un jugador que ve amb moltes ganes de ser important en aquest lateral esquerre i un vell desig també de l'equip, de la direcció esportiva, perquè el gener ja va venir a veure un partit de l'Espanyol i a partir d'aleshores van començar les converses amb Alan Pace i amb la direcció esportiva per poder fer realitat la seva arribada. L'anunci, Gabriel Moscardo, suposo que n'hem de dir, és un migcentre brasiler, 20 anys, cedit pel PSG. Aquesta última temporada ha jugat al Braga, es va formar al Corinthians. Veurem, arriba cedit, I un parell de sortides de jugadors que havien estat en dinàmica de primer equip però que no han comptat mai per Manolo. Justin Smith, mig centre, franco-canadenc, traspassat a l'Aldenc, i Omar Sadiq, el davanter marroquí, cedit al Ceuta.
0: Molt bé, doncs aquest és el mercat de l'Espanyol amb Moscardo, que ja ho he dit abans. Tenia un gran potencial fa un parell d'anys que s'ha aturat, a veure si
3: ara el recuperarà amb l'Espanyol.
0: Doncs per què no? Sergi, gràcies.
3: Vinga, adéu-siau.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Al Tour, la notícia avui, Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: És que Pogacar ha permès un sprint.
6: Sí, bé, de fet, hi ha hagut una fuga llarga de la jornada sense incidències i al final s'ha arribat a l'esprint, com dius. Ha estat un sprint caòtic, perquè entre caigudes, rotondes, passos estrets, al final ha arribat un grup bastant reduït, on hi eren la majoria d'esprinters, això és cert, amb victòria d'Olaf Coy, per davant de Max Kanter i Tim Merlier, i a la general que no hi ha canvis. Thorsten Train es manté com a líder, i Pogacar, amb la resta d'homes importants, doncs amb les mateixes distàncies que els altres dies. Avui, dia relaxat, és cert, Pogacar doncs, sí, ha permès un sprint, tota l'espera de demà, que es viurà la gran etapa de...
0: Ara, demà, Tourmalet, Aspen, sí. demà, Mambo, no?
6: Sí, en final a Gavarní, que és un port molt llarg, són més de 18 quilòmetres, gairebé 19, però és cert que les rampes no són dures, de fet, no arriba al 4% de desnivell mitjà, però vaja, abans s'haurà pujat, com deies, l'Aspen i també el Tourmalet. És un dia un port de quarta, un port de tercera, un de segona, un de primera i el Tourmalet de categoria especial, que no serà final d'etapa, però que sempre passen coses importants al Tourmalet.
0: Doncs nosaltres que n'estarem pendents. Gràcies, Isaac.
6: Una abraçada.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Un minut mal comptat i les 8, de seguida al Catalunya Vespre amb l'actualització dels incendis que afecten el nostre país. A les 11 no us perdeu la cita amb el Mundial al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos i tota l'anàlisi d'aquest Mundial i dels quarts de final que ja venen. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Abans de marxar, agrair la feina de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio amb l'Aina Grau i l'Alba Monclús a la producció, amb el Salva Pou al piano, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5 i amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, a vosaltres per ser-hi cada vespre, avui en el dia que hem parlat de l'enèsima meravella de Messi, que hem escoltat, hem conversat amb Unai Simón, el porter titular de la selecció espanyola. Demà mateixa a Batora, mateix Matcana.

0: Nacional, més esports, més tot costa. Leo, que diuen que l'Argentina només ets tu.
1: Què mira, bobo, han de passar.
2: Les temperatures pugen a nivell de rècords en molts punts de Catalunya, la humitat és molt baixa i els incendis simultanis tornen a posar el límit als bombers. Els focs que més preocupen ara mateix són el del Bages, a la zona de Navarcles, amb 9.000 persones confinades, i el de l'Alt Camp, Aigua Múrcia, amb 1.600. Bona tarda, són les 8.
3: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: A banda dels dos incendis actius que preocupen ara mateix, n'hi ha hagut un a Gavà que ja s'ha pogut estabilitzar i el de Sant Manat que encara crema però que té bon pronòstic. Avui tornem a tenir un gran desplegament per poder passar en directe per tots els punts on hi ha incendis importants i també per Bellaterra, a la seu dels bombers, on se centralitza tota la informació.
4: L'onada de calor és molt contundent, té efectes en la salut de les persones més delicades i tornen a créixer el nombre de municipis amb el risc més alt d'incendis i, per tant, també creixen les restriccions. Estarem en directe a Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i aprofitem ja per donar entrada a la Gemma Puig amb un primer titular, perquè realment les temperatures ens tenen a tots esturats. Gemma Puig, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, avui hem tingut aquest punt àlgid de l'onada de calor, d'aquesta segona onada de calor, amb rècords de temperatura en 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, de més de 20 anys de dades, on s'ha registrat aquesta temperatura de rècord i, sobretot, destacant l'Observatori Fabra, amb una temperatura de 40,7 amb més de 100 anys de dades. Mai s'havia registrat aquest valor. Avui els 40 han sigut a moltes comarques i, a més, no només als llocs una miqueta més habituals, Ponent o Interior de l'Ebre, sinó en trams de la costa, fins i tot del prelitoral. Aquesta onada de calor que no s'acaba, aquesta propera nit i matinada, mantindrem aquests avisos de calor nocturna, nit torri de la costa central, nit roent, altre cop cap a l'Empordà, en un dijous que tornarem a tenir temperatures elevades, sí que els 40 graus no seran tan extensos, però hi arribarem i els tornarem a passar.
2: Uns incendis que també estan causant talls i problemes en algunes vies. Tia Garriga.
6: Doncs sí, hi ha afectacions de 8 carreteres i 5 d'aquestes vies estan completament tallades. Els talls tenen a veure, sobretot, de moment, amb els focs de Navarcles, Aigua Múrcia i Carme. La repassem molt ràpidament. Pel de Navarcles, la C25, l'eix transversal, està tallada entre Sallent i Artés i també està allà ara la sortida 57 de la C16 cap a l'eix. En aquest cas, doncs, alerta, perquè és una via principal i de moment no tenim alternativa com a tal establerta. Pel d'Aigua Múrcia, la T224, a Aigua Múrcia mateix, i també la TP2442 des de Montmell, i pel de Carme, la BB-2131, en aquest cas és la carretera que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. També ens consten algunes afectacions, però diverses vies al voltant de Sant Manat i de les Gavarres, però en aquests dos casos sí que s'està permetent la circulació pels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles, entre Forallac i Calonja o entre Quart i Madremanya.
4: I l'actualitat internacional avui passa per Donald Trump, que torna a estar de mal humor i ha repartit amenaces. La més greu, tornar a atacar l'Iran aquesta mateixa nit.
7: Els han colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
4: En la cimera de l'OTAN també ha apuntat contra Espanya, l'ha descrit com un membre horrible de l'organització transatlàntica. Pedro Sánchez també des d'encara ha optat per no inflar la polèmica.
8: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
9: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
2: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins al cap de setmana. Després de l'esvorant que es va obrir ahir per les obres del metro, es faran mesuraments de l'estabilitat del terreny durant 3 dies.
4: I ja tenim en marxa un dels grans festivals, el Cruïlla. Avui amb actuacions de Sense Greta i segurament el plat fort per molts, els que sentiu Halsey, i passarem en directe.
2: Mm-hmm. I també passarem per la celebració del 50è aniversari del Festival Grec. Un dia més, si parlem de teatre, ho farem amb Marta Vives.
4: I abans d'arribar a les 9, com sempre, als esports, un primer titular, David Ubach.
10: Avui amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, excapitana del Barça, que ja és oficialment nova jugadora del London City, en un acord que s'ha oficialitzat avui. A més, ja l'han presentada a Nova York. Alexia, entre els motius que l'han dut a fitxar per London City, ha destacat que és un equip exclusivament femení, que no té el seu homòleg masculí. A London City, doncs, nou destí d'Alexia Putellas, tot i que no s'ha especificat la durada del nou contracte.
4: Perfecte, després ho ampliem.
10: Molt bé, fins ara.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: 8 i pràcticament 6 minuts, tarda molt complicada a Catalunya amb diversos incendis actius. Ara mateix els que més preocupen són els que cremen al Bages i a l'Alt Camp, però també n'hi ha hagut a Gavà i el de Sant Manat, que encara no han pogut estabilitzar. Els bombers treballen amb tots els efectius que tenen i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar riscos. Busquem l'última hora des de Bellaterra, a la seu del cos de bombers, on acaben de compareixer la consellera d'Interior i el cap del cos, Àlex Giral. Robert, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Què han explicat des d'aquí, Àlex?
2: Doncs mira, de moment els bombers que parlen d'una afectació d'unes 100 hectàrees amb aquest global d'incendis d'avui, però amb potencial per a milers d'hectàrees. Els cossos d'emergències, com apuntaves, els inquieta especialment els focs de Navarcles al Bages, que ha provocat el confinament de 9.000 veïns de la zona, encara en actiu, i el del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que avança cap al Penedès i que manté 1.600 habitants tancats a casa seva. El primer preocupa pel potencial que pot tenir i el segon també perquè ha afectat instal·lacions urbanes. El de Sant Manat encara està actiu, amb bon pronòstic, però i el de Gavà hauria quedat ja estabilitzat. Aquest últim, per cert, sembla que l'hauria originat l'ús de pirotècnia. Com comentàveu, el centre de comandament de bombers, Núria Parla, el conseller d'Interior, David Borrell, cap dels bombers, acaben de compareixer, han explicat que en total estan treballant gairebé 700 efectius dels bombers amb 200 vehicles terrestres, 20 mitjans aeris. A David Borrell, cap dels bombers, explicava que la combinació de diversos factors està posant al límit el cos de bombers.
3: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
2: Per tot plegat, la consellera Parlon ha demanat molta consciència, de molta precaució a la població, que col·labori i que faci efectius els confinaments que continuen en actiu.
4: Per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
2: La consellera Parlon i el mateix David Borrell, cap de bombers, està previst que tornin a comparèixer per actualitzar les informacions d'aquí aproximadament una hora, i ens han explicat i ens han dit que el decurs de les pròximes dues hores marcarà l'evolució d'aquests incendis que estan en actiu i que avui han marcat l'agenda dels bombers de la Generalitat.
5: Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Doncs tornem a connectar amb tu quan comenci aquesta nova compareixença d'actualització, perquè, com dèiem, mentrestant continua actiu i descontrolat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions, tres de les quals són aèries. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals, i també hi ha una ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Busquem l'última hora amb l'unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca. Bona tarda.
6: Hola, Agnès, molt bona tarda. Sí, mira, nosaltres ens trobem just al nucli d'Aigua Viva, pertany al municipi de Montmell, al Baix Penedès. Estem just, diguem-ne, a la cruïlla entre la sortida d'aquest nucli amb la TV baixa 2442, que és el punt en què els Mossos tallen, diguem-ne, impedeixen l'accés a tot el que és la zona més propera a l'incendi. El que us podem explicar ara mateix és que fa l'última connexió que fèiem, explicàvem que hi havia dos focus clarament identificats. Ara un d'aquests, ara tot es concentra en un focus. Hi ha alguna petita flamarada que sobresurt en algun punt, però bàsicament els esforços de bombers i dels equips d'emergència se centren sobretot en un dels dos flancs d'aquest incendi, per entendre's el que estaria més a tocar del nucli del poble del Pla de Manlleu. Com dèieu, hi ha unes 1.500 persones que s'han hagut de confinar a casa seva d'aquests diversos nuclis, tant d'aquí del Pla de Manlleu com de diversos nuclis i cases aïllades d'Aigua Múrcia, fins i tot també al municipi de la comarca veïna de l'Alt Penedès, en aquest cas Pontons, unes 1.500 persones confinades, i deia aquesta tarda l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, les recomanacions i sobretot què és el que més preocupava a les autoritats. Sentim-lo.
7: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals, i si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre, esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
6: Fins fa una estona, aquest punt on ens trobem nosaltres era un anar i venir de camions de bombers que marxaven o que anaven a buscar aigua. També hem vist sobrevolar durant tota la tarda, per exemple, a l'helicòpter de bombers i també diversos altres mitjans aèris, com ara hidroavions. Aquí amb nosaltres, just al costat, us explicàvem fa uns minuts que hi ha unes 1.500 persones que estan confinades i també, diguem-ne, que no poden tornar a casa. Un d'ells és el Marcos, que el tenim aquí amb nosaltres. Marcos, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
8: Bona tarda.
6: Tu vius al Pla de Manlleu, si no vaig errat. No sé què és el que t'han dit, en quina situació està.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar. No m'han deixat passar, perquè diu que no. He tornat a repetir que tinc amb un pare amb 80 anys, van dir que no. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili. I res, aquí esperant que em deixin passar per anar, més que res per anar a veure com està el pare i a veure com està la situació i el poble.
6: No sé si a banda del seu pare ha pogut parlar amb altres veïns del poble que l'hagin pogut transmetre quina és la situació.
8: No, he trobat amb un veí que viu aquí prop que està, em sembla que està fotut també amb això de l'ADF, de l'Ajuda de Defensa Forestal, i m'ha dit que provés, que estava bastant controlat, però veu que no, que encara no estava controlat de tot i, bueno, doncs res, patint una miqueta per veure el que passa al poble i a la família.
6: Això li anava a preguntar ara, Dic, a banda d'aquest patiment i d'aquesta preocupació lògica pel tema familiar, també li volia preguntar, diguem-ne, per la preocupació de com pot acabar, diguem-ne, tot aquest entorn natural de la Serra del Montmell aquí a la zona del Pla de Manlleu.
8: Home, a veure, estem rodejats de boscos secs, i dic que en qualsevol moment una flamarada tonta pot arribar a saber bon. Ja sabem com està tot el país estem igual. Clar, estem entremig de dues muntanyes. És a dir que, no ho sé, de veritat que és que fixem arribi a casa i vegis l'estat de com està tot, doncs, no sé què dir, més ja no puc dir.
6: Doncs, Marcos, moltíssimes gràcies. Esperem, diguem-ne, que el més aviat possible pugui tornar a casa seva i veure quina és la situació tant a la família com al poble. Gràcies.
8: De res, a valtros i que vagi tot bé. Moltes gràcies.
6: I recordem, diguem-ne, ara, aquest testimoni ens parlava d'aquestes muntanyes. Precisament la Serra del Montmell Marmellà és una dels espais naturals que demà no s'hi podrà accedir, segons l'última actualització que han fet aquesta tarda els agents rurals del Pla Alfa.
1: Moltes gràcies, Jordi. A Navarcles, al Bages, tenim aquest altre incendi forestal que crema la zona del pont de Cabrianes i que avança cap a la població d'Artés. Les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals, això sí. Fins ara s'haurien cremat unes 20 hectàrees aproximadament, i recordem que hi ha unes 9.000 persones que estan confinades sobre el terreny des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. I tenim la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
9: Bona tarda, doncs. Sí, som a Sant Fruitós de Bages, que és on s'ha muntat aquest centre de comandament. Des d'aquí encara hi veiem una columna important de fum. Recordem un incendi que ha començat a la zona del pont de Cabrianes, que s'ha dirigit cap a la població d'Artés. Fins ara, segons l'últim balanç dels agents rurals, s'han calcinat prop de 30 hectàrees. Un incendi que ha començat a 3:15 de la tarda des d'aquest pont de Cabrianes. El foc ha arribat mentre anava cap a Artés a una empresa de gestió de residus, on ara per ara ha cremat material, un camió i també palets. Els que fan els cossos d'extinció, els bombers, és intentar protegir tota aquesta empresa. Ens explicava el mateix responsable de premsa, que és aquí mateix al centre de comandament i que es mira, doncs, tot aquest escenari amb molta incredulitat, doncs, que es tracta d'una planta de reciclatge. Vilavilà és una empresa familiar des de fa una cinquantena d'anys, doncs, que es dedica, entre altres coses, a gestionar residus. En aquest cas, doncs, podien haver residus des de fusta, ferrall, ens deia, i també electrodomèstics. Els efectius el que estan fent és, d'una banda, lluiten contra aquest flanc dret que s'hauria estancat a un camí. En un principi no l'ha saltat, tenint aquest focus, que és aquesta indústria que ja està cremat i que llença, diuen altres, focus secundaris, i per altra banda, doncs, el flanc esquerre, que és el que es dirigeix, doncs, cap a Artés i que ha travessat un camp de rostolls i també afecta, doncs, ja vegetació forestal. Tot plegat ho explicava Enric Forcada, alcalde d'Artés, aquí mateix, a 3CAT Info.
10: Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop, sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aèris.
9: Protecció Civil per tot plegat, el que ha fet és enviar un missatge, és alerta als mòbils. Hi ha un ordre de confinament, recordem, a tota la zona de Cabrianes, també al polígon industrial Berenguer, a Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta unes 9.000 persones. Per això l'alcalde d'Artés demanava a la població que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència.
10: Estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen i esperar que els equips d'emergència doncs, faran la seva feina segur com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i que realment hi ha bona coordinació, que ha estat allà.
9: A Artés ens explicava el mateix alcalde que, de fet, s'hi estava fent un campus de bàsquet amb uns 150 nens i joves que s'han hagut d'evacuar. De la mateixa manera, explicaven des de l'Ajuntament que s'ha habilitat el pavelló municipal per possibles altres desallotjats o criatures que hagin de quedar la nit i els pares o mares no els puguin venir a buscar. La C-25, que passava justament per aquesta de les dues, aquesta via entre Sallent i Artés, en un moment s'ha tallat. Ara ens acabaven d'informar que ja torna està oberta aquesta via. Per tant, molt pendents de la situació d'aquest incendi. El cert és que les temperatures, com la resta de punts de Catalunya, no són fàcils. En aquesta zona en concret s'han arribat a temperatures màximes d'uns 40 graus. Actualment la temperatura és de 36 graus. Hi ha aquesta marinada que encara afecta i veurem si per aquesta nit la baixada de la marinada i el fet de que pugi la humitat pot ajudar de bon grat a les tasques d'extinció dels bombers.
5: Gràcies, Maria. Són les 8:17 minuts. En paral·lel a la tasca d'extinció dels incendis, acabem de saber que el govern es compromet a tirar endavant el pla director de gestió de les Gavarres, que el consorci, que és qui gestiona la zona, està acabant d'enllestir. Ara mateix s'acaben de reunir responsables del govern amb alcaldes i membres del consorci de les Gavarres, així que busquem tota la informació en connexió amb la Bisbal d'Empordà, amb Josep Lluís Blázquez i Laia Claret. Bona tarda, Laia.
11: Hola, bona tarda. Sí, ens ho acaben d'explicar ara mateix. Ha estat una reunió llarga, de més de dues hores, i el conseller de la presidència ha remarcat que es buscarà el finançament a través de govern, diputació i Consell Comarcal per poder-lo tirar endavant.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta Junta Rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: Per tant, en què han quedat avui? En què es tornaran a trobar d'aquí dues setmanes? Hi haurà una Junta Rectora extraordinària de les Gavarres per analitzar concretament les intencions i el finançament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, també present a la reunió, ha remarcat que en la zona cremada hi haurà ajudes específiques, però que aquest pla serà per les 30.000 hectàrees del massís.
13: Respecte a la zona cremada, aquí sí que pot haver-hi tant les tasques d'urgència que en aquests moments ja s'estan realitzant per part del Consorci, com ajudes a la restauració d'aquest espai. Però aquest pla director té una visió global. No tindria sentit que féssim un pla director només per una zona de les Gavarres. És un pla global.
11: Alguns dels punts que ja ens han dit que sí que s'abordaran en aquesta reunió d'aquí 15 dies, per exemple, és la delimitació dels camins del massís o bastar de dipòsits d'aigües tot el massís per si cal una nova actuació dels bombers.
14: Gràcies, Laia. I una dada que podem avançar aquí a Catalunya Ràdio és que l'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Són unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen, evidentment. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions, com dèiem, aquí a Catalunya Ràdio.
15: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
14: En una setmana han atès més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais i 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
5: I ja són 219 els municipis que estan en risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, també les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, és el del Montmell Marmellà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç d'Amunt i l'Ubac. Sant Llorenç d'Amunt i l'Ubac, justament, Montse Poblet, bona nit.
16: Hola, bona nit. Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan baixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
17: Oh. So it's closed, you cannot park here, you've not Montserrat, nowhere, all this area has
18: too dangerous. Very,
17: yes, exactly.
18: Oh, okay. Okay, no, we understand.
17: Yep. Okay. Thank you.
16: David Gamis, sotinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
5: I què passa, Montse, si algú se salta la prohibició?
16: Doncs si l'enganxen, les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
14: Doncs falten 8 minuts per arribar a 8:45 del vespre. És evident que les temperatures que estem tenint aquests dies són indicadores de moltes coses i per això volem parlar ara en directe amb Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Sarai Sarroca, bona tarda.
20: Bona tarda.
14: D'entrada, tenim informació constant en l'època que vivim i se'ns havia advertit molt que venia una onada de calor, però n'acabàvem de passar just una altra. No sé si els registres que estem explicant avui, que ara els comentarem, si us han acabat sorprenent o què?
20: Doncs he de confessar que una mica sí. No tant per un registre en concret, sinó perquè n'hi ha molts. Avui mateix hem batut 10 rècords absoluts amb sèries de dades molt llargues. O sigui, la de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona i avui ha sigut així. Però és que la sèrie de dades que tenim al Servei Meteorològic com a mínim són dades de més de 20 anys de dades. Llavors, que més de 20 anys avui hagi sigut el dia més càlid a molts punts del territori, no només al litoral i prelitoral, sinó també en algun indret de les Terres de l'Ebre, doncs és molt significatiu.
14: Clar, ara ens ho deia vostè, 40,5 graus a l'Observatori Fabra, però si busquem la màxima del dia, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han superat els 44 graus.
20: Sí, i ahir també. De fet, és que és molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus i amb registres també inèdits durant les nits. És a dir, que això és molt significatiu i associat al fet que enguany també venim d'una primavera històrica. La primavera d'aquest 2026 és la més càlida mai registrada a Catalunya i això va associat també a aquest inici d'estiu que està sent excepcional. Amb aquesta segona onada de calor, perquè la primera va ser la de la setmana de Sant Joan, aquesta onada de calor que es preveu encara més intensa, però sobretot molt llarga. Estem parlant que es pot mantenir encara fins al dia 15-17 de juliol. Per tant, més d'una setmana amb registres molt elevats de temperatura, fins i tot superiors als 40 graus, i amb nits que són tòrrides. També la dada d'avui, d'aquesta passada nit a Portbou, és molt i molt espectacular.
14: Sí, perquè és la mínima registrada mai a Catalunya més alta, no? 31,9 graus de mínima.
20: Sí, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya estem començant a treballar un projecte que creiem que ens ha d'ajudar a preveure millor una mica els ascens de temperatura nocturna, perquè està molt vinculat a les marinades. Volem acabar de constatar si realment és veritat que darrerament, no, fruit d'aquest ascens de la temperatura de l'aigua del mar, està facilitant que les marinades perdin intensitat i que a sobre entrin més tard a la tarda.
14: Clar. Ara feia vostè aquella comparació amb els 30 graus, no? Que per nosaltres, si haguéssim parlat fa uns anys i haguéssim volgut dir que feia molta calor, diríem que estàveu a 30. Ara això haurem de començar a dir als 40, no?
20: Sí, sí. De fet, també tenim un projecte al Servei Meteorològic de Catalunya per deduir o intentar saber quan arribaran els primers 50, perquè les projeccions climàtiques ja hi ha alguns escenaris en què comencen a marcar els primers 50 a Catalunya.
14: Clar, això, ara quan imaginem allò, països amb molta calor, no sé si diríem alguns llocs del Marroc, del desert, Egipte, o no sé on hauríem d'anar, el que esteu veient aquí, com ho descriuríeu? És a dir, si sempre havíem parlat de clima mediterrani, està canviant el patró, el paràmetre?
20: Sí, fa pocs mesos, fa poques setmanes, vam publicar el butlletí anual d'indicadors de canvi climàtic i aquí ja assenyalàvem com la tendència és clara. Preveiem una Catalunya més seca, més càlida i amb menys períodes de vent, i això es manté durant els últims anys. És una tendència que ja hem observat i que es va mantenint de cara als propers anys. És veritat que en referència a les projeccions climàtiques que teníem fins ara, perquè ara les estem actualitzant, doncs les que teníem fins ara, l'escenari actual el preveiem per passat el 2030. És a dir, que s'està avançant el pronòstic que havíem fet fa uns anys. Per això ara també estem actualitzant aquestes projeccions climàtiques.
14: Clar, ha dit vostè la xifra dels 50, que aquí ens ha posat els pèls de punta a tots. No sé quin ha estat mai el rècord de temperatura a Catalunya, però vostè veuria com impossible, per exemple, que aquest estiu mateix arribéssim a acostar-nos a uns 50 graus?
20: Sí, sí, vull pensar que a tan curt termini no serà. Però el màxim de temperatura aquí a Catalunya són els 45,1 que vam registrar el juliol del 23 a Darnius. I avui la dada de Vinebre és de 44, amb la qual cosa ja estem una mica a punt de tornar a batre el rècord de temperatura màxima a Catalunya.
14: Clar, finalment, no sé a què ens obligarà tot això, ho estem veient aquests dies, com afecta a la salut, als incendis, als nostres boscos, però fins i tot també en les converses aquests dies ja se sent molta gent que segurament no s'ho havia plantejat mai, mirant preus per un aire condicionat o per aquests ventiladors de sostre. Ens està canviant fins i tot la manera de viure, de comportar-nos.
20: Sí, la meteorologia ens afecta a tots, ens agradi o no, i no té atura. Llavors sí que crec que hi ha un plantejament, no, de reducció d'emissions, que és el que probablement en base als estudis de l'IPCC, doncs ens hauríem d'implantar, no? Les energies renovables, tot el tema de la gestió forestal, són probablement algunes de les solucions que podem fer, malgrat no siguin d'un dia per altre, però sí que crec que els pitjors escenaris ja s'estan complint ara. Per tant, sí que tenim una feina a fer i és intentar reduir aquesta velocitat de vertigen dels escenaris que ja més o menys havíem pronosticat, malgrat que no per tan aviat.
14: Sí, sí, el que preveiem pel 2030 ho tenim el 2026, veurem què és el que passa, però ha estat molt interessant escoltar-la. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
20: Una abraçada, gràcies.
5: Un minut i arribarem a 9:15 del vespre. Tots aquests accidents i incendis tenen una derivada política. Avui al Parlament s'ha vist, el president Salvador Illa i el seu govern han hagut de negar cap negligència en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, que és el de les Gavarres, a l'Empordà. Joan Vilaplana.
0: Sí, es va originar divendres passat i la principal hipòtesi és que el va causar la radial d'un operari d'una empresa contractada pel Departament de Territori en el marc d'unes tasques de manteniment a peu de carretera. Avui Catalunya Ràdio ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització dels treballs indicava que, en cas de risc d'incendi molt alt, com era el cas, s'havia de suspendre l'operatiu. Tot i això, l'oposició ha pressionat en la sessió de control perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent de Salvador Illa.
3: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
21: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: L'executiu ha confirmat que s'ha enviat un missatge a l'empresa advertint de les restriccions, però el diputat de la CUP, Dani Cornellà, se les ha tingut amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
22: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
23: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: I des del Partit Popular de Catalunya han acusat el govern d'arribar tard en política forestal.
5: Gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada reprenem el fil de l'actualitat amb la crònica internacional i les granes broncades que ha fet avui Donald Trump als líders europeus per tancar la cimera de l'OTAN.
24: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
28: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
29: Visca el Fem una birra que vés de saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
30: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
31: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
32: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Passen 3 minuts i mig de 2:15. Després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia, enterrant la destral de guerra, sembla. Aquesta tarda ha celebrat els progressos, diu, dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. Anem cap a Turquia amb el nostre enviat especial a la cimera d'Ankara, Bruno Fortea. Bona nit.
33: Hola, bona nit, Manel.
14: Bona nit, Bruno. Trump sembla que ha acabat una mica més relaxat de sí. Com ha començat aquesta cimera, perquè ha llançat amenaces a tothom, d'entrada a l'Iran.
33: Sí, ha amenaçat l'Iran de llançar-los atacs més durs aquesta nit després d'haver donat per enterrat l'alto al foc amb Teheran aquest matí arran dels bombardejos creuats de les últimes hores entre els Estats Units i la República Islàmica. Trump avui ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat. Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, el president nord-americà ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
34: We're never gonna see Iran having... Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
33: Trump portava des d'ahir carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquesta tarda, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
1: The unity...
34: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
33: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa.
34: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
33: El govern espanyol, però, continua negant-se a complir aquest objectiu del 5% impulsat pels Estats Units.
14: Sí, Trump, ja sabem que és capaç de dir dues coses diferents al mateix dia, i avui, abans de tot això que sentíem, havia amenaçat Sánchez per la falta de compromís que, segons ell, té Espanya amb l'OTAN, però el president espanyol podríem dir que ja ha tret ferro, eh?
33: Sí, absolutament. Sánchez ha minimitzat l'amenaça de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya. De fet, és el segon cop que ho fa en pocs mesos, i la primera va quedar en no res.
2: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
33: Sánchez diu que quan s'ha vist cara a cara amb Trump, el tracte ha estat cordial i que han parlat de golf i del Mundial de Futbol. Hem de tenir en compte, a més, que tot el que afecta el comerç ho gestiona la Unió Europea i, per tant, trencar el comerç amb Espanya podria implicar per als Estats Units una represàlia a escala europea.
14: Veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Bruno.
33: Adéu, Manel. Bona nit.
5: Doncs hem d'afegir que el Pakistan, el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha demanat a les dues parts que tornin al marc d'acord signat a Islamabad ara fa dues setmanes i s'atenguin els compromisos que van adquirir llavors. Des de Teheran admeten 9 militars morts pels atacs nord-americans i amenacen amb una resposta, diuen, devastadora. Ignasi Abad.
4: Sí, després del bombardeig dels Estats Units ahir a la nit a una vuitantena d'objectius iranians, la majoria militars, la República Islàmica ha atacat avui interessos nord-americans a Bahrein i a Kuwait, dos aliats dels Estats Units. Al Golf, un responsable militar nord-americà assegura que no hi ha hagut víctimes per la resposta iraniana. El principal negociador d'aquest país parla de múltiples violacions del memoràndum d'entesa per part dels Estats Units i diu que la política d'intimidació de Washington no porta enlloc. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha respost aquesta tarda a les paraules de Trump, dient que el seu país no respon a la vulgaritat i el llenguatge despectiu, diu, amb més vulgaritat, sinó amb fets.
14: Doncs les paraules de Trump que ja tenen alguns efectes, perquè l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha enfonsat les borses, Rafael de Ribot.
6: El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha escalat un 5% i el barril ja s'ha situat per sobre dels 77 dòlars. Els inversors reaccionen així a l'amenaça d'una nova interrupció del subministrament per l'estret d'Hormuz. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete.
7: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
6: I com deies, Manel, les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units baixen tots els índexs de referència, el Dow Jones recula amb més d'un 1% aquesta hora. Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%. L'IBEX 35 ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya.
5: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per tal de certificar-ne l'estabilitat. Roger Santaló, bona tarda.
34: Bona tarda. Sí, segons els responsables de la Generalitat, els controls d'avui han donat bons resultats després que ahir s'omplís l'esvoranc de formigó. Tot i això, asseguren que s'ha de comparar els mesuraments cada dia repetint el mateix mètode per veure si els canvis tèrmics afecten la solidesa del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
8: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua
34: Sobre les esquerdes que han aparegut o s'han eixamplat en les últimes setmanes en habitatges de la zona, coincidint amb el pas de la tuneladora, la directora de projectes de territori Begoña Castilblanquer diu que revisaran tots els casos.
1: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
34: Mentrestant, els veïns dels pisos desallotjats que necessitin entrar a casa seva ho podran fer sempre que vulguin, això sí, amb l'acompanyament dels bombers.
14: El debat sobre l'AP7 va guanyant protagonisme i el govern va concretant quina és la seva aposta per fixar un model de pagament que redueixi el trànsit per aquesta via. La consellera Sílvia Paneque es decanta pel model de vinyeta, Rafel.
6: Doncs sí, seria una tarifa plana i, segons ha explicat la consellera de Territori, serviria per circular per totes les vies ràpides.
3: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
6: Aquestes opcions específiques, explica la consellera, podrien estar vinculades a l'emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable pel manteniment de les vies d'alta capacitat del país, que també permetri millorar el finançament del transport públic, i ha descartat un retorn a l'anterior model de peatges. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i també l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, sí, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat, però no generar un sistema incoherent, ha dit, que perjudica el territori i els seus usuaris. La Unió Europea, recordem-ho, permetrà aquest model de vinyeta com a mínim, perdoneu, com a molt tard, fins al 2032, i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut.
14: Gràcies, Rafael.
5: Tres minuts i arribarem a 9:15 del vespre. Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. Des de Gènova matisen les paraules de Feijóo. Diuen que es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per obrir aquest debat, però negocien amb els sindicats per trobar una solució al problema. A Madrid, Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
2: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
9: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
10: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
2: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
9: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
11: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
12: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
9: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
13: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
15: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
9: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
14: Les Nacions Unides fan una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, Marina Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. Mentrestant, i sota l'atenta mirada dels Estats Units, poders econòmics internacionals pensen en la reconstrucció de l'estat de La Guaira. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque, bona nit.
16: Hola, bona nit. El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela,
0: Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
16: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
0: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
14: Gràcies, Miquel. Hem arribat a 9:45. Fem una pausa molt ràpida per la publicitat i a la tornada sortim de festivals, música i teatre.
24: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
19: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
20: L'estiu ets tu.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Vespre. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Halsey com a cap de cartell. El certamen omplirà de música i humor al Parc del Fòrum fins dissabte amb una 60 d'artistes i grups que passaran pels seus escenaris en aquesta primera jornada al Parc del Fòrum. I tenim el Marc Ruiz.
5: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sencenra, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar Sé Tangana, en cançons com Wu Wu, o Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sencenra sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Mushka, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.

0: El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'està celebrant ara al Teatre Grec i a partir de les 10 acollirà una conversa amb Mario Gas, que és qui va fundar el festival. La projecció de 4 curtmetratges sobre la història del festival i una ballada amb DJs als Jardins del Grec ho acabaran de revelar tot plegat. Anem cap allà, Marta Vives. Bona nit.
1: Bona nit. Rebel·lia, col·lectivitat i somnis. Amb aquesta divisa va néixer ara fa 50 anys al Festival Grec. Mig segle fa que un grup d'artistes va unir-se amb un objectiu, recuperar el Teatre Grec i posar-lo al servei del poble. Es tractava d'una experiència d'autogestió que va marcar una de les fites culturals més importants de la història del país. Mario Gas, un dels instigadors de la proposta, ens ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
2: Volem fer un teatre autogestionat, donada la situació sindical de la ciutat, afavorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i un sentit vindicatiu de no retrobar-se amb tota la ciutadania.
1: Així va sortir el Grec, sinònim de llibertat i cultura i amb un llegat que arriba als nostres dies. Amb aquest esperit de reivindicar la memòria, però també el present i el futur del festival, que en els últims 50 anys s'ha convertit en tota una referència de les arts escèniques del país, es projecten 4 curtmetratges que signen 4 directors de generacions i mirades diferents: Núria Jiménez Lorang, Sílvia Munt, Jaume Claret Muixart i Marc Salí Cru. Una història que sona així.
3: El centre de Barcelona no era la plaça Sant Jaume, era les Rambles. Al Cafè de l'Òpera ens trobàvem Ocaña, Jaime Gil de Viedma i en Gabriel García Márquez, la Maria Aurelia Campmany.
1: La festa d'aquesta nit congregarà el món cultural de la ciutat i sobretot alguns dels protagonistes de la història del festival, des d'Enric Major a Imma Colomer o Carme Sansa, passant per Anna Rosa Sisquella, Àngels Margarit o Letícia Martín, l'actual directora del Grec, Marta Pazos, responsable de l'obra inaugural d'enguany, l'Òpera dels Tres Rals, o Josep Maria Mestres, el flamant nou director del TNC, entre tants d'altres. I com que no hi ha festa sense música, els irreverents Los Informals han fet la promesa de disbauxa i caos musical fins ben entrada la matinada. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor en un moment de bonança editorial i amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes hi ha el nou llibre de Laura Gost i la monumental història de les dones, Montse Camps.
4: El grup, que publica 500 títols en català l'any, confirma que el llibre juvenil es manté com un dels principals motors. Emili Rosal és director editorial de grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint, Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així.
4: Entre les novetats per la tardor destaca Història de les dones, una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere que han elaborat 70 autors sota la direcció de la historiadora Montserrat Duc.
6: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
4: Un altre títol important serà El preu de néixer de Laura Gost, una distopia que ja té contractada la traducció en 7 llengües i també s'han venut els drets audiovisuals a una productora nord-americana.
0: Doncs anar a buscar llibres a les biblioteques de Barcelona es pot complicar perquè la plantilla ha decidit que continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit avui en assemblea i mantenen així la decisió que van prendre el 26 de maig. Demà hi ha una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és Pau Solsona.
7: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en les períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
1: 6 minuts i arribarem a les 9, és l'hora dels esports. David Ubach, bona tarda, bon vespre.
8: Bona tarda.
1: Aviam, el destí que havíem apuntat feia setmanes per Alexia Putellas, avui, un cop la capitana ha deixat el Barça, ja s'ha confirmat.
8: Sí, és el London City, s'ha oficialitzat el fitxatge d'Alexia pel club londinenc i avui mateix l'han presentada a Nova York com a nova jugadora d'aquest conjunt, sense especificar-ne doncs, la durada, això sí, del seu nou contracte. Alexia, en la posada de llarg, ha explicat un dels motius per fitxar per aquest conjunt. It's a challenge,
9: but it's... És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar. Doesn't happen for accident, so we have to work.

0: to get that over the line.
1: Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
2: Harman té 24 anys i arriba cedit pel Burnley anglès. També relacionat amb l'Espanyol, afegim que l'exmigcampista blanc i blau Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip perico com a cedit pel Villarreal, va traspassat ara al Getafe amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i que ha tornat avui a la feina espanyola a banda, és el Girona, amb poques incorporacions, això sí, però amb l'objectiu de tornar a primera.
3: I el Tour de França ha hagut d'abandonar el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, eh?
2: Sí, després de completar la cinquena etapa, ha pogut acabar-la, tot i que una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada a Pau, Molinar del Caja Rural ha caigut i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. A l'arribada, abans de saber que hauria d'acabar abandonant, n'ha parat el seu director del Caja Rural, Josemi Fernández.
4: En el inicio de carrera tenemos claro que vamos a apostar por Gaviria, hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sienta arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien todo el día, muy bien colocado, en muy buena posición, siempre cerca de él. Hemos hecho un primer, vamos a decir, simulacro en el sprint intermedio para ver qué...
2: El triomf de l'esprint en aquesta etapa ha estat per al neerlandès Olaf Koijs del Decathlon. El Nubrec Tour Centrain de l'equip 1X manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons d'avantatge sobre l'estatunidenc Sean Quinn de l'Education First. Demà, sisena etapa, entre els ports a ascendir el destacadíssim Tourmalet.
5: Això pinta ja fort, eh? I el torneig de tennis de Wimbledon, han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení.
2: El masculí hem sabut la segona semifinal, que enfrontarà Artur Ferri, atenció, el 114 del món, contra Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobolli, això, Ferri, i Taylor Fritz ha estat víctima d'Zverev. La primera semifinal es va definir i enfrontarà Jannik Sinner i Novak Djokovic. També divendres, al torneig femení, la segona semifinal la jugaran la txeca Noskova i la ucraïnesa Kostyuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Paolini. La primera semifinal enfrontarà Coco Gauff i Carolina Muchova. Dues eliminatòries, en aquest cas, les semifinals femenines, que jugaran demà mateix dijous, volíem dir.
3: Gràcies, David. Ara és l'hora de saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores i per demà. Gemma Puig.
6: Avui aquesta segona onada de calor ens ha donat rècords de temperatures, s'han enfilat, hem tingut molts valors arribant als 40 graus o per sobre, i no només en aquests punts més càlids i més habituats cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre o Catalunya Central, sinó que moltes màximes han arribat o superat els 40 graus, fins i tot a la línia de la costa o al prelitoral. Alguns dels rècords en aquestes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, 10 estacions amb més de 20 anys de dades, i destaquem en el cas de Barcelona de l'Observatori Fabra amb aquests 40,7. Aquesta dada no s'havia registrat mai amb aquestes més de 100 anys de dades. Per tant, una calor de rècord, una onada de calor que ens ha portat també a la nit més càlida mai registrada a Catalunya, Portbou, amb 31,9, i aquesta tarda doncs hem tingut alguns ruixats, algunes tronades. Aquesta propera nit i matinada, altre cop costarà de dormir, nit tòrrida a la costa central, nit roent cap a l'Empordà, amb avisos de calor nocturna només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent. En un dijous al matí amb sol, amb alguns núvols poc importants. A la tarda tornaran a créixer nuvolada. Repetirem alguns ruixats o tronades gairebé a les mateixes comarques, ruixats que poden ser localment intensos, i demà tornarà a fer calor. Mantenim aquests avisos de calor intensa, sobretot cap a Ponent o cap a l'Empordà, i moltes màximes altre cops que rondaran aquests 39 o 40 graus, i les més altes cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. L'onada de calor no s'acaba, però sí que entre divendres i dissabte tindrem unes temperatures un pèl més baixes.

Bona nit, són les 9. A Navarcles, al Bages, un incendi forestal continua cremant. Al límit del terme municipal d'Artés, les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals. Fins ara han cremat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert als mòbils amb un ordre de confinament.

0: de la població a la zona, que afecta unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, hi tenim la Maria Costa. Bona nit, Maria.
1: Ha començat el pont de Cabrianes. Té ara un molt més bon pronòstic. De moment encara no han actualitzat la informació, però tot fa pensar que aquest foc està ja en vies d'estabilitzar-se. Ha començat aquesta zona, ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames, de fet, han arribat fins a una indústria, que és una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, i que ha tingut una afectació important sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal. Les zones amb camps de conreu hi han actuat tractors coordinats pels ADFs del Bages i el Moianès, que el que han fet han estat segar els camps que encara no ho estaven per protegir algunes de les granges que hi ha entremig pendents. Per tant, ara de saber si hi ha hagut alguna afectació a aquestes naus. Com dèiem, Protecció Civil ha enviat un ordre de confinament a la població, tant a la zona de Cabrianes, a tot el municipi de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta a unes 9.000 persones, un confinament que de moment continua. Maria Costa, Catalunya Ràdio.
2: I encara crema també des d'aquesta tarda l'incendi a la Serra del Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions i les flames han calcinat una setantena d'hectàrees segons els càlculs provisionals. També hi ha un ordre de confinament, en aquest cas, sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Busquem l'última hora, unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca. Bona tarda, bona nit.
3: Hola, bona nit. Sí, aquí, a simple vista, la situació és millor que fa un parell d'hores. L'objectiu que tenen els bombers és mirar d'aturar l'avenç de les flames a tot el que són les vinyes que envolten aquest incendi. De fet, que a tocar mateix de l'incendi hi hagi aquests terrenys treballats és un factor que està ajudant molt en aquestes tasques d'extinció. Com bé dèieu, encara hi ha unes 1.600 persones amb ordre de confinament activa. De retruc, també el foc impedeix que a persones que viuen en aquests nuclis puguin tornar a casa seva. És el cas del Marcos, veí del Pla de Manlleu, amb el qual parlàvem fa uns minuts a Catalunya Vespre.
4: Bueno, jo anava cap a casa, dic amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar. No m'han deixat passar, perquè diu que no, he tornat a repetir que tinc amb un pare amb 80 anys, m'han dit que no. Una de les solucions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili, i res, aquí esperant que em deixin passar per anar, més que res per anar a veure com està el pare i a veure com està la situació i el poble.
3: Com bé dèieu, les últimes dades dels agents rurals indiquen que ja s'haurien cremat més d'una setantena d'hectàrees. Xavier Esbrat, Jordi Barranca, Unitat Mòbil, Catalunya Ràdio, aquí al Montmell.
0: A Catalunya estem vivint aquest dimecres el pic d'una segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40,5 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: Doncs val a dir que la màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus.
2: Donald Trump amenaça l'Iran amb atacs més intensos aquesta nit després de donar per trencat l'alto el foc pactat amb Teheran. Vicent Mifsud.
6: Trump, però, ha deixat en l'aire el futur de les converses que mantenen els seus negociadors amb els de l'Iran. Ho ha dit en una compareixença després de la cimera de l'OTAN a Turquia.
7: Els han colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
6: L'Iran reconeix que els últims atacs dels Estats Units han causat la mort de 9 militars i amenaça amb una resposta devastadora si el tornen a atacar. La República Islàmica hi ha atacat avui interessos nord-americans a Bahrain i Kuwait. El Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, ha demanat a les dues parts que tornen al marc de l'acord.
0: I Catalunya vol acollir el congrés més important del món de la indústria aeroespacial el 2029 i competirà per organitzar-lo amb Houston i Ginebra. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, creu que el sector hi trobarà vies de negoci.
8: L'aposta del govern de la Generalitat és sincera al 100%, ferma al 100%, i que volem acompanyar aquest sector perquè, a més, es generen moltes, moltes oportunitats, ja no de futur, sinó de present, perquè pugui créixer i pugui generar A més, una ocupació de molta qualitat per Catalunya.
0: Es calcula que hi ha 83 empreses a Catalunya que hi treballen. És el triple que abans del 2020.
2: I els esports amb David Ubach.
9: Avui hem conegut que Alexia Putellas, l'excapitana del Barça, ja és nova jugadora de London City anglès. El dia que s'ha oficialitzat l'acord, també l'han presentada. Ha estat en un acte a Nova York. Alexia ha explicat que un dels motius que l'han dut a fitxar per London City és el fet que es tracti d'un equip íntegrament femení, sense el seu homòleg masculí. També en futbol, l'Espanyol ha comunicat el seu tercer reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. I al Tour de França hem conegut també fa ben poca estona l'abandonament del garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar del Caja Rural. Ha caigut als últims quilòmetres de l'etapa, ha pogut completar-la, això sí, però més tard, després de passar proves mèdiques, ha hagut d'abandonar, ha comunicat l'abandonament perquè té una fractura en un dit de la mà, a més de diverses contusions. L'etapa se l'ha endut a l'esprint el neerlandès Olaf Koits, del conjunt Decathlon. A la general, Thorsten Train, de l'1X, es manté com a líder.
0: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna demà a les 8.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
11: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
11: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
14: A la meva esquerra.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
17: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: L'estiu ets tu.
10: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
19: Dijous 5 de març del 2009. A la Roca del Vallès, un grup de delinqüents reté tota la nit a casa seva el director d'una oficina de Caixa Catalunya i la seva família. L'endemà, a primera hora, el porten a la sucursal, que és a Mollet, i l'obliguen a obrir la caixa forta. A casa s'hi han quedat la dona, els avis i dos fills, encaronats per un dels segrestadors. Si els assaltants aconsegueixen els diners, la família en sortirà sana i estàlvia. Si no, el desenllaç pot ser fatal.
20: Obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec, crec, crec, i crec, crec, i crec, crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
21: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una família és retinguda durant 12 hores a casa seva a la Roca del Vallès. Són un matrimoni, tots dos de 56 anys, dos fills de 28 i 21 anys, l'avi de 89 i l'àvia de 83 que van cadira de rodes. Es passaran tota la nit retinguts a l'espera que a les 8 del matí soni el telèfon per saber com s'acaba tot. Sortir-ne vius o morts depèn de si els segrestadors han aconseguit els diners o no. El nostre relat d'avui té un interès molt especial perquè serà des de dins. Una de les 6 persones que van estar segrestades, un dels fills, el Lluís, que en aquell moment tenia 21 anys i ara en té 33, ha accedit a explicar-nos com va viure aquell compte enrere i quines seqüeles n'han quedat. 12 anys després, encara hi ha fils per estirar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
4: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: seré, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: La Roca del Vallès és un municipi a l'est del Vallès Oriental que està format per tres nuclis: La Roca, La Torreta i Sant Agnès de Malanyanes. El nucli amb més població és el de La Roca i està a una distància de 2,5 km de Sant Agnès i a 3 de La Torreta. La icona de La Roca és el castell, que està a la part nord del poble damunt d'un petit turó. A sota hi ha el nucli antic, amb les cases del poble de tota la vida i on viuen les famílies que se'n diu de sempre. Com que hi han viscut durant generacions, allà tothom es coneix i qualsevol anomalia s'acostuma a detectar de seguida. Però això no és el que va passar el dia que un grup de delinqüents va segrestar la família Borrell Bracs. Com que al barri no havien tingut mai cap ensurt, a ningú se li va acudir que pogués passar una cosa així. La història comença cap a 11:45 del matí del dijous 5 de març del 2009. El Lluís, el fill petit de la família, que en aquest moment té 21 anys, està a l'atur i es passa els matins a casa.
3: Aquell dia al matí, a la vora del migdia, truquen al timbre pel cantó del carrer Canigó i, com que queda a sota, diguéssim, per nosaltres ha sigut sempre més fàcil treure el cap per la finestra que agafar l'interfono i preguntar qui és, no? I vaig treure el cap i hi havia un home, amb accent, bueno, accent llatí, no? Preguntava per un tal Jordi, que havia quedat amb un tal Jordi. A casa no hi ha ningú que es digui Jordi i que recordi cap veí es diu Jordi ni res, no? I ell insistint, sí, que jo que tenim el Jordi. Jo, és que no hi ha cap Jordi. No et puc ajudar perquè no hi ha cap Jordi. I ell insistint, jo vaig tenir li vaig dir, Pere, que baixo i t'ajudo i parlem. Diu, no fa falta, ja m'arreglo, adéu. I va marxar. No li vaig donar importància, evidentment.
2: Després d'això, el Lluís torna a ficar-se a casa. Expliquem com és l'edifici on viuen els Borrell Bracs i qui hi havia a la casa, Lídia Oriols.
4: És una casa cantonera que té dues entrades, una pel carrer de dalt i l'altra pel carrer Canigó, dos carrers que són perpendiculars. Al carrer Canigó també hi ha el garatge. La família Borrell Bracs acostuma a accedir a casa pel carrer Canigó. Per sobre del pis dels Borrell Bracs hi ha un segon pis independent on hi viuen els tiets del Lluís. A aquest segon pis s'hi puja per una escala que està a l'altre carrer, al carrer de dalt, des d'on també es pot entrar a casa dels Borrell Bracs. És una escala comunitària.
2: Quan passen els fets que estem explicant, a la casa, ja ho hem dit, hi viuen el matrimoni Borrell Bracs, dos dels seus tres fills, el mitjà i el petit, el pare de la mare i la mare del pare, és a dir, els avis, que entre ells són consogres. L'avi, de 89 anys, sí que surt a caminar, però l'àvia, que va en cadira de rodes, no surt mai al carrer. La cuina és el centre neuràlgic de la casa i els dos avis fan vida en aquest espai. El Lluís ens explica més coses de la seva família.
3: El meu pare ha sigut treballador del banc tota la vida, però mai hem tingut cap luxe ni res. Una família humil, totalment. Els meus pares han cap cotxe que cridi l'atenció, ni cap mena de luxe. I caixa forta, almenys, a casa, no? El meu pare mai a la vida, ara en té, però mai a la vida havia tingut mòbil. A casa mai hem tingut telèfon fixe, mai de la vida.
2: El pare es diu Josep i en el moment dels fets, març del 2009, és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès, a uns 25 minuts en cotxe de la Roca. La mare es diu Roser i treballa en una fàbrica de manipulació de plàstics de Llinars del Vallès. Sabeu les malles on van envasades les fruites i verdures que comprem al supermercat? La Roser s'encarrega de preparar les bobines perquè les xarxes quedin dividides per colors i mides. Tenen cadascun un Citroën Xara Picasso, la mare de color daurat i el pare platejat. El dijous 5 de març del 2009, el Josep té el Citroën Xara Picasso al mecànic, perquè se li ha espatllat. Ha anat a treballar amb el cotxe de la seva dona, la Roser.
3: Ma mare tenia que anar a buscar el cotxe al mecànic abans de les 8 del vespre. Jo havia quedat amb ella a les 7:30, que la portaria.
2: A les 7 del vespre, mitja hora abans del que havien acordat, el Lluís torna a casa a buscar la seva mare per dur-la al mecànic amb el seu cotxe, un Renault Clio. Quan hi arriba, veu dues coses que li criden l'atenció.
3: Quan arribo a les 7 a casa de la meva mare, jo veig aquest home a la cantonada, vestit amb un tratge negre, amb una camisa vermella, i un buf així negre i que cantava, no? Perquè no és una combinació molt normal, no? I a les 7, que és quan arribo a casa de la meva mare, jo li faig el comentari, no? Dic, ostres, hi ha un cotxe negre, molt mal aparcat aquí fora, i un home a la cantonada que m'ha fet molt mala espina. I mi mare, qui serà, no? O que estan mal aparcats, el típic comentari, no?
2: El cotxe és un Seat León de color negre.
3: Veig el cotxe a la cantonada, que mai a la vida allà hi aparcarà un cotxe, perquè és que no... Llavors, cotxes que baixaven no podien fer maniobra, no? I cantava molt.
2: La conversa entre Lluís i la seva mare sobre l'home i el cotxe mal aparcat no va més enllà. Però recordeu aquest cotxe. Fixeu-vos que hem dit que tot això passa en dijous. I en aquella època, dijous és el dia que els bancs obren a la tarda. Per tant, a aquella hora, el pare encara era a l'oficina. I no plegarà fins a 8:45 del vespre. Arribarà a casa cap a 9:00. Perquè, com hem dit, entre Mollet, on hi ha l'oficina, i la Roca, hi ha uns 25 minuts en cotxe. Continuem. El Lluís deixa la seva mare al mecànic i se'n torna a casa a canviar-se, perquè a 8:00 del vespre ha d'anar a entrenar a Humble en un poliesportiu que té molt a prop de casa seva, a 1 minut a peu. Abans, però, ha de portar a casa la senyora que cuida els avis. La dona viu al nucli de la Torreta, que està a uns 3 quilòmetres de la Roca. El Lluís festeja amb la filla de la cuidadora i a casa el sap greu que hagi de tornar amb transport públic. Mare i filla són brasileres. Poc abans de 8:00, just quan el Lluís està marxant a portar la senyora que cuida els avis al nucli de la Torreta, la Roser torna del mecànic i coincideixen al carrer Canigó el Citroën Xara Picasso reparat, el Renault Clio del Lluís amb la cuidadora dins i el Seat León de color negre. Són carrers molt estrets on només hi passa un cotxe i normalment només hi aparquen veïns. Al davant del Seat León, que no és dels que estan aparcats a la zona habitualment, hi ha l'home amb vestit negre i camisa vermella.
3: L'home de la camisa vermella amb el buf negre, quan va veure el cotxe el meu pare que arribava, que era la meva mare que venia del mecànic, doncs aquest home va entrar corrents al cotxe. Jo vaig entrar al meu i em vaig posar, vaig baixar la baixada, però com que hi havia la meva mare parada per entrar al garatge, jo em vaig quedar paral·lel amb el cotxe que estava mal aparcat, el Seat León. I en aquell moment jo els miro, ens vam clavar la mirada, no sé si van ser 5-10 segons, però va ser molt intens. Veus que hi ha molta gent al cotxe, això és una altra cosa, una altra dada important. Jo vaig veure molta gent al cotxe. No sé, no vaig saber dir quantes, però mínim 5 perquè estava el cotxe ple.
2: En una situació així, vosaltres tindríeu retentiva? Us en recordaríeu de les cares, de les matrícules? Us hi hauríeu fixat? Ja ho veurem. Un detall del cotxe, que en aquell moment tenia una finestra abaixada. Era tot ell de color negre. No només la carrosseria, sinó també els vidres, que estaven tintats, tant els del davant com els del darrere. Més coses. El Lluís espera que la seva mare entri el cotxe al garatge i després comença a circular en direcció a la Torreta. Marxa intranquil pels homes que ha vist dins del Seat León, sobretot pel de la camisa vermella.
3: Aquella cara se'm va quedar gravada, perquè va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. La forma dels pòmuls em va quedar molt, molt gravada, la forma dels pòmuls, la mirada. Una mirada desafiadora, una mirada xulesca, una mirada de superior. Era bastant corpulent, era bastant més alt que jo. I una mirada de superioritat, una mirada de força.
2: A 8:05, el Lluís torna de portar la cuidadora a la Torreta i aparca el cotxe. El Seat León encara hi és, però ara està buit, no hi ha ningú a dins. El Lluís té pressa per no arribar tard a Humble.
3: I a vestit d'entrenament vaig corrents al poliesportiu, que estava un minut de casa, i mai sabré per què. Arribo a l'entrenament, saludo tothom, i em ve una cosa al cap, mai sabré per què, que haig d'anar a casa a dir-li a la meva mare que quan havia aparcat el cotxe, quan arribo a aparcar el cotxe abans d'entrenament, el cotxe estava buit. I dir-li, mira, que abans t'he dit que hi havia gent rara per aquí, tranquil·la, que ja no estan al carrer. Vull dir, que el cotxe no hi ha ningú.
2: El Lluís saluda tothom a l'entrenament, però no s'hi queda. Gira cua i torna cap a casa. va cap a la porta que està al costat del garatge, la del carrer Canigó, la que dona a unes escales que pugen a l'habitatge. Així que posa els peus a dins, es queda garratibat.
0: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Ara hem de retrocedir en el temps uns minuts i ens hem de situar en el moment en què Lluís ha marxat a portar la cuidadora dels avis al nucli de la Torreta, a 3 quilòmetres de distància. Si us recordeu, abans de marxar cap a la Torreta, l'últim que ha vist el Lluís és com la seva mare entrava al garatge. Ell no ha vist el que ha passat a dins.

0: grites que te mato. No grites que te mato.
1: ¿A qué hora viene tu marido? Lo sabemos todo de su trabajo y de tus hijos. No mientas, que lo sabemos todo.
2: Un cop baixa del vehicle, l'assalta un individu que va posar amb el rostre així tapat i l'agafa fort, ella doncs es mira d'alliberar i llavors ve un altre individu que l'ajuda a reduir-la, la senyora Roser.
3: Aquest que hem sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que és l'investigador que va portar el cas. Els dos homes han fet caure la Roser a terra, li han lligat les mans per darrere i li han posat cinta americana a la boca. Van armats i amb la culata de la pistola li han donat un cop molt fort a la cella esquerra. Li han trencat les ulleres de veure-hi. Després l'han obligat a pujar les escales fins al pis i entrar-hi.
1: ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde están los abuelos?
3: Els assaltants s'adonen que la Roser no pot parlar perquè li han tapat la boca amb cinta americana i li treuen. Ja us hem dit que els avis feien vida a la cuina. El pare de la Roser sent els crits i s'acosta a l'entrada. Un dels dos homes li clava un cop i el fa caure a terra. Li lliguen les mans amb cinta americana i van a buscar l'àvia, que està en la cadira de rodes.
2: Mentre estan allà, doncs, amb la Roser, doncs, li pregunten que qui falta per venir, en quina hora ha de venir, i que si en quina hora vindrà també el Jordi, que el Jordi fa referència a en Josep, però que ells en aquell moment estaven confosos, nerviosos, i estaven dient Jordi. I finalment, doncs, estan allà esperant i arriba el Lluís, el Lluís fill.
3: Ens havíem quedat aquí quan el Lluís torna de sobte de l'entrenament.
4: És a l'entrada de casa. I em trobo en la situació cara a cara, amb tots. Ells es queden sorpresos perquè no... Què fas tu aquí?
5: I lligats com?
4: Amb cinta americana.
5: Amb les mans?
4: Les mans, els peus... La boca no ho recordo, però... Bueno, no, la boca no, perquè ma mare va cridar quan estava tornant en si, la meva mare estava cridant.
3: Un dels segrestadors ha donat al Lluís un fort cop de culata a l'esquena.
4: Em desperto cara a terra, lligat de mans i peus, totalment. I jo molt mal d'esquena, el cop de culata, tinc una marca fins avui, i tenia molt mal d'esquena, patades en el cos. Me'n recordo que de seguida crido, li dic a la meva mare, no, estic bé, estic bé, perquè la sentia cridar, pobra, patir, i per deixar-la més tranquil·la, li deixo clar que estic bé.
3: El que acabem de sentir passa a 8:15 del vespre del dijous 5 de març del 2009.
4: Un dels segrestadors, que era el més alt, el més corpulent i el més violent, m'agafa per l'esquena, per la camisa, com un sac de patates, tira una mica més endavant, que és on hi havia el meu quarto, obre la porta del meu quarto i em tira com un sac de patates. I entra i tanca la porta. I m'assenta en el meu llit i me recordé tota la vida el tamany de la seva mà, que era immensa, i comença a donar-me bufetades del dret, del revés, sense parar. Pa, pa, sense parar. I cridant que on està el Jordi, que el Jordi té molts diners, i jo he perdut, perquè... Torno a d'allò. En aquell moment no havia caigut amb el succés del matí. Però jo dient-li que aquí no hi ha cap Jordi, que aquí esteu buscant, us heu equivocat. No, que tu padre trabaja en el banco y tiene mucho dinero y sabe lo de la caja fuerte.
3: Tingueu en compte que quan els segrestadors parlen del Jordi s'equivoquen i es refereixen al Josep, al pare.
4: Comences a lligar caps. I ja dius, ah, vale, si és por el banco, vale. Ahora lo entiendo. I seguia donant-me bufetades sense parar. He dit que el tamany de la mà se m'ha quedat gravada un home alt com aquesta porta i corpulent. I bé, i de cop a la porta entra el del tratge negre amb la camisa vermella i fa calmar aquest altre segrestador. La calma i li diu. Diu que no ho veus que està lligat? Para ja. D'una manera em va defensar, no? I bé, i mentrestant veig que estan portant els meus avis i la meva mare en el quarto del fons, que era el quarto del meu germà mitjà, i a mi m'agafen i em porten allà i tanquen la porta.
6: I'm ready, my lord.
7: Crims amb Carles Porta.
3: Abans de quedar tancat, el Lluís ha pogut comptar 4 assaltants. No els ha vist la cara perquè van tapats en passar muntanyes i s'ha fixat que porten guants de làtex.
4: De la camisa vermella tenia una estatura una mica normal, potser una mica més corpulent del normal, però el que sí que crida l'atenció era un altre dels segrestadors que sí que era molt més alt, molt més corpulent i més fort. Es veia molt... I aquest realment era el jefe de la banda, el de la mà grossa, el que tenia la mà grossa, que no parava de donar-me bufetades. I llavors hi havia dos nanos més, més petitons, més esquifits, diguéssim, que eren els peons, i que tenien 20, 22 anys. I un era més moreno i l'altre era... no era moreno.
3: Recordeu que abans us hem dit que la parella del Lluís i la mare d'ella, la senyora que cuidava els avis, eren brasileres?
4: Jo vaig aprendre a parlar portuguès cap al 2007, 2008. En aquell moment ja parlava i entenia el portuguès perfectament. I entre ells, jo callat, entre ells jo sentia tot el que deien, no? Una curiositat és que un dels dos peons que dic, dels dos joves que hi havia, un d'ells el tenien bastant com marginat, no? I feia molta broma amb ell. I se n'enreien d'ell i feien bromes, no? Bé, bàsicament això, i que busca aquí i busca darrere els quadros, a veure on talla la caixa forta, perquè buscaven una caixa forta dins de casa. Mai sabré per què, però des de petit, que sempre, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció al Brasil. El fet d'aprendre portuguès va ser, no sé, des dels 14, 15 anys, que quan va començar a haver internet, de seguida vaig començar a investigar, vaig comprar un diccionari, vaig començar a aprendre portuguès per la meva banda, però per casualitats de la vida vaig començar a fer amistats brasileres, vaig començar a aprendre portuguès, i el fet de tenir una parella brasilera ja em va ajudar més.
2: Per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Per tant, nosaltres ja agafem una línia que diem estem buscant brasilers, perquè l'home ho té clar, claríssim, sap que són brasilers.
3: No tots parlaven portuguès.
2: I uns altres que són argentins, perquè també, no?, l'accent aquest, que això, que és argentí, etc., per la manera de parlar, etc.
4: L'argentí calmava el segrestador més violent.
3: Recordeu que els segrestadors preguntaven on era la cuina i els avis.
4: I com sabien que estaven a la cuina?
3: Entre l'accent brasiler i tots els detalls que sabien de l'organització familiar, és fàcil lligar caps, però no correm. Fa prop de 3/4 d'hora que el Lluís, la seva mare, la Roser, i els dos avis estan retinguts per 4 assaltants. Encara han d'arribar el pare i el germà del Lluís, l'Albert. Quan falten 3 minuts perquè toquin les 9 del vespre, se sent la porta del garatge.
4: De seguida comencen a tancar llums, tancar portes, i el segrestador violent obre la porta, ens amenaça amb l'escopeta, que no diguéssim res, que si no, que passaria alguna cosa, no? El meu avi estava estirat en el llit. A mi, en un primer moment, em van assentar, però com que em feia tan mal l'esquena, els vaig demanar que m'estiressin, van estirar-me al costat del meu avi, però estàvem lligats de peus i mans. No hi havia manera de poder-nos moure ni res. I la meva mare estava sentada davant de la meva iaia, que anava en cadira de rodes.
3: Al garatge, el Josep, el pare, acaba de tancar el cotxe i es disposa a pujar les escales.
4: Totes les llums apagades, al meu pare li va estranyar molt l'estrany, perquè mi mare l'esperava per sopar, hi havia els meus avis, que els meus avis no anaven a dormir tant d'hora. I li va cridar molt l'atenció. I va començar a cridar la meva mare, Roser, on estàs, Roser?
3: Però la Roser no contesta. Llavors veu sortir de la penombra un dels segrestadors que li fa el gest de callar, al mateix temps que un altre li tapa la boca amb la mà. El Josep no pot respirar i això l'angoixa. Es regira i aconsegueix treure's de sobre el segrestador. La resposta és una trompada a la zona lumbar dreta que el tomba a terra. Amb la patacada li cauen les ulleres i se li trenquen.
4: Se'l van endur a la cuina i allà li van dir que volien els diners del banc i que ens tenien segrestats, que ens tenien, a tota la família ens tenien a retinguts a una altra ubicació. Que el meu pare de seguida es va rendir, no? Però els hi va dir que la caixa fins demà a les 8 de matí no es podia desbloquejar. No es podia obrir la caixa amb els diners. Vull dir, no podien marxar en aquell moment a la sucursal, obrir la caixa, donar els diners i que s'acabi tot. Els segrestadors li van dir que nosotros sabemos que tú abres la caja cada día a las 8:30 y que a las 8:45 la tienes abierta y que sabemos que algún día llegas antes al trabajo, antes de lo normal. Vull dir que el tenien vigiladíssim.
3: Els segrestadors expliquen al pare quin és el pla per anar a robar els diners. Li expliquen que vigilaran la família tota la nit i l'endemà, a primera hora del matí, dos dels segrestadors marxaran amb ell cap a la sucursal per obrir la caixa forta i endur-se'n els diners. Els altres dos assaltants es quedaran amb la resta de la família i un cop tinguin el botí, els alliberaran a tots. Si el pla falla, les conseqüències poden ser funestes. Després d'explicar-li tot això, porten el pare de la cuina al dormitori amb la resta de la família.
4: Tota la camisa trencada per aquí davant, i, bueno, es veia sense ulleres, es veia bastant abatut, pobre, no?, evidentment. I vam entrar en allà al quarto, ens van tancar, i el meu pare va explicar la situació, no?, que tindríem que passar tota la nit allà tancats, i que l'endemà se l'emportarien al banc a agafar els diners. I en aquell moment el meu pare li ve el cap, que devenia el meu germà mitjà, l'Albert, que arribava cap a les 10.
3: El pare demana als segrestadors que no li facin a l'Albert el mateix que li han fet a ell, que just quan el fill obri la porta ell l'advertirà que estan retinguts i que no cal agredir-lo. A les 10 del vespre es torna a sentir la porta del garatge.
4: Se sent la porta, se sent ell com puja i com posa la clau, el meu pare crida i diu: Albert, no t'assustis, rendeix-te perquè estem retinguts, hi ha gent aquí a casa.
3: L'Albert obre la porta de casa a poc, els llums estan apagats.
4: Quan tanca la porta, el mateix que el meu pare, un per darrere l'agafa de la boca i li donen un cop a l'esquena i també amb una pistola li donen un cop de pistola aquí en el front que li va provocar un petit trau. Clar, jo també me recordo que quan arribem al quarto el meu pare com reclamant, no? Tipo, que no feia falta que li donés el cop a la cara. Ja estava retingut, i ens havíem entregat, no? Me recordo d'aquest moment de frustració, de que sobrava la violència. En aquell moment havia sobrat perquè ja ens havíem entregat.
3: Passen pocs minuts de les 10 del vespre i tota la família està retinguda a casa amb 4 segrestadors. Recordeu que al pis de sobre dels Borrell Bracs hi vivien els tiets?
4: Els tiets entren per la porta del carrer de dalt. Se sentia la porta al garatge, se sentia una trucada. És la tieta, és la que viu a dalt. Vale. I es quedaven tranquils, se sentia la porta del carrer de dalt i se sentia la tieta com pujava. Se sentia el tiet, que també era banquer, precisament, i també arribava més tard. I s'anaven comunicant de tots els moviments que hi havia pel carrer.
3: Els segrestadors es passen tota la nit trucant. La família pensa que hi pot haver algú més a fora. La nit del 5 al 6 de març del 2009, a casa dels Borrell Bracs no passen les hores. Quarts de 12 de la nit.
4: Un obre la porta i ens pregunta on estan els puros. I clar, és una pregunta que a casa ningú fumava, i el meu pare sí que recordo que en un calaix ell sempre ha anat guardant puros que li regalen un casament o qualsevol d'allò. I tinc la imatge que un dels calaixos del seu armari tenia puros. I com ells sabien que hi havia puros. Doncs bé, de cop apareixen fumant puros i bevent-se whisky que hi havia en el menjador.
3: No només van beure whisky.
4: Aquella nit la meva mare havia fet una cassola de conill. Vull dir que ells van sopar el conill de la cassola i van vèncer els whiskies i van fer una bona festa.
3: Mentre els segrestadors estaven de festa, la família Borrell Bracs continuava tancada al dormitori.
4: Ens van deixar anar un cop al lavabo, vigilats per darrere, evidentment, i aigua. Ens oferien whisky, però evidentment no estaven per whisky. I vam veure, sí, un cop sí que ens van donar aigua, però de menjar, res de res.
3: Una hora després, a quarts d'una de la matinada, puja la tensió.
4: Obren la porta del cop i volta i era l'home més gros, més corpulent, amb l'escopeta retallada, tanca la porta i ens comença a apuntar a un per un que si va tot malament que ens matarà a tots, que volem els diners, que no diem res. Bé, li va agafar un rampell. I de cop, un altre cop, el de la camisa vermella torna a obrir la porta i el torna a calmar, el torna a treure del quarto, ens diu que tranquils, que no, ningú prendrà mal si aconsegueixen els diners, que només volen els diners. Però clar, aquesta, clar que t'apuntin amb una escopeta retallada en aquells moments era... no podíem estar molt tranquils, no? I ens tornen a tancar.
3: Els segrestadors no els deixen descansar en tota la nit. Es tornen a endur el Josep, el pare, unes quantes vegades a la cuina.
4: I quan li van demanar el mòbil al meu pare, i el meu pare va dir que no tenia mòbil, i van fer un comentari estil... I com un director de banco no tiene ni mòbil, no tiene caja fuerte, anda con un Citroën Picasso, vaya mierda director de banco.
3: A l'habitació on està tancada la família s'imposa un estat de terror psicològic.
4: Durant la nit, aquest, el violent, està sentat en el passadís davant de la porta del quarto on estàvem retinguts i obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec-crec, crec-crec, i crec-crec, i crec-crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: La família estava en estat de xoc.
4: Alguna coseta baixeta, dèiem, però no, el 99% del temps era en silenci. La meva iaia pobreta sí que en algun moment li agafava algun rampell i començava a cridar. Malparits! Foteu-el fora de casa! Foteu el camp de casa! I, clar, era, això també va passar dos o tres cops. I com li feies entendre a la gent, com els hi feies entendre als segrestadors que la pobra dona no entenia molt el que passava, no? Però clar, ella cridant a les dues, a les tres de la nit, t'assusta, perquè a veure si passa alguna cosa, no? A veure si algú ve a veure què passa. Bàsicament perquè el segrestador violent, el corpulent, a la mínima que li semblava algun soroll o alguna cosa, entrava a l'habitació, tancava la porta i ens començava a amenaçar amb l'escopeta. Per tant, de seguida, teníem clar que teníem que estar callats.
2: Pensem tota una nit amb unes persones armades, val? Aquí havia una pistola i havia una escopeta retallada, que van emmascarats, que estan traient de quan en quan pues, el senyor Josep, per tant la família que es queda a l'habitació, la percepció de què està passant, què pot passar, què li poden fer, dic una mica tot el que et passa pel cap, i sobretot estem parlant que hi ha dues persones d'avançada edat i que no estan en una situació còmoda ni idònia per reposar ni descansar. A part dels problemes físics que poguessin tenir a l'època, doncs també que no se'ls està, diguem, tractant correctament. Llavors, en tota aquesta situació d'angoixa, va passant la nit, els atracadors doncs, van bevent i fumant, etc.
3: En una de les ocasions en què els segrestadors s'emporten el pare cap a la cuina, l'alliçonen sobre el que haurà de fer l'endemà al matí.
4: Ell ha de fer el soroll que fa sempre en el mateix horari. S'ha d'afaitar, s'ha de vestir, s'ha de posar la corbata, ha d'obrir la porta del garatge a la mateixa hora que sempre. I tot això ho van estar parlant durant un bon rato. Després ell va tornar a l'habitació, ens ho va explicar, tot el procediment que s'hauria de fer.
3: L'activitat diària a casa de la família Borrell Bracs comença a les 5 de la matinada. Aquell dia no serà diferent.
4: Ma mare sortia a les 5 del matí a treballar i al voltant de les 5 del matí se sent la porta del garatge, que surt el cotxe de ma mare, es tanca la porta del garatge, ells fent com si fos una vida normal. I a les 5 del matí es va fer aquest moviment. Se sent la porta del garatge, se sent el cotxe de la meva mare i com treuen el cotxe i com es tanca la porta. Ho fa un d'ells. No sé si un dels que estava a casa o un dels que estava fora. Perquè com que estàvem a dins de l'habitació, no, això no, és una dada que no l'hem sabut mai. I a les 6 agafen el meu pare i l'obliguen a fer la rutina, que és afaitar-se, el soroll de la afaitadora elèctrica, i la dutxa, tot el procediment de cada dia. Canviar-se, li van obligar a posar una corbata, petits detalls, ell sempre anava amb corbata, eh? Però que no sé, és un... detalls que ells ho tenien tot mil·limetrat, era tot molt minuciós.
3: Els segrestadors tornen el Josep al dormitori i esperen que es facin 7:15, que és l'hora que el banquer surt sempre de casa per anar a treballar.
4: Mentre arribava a les 6:30, els segrestadors no paraven de preguntar la quantitat de diners que podria haver-hi en la caixa forta, quants bitllets de 500, si hi haurien monedes o quina quantitat, ells preocupats pels diners. Quantes bosses de basura necessitaria per posar els diners dins de les bosses i ser més fàcil a l'hora de... I quan va ser les 6:30, un dels individus va cridar «Vámonos!» i en aquell moment doncs, van agafar el meu pare i se'l van endur. I un dels que es quedaven li van dir «Acuérdate que me quedo con tu familia». Vull dir, que et quedi clar que qualsevol cosa que facis malament, que sàpigues que jo em quedo aquí amb la teva família. Aquest era el violent, el més violent. Per tant, l'amenaça va quedar allà. I llavors el de la camisa vermella, com sempre, calmant els ànims i dient-li, no?, tranquilo, que solo queremos el dinero, no le pasará nada a tu familia. Vull dir, sempre el yin i el yang, no?
3: Però el de la camisa vermella marxa amb el pare.
4: Llavors, baixen, treuen el cotxe del meu pare, com sempre, obren la porta al garatge, treuen el cotxe, tanquen la porta al garatge, i llavors el meu pare el pugen en el cotxe negre.
3: Fixem-nos bé en els moviments que fan en aquest moment els segrestadors.
8: Els dos segrestadors que s'emporten al Josep són el de la camisa vermella i un dels dos subalterns més jovenets. I a casa dels Borrell s'hi queden el violent i el quart individu, que també sembla que es limiti a obeir ordres. El Josep el porten al garatge, sí, però no el fan pujar al seu cotxe. El fan pujar al Seat León de color negre, on hi ha un altre individu. És el cinquè dels atracadors que no ha sortit a escena fins ara. Al Josep li crida l'atenció que el vehicle té els vidres entelats com si algú hi hagués passat la nit a dins. Al Seat León hi van el Josep i dos dels segrestadors. El cinquè individu, el que ha vist ara per primera vegada, condueix el Citroën Xara Picasso.
2: Seguint a la Picasso, que la condueix un dels atracadors, doncs el Seat va darrere. A les afores de, diguem, el nucli central de la Roca, doncs allà en una plaça deixen el vehicle estacionat, el Citroën Picasso, i tots pugen, bueno, pugen que queda, puja al Seat León. I amb el Seat León se'n van fins a la sucursal de Mollet del Vallès.
3: Ara ja van tots al Seat León, el Josep i els tres segrestadors que el porten a la sucursal per agafar els diners. El Josep va amb el cor encongit, està molt nerviós. Tot i això, es fixa que a la jaqueta del conductor, a l'esquena, s'hi veu una bandera. Li sembla que és la del Japó. Trigaran mitja hora a arribar a l'oficina de Mollet del Vallès. Mentrestant, a casa dels Borrell Bracs, la tensió continua en augment.
4: En aquell moment, en el meu germà i a mi ens treuen del quarto, ens treuen de l'habitació on estem amb la meva mare i la iaia i l'avi, ens posen a l'habitació del davant, amb un llit individual, els dos estirats cara avall, un al costat de l'altre, així, i amb l'escobeta retallada apuntats. Aquí va ser el moment més que més va marcar, no?, perquè estàs molt rato apuntat amb una escopeta retallada. Però en aquell moment no ets persona, no recordo tenir res en el cap. En aquell moment estàs allà esperant i el destí, i que vagi tot bé, però que no saps com acabarà. Perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estant apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i esperar. Van quedar que abans de les 8 es tenien que fer una trucada definitiva per saber si havien aconseguit els diners o no. I el resultat era clar. Si havien aconseguit els diners, ells marxarien i si no, doncs començarien a buidar l'escopeta, no?
3: Durant aquesta mitja hora, els segrestadors es truquen unes quantes vegades.
4: On esteu? Estem a l'altura de Vilanova. Estem a l'altura de... Estem entrant a Mollet, ja. Tot el rato comunicant-se.
3: Tot el rato comunicant-se. Ja veureu per a què serveix aquest tot el rato comunicant-se. Un incís abans de continuar. Els segrestadors han pres les seues precaucions. Tota la nit han dut passamuntanyes i ara, per anar a la sucursal, s'han emblanquinat la cara i s'han disfressat.
2: Quan van al banc per obrir les caixes fortes, ells van caricaturitzats, es fiquen una perruca, es fiquen un bigot, etc. No?
3: Això complicarà bastant la vida dels Mossos, però ja hi arribarem. You want
7: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
3: De moment, el Josep i els segrestadors arriben a la sucursal i aparquen al davant.
2: Un cop estan a la sucursal de Caixa Catalunya, el conductor baixa a fer unes voltes de vigilància pels voltants de la sucursal per verificar que tot està correcte, que tot és tranquil i que ningú s'ha alertat de la situació. Mentrestant, continua esperant el senyor Josep dins del vehicle fins que ja diu, bé, ja és l'hora, que més o menys jo tinc que obrir. I llavors ell baixa, se'n va cap a dins de la sucursal, desconnecta l'alarma, obre la caixa forta, pensem que la caixa forta té un retard de 10 minuts, llavors, per tant, obres la caixa forta, t'esperes els 10 minuts per poder-la, diguem, obrir, i amb unes claus que vien a la caixa forta, ell acciona el retard de 10 minuts de dos caixes automàtics que vien en aquella sucursal.
3: Mentrestant, a la Roca del Vallès, a casa, el Lluís i l'Albert estan bocaterrosa i apuntats pel segrestador més violent de la banda amb una escopeta retallada. En aquell moment, l'atracador està molt nerviós. A la sucursal, el Josep ja ha obert la caixa forta i ha començat a posar els diners en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan estan plenes, el Josep surt de l'oficina. No ho sap amb exactitud, però està segur que està portant més de 100.000 euros als segrestadors, 50.000 a cada mà. El Josep no sap la xifra exacta, podria ser superior, però el cap només hi té la família. Ha de sortir tot bé perquè té el convenciment que si alguna cosa falla, els segrestadors són capaços de tot. I en aquell moment passa una cosa que no estava prevista.
4: Es creua un company seu que feia treballar. I el meu pare, òbviament, totalment trastornat, li comença a cridar que marxés corrents a la sucursal del costat, que hi ha hagut una baixa i anava a suplir la baixa, i que hi vagi corrents.
3: Els segrestadors observen l'escena des del Seat León. El Josep està molt nerviós i no sap si el treballador ha notat alguna cosa. Ja falta molt poc per a les 8 del matí, que és l'hora clau, i a casa dels Borrell Bracs la tensió està al nivell màxim.
4: Tot el rato s'havien comunicat, però entre les 7.50 i les 8 es van deixar de comunicar. Clar, et pots imaginar el nerviosisme dels segrestadors que estaven a casa.
3: Sabeu com van anomenar els investigadors aquest cas?
2: El vam anomenar cas Bandits, que surt el Bruce Willis, no? I que es dediquen a atracar bancs i que fan això, no? Que segresten a la família del director i el dia següent van i obren la sucursal mentre està la família retinguda i roben el d'això. Però en aquella pel·lícula el rol dels atracadors és un rol professional, amb calma, amb tranquil·litat, etc. Aquí no, aquí de moment és tot imposar la por i l'agressivitat i sempre colpejant.
5: Doctor Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense, què aconsegueixen els segrestadors aïllant tota la família en una habitació i no donant-los res de menjar durant tota la nit? O sigui, només els van donar aigua una vegada i els van deixar anar al lavabo també una vegada.
9: Bé, amb situacions de segrest, amb situacions on diguéssim, hi ha un dominant o uns dominants i uns dominats, no? Diguéssim que el que fa la deprivació sensorial o el que fa el debilitar fisiològicament a les persones és fer-les més vulnerables. Per tant, el que es aconsegueix no donant menjar, no permetent que algú dormi, no permetent o fent-ho molt puntualment que evacuïn les seves necessitats fisiològiques o que puguin moure's lliurement, controlant i minimitzant aquests fets tan necessaris, el que faran és bé anar sotmetent cada cop més a les víctimes i tenir-les més a disposició. La submissió implica el major control amb el mínim esforç per part d'agressor o agressors.
5: I amb això poden canviar la seva voluntat, també, o la capacitat crítica?
9: Si és molt intensa la pressió i si és molt intensa la privació, i això vol dir que segon a segon, minut a minut, es va visquent aquesta situació de tensió, o es perllonga, no?, hores, dies, cada hora o cada dia que es perllongui més, probablement més vulnerables seran les persones, diguéssim, sotmeses a aquest règim de pressió. Evidentment, si hi ha una situació crítica, una situació amb què la supervivència es posi en joc, deixa d'actuar tant el raciocini i ja passa a actuar, diguéssim, l'adaptabilitat del subjecte al que pugui significar viure o no viure. Per tant, ja és una qüestió de supervivència pura i dura, no?
5: Clar, aquí tenim 12 hores de pressió, tota una nit, amenaçats sota pistola.
9: Bé, és una situació com aquesta, és una situació de tensió, d'alta tensió. Per tant, quan hi ha tensió i quan hi ha risc per la vida, no hi ha mediació, no hi ha diàleg, hi ha sotmetiment, per tant, adequació total al que els agressors o el grup agressor decideixi, no? Hi ha una indefensió presa, que es diu en psicologia. Quan un fa una cosa i el resultat no és l'esperat, deixa de fer-la i el resultat tampoc és esperat, és a dir, quan la resposta davant d'un estímul o d'una actuació mai és la mateixa, per tant no podem preveure el futur, el que es fa és indefensió presa, és a dir, no ens movem i per tant assimilarem els cops o el maltractament d'una manera passiva perquè no hi ha manera de poder-ho evitar. Perquè ho comparem, seria una mica comparable a un llarg procés de maltractament entre éssers humans, al fi de la qual pues, ve la dona o el grup o els rehens pues, es veuen ja, diguéssim, sense cap mecanisme d'afrontament ni de resistència, perquè facin el que facin, la resta, els agressors, continuaran dominant. Per tant, és inútil fer cap gest, diguéssim, de modificació de l'entorn, no?
5: Això explicaria el que deia el fill de Lluís, que explicava que el 99% del temps van estar callats.
9: Bé, és que quan es dona una situació de desigualtat, una situació amb la que no hi ha diguéssim, equiparació entre l'emissor i el receptor, no hi ha un paral·lelisme, és millor atendre a les indicacions de la persona que en aquell moment té un rol dominant. Per què? Perquè probablement la nostra supervivència, la nostra integritat, probablement s'allargui més d'aquesta manera que mostrant confrontació, si no ens portarà res, clar.
5: En aquest grup el que observem és que n'hi havia un dels segrestadors, atracadors, que feia de dolent, que era molt agressiu amb les víctimes, i després n'hi havia un altre que el calmava. És un repartiment de rols habitual en un grup delinqüencial?

0: la família víctima d'aquest segrest, doncs els van tenir tancats en una habitació, no els hi van donar menjar, només aigua. En canvi, els segrestadors van fer tot el contrari, es van menjar el conill que havia preparat la Rosa per sopar i es van dedicar a beure whisky i a fumar i a regirar-ho tot. Què demostra aquesta conducta?
1: El que demostra probablement en bandes delictives és experiència, és bon maneig de la situació i davant de les víctimes, doncs, control en tot moment del que estan fent. Per tant, fins i tot una aparent posició lúdica o de relax, no? Això suposo que per les persones sotmeses sempre és perillós, perquè una persona relaxada, una persona, diguéssim, que és capaç d'actuar amb parsimònia i amb autocontrol, probablement pot arribar més lluny fent mal, no? No per als estreps, no. I això jo crec que sempre és més perillós que una persona inestable.
0: Podríem parlar que hi hagués entremig del grup de segrestadors algun perfil, algun psicòpata?
1: Bueno, podria ser que hagués o bé trets psicopàtics, o bé un perfil psicopàtic, o bé trets mixtes de personalitat. Però el maquiavelisme i la fredor emocional probablement formarien part d'un grup així, no?
2: Els atracadors de la pel·lícula Bandits ho tenien tot controlat, fins i tot els girs inesperats de guió. Els segrestadors de la família Borrell Bracs, de La Roca, ho tindran tot igual de controlat? Es deu haver adonat d'alguna cosa el treballador de Caixa Catalunya que ha aparegut accidentalment en escena? Sonarà el telèfon a les 8 a la casa de La Roca on està retinguda la família? Ho sabrem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Guionistes: Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Lídia Orriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. A aquesta hora els bombers donen per superat el moment crític de la jornada d'avui contra els incendis amb diversos focus simultanis. Les autoritats fan una crida a la prudència davant dels dies de risc molt alt que encara han de venir. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
2: Bona nit, els cossos d'emergències donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà i el de Sentmenat han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles i Aiguamúrcia les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, que demanen, això sí, màxima prudència per als pròxims dies. David Borrell, cap del cos, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Dos incendis que pitaven molt malament i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
4: Donades les altes temperatures, molta precaució, molta prudència i, sobretot, evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
2: Àlex Giral, Robert.

0: Catalunya Ràdio, Cerdanyola del Vallès.
1: A Navarcles, al Bages, diuen els bombers que l'incendi ja està en vies d'estabilització. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. Si el bon pronòstic de l'incendi que ja es troba perimetrat ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert que demana alhora no acostar-se a la zona afectada. En parla 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
3: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
2: L'actuació dels ADFs i també els pagesos ha estat clau per aturar també les flames. És que hi han vingut fins una trentena de tractors a segar els camps per protegir les granges. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sant Fruitós de Bages.
1: I l'incendi a la Serra de Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès té bon pronòstic. Segons els cossos d'emergències, els bombers hi han treballat amb una quarantena de dotacions. Les flames han calcinat de moment una setantena d'hectàrees i Protecció Civil acaba de desconfinar les 1.600 persones de municipis com ara Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. L'última hora, unitat mòbil al Montmell, Xavier Espel i Jordi Barranca.
4: Bona nit. Aquest incendi del Pla de Manlleu al terme municipal d'Aiguamúrcia, a la comarca del Camp, té un pronòstic favorable i està en vies d'estabilització, en paraules dels bombers. De fet, en aquest sentit, fa pocs minuts s'ha enviat un missatge és alert informant de l'aixecament del confinament. Bones notícies, per tant, per veïns com el Marcos i la Jèssica, que han viscut durant tota la tarda preocupats.
5: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
6: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
4: Un espai natural aquest de la Serra del Montmell, al qual, per cert, demà no s'hi podrà accedir. Xavier Esbel, Jordi Barranca, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio del Montmell.
1: I a Mollerussa, els bombers treballen per extingir un foc d'un altre tipus, crema en aquest cas a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat. Ha cremat també un camp del costat. De moment, l'incendi només afecta l'exterior de la fàbrica a Lleida. Júlia Albacar.
7: Bona nit. El foc ha començat sobre 7:45 del vespre a l'exterior de la indústria on cremen bales de paper. De moment, no hi ha afectació a les naus de la fàbrica, però les flames sí que han arribat a un camp del costat que ha cremat. Hi treballen 18 dotacions terrestres dels bombers. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: I ara els esports amb Sergi Andreu.
8: Alexia Putellas ha estat presentada avui com a nova jugadora del London City amb una durada de contracte sense especificar. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, és nou jugador de l'Espanyol. Format al Corinthians, arriba cedit pel PSG. L'última temporada ha jugat al Braga, de Portugal. També en futbol, aquest dimecres tenim jornada de descans al Mundial, abans dels quarts de final, que comencen demà, i on s'enfrontaran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. En ciclisme, triomf pel neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Traen manté el mallot de líder. I ha abandonat Alex Molinar per una forta caiguda en els últims quilòmetres que li ha fracturat el dit d'una mà. I la penya ha fet oficial el fitxatge d'Isaac Nogués. L'escorta torna a Badalona després d'una temporada al València. Signarà per dues temporades.
9: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Visca la ciència. Endavant, Barça.
10: El búnquer.

0: 1452. Anciano, República de Florència, actual Itàlia.
1: Ja tornem a ser Itàlia, punyetero?
0: Bueno, ja no és ben bé Itàlia perquè no existeix encara. Bueno. Però som a la República de Florència, que és ben bé com ens la imaginem, eh? Una capital esplendorosa envoltada dels poblets típics de la Toscana, farcits de vinyes, oliveres i xiprers. Oh. Anciano és un d'aquests pobles. En una austera casa de pedra, als afores, hi ha nascut el nostre protagonista.
1: Bueno.
0: Es
1: plor
0: diu...
1: normal, un plor normal.
0: Un plor normal, sí, en principi el nen està bé. Es diu Leonardo i és el fill il·legítim d'un ambaixador florentí i una jove camperola.
1: Com de jove? Jove camperola vol dir més jove que el pare?
0: Aviam. Ell és ambaixador.
1: Val.
0: Ja saps que no, sí, és, no és no. Un càrrec que... es fa 18 anys i l'han fet ambaixador.
1: No. No.
0: Ell és granadet. Ell ronda els 50 anys.
1: Val.
0: I ella? Ella menys, ella.
1: Menys de 50.
0: Menys de 50.
1: Menys de 50, sí,
0: però
1: perquè...
0: també té un 5, eh? També... Oh, no!
1: És el 5 va darrere?
0: El 5 va darrere, sí.
1: Bueno, no passa res.
0: No pot ser 45.
1: Sí, tant.
0: Sí,
1: però que en aquella època era estrany tenir un fill amb 45, era molt perillós.
0: Sí, no, no.
1: Bueno, llavors deuen ser 35.
0: Bueno, no, també és perillós tenir un fill amb 15.
1: Per altres motius.
0: Sí.
1: L'ambaixador va molt fort, eh?
0: Sí que va fort. La pobra mossa no es pot fer càrrec del nen.
1: No, clar.
0: De manera que el seu pare, encara que sigui un faldiller sense escrúpols, decideix endur-se-la al seu castell i cuidar-lo com si fos seu. Bueno, és seu, de fet, és seu.
1: Sí, sí, però la cara de la dona ha de ser un poema, eh? Mira, nena, porto un fill, però tranquil·la, que no és teu.
0: Per sort, el pare no té dona. Però està festejant amb una noia, això sí.
1: Sí, clar.
0: Una noia de 16 anys. Està bé, perquè és que la meva dona de 16 anys no l'aguanto. Me'n vaig amb una de 15.
1: Està insuportable l'edat, s'ha tornat insuportable.
0: Per evitar que el seu fill doni problemes, canvia d'opinió finalment a última hora i decideix fotre'l fora d'allà. El pobre Leonardo és enviat directament amb el seu avi.
1: No sé que volta aquest nen acaba de néixer.
0: Sí, tu. Per sort, aquell home el tracta bé. El bateja i l'ensenya a llegir i escriure. Passarà els primers 5 anys de vida en un ambient feliç i tranquil. Sembla que el petit Leonardo ha estat de sort i ha trobat el seu lloc al món. El problema és que l'avi es mor. Oh, sí. És el que... els avis ja ho
1: els
0: fan,
1: avis
0: això.
1: És el que passa, sí.
0: Es moren.
1: Sí. O quina l'avi es mor. Quina sorpresa, no.
0: No. L'avi
1: es mor.
0: A la que li dieu avi, ja sapigueu que el tant percent de possibilitats que mori és més alt. És més alt que quan dius germà petit.
1: És molt diferent. És molt diferent. A no ser que sigueu gitanos, que els avis són més joves.
0: És veritat. Perquè tenen canalla més joves.
1: Tenen canalla tots més joves.
0: Ah.
1: Van a fondo perquè saben el que s'ha de fer, que és tenir canalla jove. De gran car d'una mandra, nano.
0: Exacte. Ja l'altre dia vaig sentir una entrevista d'en Jordi Pujol i l'Artur Mas que ho explicaven.
1: A veure, un moment.
0: Que deien que s'ha de tenir canalla. Deien, no, en Jordi deia, no cal set com jo...
1: Bé que ho digui.
0: Bé que ho digui.
1: Perquè...
0: Però... Però
1: aquella... Exacte, dos homes parlant sobre tenir fills.
0: Sí.
1: És el que Catalunya necessita.
0: En Jordi va concloure dient una societat sense canalla és una societat morta.
1: I no és cap metàfora.
0: No.
1: Perquè
0: no.
1: És que...
0: És així, aviam, és així. En fi...
1: Vinga, que aviam, en Leonardo en té ara.
0: En Leonardo, al final, l'avi s'ha mort...
1: Sí.
0: I se'n torna amb el seu pare.
1: Doncs, got trencat i làtigo fuet, que ja doncs... sabem que els pares d'aquella època...
0: No.
1: Borratxos i...
0: T'equivoques, Jair.
1: Què?
0: Te'n recordes que el pare era un faldiller i s'havia juntat amb una mossa de 16 anys?
1: Doncs sí.
0: Doncs resulta que aquella dona és un tros de pa i es fa càrrec d'en Leonardo com si fos fill seu.
1: Bé.
0: En Leonardo passa els següents 2 anys de vida en un ambient feliç i tranquil.
1: I la noia es mor.
0: I tant que es mor.
1: Es moriran tots menys el pare.
0: Sí, no, i tu... Però en aquella casa no hi ha temps per trobar a faltar una mare. Al cap de pocs mesos, el pare se'ns ha tornat a casar amb una menor d'edat. Al llarg de... Esses són les que li agraden.
1: Bueno, n'hi ha un altre que...
0: Sí, l'altre dia ho vaig veure, també.
1: Sí.
0: Que no n'ha agafat cap que tingui més de 30 anys.
1: Claro. És aquella malaltia que té Leonardo DiCaprio.
0: Sí.
1: Que vols que et digui? És una síndrome.
0: Mira, tots els Leonardo DiCaprio...
1: I què?
0: I no, ara pensar com es diu l'altre, no es diu pas Leonardo, no. Bé, al llarg de l'adolescència d'en Leonardo, aquell home es casa 4 vegades i té 12 fills. El nostre jove Leo s'adona que s'haurà de buscar la vida pel seu compte.
1: Acabarà de carboner el Titanic o fregant plats. A mi era molt puto el segle XV.
0: Home, no. Com ha d'acabar de carboner el Titanic al segle XV?
1: El Titanic de l'època.
0: El Leonardo té massa talent per acabar fregant plats. Potser no us ho hem dit, però el nostre jove amic vol dedicar-se a l'art. No té clara la disciplina perquè té traça en tot. Es passa el dia dibuixant, escrivint, interessant-se per la cultura i la ciència.
1: És un adolescent renaixentista. Leonardo, què més? Com es diu?
0: Això no ho hem dit tampoc, encara. És veritat. El nostre amic es diu Leonardo da Vinci.
1: Han sortit els nens de Catalunya a aplaudir al carrer. Que el demanaven pel carrer. Però aquest personatge no l'hem fet.
0: No l'hem fet, Jair. És un personatge nou. No.
1: O sigui, portem 784 programes.
0: Sí.
1: Hem parlat de Carlos Sainz. I encara no havíem fet la biografia de Leonardo da Vinci. I ens han donat un premi Sapiens a la divulgació. Si us plau, demano perdó.
0: Perdó. I amb Carlos Sainz també va inventar coses. Bueno, estem esmenant els nostres errors, Jair. No som infal·libles, tampoc.
1: No, ja som millors que Amazon.
0: Exacte. No té res a veure que sigui o no sigui italià. Era un personatge massa important per deixar-lo escapar. Per tant, centrem-nos. Tenim en Leonardo, que vol dedicar-se a l'art. En aquella època no era com ara, que qualsevol pintamón es pot dir que és artista.
1: Ostres, va grapats, eh?
0: Som a l'any 1468, i el que hi ha són artesans, de moment. Per això mateix, en Leo entra d'aprenent al taller d'Andrea Verrocchio, un dels més famosos de Florència. Allà es fa amic de pintors com Botticelli o Ghirlandaio.
1: Tots eren Sant Cristos grossos a Florència,
0: clar. Sí, és que és la capital de la cultura, Jair.
1: Molt bé, m'agrada molt que vegis Ghirlandaio i el pronuncis perfecte.
0: Home,
1: perquè la gent veu... No, home. Que la gent veu una G i una H i tenen un ictus,
0: s'atabalen, sí. Sí,
1: molt bé. Ara parlarem més d'Itàlia.
0: D'algo ha de servir les classes d'Itàlia.
1: No, és que ara anava a dir.
0: Al taller de Verrocchio, en Leonardo aprèn tot el que cal saber sobre l'art de la pintura.
1: Vale, i quants quadres pinta? Va, dóna'm datos ja.
0: No gaires, eh? No, de moment, el primer any se'l passa netejant els pinzells de Verrocchio.
1: Un any netejant pinzells?
0: Sí, noi.
1: T'han de cardar les mans una pudor d'aigua ras?
0: Sí.
1: Que allò no marxa, eh?
0: No. I per la pell, va bé?
1: Ui, sí, va bé, l'aigua ras. Queden les mans...
0: Te deixa les mans ben hidratades. La preparació és lenta, però només d'estar en contacte amb els estris de pintar, en Leonardo li apareix la mirada pura i brillant. Passen 4 anys fins que en Verrocchio li deixa pintar una mica de núvol en un quadre seu. El baptisme de Crist.
1: Una mica de núvol. Sí, noi, és en Leonardo da Vinci, eh?
0: Bueno, no. Però no ho sap ningú encara, Jair. En Leonardo també li sembla poca cosa, de manera que, a més del núvol, aprofita per pintar un dels àngels que apareix al quadre. I el que succeeix a continuació us sorprendrà. Quan la gent veu el quadre, diuen... El millor de tot és aquest àngel.
1: És que es veia venir. És que no deixis que en Leonardo t'acabi el quadre.
0: Clar. En veure el quadre, Verrocchio s'adona que ha sigut superat pel seu alumne. En Leonardo només té 20 anys.
1: Ha carregat els pinzells a terra, l'altre...
0: Mira, ben aviat la seva fama com a pintor comença a despuntar. Rep encàrrecs per part de mecenes i de membres de l'Església. Pinta els seus primers quadres i de seguida pensa que pot dedicar-se a altres camps de l'art. Amb 26 anys, s'ofereix com a enginyer i arquitecte per aixecar el baptisteri de Sant Joan de Florència.
1: Amb 26 anys. Tu què feies amb 26 anys? Eres l'arquitecte del baptisteri de Florència amb 26 anys, Peyu?
0: Sí, jo no sé ni què collons és un baptisteri. El cas és que en Leonardo és un geni, però no tothom el valora de la mateixa manera. L'any 1481 s'emprenya com una mona perquè no li donen una feina.
1: Quina feina?
0: Home, la decoració de la Capella Sixtina.
1: Home! Cuidado, aquest contracte si et cau, eh?
0: Home.
1: Home. Cuidado. Això... Aquí no ara... truques a...
0: No.
1: Això no t'ho fan.
0: Ja no, ara... No.
1: Hermanos Monedero.
0: No.
1: Carpinteria d'alumini.
0: No. És una merda perquè ara ja no pot passar això. Ara s'enduria Ferrovial. Ara.
1: Sí. Sí, però si se les pinta el sostre... No, això t'ho fa... Sí, això, a CS.
0: En fi, ni tan sols en Leonardo da Vinci l'han trucat per fer aquesta feina. No el consideren digne i li encarreguen a un tal Michelangelo.
1: Aquí truquem.
0: Miquel Àngel. Ah,
2: diuen que té més experiència sí, el Miquel Àngel.
1: Bueno, pues va, encarrega-li'n ell. En Miquel Àngel, és que era una època que no es feien a dit les coses, eh?
0: No, no.
1: Bueno, si les feies a dit, l'encertaves igual.
2: Clar, clar.
1: Perquè en Miquel Àngel, quina arma duia?
2: De les... ara... ah, de qui no, parlem, ara?
1: Ara de les tortugues.
2: Ah, de les tortugues. Sí.
1: De les tortugues.
2: A les tortugues,
1: sí. Perquè en Leonardo
0: sí.
1: duia dues katanes.
0: Sí, que és veritat.
1: Perquè era el blau. Leonardo era el blau, eh? Tallava... M'equivoco?
2: Tallava la pizza quan queia.
1: Tallava la pizza. I llavors, en Michelangelo què duia? Els nunchakus?
2: Els nunchakus.
1: O dos ganivets? No. Era un quillo. Què? Perdona? Tenim algun expert?
2: Nunchakus.
1: Michelangelo duia nunchakus, eh?
2: L'Albert
1: Ortuño de la Beguda Alta
2: diu que uns nunchakus.
1: Doncs ja està.
2: No ho sé.
1: Doncs ja podia ser en Rafael el dels pinxos i en Donatello era el del pal.
2: És veritat. Bona merda d'arma, també. Que toqui el pal.
1: Sí. I en Miquel Àngel li agrada ballar.
2: Això sí que ho sabem.
1: Això deia la cançó.
2: Sí. Miquel Àngel li agrada ballar. Bueno, el Miquel Àngel de Florència no va armat, però és l'artista més important de la ciutat i segurament del món. És lògic que l'hagin escollit a ell per decorar la capella del Vaticà. Però en Leonardo està ben emprenyat. Far de Florència, decideix marxar a Milà.
1: Sí. S'està molt enfadat per marxar a Florència.
2: Si aquí no me donen feina, me'n vaig a un altre puesto. Ja està. Allà aconsegueix feina només arribar-hi. La confraternitat de la Immaculada Concepció li encarreguen un quadre i ell pinta La Verge de les Roques.
1: Bon quadre.
2: Una de les seves obres més emblemàtiques. Quan està a punt d'acabar el quadre, en Leonardo passa la factura i els fa signar un document on demana que se li cedeixin els drets per poder-ne fer còpies.
1: Ben jugat, Leonardo! Sí,
2: però els de la Immaculada Concepció li diuen que res d'això, que aquell quadre és seu i que volen que sigui únic.
1: Ostres, tu.
2: En Leonardo diu que si no signen el contracte, no acaba el quadre i diu que portarà el cas als tribunals.
1: Però què és aquest merder?
2: Mira.
1: Què és aquest merder de pintors i d'església?
2: Mentre...
1: Clar, no hi havia esgai.
2: No hi havia esgai. Que ara està tot claríssim.
1: No, ara queda...
2: O que pesats amb les eleccions de l'esgai, tu. M'arriba un correu cada dia de candidats de l'esgai.
1: És que no voto per pesats, eh?
2: És que, clar, és que jo al final que ho facin els de sempre. Que no sé qui són.
1: Ja cedeixo el meu vot, home, ja està.
2: Mentre els tribunals decideixen què s'ha de fer, en Leonardo parla amb el rei de França i li diu si vol comprar el quadre.
1: Com?
2: Quan el rei li diu que sí, en Leonardo contracta dos germans pintors perquè facin una còpia de l'obra.
1: Però què és aquesta?
2: Mira,
1: què és això?
2: És un avançat del seu temps, Jair, i no vol que li prenguin el pèl. A més, està ocupat. A Milà li plouen els encàrrecs, però també té una oferta molt temptadora per tornar a Florència i posar-se les ordres de Llorenç el Magnífic.
1: Amb aquest nom pot anar o molt bé o molt malament, eh?
2: Sí.
1: Llorenç el Magnífic m'ha encarregat unes obres.
2: Veiem.
1: Aviam. Aviam.
2: En Llorenç és pràcticament l'amo de Florència. Fa tornar en Leonardo des de Milà i el nomena enginyer ducal i organitzador de festes oficial.
1: Càrrec de fantasia,
2: sí.
1: Eh? Sembla una feina que te l'hagi de fer Petit Nicolàs,
2: sí, noi.
1: Avui en dia.
2: No sé qui ho porta, això, ara, a Catalunya. Qui és l'organitzador de festes oficial?
1: Em penso que és l'Àngel Llàcer. No, que està molt liat fent coses, però sí. Algú, rotllo, el Mago Pop, hauria de ser.
2: Sí. Algú que sàpiga.
1: Home, de... perdona, jo a una festa em diuen l'ha organitzat el Mago Pop.
2: Oh, jo hi vaig, eh? Jo també.
1: Hi vaig, sí, perquè sí. Hi haurà sorpreses.
2: Sí.
3: Cuidado.
2: Amb aquest nou càrrec, en Leonardo ja té la vida assegurada. Li posen un equip d'ajudants a la seva disposició i pot decidir quin tipus d'encàrrec accepta i quin no. Com que ja és un artista de renom, no cal que treballi per comerciants capritxosos. Els seus clients són gent com el Papa de Roma o el rei de Venècia.
1: Carai! Ostres, no els tenim nosaltres, aquests clients.
2: No, a mi no m'han carregat mai un formatge, eh?
1: El papa. Pensava que no, encara un monòleg encara ho hagués entès, però el formatge... Deu tenir tant de formatge el Papa de Roma,
2: suposo,
1: tot el que vulgui.
2: Suposo que sí, clar, bueno, viu a Itàlia.
1: Podríem mirar de fer-li arribar.
2: Són bons productors de formatge, els italians.
1: Però no...
2: Podríem venir a fer una fira de formatgers italians a Catalunya.
1: Això ho pots portar tu perfectament?
2: O en Salvador Illa.
1: No, no, perquè en Salvador Illa no parla italià.
2: Ara vol fer una escultura d'un cavall, el nostre amic Leonardo, tu. Sí, es dirà Il Cavallo. No s'hi ha matat amb el nom.
1: No.
2: Serà un homenatge a un dels seus benefactors. L'escultura no té misteri. És un cavall de bronze de 70 tones.
1: Perdona? 70 tones?
2: Sí.
1: On és aquesta bestia? Anem a veure. Com és que no...
2: Què? No existeix. Per desgràcia, quan ja té el motlle d'argila fet, apareix l'exèrcit al seu taller i li requisen tot el bronze. El necessiten per fer canons per defensar Florència dels francesos.
1: És que no falla, eh? Hi ha una desgràcia, hi ha francesos pel mig.
0: Sí, noi.
1: Deixeu-li cavar el cavall.
3: 70 tones de bronze?
0: Jo ara no, cuidado, no em faig la idea de què.
3: Són molts cotxes, eh?
0: Sí.
3: Quan ves un cotxe?
0: Molt. Depèn.
3: Bueno, un Twingo pesa una tona. Màxim.
0: I menys.
3: I menys, no? Un Twingo? Crec que entre quatre el tombàvem, eh?
0: Un Twingo jo crec que pesa 500, com un toro deu pesar. Pues 500 quilos.
3: 500 quilos un Twingo. Doncs 70 són 140 Twingos.
0: Una sobre l'altra.
3: Una sobre l'altra impressiona, eh?
0: Sí, sí.
3: És un cavallo, eh? És un cavall.
0: Bé, aquest fet trasbalsa en Leonardo. Pensa que potser hauria de deixar l'art de banda i dedicar-se a estudiar enginyeria militar. La millor manera que els francesos no el tornin a molestar és inventant armes de destrucció massiva.
3: Ui!
0: Durant els següents 3 anys, en Leonardo es dedica a crear andròmines tan avançades al seu temps que els seus ajudants pensen que s'ha tornat boig. Un dia es lleva al matí i fa 4 gargots a la pissarra. Diu que ha inventat una màquina de volar.
3: S'ha tornat boig.
0: Bueno.
3: És que tu deixes un pintor sol massa estona. I...
0: No. Sí, t'explico no. Com funciona la màquina.
3: Sí.
0: Mira, para atenció.
3: Aviam.
0: És una construcció helicoidal.
3: Ja m'he perdut.
0: Bueno, un moment.
3: Torna a començar. Torna a començar.
1: No tan ràpido, científico.
0: Té forma d'hèlix.
1: Ah,
0: ara sí.
1: Comença per aquí.
0: Fa 15 metres de diàmetre. Ostres. I una estructura amb unes barres de ferro on hi van 4 homes enfilats que han de pedalar per moure l'hèlix.
1: Ostres!
0: És com una rodeta d'un hàmster?
1: Sí.
0: Fent anar unes hèlices.
3: Sí, però no sé si un vol Barcelona-Miami te l'aguanten, no estic pedalant, eh?
1: M'he cansat.
0: Has de donar doncs... molt Red Bull haurien de prendre. Red Bull té d'ales,
1: sí,
0: no?
1: Sí, piernes.
0: Però... L'invent contra tot pronòstic... És descartat i en Leonardo es dedica a perfeccionar-ne d'altres ja existents. Dissenya canons, ballestes, catapultes i armadures. També inventa un tanc.
3: Eh?
0: Un tanc, el que sents, era un tanc, un carro de combat blindat, una mena de piràmide de ferro i fusta amb dos paios a dins que disparen. I has de pensar que tot això ho fa mentre pinta i fa plànols de catedrals.
3: Però en Leonardo no descansa?
0: Sí, home, sí, tant que descansa. El que no fa és dormir.
3: Què?
0: No té temps per dormir. No dorm?
3: Ai, clar, no dorm, eh?
0: Fa becaines de 15 minuts cada 4 hores. Diu que amb això ja en fa prou.
3: 15 minuts cada 4 hores?
0: Sí.
3: Però això també ho deia DJ Pastis.
1: Ara falta dormir.
3: I, bueno, ha aguantat fins ara.
0: Sí que és veritat.
3: D'aquella manera.
0: Sí,
3: però...
0: sí, és viu, és viu.
3: Sí, és viu, és viu, és viu. I abraçada des d'aquí.
0: Al cap de poc, els serveis de Leonardo són requerits a Venècia. Els venecians estan sota l'amenaça dels turcs i li demanen al mestre si pot ajudar-los amb la defensa de la ciutat.
3: Va.
0: En Leonardo dissenya una cosa revolucionària, una escafandra que permetia a un soldat submergir-se sota l'aigua i sabotejar els vaixells turcs. També inventa el submarí.
3: Però, a veure, és que estàs dient factos aquí molt de passada,
0: sí.
3: No ens hi aturem, però posem-hi èmfasi. Leonardo va inventar el submarí i l'helicòpter al segle XV?
0: Sí, però com que els turcs al final no ataquen la ciutat, el submarí no s'acaba fabricant mai. Perquè el submarí és nostre, eh?
3: Sí.
0: És d'en Monturiol.
3: És veritat.
0: És d'un català.
3: Sí.
0: No hem fet la biografia de Narcís Monturiol.
3: Ja la farem.
0: Perquè
3: tela...
0: Què?
3: No, bé, que tela.
0: Ah.
3: Que, home, que és un personatge important, clar, de pocs que en tenim, de collons, catalans.
0: No, has inventat tu el submarí?
3: No l'he inventat jo, el submarí, ja estava inventat.
0: Com vaig néixer? Una mica fart que només el contractin per inventar armament, en Leonardo es dedica a l'urbanisme i a l'arquitectura. Funda una acadèmia que porta el seu nom, on s'encarrega d'educar joves prometedors en l'art de la pintura.
3: Però aquest senyor no deu tenir temps per estar amb la família.
0: És que no té família, Jair. No té família. En Leonardo mai tindrà dona... Ni xicota, ni fills, ni parella estable de cap tipus. L'única relació és la que té amb els seus alumnes i els companys de feina.
3: Però quants anys té Leonardo ara? Per on passem?
0: Mira, en aquests moments, 51.
3: Ha pintat la Gioconda ja?
0: Eh?
3: Que si ha pintat la Gioconda... És el que vol saber la gent. Però l'ha pintat o no? De submarins i urbanisme. Ha pintat la Mona Lisa, no?
0: Sí.
3: Vale.
0: Ara s'hi acaba de posar, Jair. Està començant. És un encàrrec d'en Francesco Giocondo, que tindrà ocupat en Leonardo del 1503.
3: Sí.
0: Heu vist la mida del quadre o no?
3: Sí. És petit.
0: És petit,
3: eh? Sí,
0: eh? Doncs en Leonardo hi treballa del 1503
3: sí.
0: Fins al 1515.
3: Sí. Bueno... A veure, li va quedar bé.
0: Sí, no. Home, és que després de tants anys sí que queda malament, nano.
3: Ha sortit guenya, hòstia.
0: Ah, hòstia, jo no sé pintar, però si m'adones 7 i 5, 12 anys per fer un quadre, igual m'acaba sortint, també.
3: Sí, perquè pots acabar Història, l'art i Belles Arts i et sobren 4 anys per pintar-lo. Cuidado, eh? Cuidado.
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Mira-t'ho així.
0: Tot i ser probablement el quadre més famós de la història, ningú li dona cap tipus d'importància, excepte en Leonardo, que cada dia hi dedica una estona.
3: Ah, una mica de césped.
0: Vinga. Vaig a canviar-li l'ull.
3: Ja està, li canvio l'ull. I ara no va caina, noi.
0: S'acaba convertint en una obsessió per ell. En Francesco Giocondo parla amb en Leonardo un cop l'any per dir-li si l'ha acabat. I en Leonardo sempre respon, encara no. Quins nervis.
3: No li manis la pressa, en Leonardo,
0: tampoc. Bueno, avui en dia el paleta te diu no, fins al mes que ve no podré venir, i tothom nerviós ja. Imagina't.
3: I el paleta no te pinta la Gioconda?
0: No. Bueno.
3: No, bueno.
0: Te la cobra. Si em dius... S'ha dit des del públic, te la cobra.
3: Te la cobra. Això si em diguessis a la lampista encara, però el paleta encara ajusten.
0: A mesura que es va fent gran, en Leonardo abaixa una mica el ritme. En comptes de dormir 2 hores al dia, ja en dorm 4.
3: Ojo, sense estar relaxant.
0: Ara s'ha aficionat als ocells, tu. De fet, escriu un llibre titulat Estudi sobre el vol dels ocells. Es calcula que al llarg de la seva vida escriu 50.000 documents sobre disciplines de tot tipus. Art en general, però també agricultura, matemàtiques, òptica, anatomia, música, poesia...
3: T'ho treu tot, eh? Una sobretaula amb aquest home. Hòstia. Quina brasa, eh? L'altre dia vaig veure un pardal.
0: Això no és un pardal.
4: Joder, perquè jo he escrit un llibre.
0: Vale, Leonardo. Vete a pintar la Gioconda.
3: Al Renaixement podies engegar la gent.
0: No has de pintar un quadre. No te van encarregar un quadre, tu, fa 12 anys.
3: Deixa de menjar torró i vés a acabar el quadre.
0: El nostre amic sempre té tema de conversa, però no té temps. Ja ha fet els 60 anys i no ha parat en tota la seva vida. Decideix que potser ha arribat el moment de marxar d'Itàlia, on l'atabalen massa, i anar-se'n a França. Oh. Vinga. Marxa a França sota la protecció del rei Francesc I. Li cedeix la seva casa natal perquè hi visqui i la converteixi en el seu estudi. En Leonardo s'hi trasllada amb el seu ajudant Francesco i és nomenat pintor, enginyer i arquitecte del rei amb un sou de 10.000 escuts anuals.
3: 10.000 escuts, què és això? Dinero en el tiempo.
0: Això, mira, per l'època serien 300.000 euros. I si ho ajustem a la inflació, doncs, bueno, són força quartos per ser pintor.
3: Cuidado, eh?
0: 300.000 euros anuals.
3: I sense ser autònom.
0: Sí, per un quadre...
3: Això són 14 pagues, eh?
0: Ah, sí. Sí, sí, sí.
3: Cuidado,
0: no
3: eh?
0: No sé si són nets o bruts, eh, ara, amb la nòmina del... No,
3: és
0: són...
3: igual, però és igual.
0: No sé quantes retenien a França, el 1.500.
3: Jo vaig preguntar-li al Xavier Sala i Martín. Perdoni, professor, una pregunta. Parar-ho tot allà a Colombia. Al segle XV...
0: A França.
3: Quantes retenien?
0: En la nòmina si venia del rei.
3: Si em respon això, Xavier Sala i Martín, home, se li ha de fer una escultura a la plaça Catalunya.
0: Sí, senyor. Els últims anys de la seva vida, en Leonardo els passa escrivint i observant la natura. També dedica una estona cada dia a repassar el quadre que ha tingut sempre al taller, la Gioconda. No aconsegueix donar-lo mai per acabar.
3: I l'altre deu anar... En Giocondo deu anar trucant cada dia. Què?
0: En Giocondo ja ni se'n recorda que li van carregar el quadre, Jair. I en Leonardo no té cap intenció de donar-li. A més, durant els últims mesos no s'ha trobat gaire bé.
3: Ai.
0: Ha tingut un ictus i la mà dreta li ha quedat paralitzada.
3: Oh.
0: De fet, els últims anys de la seva vida els passa tancat al seu estudi i els metges del rei li atorguen la condició de discapacitat.
3: Què?
0: Sí, noi.
3: Bon dato, aquest, eh? En Leonardo anava amb una enganxina de la cadira de rodes al carro.
0: Podia aparcar...
3: Aquí no puede aparcar, que es la de Leonardo da Vinci. No lo ve.
0: No lo ve,
3: no
0: que,
3: lo
0: és,
3: ve.
0: Que és azul. El que sí que podem confirmar és que va treballar fins l'últim dia, que va ser el 2 de maig del 1519. Segons el seu testament, va voler que la seva comitiva fúnebre estigués formada per 60 captaires.
3: Oh, quina festassa i quina feinada, no?
0: Sí. Deixa tots els seus manuscrits, invents, documents i obres al seu deixeble Francesco.
3: S'ho vendrà tot i s'ho gastarà en droga. Si ja sabem com són els deixebles.
0: Res d'això, Jair. En Francesco, fidel al mestre, s'encarrega de custodiar totes les obres de Leonardo da Vinci. No ven res fins a la seva mort. Això sí, quan es mor en Francesco, els 50.000 documents i les obres de Leonardo es dispersen pel món, venudes, robades i espoliades. Es calcula que només una tercera part de l'obra del mestre es conserva, molta en mans privades. Bill Gates, la família reial saudita o el magnat rus Dmitri Ryabkov són alguns dels afortunats que tenen una o més peces del geni florentí a casa seva. La resta de mortals ens haurem de conformar a poder-les veure al Google Imatges o després d'esquivar caps de japonesos al Museu del Louvre. Tinc un Leonardo da Vinci a casa, tu.
1: El vols venir a veure?
0: Vols venir a veure?
1: Home, doncs sí,
0: sí.
1: Sí, Bill Gates, sí.
0: En Leonardo, el voleu veure?
1: Va! Sí! Home, Leonardo, com agrada Leonardo.
0: Guaita'l, quina cara. Quina cara de pescador de l'escala que fa.
1: Sí, senyor! Sí, senyor! Te pinta la Gioconda i te ven un barril d'anxoves, eh?
0: Sí, senyor.
1: Déu-n'hi-do, Leonardo da Vinci, aviam, què penseu? És digne d'entrar al búnker, sí o no?
0: Sí! Clar que sí, home. Unanimitat absoluta per Leonardo da Vinci, que va tenir la deferència de deixar el submarí per fer perquè se pogués penjar la medalla un català.
1: Sí, senyor.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, senyor.
0: Fort aplaudiment per Leonardo da Vinci, que entra al búnker! Sí!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bravo! Perquè el públic d'ahir, quin desastre.
1: Hòstia, sí.
0: Sisplau. Molt millor, no, Neus?
2: Home, sí.
0: Sí, ho ha encantat a temps.
2: I a més, estaven molt atents, eh? Molt bé. Ja o no?
0: Coneixies la faceta com a músic de Leonardo? Sabeu que també va tocar aquest tema.
2: Sí, però tampoc va tocar...
0: No.
2: Vull dir, no he tocat cap peça, Leonardo.
0: No, no, no sé si va fer peces, però li interessava, eh?
2: Sí, sí, això està bé.
1: Però li interessava tot, aquesta, home, si va fer un tanc. Va fer un tanc.
0: Va fer un tanc.
2: Va, som-hi, comencem. Parlem de Florència, la ciutat on va passar la joventut en Leonardo.
0: Sí.
2: Ja sabeu que és la ciutat renaixentista per excel·lència, plena de museus, monuments i carrers bonics.
0: Ho tenen
2: bonics,
0: ben maco, ja ben net,
2: Sí, oh, tu hi has anat, molt sovint.
0: A Florència, 50.000 vegades.
2: Sí. Sí. Tu sí,
0: també.
1: No, si pugues anar, jo 50.000 vegades, no, jo dues.
2: Ah, bé, bueno, suficient.
0: Suficient.
2: Sí.
0: Oi que hi podries viure, a Florència?
1: No.
0: Als afores,
1: molts
0: a la muntanyeta.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha com un muntanyola italià allà al costat de Florència.
1: A les ciutats, en general, per maques que siguin, no hi podria viure.
2: Una estona i prou.
0: No, no passa res, una estona.
2: Bé, el que hi has de fer, tant sí com no, si vas, és anar al camp... Campaline...
0: Aviam.
2: Campanile de Giotto.
1: Deu ser dir, que sigui idea raro. Campanile di Giotto.
2: Ah, di Giotto. Campanile, molt bé. Un campanar de 85 metres, amb molt bones vistes de la ciutat, però no té sensor.
0: No.
2: Llavors, amb què s'ha de pujar?
0: Oi! A peu.
2: Amb escales, molt bé.
0: Molt bé, amb escales. Ostres, grimpant seria complicat, no?
1: A força de mongetes.
2: Sí, sí. Llavors, a veure, gent d'Arbúcies, atents a la pregunta.
0: Aviam.
2: Quants esglaons té el campanile de Giotto? Di Giotto.
1: Giotto.
2: Opció A, 288. Recordem que feia 85 metres.
0: Sí.
2: 288. Opció B, 414. I opció C, 1395. Què us sembla?
0: Heu de pensar que la gent era més baixeta abans.
1: 12 euros l'entrada he trobat aquí.
2: Ah, mira.
3: 1200.
0: No, més. Sí, 12?
3: Vols dir?
0: Jo vaig pagar més.
2: Tu parles d'en Peyu, eh?
0: Sí, sí,
2: d'acord. No, és que...
1: Aquí diu 12. No. Aquí diu 12.
4: La C.
2: La C, els 1.000... D'acord. Sí. Anem a veure si és la C.
1: Oh!
2: Us heu passat.
0: On te vas, boig?
2: 414 era la real. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: No sé si ha sigut... Ha sigut culpa d'en Jair, que ha dit no... Ah, no, vale.
0: 414.
1: 414.
0: Agafa un panetone i esmorza.
2: Exacte. Es veu que és ben estret, a l'estiu hi carda una calor de boig, i a més has de pagar, això, aquí 12 heu dit? A l'estiu
1: 12 euros.
0: Jo vaig pagar més, eh?
1: Segur.
2: Sí, eh?
0: Sí, perquè em van estafar o vaig agafar un passe d'aigua.
1: També pots agafar un...
0: I el multipass.
1: L'aroma pass.
2: L'aroma, eh? Déu
1: meu. No sé com ho dius. Bueno, en fi.
2: Bé, va, seguim parlant de Florència. I és que si mai heu anat, segur que heu passat pel Ponte Vecchio,
0: sí,
2: que és el més antic de la ciutat. Que
1: aquelles joieries de pijos.
2: Ah, sí?
0: És veritat.
1: Home, allò fa... Allò, que, bueno, aquells aparadors que hi ha un guarda de seguretat.
2: Ah,
1: és ben curiós, allò.
0: Cuidado, eh?
2: I això és perquè és l'únic que no va ser destruït pels nazis. És molt important, aquest pont. Durant la Segona Guerra Mundial, doncs no el van destruir. Bueno. Tots els altres sí. Aquest no. D'acord? Llavors, la pregunta va per a gent de Beguda Alta.
0: Aviam.
2: No sé què tal amb els nazis, vosaltres.
1: Bé.
2: A veure, pregunta. Per què el Ponte Vecchio no va ser destruït pels nazis? Opció A. En Hitler va dir que era massa bonic. Opció B. Els avis de Florència es van manifestar per evitar-ho. I opció C, la dinamita que s'havia de fer servir estava molla i no va esclatar.
5: El Hitler m'anava molt. El que digui és pa missa.
0: Barres.
2: Hitler m'anava.
5: Ara no sé, no sé. La sé? Pues la sé.
6: Pues la sé, vinga.
2: La sé, vinga, va.
0: No! Esclatat el Ponte Vecchio, no!
1: En Hitler manava molt.
2: En Hitler manava molt i deia que era massa maco. Sí, sí. Es veu que quan els aliats ja pretenien doncs, rebentar-ho tot, bàsicament, els nazis van fer esclatar tots els ponts de la ciutat per entrar, per evitar que hi entressin.
0: Sí.
2: Però aquest va dir, oh, és que és molt maco.
1: Hitler va tenir una mica de síndrome de Stendhal.
2: Exacte.
0: Sí. Perquè era artista. Era artista.
2: Sí,
0: Hitler era pintor. Genocida. Sí, pintava, però era pintor.
1: Pintava quadros.
2: Sí, sí.

0: que no había arribat.
1: Avui ens ha vingut a visitar un home que, si hem de fer una mica de lligam amb el nostre protagonista, podeu dir que li agrada l'art? No,
2: home,
1: no sé si li agrada. Sí. Jo diria que sí, el meu prejudici diu que sí. No ho sé. T'agrada l'art?
3: Sí.
1: Sí. Ja està, és que només cal això. Tenim entre nosaltres un home que quan es va reunir amb en Jair, aquest de la taula aquí, sí, per fer una campanya electoral, aquella sí. de la furgoneta de la CUP,
2: sí.
1: On va haver-hi de guionista, en Jair, es veu.
2: Allò ho vas escriure tu?
1: Sí.
2: Bueno, sí, en part. En part,
1: en part, aquí, en part. Sí, en part. Doncs es veu que el nostre convidat tenia unes idees tan polèmiques que fins i tot en Jair va haver-li de parar els peus.
2: Això és veritat. Això és veritat.
1: Alerta, sisplau.
2: No, no ho fem. Sí.
4: David, frena.
2: David, això no... És que això no es pot emetre.
1: I que parlant de peus, els qui l'esteu veient i vau escoltar el programa d'ahir, ja sabeu que una part important en el seu moment en la política va ser quan el nostre convidat ensenya una sandàlia a Rodrigo Rato.
2: Ai, que bé.
5: ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y desprecio al poder del poder. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
3: ¿A quién, a usted?
5: No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias.
1: Amenaçat, eh? Se sent directament amenaçat, Rodrigo.
2: Està bien, Rodrigo Rato, jo sempre... Bueno, a veure què traurà ara aquest home.
1: Aquest moment... aquest moment acaba amb la presidenta enfadada perquè diu que sempre que parla doncs ja se li acaba el temps.
6: Recordo que se li ha acabat el temps.
5: Recordo, presidenta... Y en eso acabo,
6: que
5: nos vemos en el infierno. El infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de
6: mundo. Perdoni, però, senyor Fernández...
5: Hasta pronto, gánsters.
6: Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons, llavors utilitza...
5: No te preocupes, també, com a presidenta, li ha de defensar la ciutadania i no defensar tant els banquers.
1: És que la senyora sense parar de parlar tampoc i li agraeixo.
2: Quan dius li agraeixo, sí, és que estàs ja a les últimes, ja, no.
4: Qui era la presidenta en aquell moment?
7: La mare de la Nadal, de la Dolors Nadal.
4: Dolors Nadal.
1: Mira, veus? Mm-hmm. Bueno, és que te les tenies molt amb ella, pel que he anat veient, perquè ara sentireu moments, us en recordeu que vam parlar dels silencis d'en David?
4: Sí.
1: Sentireu moments de silenci incòmodes en què la presidenta no pot suportar temps.
4: A veure,
5: segons el fiscal, vostè exerceix un poder omnímode a Caixa Penedès. Com ho tradueix vostè, això?
4: Ai, ai.
6: Davant, sisplau.
5: Són preguntes en cada.
1: Encara està...
6: Collant el silenci, per tant...
5: Jo m'acullo el dret que m'assisteix a preguntar, senyora presidenta.
4: Clar, clar, tu preguntes, l'altre pot no contestar, però un moment o altre algú ha de dir alguna
1: cosa. Sí, però clar, és que, i ella es posa molt nerviosa. Bueno, és que és una penània més, eh?
5: Durant tant de temps i de forma continuada.
4: Hola.
6: Pot continuar, sisplau.
1: Tinc tots els reculls.
6: Pot continuar, per favor? Fernández, continuï. Vosaltres no us partàvem.
5: L'obra social de les caixes...
1: No puc parar. A veure, una cosa és clara. El nostre convidat no té ganes de callar i sempre diu l'última paraula de manera contundent.
4: Ep.
1: És contundent d'una manera...
2: L'Anna Andreu és suaument contundent.
4: Ara.
5: Saben que és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda.
2: Hòstia!
5: Se'l posen al davant. I veuran la màfia i l'humertà al davant. Vergonya.
4: Déu-n'hi-do, eh? Això quan t'ho escrivies, això?
7: No sé si m'ho escrivia, perquè... O sigui, jo estava dels nervis en aquella comissió.
2: Clar, clar.
1: No es notava, perquè... No,
7: no, si em posava el nervi... Aquests dos, que és Caixa Penedès, és que no van dir res.
4: Res?
7: Res.
4: No van contestar res?
7: Bona tarda, el meu advocat m'ha dit que no digui res normal, perquè... Jo, si fos el meu advocat, també els diria el mateix. Però, clar, era insuportable.
4: Clar,
1: clar, clar. En David sempre les diu clares i concises, fins i tot quan es parla del moment de la sandàlia.
8: Vas a apoyar, Artur Mas, perquè jo no veo ninguna diferència entre el zapato que le mandaste a rato i el que le puedes mandar a toda la cúpula de convergència.
7: I corto que me quedé.
1: I corto que me quedé. Clar, per un programa de Polònia els va fantàstic, aquest home. Aquí el podem sentir contestant preguntes a ell i al seu imitador.
9: Completi la frase. Si es demostra que algú de la CUP ha cobrat diners irregularment...
10: Que apreti a córrer. I tant.
7: Feixista.
9: Què diria si li oferíssim ser director de La Vanguardia?
7: M'exiliaria, segurament.
1: Nosaltres tenim el real, eh? El que posa els punts a les is. Així que rebem amb un fort aplaudiment a David Fernández! Uh-huh!
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Bé, a veure, ja l'hem conegut una mica més. Sabem que a en Peyu li encanta l'italià,
4: sí.
1: I n'és l'únic en aquesta taula que està entusiasmat amb una llengua. En David també.
4: Ah.
1: David també té una llengua que li agrada molt. Sí, llavors, la gent d'Olot, atents a la pregunta. Quina llengua li encanta en David Fernández? Opció A, el llatí.
4: Mare de Déu.
1: Opció B, l'àrab.
4: Bueno.
1: I opció C, l'arameu.
4: Dios mío.
11: Home, Déu-n'hi-do, no? És com xungo, això. El que la...
12: Sí, el
11: tu
12: més...
11: Tu veus el sí. Més l'aranès.
12: Sí, fa pinta...
4: L'aranès!
12: Ai,
11: ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: L'aranès
11: no,
12: eh?
4: L'aranès
11: no,
12: existeix. L'aranès. Sí, la més rara, la més rara, sí.
4: Àrab o arameu?
11: Torre Castanyes. La C.
12: Arameu.
1: La C, arameu.
4: Aviam. Oh! Oh, no! Estem entre l'àrab i el llatí, David.
1: Què?
4: Què?
7: L'oreb ipsum.
4: Li agrada el llatí.
7: Quins són corda, el llatí.
1: El llatí, eh?
7: Tinc visió de futur, ja ho sabeu.
1: És que és guai el llatí.
4: Llatí.
1: I el grec, no us agradava.
4: Parlat i escrit? O...
7: Llegit.
4: Llegit.
7: Llegit i alguna vegada parlat.
4: Hòstia.
7: Tinc un amic que és l'Antoni Batista, musicòleg, periodista, sí. Que ens fem whatsapps en llatí. Oh!
4: Ostres,
7: us ho puc ensenyar ara mateix.
4: Aquest nivell és no, te veiem. Tremendo, eh? Tremendo. Sí, mare de Déu. Sí. Mare de Déu, senyor. Com es podria... saps traduir ràpid? Pots dir no l'ha encertat ningú? No. En llatí? No, eh? Complex. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú.
1: No,
4: bé. Quin públic, de veritat. Ahir la va encertar tothom.
2: Sí, però no sabien cantar.
4: No sabien cantar.
1: Ja, ens pot tenir tot. Ens pot tenir tot.
2: En canvi, saben cantar i no saben.
4: En fi, com que la normativa del concurs és laxa, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, qui s'ho emportarà, això?
2: Qui encerti la cançó de la neu, som-hi!
11: Però aquesta gent, que venen de matinada!
4: Ojo que la Ju s'ha tornat boja, eh? I de qui és aquesta cançó?
13: De Marina Rossell.
4: Què? Marina Rossell?
13: No,
4: Marina del Mar Bonet, aquí davant.
7: I lletra d'en Serraïma.
4: Lletra de?
7: En Serraïma.
4: Mira.
1: És que li he vist aixecant el braç, també.
4: Bueno, és que en David és el primer que l'ha copsat. Us ho haureu de repartir entre la Ju i la Marta, com ahir, tu, perquè la gent endevinen les coses a mitges.
2: A mitges.
4: En fi, de la Maria del Mar Bonet. Què vol... Es diu que volen aquesta gent, la cançó?
1: Sí,
4: sí?
1: No?
4: Es diu així, eh? Molt bé, doncs...
7: De quan el franquisme feia saltar els estudiants per les finestres.
1: Exacte.
7: De la comissaria.
4: Sí, senyor. La Ju i la Marta s'emporten el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per elles i per la Neus. Mm.

0: matinada.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Abraham Orriols.
5: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
6: Hola, molt bones a tots i totes. Sóc en Martí de Sant Feliu de Codines. Res, bàsicament era per si tinc un fill adolescent que escoltem junts amb ell el programa i els pares no ens vol ni veure aquesta edat i no ens escolta gaire. Jo li intento donar consells de vida, de què estudiï, que es col·loqui, si pot ser que es faci funcionari,
7: que es col·loqui,
6: que es col·loqui. Jo soc autònom i per lo tant, i com que a mi no m'escolta, sa mare tampoc, és per si vosaltres ens poguéssiu fer un cop de mà als pares adolescents per ajudar-nos a guiar els fills amb un consell dels vostres. Gràcies, adeu.
8: Ja ho farem nosaltres, perquè si el que s'ha acudit a tu és dir-li al teu fill que es col·loqui a plena adolescència...
9: Deixa'ns, et trauran la custòdia.
8: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
9: Déu-n'hi-do. Quin consell hem de donar? Si ja tenim fills i prou problemes nosaltres. Sí.
8: Jo no són adolescents, els meus, encara. No.
10: Ja arribarà.
8: El més gran té 6 anys. Tu sí que ja tens una mica d'adolescents.
9: Una mica, un té 14 ja.
8: 14 ja és ben adolescent, eh?
10: Tu tens fills, David, parla... tu?
11: No, que jo sàpiga.
9: Ja vam dir-ho, no ho tornarem a dir, perquè després se'ns acusa d'estar acabant amb la humanitat,
10: sí, ja,
9: perquè animem a la gent a que no es passi amb els fills.
8: Però ja...
9: No ho tornarem a dir, no ho tornarem a dir.
8: No, perquè una societat sense canalla és una societat morta.
9: Ho va dir en Jordi Pujol.
8: Sí, Jordi Pujol. Sí. I, home, aviam, si vas al final té raó, diguéssim.
9: Jo que no, que sí.
8: Si deixa de néixer gent,
10: sí,
8: malament.
10: Ja,
11: Jordi Pujol em sona, però no sé de què.
8: Jordi Pujol era un jove emprenedor.
11: És d'Arran.
9: És d'Arran de terra, sí.
11: No, des dels turons estan, no? No, sí. D'aquell llibre.
9: Sí, que és veritat que li agradava molt la muntanya. Com veus el futur de la humanitat, David? Això un tema lleuger, ara, per acabar.
11: Negre fosc.
9: No? Sí, negre fosc, totalment,
11: sí.
9: Sí.
10: Home, sí, ahir vam parlar que els nens també ho tenien fumut, i crec que els adolescents també, no? Sí,
8: anem a donar un consell als adolescents que ens escoltin,
10: sí.
8: No? Que és el que demanava aquest pare preocupat.
10: Què?
8: No ho sé.
9: No... Perquè si un adolescent està perdent el temps escoltar un programa ràdio de divulgació...
10: No és perdent el temps.
8: No.
10: T'està instruint.
9: Que està molt bé. Dic, si està perdent el temps en un programa com el nostre... Molt bé. Noi, tu que ens escoltes. Tu,
10: però,
9: sí, tu.
10: A veure, David, tu tens bastant... Sí, no, a veure, la CUP, hi ha més que gent gran, hi ha gent jovent, amb ganes.
11: Sí. Bueno, el temps passa. Vull dir que som una generació que efectivament fa 20 anys teníem menys de 30,
10: clar.
11: Però ara la CUP és una generació que està entre els 30 i els 50, vull dir, al carril central, eh?
9: Clar.
11: I la gent jove no m'estranya perquè, no? Vull dir que nosaltres... teníem referents punks, en plan no future, però aquesta generació sí que és no future, però en fi, també veien el futur i el present fosc a Florència quan hi havia els nazis, no?
9: Clar.
11: Sí. I mira, però i s'ha de fer, no?
8: Són cicles.
11: A vegades s'han d'encendre coses.
8: Sí. No? Cardeu.
10: Contenidors?
11: Per exemple, sí, no. Bueno, i també servei, que és més important que encendre el contenidor. A vegades canvia més encendre el servei que la ràbia segurament legítima, no? De voler cremar-ho tot.
8: Feu el que vulgueu, però en català.
10: Aquest seria el consell.
8: És tot el que se m'acut ara mateix de cara als adolescents.
10: Perfecte.
8: Neus.
10: Mira, en Jan de la Bisbal d'Empordà, que és un adolescent, ens dirà una pregunta.
8: Mira, Jan.
12: Tu, Neus, algun dia els teus alumnes t'han fet alguna broma o això a la classe?
8: Oh,
12: a veure...
8: bona aquesta. T'han ficat xinxetes a la cadira, Neus?
10: No, és que jo sóc... No.
8: Perquè és de les bones.
10: Sí,
8: és la mestra guai.
10: A mi m'estimen, em venen a abraçar... Però jo sí que ho havia fet, això, eh?
8: Home.
10: Vull dir, jo sí que... Però clar, és que jo vaig veure... No, jo com a alumne tenia un amic que ho feia.
9: Sí,
10: que
9: feia.
10: Que posava... És gros, eh? Perquè, clar, estaven fent classe de música. Llavors posaven amb cola en el tamboret. a la banqueta...
9: Això és molt gros, eh?
10: A la banqueta del piano, que era de vellut o no sé què era allò. Hòstia. I clar, no s'enganxava ningú, ja, és que no. Tu, només David, quedava pringós.
8: David, ets un alumne gamberro, diguéssim?
11: No, no massa. No? No.
8: Ets bon alumne?
11: Era bon alumne.
10: Home, si era el llatí, què vols?
8: Bueno, però li pot haver vingut de gran i tenir una època complicada.
10: Home, però sí, rebel·lo devies fer, David.
11: No, tot i que em van acabar expulsant.
8: Ah, aviam. Sí, a veure. Aviam.
9: Centrem-nos en això.
8: Perquè el van expulsar perquè...
9: Sabia massa llatí.
8: Sabia massa llatí.
10: Exacte.
11: Ah, oh,
10: sí.
11: Doncs una nit... Va ser per una xicleta? Ja ho sabeu, la nit em confon. No, un Sant Medí.
8: Un Sant Medí.
11: Un Sant Medí.
8: Sant Medí és el dels carmels.
11: Amb una guerra de carmels dins de l'aula, que jo no tenia res a veure, i ja està. I va ser com l'Audiència Nacional va entrar i van dir, tu! I jo vaig dir, bueno, pues jo, pues ja està. I em van expulsar injustament 3 dies, i vaig dir que si m'expulsaven 3 dies no tornava. I no vaig tornar.
8: Ah! Hòstia.
10: I què? I què?
8: La història va cada cop a pitjor.
11: Van trucar a ma mare i van dir, escolti'm, que... I ma mare... Que és la responsable penal i educativa, em va dir, no, és que té raó, si és injust, doncs no torna, i vas tornar l'any següent.
8: Ah, hòstia.
10: Però quan va ser això? Va ser el setembre o va ser més cap al
11: tard? No, això va ser el març.
10: Oh, mira, març, però si porto un trimestre encara.
11: Sí, sí, març.
10: Escolta, mira, les teves notes, com ho van fer les mestres?
11: 3 dies a 3 companys, que me'n recordo de qui eren també, i això, però en fi, però jo m'estimo molt els meus mestres, i les meves mestres,
10: sobretot. Doncs que sàpigues que els vas fer anar molt malament, perquè això que marxis a mig curs no ens va pas bé, els mestres.
11: Però el que passa que hi havia un conflicte latent, perquè acabaven de canviar l'equip directiu. Tenim un equip directiu que era una meravella, o sigui, nosaltres, a primer de BUP, bueno, BUP és de boomers, ja ho sé, però la directora va aturar totes les classes, la Lola, i ens va convocar tots al pati, era un pati de ciment, jugàvem a bàsquet, era en barracots,
10: sí.
11: I ens va dir, us vaig explicar que és una guerra, que era la primera guerra d'Iraq, la invasió de Kuwait, hòstia, i jo ho agrairé tota la meva vida, i,
10: home,
11: dir,
10: sí.
11: I ara feu vaga, i feu vaga. I vam estar 3 mesos fent vaga, que a Barcelona va passar, que aquí ja que estem a prop de Roda de Ter, el Martí Pol va fer el Diari de la Pau, una història superbonica. I un dia, tercera literatura, també ens va dir, què voleu fer, literatura espanyola o fem el Quixot tot l'any?
10: Ah,
11: i vam estar fent el Quixot tot l'any,
8: hòstia,
11: 6 mesos, ens ho hem passat pipa, l'hem llegit, no? Com tothom que diu.
8: Sí,
11: que...
8: Yeah, exacte.
11: Bueno, suposo que algú no el va llegir. I els darrers 2 mesos, superbé, ens va fer el temari de
10: literatura. Sí, vosaltres deia, podeu fer vaga i les coses, nosaltres parlem de Catalunya i Espanya i només per separar-los, sí. I ens venen a dir com és que parleu de Catalunya i d'Espanya de manera separada.
8: Oi?
10: Això passa.
11: I serveis territorials van dir, ui, aquí això s'està desmadrant massa.
10: Ah.
11: I els van tallar el cap a l'equip directiu, que eren 3 dones.
8: Oh. Molt bé, tu.
11: I aleshores vam muntar la primera, el primer conat de revolta, que com sempre vam fracassar i no vam guanyar.
8: Ja perdent des del principi, eh?
10: Sí,
8: eh?
11: Des
10: molt
11: del
10: bé.
11: Principi.
8: Clar que sí.
11: De derrota en derrota fins a la victòria final.
1: El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
9: Mira aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh?
8: Bueno, perdona, no, perdona. Pensa no que això res. Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
1: Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.

0: 5 minuts, a vegades diu 20 minuts sí, més llarga. Sí.
1: Però tu diu.
0: Sí, sí.
2: Bueno. I n'hi ha un altre, que almenys en el Waze, que diu similar ETA.
1: Sí.
0: ETA?
3: Sí. Cuidado.
2: Sí, perquè dir? Estimated Time
3: Arrival.
1: Ah.
2: Però similar ETA fa...
0: Home,
2: no sé si passaré per aquí.
0: No ho sé.
2: Poder sí que és més ràpid.
0: Fas servir el Maps o el Waze?
3: No tinc cotxe.
0: No tens cotxe? És veritat.
3: No tinc carnet, de fet.
0: És veritat.
1: No.
2: Però com has arribat aquí, avui? Bueno, és igual, no ho expliquis.
3: No ho explico. Volia anar amb la Renfe, però era impossible.
0: No,
3: haguessin començat...
0: Amb la Renfe a Vic és impossible.
2: Sí que hem vist que arribaves amb motxilla.
3: No, vaig amb transport públic, normalment. I a peu, Barcelona.
0: Camines, eh? Sí, va, perquè et mous per Barcelona, bàsicament.
3: Bueno, i per la Garrotxa.
0: Garrotxa,
3: bastant,
0: també.
3: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí.
1: Bona tarda. Mira, l'altre dia a Barcelona, amb en Jair vam passar per allà.
0: I per
1: vam,
0: allà,
1: Per allà a Barcelona, perquè s'havia de fer una cosa. I vam sentir un policia que estava dient... Ah, tu tampoc lo tienes, el carnet? Hay alguien aquí que lo tenga, el carnet?
0: Hòstia.
1: A mi un cotxe amb quatre nanos a dins.
2: Quatre, anava pel tercer.
1: A tu tampoc?
0: Bueno, cadascú és lliure de tenir el carnet o no tenir-lo. Si no el teniu, no conduïu.
2: Sisplau, és un consell. Bé, seguim amb les preguntes que van quedar pendents d'ahir. Ahir ens vas dir que tenies 300 samarretes amb lemes a l'armari. Quina, ven-nos la que portes avui, de la Úrsula Leguin.
3: Ah, mira, pues, no sé si li heu fet la biografia.
0: No.
3: Pues val molt la pena.
0: Úrsula Leguin.
3: Úrsula Leguin és meravellosa, fantàstica, pionera, feminista, ecologista, ciència-ficció, però també molt aterrada a terra. I és una samarreta fantàstica de Ratzberg, que li van fer un homenatge, perquè és qui ho ha traduït tot al català.
0: Ratzberg.
3: Per disposem de traducció al català. I pues, això que estima la Úrsula Leguin i odia el capitalisme.
2: En parlarem.
0: Molt bé.
1: Molt bé, d'acord, fantàstic. Sí.
0: Molt bé. Ara una pregunta, que quants llibres llegeixes tu al mes, diguéssim?
2: Quants en tens de començats, ara?
3: Ara tinc 3 o 4.
1: En català o en llatí?
3: No,
1: en català, eh?
3: En català, fonamentalment en català. Però molt a vegades és molt assaig i a vegades literatura. Però sí, em foto 2 o 3 llibres per setmana.
0: 2 o 3 llibres la setmana.
1: M'encanta, eh?
0: Mare de Déu. Bueno, i amb aquesta dada... 2 o 3 a la setmana és fatu, això.
3: No, però, hòstia, el diumenge és una meravella.
1: Oh, que bé.
0: Llegiu.
3: I el transport públic.
1: Clar.
3: No miro Google, vaig amb un llibre de la Mireia Calafell...
0: No. De fet, si vas en transport públic, posa Girna de Google.
3: Ara vaig amb l'últim d'Arcàdia, el que porto és el d'Arcàdia, aquest tret Moràlia mínima i del Toma de l'Adorno, i és una meravella.
0: Molt bé. En fi, doncs, amb aquesta recomanació que llegiu, recomiadem del David Fernández. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies
3: sempre, gràcies pel que feu.
0: Al búnquer.
3: Al búnquer resisteixo.
0: Que vagi bé, i tornem com sempre a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que per primera vegada des que va començar el Mundial no s'ha jugat cap partit, primer dia de descans des del dijous 11 de juny, han passat gairebé 4 setmanes, ja tenim a punt els quarts de final, començaran demà amb el França-Marroc, divendres hi haurà l'Espanya-Bèlgica i dissabte a la nit el Noruega-Anglaterra i de matinada, entre el dissabte i el diumenge, l'Argentina-Suïssa. Encara estem una mica impactats per la remuntada de l'Argentina contra Egipte i el paper de Messi, en parlarem aquesta nit amb un número 1 argentí. Un altre número argentí. El primer comptem que és Messi, però n'hi ha més. A la selecció espanyola avui hem sentit Dani Olmo, que acaba de fer roda de premsa, i Unai Simón, el porter rècord, el porter que acumula més minuts sense rebre gols en tota la història dels Mundials, que ha passat pel tot Costa amb el Jordi Costa i el Roger Arbosà en una entrevista a Catalunya Ràdio. Molt interessant. L'Espanya-Bèlgica de quarts de final repetirà el que es va donar fa 40 anys a Mèxic. En aquella ocasió va guanyar Bèlgica a la tanda de penals. El primer partit de quart serà el França-Marroc aquest dijous, demà a les 10 de la nit. França i el Marroc tenen alguns jugadors amenaçats de suspensió. Deschamps, el seleccionador francès, ha explicat avui que havien presentat recurs per la groga que va veure Olise, un dels amenaçats, però que la FIFA ha desestimat aquest recurs. Estarem distrets en el que queda de Mundial amb les sancions després del que va passar amb els Estats Units, Donald Trump i companyia. Ara parlarem de Donald Trump. Oficial, Rafa Márquez, nou seleccionador de Mèxic.

0: un cop acabat el Mundial per a Mèxic, eliminats als vuitens de final, Javier Aguirre plega, més o menys s'intuïa, i la Federació Mexicana ha fet oficial que el seu substitut és Rafa Márquez, l'ex del Barça, que fins ara era l'ajudant d'Aguirre i que va començar a la banqueta, com a entrenador, a la banqueta del Barça Atlètic. Ja són uns quants seleccionadors que han plegat o els han fet plegar després d'aquest Mundial. Avui hem sabut que el seleccionador croat, Zlatko Dalić, deixarà de ser-ho després de 9 anys al càrrec. Croàcia va veure com s'acomiadava d'aquest Mundial contra Portugal als 16 de final. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: Abans de seguir amb el Mundial, tenim dues últimes hores informatives rellevants. Agnès Marqués, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: D'una banda, Estats Units, per ordre de Donald Trump, s'entén, ha tornat a bombardejar fa una estona l'Iran. Mm. I l'altra notícia és que s'ha declarat un altre incendi al país, en aquest cas aquest vespre a Guimarà, a l'Urgell.
2: Sí, mira, tot just quan els bombers informaven que s'havien aconseguit estabilitzar tots els fronts declarats avui, hem de parlar d'una última hora en aquest sentit. S'ha declarat un nou foc a Guimarà, això és a l'Urgell. Crema ara sense control, ens expliquen els bombers. L'avís s'ha emès a prop de les 9 del vespre. El vent està complicant molt, en aquest cas, les tasques dels cossos d'extinció. De moment, el foc avança sense control per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert, ens diuen, en una zona boscosa d'Alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços que han estat treballant al llarg de tot el dia i tota la tarda en altres incendis, que ara, com dèiem, ja estan estabilitzats, com el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia, fins a primera hora del matí. Per tant, haurem de veure com avança, perquè en fi, bufa vent i està fent avançar amb rapidesa aquestes flames. I l'altre titular a aquesta hora, efectivament, és que Donald Trump, ja avui en el tancament de la cimera de l'OTAN que s'ha fet a Turquia, ja ha donat per trencada la treva definitivament amb Teheran, i s'estan produint a aquesta hora nous bombardejos per part d'Estats Units sobre el país. De fet, és la segona nit de bombardejos, perquè ja va passar la nit de dimarts a dimecres que l'exèrcit nord-americà havia atacat alguns objectius iranians molt a prop de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirikeh, i també en altres punts de la costa iraniana. L'última hora que ens arriba és que s'estan produint de nou aquests bombardejos, i ara sí, ja després que Donald Trump hagi verbalitzat que dona per acabada aquesta treva. Per tant, és important veure com van les pròximes hores. Avui, aquests atacs que hi havia hagut a la nit d'ahir, doncs, i aquest augment de la tensió ja havia repercutit en el preu de la benzina. És previsible, per tant, que demà es noti encara més aquesta escalada. A veure com va la nit.
0: Qualsevol novetat a Guimarà o a l'Iran, l'antena oberta. Agnès, gràcies.
2: Gràcies.

0: El Mundial, el club de la mitjanit, pendents d'aquesta actualitat informativa de l'incendi declarat fa una estona a Guimarà, a l'Urgell, i d'aquest atac ordenat per Donald Trump a l'Iran, atac aeri dels Estats Units, atac militar, que tanca ja la treva entre aquests dos països que s'havia tancat feia un parell de setmanes. Això és el Mundial, el club de la mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. És l'edició del dimecres 8 de juliol, dia 27 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és dels Estats Units, seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Et localitzem a Los Angeles.
1: Sí. Sí, sí, ara mateix a l'hotel de la selecció espanyola, on fa pocs minuts ha parlat Dani Olmo.
0: Ara el sentirem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A veure, qui és el número 1 d'aquest Mundial per vosaltres? Jo crec que la resposta és força evident i fàcil, no?
2: Sí, el 10.
3: Sí.
0: El 10.
3: Sí, sí.
0: Ni el citarem, perquè la gent ja sap qui és. Penseu en altres número 1 de l'esport. Messi del seu esport, ja l'he citat. Aquesta nit hem quedat en dos números 1 de l'esport a nivell mundial, compte, a nivell mundial, i em fa molta il·lusió. Aneu pensant en possibilitats. A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i al control central el Miquel Jario, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge, aquest dimecres. S'ha fet oficial, per exemple, Alexia Putella jugarà al London City Lionesa.
4: Sí, l'exjugadora del Barça, de fet, ha estat presentada aquesta tarda a Manhattan. Ha recalcat Alexia que el fet que el London City sigui un club independent ha estat clau per decidir el seu futur.
0: Cinquena etapa del Tour.
4: Males notícies. Ha hagut d'abandonar un dels tres catalans que hi havia, el pilot, el garrotxí Àlex Molinar, que ha patit una caiguda al tram final de l'etapa a Pau. Victòria per l'esprinter del Decathlon, Olaf Coy. A la general no hi ha canvis, tots els favorits han entrat junts. Per tant, Thorsten Traen continua com a líder de la general amb més de 7 minuts de marge respecte a Pogacar. Demà, etapa dura de muntanya amb dos ports mítics com el Tourmalet i l'Aspen.
0: L'Espanyol no para aquests dies, ha presentat Harman, ha anunciat un fitxatge i demà comencen els entrenaments.
4: Harman, aquest lateral esquerre neerlandès, s'ha dit pel Burnley, té 24 anys, ve a substituir Romero, i això per ell diu és una motivació especial. D'altra banda, el club ha fet oficial l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, s'ha dit per una temporada pel PSG i format al Corinthians.
0: El Barça de Futbol Sala també ha anunciat un fitxatge.
4: És el primer fitxatge de la temporada, es tracta del pivot, mira, brasiler també, Igor Ribeiro de Sousa, 28 anys, arriba del Benfica i signa per dues temporades.
0: Arbeloa té nou equip.
4: Sí, el Fulham anglès de la Premier signa per tres temporades.
0: Saps contra qui debutarà?
4: A la primera jornada de Lliga?
0: Contra el
4: City de Guardiola. No, bueno, ja no de Guardiola. Contra qui?
0: Contra el Chelsea de Xavi Alonso.
4: Oh, boníssim.
0: I a ser morbo. Sí, sí. I resultats del dia a Londres, precisament, que no es van a jugar aquest partit a Wimbledon.
4: Ho hem lligat tot, eh? Ja tenim les dues semifinals definides. Ahir parlàvem de la primera, la de Djokovic amb Sinner. Doncs bé, l'altra la jugaran Zverev i Arthur Ferri. Zverev s'ha desfet en 3 sets a Taylor Fritz i Ferri, per la seva banda, ha tornat a protagonitzar la sorpresa. Ha guanyat en 3 sets a 0 Fabio Coboli. Recordem-ho que aquest tenista és el 114 del rànquing de l'ATP. Al quadre femení també s'han definides les semifinals, que es juguen demà. Per una banda jugaran la txeca Linda Noskova contra l'ucraïnesa Marta Kostiuk, i l'altra semifinal la disputaran Coco Gauff i Carolina Muschova.
0: Això és el Mundial, el club de la mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Com heu passat aquest primer dia sense partits al Mundial? Us sentiu una mica estranys, Ricard, Àlex, ja us va bé descansar una mica?
1: Jo una mica descansat, sí. Em ha anat molt bé, una mica d'aire.
0: És que han estat molts partits, Àlex, eh?
2: Sí, han estat molts partits. Jo he trobat a faltar almenys un, eh? Sí que l'he trobat a faltar, però vaja, esperant el programa i, com diu el Ricard, també una mica descans amb la mare.
1: Has fet recompte avui, Xavi, sí? Dels que he vist 83 ara mateix.
0: 83 de 94.
1: De 96, no? Sí, de 96. Volia recuperar dos o tres més i després hi ha els 7 que
3: falten. Són molts, eh?
0: Però home, algun de la primera fase, que potser de la primera fase n'hi ha algun d'aquests 12-13...
1: M'he marcat a recuperar un parell només i alguns me'ls estalviaré ja per encarar la recta final.
0: Molt bé, molt bé. Ja tenim aquí els quarts de final. Tu has trobat a faltar algun partit, Sergi?
3: T'haig de dir que ha estat un dia estrany. No sé si és ben bé per la falta de partits, però ha estat un dia així una mica raro, com desubicat.
0: Desubicat.
3: Sí.
0: Has guanyat una medalla.
3: Sí, noi.
0: Ja tenim aquí els quarts de final. Comencen demà amb el França-Marroc. Al Mundial li queden 10 dies, sembla molt avançat i que només queden les seleccions escollides, però vull fer una prova i això no està preparat ni estan avisats. Només ho sabia el Sergi.
3: Però no ho he mirat, eh?
0: Però no ha fet trampa. És una prova per valorar realment si donem importància a arribar i jugar uns quarts de final del Mundial. A veure, Ricard, Àlex, recordeu les 8 seleccions que van jugar als quarts de final del Mundial de Qatar fa 4 anys? No ho he mirat tampoc, eh? A veure si les traiem entre tots. Són 8 seleccions i, home, a quarts sembla que ja això s'estigui acabant, però...
3: És moment decisiu, no?
0: Sí. Ens en recordem al cap d'un temps de qui ha jugat als quarts de final?
3: Jo te'n dic una, Argentina.
1: Però començarem per les semifinals, no? Les 4 semifinalistes. Sí, sí. Argentina, Croàcia, França, Marroc.
2: França, Marroc.
1: Aquestes 4 ja les tenim. Anglaterra va ser quart finalista.
0: Contra qui va caure Anglaterra?
1: Contra França, pot ser?
0: Ara ho mirarà.
2: Contra França, sí, crec que sí.
0: Jo hi afegeixo Holanda en aquella... Em puc permetre dir Holanda, perquè en aquell moment encara no havien canviat el nom. Els Països Baixos, que va perdre amb aquell partit inoblidable els penals, han de pallar bobo de Messi, va caure contra l'Argentina.
1: Marroc va guanyar Portugal, potser, no?
0: Sí, Marroc va... I ens falta una.
1: I ens falta qui va eliminar...
0: Sergi, tu tens a mà ara el quadre?
3: Jo tinc el quadre.
0: I ja ho saps?
1: La de Croàcia, no ens falta?
3: Us falta, exacte, us falta la de Croàcia.
4: Sí, sí. Brasil, pot ser Brasil?
3: Sí, senyor.
0: Ben Brasil. Bé, Roger.
3: Sí, senyor. Brasil, és a dir, sí. Països Baixos, Argentina, Croàcia, Brasil, Anglaterra, França, com deia el Torque, i Marroc, Portugal.
0: Escolta'm, ens ha costat una mica, però ho hem tret. Encara valorem prou els equips i les seleccions que arriben als quarts de final del Mundial. Em pensava que ens costaria una mica més. A veure, ja que tenim el Sergi encès amb les dades, quants partits s'han decidit a partir del minut 40 de la segona part?
1: Home,
0: en aquest Mundial?
1: Molt aquest
3: és un gran tema, Ricard.
1: Molt, molt m'interessa.
3: Mira, dels 96 partits que s'han jugat fins ara, sí, entre fase de grups i eliminatòries, 18 s'han decidit en els últims 5 minuts més temps afegit del partit. Per tant, és gairebé un 20% dels partits.
1: Ja, Sergi, una pregunta. I de les eliminatòries d'aquests 18?
3: Ara vaig. Compte, a la fase de grups són 8, per tant, el tant percent és baix perquè són 8 de 72 partits.
0: Però t'ha preguntat per les eliminatòries.
3: Però vull posar un context. Sí, i a les eliminatòries, Ricard, sí, són 10 partits de 24.
1: Home, boníssima
3: aquesta. 10 de 24. O sigui, gairebé el 42%, 41 llarg, 42% de partits de les eliminatòries s'han decidit en els últims 5 minuts.
1: Jo crec que el Mundial genera tendències i aquesta n'és una que el futbol fa ja dies que té comprada, que és aquests minuts finals. O sigui, cada cop els partits de futbol es decideixen més en aquests instants finals i partits, sobretot, d'eliminatòries de Champions, partits de Lliga de transcendents. Jo crec que aquesta és una tendència que el Mundial mostra i que és una fotografia de cap a on està anant el futbol. La igualtat és tal que, com a mesura que les forces queden una mica erosionades, és el moment que...
0: Hem de dir una cosa, que potser matisa una mica aquest 42%, sí, has dit? 42%. Sí. Aquí ha sumat els partits que s'han decidit als penals. D'acord?
3: O sigui... No.
1: Sí, vols dir que els penals els ha introduït aquí en aquest número de minuts finals?
3: No. Les tandes no estan incloses, estan incloses les pròrrogues.
0: Les pròrrogues.
3: És a dir, Argentina contra Cap Verd decideix el partit a la pròrroga. Aquest el conto, eh? Sí. Aquest el conto.
0: El de Colòmbia-Suïssa, no, que no es va decidir, no, per desgràcia.
3: Aquest no el conto.
0: Aquest no el comptes. No el conto, per, molt bé, molt bé.
3: Per les tandes.
0: Ho has fet bé.
3: Sí, sí, per una vegada, Xavi.
0: Sergi, quantes tandes de penals hi ha hagut entre els setzens i els vuitens?
3: Quatre tandes, són tres a setzens i una a vuitens.
0: Aquesta és bona, aquesta la sé, i m'imaginava alguna cosa, però no m'imaginava el que ha trobat el Sergi.
3: Tampoc quan... no era gaire difícil de trobar, eh?
0: Bé, però la dada, o sigui, a mi no estic donant valor al teu esforç, estic donant valor al resultat. Quantes tandes de penal han guanyat els equips que han començat xutant la tanda?
3: Cap!
1: Zero.
0: Sí. És bèstia, això, eh?
3: Quan? Recordem que només diu que el que comença també xutant té una certa avantatge. Doncs no.
1: Canvi de tendència. Sí,
0: això sorprèn.
1: Sí, sí, però sí. És veritat, però també és un... Jo crec que el futbol anava cap aquí últimament, eh? No sé per què. No sé
0: sí, semblava que no era tan clar, que, però és que de 0 de 4 ja no és una o dues tandes. Ja són 4, eh? I les 4 les ha guanyat l'equip que ha començat...
3: Que no ha començat
0: amb el porter a la porteria. Sí, sí, ha fet el segon xut de la tanda.
1: Deixeu-me n'afegir una que vaig sentir al Fermín Suárez.
0: Aquesta la tenia apuntada, la dels centrals.
1: Doncs te la deixo.
0: No, digues tu, home.
1: No, que és la dels centrals. Sí, que no sé, bé, és que em parlo de memòria. Crec que eren dels centrals 4 d'11 gols, no?
0: Doncs 4 de 12 perquè va fallar a Kanji per Suïssa.
1: És molt bèstia aquesta.
0: Sí, sí, o sigui, dels 12 penals que les tandes han xutat centrals...
1: No posi un central a xutar penals.
0: Exacte. Només 4 han acabat en gol. Ahir van fallar Davinson Sánchez per Colòmbia i Akanji, l'ex del City, per Suïssa. És una dada que, com recordava el Ricard, la va donar Fermín Suárez, el periodista català, en la transmissió de DAZN. O sigui, hem tret algunes conclusions maques. Ara ja tenim més informació. Sí. Quan hi hagi una tanda...
2: I recorda, Xavi, aquella de... abans de la tanda d'ahir, però recorda aquella que... 8 dels últims 10 canvis que han fet els entrenadors en els últims minuts per llançar el penal l'han fallat, també.
0: Això no es va donar ahir, no? Perquè va entrar Jerry Mina, però crec que no va xutar penal. No. I mira que Jerry Mina, li recordo algun penal amb el Barça en la Copa Catalunya, i no sé si en algun mundial, el Mundial de...
2: Sí, és el del Dibu, el penal aquell del Dibu famós, em sembla que és a Jerry Mina.
1: Això és Amèrica, Copa Amèrica.
0: Sí, i li va aturar el Dibu? O li va fer gol?
2: Sí. No, li va aturar. És el de que té como, no? Crec.
3: Sí, pot ser.
0: Bé. A veure, l'Àlex Dalmas ha estat mirant la influència que en aquesta... I que fins a aquestes alçades del Mundial, més enllà dels gols, han tingut a la seva respectiva selecció les grans estrelles d'aquest Mundial, que totes han aparegut, o la majoria han aparegut, i en paper destacadíssim. I s'ha fixat en Messi, Mbappé, Haaland i Kane. A veure, Àlex, quin pes tenen realment aquests quatre jugadors, Messi, Mbappé, Haaland i Kane, cadascun d'ells en la seva selecció?
2: Moltíssim, en tenen. Mira, hem mirat diverses coses. Primer de tot, els gols en relació als gols de la seva selecció. I trobem que Messi n'ha fet 8 dels 14 d'Argentina, per tant, és un 57% del total. Mbappé ha fet exactament la meitat, 7 dels 14, 50%. Si anem a Harry Kane, és un 54,5%. Fixeu-vos quines dades. I Haaland és el que té el millor registre perquè ha fet 7 dels 12, per tant un 58,3%.
0: Sí, però tots estan allà per sobre del 50%, o el 50% com Mbappé, tots, o per sobre del 50%.
2: Sí, correcte. Si traslladem això a les ocasions totals, a les ocasions clares generades per l'equip i els gols respecte a aquestes ocasions, trobem que Messi ha fet el 50% dels gols de les ocasions totals, de la seva selecció.
0: Déu-n'hi-do, no xuts, ocasions.
2: Ocasions, de les ocasions, de totes les ocasions que ha fet Argentina, el 50% han estat gol de Messi. Si anem a França, el 33,3% gol d'Mbappé. Si anem a Anglaterra, el 26% gol de Kane. I si anem a Noruega, el 33% també gol de Haaland.
0: Això demostra que hi ha més dependència de l'Argentina amb Messi que no pas de França amb Mbappé. És que França té molt potencial, i fins i tot de Noruega amb Haaland, o d'Anglaterra amb Harry Kane. Okay.
2: Sí, i si ens fixem en la penúltima dada, direm que les rematades que ha fet cadascú d'aquests jugadors i els gols respecte a les rematades, eh? És a dir, Messi ha fet el 27% de les seves rematades han acabat en gol, 27,5. Mbappé, el 26,9. Fixeu-vos quina igualtat.
0: Sí.
2: Harry Kane, el 31,5% de les seves rematades són gol.
0: Encara més efectiu, Harry Kane.
2: Encara més efectiu. I Haaland, el 38,9% de les seves rematades acaben en gol.
0: Quina bèstia. Recorda, sí, Ricard, sí, Lewandowski, aquest percentatge que anava a la porteria gairebé la meitat dels gols, dels xuts que feia, i que acabaven en gol, jo crec que estava entre el 30 i 40. O sigui, són sí, dades, sí, de killers.
1: Sí, sí.
0: Golejadors, sí, killers.
1: Tu creus que... és un tema que, diríem, que em preocupa poc, però tu creus que un d'aquests quatre guanyarà la pilota d'or?
0: Messi.
1: Tu creus?
0: Amb el Mundial que està fent... Sí.
1: I la temporada amb l'Inter Miami com si no comptés, eh?
0: Home, jo crec que el Mundial...
1: Seria el primer cop que algú guanya una pilota d'or guanyant la MLS, eh? Jugant la MLS.
0: Sí. Sí, home, si guanya el Mundial no en tinc cap... Tinc molt pocs dubtes que Messi és el principal candidat a guanyar la pilota d'or.
1: Bé, et diria fins i tot que potser és el primer jugador que podria guanyar la pilota d'or sense jugar a Europa, no?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, ja veurem.
1: Bé, no ho sé.
0: Escolta, a tu que no t'agraden aquests debats de la pilota d'or...
1: Exacte, per això l'he tret, perquè he pensat, hosti, quin mundial, no? I estava reflexionant i pensava, home, aquest any serà un debat, aquest any sí que serà un debat xulo, perquè el que ha guanyat la Champions, que és el PSG per segon any consecutiu, no en té cap d'aquests, cosa que mostra encara més... que el PSG no té una figura testimonial, sí, sinó que és un col·lectiu i que han aparegut quatre icones bestials, però que no sé si faran prou mèrits amb el Mundial com per guanyar una pilota d'or. Els senyors de la pilota d'or aquest any tenen un problema.
0: El que passa és que aquests quatre estan fent un Mundial, cadascun d'ells, a un nivell altíssim. I si un dels quatre guanya el Mundial, doncs home, el Mundial pesa molt. A veure, ahir vam estar debatent si la decisió de caure a la banda dreta de l'atac perquè l'Argentina intentés remuntar contra Egipte, estem parlant de Messi, la va prendre Scaloni, o directament la va decidir Messi, perquè a partir del canvi de posició Messi va fer una assistència de gol i un gol, l'empat a dos, va caure una mica a la dreta. A Messi li van preguntar ahir, li va preguntar un periodista argentí que es diu Manu Gutiérrez, d'MVP Sports, després del partit, i aquesta va ser la resposta.
5: En el juego, cuando entra Lautaro, te moviste a la derecha, conseguiste más espacio en la derecha, ¿qué viste ahí en esa zona del juego?
6: No, bueno, que estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente, habían puesto un medio más y estaba difícil de encontrar los espacios entre líneas. Cuando entró Lautaro, ya al tener dos nueve, ya había demasiada gente por el medio y bueno, intenté de buscar los espacios por el costado y creo que tuvimos, así llegó el descuento de Cuti.
0: Ho va decidir Messi. A mi em sembla que amb aquesta explicació la decisió va ser més de Messi que no pas d'Escaloni. Us sembla això, Ricard, Àlex?
1: Sí, el que passa és que jo crec que ja ho intuïem ahir, la comunicació entrenador-Messi funciona així. Clar, és a dir, Escaloni fa el canvi i ja sap que Messi interpretarà el que convingui. Clar, no? O sigui, posa un segon davanter i diu, escolta, Messi, de tot això que hi ha, jo he de posar un segon davanter, perquè és el que he de modificar. I substitueixo De Paul, que és la banda dreta. I a partir d'aquí, no cal que li digui a Messi, si ell vol jugar per dintre serà perquè veu que per dintre farà mal, si veu que s'ha d'obrir... O sigui, el condueix una mica o l'impulsa a prendre una decisió. Jo crec que és la comunicació que estem amb Messi. No hi ha cap jugador al món, això sí que ho podem dir d'aquesta manera, que sigui capaç d'escanejar, diagnosticar i interpretar les necessitats tàctiques com Messi, que ja ens ha demostrat durant tot el Mundial, que apareix on li toca, que ell té l'absoluta llibertat, que l'entrenador compta que té 10 jugadors que ha de situar al camp i que n'hi ha un que ja llegirà quins espais són els més fèrtils, quins espais estan ocupats o desocupats. Jo el puc ajudar, el puc animar, per què? Perquè si vull d'una zona... doncs a Messi li dono l'oportunitat de que decideixi. Però no li diré a Messi, Leo, a la dreta. No, això ja ho veurà ell, perquè és que potser amb dos davanters i si els egipcis, que no era el cas, tinguessin les bandes cobertes, podia tenir superioritat dintre, però era evident que els egipcis ja havien blindat aquesta zona.
0: Àlex, igual, ho veus igual.
2: Absolutament, es confirma això. És a dir, ell li diu de manera indirecta, fa aquest canvi, com explicava perfectament el Ricard, perquè ell pugui aparèixer en aquestes zones. Jo crec que la comunicació amb Messi és així amb tot, no? És a dir, fer veure que decideix Messi, encara que a vegades tu l'empenyis cap a que la decisió sigui una o l'altra.
0: Aquesta nit us hem dit que parlarem amb altres dos números 1 de l'esport. I ens espera el primer. Fernando Velasteguín, bona nit.
7: Hola, Xavi, què tal, com te va?
0: El Fernando Velasteguín, el Vela, és segurament el millor jugador de pàdel de tots els temps. Molts anys número 1 del món, una llegenda de l'esport, argentí de peu a jo, que des de fa ja uns quants anys viu a Catalunya, a Barcelona concretament. Quants anys vas ser número 1 del món, Vela?
7: Bueno, fui 16 años y medio, pero bueno, ahora ya no juego más, ahora somos dos jugadores amateur, tanto vos como yo, yo en un nivel amateur un poco más alto, pero bueno, ahora somos amateur los dos.
0: Y tan,
7: pero
0: y
7: sí,
0: tan.
7: Fueron muchos años número uno y llevo 19 años acá en Barcelona, así que la verdad, muy contento.
0: Deu ser, de debò, dels esportistes argentins més hegemònics a nivell mundial en el seu esport, però no sé si et veus a prop del que Messi ha aconseguit i està aconseguint el futbol.
7: Bueno, yo creo que no nos deja de sorprender, parece que fuera una, yo creo que tiene un guión de una película bestseller, así que ojalá que todavía esa película le queden algunos capítulos más que para completarla sería idílico jugar una semifinal del Mundial contra Inglaterra.
0: Clar, una semifinal del Mundial contra Anglaterra, encara no havia caigut que es podia donar aquest fet. Per vosaltres encara és especial?
7: No, pero para cerrar, si hay algo que le faltaría, por decir que le pueda llegar a faltar algo a la carrera de Leo, es ganarle a Inglaterra en un Mundial para lo que ha representado y sobre todo con Maradona ganándole a los ingleses con esos dos goles tan comentados y que siguen comentándose, yo creo que sería algo histórico. Pero bueno, antes hay que jugar contra Suiza, está el Mundial muy complicado, pero bueno, estamos yo creo que en una zona mejor que la del otro lado, que hay tres equipazos como Marruecos, España y Francia, pero bueno, de esos tres va a llegar uno solo a la final.
0: Veig que estàs molt posat en el Mundial.
7: Me encanta, y más si Argentina sigue jugando, que ayer parecía que se terminaba el Mundial, pero no, seguimos.
0: Com ho vas viure, això de la remuntada de l'Argentina en els últims 10 minuts contra Egipte? Bogeria?
7: Sí, aparte les anulan el 2-0 y nos hacen otro gol. Pero vos sabés que cuando metimos el 2-1, estaba convencidísimo, estaba con unos amigos ahí en el club viéndolo, y les digo, ganamos 3-2. Viste, cuando te tirás ahí un moco y no sé qué, y al final lo pudieron dar vuelta y fue una alegría muy grande, aparte con goles muy lindos.
0: Tots els partits els estàs veient al club? El club és el club de Padel Vela, que és a Barcelona, tocada de...
7: No, Xavi, no. Ayer fue la primera vez que lo vi en el club, porque era un horario lindo para verlo a las 6 de la tarde. Y cuando íbamos perdiendo, digo, no puede ser, no veo nunca más un partido en el club. Era gafe el club, ¿viste? Digo, nunca más vengo a verlo. Y al final...
0: ¿Com ha de dur males truc al club si és un tros de club de Padel?
7: Sí, pero una cosa del pádel y otra cosa del fútbol. Cuando íbamos perdiendo en la primera parte, en la segunda parte, los amigos que habíamos ido a ver, yo me saqué la camiseta y me puse otra, nos cambiamos de lugar en la silla, viste, todas cábalas para ver si cambiaba la dinámica del partido, a ver si éramos mufa. Pero al final no, al final ganamos y me quedo con la tranquilidad de que puedo seguir viendo los partidos en el club. Lo pasa que el próximo partido es a las 3 de la mañana, el domingo.
0: Entre dissabte i diumenge a les 3 de la matinada.
7: Sí, va ser tarde.
0: Sí, potser el veus a casa. Escolta'm, tu encara li demanes que faci algun gol, si pot ser similar al de Maradona contra Anglaterra en una hipotètica semifinal, però Messi pot... Ja li queden poques coses a fer en aquest Mundial.
7: No le queda nada, no le queda nada, Xavi, ¿qué más el nada? No se le puede pedir nada más, no. Y aparte, mira, yo me quedo, sobre todo me quedo con un equipo que da un mensaje al pueblo argentino, ¿viste? A los argentinos en sí, están educando a través del deporte. Estos chicos llevan 8 años usando el deporte, yo jamás había visto, por ejemplo, con la grieta política que hay en Argentina, cuando Argentina fue campeona del mundo, en Buenos Aires, 7 millones de personas en la calle. Sí, y eso solamente lo consigue el deporte, en este caso el fútbol. Y ahora, por ejemplo, para mí, el otro día me pareció un gesto impresionante el de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, cuando un periodista mítico argentino que se llama Macaya Márquez, sí, no sé si lo conoces, que lleva 18 mundiales lleva, y en la conferencia de prensa Macaya Márquez le pregunta a Lionel Scaloni si Leo Messi iba a jugar o no iba a jugar.
0: Y le iba a decir.
7: Y que vos conocés el mundo del fútbol con los códigos que hay, que jamás te cuentan nada, y Leo Scaloni y le dijo, mira, por ser vos te voy a contestar, y Leo el próximo partido va al banco de suplente. Ah, y eso es una muestra de respeto a la historia, sí. gigante. Sí. Y a mí no sé, yo veo tantas cosas que me gustan muchísimo por el mensaje que nos están dando, y para mí, lo que llevamos de ahora, más el 3-2 con Cabo Verde, el 3-2, para mí el mensaje que lanzó Scaloni contestándole a Macaya Márquez, es algo que, y lo tomo como una educación para todos los argentinos.
0: I veus moltes opcions de tornar a ser campions del món, com va passar a Qatar fa 4 anys?
7: Yo me estoy tocando el huevo izquierdo, Xavi, para cortar la mufa, viste, como en Argentina, pero sí, creo que tiene un gran equipo y que podemos llegar a defender el título del mundo. Lo tenemos que defender, Xavi, sí, sí, nosotros. Otro sí. Lo tiene que ganar, sí. Nosotros lo tenemos que defender.
0: El dissabte, a la nit de dissabte, a casa dius que veuràs aquest Argentina-Suïssa de quarts, eh?
7: Sí, sí, sí, en casa. Pegaré algunos gritos si hacemos algún gol, que se levantará mi señora, que no creo que se despierta a verlo, y confiando que podamos pasar a jugar contra Suiza.
0: Vela, un gust enorme tornar a parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i a veure si Argentina torna a ser campiona. Com a mínim perquè ho celebris i estiguis content.
7: Sí, nada, mira, hacemos así. Primero, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la llamada, hacía mucho que no hablábamos, y si salimos campeones te venís a comer un asadito a casa.
0: Oh, et prenc la paraula, moltes gràcies, Vela.
7: Listo, dale, te mando un abrazo, Xavi, adiós.
0: Doncs ja tinc un motiu més per voler que guanyi Argentina.
3: El puc venir tu.
0: Ja negociarem, el Vela és un crac, ja ho sabíem, i ens ho ha confirmat. L'Argentina jugarà el dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, contra Suïssa, aquest partit de quarts de final. Els quarts comencen demà. Ara farem un pronòstic ràpid de cada partit de quarts. Segurament hi ha 4 seleccions favorites, clares favorites, però en cada mundial també és cert que acostuma a haver-hi alguna selecció...
8: Alguna sorpresa, no?
0: Sí, per exemple, sí. Bulgària el 94, Croàcia el 98, Turquia el 2002, Corea, que bé, van robar una mica, el 2002, Uruguai el 2010, i no sé, el Marroc a Qatar ara fa 4 anys. A veure, tindríeu alguna candidata per ser la revelació?
8: Hauries de preguntar, quina de les 4 que no són favorites veiem més a prop de la sorpresa?
0: Quina de les 4 que no són favorites veieu més a prop de la sorpresa? El Marroc, Bèlgica, Noruega o Suïssa?
8: Hola.
0: Quin has dit?
8: Holland.
0: Noruega contra Anglaterra, eh?
8: Jo de les 4 alternatives és la que... és que el tema Holland em té atrapat.
0: I l'Àlex?
9: Per no dir la mateixa, diré Marroc.
0: Marroc. Doncs jo diré Bèlgica. A la porra li he posat 1-1. Com...
8: Ostres, que valent.
0: Com fa 40 anys. Com fa 40 anys. Sí, sí, perquè vaig posar 1-0 al Portugal-Espanya. Per Espanya. Sí. Per mimetisme, que parlàvem l'altre dia sobre Luis Enrique, del partit de vuitens, sí, de 2010, doncs dic, vaig a repetir la fórmula. O sigui que dic que Bèlgica. A veure, pronòstic ràpids. França-Marroc, Ricard.
8: Patirà, però passarà França.
0: Àlex?
9: Per mi és un empat i es decidirà els penals.
0: Espanya-Bèlgica, Ricard.
8: Espanya.
0: I l'Àlex?
9: 2-0 Espanya.
0: Anglaterra-Noruega, Ricard.
8: Home, doncs... Home, si així d'entrada jo crec que pot passar Anglaterra, però és la que veig més oberta.
9: Anglaterra, patint.
0: I l'Argentina-Suïssa, Ricard.
8: Argentina remuntarà.
0: Àlex?
2: Jo veig pròrroga i la passa Argentina.
0: Jo hi he posat un altre empat. Per què? Perquè a vegades passa... Ha passat gairebé en tots els mundials.
3: Carai, una selecció... Quantes teories que tens, no?
0: Una...
3: Tens moltes teories.
0: Bueno, a veure si es compleix. A veure, en Eurocopes o Mundials, sí. Una selecció passa 8 anys de final als penals. Sí. A la següent ronda torna a jugar penals i cau. Li va passar a Suïssa, sí, a l'Eurocopa.
3: Sí. Va fer un tema fa 4 anys a l'anterior Mundial.
0: Sí.
3: I per tant,
0: escolta, vaig tercer a la porra. Que...
3: No t'hem d'explicar res.
0: Ah, exacte. Sí, sí. A veure, hi ha uns quants futbolistes que estan amenaçats de sanció si veuen groga en aquests quarts de final. Alguns són importants. A França, Olise i Barcolà. Al Marroc, Hakimi i Unagi, el del Girona. I a Espanya, Ferran. Un cop es juguin els partits de quarts, es tornaran a netejar les targetes de cara a semifinals. Marxem un moment i quan tornem sentirem un rècord mundial. I aquest no és el número 1, eh? Avui també tenim recordments mundials.
10: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
11: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
12: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 6, 16, 24, 41, 46. Sols, 2 i 3.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
14: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
10: A Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més.
14: Ningú t'ho explicarà millor.
10: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit durant el Mundial. Roger Arbusà, acaba de parlar fa només una estona Dani Olmo en roda de premsa a Los Angeles. Deu estar content, més o menys, del Mundial que està fent, suposo.
4: Sí, molt content. Diu que se sent molt bé, perquè se sent important, i ho és. Diu que sempre ha hagut d'anar demostrant el cabal i que ell mateix també es posa aquesta exigència, i, tot i la seva polivalència, ell explica què és el que més li agrada de jugar a la mitja punta, que és on més el veiem i on més destaca tant al Barça com amb Espanya.
15: M'agrada, primer de tot, doncs, combinar amb els meus companys, i després, doncs, moure'm amb sentit, saps? No perquè la pilota vagi a un cantó, doncs jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys, i allà, pues, a mi m'és igual, quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé, jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment, i ells saben que me la poden donar, perquè jo em sento còmode en aquests espais, o sigui que en això cap problema.
0: Àlex, Olmo està consolidadíssim a la mitja punta de la selecció espanyola i està fent un Mundial, diria que per sobre del rendiment d'aquesta última temporada al Barça, de la mitjana del rendiment.
8: Sí, sí, la veritat és que també va fer una excel·lent Eurocopa. Crec que se sent molt còmode en aquest registre, i potser en tornejos curts li és més fàcil que no en una temporada llarga, on és un jugador que puja, baixa, té lesions, té irregularitats, li costa molt sostenir un ritme alt durant molts partits. En tornejos curts potser es defensa millor, i és on li veiem totes les parts positives, eh? Sap dissimular les seves limitacions, està fent molt bon torneig amb tot allò que no ens està sorprenent, perquè sabem que sap fer perfectament. Amb el Barça sempre hem tingut la sensació que Dani Olmo s'ha quedat curt respecte a les seves possibilitats, és a dir, no és una sorpresa veure'l a aquest nivell. El que amb el Barça trobem a faltar és que no pugui mantenir-lo durant més partits, durant una gran part de la temporada.
9: Per mi, Mundial extraordinari. Després de Cubarsí està a l'alçada de Lamine, per mi, de moment el seu Mundial del Barça. Crec que hi ha dues coses que, per mi, qualitativament, jugant entre línies, jo no sé si és el mitja punta més qualificat del món, però estarà entre els tres millors, perquè això que explicava, llegir els espais, girar, controls orientats, és una meravella, Olmo. I per mi hi ha dues coses que ho expliquen. Jo crec que Olmo rendeix millor sense la competència directa, és a dir, li ha vingut bé no tenir Fermín a la selecció, crec jo, per jugar amb més confiança i per veure's més innegociable. I l'altre, que jo crec que s'entén molt millor amb un nou més mòbil, més tipus Oyarzabal, que no potser Lewandowski quan juguen.
0: Mm-hmm. Avui, Roger, has estat amb el principal rival de Dani Olmo als escacs.
4: Sí, són molt amics. De fet, són millors amics aquí a la selecció espanyola i juguen als escacs cada dia de partit, abans del partit, a l'autocar, al vestidor. I Unai Simón, que és el porter de la selecció espanyola i el porter amb més minuts a la història del Mundial que no encaixa gol. Sense encaixar gol són 609 minuts. Són dades que a Unai Simón li agraden, perquè li hem preguntat avui al Tot Costa, hem parlat amb ell, són dades que li agraden, però té molt clar que això és més cosa de l'equip que no pas d'ell.
16: Bueno, sí, es algo que cuando empezaba el Mundial no lo pensábamos. El día de Uruguay empezaron a sonar estos datos y estos números, pero bueno, sinceramente creo que lo dije, siempre que me preguntáis por esto y lo digo de verdad, creo que habla mucho mejor del equipo que de mí. Al final creo que son números que refuerzan más el trabajo colectivo en defensa que a mí en lo personal, que evidentemente a mí me encantan estos números. Pero bueno, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con Luis en defensa y que en este tipo de campeonatos es fundamental poder pasar la portería a cero.
0: Unai Simón, al Tot Costa, amb el Jordi Costa i el Roger Arbusà, ha fet un gran elogi de Pau Cubarsí. Hi ha hagut un moment, per mi divertit, de l'entrevista, Roger, que el Jordi li ha demanat per quins davanters del Mundial voldria no trobar-se en aquests partits que li poden quedar a la selecció espanyola.
4: Sí, en Costa li ha preguntat quin és el davanter que li fa més por i li ha donat quatre opcions de davanters que
0: quines
4: es pot trobar
0: quatre?
4: A partir d'ara. Li ha dit De Ketelaere,
0: que és de Bèlgica.
4: Messi, Mbappé o Harry Kane. I aquesta ha estat la resposta.
16: Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido...
0: Salva, pots tornar a posar el tall des de l'inici? Perquè li ha preguntat per quatre... Y aquí está la respuesta de Unai Simón.
16: Es que con ninguno de los tres. Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido, que si él está muy lúcido, como el otro día contra Egipto, es Messi. El que mejores cualidades tiene para mí como delantero es Mbappé, pero creo que Messi te puede decidir un partido cuando si él está lúcido y es al que creo que más temo, te diría que es al que más temo, sí.
0: Aquell no l'ha citat, però sí ha dit els tres. El belga, pràcticament, ni l'ha comptat. No? I mira, què és el que s'ha de trobar el divendres?
4: O no el coneix o l'ha obviat, a De Ketelaere.
0: Sí, sí, sí. Però vaja, a veure. Unai Simón, Ricard, Àlex Dalmas, en perspectiva, creieu que ha estat raonable la decisió, finalment, de Luis de la Fuente amb la porteria, tot i que el nivell de Joan García de Vitraya segurament és superior al d'Unai Simón, però ho està fent prou bé. Ha hagut de fer poques aturades molt, molt importants, però se'l veu molt atent, jugant molt concentrat, controlant els espais...
8: A mi és un porter que m'agrada, eh? Jo he de confessar que, tot i que no ha tingut una bona temporada, és un porter que em convenç, que em sembla molt estable, molt madur, molt fort mentalment, capaç d'assumir errors que en té, molt conscient de les seves limitacions i que està fent bon campionat, i que ell mateix ho diu, està fent un bon campionat perquè tampoc ha hagut d'aparèixer gaire a l'emergència. A les seleccions passa això, normalment els entrenadors tiren d'homes de confiança. El problema el tindrà De La Fuente quan acabi el Mundial, o sigui, en quin moment farà el canvi de guàrdia o no el farà. Perquè per De La Fuente jo crec que no només hi ha Joan García, sinó que també hi ha David Raya com a possible candidat. La porteria de la selecció espanyola continuarà sent un nus permanent, que Unai Simón és jove, en té 29. Vull dir, és que aquí potser Joan García passa a ser un Ter Stegen tota la vida. Yeah. O sigui, no, tampoc seria tan estrany.
0: Àlex?
9: Mira, jo estic... Vam escoltar una roda de premsa, crec que era aquí al programa de Luis de la Fuente, on deia que no només... que el futbol no només s'havia de comptar les qualitats futbolístiques, sinó també els intangibles. I jo estic molt d'acord en això. I crec que Unai Simón té ascendència, crec que ha fet tot el cicle, i jo hagués fet exactament la mateixa decisió. Jo crec que jugarà aquest Mundial, i que quan acabi aquest Mundial hi haurà el canvi, i que crec que possiblement optarà per David Raya. Jo no crec que continuï, però crec que aquest el mereixia jugar, i crec que és un porter que en escenaris on li exigeix la mentalitat millora.
0: Roger, molt ràpid, a veure, l'11 contra Bèlgica divendres als quarts de final de la selecció espanyola, s'espera el mateix que en els dos últims partits? Olmo titular, Pedro Porro al lateral dret també titular?
4: S'espera exactament el mateix.
0: O sigui, Miquel Merino i Ferran, que van ser importantíssims en la victòria contra Portugal, de moment continuaran sent suplents, esperant minuts a la banqueta, eh?
4: Sí, a la banqueta, Olmo a la mitja punta, a la dreta Lamine, en punta Oyarzabal i l'esquerra Baena.
0: Has sentit gaire converses aquestes últimes hores al voltant de la selecció espanyola, recordant el partit de quarts de final del Mundial de Mèxic 86 que Bèlgica li va guanyar a la selecció espanyola els penals?
4: Sí, mira, avui companys periodistes en parlaven i recordaven els llançadors d'aquella tanda. He sentit que deien Víctor Muñoz, senyor, oi?
0: Sí.
4: Feia memòria de com van anar els llançaments i com va ser la tanda aquell dia, sí.
0: El va fallar Eloi Olaya, davanter de l'Sporting, que també va jugar al València, i els belgues van fer el 5. A la porteria de Bèlgica hi havia Jean-Marie Paf, a la de la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta.
8: Hi ha un documental, oi, Xavi?
0: Sí, a Movistar.
8: Perquè avui he vist un fragment...
0: Però no és en... Són peces, més que documentals.
8: Ah, d'acord.
0: Són reportatges llargs.
8: M'ha sorprès, que no ho sabia, l'afirmació de Tomàs Reñones dient...
0: Que volien que jugués Urruti.
8: Contemplaven el canvi d'Urruti,
0: sí.
8: Cosa que no es feia
0: en aquella època, impensable.
8: En el futbol modern. Sí. Però que Miguel Muñoz pogués fer el canvi abans de la tanda. I això no ho vaig contemplar mai.
3: Però en aquella època venia de perdre a Sevilla.
0: Sí, però de dos pares a Sevilla i ser heroi contra el Gote, perquè era un gran... Tu que eres de l'Espanyol i no et fixaves tant.
3: Home, no.
0: Però Urruti va ser de porter de l'Espanyol.
3: Sí, sí.
0: Era un gran... O sigui, era un gran pare penal, Urruti. Roger Arbusà, gràcies, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Bèlgica serà la rival de la selecció espanyola divendres a les 9 del vespre, i tenim cita amb un dels millors esportistes de Bèlgica del moment per comentar el partit. És l'altre número 1 que us dèiem que teníem cita aquesta nit al Club de la Mitjanit. És campió olímpic, és campió del món, es diu Víctor Güéñez, i és jugador d'hoquei herba de la selecció belga. Víctor, bona nit.
17: Hola, què tal?
0: El Víctor Güéñez és belga, jugador d'hoquei herba, i la gent de l'hoquei potser ha obert els ulls ben oberts quan ha sentit el seu nom, perquè és un dels millors jugadors del món. És campió olímpic, campió del món, i no sé si el català l'entens més o menys o només l'entens espanyol.
17: Lo puedo entender, ahora entendí todo, pero no lo hablo nada, entiendo la mayoría.
0: Ho provaré, d'acord? La primera pregunta és com és que parles espanyol i el parles de manera tan correcta i entens el català. Que has vingut a jugar alguna vegada a Terrassa, a l'Atlètica, a l'Egara o al Poble? Has jugat per aquí?
17: No, tuve una novia argentina, la hermana básicamente de Candela Mejía Zanetti, que juega con la selección absoluta de España, argentinos españoles. Y sus padres no hablaban los idiomas de Bélgica y lo aprendí para hablar con ellos. Y después tuve la suerte de jugar con jugadores increíbles, españoles o argentinos.
0: ¿Amb quin jugador català d'hoquei herba has coincidit al club?
17: Yo jugué con Iñaki Torras unos par de años, con Sergi Enrique también, que viene de los dos de Terrassa.
0: T'agrada molt el futbol, eh? A banda de l'hoquei herba, que és el teu esport, el practiques, ets campió olímpic, ni més ni menys. El futbol t'agrada molt. He vist que has publicat algun post aquests dies sobre Messi.
17: Sí, sí, m'encanta Messi desde pequeño, por eso que soy muy, muy fan del Barça también.
0: ¿Ah, sí?
17: Desde pequeño. Amo el Barça, amo a Messi, y verlo jugar es una alegría total. Por supuesto que voy por la selección de Bélgica, pero siempre estoy muy contento cuando Messi gana unas cosas, porque yo creo que verlo jugar a este nivel también parte de la vida, un suerte grande de la vida de poder jugar y ver a un jugador así.
0: ¿Tú eres el Messi de lo que hierba o no tan?
17: No, estás loco. No se puede ser como Messi. Nadie es de Messi. Solamente hay uno en un deporte, nada más.
0: Ya. Yeah. Només Messi, eh? No poses a cap altre esportista al nivell de Messi.
17: No, Messi para mí es el deportista más grande del mundo.
0: I el Mundial està seguint al màxim o només els partits de la selecció de Bèlgica?
17: Yo creo que del fútbol tuvimos el paso más fácil al cuarto de final. Aquí en Bélgica somos una población siempre contenta con poco. Yo no estoy así. Yo, para mí, llegar a cuarto de final con la selección de Bélgica podría ser muy bien, pero cuando vemos los equipos que jugamos en contra, jugamos Egipto, Nueva Zelanda, Irán, después nos tocó Senegal, que fue un poco difícil.
0: Estaba fuera, ¿eh? Senegal estaba fuera.
17: Sí, sí, lo sé, contra Bélgica. Pero fue el partido complicado, pero tampoco jugamos contra equipos top 8 del mundo. Y por eso, para mí, yo le dije, si llegamos a cuarto con este paso, es algo normal. Tiene que ganar a Estados Unidos, a Senegal y a todos estos equipos.
0: Contra Estados Unidos va a jugar muy bien la selección de Bélgica.
17: Sí, sí, sí. Jugaron muy bien, pero también creo que Estados Unidos no jugaron bien. Había la tema de Trump, del Balogun, que no podía jugar, que al final jugó. Y creo que le costó también un poco a la selección de Estados Unidos. Pero igual, cuando juegas octavos de final contra Estados Unidos, es también un poco de suerte. Juega contra un rival que no es un país de fútbol como puede ser Argentina, España, Francia o más equipos. Y para mí todavía Bélgica no juega contra un equipo muy, muy, muy fuerte. Y por eso que yo estoy a cuarto de final con el camino que tuvimos. Es algo normal y ahora empieza. Si perdemos contra España, lo que es más lógico, yo voy a decir que el torneo fue ok.
0: Correcte.
17: 6 sobre 10.
0: Exacte.
17: Si ganamos contra España, ahora todo bonus.
0: Nota,
17: sería no? Un 8.5 sobre 10.
0: O sigui, no veus fàcil, contra la selecció espanyola divendres a la nit, aquest partit de quarts?
17: No, ya sé que va a ser un partido bastante complicado para nosotros. Hay un bastante, si ves a Lamine Yamal arriba derecha contra nuestro lateral izquierdo, no es el mejor del mundo tampoco, el nuestro lateral.
0: ¿Qui és?
17: Kuipers. Uno que juega en Club de Brujas. Juega bien, pero no al alto nivel tampoco. Y tenemos una defensa un poco peligrosa, lenta. Y a ver, España no consiguió ningún gol. Y para mí, yo creo realmente que no vamos a ganar, que vamos a perder el partido 2-1. Pero veremos. En deporte todo se puede.
0: ¿Ets pro Rudi García, el seleccionador?
17: Sí, Rudi García. No es que no me gusta. Yo creo que lo que hace bien es, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos metió un poco los gran nombres en el banco.
0: Sí, eso te volia preguntar.
17: Lo que las otras selecciones no hicieron.
0: De Bruyne, Doku y Lukaku, que no había estado titular en todos los partidos, pero De Bruyne y Doku son estrellas mundiales suplentes al partido de vuitens contra Estados Unidos. ¿Eso va a sorprender? ¿Os va a sorprender a Bélgica?
17: Sí, era un poco una sorpresa para nosotros porque, mira, como el ejemplo de Cristiano Ronaldo, tienes a un estrella de tu país. Portugal creo que perdió un poco meter a Ronaldo siempre y que eran más fuertes sin Ronaldo. Creo que es un poco la misma cosa con estos jugadores. Lukaku no jugó de toda la temporada, así que es normal que no empieza si no está al tope. De Bruyne empieza a ser un poco más viejo. Y para mí lo que hizo bien Rudi García es que tenía un poco las cojones de meter a los nombres importantes en el banco para meter un poco más de intensidad y de velocidad en el campo, lo que otras selecciones no hicieron.
0: I com pensas veure el partit de quarts entre Bèlgica i Espanya? A casa, tranquil, amb molta gent?
17: No, lo voy a ver con la familia de mi novia, que es española.
0: Ah?
17: Sí, así que veremos cómo andamos, pero ellos van por España y yo voy por Bélgica, 100%.
0: No tranqueo la relación.
17: Sí, veremos lo que pasa. Ojalá que pueda ganar Bélgica, pero con un poco de dudas.
0: Bueno. Víctor, gracias.
17: De nada.
0: Víctor Güéñez, campió olímpic amb hoquei herba amb Bèlgica, campió olímpic i del món, ens ha explicat com estan vivint el Mundial a Bèlgica. Ell és una mica escèptic amb la selecció de Rudi García. Sergi, demà juga el França-Marroc. ultimíssima hora de les dues seleccions. Mira, molt ràpid.
3: Tchouaméni és l'únic dubte dels francesos. Compte amb això que dèiem ara abans de les targetes, perquè Barcola i Olis estan advertits de sanció. El Marroc té dubte un dels seus millors jugadors, Saibari, que va haver de canviar-se l'altre dia.
0: Sembla lesionat ja per cada...
3: No l'han de... El tècnic no l'ha descartat del tot, potser és una estratègia.
0: Millor. Una estratègia. Terrassa, Saibari.
3: Sí, sí, sí. Però vaja, no s'entrenarà d'aquests últims dies, veurem si acaba jugant.
0: Gràcies, Sergi.
3: Vinga, fins ara.
0: Tour.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Tour, Isaac Vilalta, bona nit.
19: Què tal, bona nit?
0: Mal dia en el Tour. Bona nit, però mal dia el Tour perquè ha d'abandonar un dels catalans, Àlex Molinar.
19: Sí, expliquem-ho bé, l'Àlex Molinar, que corre amb llicència neerlandesa, el seu pare és neerlandès, ell ha passat fases de la seva vida vivint allà, però principalment és d'Olot, la seva mare és catalana, i sí, és un, en aquest sentit és un dels tres catalans que hi ha en aquest Tour de França. A més, en una etapa en què no havia passat pràcticament res, no hi havia ja tants nervis, però sí que és cert que s'arribava al primer sprint d'aquest Tour de França i que al final hi havia alguns carrers una mica estrets, algunes rotondes, amb molta velocitat, aquests nervis, insisteixo, del primer sprint, i allà en un revolt de dretes ell protegia a Fernando Gaviria, l'esprinter del Caja Rural, ha anat a terra, no semblava d'entrada res greu, però ja li ha costat molt aixecar-se, i el seu equip va notificar que abandonava aquest Tour de França, o sigui que males notícies.
0: A pau, ha estat al final d'etapa i aquest sprint maleït per l'Àlex Molinar, que ha d'abandonar. L'etapa l'ha guanyat a l'esprint en l'irlandès Olaf Koig del Decathlon, i el noruec Thorsten Tren continua com a líder. Demà hi ha muntanya, Pirineu, es pujarà el Tourmalet.
19: Demà es passarà el Tourmalet, sí, serà port de pas, com acostuma a ser el Tourmalet històricament, en una jornada amb un port de quarta, un de tercera, un de segona, un de primera i un de categoria especial. Estem repartits, categoria especial és el Tourmalet.
0: Però acaba dalt l'etapa o no?
19: Acaba dalt, però a Gavarnie, que és un port de segona, és molt llarg, 19 quilòmetres, es fa etern, però les rampes no són molt dures. Els quilòmetres més durs són el 6, el 5%. Ara bé, si algú té ganes de jugar...

0: Gràcies, Isaac. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, té a veure amb els Mundials, i que sempre selecciona el Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. I avui el Salva ha escollit una cançó molt recent. La cançó es diu La Quarta Estrella. És de El Palmito, un grup argentí. És la cançó que cantaven ahir els jugadors argentins, potser us sona, al vestidor després de la remuntada contra Egipte. La cantaven tots, amb molta passió, amb molta eufòria, fins i tot Leo Messi. Aquesta sí que em sembla que és l'hereva real del Muchachos de Qatar, i compta perquè els argentins amenacen en cantar-la sense aturador en tots els partits que li quedin a l'Argentina d'aquí fins al final del Mundial. La primera ocasió serà dissabte, la matinada dissabte, diumenge, contra Suïssa. Bona nit i que descanseu. Avui no hi ha futbol de matinada. De fet, només queda un partit a la nostra matinada. Serà la de dissabte, diumenge, aquest partit de l'Argentina contra Suïssa. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest vespre a Guimerà, a l'Urgell. El foc s'ha declarat poc després de les 9 del vespre i el vent complica les tasques dels cossos d'extinció. Les flames avancen per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una vintena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, l'Alt Camp i a Navarcles, al Bages. Els bombers han afrontat aquest dimecres una jornada crítica pel que fa a l'extinció d'incendis, tal com ha reconegut el cap del cos, David Borrell.
3: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: Els focs simultanis d'aquest dimecres han obligat a confinar més de 15.000 persones. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic de la segona onada de calor de l'estiu amb temperatura rècord. La màxima del dia l'ha patit a Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb 44 graus. A l'Observatori Fabra de Barcelona s'ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat també s'han batut rècords absoluts. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 2 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
6: El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això...

0: Seran 3 dies de supervisió contínua.
1: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Des de l'Air Force One, que el torna cap a Washington després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, el president nord-americà ha publicat a la seva xarxa social Truth imatges dels bombardejos sobre objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz. Diu que són la resposta als atacs iranians sobre vaixells comercials i adverteix que seran pitjors si Iran reprèn aquests atacs.
2: Donald Trump ha rebaixat la tensió amb els seus socis de l'OTAN després de l'esbronca de prèvia a la cimera de Turquia i diu que la trobada ha estat un èxit. Abans de tornar cap a Washington, Trump ha dit que tots els països membres estan fent passos per gastar més en defensa i que acabaran en el 5% del PIB.
3: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
2: Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces del president nord-americà que ha acusat Espanya de ser un aliat nefast i ha ordenat tallar els vincles comercials amb Madrid.
4: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
2: El drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions, en total 25, de la 78a edició dels Premis Emmy. Competeix amb Hacks, també d'HBO, amb 24 candidatures, La maldició de Waitrose Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18 candidatures.
1: Altres candidates a la millor sèrie dramàtica inclouen el drama polític de Diplomat, de la sèrie d'espies Slow Horses i la sèrie de fantasia A Knight of the Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. Pel que fa a les interpretacions, Clary Danes per La bèstia en mi, Carrie Mulligan per Bronca i Sally Field per Criatures luminoses destaquen entre les candidatures a millor actriu en minissèrie o telefilm. En l'àmbit masculí, Oscar Isaac per Bronca, Matthew Rhys per La bèstia en mi i Rhys Ahmed per Bait. Taylor Swift ha obtingut 5 nominacions per la pel·lícula de l'últim concert de la seva gira The Eras Tour, The Final Show. La 78a cerimònia dels Premis Emmy, l'equivalent televisiu americà dels Oscars, es farà el 14 de setembre a Los Angeles i serà presentada per Mariska Hargitay, l'actriu coneguda pel seu paper a la sèrie Ley y Orden.
2: I als esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
1: L'Espanyol ha anunciat mentrestant el seu tercer reforç d'aquesta propera temporada, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
2: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf de l'espin ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Strain manté el mallot groc de líder.
5: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
7: Als solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda. Catalunya
5: Ràdio. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
13: Lilo, a vegades fas molts esforços, però les coses no surten sempre com una voldria. A vegades les coses han de canviar.
14: Abans vull deixar una cosa ben clara. Vull que sàpigues que jo mai no he sentit res especial per ell, ni ara ni aleshores. No, mai vaig estar enamorada d'ell.
15: Arquimedes només va viure en dos llocs, que se sàpiga, i només se'n va anar d'un. Algú el sap? Algú d'allà? Vinga, Indy, si ho saben tots, fins i tot aquest.
16: Avui tenim amb nosaltres una actriu i directora de doblatge que ha participat en moltes sèries i pel·lícules. Ha protagonitzat Wonder Woman, per exemple, posant la veu a Gal Gadot, Els Caçafantasmes, doblant l'actriu Kristen Wiig, o Indiana Jones i El Dial del Destí, doblant a Phoebe Allard-Bridge. A més, també és ajustadora i professora de doblatge. Eli Beuter, benvinguda i moltes gràcies per ser nosaltres.
17: Hola, moltes gràcies a tu, a la Vermella, per portar-m'hi.
16: Què és per tu el doblatge?
17: Home, per mi el doblatge és, per començar, la meva professió i la que m'omple l'olla de les llenties, això està clar, però va molt més enllà, evidentment, no? Vull dir, per mi és la meva forma de vida, és... bueno, el que li dedico tot el meu temps, però el temps de qualitat també, perquè jo gaudeixo molt del que faig, moltíssim. És una professió que ja em venia una mica heretada perquè la vaig viure a casa i bueno, jo vaig fer, en el seu moment vaig començar a estudiar la carrera de medicina i la vaig deixar per fer doblatge, una mica perquè era una tria que se'm posava damunt la taula i vaig escollir fer doblatge, amb la qual cosa, vull dir, per mi era una aposta molt ferma, molt bèstia, i que va ser una tria molt pensada i la veritat és que no me'n penedeixo ni un dia, la veritat.
16: El doblatge és cultura?
17: Home, i tant, que és cultura, però torno a dir que és una forma de vida. És a dir, l'has d'entendre, perquè depèn de a qui li preguntis, tant com a espectador com a professional del món, del doblatge, et pot dir una cosa o una altra. Per mi sí. Per mi, vull dir, jo poso una estima en tot el que faig quan faig doblatge i el veig d'una forma tan artesanal, tan curosa, que per mi sí, és cultura.
16: I com vas començar en aquesta professió?
17: Bé, doncs, jo era molt petita i els meus pares ja feien, es van conèixer, de fet, fent teatre, els dos. Estaven també a Radio Juventud en el seu moment, que eren com els inicis, no?, de tot el que era el món cultural a Barcelona, del que era la radiofonia, que després es va convertir una miqueta en el doblatge, no?, la meva mare estava en aquell moment estudiant interpretació, feia ja els seus pinitos, amb 18 anys es va apuntar a fer doblatge, i va ser per la meva mare, que ella sí que feia doblatge, i després ho va deixar una temporada molt gran, mentre va tenir fills, i després hi va tornar. I aleshores jo era un adolescent, veia que ma mare feia doblatge, però bueno, perquè ho feia, i aleshores va sortir la primera escola, diguem, seriosa, o la primera escola, podem dir, de doblatge aquí a Catalunya, que va ser a Barcelona, la va fer l'aleshores associació de doblatge que tenia el doblatge aquí a Catalunya, que era PADECA.
18: I va fer
17: un curs de doblatge, va ser l'època del boom del doblatge, que hi va haver, i aleshores hi havia el vídeo, hi havia els videoclubs, van començar les cadenes de televisió, les privades, a començar, i hi va haver una necessitat, va també començar TV3, va ser tot una mica, va ser com un seguit de coses, no?, que requerien molts professionals dintre del món, i aleshores es va fer aquesta escola. La meva mare em va dir, escolta, per què no t'hi apuntes? Jo li vaig dir que no, que la meva idea era ser metge, i era veritat, aleshores. I em va dir, home, però tindràs el curs, un dia et pot servir, doncs, per fer cosetes o per tenir una sortida, o com qui fa l'extraescolar de piano, de guitarra o de teatre. Doncs és una forma de formar-se. I la veritat és que vaig començar allà una mica per fer. I va arribar un moment que es va fer tan gros, perquè vam començar, doncs, a donar-me convocatòries, a tal, i jo aleshores rascava les meves hores amb les combos, doncs, fent, potser, no anant a una classe de medicina o el que sigui, i es va començar a fer tan gran el món, i tan gran el món de la medicina, que un dia vaig haver d'escollir. I quan estava ja a quart, vaig decidir que agafava el doblatge i deixava la medicina. Aquí és on a mi em va començar el doblatge, per a PADECA i el seu curs.
16: Deurien ser a mitjans dels 80, no? Finals dels 80, més o menys, en aquest famós curs de Padeca.
17: Aquest curs de Padeca va ser el 88. Però jo ja feia 3 o 4 anyets que, bueno, de tant en tant feia una combo d'ambients o el que sigui, perquè em cridava l'atenció al món, i aleshores, quan van arribar els estudis ben reglats, és quan la meva mare em va dir, escolta, doncs posa-t'hi, si ja estàs fent convocatòries de tant en tant i de més.
16: La teva mare va ser la Juana Beuter.
17: Sí.
16: Qui va ser ella?
17: Doncs, com bé he dit, va començar fent interpretació, estava a Ràdio Joventut, tenia un grup de teatre amateur que va formant amb el meu pare, que es deia Espectros, i guanyava molts premis aleshores. Era amateur, però tenien qualitat i feien coses que estaven molt ben parides.
16: El teu pare, com es deia?
17: Manuel Sánchez Villanueva. I en aquella època que ella estava a Ràdio Joventut, va ser quan va conèixer una sèrie de persones que havien fet interpretació abans que ella i que va conèixer en el món del teatre, entre ells l'Alberto Trifol, i li van dir, escolta, i tu que feies això i tal, ara necessitem gent fent doblatge, per què no vens un dia i proves? I va començar una mica a treure el nas. Ella ja ho havia fet amb 18 anys, però aleshores el món era molt petit i necessitava menjar, i no tenies tanta feina quan només hi havia la 1, la 2 i alguna coseta molt petita, no? Vull dir, allà no hi havia pràcticament feina, però ja quan va començar tot el tema del vídeo també, i una miqueta abans, va començar a treure el nas, i a partir d'aquí va començar a fer doblatge. Tenia una veu molt greu, tenia una veu amb molta personalitat, fins i tot molt jove, i aleshores va començar allò que passa a la gent que té veus molt potents, no? Que doblen les negres, les tal, i va arribar un moment que en el món del doblatge moltes vegades les dones quedem amb papers, quan ja som una miqueta més grans, bastant residuals, i més en aquella generació, que bàsicament hi havia la protagonista femenina i no hi havia pràcticament coprotagonistes femenines, i ella va decidir començar en el món de la direcció del doblatge, i durant moltíssim de temps va ser una figura de referència en el doblatge de Barcelona. Va estar treballant aleshores a Soundtrack, que després va ser SDI i Juno i no sé quantes coses més ara, i era una directora habitual d'aquest estudi i de molts altres.
16: Va fer sobretot castellà.
17: Sí.
16: Català no gaire, no?
17: No, la meva mare venia d'una família d'aquella generació que venien de molts llocs, no? El meu avi era suís, per això d'aquí el nom, que en realitat nosaltres, bueno, el cognom és Beuter, castellanitzat, catalanitzat.
16: Que, de fet, és el cognom matern, no?
17: Matern,
16: sí. Tu vas decidir canviar-ho en algun moment?
17: Sí, sí.
16: Per què?
17: Perquè penso que el Beuter té una sonoritat que no tenia el meu primer cognom aleshores, que era Sánchez Villanueva, compost, amb guionet. Tothom m'acaba dient Sánchez, i jo era petita i m'emprenyava molt. Quan a l'escola em deien Elisa Sánchez, jo deia, i me vaig acabar i deia Sánchez Villanueva, i m'asseia, no? Perquè aleshores la gent, bueno, em posava aquest cognom, i per mi, per dir-me Sánchez, quan jo vaig entrar en el món del doblatge, que va ser arrel d'això, tothom em deia la Beuter petita, i me'l vaig canviar perquè tothom em coneixia amb aquest nom.
16: I el teu pare, quan te'l vas canviar, et va dir alguna cosa?
17: Sí, no. Bueno, perquè jo penso que en aquesta generació feia com una miqueta de mal als homes.
16: I no era una cosa habitual. O sigui, ara tampoc no és que sigui molt habitual, tot i que està acceptat, però en aquell moment imagino que encara menys habitual i menys acceptat, no?
17: Sí, en aquella generació pensaven que era una qüestió pràcticament de virilitat o d'empoderament de l'home, que la descendència havia de portar el seu cognom primer. En el moment en què la legislació va permetre a la dona posar el seu nom al principi, al primer, diguem, aleshores ja va permetre que les persones majors de 18 anys poguessin canviar-se a l'ordre dels cognoms. I jo vaig ser, em sembla, que de les primeres. De fet, a la meva família, com que el cognom Beuter és molt sonor, hi ha moltes persones, molts familiars meus que després se l'han canviat, però jo vaig ser la primera a canviar-me'l. I després d'aquí van venir tots els cosins, que a més som una família supernombrosa i pràcticament tothom se'l va canviar. I això que dèiem que no, la meva mare no havia fet doblatge en català, bàsicament és perquè el seu pare era suís, la seva mare era de Melilla, i clar, era una època que, desgraciadament, a Catalunya no s'aprenia a les escoles en català. i ma mare, fins que no va ser molt gran, no va sentir parlar pràcticament ni al carrer, i evidentment estava superprohibidíssim a l'escola. I ell, al seu entorn, era castellanoparlant.
16: Hi ha un altre professional, també de l'època, més o menys, de la generació de la teva mare, actor i director de doblatge, que no sé si vas arribar a conèixer, o la teva mare, que va ser Felip Penya. El recordes o l'havies sentit anomenar?
17: Home, sentia anomenar, per suposat, és a dir, qualsevol mortal que hagi fet doblatge en algun moment de la seva vida n'ha sentit a parlar, perquè evidentment Felip Penya és d'aquelles figures que són un referent a nivell de doblatge. Jo no el vaig arribar a conèixer, sí que em sembla que quan jo començava estàvem allà i encara evidentment estava en actiu, però sí que és veritat que és una persona que va faltar de forma bastant, és a dir, no va morir molt gran, i la qüestió és que ja no hi era en el panorama, quan jo ja vaig començar una miqueta estant actiu ja no hi era, però realment els Penyes són a nivell de doblatge una nissaga que són d'aquells referents, no? Vull dir, de les famílies aquelles que van començar amb doblatge i que van crear una forma de fer i van crear els pilars del que és el doblatge, i evidentment la Vicky Penya, actriu d'imatge, de teatre, un referent a tots nivells artístics d'interpretació, la seva filla encara està en actiu, el Roger Penya, que és també fill seu, està en actiu a la professió i és ajustador i traductor, és a dir, evidentment el Felip Penya va marcar una època, gran actor de doblatge i gran director, sí.
19: Quan jo el vaig conèixer, ell ja era un excel·lent pilot, però em va impressionar la intensitat de la força dintre d'ell. Me'l vaig endur amb mi per ensenyar-li a ser un jet. Em creia que jo el podria ensinistrar com ho hauria fet jo. Em vaig xerrar. És més màquina que no pas home.
20: Felip Penya, conegut també com a Felipe Penya, va ser un actor i director de doblatge que va néixer el 25 de març de 1921. Va començar a fer teatre al Cercle Catòlic de Gràcia i a finals dels anys 40 va entrar a formar part del quadre escènic de Ràdio Nacional d'Espanya, i també per aquella època va començar a treballar en doblatge en estudis com Acústica, Parlo Films o el de la Metro Goldwyn Mayer. Va treballar sobretot en castellà doblant a actors com Anthony Quinn, Burt Lancaster o Laurence Olivier, a qui també va doblar en català a la pel·lícula Els nens del Brasil, original de l'any 1978.
21: Saps que tens un doble? Un noi que viu a Gladbach, a Alemanya, que és clavat a tu? Mai no havia vist una cosa així. Dos bessons no s'assemblarien tant.
20: Però no va ser l'únic protagonista que va interpretar, perquè també va posar la veu a John Wayne en pel·lícules de l'Oest unes quantes vegades, com a Rio Bravo, Rio Lobo o Els Cowboys, original de l'any 1972 i doblada al català anys més tard.
22: Bon dia, nois. Bé, sembla que tornarà a fer bo avui, eh? Ja sabeu que manar el bestiar no és pas com anar d'excursió. Es tracta de les criatures més enses i tossudes que es passegen damunt de la terra. Una vaca no és res més que un feix de problemes dins d'una bossa de cuir.
20: Com a director i adaptador de doblatge, va ser dels més prolífics i admirats de la professió durant més de 3 dècades i va rebre el Premi Atril d'Oro com a reconeixement dels seus companys de professió a la seva carrera. També va dirigir alguns doblatges en català, com el d'Excalibur, de l'any 1981, i Balla amb mi, de l'any 1986. Però sobretot va destacar en el camp de la interpretació, ja que amb la seva veu tan característica i peculiar va donar vida a molts actors de cinema, com per exemple l'enigmàtic Boris Karloff en el paper del baró Víctor von Lepe de la pel·lícula El terror, de l'any 1963.
22: Perdoneu que us hagi fet reviure records dolorosos. Us deveu sentir fred i cansat, lloctinent. No dubto que cregueu que heu vist algú, però, sisplau, permeteu-me que us ensenyi una cosa.
20: També va participar en moltes sèries dels inicis de TV3, com Dallas, L'escurçó negre o Hotel Faulty. Va estar casat amb la també actriu Montserrat Carulla i van tenir 4 fills, tots ells en professions artístiques. La difunta Isabel Penya, que va treballar durant dècades a Televisió Espanyola, la Marina Penya, durant molts anys guionista de TV3 i adaptadora i directora de doblatge, l'actriu Vicky Penya i el director, adaptador i traductor de teatre i doblatge, Roger Penya.
23: L'hora d'Alfred Hitchcock.
22: Molt bona nit, senyores i senyors. Això no són imatges d'abans i de després. M'ha semblat que seria una bona manera de presentar-los en viu l'hora d'Alfred Hitchcock. Aquest programa d'una hora serà diferent del típic programa de mitja hora. En primer lloc, nosaltres hi posarem el doble de morts. Sabia que els agradaria.
20: Aquest fragment que acabem d'escoltar correspon a la sèrie de suspens i misteri L'hora d'Alfred Hitchcock, doblatge que estava fent quan, malauradament, va morir a l'edat de 68 anys, l'any 1989. Per tota la seva trajectòria i per l'empremta que va deixar a la professió, sense cap mena de dubte, Felip Penya és una llegenda del faristol del doblatge en català.
16: I tu, que també ets directora de doblatge, aquests directors d'una altra època, més aviat llunyana, creus que tenien una altra forma de dirigir comparat amb l'actual?
17: Evidentment i radicalment sí. La majoria de coses són molt bones, és a dir, van fer una forma... És a dir, el doblatge s'ha transformat des d'aquella època. Aleshores, també s'ha transformat la direcció. Aleshores, era un doblatge que era molt masculí, no hi havia pràcticament directores, tot eren directors, i sobretot tenien una jerarquia i un poder que era molt notori, no?, per l'època, és a dir, eren grans figures amb una personalitat arrebatadora sempre, sempre, sempre, i fins i tot feien una miqueta de por. Jo, el Felip Penya, ja dic que concretament no el vaig tractar, amb la qual cosa jo no et sabria dir, però la majoria d'actors i de directors d'aquella època eren una institució i feien una miqueta de por. Cosa que estava molt bé, perquè vull dir, no només eren directors com la figura que tenim ara, que és una figura més de coordinació d'un producte, eren grans mestres quan no hi havia escola. Aleshores, que aquella, les persones es posaven al teu costat al faristol, el ritme que es duia de treball era molt, molt, molt més lent del que hi ha ara, i aquelles grans figures t'ensenyaven, es posaven al teu costat al faristol i era repetir, repetir, com si fos un director d'escena en una obra de teatre, que et fan repetir, que s'hi posen, mira-t'ho bé, i així, no aixà, repeteix, repeteix, i fins i tot arribaven al punt pràcticament de fer-te un d'aquests mètodes que hi ha d'interpretació que t'han de fer plorar perquè treguis el millor. Això també es donava, eh?
16: És a tu et va passar?
17: A mi em va passar amb la meva mare.
16: Amb la teva mare, directament.
17: A qui he adorat tota la vida, però jo li deia a ella també, eh? És a dir, vull dir, a mi el que em va fer plorar, jo sóc una persona dura, però ella pensava que a mi m'havia d'apretar una barbaritat perquè no podia tolerar que jo no fos boníssima.
16: Clar.
17: Aleshores, ella sí, amb tot l'amor del món, eh? Perquè, evidentment, jo l'estimava molt i ella m'estimava, m'adorava. Però sí que és veritat que era una forma d'ensenyar que era diferent.
16: La pressió, no?, que la meva filla, si està aquí, no sigui perquè és la meva filla, sinó perquè és la millor.
17: Exacte.
16: Parlem ara d'algunes feines que has fet en doblatge. Per exemple, a la sèrie Kitaretsu, el cosí més llest d'en Nobita, tu vas fer el Kitaretsu.
0: Kitaretsu, el cosí més llest d'en Nobita. L'amor és la flama que truca a la porta.
16: Van ser més de 300 episodis. Va ser una sèrie que va dirigir Maria Josep Guasch. La recordes?
17: Sí, i tant, i tant, i tant. A més a més, la recordo perquè jo en aquell moment vaig passar tots els meus embarassos, que van ser molt seguits, amb aquesta sèrie que requeria moltíssima dedicació i entrava en molts capítols la setmana. I ja el sumum de la dedicació va ser en el moment que jo em vaig quedar embarassada de bessones, i era un embaràs d'alt risc, perquè a més era complicat l'embaràs, i em van dir, quan van saber que estava el ginecòleg, em va dir que havia de fer un repòs total tot l'embaràs, i aleshores arribava temporada nova. Jo vaig dir que no podia ni pensar-ne, perquè si no podia entregar a Kitaretsu, tot això pensant en el Kitaretsu. I aleshores vaig parlar amb l'estudi i els hi vaig dir, mira, no em pararé ja, però a mi en 7 mesos em fan una cesària, em treuen les nenes i em faran fer repòs 2 mesos abans perquè creixin. I els hi vaig dir, tenim un gran problema, perquè havien arribat 60 episodis. Així, de traca, de cop. I això suposava en la meva vida estar-me parada pràcticament 8 mesos. I aleshores Aleshores, l'estudi era l'Iyuno actual, que era Soundtrack. La veritat és que tenen tot l'equip de producció, tenen una qualitat humana molt important. És on jo vaig començar a fer doblatge de manera més seriosa i em van dir que no em preocupés per res. Van començar a fer un esforç brutal, una marató de traduir, ajustar, dirigir, i vaig començar

0: a posar-me pràcticament a fer kitiratsu cada dia, 12 hores al dia, fins a acabar amb els 60 capítols en temps rècord per poder arribar a la cesària i al descans que em demanava el ginecòleg.
1: O sigui que en poques setmanes et vas polir tota la sèrie.
0: Sí.
1: I només et dedicaves a això, quasi
0: pràcticament,
1: a fer el kitaretsu.
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: Sí. Em feia, em sembla que eren 6 capítols al dia o una cosa així. Vull dir, va ser una cosa,
1: home,
0: brutal.
1: I a més tu embarassada.
0: Sí, sí, embarassadíssima, embarassadíssima.
1: Però quina bogeria, no?
0: Sí, sí, però va ser guai, ho recordo xulo, la veritat, perquè, ja et dic, vull dir, una experiència que a qui li expliquis no, és molt sorprenent.
1: I els estudis, quin marge tenen a l'hora de fer els terminis, d'entregar els productes? És a dir, això que dius és habitual? Poden esperar unes setmanes, dos, tres mesos?
0: Depèn del client.
1: Ah.
0: Depèn del client, depèn de les produccions. Hi ha produccions que venen molt protegides, que ens entreguen els productes molt, molt, molt protegits, amb blanc i negre, amb ratlles, amb finestres que s'obren i es tanquen.
1: Marques que van passant per la pantalla.
0: Sí, marques d'aigua. El teu nom allà posat que penses, mare de Déu senyor, si arriba un pirata i això es cola, que a mi m'empresonen. Vull dir, aleshores, aquest tipus de producte normalment te l'entreguen molt justet de temps, volen que les produccions siguin molt àgils i que hi hagi poc marge fins a l'emissió, no? Després hi ha, per exemple, alguns d'aquests que tenen estrena cada setmana i que pràcticament estan produint a l'hora que estan fent la postproducció i després arriben. Depèn.
1: Tornem al kitaretsu un moment, perquè aquesta era una mena de spin-off d'en Doraemon.
0: Sí.
1: Perquè érem les aventures del seu cosí, en kitaretsu, el cosí del Nobita, i havies de posar veu de nen.
0: Sí.
2: Ja no queda gaire. Demà al matí ja estarà acabat, ja ho veuràs. Em sembla que aquí estaré tranquil. Segur que la pilota no arribarà tan lluny. Tens raó, el pare m'ha prohibit fer invents, però no m'ha prohibit pas fer-los servir. Va, provem-ho. Prepararé el navegador del temps.
1: En un moment de la teva carrera vas decidir deixar de fer nens o encara en fas?
0: És una qüestió natural. Quan tu comences, per començar ets molt més jove, pots posar més veuetes, més el que sigui, i aleshores, si funciones a nivell nen o nena, sempre tenim, no?, a nivell doblatge, d'aquesta noia funciona bé, o aquest noi que és molt jove fa bé d'adolescent, o el que sigui, aquí comencen a encasellar-te. Jo penso que mai va ser el meu... No va ser el meu target, el de fer bé nens, però sí que és veritat que si s'havien de fer nens, jo els feia bé, no? A partir d'aquí... Sí que és veritat que, per exemple, quan fas manga, anime, vaja, quan fas anime i fas veuetes i nens i demés, i a més estan en un to de cridar molt, fan mal la gola, de veritat. És clar. A dir, jo penso que gent que fa molt anime i que el fa sempre i es manté, és molt fàcil que tinguis pòlips, que tinguis nòduls i que acabis amb la veu. Jo me'n recordo que quan tenia la Sailor Moon aquestes, que sí, vam tenir molts capítols i jo feia un paper, com la meitat de les noies de la professió, quan estaves tot el dia a doble torn, arribaves a casa i a mi em feia molt mal la gola. Sí que arriba un moment que dius, home, depèn del paper, m'ho pensaré. Perquè si puc escollir la feina, no vaig dir mai que no feia nens, però sí que és veritat que quan comences a destacar perquè fas molt bé les noies, et queden molt bé, sones molt natural i tal, ja comencen a donar-te un altre tipus de paper i és pràcticament una evolució natural de la teva veu.
1: I per veu, tu ara podries fer nens o no? Tu creus
0: sí.
1: I em faries si t'ho proposessin?
0: No, no. Bueno, més que res, perquè penso que ja he evolucionat. És a dir, en aquesta vida anem canviant. Home, un de vegades, però també, a veure, una té una edat, no? És a dir...
1: Tot són etapes
0: a la vida. És com si ara em diguessis si tornaria a anar a la discoteca fins a les 6 de la matinada i acabaria mirant com surt el sol a les 6 del matí en una platja. Doncs potser no, saps? Sé que no és molt, molt paral·lel, però és una forma.
1: Parlem ara d'actrius reals, a qui has doblat. Per exemple, vas doblar a la Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, l'any 2019.
3: Són morts. Són tots morts. Els podria haver salvat. Els podria haver salvat, però tu no m'has deixat. Steve, m'has impedit matar ares!
4: No!
3: No te m'acostis!
1: fer de protagonista, en aquest cas d'una superheroïna, és molt diferent a fer un personatge secundari, que també n'has fet molts?
0: Jo penso que quan fas una protagonista has d'estar sempre. L'has de mantenir. Mantenir un protagonista, que això és una frase molt del doblatge, no és fàcil. No és fàcil, l'has de mantenir. Això vol dir que no és un paper tipus que amb 10 takes s'acaba i que passa una miqueta així com de resquilló, no? No. Això és estar tota l'escena i fer qualsevol... navegar amb aquest personatge, no? Si està trist, està trist. Si ara s'enfada, si ara s'enfada. I segurament serà molt polièdric aquest personatge i has d'estar en tots els takes. I això no és fàcil. Aleshores, no és casualitat. Moltes vegades diuen que sempre som els mateixos fent protagonistes. No tothom està capacitat per mantenir un protagonista. Sí, ho poden fer. Ara fer-ho i dir, ostres, que bé que ha quedat, això per mi ja és una altra cosa. Aleshores, jo penso que sí que és veritat que hi ha gent que juga en primera lliga i juga molt bé, i hi ha d'altres que en un moment determinat se'ls hi pot donar una oportunitat i no queda malament, però hi ha diferències.
1: Com es fa bé per mantenir un protagonista?
0: Jo penso, sempre he dit, perquè a més bé has dit que jo també dono classes de doblatge, no? És a dir, jo puc pràcticament agafar tothom i fer-lo funcionar per fer un nivell d'ambients, diguem, no? D'uns papers de fons, d'una mica de matalàs de la pel·li. A partir d'aquí hi ha els papers secundaris, els coprotagonistes i els protagonistes. Això també depèn molt de les oportunitats que tinguis, això és bàsic, perquè per aprendre t'hi has de posar, si no tens oportunitats. Les oportunitats també t'arriben perquè realment algú veu que allà hi ha una cosa que es pot explotar, que tens potencial. Aleshores, hi ha com diferents lligues. Jo penso que fer un paper petitet i un secundari és molt fàcil que arribi pràcticament tothom, amb més o menys ànima, perquè aquesta és la diferència. Mm-hmm. Arribar a fer un protagonista també té molt a veure amb el que tu portes de sèrie, en si ets bo o no, i això és una cosa que o la portes o no la portes, perquè això no s'aprèn. No s'aprèn. Hi ha gent que queda molt bé, molt elegant, i li pots donar un protagonista, però sona sempre més o menys igual. I aquesta gent que té ànima i que té... Bueno, per res acabem de fer un homenatge per la Maria Luisa Solà. La Maria Luisa Solà està per sobre del que és el món del doblatge habitual, i com ella n'hi ha 3, 4, 5, no n'hi ha més en tota la història del doblatge, que entenguin el doblatge com l'entenen aquestes persones que són, bueno, són mestres, són mags del doblatge, no? I hi ha un punt que ve de sèrie, i aquest no s'aprèn.
1: I és curiós, tornem a Wonder Woman, perquè uns anys més tard ha arribat la seqüela, Wonder Woman 1984, però tu no vas fer la Gal Gadot, que la va fer la Marta Ullot, tu vas doblar a la Kristen Wiig, que ja l'havies doblat a Caçafantasmes.
4: En primer lloc, això no és veritat, no cacem fantasmes, els perseguim. I ben aviat n'atraparem un, i llavors l'estudiarem i ho documentarem.
1: Com és que hi va haver aquest canvi?
0: La veritat és que va ser sorprenent, perquè jo m'hi vaig trobar, no? De fet, jo vaig doblar a la primera part de la Wonder Woman, que la va portar el
1: Joan Pera.
0: El Joan Pera, perdó. Sí, el Joan Pera la va portar i la vaig fer. Aleshores encara no s'havia fet la segona, i poc després va arribar la segona i la va portar en 35 el César Martínez, i em va convocar per fer la Kristen Wiig perquè és una habitual meva en castellà. I aleshores, clar, quan vaig veure que acabava de fer la Gal Gadot i que arribava una coprotagonista sent la Kristen Wiig, vaig pensar, bueno, doncs quan arribi a TV3 això, doncs evidentment no podré fer la Kristen Wiig, vale? Perquè jo pensava que, per coherència, TV3 o qui fos voldria que, si hi havia una primera part i venia una segona part, es conservessin les veus, que per mi aquesta és la coherència. La qüestió és que quan em van convocar per fer això, em vaig veure en el paper de la coprotagonista, que jo, encantada de la vida, és a dir, no cap problema, perquè a més la Kristen Wiig m'encanta, és de les meves habituals, i em sabia molt greu perdre-la.
1: Clar.
0: Però sí que em va sorprendre, no? I aleshores, bé, És aquestes coses que passen que et diuen que el client és un altre i que vol conservar les veus del castellà. I dius, sí, d'acord, però aleshores tenim un problema, perquè aleshores quan es passi a TV3 i facin la nit Wonder Woman i hi hagi Wonder Woman 1 i Wonder Woman 2, aquí no sé com acabarà encaixant tot això. Però moltes vegades doncs, els clients tenen molt clara les idees de com han de ser les coses, l'estrenen en una plataforma que no té res a veure amb TV3, en un idioma que paga el client, i després venen aquestes descoordinacions, diguem. Jo penso que es va prendre una decisió, la qual respecto perfectament, però que això, bueno, desencaixava d'alguna forma, no? Penso que la Marta Ullot li va quedar fantàstica, la Gal Gadot era el que li va dir en el seu moment al client que havia de fer. Ho vam parlar entre les dues, vam dir, són les instruccions que tenim, tirem, i vam pensar, bueno, això és per Amazon, per qui sigui que sigui, i després, doncs, ja està, és el que hi ha. Uh-huh. I ens va quedar molt mones a les dues. I ja està.
1: Per cert, que a Wonder Woman 1984 també hi surt l'actriu de doblatge Gemma Ibáñez, una gran amiga teva, i a qui li hem demanat, o sorpresa, que et dediqui unes paraules.
0: Oh, ploraré, ens... no ho feu, això que ploro.
1: I ens ha dit això.
5: Hola, bonita. Gràcies, Jordi, per donar-me l'oportunitat de parlar de la Ellie Beuter, que és honesta, sincera, interpreta molt bé, i això vol dir moltes coses, com a directora, ajustadora, interpreta molt bé allò que l'original vol dir. És ràpida, és sincera. El que més m'agrada de la Ellie és com és, com a persona i com a amiga. És forta, sincera, honesta, és una gran mare i és una gran amiga. Sempre li dic que li faltava molt poc per acabar en medicina i que hauria sigut una gran doctora, perquè sap escoltar, sap dir les paraules justes en el moment que calen, estar al seu costat i sentir-te segura. I res, que això, que la Ellie és fantàstica com a actriu, com a companya de feina, però molt més, molt més, molt més com a persona. Besitos. Cerrón. Adéu.
0: És que, bueno, la Gemma i jo tenim una història. La Gemma i jo ens vam conèixer a l'escola que jo feia, que jo deia de Padeca. És curiós perquè aleshores, clar, eren unes classes enormes, sobredimensionades, vull dir, no ho van saber fer. Era una època que, evidentment, el digital no existia i tal i qual. Jo tenia 16 anys i anàvem allà i sí que apreníem interpretació i apreníem moltes coses i apreníem a posar veu de doblatge i seguir-li els ulls, però de doblar? No. Hi havia assignatures com història del cine, hi havia moltes coses, no? I jo aquí vaig conèixer la Gemma, però com que eren tanta gent, doncs tampoc vam tenir una relació super, super estreta. Quan la vam tenir? Quan vam començar a fer doblatge, que ja ens veiem per les sales, i sobretot la vida ens va ajuntar a la Gemma i a mi, no? Vull dir, fracassos amorosos, ara jo tinc fills, ara no el tinc, ara... Bueno, aquelles coses que la vida t'hi va portant i un dia comparteixes més que no pas doblatge. Jo puc dir que gent amb qui jo coincideixi fora de la feina, tinc dues o tres persones i ella és una, però ella és una des dels 20 anys. Vull dir que ens estimem amb bogeria tot el que ha dit de mi. Jo ho puc reproduir d'ella i pràcticament seria bis-bis o xispes, que diuen ara, no? Perquè és tot això i més. La Gemma és una persona que admiro. Ella sí que és forta i és decidida i tira cap endavant. És una meravella d'ésser humà. I tinc la sort d'haver-la pogut conèixer, de compartir professió amb ella, encara que avui dia no coincideixes amb ningú pràcticament al faristol, i sobretot de tenir-la com a amiga.
1: Més protagonistes que has fet. Per exemple, la Phoebe Waller-Bridge a Indiana Jones i el Dial del Destí, en el personatge d'Helena, la neboda d'Indiana Jones.
6: El pare va trobar el pescador d'esponges que havia trobat al dial. Li va explicar que el vaixell romà enfonsat s'havia partit a sota l'aigua, 20 metres més avall, i que hi havia l'esquelet de més de 100 centurions. Llavors el pare va pensar que com era que un vaixell romà de guerra se n'anava de Siracusa amb 100 centurions a bord. Dubto que portessin la meitat del dial a passejar.
1: Va ser un doblatge difícil, aquest?
0: Va ser un doblatge difícil, aquest en concret no. Però ella és difícil. Ella és molt, molt difícil, l'actriu. L'actriu és una actriu difícil, però fantàstica, és fantàstica.
1: No sé si dir nerviosa o amb una energia especial, no?
0: Perquè amb una energia estranya,
1: sembla, sí. Sembla que no, com que no para quieta, però...
0: Sí, la Phoebe Waller-Bridge és una actriu que no és només actriu, és guionista. I va començar a fer una sèrie que està en les plataformes,
1: Fleabag,
0: i aquesta està en castellà, aquesta no s'ha fet al català encara, però jo aquí vaig flipar amb ella, que va ser la primera vegada que la vaig doblar.
1: Tu la vas fer a Fleabag en castellà.
0: Sí.
1: Una sèrie que, com dius tu, ella es va produir, va fer el guió i va situar la dona, no?, justament com a protagonista, en un moment potser que la majoria de sèries, com és habitual, la dona no estava al centre.
0: I a més és curiós perquè es veu que li van demanar una sèrie de... Bueno, amb aquesta temàtica, que la desenvolupés amb una sèrie, perquè ella és una obra de teatre que feia en plan monòleg a Londres, mm-hmm, en una sala de teatre.
1: De stand-up, sí.
0: Exacte. I que feia molts anys que funcionava i que era allò com una joia petiteta de la interpretació, perquè ella és com una bèstia. És curiós perquè la sèrie Fleabag, ella no té nom. No hi ha en cap moment que ningú la digui pel seu nom. Tota la resta tenen noms. Ella no.
1: I el guió, com et venia, el personatge?
0: No, no. Fleabag.
1: Fleabag.
0: Fleabag. Clar, Fleabag vol dir sac de puces. Vale? Així és com ella s'autodenominava, però en cap moment li diuen Fleabag o no, no. Sempre és la teva germana o hola, hola, sense nom. I quan es dirigien a ella, perquè la teva germana ens ha dit que no sé què, o tal i qual, i dius... Clar, jo fins que no tenia molt avançada la sèrie no em vaig adonar que ella no tenia nom. No té nom.
1: Home, és fort això, perquè et diu molt del personatge. És a dir, ella mateixa es considera que no és ningú.
0: Exacte. Ella és com el centre d'una sèrie de coses i és com si totes les coses li passessin per accident. I ella va... És un desastre de dona que es posa com una mica en el disparador de moltes coses i que s'ha de descobrir a ella mateixa i veure i ha de mirar què fa amb la seva vida, no?
1: Uh-huh.
0: És, doncs, tornant a això del dial del destí, és molt curiós perquè, clar, aquesta és una actriu molt rica i la van agafar una mica com si fos una mica de la part més... més còmica, més casual d'aquest producte, d'aquesta pel·li en concret, i estava molt pallassa, perquè ella és molt pallassa, però molt diferent, també.
1: Més comercial,
0: més, sí,
1: no?
0: Més comercial. Aquesta en concret no va ser una cosa molt difícil de fer, però ja et dic que en altres coses que l'he doblat, tela.
1: Vas haver de fer prova? O no, perquè ja l'havies doblat?
0: També és molt curiós. M'estàs traient temes que són molt, molt curiosos. Era una producció de Madrid, que la portava Iuno. ¿Vale? Uh-huh. La qüestió és que feia poc s'havia fet una producció molt, molt gran, també d'una pel·li supercomercial, que, com que no es poden dir noms, tampoc la diré. I la qüestió és que, clar, quan arriba una producció molt grossa en un estudi... moltes vegades, si van sortint combos, paralitzen una mica l'estudi, perquè, ostres, no tenim sala, ara s'ha de fer no sé què, i realment assumir aquest projecte tan gros amb altres projectes, moltes vegades, i la qüestió és que quan va arribar el dial del destí, van decidir que feien el castellà a Madrid i el català a Barcelona per no fer les dues versions i paralitzar molt més l'estudi. O, com a mínim, això és el que una mica vaig acabar de veure. A mi em van convocar per fer la prova en català. I, clar, jo quan em vaig trobar amb l'actriu, vaig dir, però si jo aquesta la faig sempre en castellà? Dic, què? I el castellà ja em diuen, no, es fa a Madrid.
1: Més pel·lícules on has participat. Per exemple, no sé si recordes l'expedient Warren, doblant a l'actriu Lily Taylor... en el personatge de Carolyn Perron, la mare de la família Perron que es muda a una casa on suposadament hi ha fantasmes.
7: Són els senyors Warren. Ara dormim aquí baix. Les nenes se senten més segures i no fa tant de fred. Per molt que pugi la calefacció, sempre fa fred. Aquestes últimes nits, la cosa ha empitjorat molt. Se sent una pudor horrible, com d'ous podrits. Va canviant de lloc. I els rellotges esperen a la nit a les 3 i 7. Aquest és l'armari que li deia. Quan van venir ja hi era. Al soterrani també hi ha un munt de trastos.
1: Alguns diuen que és una de les pel·lícules de por i terror més bones dels últims anys i, de fet, va ser la primera d'aquest univers dels investigadors Warren, que després n'han fet moltes. Quan es doblen pel·lícules d'aquest estil, es passa por a la sala o no?
0: Això també depèn molt del que portis de sèrie, no? És curiós perquè jo, quan era més joveneta, m'encantaven les pel·lis de por i m'encantava passar por. I fins i tot deia que una pel·li que no em fes passar por és que era molt dolenta. A mi m'havia fet passar por i era molt dura. És com fer-me riure, no? A mi em costa que em facin riure. Vull dir, allò que diu, quan una pel·li t'ha fet molt riure, vol dir que és molt bona. I si no, si només somric, és que és dolenta. Aleshores, hi va haver una temporada que a mi m'encantaven les pel·lis de terror. Amb els anys van passar per avorrir-me després, i ara no et dic que em facin por, però clar, has viscut moltes coses, i la diferència és por de possessió, per exemple. Home, no sé, vull dir, a mi el sentit comú em diu que és molt difícil que algú em posseixi. Ara, por en plan Funny Games o la naranja mecànica, que pugui haver un tio que t'agafi, et faci mal, un psicòpata, això està a la vida real. Aleshores, si tu em preguntes a mi, hi ha pel·lis que no les puc suportar, perquè si realment veig algú amb una fredor increïble que és capaç de fer-te mal o fer mal les persones que t'estimes, jo això no ho vull veure, perquè ja sé què passa.
1: Clar. I a la sala, però, es respira un ambient diferent amb una pel·lícula d'aquest tipus o no? O és igual que fer una comèdia?
0: Sí, és molt dolenta. És veritat. El gore aquest que tu veus i que dius, ostres, tu, és que surt sang i fetge i està malament fet, fa fins i tot una miqueta de pena, no? Però si la pel·li és bona, jo he vist actors de doblatge, a mi no m'ha passat mai, posar-se les mans a sobre dels ulls i dir-me, no ho puc fer. És a dir, posa't aquí al costat meu i quan hagi de fer això, dona'm un toc a l'espatlla que jo diré la frase.
1: Perquè
0: i després me la col·loques.
1: Era massa forta.
0: Sí.
1: Ostres.
0: Sí, clar, sí, sí. Clar. Fins i tot algun home m'ha dit, està malament que t'ho digui, diu, però jo després somio, em diuen. Diu, no em ve de gust. Diu, perquè me n'adono que surto i surto un mal cos i després a la nit, no és allò dels nens petits de somio, però tinc una nit intranquil·la i m'aixeco amb ansietat i allò m'ha afectat molt. Sí, hi ha gent que és molt més impressionable que d'altres i també depèn del que tu hagis viscut, no?
1: Més actrius aquí has doblat. Per exemple, Julianne Moore, Secrets d'un escàndol, de l'any 2023. Un doblatge dirigit per l'Eva Lluch i ajustada pel Josep Sobrevia.
8: Aquesta és la base que faig servir. Com que ara ja em porto una mica, no me'n posaré més.
9: Aquest és el coloret que m'agrada. I me'l poso... Me'l poso amb aquesta esponja i... Aquest és el color de llavis que més m'agrada. Sí, de cas, me'n posaré una mica.
1: És important la figura de l'ajustador? Ho dic perquè tu també dirigeixes i ajustes, no?
0: És bàsica, és bàsica. Si jo hagués de dir, evidentment, els actors, els intèrprets que poses davant d'un micro són superimportants per transmetre, però ho faran millor o pitjor, depèn del text que tinguin i lo fàcil que li hagin posat, no? Aleshores, tu veus que quan una pel·li està molt ben agafada, en doblatge hi ha una cosa que es diuen les labials, és un concepte que les persones que no s'hagin posat mai davant d'un micro és molt difícil de poder entendre, però és allò que un actor fa una tancada de boca i tu aprofites per dir una M, una P, una B baixa, alguna cosa que sigui fricativa. Aleshores, no tot ho pots agafar, evidentment, perquè si no seríem una màquina, o sigui, seria impossible, però es poden agafar moltes coses, segurament en un plànol mitjà, en un plànol de lluny, per suposat, o en una esquena, no importa, o en una cosa que sigui molt rapideta dita, però en una cara, en un primer plànol, en una pantalla gran, parlant a poc i fent pauses, retencions i tal, això si no està ben ajustat, el lector de doblatge pateix tant per intentar encaixar-lo que al final no té ni ànima, perquè hi ha més un esforç d'habilitat per sincronitzar allò que no pas per posar-hi ànima. Quan tot allò està ben ajustat i tot allò va a lloc, l'actor relaxa i comença a donar tons i comença a sortir la veritat. I veus una interpretació que és boníssima, perquè no ha hagut de fer un esforç en un altre sentit. Si has de fer l'esforç d'encaixar, és impossible que hi donis ànima.
1: Una altra pel·lícula on vas participar va ser L'home bicentenari, amb Robin Williams fent de robot amb sentiments, doblat en aquest cas per Jordi Royo, i tu feies la divertida i simpàtica robot Galatea.
10: Hola.
11: Què tens nom?
10: Esclar que sí, Galatea.
11: T'he vist ballant al mercat.
10: Ballo bé, oi?
11: Sí, molt.
10: Ballar és molt bo per la salut. I els robots ballem millor que les persones. Tu i jo som iguals. Tenim personalitat.
1: Una pel·lícula de ciència-ficció on ens situava en una societat on els robots convivien amb els humans sense problemes. Creus que els robots, més concretament la intel·ligència artificial, substituirà algun dia els actors de doblatge o no?
0: Home, jo et diria que espero que no. Espero que no. Que podria ser, penso que en part sí, però tot no tindria sentit. Crec que la intel·ligència artificial i en concret les màquines han vingut per fer coses que han de fer les màquines, que els humans no té sentit que les fem. És com si a l'edat mitjana algú que estava portant pedres per fer una catedral i que s'estava deixant el llom per fer això, de cop es posés les mans al cap perquè li dius que uns anys després s'inventarà una grua. Dius, home, no té sentit, potser aquest senyor ha deixat de portar pedres i ha de seure's i dissenyar la catedral i hem de tenir tots, doncs, formació o el que sigui per partir des d'un nivell més alt per fer coses millors per l'ésser humà. Aleshores, hi ha coses que faran les màquines, que han fet les màquines en un passat, que ara potser després va fer la tecnologia i que ara pot fer la intel·ligència artificial, que està bé, perquè bueno, al final no deixa de fer processos molt tediosos, molt complicats, molt pesats, que no hi fa falta la intervenció humana, les poden fer. Aleshores, això vol dir sempre i en tot cas? Doncs potser no. És a dir, jo penso que, per exemple, una màquina que diagnostiqui en lloc d'un metge és segurament molt més eficient perquè pot tenir a la seva base de dades totes les patologies que s'han donat arreu del món i pot contrastar una sèrie de símptomes. Ara, la màquina no ho podrà veure mai si hi ha una persona que té dolor, si hi ha una persona que pateix. Per què? Perquè igual sí que a la persona li diuen, mira, et posaré aquí davant un test perquè la intel·ligència artificial et digui què passa, però és una persona que, per exemple, és molt soferta i no es queixa mai. I li sap greu dir que està malament, però segurament a la cara hi haurà un metge que li veurà. Aleshores, substituir, i més en un procés artístic, que hi ha ànima al darrere, jo penso que haurà de venir per decidir on es queda i on no es queda. Però no, en cap cas, substituir les persones. No podem ser substituïdes, perquè, a més, en el moment, ja faig una reflexió a nivell, fins i tot general, no de doblatge. És a dir, en el moment que ens substitueixin a tots, què fem? Anem al sofà de casa i ens asseiem? Haurem de menjar, perquè, evidentment, som cossos orgànics, no? És a dir, qui ens dona de menjar? És a dir, és una societat que realment no ens podem plantejar. El que passa és que, clar, quan un fa apostes a futur, la gent s'imagina el pitjor del pitjor. Però penso que hi haurà coses a nivell de doblatge, que és el que tu em preguntaves, que espero que no se substitueixin, perquè si no, perdrem l'ànima del que estem fent.
1: I per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
0: La màgia del doblatge vol dir, bàsicament per mi, que tu sentis un doblatge i que t'emocioni. Aquesta és la màgia, més enllà de sincronitzar llavis o no. És a dir, quan totes les petites coses que té el doblatge encaixen perquè s'han fet bé, penso que pot arribar la màgia del doblatge. És a dir, hi ha un bon ajust, hi ha una bona interpretació, hi ha moltes coses, hi ha un bon producte al darrere, perquè, evidentment, la màgia del doblatge vol dir que arribi una cosa i que, sense haver sigut en el seu origen feta en el nostre idioma, ens arribi d'una forma brutal i ens emocioni. Ens faci riure si és una comèdia, ens faci por si és una pel·li de terror, ens faci pena si és un drama, i que t'oblidis de que allà al darrere hi ha hagut una sèrie de persones que s'han posat davant d'un micro perquè et creguis realment que la persona que estàs veient en pantalla és la que t'està parlant. Aquesta és la màgia del doblatge. I per això s'ha de ser anònim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump ha donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la ciutat portuària de Bandar Abbas i en altres punts de la costa iraniana. Les forces armades iranianes han anunciat que respondran als bombardejos nord-americans amb un atac massiu sobre les bases militars dels Estats Units a la regió. Repàs ara altres notícies en Alfonso.
2: Els bombers treballen a les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest vespre a Guimarà, a l'Urgell, i que s'ha pogut estabilitzar tocada la mitjanit. El foc s'ha declarat prop de les 9 del vespre i el vent complica les tasques dels cossos d'extinció. Les flames avancen per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està obert en una zona boscosa d'alzinars.
1: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esbranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva, com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat després d'omplir el clot de formigó. Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per buscar objectes personals, però sempre sota la supervisió dels bombers.
2: El Suprem rebutja portar a la justícia europea la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. El Tribunal espanyol també ha decidit no suspendre cautelarment aquest procés, tal com van demanar la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. El PP sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions Europeu.
1: La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest vespre en assemblea. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional. L'Observatori Fabra, a Collserola, ha registrat avui una temperatura de 40,9 graus, la més alta de la història a Barcelona des que es tenen registres fa 120 anys.
2: La màxima del dia l'han recollida a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. 10 estacions més de la xarxa d'observatoris del Meteocat han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi ha estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, una xifra que s'ha disparat en els últims dies i que encara podria incrementar-se més.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
2: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha abandonat per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molenaar

0: s'ha trencat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Kooi i el noruec Thorstein Tran manté el mallot groc de líder.
1: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada. La segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
0: I el Barça de Futbol Sala ha comunicat el fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028. Igor, de 28 anys, arriba procedent del Benfica i abans havia jugat al Palma.
2: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
5: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Mòbius.
6: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
6: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Fins la propera.
3: La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: En aquest dilluns, que comencem amb el cor encongit per l'accident del tren d'alta velocitat, volem apaivagar la pena i la ràbia amb l'ofici i l'afició de cantar. Avui, les protagonistes del programa seran les corals, aquells llocs on molt sovint les dones hi són protagonistes. Com tots els ambients on les dones hi són majoria, a vegades hi ha cert menyspreu. Ai, sí, això de les corals. Allò de tietes. I sí, la tieta va a la coral, però hi van les filles, les mares, les amigues, les veïnes, i van perquè no els fa por cantar, perquè és un lloc on tenen veu pròpia i les pot sentir tothom.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I per això comencem amb una cançó on ja veureu que quan l'aneu sentint hi apareix una coral darrere ajudant a la Pat Benatar amb aquesta cançó de l'any 84 on la música del pop se'n va donar de la importància i de la textura que donen els cors. I aquesta cançó, que a mi em posa sempre la pell de gallina, es diu We Belong, que demostra i parla de com cantar la fa pertànyer alguna cosa més important que ella mateixa. Avui és d'aquells dies que ser comunitat, ser colla, ser coral és important.

0: I aquí a la taula ja m'acompanyen. No sé si han tret el diapasó, el tenen a la butxaca. Vull que m'ho expliquin tot això, perquè estan pensant la Pat Benatar. Aquesta senyora dels anys 80 afinava o no afinava? Hola, bona nit. Com esteu?
1: Bona nit. Bona nit.
0: Sentim-les perquè hi saludem-les. Ens acompanyen doncs l'Imma Pasqual, que és pedagoga, cantant i directora del projecte Geriona, entre les quals doncs hi ha un cor femení. Com estàs?
2: Hola, molt encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. També ens acompanya la Montserrat Meneses, directora de cors i pedagoga musical. Actualment dirigeix el cor de noies de l'Orfeó Català i també està al capdavant del cor Zòngora i del cor Veus Blanques de l'Escola Municipal del Vendrell. Lo teu ja és...
3: I de la Coral Cantiga.
0: Imagina't, lo teu és bici.
3: Lo meu és bici, sí.
0: Sí. I també ens acompanya la Marina Pintanel. Com estàs?
4: Molt bé, aquí.
0: Logopeda i cantaire, perquè clar, també volíem convidar una cantaire del cor Novaura i logopeda del projecte social de la música catalana amb criatures de 6 a 18 anys, no tant criatures, que són nens amb vulnerabilitat, ja ens explicaràs una mica aquesta història. També cantes tu en cors des dels 6 anys.
4: Des dels 6 anys, sí.
0: A veure, primer, com comença aquesta febrada del cant? On, quina és la llavoreta, primer, vostra?
2: Jo crec que aquí som directores, en aquest cas, sí. I tu cantaire, però crec que abans de directores hem sigut...
3: Hem estat cantaires, sí, sí.
2: Crec que hi ha quelcom dins d'essència de la persona, de qualsevol persona, quasi diria, no? Molt lligat a la dansa, i que és l'expressar-se cantant, no? O sigui, afinis o no afinis, que abans comentaves, no? És aquella manera de poder-te comunicar. I crec que gairebé tothom, o a la dutxa, o hi ha qui li agrada que l'escolti, no? Hi ha qui ho fa en un moment més íntim i més privat, no? Es pot comunicar cantant.
3: De fet, amb els nens petits, el que fem molt, els pares, és cantar i cantar i cantar i cantar. Després ens fa més vergonya, no? Els pares perdem aquesta, o perden, no es perd aquest hàbit de cantar, però quan tenim nadons i quan els nens són petits, ens comuniquem molt amb ells a través de la cançó.
0: La música, cantar, com dèiem, a vegades a les dones jo crec que ens falta, sí, com va dir la Virginia Woolf, ens falta allò de la cambra pròpia, també ens falta un lloc on ens sentin, i que no sigui per cridar de nen fes els deures, sinó un lloc on realment tinguem una potència. I de fet veiem moltes vegades que moltes dones arriben al món del cant, a vegades des del punt amateur, perquè també és un lloc on troben un espai on se senten que tenen una veu, i quan dic veu ho estic dient en sentit metafòric, però també en sentit real. No sé què en penseu.
4: Sí, sí, totalment. De fet, jo vaig iniciar el cant coral una mica de casualitat, o perquè els meus pares treballaven el dissabte al matí, i una de les poques activitats...
0: Perdona, la teva història és maquíssima, perquè els teus pares eren peixaters.
4: Peixaters del Mercat de la Concepció.
0: Sí?
4: Sí, i aleshores, del dissabte al matí, alguna cosa havia de fer, i va ser el cant coral. I, bueno, gràcies a aquest...
0: Alguna cosa havia de fer.
4: Aquesta casualitat, doncs, va ser que vaig descobrir el món coral, i des d'aleshores vaig estar als Petits Martinencs, on la meva directora, la primera directora, ja va fer que m'enamorés del fet de cantar i dansar, perquè es feia molt cantar i dansar, i això era molt ric, i a partir d'aquí ja m'hi he quedat sempre. M'hi he quedat sempre cantant. Fins i tot quan he sigut mare, que ha sigut un moment de... Vaig dir, no, haig de cantar.
0: Què creieu que és el que enganxa? Això que dèiem, el lloc propi, aquest ambient també de comoditat, de seguretat per les dones, quan no en sé si tenen molts ambients així, parlo en general, eh? Vosaltres ja sé que sou molt de lujo ja, Orfeó i tal, però, i Geriona, però...
3: No, jo crec que són espais, un cor és un espai, les dones i també els homes, evidentment, amb els cors mixtes, no? On la primera cosa que ens agrada fer és cantar, que és una manera d'expressar i d'expressar en comunitat i d'expressar conjuntament, i és un lloc on acabes posant en conjunt tota una sèrie de sentiments, no? El teu sentiment o la teva manera d'estar en aquell moment entra en conjunció amb un altre, i això es multiplica, no? I això fa que tu dones molt, no? El cantaire dedica moltes hores als assajos, però el que rep el cantaire, o els directors, eh?
2: És un donar i rebre. És l'essència del que tu sents. És el que dius. Tots els cantaires, quan els hi preguntes, sempre et diuen... Sempre sortim millor que com entrem.
4: Sí, clar. Mm-hmm.
2: amb això
3: una de les coses,
2: tot,
3: sí, una de les coses boniques és quan algú diu no tenia ganes de venir a l'assaig sí. perquè he tingut un dia fatal, no vull que diuen que és el Blue Monday, i surto...
0: Ara ho entenc tot. Ara ho entenc tot.
3: A mi m'ho han dit avui, he dit que deu ser això, deu ser això, aquest cansament. Però quan un cantaire et diu això, o frases de... que prefereixo venir a cantar que anar al psicòleg, que això també ho hem sentit unes quantes vegades.
2: No us ha passat a vegades que tu tens un cor i de cop algú et diu, escolta'm, tinc una amiga que està passant un mal moment, que pot venir a escoltar, i acaba l'amiga cantant i s'apunta al cor, bueno, perquè té aquest poder terapèutic, és així, és així. La comunicació, la sociabilitzar, bueno, té una dimensió molt gran, però aquesta terapèutica.
0: I clar, vosaltres que porteu molt de temps ja cantant o també doncs, dirigint cors, m'imagino que també heu viscut moltes històries personals i sabeu moltes històries. Ara em deies això, doncs, aquesta dona que té un mal moment o que està passant per una etapa difícil, però m'imagino que pràcticament podríeu explicar, podríeu escriure novel·les amb tot el que heu viscut. Ho dèiem, estem a les dones i els dies i sempre fem referència al fet de les dones, però per què creieu que les dones tenen més necessitat d'això? Perquè normalment hi ha senyors i hi ha cors mixtes, però costen més d'estirar els senyors.
3: Jo crec que això ja ve, diguem-ne, de quan els nanos són petits i van a escoles de música. Potser no sé si estareu d'acord amb mi que hi ha un punt en què els esports tiren més a la part masculina que a la part femenina. Ara ja no tant, ara jo crec que ara tot això ja està més igualat. I en un moment determinat, jo crec que els cors de noies molts van sortir en escoles de música perquè no hi havia prou nois, no? I crec que aquí va ser el naixement d'aquestes noves formacions, que ara ja no tenen aquest sentit, ara ja existeixen per se, no? I també com a cors de noies trobo que és un lloc on hi ha molta comprensió, hi ha molta complicitat entre les noies, no sé.
0: És així, no hi ha guerra allò de la contra, l'espera un moment que m'està... Sí!
2: També, hi ha moments de tot, hi ha moments de tot. Jo reconec que, clar, no sé, en el cas de Geriona, per exemple, tenen com... el que passa després de l'assaig. O sigui, elles queden, van a sopar, són com un grup d'amigues, no? I, però si hi ha algun tipus de problema, el resolen. Jo crec que això va inherent al fet, per exemple, nosaltres...
0: Home, veure, ara que parlàvem de l'esport, a l'esport també passa que aquell tira més gols a porta, per dir alguna cosa, doncs aquella canta millor m'està tapant, però després surten i potser s'expliquen el que sigui.
2: Acaben trobant la fórmula, A vegades dic, mireu, això no és musical, o això sí que és musical, però està bé perquè entren en una dimensió més enllà de la música que fa que després reforci. No sé si us passa a vosaltres, per exemple, el tema que tenen com molta afinitat les pròpies de la corda. Les terceres o les greus, no?
3: Aquestes que tenen... són les guais.
2: Sí o no? Sí, a nosaltres ens passa també això. I de cop elles
0: també
2: diuen...
0: Que si tens el mateix
2: les greus,
0: timbre,
2: no? Sí.
0: Doncs llavors
2: fan
0: és el teu aquí.
2: És el teu aquí.
0: Estàs amb les mezzo.
3: Jo crec que les cordes tenen una personalitat pròpia. Això també passa.
2: Això diuen que passa a l'orquestra, no? Parlen dels violins i les violes. Això també passa a l'orquestra, però és que és... És bonic, no?, d'anar analitzant una mica des del nostre punt de vista.
3: No, penso que hi ha una cosa molt important quan fem música ja, i això ja només en cor, que és que hi ha un respecte quan estàs fent música, no? Hi ha una escolta, hi ha un treballar en equip, i això es trasllada quan es tanca la porta de l'assaig i te'n vas a fer la cerveseta o el que sigui, no? I això és molt bonic. Això és molt bonic. No sé si passa, jo crec que passa també amb altres...
0: Però l'Orfeó a vegades us esgarrapeu una mica o no, quan esteu allà a l'assaig? No. Tot és bé.
3: Tot és calma, tot és chill.
0: A veure, la cantaire, que digui alguna cosa. Que
4: ara mateix,
0: que em pots explicar.
4: A Novaura hi ha un ambient superbonic. Passi qui passi, si s'han acollit, es respira aquesta sensibilitat, no? Al final crec que són característiques, no? I qualitats que tenim les dones, amb ganes de comunicar, de sensibilitzar, no? D'allò més pur i més nostre, i ja no veure passa. I realment conflictes, ara pensava, no n'hi han. I mira que som una coral molt intergeneracional, o sigui que hi ha una noia amb 20 anys i n'hi ha de 60, no? I jo crec que això dona molta riquesa i fa que realment... a l'assaig sigui fantàstic i sortim sempre amb ganes de continuar cantant.
0: Visca l'amor i visca les corals.

0: Aquí la Montserrat Meneses, aquí parant l'orella i dient, a veure si ho van fer això, bé. sou vosaltres, el Fonsiner i el Mar, aquesta cançó preciosa.
1: Això és amb el Corzongora, sí.
0: Cantant. I vaja, dèiem això de totes les històries que hi ha darrere. Parlaves d'això tan bonic, de la intergeneracionalitat, que parlàvem al principi de... Tenim encara allò, la rèmora de que és una cosa de tietes, eh? Hi ha encara una mica... Jo ho sento molt, això. Ja sé
1: sí.
0: Montse, fas cara de que no t'agrada el comentari.
1: No, però és veritat, eh? Vull dir, el Can Coral sempre, bueno, és la Maria, no? De fins i tot en instituts i en escoles de música encara estem lluitant perquè el Can Coral no estigui a la mateixa alçada que l'orquestra, que és una pedagogia que hem de fer.
0: Continua. Sí, però jo pensava que com que està associat molt a les dones i el que fan les dones en grup moltes vegades és el club de lectura, aiguagim, tot el que fem les dones en grup està denostat moltes vegades, no? I jo pensava si també a vegades creieu que en alguns moments ha estat denostat o no se li ha donat la importància suficient perquè també ha estat un món molt de dones.
1: De fet, inicialment el Can Coral era un món d'homes. Mm-hmm. Vull dir que, que les dones van entrar després i ara potser han agafat el seu espai amb més importància que abans. No crec que sigui per això. Jo crec, no sé, que és el mateix concepte del Can Coral que es té una mica en aquest país, eh? En altres països, està allà dalt.
2: Tot i així, jo us haig de dir que a mi em va costar molt. O sigui, va haver un moment de la meva vida professional i de mare que no trobava un cor que s'ajustés a les meves necessitats. Primer, perquè jo no soc cantant professional, vull dir, simplement canto per gaudir, per sentir, uh-huh. per compartir. I clar, em costava com trobar aquell cor que no fos de gent gran i no em sentís, perquè al final et quedes desplaçada. Perquè si no comparteixen segons què com tu, doncs et quedes com una mica amb un buit, no?, de realment poder compartir. I en aquest moment a mi em va costar trobar com el cor ideal de...
0: I també els horaris, no?, m'imagino, perquè horaris, a vegades els assajos...
2: He tingut la sort de tenir un marit i tenir una família a prop i que m'han ajudat a poder continuar amb aquesta, bueno, amb aquesta tasca que a mi m'agrada, però realment crec que és difícil i si no hagués sigut per això potser no ho hagués pogut fer i ho he pogut continuar fent i continuaré fent sempre que pugui, però crec que és difícil que trobar realment això, que per la teva edat no crec que hi ha un moment de la dona justament que és difícil poder fer el que t'agrada i continuar...
0: Conciliació, trobar el teu espai, trobar el teu espai per cantar, perquè a més jo m'imagino que quan la conciliació és un problema, això sempre salta.
2: Però a mi el meu entorn li dona valor, igual que bueno, es pot donar valor al fer esport o una altra cosa, el meu entorn li dona valor i això ha fet que jo pugui continuar amb aquesta activitat.
0: Vosaltres com a directores de cor ho deieu veure, això, no? Doncs que quan les dones o es queden embarassades o tenen potser algú a cuidar, és quan marxen.
3: Depèn de l'etapa de la vida, eh?
1: Sí,
3: però jo crec que el que va dir en ella també, per sort, també va canviant, eh? Perquè tenim un entorn, això, que van donant valor, perquè és que això, com que ens fa tornar tan felices, no? Vull dir que la gent arriba... Llavors, a veure, arribes a casa amb una paciència, no? Allò que dius, a veure, va, què toca ara,
0: vols
3: no?
0: Vols dir que les parelles us diuen, vés a cantar, vés a cantar.
3: Arribes carregat, amb humor, a veure què més vols.
1: No, però és veritat que necessites complicitat, perquè no és només el dia que vas assajar, sinó és aquell diumenge que vas a fer un concert a 200 quilòmetres, per tant has de marxar. Vull dir que hi ha d'haver has de tenir una xarxa que et permeti, no? Però per sort Catalunya és un cor molt... que canta molt. I crec que aquesta xarxa hi és.
3: I el que deies tu, a trobar el cor que tu necessites, no? Sí. No tothom necessita el mateix perfil. Tu deies, a vegades hi ha cors molt divers, d'edat diverses, i va molt bé. I el que dèiem després de les rivalitats o no rivalitats, que amb Geriona són totes molt de la mateixa edat. Jo com han d'anar vestides, perquè vosaltres poder tenir un vestuari establert, però a vegades elles decideixen entre elles com han... I cada un com sent, si no irien vestits o riu. Per tant, has de trobar una negociació també en com et sents, perquè tu esculls com aniràs, no? Llavors això forma part també de com esculls el repertori, quin tipus de repertori, si a més va acompanyat de dansa, que tu comentaves, no? Amb els nanos més petits. Llavors cada un ha de buscar com el seu espai per ser el més feliç possible.
0: Felicitat i també compromís, perquè jo no ho sabia. Clar, abans de començar a fer aquest tema, tampoc era l'experta, i jo pensava, les d'Orfeo Català cobren aquestes dones per cantar amb lo bé que ho fan. Però no cobreu vosaltres, no cobra Geriona, tu també cantes gratis, Marina, vull dir aquí...
1: De fet, perdó, mort... els cantaires paguen per cantar.
0: Paguen per cantar.
2: Clar, clar, clar. Ara estem en una coral, paguem. Clar, clar, clar. És una activitat i hem de pagar per poder tenir un espai, un pianista, un director...
1: Bueno, però igualment que quan vas al gimnàs i pagues una quota. És que...
0: Vull dir... Però escolta, feu feliços als altres quan aneu a cantar als llocs. Quan feu un bolo tampoc cobreu.
1: A veure, el cor com a cor, jo crec que la majoria de cors ara ja cobren. El que no cobra és el cantaire individual.
3: Individualment.
1: Clar, doncs depèn de la tipologia del cor, clar, és veritat que l'Orfeo tenen doncs, una sèrie d'avantatges, no? Però individualment no tenen un sou. Només tenen sou els cors professionals, cors de cambra, cors de l'ESEU...

0: A veure, també és molt important, avui que parlem de corals, de no tenir vergonyes, d'abraçar la vulnerabilitat, de, no només de no afinar, m'imagino, sinó de no tenir el dia, d'estar una mica trist. Aquí, quan t'exposes i cantes, deuen passar moltes coses, no?
1: Jo crec que quan cantes et despulles una mica. No us passa? A vegades quan teniu un alumne, a vegades individual, si fas a tècnica, a petits grups, no cal que... A vegades els hi mires com entren i com canten i ja saps com estan. És que cantem com som i com ens sentim, i sempre ens sentim diferents, no? Clar que hi ha una base, no? La formació i la tècnica, etc. Però hi ha l'ànima, no? Que l'ànima és com et sents tu en aquest moment. I a vegades per això no pots cantar mai la mateixa peça de la mateixa manera.
2: I jo penso més que tu veus com està el teu company, no? Que és una de les coses maques, que tens algú al costat i estàs veient la cara, no? L'altre dia jo tenia un assaig i vaig veure una cara, dic, no anem bé, no? Diu, no anem bé. Però bueno, ja ho saps. Però saps que després de l'assaig segurament estarà millor.
0: Això ja ho teniu comprovadíssim, no? Que té tota aquesta part terapèutica, i dèiem això de que és un lloc també de confiança on les dones, sobretot, doncs, troben aquest lloc no només on cantar, sinó on també jo crec que agafen, no sé si autoestima, sí, i força.
3: Sí, jo és que poso la mà al foc, o sigui, i ho veig, amb no veure ho veig constantment. O sigui, al final no veure és un cor de noies que no hi ha cap filtre. Bueno, des del concepte i la idea que tenim com a Nou Aura, no? Que fem reunions i ho tenim molt clar, que no serà mai un impediment la veu que tinguis o el que no sàpigues, ja aprendràs, no? La veu és una cosa que es pot aprendre a fer, que amb la pràctica i l'actitud, sobretot jo crec que hi ha una cosa molt d'actitud i de ganes de fer i de compartir, doncs no hi ha filtre. Aleshores, hi ha moltes noies justament que venen, doncs, molt insegures i dir, però no he cantat mai, però crec que l'activitat m'encaixa. Acaben fent l'activitat, acaben cantant, acaben somrient, acaben perdent la por i acaben dient que aquesta activitat ha sigut per elles un canvi de vida.
0: En aquest sentit que deia ella està a Nova Aura, que és un cor femení, vosaltres teniu cors mixtes, és a dir, cadascú té històries diferents, però heu... Em podríeu explicar algunes històries, no cal, evidentment, dir els noms, però que us hagin commogut durant tots aquests anys de canvi, de veure, doncs, una dona que va entrar d'una manera i han sortit d'una altra, que l'ha servit potser fins i tot per acabar amb alguna cosa que li feia mal. Podeu explicar coses en aquest sentit?
2: A mi ara m'enganxes amb un cas complet.
0: La pregunta és difícil,
1: Sí, ja, però
2: mentre penseu.
1: Sí, però, per exemple, el cas aquest que us he comentat al principi, d'aquesta persona que va venir perquè havia perdut, es havia quedat viudona, en el cas d'aquest que us he començat al principi, doncs aquesta noia diu que la vam acompanyar en aquest procés de dol i que va ser un procés de dol molt més suportable. I podia, diu, a casa quasi no puc dormir o parlar, però en canvi aquí puc cantar. Pues perquè tens això que comentàveu, no?
0: Que bonic,
1: aquest acompanyament.
0: Que bonic, no puc dormir ni parlar, però puc cantar.
1: Clar, però a més, a vegades, en alguns casos... en els cors mixtes, per exemple, que jo tinc d'adults, passa que tu neixes gent que no es coneixen de res. O sigui, arriba el primer dia de curs i hi ha un metge, un arquitecte, una persona que
2: tenen
1: que
2: interessos
1: treballa...
2: molt diferents.
1: Absolutament.
2: I vides molt diferents, i aquí es troben, no? Es troben i comparteixen aquest espai.
1: I bueno, això, i respiren plegats, és el que arribes amb una simbiosi tan gran... Que això, que et fa estar millor i que et sentis acompanyat.
0: Ara el que s'està preguntant a Catalunya si és lliga, si és un bon lloc per lligar.
2: I tant, el meu marit el vaig conèixer cantant.
1: Mira,
0: El meu marit el vaig conèixer cantant. És que això
3: i
2: segueixen cantant. I ara segueix cantant i jo el dirigeixo.
0: Mira, i encara ho porta bé o no? Hi ha una mica atac de banyes.
2: No.
0: Arribeu a casa i et diu, escolta, mira, em tornis a dir que el sol menor no el faig bé.
2: No. Fa de barrufet rondinaire de vegades, però... Sí. Bueno, bé, un carinyo.
0: Un carinyo.
2: Sí. No, però recullo una cosa que ha dit ell abans, que aquest esperit de superació, jo crec que hi ha un esperit de superació individual quan cantes amb un cor i col·lectiu. I això està clar quan tu presentes un programa o un projecte i dius, farem això, i hi ha gent que et mira volent dir, Montse, o sigui, se te'n va la pinça. I ho acabes fent. I ho acaben fent, i quan acabes fent, el nivell de satisfacció i de superació i de creixement personal i col·lectiu és brutal.
3: Sí, és que a mi el que m'atrapa de cantar també no és la part simplement de cantar, no aquesta part més artística, sinó la part cognitiva. O sigui, hi ha una part d'atenció, de memòria, o sigui, una mica de repte. Uh-huh. No, jo hi ha dies que arribo cansada, i fem l'assaig els dimarts, però tard. Vull dir, jo ja he fet la meva jornada de 8 a 8.
0: Ah, que tu fas de logopeda, a més.
3: Sí, jo faig de logopeda, i és... Bueno, i al matí faig de logopeda a la meva consulta, a la tarda estic de logopeda al Palau, i enganxo i vaig a l'assaig. I hi ha dies que estic cansada, no? Però acaba sent un repte, el cognitivament, no haver-me de recordar d'aquella paraula, no? Cantem en anglès, cantem... Bueno, fem un repertori molt variat, no? Però, per mi, aquella exigència, no?, d'atenció, de memòria, també fa que em senti, no?, que em senti... que aprenc, que, no?, que cada dia avanço.
0: Sí, sí, que no tornes a casa i et llences al sofà.
3: Exacte, uh-huh. O sigui, no?, és com un repte i és un aprenentatge diari. Diari.
0: Meravella. Avui parlant de corals a les dones i els dies amb la Montserrat Meneses, que és la directora del Cor de Noies de l'Orfeó Català, però ja et dic que fa moltes altres coses. L'Imma Pasqual, també Cor Geriona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire al cor femení, no va haurà.

0: Clar, ens ha fet tanta enveja tot això que ens explicaven que hem dit, Mònica Homs, tu vés a tastar-ho, perquè jo estic aquí tot el dia a la ràdio. Com estàs?
1: Hola, Montse, què tal? Contenta d'estar aquí, doncs.
0: Doncs, escolta, a Catalunya, més enllà dels grans escenaris, com dèiem, Orfeó, etc., també hi ha centenars de cors amateurs, cors de barri, d'amics, cors on la gent canta després de la feina, sense cobrar per fer-ho, conciliant com pot. I, Mònica, tu vas anar allò a veure què s'hi cuia. Explica'm.
1: Punts de trobada, Montse, són. Punts de trobada, llocs on hi ha molta comunitat, on hi ha molt de caliu i on hi ha molt bon ambient, també. Vaig anar a veure en dos. La primera és la Coral Quòrum, del barri de les Corts. Aquesta coral té 40 anys d'història i es va fundar l'any 1986 i actualment la dirigeix la Mini Drissi. La Coral Quòrum la van crear els pares i mares de l'escola. És a dir, van ser ells els que van iniciar la història. I després ja es van apuntar professors, es van apuntar monitors de menjador, altres pares i mares, i d'allà fins ara.
0: Que va començar com una cosa de l'escola i s'ha anat com a poc a poc, doncs 40 anys, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, 40 anys després. I és una coral totalment amateur. És a dir, tothom hi pot entrar, està obert a tothom, no necessita saber cantar o haver cantat abans per apuntar-hi.
0: Ens hi acceptarien a nosaltres o què?
1: Montse, jo t'ho aniria a picar a la porta demà.
0: Demà? D'acord.
1: I res, et deixo que t'ho expliquin una mica elles, la Rosa Tarradó i la Pepa Vegés, i són gairebé des de la seva fundació.
2: A mi m'ha agradat cantar tota la vida i he sigut de les que he cantat a la dutxa, a la feina, tot arreu. Jo pensava que, clar, això de cantar amb una coral era una cosa molt seriosa i que havies de tenir, doncs, un nivell musical, però vaig veure que no, que si tens voluntat, tens ganes, home, has de tenir una mica d'afinació.
3: Jo canto des de que tenia 3 anys i mig. Quan era petitona vaig començar cantant a l'Orfeó de Sants. Com que no m'ha fet mai vergonya, jo sortia, cantava i ja està. I llavors, clar, la música coral l'he viscut des de que vaig néixer.
1: Per als cantaires de la Coral Quòrum de les Corts, formar-ne part va molt més enllà, no?, de trobar persones amb qui cantar, tot i que és una cosa molt important també. Allà hi han fet molta comunitat, hi han fet molta família, hi han creat un espai segur que és imprescindible per estar coordinats i després cantar junts també. Escoltem a la Rosa i a l'Alba Borràs també.
4: Cantar en coral és molt guai, perquè és veritat que sents coses que solen, de vegades no sents, i diuen que els cors s'acompassen quan cantes amb altres persones. Podria ser, perquè realment sents coses.
2: Resulta que l'estar cantant amb companyia no és el mateix que cantar sol. Has d'escoltar l'altre, has de saber adaptar-te, no sobresortir, i tot això fa que hi hagi, no, com un treball, doncs acomodant-te a sentir els altres i escoltar els altres, i no estar ni per sobre ni per sota. Llavors és un treball molt bonic.
1: Un treball d'equip. Ja la sé, ens t'ho explicaven abans les convidades, però és un treball d'equip. A més, la música, i especialment la coral, en aquest cas, també ha estat un espai molt segur per les cantants, un espai de confiança, un espai on trobar-hi aquesta família i aquest acompanyament. La Rosa Tarradó hi té molt a dir en això.
2: El meu home també cantava aquí a la coral, jo vaig començar primer, després de venir a escoltar-me tots, vinga, es va apuntar, ell va morir fa 14 anys, i jo vaig deixar la coral durant 3 mesos, i aleshores la meva filla i les companyes i els companys de la coral em van estar insistint, i reconec que va ser una de les coses més boniques que m'han passat i que em van ajudar més a poder processar el meu dol, o sigui, tornar a agafar la música com un sostén, no?, per poder seguir endavant.
0: Molt bonic això que ens diuen, eh? Que una mica ens ressonava del que ens deien des del cor Geriona, com això de cantar també va bé per transitar dols, pel que sigui. Vas anar a veure un altre coral que està al Born, eh? Vas fer ruta per Barcelona, i és el cor Arts Innova, i això ja és un altre nivell, oi?
1: Sí, és un altre nivell. També és un cor amateur, eh? Això també és veritat, són tots dos cors amateurs, però aquí el cor Arts Innova has de saber-ne una mica per entrar-hi. Com a mínim has de saber solfeig. De fet, els hi fan una mica de prova abans d'entrar, i són nois i noies vinculats ja des de fa temps amb el món de la música. Vaig poder parlar amb alguns dels seus membres, que igual que passava amb la Coral Quòrum, també tenen una connexió molt especial amb la música, amb la coral, entre ells. Escoltem a l'Alba Ramírez, la Marta Garrote i l'Estín Crucent.
5: És un espai de reconnexió amb mi mateixa. Surto més feliç de com he entrat sempre. És un espai on puc no pensar en les altres coses i només pensar en mi, en la meva veu, en la manera de fer música, en què vull expressar i en cantar amb els altres. Per mi el més important és que estiguem cantant tots junts.
6: Per mi és una manera de connectar amb la gent, no?, que et trobes en aquest espai, en el que no ha de passar tot per la paraula i la conversa, sinó que és cantar junts. I per mi com la sensació aquesta de cada vegada fem unes respiracions junts i que entres i que la veu del costat fa una cosa diferent, però està en perfecta consonància amb la teva i tot això, són coses que et permeten connectar molt amb els altres i per mi són de les més boniques que té cantar amb un cor.
7: Cada vegada queden menys espais on ens puguem trobar d'aquesta manera, no? I això és molt maco del cant coral, perquè no quedem tots per alguna cosa que tingui una utilitat immediata. En realitat estem fent una cosa que ens ve de gust i que ens agrada fer-la junts, no?
0: Estàvem sentint ara un noi, que això no va ser gairebé mai a Les dones i els dies, però també ens agradava saber què passava amb les corals mixtes, perquè estàvem sentint les 5%, que justament jo crec que pot ser un bon lloc també de trobada. Si a vegades no ens entenem parlant, potser cantant ens podem entendre. Em sembla que aquí ja esteu d'acord totes, oi?
8: Bueno, jo crec que és justament, que això ho estan comentant, un moment per d'escolta també. Nosaltres cantem, però també hi ha molta escolta i això fa molta falta ara.
0: Mm-hmm. Entre homes, dones i nens i tothom. Ens hem d'escoltar.
1: Sí, després ho recuperarem, però totes dues corals són mixtes i en totes dues hi ha forces nois dins del percentatge habitual de nois que hi ha en les corals amateurs.
0: I no ha costat, això? Ara bé.
1: Una micona.
0: Els van haver d'estirar de casa.
1: Però bé, com deien abans d'elles, també un altre dels reptes de les corals amateurs és trobar aquest temps, no? Perquè és una cosa que tu fas fora del teu horari laboral. I això és un problema o és una complicació extra, especialment per les dones que són mares o que acaben de tenir fills. La Marta Canals canta al cor Ars Innova i és mare de tres.
9: Amb el primer fill encara vaig aguantar, però amb el segon fill ja em va ser complicat. Llavors em vaig buscar una coral més de barri, perquè estava molt a prop de casa i vaig estar cantant 2 o 3 anys amb el segon fill, amb una coral més de barri. Llavors amb el tercer fill ja vaig deixar de cantar, vaig estar una temporada sense cantar i aleshores vaig decidir tornar-m'hi a ficar perquè necessitava doncs, tornar una mica al món social i poder expressar amb el cant doncs, tot el que portes dins i intentes conciliar-ho.
0: El que ens explicava la Marina abans, tan important trobar els espais i també quan tingui la família. Que,
10: i tant, totalment.
0: Que hi estiguin a favor.
10: Totalment. I la coral al final ha sigut on he conegut les meves millors amigues, que segueixen des dels 6 anys i segueixo fent amigues en el món coral i això és molt bonic.
0: No és fàcil de compaginar, com dèiem, però vas anar trobant gent que sí que ho feia, que ho aconseguia.
1: Ho troben. A vegades toca fer malabars, però ho troben. És el cas, per exemple, de l'Alba Borràs i de la Pepa Bagés.
4: Jo tinc una filla petita, se'm complicava una mica, però jo estic casada amb una dona i llavors la meva parella és molt fàcil. Sempre ho hem compartit, sempre des del primer moment. I ella ho entén i em recolza molt en aquest sentit. T'ho has de muntar. És més, jo vaig començar en aquesta coral per l'horari, perquè començàvem ben tard. Amb la meva filla encara feia pit, llavors per mi era un problema per posar-la a dormir.
3: Jo m'he trobat de posar els meus fills a dormir perquè tenia assaig. Mare, si encara és de dia. Dic, bueno, és igual, a dormir. Esclar, vivíem aquí a la vora, llavors veníem, cantàvem, tornàvem i... Bé.
0: Sentint aquestes dues corals, la Coral Quorum i la Coral Ars Innova, Cor Ars Innova, són aquestes dues corals que has anat a veure aquests dies i que t'has fet... T'han vingut ganes o què, Mònica Homs?
1: Em van convidar, Em van convidar a cantar una cançó, però jo pensava... Jo ni a la dutxa, Montse, ni a la dutxa.
0: No et vas animar no amb això?
1: No és el meu, no em vaig animar. No,
0: no
1: vaig
0: et vas
1: animar
0: amb això de que eren mixtes, no?
1: No, és més no. Per ells i per elles que per mi, Ja. És perquè allò sonava molt bé perquè comencés a cantar-hi jo. Però bé, abans ho comentàvem, totes dues corals són mixtes i això és una cosa que passa bastant sovint en els cors amateurs, però un patró que es repeteix forces vegades és que hi ha més noies que no pas nois. A la coral quòrum sí que són gairebé meitat i meitat, meitat nois, meitat noies, però a Arts Innova són 15 dones i 10 homes. Aquesta diferència d'entrada doncs, genera un problema a l'hora de repartir les veus, de repartir els registres. D'això en vam parlar amb la directora d'Arts Innova, que és la Maria Mauri.
11: És una batalla contínua on no només jo treballo per pensar això, un repertori que sigui adequat, que per exemple no obtingui gaires divisis, perquè si són pocs tenors no es poden dividir més encara, no? I també a la vegada un treball amb la Junta i extès a la resta del cor per insistir en donar veus per arribar a gent que es vulgui apuntar i que presumiblement tingui la veu de tenor.
0: Això, jo ara que tinc aquí també Geriona i Orfeo Català, us costa? Us costa?
12: Costa molt trobar homes.
0: Sí?
12: Bueno, jo estic dirigint cantiga i realment la proporció es multiplica perquè tinc 24 sopranos, 20 contralts i 12 tenors i 12 baixos.
0: Van molt buscats.
12: Van molt buscats, sí. Costa molt trobar homes que cantin.
1: També des d'aquí una crida, eh? Tenors de Catalunya, a Arts Innova busquen i a la majoria dels cors amateurs, com a mínim.
0: I com hem dit abans, com és un bon lloc per lligar, potser per aquí s'animen. Eh? Jo ho he deixat anar.
1: Aquí. I més enllà dels problemes aquests logístics, no?, de registre o de repartiment de veus que hi poden haver, aquí se'n genera una pregunta, no?, que és per què no hi ha homes? On són els homes? Per què ha passat això? I en vam parlar d'això amb les cantaires del cor Arts Innova, Marta Garrote i Alba Ramírez, però també amb un dels nois que forma part del cor, que és el Pol Blancafort.
13: A mi no em va generar pensaments en el seu moment, però ara que surt el tema, jo crec que hi ha una cosa testosterònica de rebuig a les activitats que no tenen a veure amb l'ego propi. Llavors, ser part d'una coral, al final, és ser part d'un projecte en el qual tu estàs posant la teva part per construir un tot i estàs realment posant-te a les mans d'una persona que està dirigint i a les mans d'un repertori que estàs treballant. Xoca una mica a vegades amb aquesta cosa horrible de l'ego masculí.
6: Quan cantes en un cor, tu cedeixes la teva voluntat a una cosa que ni decideixes tu ni la teva individualitat té cap sentit. I el fet de que utilitzis el teu propi cos, no utilitzes cap instrument, sinó que utilitzes la teva pròpia veu, fa que sigui com un acte, per mi, com molt íntim, en el qual doncs, tu cedeixes una part de la teva intimitat en aquesta col·lectivitat que necessita per crear-se l'art o la música.
11: Quan cantes és una activitat molt emocional i que genera molts sentiments i emocions i et trastoca moltes coses. I a vegades estàs d'un estat d'ànim, cantes depèn de quina peça, i això ho coneix tothom, i el teu estat d'ànim canvia. Jo crec que tot aquest món emocionant està més explorat pel bàndol femení.
0: Claríssim, això que deien, però m'ha agradat molt aquest apunt de l'ego del cantant, del senyor que vol fer coses individuals, han posat versos, podríem dir, amb les dones que no ens importa potser fer les coses en grup. Això us ho trobeu una mica?
12: No ho havia analitzat així, però ara escoltant-ho quadra bastant i podria ser un dels motius pels quals hi ha menys homes, sí que podria ser-ho. No m'agrada massa generalitzar, ja, però no, podria ser.
8: Jo us he de dir que quan els veig comentant a Geriona, que és el cor de noies, perquè a vegades he fet algun esment amb un cor mixte, perquè tinc un cor d'adults mixte, però amb Geriona, quan vaig dir que venia, els vaig fer unes quantes preguntes per fer una mica de tertúlia i els vaig preguntar...
0: Ja les vas anar preparant.
8: I elles varen fer just... Dic, vosaltres per què penseu que en els cors? Vosaltres, noies que tenen de 16 a 25. Per què penseu que hi ha menys nois a moltes corals? I varen fer exactament la descripció que acaba de fer aquesta darrera intervenció. I jo diria que en el meu cor mixte que porto a l'escola de música, que va iniciar també de pares i mares, no em passa, ho tinc molt, molt equilibrat i és el que diguem, no val la pena generalitzar perquè hi ha en aquest cor homes supersensibles, això que emocionalment ho
0: també,
8: tenen molt
0: a veure,
8: treballat.
0: És un tema, no és que els homes no siguin sensibles, no, sinó que també els han educat amb això, a treballar el seu ego i no treballar tant lo col·lectiu.
8: Però que les noies mateixes varen fer aquest apunt. O sigui,
0: alguna cosa deu haver-hi, alguna deu cosa. Haver, sí, a veure.
10: No, totalment d'acord. Jo sí que ho havia pensat. I, de fet, jo... Bueno, és que crec que sí que hi ha una part d'individualisme que les dones no busquem. Busquem col·lectivitat, busquem cantar juntes i passar-nos-ho bé juntes.
1: I una mica seguint el fil d'això que dèieu ara, aquí hi ha clarament també un tema social, no? No és només una cosa de les emocions internes dels homes o dels nois, és també la manera en com es socialitzen, els estímuls que tenen des de fora, etcètera. Cosa que també explicaria que potser durant unes èpoques hi hagi més nois o més homes i durant altres n'hi hagi menys. D'això també en vam parlar una mica amb ells. Escoltem a la directora del cor Arts Innova, la Maria Mauri,
11: i els cantaires, Estin Krunsen i Berta Morató.
14: Crec que en general no hi ha tants nois que trobin que pugui ser una afició doncs, interessant fins que ho proven, perquè després ho proven i molts es queden enganxats.
7: En el moment, no, amb l'adolescència, potser et vas desvinculant del cant coral perquè segurament té alguna cosa a veure aquesta vulnerabilitat. Després potser et fas més gran i aquestes coses ja no...
15: Jo crec que sí que hi ha prejudicis de gènere en el món del cant coral, que crec que hi són sobretot en el món del cant coral amateur. Perquè crec que si pensem en la música professional, ens venen al cap molts homes també que es dediquen a cantar. Però, en canvi, si ens posem en l'àmbit dels cors amateurs com som nosaltres, crec que sí que encara hi ha com una certa tendència a vincular-ho més a una cosa femenina.
11: Clarament, tot això està canviant, eh? I està canviant en els cors que hi ha ara, en els cors de barri, i esperem que canvi molt més, perquè encara hi ha molt camí per fer.
0: Segur que aquí estaven apuntant, veia la Montse Meneses, que estava una mica pensant en això,
12: sí,
0: que
12: no,
0: sentia, eh?
12: Estava pensant que tenen tota la raó del món, eh? També hi ha un fet que no el podem obviar, que és que els nois tenen un canvi de veu a una edat molt complicada, que és l'adolescència. I aquí jo crec que es perd una part important.
0: No ens passa a nosaltres, també, les dones?
12: Sí, ens passa, però no es nota. No es nota. En canvi, ells és aquell moment que els hi baixa l'octava la veu, els hi surten galls, estan molt incòmodes, i si estan amb un cor i van ben acompanyats, poden continuar, però si no, és molt fàcil que prefereixin a jugar a futbol, sí, a bàsquet.
9: Sí, abandonen, no? Perquè hi ha una,
12: incomoditat durant un o dos anys que doncs es perden efectius, sí, no podem obviar. Cert. Això és així.
9: Sí.
0: Mònica Homs, moltes gràcies per aquest passeig que ens has fet, però ara ens quedem una mica més a parlar amb aquestes tres dones fantàstiques que estan donant la nota aquesta nit. Va, faig una broma d'aquestes, va.
16: Les dones i els dies, Budellam de Famellam.

0: No us espanteu, no hem tornat al Nadal, tot i que ens venien aquesta mena de vibracions nadalenques amb aquesta cançó. Són molt, m'imagino, també, triar allò, el repertori, també és una feina que es fa en grup, en els cors. Com ho porteu, això?
1: Sí, a Nova Aura fem col·lectivament tot, que jo crec que abans el que explicaven de realment aquesta tasca, no?, de cedir, no?, d'escoltar l'altre, de decidir. A Nova Aura fem tot decidit entre nosaltres. Per tant, hi ha d'haver un acord, hi ha d'haver una parla, hi ha d'haver una escolta, que hi ha de ser. I és la màgia, no?, que surt algo artístic, però gràcies a aquesta comunicació.
0: Hi ha molts aprenentatges, m'imagino, en una coral, no només cantant.
2: Exacte.
3: Molts aprenentatges, perquè al cap i a la fi estem al davant de persones. No? Tenim un instrument que pensa, que sent, i no podem, o sigui, tenim molt poca estona, i hem de treure el rendiment màxim de l'assaig, però no podem oblidar que són gent que porten 8, 9, 10 hores treballant, i que quan ja no poden més, venen allà i ofereixen el seu temps per fer aquesta activitat tan maca, no? Però hem de tenir un punt de psicòlegs de vegades, no?
2: Absolutament.
3: I fins i tot jo de vegades amb broma dic que sóc animadora sociocultural, perquè de vegades no, has d'agafar algú que està enfonsat en la misèria perquè està tingut, no?, i aixecar-lo, no?
2: Justament, divendres passat, que tenia assaig, bueno, això que ens ha passat, no?, quan tornes del Nadal, costa com tornar a agafar el ritme, i les tenia...
0: Menjar no va molt bé, no? Això d'entrapar de mala manera no va bé. Llavors no agafes el...
2: Estaven,
0: se't
2: clar,
0: queda aquí el polvoró enganxat,
2: sí,
0: a la tràquia.
2: Feines, i estaven esgotades. Jo estava davant més esgotades que elles, no?
0: Sí,
2: perquè,
0: no,
2: per començar, soc més gran que elles. I clar, tens aquesta informació de bueno, que has d'acceptar, no? També intentar pensar com arribes per aixecar-les, perquè al final canten una cançó i tothom puja, no? Però sí que has de veure el que hi ha al davant i potser has de fer un canvi en l'estratègia de l'assaig, perquè tenies pensat cantar i dius, per aquí no vaig bé, anem a posar una peça més rítmica, anem a... No?
0: Sí, sí,
2: i amb
0: sí.
2: Això un ha de ser una mica psicòleg, cert?
0: Has d'anar mesurant, no?, traient el termòmetre per a veure cap on van les coses.
2: Sí, sí.
0: Marina?
1: Totalment convertit, sí, és així. S'ha de ser persona abans de... O sigui, jo crec que al final el cantar és trobar una activitat que ens connecta com a persones. Per tant, atentes a tot, tant les directores com les cantaires, eh?
0: Mm-hmm. Us ha canviat la vida a totes tres, cantar d'alguna manera, cadascuna d'una manera molt particular. Tu, per exemple, Montse Meneses, que tens tantes corals, tanta gent, tants grups, imagino que tens un batibull al cap, no?, de portar tot això. No sé si el multitasking
3: bueno,
0: que aquest...
3: Mira, he après a ser endreçada, que no ho era. Quan era adolescent era un drama, i ara no em queda altra que ser molt endreçada amb la meva vida per poder arribar a tot i... Però vaja, jo crec que jo i totes les dones som molt endreçades.
0: I és per això també que hi ha moltes dones directores de coral, que aquesta cosa de l'Andrés i tal va bé, o què?
3: Pues no sabria dir-te si és per això o no sabria dir-te.
0: O per què us encarregueu de tot?
3: No ho sé,
2: però sí que en tot cas és una feina que dones i reps molt, que això ho hem comentat en algun moment, però que necessites estar molt plena d'energia, eh? Perquè tens al càrrec moltes persones amb molts perfils diferents i saber arribar, vull dir, omple molt. Però és veritat que has d'estar fort, per posar-t'hi al davant.
0: Has de menjar. Doncs moltíssimes gràcies a les tres, a la Montserrat Meneses, pedagoga musical, directora, entre d'altres, del Cor de Noies de l'Orfeo Català, Cantiga, vaja, digueu tu, que és que no me'ls sé tots.
3: No, ara estic Cantiga, Cor de Noies i Cor Zòngora i amb el projecte que m'estimo molt de l'Auditori Cantagran.
0: Busqueu-la, perquè fa moltes coses. Aquesta dona, l'Imma Pasqual, també pedagoga musical i directora del Cor Geriona, de Girona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire del Cor Femení Nova Aura de Barcelona, que busqueu nois, no m'han dit?
1: Noies! Moltes noies!
0: És broma. Moltes dones que... En quin barri esteu?
1: Estem a prop del Palau de la Música.
0: Perfecte, doncs apunteu-vos a aquest Cor Nova Aura, a veure si teniu ganes de com dèiem, donar la nota. Mònica Homs, moltes gràcies.
4: Gràcies, Montse, a tu.
0: Merci, fins aviat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: En aquest programa on hem estat cantant, volem acabar anant a París. No sé si cantarem o plorarem amb el que ens explicarà ara Letícia Fuentes. Letícia, com estàs?
2: Com esteu? Bona nit.
1: Doncs, escolta, ja sabem que de problemes, jo crec, amb el tema de l'habitatge en tenim a tot arreu, però el que es troben les dones a París a dia d'avui no m'ho imaginava. Explica'ns una mica aquesta història que vas destapar tu fa unes setmanes. M'agradaria que m'expliquessis què està passant amb les franceses i l'habitatge.
2: Bueno, doncs, com bé deies, el problema de l'habitatge no només és a Barcelona, a Catalunya, també és a París des de fa molts anys. I fa uns mesos, un mitjà públic, France Info, va destapar un problema creixent a les webs de lloguer dels apartaments a França. Milers d'homes, aprofitant-se de la dificultat d'accedir a un habitatge, especialment a París, oferien apartaments o habitacions per compartir a un preu molt més baix i sense necessitat de presentar documents oficials. Aquí, a França, per llogar un pis, has de presentar un dossier, que es diu, amb un munt de documents, entre ells un aval francès. Què passa? Si ets una persona migrant o una persona que no perteneixes a la ciutat, és molt difícil tenir aquests papers. Llavors, hi ha homes que s'aprofiten d'aquesta vulnerabilitat, especialment de les dones, i ofereixen habitacions o apartaments a canvi de serveis íntims, com ho anomenen ells, és a dir, tasques de llar i sexe.
1: Mare meva. Mare meva, això és fortíssim. O sigui, és a dir, com que no pots pagar-ho, com que no tens papers, l'única manera de que aconsegueixis una habitació a un preu baix és a canvi de tasques a la llar o sexe directament.
2: Exacte, no només és un problema que afecta a les dones en general, especialment a les dones migrants, com dèiem, és un problema que neix des de fa anys, però va ser fa uns mesos que, bueno, es va fer tan gran aquest problema que el va destapar France Info. És un problema que, bueno, com dèiem, es troba a pàgines web de lloguer, d'habitacions, de pisos, i sobretot el que a mi em va sorprendre quan vaig clicar i ho vaig intentar buscar és que fins i tot hi ha homes que ofereixen compartir llit. Llavors això és molt més greu perquè ja no només hi ha un filtre, no es dissimula. A la pròpia descripció ho anomenen, no?, de compartir llit a canvi d'un un preu molt més baix o a canvi de no presentar, que sigui de manera no oficial, no necessàriament amb aquests papers.
1: I tot i llavors, així, m'imagino que tenint en compte els preus de París, tampoc deu ser econòmic.
2: No us penseu que potser són 50 euros, no.
1: Clar, això t'anava a dir, és a dir, ja em sembla vergonyós, és a dir, és una prostitució encoberta, pràcticament, vull dir, prostitució encoberta, però clar, igualment els lloguers de pisos a França i a París en concret són un mal de cap.
2: Sí, però totalment. És veritat que són preus molt més baixos, potser són 200 euros, 400 euros, però no estem parlant de 50 euros a canvi de fer tasques, les llars de casa i sexe. Estem parlant de preus que, tot i això, són alts. Com ho fan aquests homes? Perquè us feu una idea. Doncs, bueno, el primer de tot, posen un anunci a les pàgines web normals d'anuncis de lloguer.
1: Sí, com si diguéssim aquí Idealista o qualsevol
2: altre. Mm-hmm. Exacte. Alguns són més descarats i ho posen directament a la descripció, que volen compartir pis amb noies joves o dones. Altres són més dissimulats. Llavors, els que sobretot són més dissimulats, el que passa és que quan les dones ofereixen presentar el seu dossier, els hi fan una entrevista, i és a l'entrevista el que expliquen aquestes dones pel reportatge de France Info, que és quan es produeixen situacions violentes. S'acaben aquests homes sobrepassant a l'entrevista amb tocaments o amenaces. Alguns inclús, quan les dones els diuen mira, jo no vull llogar una habitació amb aquestes condicions, aquests homes els diuen que sempre hi ha algú més desesperat que elles i que segurament hi ha algú que ho acceptarà, i que elles, si van amb aquest to i amb aquesta actitud, no trobaran cap habitació i ningú els hi voldrà llogar.
1: Clar, s'acaben amenaçant. I això, m'imagino que s'està fent alguna cosa. Algú vol denunciar aquests homes o què està passant amb això?
2: Bueno, doncs gràcies als mitjans de comunicació això es va fer molt més popular. Llavors les autoritats van començar una recerca per trobar aquests homes, identificar aquests homes a internet, perquè aquí a França això té conseqüències. Són 7 anys de presó i una multa de 375.000 euros perquè es considera abús de persones vulnerables i proxenetisme. No només això, les pàgines web de lloguer de pisos també s'han posat mans a l'obra, han creat equips específics per trobar aquests anuncis, ho fan a través d'un primer filtre tecnològic on es troben doncs, paraules clau com sexe, servei íntim, llit compartit, dona o dona jove.
1: Intentant bloquejar-ho.
2: Exacte, i després es passa per un filtre d'un equip que personalment recerca a internet aquests anuncis perquè sí que reconeixen que hi ha tants diàriament, és a dir, no és una cosa que
1: minoritària.
2: Exacte, són molts que necessiten a gent que també busqui manualment aquests anuncis.
1: Doncs, Letícia Fuentes, esfereïdes estem. Esperem que la moda, per dir-ho d'alguna manera, no arribi aquí. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta notícia que s'ha fet viral a França. Moltíssimes gràcies, Letícia Fuentes.
2: Bona nit. París.
1: Des de París. Merci. I fins aquí aquest programa que hem fet, com sempre, l'equip de Les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Ial, Helena, Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit. Desde pequeña te lo van a indicar.